0: Així sona Descasades, el nou i tercer disc de la barcelonina multifacètica Magalí Sare, i el continua presentant, i de fet qui el continua acompanyant és el guitarrista manacorí Sebastià Gris. Ella és una artista que tothom diu que és inclassificable, sobretot per la seva versatilitat. Descasada és aquest disc absolutament feminista que gira al voltant de la dona i del concepte de matrimoni i que pretén generar sororitat a partir del que ha fet una recerca de cançons, històries antigues i contemporànies d'arreu del món de dones que lluiten per capgirar el món. Tot neix el 2023 durant una gira que va fer per Eslovàquia quan descobreix un cant tradicional d'una núvia que diu adeu a la seva terra i a la seva família abans de casar-se. Un cant que en aquell moment la va commoure i que es l'esqué per fer aquest intens treball de recerca de cants de comiat i el paper del matrimoni en la vida de les dones, començant per la península fins al Mediterrani, Europa i Sud-amèrica. El presenta tot aquest cançoner divendres, com dèiem, a partir de les 9 del vespre en el pati de tarongers de Lloret en el cicle La Lluna Envers.
1: En profunditat.
2: I han arribat, ja són aquí. Magalí, Sare, com estàs? Benvinguda.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu. I molt Sebastià Gris, com anam?
4: Molt bé, gràcies.
2: Benvingut.
4: Per convidar-nos.
2: Com estàu? Bé. Sebastià, ha vingut en seguir terra, ha hagut de córrer un poc, però...
4: No, sempre de dur, que s'esquena, no passeu pena.
2: Sempre de dur?
4: Sí. Per bé o per mal.
0: Quant temps fa que feia camí? Perquè ja fa anys...
4: Sí, comença a fer dies.
3: A veure, en Sebastià, jo vam treure un disc Plegades el 2020. Mm-hmm. Podem comptar
4: però
3: que... Però
4: d'antes ja anaven cultivant coses.
2: Ja vos coneixíeu.
3: Sí, perquè vam estudiar junts.
2: Vos vau conèixer estudiant.
3: Sí, deu fer més de 10 anys que ens coneixem.
4: Sí, ja fa més de 10 anys.
2: A Barcelona?
4: Mm-hmm. A Barcelona.
2: En el taller de músics?
4: En el Liceu, Conservatori del Liceu, mm-hmm. En el Raval.
3: Sí. Molt sí.
4: Però molt bé que va de conèixer aquí a Mallorca, de fet. Perquè un amic meu va muntar uns concertets amb ella de cantant, ja de guitarrista, sí. Perquè per Liceu no mos feien gaire
3: tocant
4: cas.
3: Tocant per hotels.
0: Era coneguts.
4: Bueno, no. Mos teníem vistos, però ell era d'un curs més, llavors ja li tenia cert respecte.
2: Aquestes coses a vegades passen, no?
4: Sí.
2: Que la facultat, com a nit a mires.
4: Sí.
2: I llavors, quan tocau junts, quan vos coneixeu...
0: Clar, i quin camí, plegats.
4: Sí.
3: Sí. Sí. La veritat és que han passat moltes coses.
4: Han passat moltes
3: molt
4: coses.
3: Molt divertides. Mm. Hem viatjat molt... Mm-hmm. I hem tocat música de tot tipus, amb músics increïbles.
2: Mm, clar, és que t'has de venir bé, no?, per tocar plegats.
4: Són moltes hores de carretera.
3: Clar.
4: I són moltes hores de coes en els avions i claro, hi ha d'haver complicitat.
2: Mm-hmm. És així.
3: Sí, si coincideixes de gira, són moltes hores. Si coincideixes a l'estudi, són moltes hores. I molt a prop l'un de l'altre, llavors s'han de gestionar cosetes. Mm-hmm. I ha sortit bé, hem trobat un equilibri perfecte.
4: Sí, ara. Sí.
0: I que se pugui traduir en un cançoner tan commovedor i inspirador com aquest, perquè Descasada és tot un repte, no?
3: Sí, és el projecte més ambiciós que he fet mai. Sí que és cert que he pogut gravar moltíssimes coses a casa. De fet, això que deia en Sebastià, era el meu enginyer de so, la meva mà dreta. També em donava consell quan tenia dubtes i em posava bé els micros, de manera que poguéssim gravar molt professionalment a casa. I les veus les hem gravat gairebé dins de l'armari perquè és el lloc més sec de la casa i també creiem que hem trobat una manera de treballar guai gratis, diguéssim, no?
4: Sí.
3: A casa. I després sí que gràcies a això he pogut fer incursions en diferents llocs. He gravat amb un cor en una església, vaig fer una sessió de cordes també, corda fregada, i he gravat amb diverses col·laboracions a Londres, a Lisboa. Llavors, sí, hi ha molts tentacles en aquest disc i entre en Sebastià i jo hem fet el puzzle i la predicció de com després ho havíem de muntar tot.
2: Mm-hmm. Clar, ha estat tot un, com deies, un viatge que t'ha duit per molt de llocs, per moltes músiques, per moltes cultures. El títol és Descasada, perquè cerques un poc això, la relació amb matrimonials, de qualque manera.
3: Sí, la introducció que m'heu fet ho heu explicat superbé. Tot parteix d'aquest cant de comiat d'una nòvia que vaig descobrir, que em va commoure molt. Vaig pensar, això no pot ser en cap cas una cançó trista si algú es casa. Llavors ja vaig començar a entendre que era una cosa universal, que segueix passant a la majoria de països del món. No sé si hi ha algun país al món que registri zero casaments forçats o infantils, que és el mateix. Llavors, tots aquests poemes folclòrics que expliquen històries d'això, que seria com l'altra banda de la pel·li de Disney, no? De vull casar-me i sentir-me completa quan em casi, doncs no. Totes aquestes dones que es resisteixen, que s'escapen, que ho pateixen, que s'escolen aquests models alternatius en aquestes lletres populars. Això m'interessava i tenia aquesta paraula al cap, descasada.
0: Clar, el casament no com una festa, com un ritual festiu,
3: sinó com experiència traumàtica.
0: Experiència traumàtica, no?
4: Sí, com una gestió familiar, com...
3: Un contracte, una manera d'ascendir de classe social o per preservar herències, no? I la dona, en aquest cas, és la moneda de canvi i passa de nena a adulta d'una manera brusca i traumàtica.
0: Clar, d'on has anat estirant cançons? D'on t'has anat inspirant? De quin folklore, quins cants t'han arribat més?
3: Jo vaig començar a fer una recerca molt aleatòria de tot el que trobés, o sigui, tan fàcil com posar les paraules clau al buscador. Nòvia, casament, matrimoni, divorciada, no? I m'anaven apareixent en els cançoners, a les plataformes digitals, doncs he anat buscant cançons, però clar, no puc abastar tot el món, ja m'agradaria. Llavors, d'una manera més o menys honesta, vaig pensar, doncs, cantaré amb els idiomes que més o menys domino, amb els que ja he cantat, vull dir, l'alemany, per exemple, no el domino, però l'he estudiat i he cantat molt en alemany. I també els països on jo he pogut viatjar, on tinc amics que m'ensenyen músiques, vull dir, una mica aquest ha estat el meu mapa, perquè si no era impossible triar un repertori, és que és impossible.
2: Per tant, en aquest disco trobam cançons en alemany, en castellà, en portuguès, català...
3: Italià.
4: Occità.
2: Occità també.
3: També hi ha llatí, que canta al cor un poema romà. Sí, hi ha eslovac.
4: Llatí i els seus dialectes teniu, no?
3: Sí, llatí vulgar. Eslovac, sí, anglès... Bueno, sí, i ara... Bueno, és un volum 1, descasada volum 1, que hi haurà un volum 2 amb algun idioma nou, també.
2: És a dir, que ja estàu fent feina en la següent
4: descasada. Volum 1 va venir de que el volum únic que teníem se mos estava fent més gran de lo que podíem nosaltres sustentar a temps, diríem, i mesclaró i editaró a temps com per... I vàrem decidir té-ho pel mig. Llavors ja hi ha bastanta feina feta.
2: Home, sí, quantes cançons són?
3: Ens estava quedant un disc de 20 i pocs. Sí. 23 o així, i vam decidir partir un volum 1 i volum 2, i pel camí, com et dic, bueno, en Sebastià està estudiant japonès, jo estic estudiant coreà, i potser surten coses. Llavors, ens estem emmerdant.
2: Som políglotes 100%.
4: Bueno, som entusiastes de ses llengües, però políglotes no sé si diria.
3: No, políglotes no, però ens interessa molt descobrir els patrons. Jo quan agafo una lletra, encara que això, que sigui en un idioma molt raro, m'agrada anar paraula per paraula amb el diccionari i traduir-ho tot i intentar fer-me un poema coherent que jo l'entengui i el senti com amb la meva llengua per tal de cantar-lo igual.
4: Són gent rigorosa, diríem.
2: Sí, que bé.
4: A sort de fer aquestes coses.
0: Clar, és una feina molt artesana, no?
3: Totalment.
0: Des de decidir gravar veus dins l'armari perquè per la sonoritat que vos donava...
4: I arribar a la conclusió que allà és el millor lloc, perquè això vol dir que hem anat provant racons de sa casa fins que hem dit... Tenim un armari molt gran, ple de roba, ple de material aïllant i absorbent, i llavors vàrem veure que allà és on sonaven millor ser veus.
2: Això me recorden a Maria Jaume i
4: en Lluís.
2: I en Lluís, que també ho fan.
4: Bueno, és que avui en dia és molt còmode poder tenir un tàndem i poder tenir material a casa teva per fer aquestes coses. És una cosa que, si en els anys 60 hagués passat, tindríem una de discos avui en dia. Mos hem perdut una de música per culpa de que la gent havia d'anar fins a un estudi i havia de tenir accés a un estudi,
0: clar.
4: Que avui en dia tenim molt de tot, tenim música meravellosa, tenim molta paia també, però benvolguda sigui la paia, perquè nosaltres n'hem feta de paia també. Si has de fer tres discos de paia per arribar a un bon disco, benvolguda sigui.
2: Clar, però no heu trepitjat un estudi de gravació?
3: Bueno, sí. És el que et deia, les cordes, és a dir, violí, viola i cello, i contrabaix sí que ho vam fer en un estudi. Vaig anar a Londres a gravar amb The King Singers, que són un sextet de veus a capella, un sextet masculí. molt prestigiosos allà a Anglaterra i a tot el món. Vull dir que això va ser com la col·laboració estel·lar per mi del disc. Però també he gravat amb el cantautor Luc Argel, que és brasiler instal·lat a Lisboa. He gravat amb en Pau Figueres, que sí que vam anar al seu estudi preferit, perquè allà li agrada com sona la guitarra. Vaig gravar amb en Llorençat, en Llorenç Barceló.
4: Sí. Bona cori, que acompanya en Rosalía.
3: Exacte, i a més el tema que toquem es diu Rosalía, i és casualitat.
2: És casualitat.
3: Perquè és la Rosalía de Castro. Sí.
4: Bueno, que triessis aquest títol no és casualitat.
3: Bueno, és amb, casualitat. Amb tota la intenció, el que passa que després...
4: És casualitat que la trista fos una Rosalía de Castro.
0: La tenim en aquesta cançó?
2: Sí, de fet, la podem escoltar.
0: La podem escoltar.
2: Aquesta Rosalía. Amb en Llorenç Barceló.
3: Sí.
2: Es sona així.
3: A veure. A veure, a veure.

0: santos pebres todos.
1: Aquest tema en gallec que sona meravellós.
2: Moltes gràcies.
1: Sí.
2: Això és que ho vaig compondre amb un tecladet i vaig pensar, això ho he de fer amb una orga d'església, perquè és la Rosalía de Castro que es caga en la institució del matrimoni, en l'església i en tots els sants. I vaig dir, va, doncs ho farem amb una orga d'església. I va ser llavors que se'm va acudir fer-ho amb en Llorencet. Llavors, sí, són tot de coincidències.
1: Ja li ha quedat Llorencet, eh? Llorem Barceló.
2: Sí.
1: Que és de gira en Rosalía, que no sé on són, ja.
3: Han
1: perdut el compte.
2: Ara deuen baixar cap a Llatinoamèrica. Ja,
1: eren als Estats Units i ara ja baixaven cap a
3: I que de ben segur que en Llorenç li ha fet escoltar aquesta cançó a Rosalía.
2: No sé.
3: Bé, jo? En qualque moment arribarà.
1: Li demanarà.
4: Sí. Li demanarà. Sí.
1: Un dia que pugui xerrar, pobre-la, perquè de moment...
2: D'aquí un any i mig.
4: No deu saber en quina hora se troba.
1: No malla, no malla, prenda, pobret, està ben immers en aquesta gira en Rosalía. Que tal, que sou amics amb en Llorenç, Sebastià, sí. Perquè clar, sí. Manacor i tu, Magalí, hi ha molta cultura musical.
4: Moltíssima. Mos tenim molt de pressa, claro. Som d'una escena semblant i hem fet coses junts i hem col·laborat i mos dona molt de suport. Tothom a Manacor crec que se dona molt de suport. Això és molt guapo,
1: sí.
4: La veritat.
1: T'agrada aquesta escena, Magalí, tu que tens un pot més de fora.
2: Em flipa el que es cultiva aquí. De fet, al disc hi ha dos mallorquins més, en Pep Garau i en Tomeu García, és el trombó.
1: Sí,
2: també de la família de l'escac. I a mi em sembla brutal. O sigui, fan una feinada brutal la gent de l'escat i la xarxa que es fa de festivals de música. A l'estiu hi ha tanta música aquí a Mallorca. És flipant.
1: Sí. No hi som atents.
4: En esport, a Porto Cristo, cada dimecres d'agost hi ha música en directe.
1: També?
4: Sí, que avui ho han dit per grupet de l'escat.
3: Avui si tenen
1: temps.
4: No, a partir de l'agost.
1: Acabar fan horres assajats demà.
4: Sí, exactament.
1: És que també era Porto Colom.
2: S'enllaça una cosa amb l'altra.
1: Però festivals de jazz n'hi ha ara mateix en marxa, ja es d'Inca, però també ara vendràs de Pollença. I també a
4: Sa Pobla. Es demana que és a partir de l'octubre, novembre, també. No,
2: no.
4: La Lluna Envers.
1: A Palma també hi ha festival de jazz. Vull dir que és... Està molt bé. Hi ha una oferta increïble, com dèieu, que no hi som a temps de dir-ho tot, ni d'anar a tot, però també hi ha gent per tot. Vull dir
4: hi ha gent per tot.
1: És
4: això és molt guapo.
1: Un bon estat de salut en aquest sentit.
4: Sí, bueno, és tota la contracultura que surt com a resposta en els macro festivals, no? El Mallorca Live i tot això, que alberguen un tipus de públic i un tipus de música i un tipus de tracte que igual a la gent del nostre gremi no mos representa, o em feim molta bandera d'evitar aquests espais per potenciar-ne d'altres, sales petites que cada dia desapareixen, festivals petits que tenen molt de problemes i molt poc pressupost, i contra tot pronòstic van sortint i van prosperant i la gent hi va, i això és una absoluta meravella, i doncs gràcies a tots els mallorquins i mallorquines per fer-ho possible, perquè sense vosaltres això s'aniria en orris.
3: Així és, ben dit. I divendres actuau en aquest cicle de la Lluna Envers a partir de les 9. Com serà aquest concert de presentació d'Escasada?
2: Aquest concert, clar, com que el disc hi ha tantes col·laboracions, hi ha gairebé una norantena de persones que hi han participat, hi ha un cor de 40 persones. Com ho porto el directe, això, mare de Déu? Llavors he trobat...
1: Que difícil.
4: S'ha de fer aigües de per tot.
1: I sense tenir el pressupost de la Rosalía, esclar.
2: Exacte.
4: Això se n'hauria de xerrar més, de gent que treu coses a flote fora pressupost, cara endena.
2: Doncs vaig trobar que la millor manera era fer uns arranjaments especials pel directe i defensar-ho a quintet. Llavors som 5 dalt de l'escenari, en Sebastià toca diferents cordòfons, toca el pandeiro, l'ukelele i la guitarra com a principals, sí. I jo estic al mig amb el cajón, llavors hi ha contrabaix, cello i violí. I llavors d'aquesta manera puc defensar certs arranjaments com el disc i d'altres, doncs aprofitant lo polifacètics que són alguns instruments com el cello.
4: Mos ha passat molt bé.
2: Sí,
4: és molt divertit.
2: Al final a mi m'agrada que el directe sigui una cosa i el disc una altra. Per què no? Vull dir que em podria trencar molt les banyes intentant que soni igual que el disc, però posats a fer com que no es pot, doncs és una cosa totalment diferent. Llavors la gent que ve a veure un concert és tota una experiència diferent.
3: I és un cançoner de sororitat.
2: Sí, perquè és això, explico coses del passat que estan passant avui dia. Sempre és bo recordar que els drets de les dones trontollen cada dos per tres en èpoques de penúries i guerres i ultradreta, doncs acabem sustentant des de l'ombra la societat i acabem rebent més. Llavors, sempre està bé mantenir viu aquesta consciència. I a mi m'agrada, doncs, encarnar diferents descasades i explicar-les amb tot l'amor i el respecte per aquests missatges que han deixat elles a través de les poesies.
3: En faim una?
1: Ai, per sí, clar. Descasada, perquè han vengut en seguida.
2: Sí. Sí.
1: Quina descasada m'ho esperava.
2: Us l'explico. Aquesta es diu La malmaridada. És en occità. Llavors, en occità seria La malmaridada o... I és una dona que jo me l'imagino feinejant per casa, cantant, i doncs ofegant les penes amb el seu cant. S'imagina que el seu marit és tan petit com un gra de cibada, llavors el posa al cantó del foc i els gats l'esgarrapen, se l'endú a l'hort, les gallines el piquen i un dia se l'emporta al riu a rentar i se li escapa, riu enllà. I li diuen que l'ha de salvar, però ell, sense voler, l'enfonsa més. La gent del poble li diu que ha de plorar, ella se li escapa el riure, li diuen has de fer el dol, i ella diu no, és que a mi m'agrada el color vermell, i en el fons és una pobra desgraciada, però ho porta amb molta filosofia, i ho diu, i ho sana cantant, no?

0: quitat l'aplaudeix. Hauríeu de veure com ha quedat la gent aquí, tot i metre de ràdios aquí ara mateix, escoltant-vos. Ha estat espectacular, eh? Mare de Déu.
1: Gràcies.
0: Quin... I això I era en directe.
2: I que ho passàveu de bé,
3: no? Jo t'ho dic, que me l'ho passàveu molt bé.
2: Passàveu de bé.
3: És que ho feim, no ho feim per altra cosa.
1: Sí.
3: No per altra... Després sí, que no, puguem pagar els pis honors.
0: Quina qualitat artística que teniu tots dos. I que bé que, I que bé que sona això, que bé conjuntats que anau i quina veu més preciosa.
2: A més, així que... amb un cançoner tan divers i complet que té aquest disc, Descasada.
1: Sí, sí.
2: Té molt de tons.
1: Realment,
3: molt de tons.
1: La temàtica del disc m'ha apassionat i m'ha travessat, però ha estat l'excusa perfecta per fer tot tipus de cançons de diferents gèneres, que també és el que m'agrada.
0: Sí, i se nota. Abans de que se'n vagin a Magalí, Sare, i en Sebastià Gris, que avui els han sentit cantar, els han sentit actuar, faran aquest Descasada, aquest divendres a Lloret de Vistalegre, un lloc preciós, també.
3: Fa moltes ganes.
0: Ja heu estat?
3: No
0: he
3: estat mai.
0: No he estat mai. Ja segur que us agrada. Perquè és un lloc fantàstic per fer aquest concert. El faran a Quintet, i ara vendrà Anna Maria, abans de que partiu, perquè vos farem unes preguntes més estiuenques. Preparat?
3: Sí.
0: A veure.
4: El paraulòmetre.
0: Molt bé, d'entrat Anna Maria i li farem aquest paraulòmetre avui a en Magalí i en Sebastià.
5: Sí, puc, perquè estic totalment enlluernada i encisada en el que acabo de presenciar. Bueno, mem, aquestes preguntes d'avui. No sé, Magalí, què trobes tu, si pots triar de totes les històries de dones que has conegut investigant, quina t'ha conmogut o inspirat més per aquest disc?
1: La que m'ha conmogut més és la primera que vaig trobar, que és la d'Eslovàquia, aquest camp de comiat. Però sí que he descobert coses molt xules, per exemple, una tradició que es diu Sirviñaco, on les dones, com amb més homes haguessin estat, eren més preuades, i per decidir si la parella es podia casar, primer havien de treballar en equip, podien tenir fills, i si tot anava bé, feien el pacte, no? Com al revés de tot. Aquesta cançó està al disc i això em va sorprendre molt. També pel volum 2 hi ha una dona que arriba als 70 anys i que cada mes broda el seu vestit de núvia fins que diu, bueno, ja prou de brodar, estic bé, no he tingut cap desengany i sense casar-me estic la mar de bé.
5: Sí. Que interessant.
0: Sebastià, tu, quin t'ha agradat d'història?
3: Quina m'ha agradat més? Ostres, clar, m'ha agradat molt. Totes. I això no ho dic per és que aquest germà de la pregunta.
1: Que són molt diferents.
3: Són molt diferents, però jo crec que sa de dues perles, ahir que vàrem indagar més en sa història, justament,
1: sí.
3: És un poema molt antic de Xina, del segle 7 o 8?
1: Del 700.
3: Del 700. I, bueno, sa història que hi ha darrere és una absoluta barbaritat, és una passada. Sí, sí.
0: No,
3: el poema de la primera capa. Sí,
0: en xinès?
3: Sí. No, estaria traduït en francès.
1: Sí.
3: Sí, en xinès pot següent disco.
0: Pot següent disco. Exacte. Apuntat.
5: Poc a poc i bona lletra. Mem, i en tanta relació amb Mallorca i de tants anys, que és el que t'agrada més?
1: De Mallorca?
5: Sí.
3: Òbviant, Cala Morlanda i...
1: O sigui, puc dir una cosa física, però puc dir una cosa física meva, que em passa a mi, quan ja aterro a Mallorca, em ve una fluixera de benestar, de... Que bé,
3: molla.
1: Mollo. O sigui, el que a mi em passa és que Mallorca ho tinc associat a parèntesis, a vacances, no? Que moltes vegades no és veritat, segueixo fent feina, aquests dies estic tancant el trimestre d'autònoma, però ja estic diferent. Tinc una cosa corpòria diferent quan sóc aquí.
5: I tu, Sebastià?
3: Què és el que m'agrada més de Mallorca?
5: Sí.
3: Ui, clar, de Manolí, això en mallorquí és una pregunta molt
5: abstracta. Sí, és un poc enverinat, aventures.
3: No, clar, com a mallorquí que no viu a Mallorca, sí que viu a Catalunya, sí que viu en català, en el meu cas en mallorquí, sí que hi ha una part d'escodi com a mallorquí que quan arribes a Mallorca pots desconnectar un filtre lingüístic.
5: Que
3: jo
5: dir...
3: no gir la llengua allà, cert al qual com aquí, però sempre tenc el pensament de que hi ha coses que pot ser no són idiomàtiques allà i hauré d'explicar dues vegades, encantadíssim d'explicar-les, si puc fer servir el que ja faig servir, explicant-ho, ho explicaré. Però arribo aquí i de sobte dir una cosa i sabré que s'entendrà exactament el que estic dient. Això a mi també m'ha...
0: No has donat explicacions.
3: No he donat explicacions o no he de...
0: A Calum Orlando.
3: Sí, exacte.
5: I ara que xerràvem de Calum Orlando, un racó preferit o on vos agrada estar de Mallorca, no sé si és Calum Orlando o és una altra.
3: Que nostra, sí.
1: Calum Orlando, la cova dels Eriçons...
3: Sí. A mi Manacor m'agrada molt. Més enllà del que diguin les enquestes de Pau de Mellets de Mallorca, Pau de Mellets de... A mi, lo de l'entorn social manacor i la vibra que té Manacor, per mi és immillorable. I allà m'hi sent molt bé i molt acollit i tinc la sort de fer-hi molta feina i d'anar-hi sovint. I m'hi sent com un pez en l'aigua, diríem. Sí.
5: I ja per acabar, una lectura d'estiu que tingueu pendent, que recomaneu per ara que ja estem en època estivenca?
3: Una lectura, un llibre.
1: Mm-hmm. Un llibre. Clar, com que estem tot el dia estudiant japonès i coreà, no llegim.
3: Jo llegeixo noveletes en japonès en el meu nivell, però cap són gaires interessants, més enllà de l'aprenentatge lingüístic.
1: Sí, i fixa't que aquests dies que he vingut a Mallorca no m'he agafat ni tan sols un llibre de poesia, que ho faig sempre.
3: Sí, tu llegeixes.
1: No, m'he agafat això, un llibre de coreà i la meva llibreta de... El que sí que faig és escriure molt. Mm-hmm. I m'he proposat, doncs, fer una mica una ressenya de cada concert que faig, perquè després no me'n recordo ni en quin poble, ni com es deia l'organitzador, ni qui ens va acollir, sí. No sé on. I he decidit escriure molt dels meus viatges.
3: Llegiu Lorca. Sempre està molt bé llegir Lorca.
1: Ah, sí, clar.
3: I mira, si seguiu una mica en Sebastià Portell, a Instagram sempre fa recomanacions fantàstiques.
5: És cert.
3: Seguiu-lo ell és la persona.
0: Ell és
3: el recomanador.
1: M'està venint l'última lectura que he fet, que crec que és Teresa Vinyoles, La veu de les malmaridades, justament, que parla de les que s'escapaven a l'edat mitjana. Hi ha testimonis de noies que s'escapaven, es feien monges.
0: Mm. I doncs, Magalí, Sara, moltes gràcies. I Sebastià Gris, a tu
3: gràcies
0: també.
3: Gràcies a vosaltres,
0: bon concert,
3: sempre.
0: Divendres.
1: Gràcies. Moltíssimes gràcies.
0: A les 9, no vos el perdeu.
1: Moltes gràcies.
0: Aquest descassada. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
8: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
9: IB3 Ràdio és... diversió.
10: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
11: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
10: Si a tu te dic pinta,
11: mur,
10: portada.
11: Si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Gastronomia artesana amb la senyoreta Brioche.

0: mos havien d'acomiadar, havien de guardar la guitarra i tot això s'allarga un poc, però ja tenim la senyora Tabrioix per aquí. Com estàs?
1: Com anam?
0: T'ha agradat aquesta música?
1: Brutal, que m'he quedat sense paraules.
0: Per així disco. Bé, increïble. Un disco molt millor.
1: Increïble.
0: Era en directe.
1: Increïble.
0: Hem quedat tots. Jo vorbeia allà darrere la peixera.
1: Una quantitat de recursos, de tècnica vocal
0: de tècnica
1: increïble
0: vocal.
1: I de guitarra super. Són una combinació
0: guapíssim.
1: Meravellosa. Mm. Sí.
0: I de mira, ho podem acompanyar aquesta bona música?
1: Jo no hi podré anar perquè jo també cantaré justament. Divendres, justament.
0: És que ja ho deien que hi ha massa coses, eh?
1: Sí.
0: A on actues tu?
1: Jo, Colònia de Sant Pere, en el passeig a les 9 i mitja.
0: Que
1: és un bon plan.
0: També,
1: sí.
0: Fantàstic. A les 9 i mitja en el passeig,
1: sí.
0: A la Colònia. Ja he dit la Colònia, però...
1: Colònia.
0: Colònia de Sant Pere. Aquest Beníssim. Divendres a les 9 i mitja.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Beníssim.
0: Idò, ja sabeu, eh? Teniu plans a voler per aquest cap de setmana, però ho podem acompanyar amb un suflé?
1: Mem, no avui m'he encantat dues paraules, val? D'acord? Mira, són unes postres que se composen de dues paraules, que és suflé Alaska. I començant per definir el que és la paraula suflé. Tu n'has menjat mai de suflé?
0: Crec que sí. Però ara m'ho diràs tu.
1: Mira, la paraula està plena d'aire, perquè prové del verb francès soufflé, que significa inflat, bufat.
0: Sí, perquè hi ha molta gent que te diu que no se perdi, que no se desinfli.
1: De fet, no diuen les patates estan pas xuflades.
0: No, jo ho deia més una cosa personal. Quan coneixes una persona que està et soufflé a dalt de tot.
1: A dalt de tot.
0: Que no baixi.
1: A casa.
2: Això no s'està xiflat, no.
1: No, amb vics,
2: sí.
1: No.
2: Bé, sí? Bé.
1: De xiflada, però de xiflat de locura, no?
2: Sí, sí.
1: Crec que... No?
0: Sí, de soufflé.
1: No ho sé, no ho
0: sé. A dalt de tot.
2: Clar.
1: La qüestió és que els xuflers poden ser salats, no? Per exemple, a casa em feien un així gran dins un pírex i hi posaven formatge, no? Era el xuflé de formatge que, a més, va directe del forn a taula, perquè si se baixa, mala cosa.
2: No n'he menjat mai, de salat.
1: No n'has menjat mai?
0: No.
1: Idò, se pot fer amb marís, se pot fer el que vulguis, sí? Mm-hmm. Normalment se fa una base de beixamel. Per exemple, te vaig a fer una proporció, 70 grams de farina, 70 grams de mantega, mig litre de llet. I aquí, 4 ous, separats els vermells de les clares, juntes els vermells amb aquesta beixamel i poses, per exemple, diguen que te ve de gust, formatge o marisc?
2: Formatge.
1: Idò, formatge reat, d'acord? I si poses el formatge quan encara es calent la beixamel perfecta i se desfarà, no hi tiris els vermells perquè se farà en truita.
2: Clar.
1: I després puges els blancs dels ous, ho mescles tot i dins un pírex o petit o gran, prèviament posat com si fos una coca.
0: Un recipient
1: sí,
0: de foc.
1: Sí, i dins el forn, fort. Depèn de...
0: No foc mateix, fort,
1: sí, no serà el mateix un gran que un petit, però allà puja. Sí? Ara hi ha la versió que se fan dins d'aquest plàstic de silicona i dins els microones. Mm. Hi ha gent que els fa, que és una manera com de menjar bé, d'una manera senzilla i ràpida.
0: I puja fora llevat?
1: Sí, es saire. És un pa marcià, però quan pujam els ous... El que estàs intentant ficar com a ingredient és l'aire.
0: L'aire que s'integra de dins i, per tant, va pujant.
1: Sí.
0: Per tant, avui també tornem a pujar ous.
1: Tornem a pujar ous, perquè això ve de la setmana passada.
0: Sí, que van fer.
1: Sí.
0: Les Isles Flotantes, que no n'he menjat encara.
1: Encara no. Ous de la neu.
0: Ous de la neu, sí.
1: I després tenim la paraula Alaska, que no podeu llegir el guió ara. Són tres coses en el meu cap. Quines són, mem? Una està sonant per... ara mateix, no? Que seria un grup de música, i en queden dues. La més evident, que és un lloc, no? Sí, d'Estats Units, sí. I la tercera és un xiringuito per menjar hamburgueses a Vila de Palma, un quiosc,
0: que ara l'han
1: fet emblemàtic.
0: Sí.
1: Perfecte, no? Vull dir, venia beníssim.
0: És a dir, tenim tres Alaskas.
1: Tenim tres Alaskas, sí?
2: Sí.
1: Però perquè, per motiu de que sigui xuflé Alaska, per què? No? És per què d'aquest nom... mirant així, perquè me creava molta curiositat, resulta que abans Alaska era de Rússia, llavors quan ho va adquirir als Estats Units, ho varen celebrar
0: amb un xuflé
1: Alaska, que deien que el que era l'interior, perquè clar, és una marcianada, perquè no ho han dit encara, ho han de dir perquè els oients s'ho puguin imaginar, que és una base de bescuit, de coca, de prima, sí? De pa de pessic, no sé què, bizcocho també se pot dir,
0: sí.
1: Amb una barra de gelat que la poses tota tapada de merenga, eh? Ja s'ha de calafetar bé tot, que no quedin cap... I a dins el forn.
0: Uau.
1: Raro que sembli, perquè quan dius que fiques... Sí, perquè és un cop de forn, no és que s'hagi d'enfornar.
0: No, és a dir, forn ben calent i fots allà gelat.
1: Clar, el merenga, com que té sucre, el que li farà és que se torraran les puntes, no? I és vera que actualment molta de gent ho fa flamejat. En calenteix un licor i aquest licor després el tira per damunt, no? I que és com un pot de xou. Així, jo sí. Ho record com a postres familiars, un restaurant que ja crec que no existeix, que era Los Patos.
0: Los Patos,
2: sí, existeix. Sí.
1: Existeix?
2: Sí.
1: No, perquè tu dius Los Patos, del
2: Cudi.
1: No, jo te dic El Pato.
2: El Pato.
1: El Pato todo solo.
2: Jo no era El Pato. Ah,
1: per son Gomila. Vida, per son no. Vida, sí. I són unes postres que commemoren això, no? Que en el 1867 se va adquirir Alaska.
0: I com que allà hi ha molt...
1: Exactament, Margalida, ets tens
0: es un iceberg.
1: És uns icebergs.
2: Clar, però el gelat com sobreviu?
1: Bé, sobreviu perquè, per altra banda, dic, men, com pot ser això? Dic, perquè estic segura que m'ho demanarà.
0: Pues
1: resulta que hi va haver un químic que va estar fent aquestes postres repetidament i va descobrir justament que hi havia una reacció X, de la qual no en puc parlar perquè no en tinc coneixement, però que aquesta merenga protegia el gelat de fondre-se tan ràpidament. Val? I és vera que també és una qüestió de temps i de força de foc. No? Però el que és increïble és que són unes postres de dues paraules i de tres ingredients, perquè tu te'n pots anar a comprar un bescuit en el súper, que n'hi ha a carretades, una barra de gelat...
0: I que no està mal de fer un...
1: No, perquè ha de ser prim, però. Ah, no és una coca pujada, n'has de fer com un soletilla.
0: D'acord.
1: Melindros.
0: Val, ja t'entenc.
1: M'enteneu? Sí. És una base, eh? és una soletilla. No sé
0: en el forn també en venen...
1: En el forn en venen un bescuit, no? Però no alt, ha de ser prim. Això t'ha de fer com una base. Coneixeu el que és un submarí dins cuina?
0: No.
1: Que són aquestes safates de forma d'oval, que normalment a les escoles mos ho posaven amb amanida grans, que són metàl·liques, moltes vegades eren metàl·liques,
2: sí,
1: com
2: les
1: safates d'escola que eren ovalades, sí. Això se diu submarí a dins.
0: Sargot de la cuina.
1: Aquí tu pots posar la base de bizcocho, la barra de gelat sencera.
0: I sencera?
1: Sencera, li lleves el paper i ja està.
0: I de gustos que vulgui.
1: Quin t'agrada, Margalida?
0: No ho sé.
1: Tricolor, aquell que fan sàndwich, te sembla bé?
0: Sí, de corte.
1: Gelat de corte, una barra de gelat de corte. Mm. I a damunt fas el merengue, val? Que ara direm que hi ha tres tipus de merengue a fer, i el tapes, xun-xun-xun-xun, el tapes. A mi m'agrada molt quan
2: però
1: li fan...
2: Però has de fer aviat, perquè...
1: No tan aviat. Es merengue ja el tenen fent, ja el tenen dins la màniga pastissera.
2: Però el gelat se fon.
1: Però tu ets un professional, arcianament parlant, però has de ser molt lento per tapar.
0: Sí,
2: també.
0: Exacte, també. Que se te
1: fongui
0: tot el gelat.
1: Sí, no?
0: Que aquella barra està ben congelada.
1: Vull dir, clar, ja tens la merenga feta i només has tapar-lo. I a mi m'agrada molt quan se fan puntes, perquè a més aquestes puntes després queden més doradetes a dins del forn, no?
0: Sí, que no ha de ser perfecte, que basta tapar-ho i ja està.
1: Basta tapar-ho. Hi ha gent que després ho presenta amb fruites. Molta de gent fica la fruita també ja a de dins amb so gelat, tapada.
0: Però això són unes postres magnífiques.
1: Són unes postres magnífiques.
0: Ara fas un sopar que teva i fas això i quedes...
1: Idea. Idea perquè m'ha sortit. Tu compres uns melindros, no? Sí. I de cop agafes diferents plats que t'agradin, que puguin anar en el forn. Plats perquè jo me'ls he imaginat de metall, val? O de vidre, el que puguin anar en el forn. Uh-huh. O una safata amb un paper de forn i poses allà mateix, dins la mateixa safata, quatre com a illes de bizcocho. I quin gelat has comprat? I de, per exemple, t'has comprat un bombon mallorquín. I tu fas que cada comensal menjarà un bombon mallorquín. Però en xuflé a l'asca, perquè hauràs fet un merengue que ho fas amb un plis-plas.
2: Però clar, aquí ja hi ha tres capes.
1: La de xocolata, no? Cruixent, sí. Meravellosa.
0: Sí. Molt millor.
1: La margarida de ses meves, molt millor. Quin problema, eh?
2: No, cap ni un. Clar.
1: Cap ni un.
2: El primer haurà de ser lleuger. El primer plat de sopar.
1: Sí,
2: perquè...
0: Sí, tu penses que això ho varen fer quan varen conquerir Alaska. Això és un dia.
1: Però tu imagina't que li lleves el pal a un frigopier i fas un Alaska de frigopier. O que fas un... Ha de ser un poc cremós, això sí, perquè
2: de gel... Encara n'hi ha de frigopiers?
1: No ho sé, però dins el meu cap sí. Sí. Ah, és fantàstic. O un gelat d'aquests de que venen que no tenen pal, però individuals, un sàndwich, un tipus sàndwich, sí. No? Tu el pots ficar i fer un...
2: Això és una fantasia.
1: És fantàstic. Llavors, jo li he batiat melindro bombón mallorquín merengue. I de merengues n'hi ha tres. És recomanable per fer aquestes postres, solen ser o francès, no. Suís o italià, perquè el francès és el que faríem cru, tot cru, els blancs i muntant sucre. Això té un perill, a més de perill, no té estabilitat, no té cos, és com molt lleuger, és un merengue molt, molt, molt orejat i molt lleuger. Nosaltres volem una cosa una mica més estúpida que aguanti més. Uh-huh. Llavors, hi ha dues maneres. Una seria fer ses clares amb so sucre, el bany-maria fins que allò agafi uns 50-60 graus de temperatura. En aquell moment ho treus i comences a donar-li varilles. Uh-huh. Així està...
0: És a dir, que ja estigui un poquet temperat.
1: Està temperadíssim i, a més, has superat els graus...
0: De cocció, sí. Perquè no tinguem truix en l'estiu.
1: Aquesta és el suís. Uh-huh. I si fas un almíbar, que has de fer un almíbar que sembla un poc aparatós, però no ho és, perquè si cercau per xarxes, veureu, o per internet, veureu que hi ha uns gramatges de sucre per una proporció d'aigua, que això donaria una consistència i uns minuts de cocció, per fer-ho amb una densitat, amb una concentració X, d'acord, que en aquest cas serien 118-120 graus, i això fa com una espècie d'almíbar que has d'anar tirant a ratxolí en la batedora juntament amb ses blanc d'ou. Mm-hmm. I aquest seria l'italià. Aquest queda superlluminós.
0: És el que recomanes
1: jo
0: més.
1: Jo sí, a mi m'agrada molt aquest. Qualsevol
0: el
1: pot sortir. Es va de fer. Pots practicar amb el mínim que agafis la teva màquina, perquè si tens una màquina gran hauràs de ficar molt d'ous. Ja. No? Mm-hmm. I si no, a mà algú t'haurà d'aguantar el recipient.
0: Per remenar. Perdona, el sucre, quan te'l poses?
1: En l'italià està dins l'aigua que has fet salmívar a 118 graus.
0: 118 graus. I llavors hi poses els ous i comences...
1: No,
0: i
1: aquest salmívar tu després l'has de tirar a ratxolí molt fi a dins els ous.
0: I vas fent.
1: I va pujant. I tu, mentre va caient, com si fos una maionesa, s'entén?
0: Sí,
1: com si fos una maionesa, però en lloc de que sigui el vermell, són els blancs, i en lloc de que sigui oli, és almíbar.
0: Aquí és allà on hi ha el secret d'aquestes postres,
1: sí,
0: en realitat.
1: Sí.
0: Fer merengue. Perquè gelat el compres.
1: Molt bé.
0: I el bescuit també el pot comprar.
1: Perfecte. Uh-huh. És això. Són super recomanables, se pot ser super creatiu, se poden ficar fruites, investigueu per aquí, perquè és el que dius, Margalida, amb un plis-plas,
0: ja.
1: Fas unes postres
0: fantàstiques. I més agraden a tothom, per això als infants els agrada.
1: Són divers.
0: Sí.
1: Són aquestes coses que són molt divertides. Que te fa fluixera, idò, deixa't de xuflers a l'asca i fas un gelat de corte amb dues galletes.
2: També,
1: que també està bé.
0: Que també està bé.
2: Ja tens el corte,
0: no
2: tens el gelat.
0: Tanta feina. No? I he llegit que a Sant Salvador, a Falanitx, sabeu que hi havia un restaurant allà a dalt? De tot, que em feien un suflé que sabeu que era molt bo. Que té molta anomenada, però ja no el fan. Perquè ara anar a un restaurant i demanar un suflé a l'asca...
2: És com un pijama? És com demanar un
1: no,
2: pijama?
1: No, per jo no.
2: No
1: el pijama és més democràtic, diria. És com
2: sí.
1: Està més democratitzat.
0: No, però l'estiu diu perquè ja
2: sí,
0: no n'hi ha.
2: Perquè no n'hi ha.
1: Ja, però hi ha tantes coses que ja no n'hi ha. Ja. És que un plat de sopa, la cançó de Sopeta de Brau, ja ho era, una cançó que de tot el que ja és superdifícil trobar en els restaurants. Sí. És més fàcil trobar, m'ho invent, ravioli de carrilleres de porc estofades amb peres al vi, que trobar una truita amb lletuga. Mm. No? Sí. Està bé.
2: Bé, perquè una truita amb lletuga pot tenir un entusiasme, no? Si tu deixaves...
1: Escolta,
2: bones,
1: moltes vegades és el que necessites menjar. És vera, potser m'he equivocat d'exemple, amb una
2: truita. T'entenem perfectament.
1: Però sí. Conceptes com un tombet ben fet, un... no és fàcil.
0: No.
1: No és fàcil.
0: I un soufflé Alaska, no n'he vist mai a cap carta de cap restaurant.
1: Home, jo les veig molt pomposes,
0: sí.
1: No? Són com una celebració exacte, molt gran.
0: Exacte, quan fan un dinar, un sopar, un aniversari, treus allò en el final.
1: Sí.
0: Amb dues bengales.
1: Sí.
0: Bengales de queixes. Que...
1: Després un altre secret. Tu pots fer xuflé Alaska individual i congelar-lo sense pegar-li escot de forn. Uh-huh. Li pots pegar escot de forn quan vulguis. Uh-huh. M'he explicat o no?
0: Sí.
1: Tu el tens muntat dins el congelador.
0: El treus i el poses dins el forn i el serveixes.
1: Ja està. Uh-huh. Això és fantàstic.
0: I quin temps de forn has dit?
1: No, això dependrà del tamany que facis, però tu ho veuràs, perquè és com gratinar un macarrons. Exacte.
0: El treus i au.
1: Hi ha gent que engata amb un almíbar, amb o licor o herbes o el que sigui, o amb infusió, el bizcocho de baix, no? Pots fer meravelles.
0: Ai, quina gana que tinc ara.
1: Són coses que faria il·lusió provar-les, que sí?
2: Sí.
1: És que tenim pendent una sèrie de... Perquè hi ha com nostàlgia. Hi ha com nostàlgia, de vegades, aquí a Gastronomia Arsiana, no? Perquè són coses que no són fàcils de trobar, molt fàcils de fer, aquesta sa contradicció,
0: sí.
1: No? Reivindicar amb la gastronomia arsiana.
0: Exacte. I menjarem soufflé Alaska. Si em feis,
2: a la italiana.
0: O si em feis...
2: Soufflé Alaska
0: sí,
2: a la italiana.
0: Amb merengue.
1: A la mallorquina.
2: El
0: merengue fet a la italiana, però molt serà molt mallorquí.
1: Perfecte.
0: Perquè podeu fer amb gelat de Mallorca, que en trobareu...
1: T'imagines amb un gelat, una barra de torró, una barra de gelat de Mala?
0: Per exemple.
2: Apuntat, eh?
0: Uf, no sé si podrem continuar. Bé, només mos queden 4 minuts. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Quina il·lusió avui, aquest soufflé Alaska que hem fet entre tots. Ara hem d'acabar el programa, com sempre, amb música.
3: IB3 Ràdio és cultura. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que

I doncs sí, acabem el programa amb música. Ha vingut Anna Maria Pons. Maria, avui posam Andrés Calamaro. Li hem de dedicar aquesta píndola. Avui doncs.

Tal dia com avui, l'any 1984, el cantautor, músic, compositor, productor discogràfic i multiinstrumentalista, Andrés Calamaro, que és hispano-argentí, va publicar el seu primer disc solista titulat Hotel Calamaro.

Aquest àlbum va marcar el debut en solitari de Calamaro mentre encara integrava Los Abuelos de la Nada, que en aquest disc, el primer de moltíssims, hem de dir, presenta un estil més volcat al pop i hi ha cançons tan mítiques com Fabio Cerpa, Tienes Razón o No me pidas que no sea un inconsciente.

0: Val a dir que Calamaro és considerat una de les icones del rock argentí per la seva banda Los Abuelos de la Nada i també la seva prolífica carrera com a solista. A més, també hem de dir, però, que ha estat una figura influent del rock espanyol pel seu èxit amb el grup Los Rodríguez, bé que dic que té a bon triar aquest home, i com us podeu imaginar, dins d'aquesta llarga trajectòria ha guanyat múltiples guardons, entre ells, millor àlbum de rock per La Lengua Popular i també Cargar la Suerte.
1: I de fins aquí avui aquest programa i aquesta píndola dedicada a Andrés Calamaro. Maria Pons, moltes gràcies. Fins demà.
0: Gràcies.
1: Salut, que li ve. Fins demà. Demà, molt bé. Toni Cardellà ha estat el control tècnic. Gràcies. Fins demà. Bye.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: De com els nostres artistes van suportant el paradís i també Dramatúrgia Balear a la Sala Beckett de Barcelona. Comença l'Espai de Cultura a IB3 Ràdio.

0: La cineasta i periodista palmesana Marga Melià reedita 15 anys després el seu llibre d'entrevistes Suportant el paradís amb Leonard Muntaner Editors. Miquel Barceló, Agustí Villaronga són dos dels protagonistes d'aquest llibre que en aquesta reedició inclou també nous textos en català i altres primícies que d'aquí uns minuts comentarem. Després, el productor Javier Matesanz ens du els tres dramaturgs balears que participaran a l'Obrador d'Estiu de la Sala Beckett de Barcelona dins aquesta iniciativa que se diu Aparador de Nova Dramatúrgia Balear, que està impulsada en la col·laboració del Teatre Principal de Palma. Els autors són Maria Garalves, Sergio Baos i Josep Ramon Cerdà. Tot amb Andrea Sánchez a la part tècnica. Arrencam.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Amb un fragment de la banda sonora del Mà, d'Agustí Villaronga, saludam tot d'una a la cineasta i periodista Marga Melià. Com vos han dit, demà presenta la reedició del seu llibre d'entrevistes Suportant el Paradís, 15 anys després de la seva primera edició. De fet, alguns dels artistes que va entrevistar al voltant de 2009-2010 ja ens han deixat, en Tòfol Serra, Agustí Villaronga o Toni Catany. De fet, els altres que va triar ella continuen molt vigents. Però a més de les novetats d'aquesta nova versió del llibre, molt aviat també s'estrenarà un documental amb el material audiovisual d'aquestes xerrades i algunes més que s'han afegit. Marga Melià, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquesta reedició.
1: Moltes gràcies. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Avui hem pogut pegar una ullada també en aquest llibre, en aquesta reedició que se presenta demà a partir de les 7 del capvespre a Rata Corner amb la nostra companya Margalida Mateu. I, de fet, bé, és un llibre que m'agradaria molt que ara comentar perquè del primer només se'n va fer una edició, no? Encara se pot trobar la primera?
1: No, la primera edició ja se va esgotar tot d'una i sempre m'ha quedat l'espineta clavada perquè durant aquests anys molta gent me deia ai, jo és que aquest llibre el vull llegir perquè l'havien sentit, anomenar o això i no hi havia manera, no? Ho veus a lo millor a internet de segona mà, caríssim, una cosa quasi de culte. I jo, no, és que no entén més i no se'n poden trobar més. I ara, enguany, motiu de de s'estrena del documental de mateix títol, no? Suportant el Paradís, l'editora Maria Montaner i jo vàrem pensar que era un bon moment per reeditar el llibre i poder tornar-lo a posar a l'abast del públic. I això ho presentant demà i estic molt contenta.
0: Que bé, Marga. I a més, aquest llibre, aquesta reedició, és un format diferent, no? És més manejable, podríem dir.
1: Sí, la primera edició era un llibre com a d'aquests, com a de tauleta de cafè, que diuen, no? Un llibre quasi d'objecte de decoració, perquè les fotos eren enormes, així era un llibre molt gran, pesat, no? Un llibre molt xulo de tenir, però fàcil, difícil de transportar i de, no? Jo que sempre duc el llibre en sa mà, que estic llegint, aquell era molt difícil, no? I aquest no, aquest és un llibre més de butxaca, també molt cuidat i molt interessant, però l'edició, però molt més manejable, no?
0: Bé, ara direm, de fet, som 20 artistes, una llista llarga, entre els quals trobam noms com Miquel Odrobé, on Simon Andreu, Miquel Barceló, Llum Barrera, Mònica Fuster, en Rafa Cortes... Bé, la llista és molt llarga, el que heu de fer és anar demà en aquesta presentació a la xat a Rata Corner, o si no, cercar també el llibre. Marga, tu quan vares tenir aquesta idea, era un moment, supòs, d'impàs, que no saps per on has de tirar. Tenies 26 anys i, en certa manera, aquesta feina te va marcar un poc el teu camí posterior.
1: Sí, absolutament. Jo, la idea d'aquest llibre va sorgir quan un dia estava entrevistant per una revista on jo feia de freelance, estava entrevistant en Rafa Cortés, que acabava de treure la seva pel·lícula Jo, i m'havia agradat molt i li vaig demanar de fer una entrevista per publicar ja i vàrem començar a xerrar sobre tots els grans artistes que teníem a Mallorca. Això era una conversa que vàrem tenir a Barcelona, no? Que encara era més curiós. I xerraven sobre tots els artistes que teníem a Mallorca, la nostra cultura. Ens vàrem posar a donar-li voltes un munt de temes i vaig dir, m'agradaria molt sentir què opinen de tots aquests temes altres artistes en els que també admir, no? I va ser així com vaig començar, jo ven del periodisme, també havia estudiat guió i algunes coses de cine, però jo feia feina de periodista, no tenia molt clar cap on volia enfocar la meva carrera i amb aquesta idea, aquest llibre, tot va sortir rodat, vaig tornar a viure a Mallorca i me vaig començar a inclinar cap al món de cine, vaig començar a fer feina en el cine i de fet és molt curiós perquè el meu primer projecte audiovisual, que jo estava dirigint, va ser Suportant el Paradís, que és la pel·lícula que estrenava aquest estiu. I clar, n'he estrenades moltes entre aquell moment i ara, no? Però en realitat és la primera, així que tot és molt curiós.
0: Idò, sí que és curiós reprendre ara, tant d'anys després, aquesta
1: Sí.
0: feina, amb la il·lusió, la visió que tenies, a més, en aquell
1: Sí.
0: moment. Ara parlarem un poc dels temes que vares tractar en aquestes 20 entrevistes
1: Sí.
0: inicials, però te va costar arribar en aquests personatges perquè són de primer nivell. Va ser difícil.
1: Sí, n'hi va haver que va ser molt senzill perquè, clar, potser entrevistava un i aquest un coneixia molt o era amic d'un altre que jo també volia entrevistar i m'ho facilitava i m'ho posava en contacte i, clar, ja venies recomanada de qualcú en el que l'artista tenia confiança. Però després n'hi va haver d'altres que van ser més difícils de contactar. Jo sempre conto que Miquel Barceló me va costar bastant de temps arribar a poder-li plantejar a ell la idea i es veure que quan va conèixer la idea a través d'un fotògraf, dels fotògrafs del llibre, que va coincidir amb ell en un rodatge a Mali, imagina't si havia de ser fora l'assumpte, i van coincidir, li va explicar i ell tot d'una mos va dir que sí. I ja va ser tot super agradable, senzill i fàcil, però fins a arribar en aquell moment, sí, va ser més complicat. Però bé, l'entrevista va sortir superbé i és una de que ha quedat francament bé i n'estic molt orgullosa, sí.
0: Ha quedat tot superbé. Parlaves ara del fotògraf, d'en Òscar Fernández
1: Sí.
0: Orengo. Com vares arribar en aquesta col·laboració amb ell? Perquè es veu que les fotografies, per ell que fer una foto
1: Sí.
0: sempre és mostrar el personatge d'alguna manera, no? Que se li vagi sa cara, però realment són unes
1: Sí.
0: fotos molt especials, molt, molt úniques.
1: Sí, les fotografies de l'Òscar són obres d'art en si mateixes. Me'l va presentar en Rafa Cortés, precisament, i és un fotògraf que ens van fer molt amics fent aquest projecte i des de llavors hem estat sempre en contacte i he anat seguint el que fa i tal. I la veritat és que és super, super punter. S'ha especialitzat en retrats de gent de la cultura i molt especialment dels directors i directores de cine. I ha fet exposicions per tot el món i jo l'admiro un munt i estic super contenta de lo bé que li va, no?
0: Idò, és un llibre que demà se presenta, que ve acompanyat també de l'estrena del documental que ara has tractat. Vull dir que has agafat totes aquelles imatges d'abans
1: Sí.
0: i les has tractades i editades ara, no? En la teva
1: Sí.
0: visió d'ara. Però
1: Sí.
0: abans d'arribar al documental, Marga, m'agradaria parlar un poc dels temes que vares voler tractar i com totes aquestes qüestions continuen sent tan vigents, tan intemporals, en certa manera, i algunes han cobrat molta vigència.
1: Sí. Sí, no, bueno, jo en aquell moment volia fer amb el llibre una repassada profunda, diguéssim, dels moments claus de la vida i de les obres més importants de tots aquests artistes. I això va ser el que ens vam centrar, de la seva manera de pensar, de les seves pors, de tot el que per ells fos important. Ens vam com a seure en el divan i se varen obrir molt moltíssim, van ser molt generosos i van xerrar de tot això. I a part d'això també vàrem tocar molt de temes relacionats amb Mallorca, sempre sortien, no?, al voltant dels mallorquins, de com han canviat, de com ha canviat la nostra illa, de processos com la globalització, que se xerrava en aquell moment, ara xerrant més de gentrificació, per exemple, però ve a ser bastant similar, no? I tots aquests temes de com ens havia afectat com a poble el boom turístic i les seves conseqüències, no? Va ser un tema que s'anava repetint, repetint, n'hi havia més, però aquest era un d'ells, I després, a l'hora del documental, vaig voler centrar-me en aquest tema comú. I ja te dic, aquestes entrevistes són d'aquella època, estan gravades crec que són el 2012, més o menys, i el que passa és que són tan vigents que quan jo les he... O sigui, és un projecte que mai he abandonat del tot, però que finalment m'hi he posat així a tope des de fa 2 anys fins ara. I aquests darrers 2 anys he al·lucinat per lo absolutament vigents, no? que són, i dius, clar, ells ja com que ho veien venir d'alguna manera, allà cap on anàvem, i a lo millor en el moment que feia les entrevistes t'apareixia que alguns podien ser un poc tenir una visió un poc pessimista, i al final te'n donaves compte, sobretot ara, quan t'ha passat el temps, que de pessimista no eren, el que eren visionàries, no? I molt lúcides. I tot aquest joc ha estat el que m'ha permès construir aquest relat a dia d'avui, però partint d'aquests testimonis com que se varen adelantar en els temps.
0: És molt interessant veure la visió de cada un d'aquests artistes o escriptors o bé, persones destacades del món de la cultura que has
1: Sí.
0: inclòs en aquestes entrevistes, de com parlen, com molt bé has dit, del territori, de l'habitatge, un poc de les dificultats, la gentrificació, que en aquell temps encara no se'n parlava tant d'això. Es veu que si
1: Clar.
0: ens situem al 2010, tots poden recordar bé, com mostra trobàvem tal vegada en aquella època, i veure que efectivament ja notàvem una certa pressió, però no com ara, evidentment. M'ha creat l'atenció també una entrevista que avui t'han fet, que han publicat també en el Diari de Mallorca, allà
1: Sí.
0: on parlau que en aquell temps moltes coses d'ara encara no existien, no? Encara no teníem Instagram o
1: Exacte.
0: Airbnb, no? Que tot això va
1: Sí.
0: arribar un parell d'anys més tard. És curiós, llavors, com canvien les coses. Ara que tu t'has hagut d'enfrontar a tot aquest material audiovisual de cara a fer el documental, que t'has trobat? Ha estat bo de fer feina amb tot això que tenies, que a més entenc que ho tenies tot ben conservat, no? Era
1: Sí,
0: digital o analògic?
1: no, no, ja era digital, ja ho vàrem gravar en digital, n'Agustí Torres i jo, i ho teníem allà, sí, ben conservat, perquè sempre havíem sabut que aquestes entrevistes eren molt valuoses, però mai vàrem trobar el moment encara de finiquitar el projecte, no? Sempre estava allà, però no el arribàvem a acabar. I sí, la veritat és que ha estat un plaer molt gran. Jo ho hagués fet durar molt més. Durar una hora i mitja, però hi havia material per fer tota una sèrie, vaja. Perquè, clar, tots els temes en el final, per molt que se situïn en les entrevistes, fossin en un moment molt, molt concret del temps, en el final acaben abarcant temes que són atemporals. És a dir, per exemple, un altre dels temes que se xerra, la pèrdua d'identitat, les conseqüències del progrés. Clar, totes aquestes coses no... Ara d'anys, moltes dècades que se van gestant, i segurament encara estarem en aquest procés d'aquí 10 o 20 anys. Per tant, això són quan te dediques a t'atures i fas com una... Intentes fer una lectura profunda de les coses, clar, això transcendeix els temps, no? I realment aquestes reflexions que abarquen des dels orígens, no? De principis de segle XX, quasi, de lo que ells conten, de com eres, com ells havien sentit dels seus predins, no? Que era la Mallorca, tal, i després se projecten al futur. Per tant, per jo ha estat una autèntica passada. Fins i tot, clar, me vaig plantejar, bé, també podria entrevistar alguns d'aquests artistes una altra vegada, amb alguns d'ells segueix tenint contacte i això, però és que m'ha parecer que realment no... O sigui, era encara més valuós mantenir només aquelles, perquè veies que el que deien era molt similar possiblement a el que diguessin ara. De fet, a vegades els he sentit dient coses molt parescudes el darrer any o dos, però té més valor que fossin en aquell moment, perquè els altres no ho veien tan clar com ho veien ells, no?
0: Idò, és realment molt clarificador. Tenia moltes ganes de veure aquest documental condensat amb 1 hora i mitja que s'estrenarà dia 31 de juliol dins de la programació de l'Atlàntida Film Fest. No sé si queden entrades encara per la projecció d'aquestes, perquè algunes han volat. Tu saps, Mala,
1: Sí,
0: queden,
1: queden, en
0: queden.
1: queden algunes, m'han dit avui de l'Atlàntida que en queden poquetes, però no heu de passar pena, perquè qui no pugui arribar a anar a l'Atlàntida també podrà anar al cine, que a setembre estrenarem a Cine Ciutat, a Rivoli i a altres cines, o sigui que hi ha aquestes diverses oportunitats, no? Ara a l'Atlàntida està fresquet en el Rivoli, que se passarà dia 31, i si no, a setembre també, o sigui que hi ha diverses oportunitats.

0: Són les 6 i gairebé 23 minuts. Conversam en directe amb la cineasta i escriptora, periodista, Marga Melià, que demà presenta el seu llibre, aquesta reedició de Suportant el Paradís, amb 20 entrevistes a artistes destacats fetes el 2009-2010 i que ara ella revisita, afegint a cada una d'aquestes converses també un petit text en català. No? Aquesta seria una de les novetats de l'edició nova del llibre.
1: Sí, exacte, perquè el llibre és la seva primera edició, se va publicar en castellà i en anglès, i ara per primera vegada se publica en català, que ja era hora, que és en realitat l'idioma en el que vàrem fer les entrevistes, no? I estic molt contenta, l'edició és molt xula, i na Maria de Leonard Muntaner i jo vàrem estar pensant quina era la millor manera i vàrem decidir que mantindríem intactes la meva presentació que jo faig de com els vaig conèixer, quina impressió m'han donat cara a cara quan els vaig conèixer, i els hi vaig fer l'entrevista, després allà l'entrevista, i després el que sí que m'ha afegit enguany és, en aquesta nova edició, és un text que jo he escrit per, diguéssim, posar al dia el que ha passat en aquests artistes entre 2011, que va ser quan se va publicar la primera edició, i ara. En la majoria d'ells m'he tornat a posar en contacte, o mos han telefonat, o han xerrat, o mos han vist i m'han explicat un poc, a part jo ja anava seguint les seves trajectòries. D'altres, com has dit en el principi, ja no hi són, però sé que va ser d'ells i està molt emocionant i molt emotiu també poder escriure, per exemple, no? Que va ser de n'Agustí Villaronga, que va ser d'Antòfol Serra, que va ser d'Antoni Catany, després de que mos coneguéssim i fins al dia en què mos varen deixar, no?
0: Idò, sí, bé, un poc, no hi té, suport, res a veure, però en certa manera mos han recordat també alguna conversa que van mantenir també amb Alberto Anaut del Club Matador, que també va fer aquestes entrevistes tan extenses, gravades també en vídeo, i en el qual, clar, mos va interessar sobretot la part de Miquel Barceló. En
1: sí,
0: aquest sentit,
1: sí.
0: Deies, Marga, que per la pel·lícula t'ha quedat molt de material, deies fins i tot per fer un capítol, no sé si de cadascun. Tal vegada d'aquí uns anys podràs fer una reedició o revisió del material que te quedi, però sí que fa un moment hem escoltat a Clara Ingold amb un dels seus temes de la McQueen, perquè ella és una d'aquesta fornada més jove, més actual, d'artistes que has inclòs també en el documental. Conta-mos un poc aquesta part més nova.
1: Sí, en els documents... Clar, jo sempre deia, en el llibre a mi m'hagués encantat poder incloure no a 20, sinó a 50, 60 o 70, perquè hi ha un munt d'artistes meravellosos aquí, escriptors, artistes plàstics, músics, actors, directors, bé, de tot. Però no podia ser, i només hi cabien 20, perquè si no hagués estat una enciclopèdia. Així que després de la pel·lícula, encara és més complicat i tampoc, de fet, no surten els 20, sinó surten uns quants d'ells, com a la meitat o així, en Barcelona, Carme Riera, en Susi Gómez, en Biel Mesquida, uns quants més. I després, cap al final de la pel·lícula, a la qual no només hi ha les entrevistes, sinó també hi ha pues, certes reflexions meves sobre diversos temes en torn dels quals ells xerren, però jo afegeix que aquest punt de vista actual i personal meu també. Després, cap al final, me va fer ganes xerrar amb alguns artistes això, pues, més joves per saber quina era la seva visió a dia d'avui, per afegir unes petites coses que en aquell moment era impossible adivinar que passarien, per molt visionaris i lúcids que fossin, que passarien tan ràpid, no? Com el tema de la crisi de l'habitatge, tota aquesta especulació immobiliària tan forta que hi ha ara, no? Aquest tema és com a... Lo de Airbnb, aquest tema és com a tan... Ara mateix, que sí que m'ha agradat poder conversar breument, perquè ja t'he dit, una hora i mitja és molt poc per xerrar de tots aquests temes tan complexos, però he tingut la sort i el privilegi de que me diguessin una mica com se senten autors com la Clara Ingold, com la Laura Agost, en Sebastià Portell, en Diego Ingold, en Miguel Ec, en Changuito, en Joan Aguiló... Bé, molts i molts autors contemporanis i m'ha paregut que han aportat en la Júlia Colom, en Jaume Carrió, bé, molts. Molt breus, però molts, perquè tenia ganes, no?, també de dir, bé, no només hi ha, diguéssim, tota aquesta generació que està, o diverses generacions que estan retratades, que vaig entrevistar abans, sinó que la cosa també continua a Mallorca i segueix havent artistes de totes les edats, no?, i seguim seguint un lloc especialment ple de creativitat i de cultura.
0: Idò, demà serà la presentació d'aquesta nova edició del llibre que trobareu publicat per Leonard Muntaner a les 7 a Rata Corner a Palma i després, dia 31, l'estrena del documental Suportant el Paradís, el mateix títol que el llibre a l'Atlàntida Film Fest i a partir del setembre ja als cinemes. Marga Melià, moltes gràcies. Bé, el poc que han sabut d'aquesta reedició del documental, mos ha encantat. Demà a les 7 mos veurem a Rata Corner i també que vagi molt bé s'estrena del documental. Com han dit, per dia 31 de juliol encara quedaven avui algunes entrades. Marga Melià, una ferrada, moltes gràcies i enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies, una ferrada.
0: Una ferrada i bueno, anem amb Changuito i un dels temes nous.

0: La música d'en Changuito, de fet, demà vendrà també a presentar-nos aquest nou treball que se diu Batacs. Fem una petita aturada a les 6:31 i tot d'una vos parlam o parlam amb dramaturgs i també de lectures dramatitzades.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: I si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: A Atzena, amb Javier Matesanz.

0: tenim a tots els convidats a l'estudi. Saludem en primer lloc en Javier Mate Sanz, el productor que sempre mos du tota la actualitat escènica els dimecres. Com estàs, Javier?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé. Avui, bé, mos dus tres convidats que... A més,
1: que han vingut tots tres, és un luxe,
0: en persona,
1: això.
0: Ho he de dir.
1: Fora televisió.
2: És estiu.
0: A veure, no, aquesta setmana sembla que molt de convidats ho tenen complicat per venir a l'estudi, en la qual cosa vos agraïm especialment. Tenim a Ana Maria Garalbe. Com estàs, Maria? Benvinguda.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Ana Maria, bé, totes, molt aviat estrenaran o presentaran també les seves obres en aquestes lectures dramatitzades a la Sala Beckett de Barcelona, en una col·laboració que hi ha també amb el Teatre Principal. Sergi Baus, com estàs? Benvingut.
4: Gràcies.
0: I també Josep Ramon Sardà, benvingut també.
5: Com anem?
0: I demà en Javier mos ho explicarà tot.
1: Bueno, ells tres són els que presentaran, els que participaran en aquest aparador de Nova Dramatúrgia Balear, que és aquest programa, no?, per aquesta iniciativa del Teatre Principal i la Sala Beckett per mostrar les noves obres, noves dramatúrgies d'autors balears. Qui tria exactament les peces? Perquè suposo que n'hi ha un ventall d'autors i obres noves i inèdites de moment, que hi ha com un comitè de la Beckett.
5: Se'n van presentar una trentena, m'ho
1: pareix.
5: Una
1: trentena.
5: I el principal va fer una primera selecció i després saber que t'ha acabat entre aquestes, m'ho pareix que eren 6 o 8 seleccionades, ha triat les tres que vol fer.
1: És la primera vegada que se fa aquest aparador?
3: Sí.
5: De Balears, sí. L'any passat se va fer amb autors del País Valencià.
1: Ah, i anirà canviant de...
5: Supos que ho faran com a cicles.
1: Anava a demanar-me si tindria continuïtat balear, però bé, segurament no, anirà canviant.
5: És que l'any que ve aquestes obres ja se faran en el lliure o en el nacional.
3: A la Sala Beckett, també.
5: A la Sala Beckett.
1: Les vostres, com a mínim, les altres ja... No, però vull dir... Però m'ha sorprès això que havia com a 30, perquè vols anar a demanar sempre n'hi haurà obres de nova creació i tal, però realment viu un molt bon moment la dramatúrgia aquí a les Illes, no?
4: La dramatúrgia jo crec que viu un molt bon moment a nivell de creació. Una altra cosa és a nivell de visualització. Això seria un altre tema, que el Pontura és un meló...
1: He dit dramatúrgia, una cosa de producció,
4: per lectura, no?
1: O d'exhibició, i aquí que se comença a embrutar tot això. Sí. Però vaja, anem a veure com funciona aquest tema, perquè ho feis dia 15, 16 i 17, per ordre el 15 és qui en... Comences tu, Sergi, després na Maria, i després hi acaba en Pere Ramon.
0: Menau seguits, un dia,
1: sí,
0: un dia darrere,
1: saps? 15, 16, 17, sí. Com funciona el tema? Heu triat vosaltres, vos dirigiu vosaltres mateixos la
5: no? Crec que en Sergi és l'únic que se dirigeix,
4: sí.
5: Però els altres no.
4: Bueno, en el meu cas va ser... De fet, no és cosa meva en absolut. A mi m'ho van dir, escolta, volen que la dirigisquis tu i que la interpretis tu. Vull dir, per mi ja m'anava bé, perquè som més tot bé per jo. Però no va ser cosa...
1: Tu tot sol, veig aquí una foto amb en Albert Mèlic, sí. No sé si és de la mateixa... De la
4: sí, és la mateixa... Ja havia fet una lectura d'això amb en Albert Mèlic, però no serà en Albert, perquè jo vaig dir que fos en Albert, però no sé si estava en una altra lectura, bueno, qüestió que al final fa en Pedro Mas.
1: En Pedro Mas.
4: Sí.
1: La teva peça en concret és per tot allò que ens uneix. Mm-hmm. I per tant diriges, interpretes tu mateix. Pues anem passant la pilota. Maria, les llibreteres, de la qual ja vàrem parlar aquí,
3: ja,
1: perquè
3: vàrem
1: guanyar el Premi Llorenç Mollà. Agnès Jovet, te diries.
3: Sí.
1: I interpretes tu?
3: No, aquesta vegada no. Nosaltres també ja havíem fet una altra lectura. Mm-hmm. I ara, però, el principal m'ho va proposar en Agnès per dirigir, uh-huh. I entre ella i jo hem decidit mantenir dues actrius que ja van formar part de l'altra lectura i jo no actuar en aquesta i deixar pas a Esther López.
1: Ah, mira que bé.
3: Així que aquesta ets aquí.
1: I ben contenta, tu.
3: Sí. I també nerviosa per veure que surt, ara que no estic en aquest procés des de dins.
1: Però estiràs present.
3: Clar, home.
1: Vale. No,
3: sí,
1: dic jo, si ho deixes córrer ja com a... No, ja, estrenes tantes coses que ja no, tampoc no pots estar present a tot.
3: Ja se me'n va, no? Que va.
1: Pep, Sergi Belbel, per això el del TNC i el mercat de les flors i ja.
5: No. Jo la veritat és que estic contentíssim, perquè en el meu cas és la primera vegada que sentiré aquest test, perquè no se n'ha fet encara cap lectura, i només s'ha llegit en privat, vull dir, no s'ha fet tan sols cap lectura entre amics.
1: La segona línia.
5: La segona línia, que és el test que va guanyar el Premi Àngel Guimerà. I jo ja l'havia passat en Sergi Belbel, perquè, clar, vaig anar passant a directors per veure si els interessava i això. En Sergi li havia agradat molt el test i crec que va ser ell que se va proposar a saber aquest per dir-lo.
1: I qui ho interpreta? Qui ho digués?
5: També és un repartiment de luxe, perquè hi ha en Miquel Gelabert, una llegenda... Després hi ha en Gisco Segura, sí, que ja havia fet l'arquitecte. De... Sí. I després el personatge femení és n'Alba Brunet, que també és una actriu que jo m'encanta i feia temps que em feia ganes fer alguna cosa també amb ella. I en David Mercè, que aquesta va ser una proposta d'en Sergi Gelbert. Jo no el, conec, bueno, el coneixia d'haver-lo vist per televisió, sí, a Polònia i tot això. I però em va dir, sí, en teatre és un actor molt fiable i al final ha estat un repartiment
0: a molt, més que les entrades per veure aquesta proposta d'en Josep Ramon estan argotades, són gratuïtes, sí, i només s'han de descarregar les invitacions i bé, per ses...
1: han hagut de tancar el lliure per falta de públic.
5: A veure, s'ha de dir que les lectures no se fan a una de les sales grans de saber, sinó que se fan a sales d'assatge. També és un aforament reduït.
1: Ara te faré una pregunta, espero que no te destripi. Bueno, espera, jo te la faig. perquè sé que ets un cinèfil, a més. Jo m'he llegit de que va, la segona línia.
5: Sí?
1: A tu t'agrada molt El Resplandor, eh? L'Hotel Overlook.
5: Mira, fixa't.
1: Sí o no?
5: Bueno, sí, és una gran pel·lícula, El Resplandor.
1: No, però té que veure amb això, no?
5: No t'has de veure.
1: Vale.
5: Però és que m'està passant, amb aquest temps, m'està passant que la gent que la llegeix, cadascú me xerra de referències que jo, dius... Ah,
1: que sí, no són les teves, però sí que coincideixen. No? Ah, pues això, això enriqueix moltíssim, això, no?
5: Sí, és a dir, jo el que veig és que jo hi vaig ficar una mescla d'influències, però que encara n'hi ha més, de les quals jo no en som conscients, saps? I la gent, quan m'ho diu, pues ostres, sí, clar, això pues, jo ho he vist i segur que segurament m'ha influït. Però no d'una manera conscient.
1: No, és que jo anava llegint i me venia al cap, i de cop quasi al final diu, a l'interior d'aquest enigmàtic i fantasmagòric gran, i dic, hòstia, aquí ja hi som. Qui és en Jack Nicholson?
5: No. El que és cert és que jo ja feia molt d'anys que tenia ganes d'escriure una cosa que passàs a un lloc turístic a Mallorca en hivern. Perquè sempre ho he trobat un lloc fascinant. Igual que un aeroport tancat, saps? És a dir, són d'aquells no llocs que dius, aquí, si hi fiques un personatge, pot passar qualque cosa interessant, saps? I al final vas trobar la idea per fer-ho, i sí, finalment, és això, és un conte, de fet, és un conte meravellós, és un conte fantàstic, que encara que sembli que la temàtica és realista, se'n va cap a gènere fantàstic.
1: Cap al fantàstic.
5: Sí. Per això dic que hi ha influències molt diverses.
1: No és molt habitual, dins el teatre no és del més habitual, del fantàstic.
5: No. Jo d'entrada, si he de donar una referència, pensava en La dimensió desconeguda. Correcte. O una cosa així.
1: No te poses per res, tu, eh?
5: No, sí, és que, a veure, jo darrerament intent no repetir-me i escriure coses que jo no he escrit i que no he vist, també. I és veritat que en teatre jo de vegades, no sé si vosaltres esteu d'acord, que de vegades molt limitant molt a una sèrie de temes, d'alguna manera són una mica endogànics en quant a els temes. Tu vas a veure obres de teatre i veus que... és molt habitual veure això, un grup d'amics que s'arroneixen per sopar, saps? Coses, temes i ambients que se repeteixen molt.
1: En Kenneth Branagh va fer molt de mal amb els amics, sí, de pitjors. Però... continua amb el cinema.
5: La cosa és això, que hi ha moltes més possibilitats de coses que podem fer en teatre.
1: Evidentment, com per exemple, per tot allò que ens uneix, que és... De què va? Explica'ns una miqueta, perquè tu també fiques els peus en un baciot, no?
4: Sí, ja m'agrada. Sí, empenyo un poc els límits, no? Però, no, són dos polítics d'un partit X de dretes que estan a prop d'unes eleccions i han de fer un pla malèfic, o sigui, malèfic no, perdó, un pla per aconseguir que aquestes enquestes pugin un poc. Estan a punt d'aconseguir-ho, però encara els hi falta el darrer punt.
1: Si hi ha unes eleccions, l'argument és guanyar sí o sí.
4: Exacte.
1: Alguna cosa està passant.
4: Algo ha de passar.
1: Alguna cosa està passant.
4: Sí, sí.
1: I són dos personatges, eh?
4: Són dos personatges, sí, sí. Això està... el vaig fer per el torneig de dramatúrgia de Girona, de la temporada alta, i bé, és això.
1: Escrivies amb cara i ulls, els personatges tenien cara i ulls, tot i que no ho diguis, no?
4: No,
1: me banyo o no,
4: que va, en absolut, no.
1: Bueno, i Maria sí que va escriure sobre dues dones, dos personatges, dues llibreteres,
3: Correcte.
1: Reals.
3: Reals, sí, sí.
1: I apassionants, que jo no coneixia fins que fa uns mesos me vares presentar aquí.
3: Quina il·lusió,
1: Conta'ns qui eren, bueno, les gerents.
3: Nassir Jovic i n'Adrià Moni, efectivament. És una història real, és històrica, documental, s'obre. I perquè les vaig descobrir, vaig veure com aquesta gran necessitat de que la gent les conegués, perquè la Sílvia Beach va ser la que va publicar l'Ulisses de Jane Joyce. Ah. I és com, no existiria tot el que va crear Joyce, sí, si no fos per aquesta dona que ha quedat oblidada. I a més van ser dues dones increïbles, anys 20, París, dues llibreries una davant l'altra, i se van ajudar, encoratjar, i a més van ser parella sentimental, elles dues, i van crear allà un refugi artístic.
1: L'obra estava escrita, tu l'has agafada, tu.
3: Però clar, clar, i a més, és que període entre guerres mundials, Hemingway allà ficat, tenia tots els elements, jo només vaig cercar, llegir molt, anar a París a entrevistar persones i al final va sortir la llibretera.
1: I modestament guanyar el Llorenç Mollà.
3: Va ser una conseqüència preciosa.
1: Això és una cosa que fa qualsevol, també. Les tres obres estan premiades? La teva, vas participar?
4: Sí, no, vaig arribar a la final, però no vas guanyar.
1: Ets l'únic que no guanya.
4: Sí, no.
5: Jo també he perdut el torneig de dramaturgia. A més, més mèrit que ell, perquè vas perdre. És d'aquí a la semifinal.
1: Bueno, escoltau, en Rafael Gallego també va perdre la final. Sí. O sigui, que ja dignifica els que no passen.
5: Exacte. I en Miquel Mas també, que ara està on fire, també en el dramaturgia, també va caure la primera.
1: Sí, també. Ah, bueno, sí, clar, la darrera que va fer, que estaves tu, era una ampliació.
4: Bachata
1: era una ampliació de la que ell va presentar.
4: Sí, que jo no ho sabia, o sigui, perquè jo no la vaig veure en aquell torneig de dramaturgia, me vaig entrar després. Sí,
1: sí, sí. Sí.
3: Tu jo no he participat a cap torneig i m'agradaria.
4: Aquí... Llança.
5: Toni Gomila, que estàs escoltant.
1: Bueno, passaràs, perquè... Quants en duen ja de...
5: Més de 30,
4: doncs. Crec que són 15 edicions.
5: 15 edicions, multiplica per 4.
1: Mare meva.
5: Sí, sí.
1: Són més 60 dramaturgs, o sigui que... Després parlem amb Antoni, nosaltres tenim bo. Escolta, i que, per exemple, des de dramatúria se va muntant, com a bachata, com a tal. La sala Beckett té qualque compromís, qualque història, o vos ajuda a parlar amb productors?
5: De moment, els compromisos que produeixen les obres, és a dir, les paguen entre saber que tingui l'estat principal de Palma. Clar, jo vull pensar que això podrà servir com un aparador per mostrar els textos a gent de Barcelona. I d'aquí pregunto si alguna cosa. És cert que darrerament a Barcelona cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Quasi diria més d'autors que de companyies. És a dir, sí, ara és habitual que tant a saber què, com en Estan Tarantana... Hi ha uns certs teatres que ja com que fan confiança a la dramaturgia de les Balears. Bueno, en Sergi va anar en Paradís a saber aquest, que va ser un èxit també allà. O sigui que...
4: Sí, i maleïdes.
5: I maleïdes. Vull dir que jo crec que s'ha generat un cert clima de confiança.
3: Un camí, ja.
5: Sí, sí, exacte. Sí. És veritat que, clar, és difícil que encara entrar en els grans teatres o grans produccions, però bé, a poc.
1: Abans els havies de fer mirar cap aquí i ara ja ells miren, són ells que venen i cerquen valors dramaturgis per aquí, no?
5: Sí, i de fet... A veure, els problemes és que les grans produccions també necessiten com que hi hagi gent de darrere com a estat principal de Palma, això, però aquesta temporada que ve haurà en Miquel Mas en una producció lliure, haurà na Marta Barceló en una producció en el TNC. Clar, això, si mos feim enrere fa 10 anys, era una cosa com impensable. Digués autors...
0: Però aquesta... Sempre s'ha cercat alguna manera d'exportar, no? El que feim aquí a tots els nivells culturals. Aquest seria un bon camí, no? Una bona manera.
5: Jo penso que sí, i s'hauria d'incrementar, perquè, per exemple, això comença a passar en Barcelona, però, per exemple, mira, ahir parlàvem amb en Sergi, en València no passa. I és una llàstima, perquè València està fent... Hi ha moltíssima gent escrivint i coses molt interessants, i no els coneixem, ni ells no els coneixen a nosaltres, tampoc.
0: I entre illes se fa, això sí, no? Hi ha més col·laboració entre els teatres principals.
4: Bé, sobretot una mica en Menorca.
5: Sí.
4: En Eivissa no gaire.
1: Eivissa és una altra cosa.
4: És una altra...
1: Sí, però...
4: a mi més...
5: I en Menorca no? Jo diria que més en Ciutadella que en Maó. Sí. És a dir, és que... No, les coses com són, eh? Hi ha com, supos que perquè hi ha una col·laboració estreta entre el principal de Palma i Ciutadella, i això vol dir que moltes coproduccions del principal o moltes coses relacionades van cap allà, però en canvi no és tan fàcil. Jo crec que darrerament això mos ho sabrà dir en Matei Sanz, okay. que no hi ha tant de bolos com hi havia fa uns anys.
1: Bueno,
5: i això implica que no hi ha tanta circulació.
1: A veure, és que una cosa és que és vera que van baixant, bueno, perquè això és una mica cíclic i els ajuntaments de cop, com jo crec que mos estem acostant d'alguna manera a eleccions, a no sé què, i comencen a redistribuir partides i la cultura no sol ser la que més votos dona, però és vera que han baixat bastant. Ara, que això de la circulació entre illes no ha funcionat mai. I aconseguir un bolo a Eivissa o un bolo a Menorca i tal, aconsegueixes un després de molta feina i coses així, però...
5: Bueno, hi va haver dos anys que va funcionar un circuit que se deia Talentim, que el va muntar des de l'IAB, no sé qui i tal, i que després va desaparèixer.
1: I per què una cosa que costa tant de treure va sortir i tal, i després cau com una...
5: Són aquestes mancances estructurals que tenim a Balears, que deuen ser l'única comunitat autònoma que no té un circuit autonòmic com toca.
1: Efectivament. L'única
5: de tot Espanya.
1: I se van inventar aquella, que és un lema molt guapo, però que deies, però qui s'ho ha inventat? Perquè no està basat en allò de quatre illes, un país, sí. Cap frontera, era un cachondeo aquest eslògan, que i sona molt bé, està molt ben parit per un publicista.
4: Des del moment que no hi ha...
1: No li havien dit que no se sustentava res.
4: No hi ha un pont aeri entre Eivissa i Menorca, començant per aquí.
1: Mira, això jo és una cosa personal, però us ho dic, jo vaig anar a Menorca per primera, jo som eivissenc, vaig anar a Menorca per primera vegada en 18 anys, perquè me vaig mullar, perquè en 16 me vaig mudar a Mallorca.
4: Clar,
1: jo no havia estat mai, i els meus amics no havien anat en la punyetera vida a Menorca, perquè havies de dormir a Mallorca per anar-te'n. Quan te vas dos dies a Menorca i coneixes una altra illa d'aquí, però si eres una altra, havies de dormir a Mallorca.
5: Sí.
1: D'això estic parlant de fa 40 anys també, perquè però
4: sí, això, però no ha canviat gaire.
3: Ara mateix també has de passar per Mallorca, no?
4: Per Sant Joan i se va fer un vol directe i Eivissa Ciutadella, Eivissa Mamó.
3: Uau.
1: Ja m'he dit. I tot això de la infraestructura i de que hi hagi un programa i tal, venia la pregunta inicial meva de dir... Això entre el principal i la beca, que està molt bé que ho muntin, però faltaria el millor que després se comprometessin una mica, perquè ells tenen el nom de la institució, a cercar els inversors, a lo millor, o els productors que puguin muntar aquesta. Perquè seria la passa, està molt bé mostrar-ho, però tu has dit, són sales d'assaig, són 25 persones que si dones en esclau i hi ha la persona adequada, millor te surt d'allà una producció.
5: Però això no mos ho has de demanar a nosaltres. Això de convidar unes altres persones del programa.
4: Unes altres persones i fer-li aquesta mateixa pregunta.
1: Jo mos demanava si sabíeu si això seria. Me deies que no, ja li demanarem aquí per tot. Però bueno, veig que no, que aquest compromís no. Simplement tot has de muntar tu. Tu, Pep, tot has muntat molt bé, està tot venut i en sèrie, jo no he fet res, Dina Maria.
3: Jo no he fet res. És cert que ja havia xerrat amb la Beckett sobre aquesta obra abans i estava la Beckett interessada en aquesta obra. Però de qui a fer la producció no ho sé.
1: I després la possibilitat, que potser està previst de fer-ho venir cap aquí després, el mateix. Aquestes...
3: Home, estaria bé, no mos ho han dit.
4: Dius de fer aquestes mateixes lectures aquí.
1: Exactament el mateix, X temps després a la sala petita del principal, dic jo.
5: Se podria fer, el que passa és que clar, un criteri de saber que de sort de muntar-la ha estat intentar agafar actors que estiguin a Barcelona. Però no, supos que per no pagar viatges i tal.
3: Però en el seu cas, per exemple...
5: En el seu cas de Sergi, sí, però en Sergi, clar, també ja l'ha fet, ja...
4: Sí. De veres que no sé quin ha estat el criteri de per què s'ha triat d'una manera o d'una altra, o sigui, no ho sé.
5: L'ideal seria que se poguessin muntar, que, vull dir, que això fos una manera de... Jo trobo que les lectures són interessantíssimes per un autor, perquè és la manera com comproves si estàs funciona. És a dir, veus per primera vegada com respires públic en so test. Lo ideal és que després la següent passa ja sigui produir-la.
1: Vosaltres com funcionareu? Ara veureu com ho fan dirigits per uns altres, llevat del teu cas i tal, i com respirarà el públic, tot i que sigui poquet públic. Després d'això, no està tot cuit. Vull dir que potser dius, ostres, això no me funcionava, això tal, també l'utilitzeu per això a vosaltres mateixos. Potser encara després fareu retoques i tal abans de cercar una sortida.
4: Sí, evidentment, o sigui, ho xerràvem abans, una lectura és meravellosa justament per poder tastar aquests textos i poder veure el que funciona, el que no funciona, si se fa llarg o no se fa llarg o el que sigui. És a dir, justament jo crec que és aquesta la finalitat d'una lectura. Evidentment que ho pugui veure qualcú que sigui important, però també per tu, per veure si allò funciona o no.
5: Sí. També hi ha autors que... una vegada que tenen el test escrit i tancat ja no el toquen. Jo crec que els autors que també dirigim no solen ser d'aquests. Vull dir, jo retoc i canvio coses d'estès fins al darrer moment.
3: Fins els dies
1: estrenes. Exacte, anava a dir durant els assajos.
4: Bueno, i quan no som nosaltres que dirigim, també deixam que la cosa
5: evolucioni
4: cap on...
1: Anem a recordar, perquè sereu públic els uns dels altres? Vos quedeu allà, el 15-17 de 7?
4: Jo no, jo només que tu em veig primer entorn. O sigui, m'està greu, però... No.
1: Però per què m'importen els altres?
4: Perquè m'importa jo! No, és que no puc, que no puc.
1: Bueno, recordant que estem amb en Sergi Baos, per Ramon Cerdà, Maria Garalbe, que són els tres dramaturgs mallorquins que participen en aquest aparador de Nova Dramatúrgia Balear a la Sala Beckett, a l'obrador d'estiu de la Sala Beckett. Entre la Beckett, organitzat entre la Beckett i el Teatre Principal de Palma. Molta merda.
5: Gràcies.
1: Alguns ja és reestrenar quasi això, però bueno, que vagi molt bé i sobretot que acabi en un espectacle que puguem veure. Tot tres heu estrenat enguany, no? Una cosa o l'altra,
3: sí,
1: tal.
3: Sí.
4: Jo com a actor.
5: Jo l'arquitecte va ser novembre del 25.
4: Bueno, aquesta temporada. Però, bueno, aquesta temporada.
1: Ja, l'arquitecte ja és de l'any passat.
5: Ja és de l'any passat, sí, sí.
4: Bueno, però és d'aquesta temporada.
5: Sí.
1: Ah, clar,
5: sí,
1: clar. És de 25-26. M'havies romput, ara, no. Te promet que el meu cap de...
4: No.
1: Vale, va ser aquesta novembre. Temporada, clar. Bueno, i de l'any que ve teniu que estrenar aquestes
3: una
1: tres,
3: altra.
1: Ja està.
3: I mira, sí,
1: més
3: sí.
1: Fàcil clar. Mai. Moltíssimes gràcies per haver vingut,
3: gràcies.
1: I a més per haver vingut a l'estudi, perquè com dèiem, ara es veu que, mira, tot s'espenya a l'estiu.
5: Això és perquè som pobres. Si tinguem un pas, t'estiríem viatjant pel món.
1: Estaríeu a la caseta de la mà, de la platja, o vés a ser brebons.
4: Ah, sí, des del vaixell.
1: Funcionen millor les converses així que donen sapats per telèfon, per això insistim tant. Moltíssimes gràcies a tots tres, a molta merda, i ja, mira, ja vos demanarem en torn què tal ha anat i estaria molt bé que trigàsseu una miqueta en tornar perquè vos quedeu per allà fent ja muntatge d'aquests
3: ja començàs la producció.
1: Mos agrada tant que quedau ja.
4: Quedau ja, no tornau.
1: Moltíssimes gràcies i fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
0: Que bé, i enhorabona a totes per aquesta expansió a Barcelona, que segurament vos durà també molt de contactes. Com han dit, Sergio Baos presenta tot allò, per tot allò que ens uneix, just d'aquí una setmana, això serà dimecres que ve.
4: Sí.
0: Just amb una setmana, l'endemà, la Maria Garalbe farà les llibreteres, participa, sí. I el tercer serà en Josep Ramon Cerdà, que acabarà dia de 7 de juliol amb aquesta lectura que a més dirigirà Sergi Belbel. Moltes gràcies a totes, a en Javier Mate Sanz també, la setmana que ve més teatre, més teatre. Actualitat escènica. Fem una petita aturada i tot d'una tornem amb més coses abans que siguin les 7.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
6: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
6: És el moment de posar els punts sobre les is.
9: De fluència.
7: El paraigua en sabates.
6: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
7: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
2: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Això ho ha fet un professional.
10: Calor.
11: Moscars.
10: Gelats que se desfan massa ràpid.
12: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
11: Com les ganes de passar-ho bé.
10: I les converses que enganxen.
11: Les rialles.
10: La bona companyia.
12: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

I per acabar, avui escoltam un tema dels resplendents escorpins platejats amb Toni Cobretti, amb Clara Ingold, que han estat també protagonistes, en certa manera, de la primera part del programa. Na Clara Ingold és també una de les artistes que surten en aquest documental de Suportant al Paradís de Marga Melià i és també un dels temes publicats per Espora, que van formar part del documental que recordava un poc tota la moguda mallorquina de Palma, Signes a l'Arena, un documental de la Perifèrica i també d'en Pincho. Acabam amb aquesta cançó avui aquí, però demà tornarem a partir de les 7, quedeu ara en l'informatiu vespre. Adeu, fins demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Diuen que els somnis són reflexos del nostre subconscient. Si les recordam, poden fer-los servir com a eines d'autoconeixement. Puc somiar que vol per damunt la ciutat en tanta soltura com Superman o torpament com el protagonista de la sèrie dels 80, el gran heroi americà. Puc somiar que surt al carrer descalç o sense roba interior. Pots somiar que caus, que te persegueixen, que te cauen les dents, que t'ofegues. Pots somiar amb la mort d'algú que estimes o també amb un ex. Aquests són els somnis, diuen, que més recurrents. Si les relacionam amb el moment vital, segur que hi trobam un significat. També n'hi ha que somien que l'autobús de línia passa de llarg per acabar ple o que la cua per pujar a l'autobús no acaba mai d'avançar. Realitat o somni?

0: El somni és ara el del poeta eivissenc Marià Villan Gómez. Gràcies, Xavier Oliver, per posar-hi veu i posar-hi ànima.
1: Fons de l'abanc, imatges llargarudes, llampecs del somni i perdedors camins, on troben viva angoixa i coltells fins les ànimes apenes conegudes. O tal vegada en un rar tomb, caigudes a un món idíl·lic, als ocells flautins d'aigua un sol crit, amor! O breus jardins, d'on les treuen cruels forces temudes. Anhel inútil amb l'advers rigor, també hi regeix l'astuta llei, espera la sortida al groc desert d'enyor. I entorn de flors ocultes s'exaspera l'eixant bronzent, fals paradís d'amor, regne exigit, d'on fuig l'ardor darrere.

0: presonera.
1: Gràcies, Elena Ruiz, directora del MASE, per apropar-nos la figura de Hans Graß. Crec que és un regal per poder gaudir de l'exposició en el Museu Puiget de Vila i per descobrir aquest pintor que pintava per a la gent de Formentera.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol! Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
8: Toni Camps, benvingut a Cateva. Com estàs? Vols que te posa música?
9: Aquí somia.
8: Somnia, quina paraula, que només es dormia. No, també no. Se pot somiar despert, també se pot somiar somiatruites.
9: Pots dur a terme l'activitat de somiar de moltes maneres possibles.
8: I no era Aute que deia «I los sueños cine son».
9: Exacto. Cine, toda la vida es cine y los sueños cine son.
10: ¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado.
11: Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
10: Dudo que eso le sirviera de algo.
8: Venga, venga, quin clàssic, mos acabes de posar damunt sa taula.
9: Ah, home, jo creia que los detectives eran personas repugnantes, viscosas, que iban husmeando en... Per favor, per favor. Un general milionari que té dues filles involucrades amb assumptes més aviat tèrbols contracta en el detectiu privat Philip Marlowe perquè resolgui els seus problemes familiars. I quan comença a investigar, descobrirà que no és tan senzill de resoldre i aquí hi haurà tota una sèrie d'embolics, de girs de guió i de personatges, sobretot, de personatges. Tot això és El sueño eterno de Howard Hawks, definida com el millor cinema negre de la història, un somni que encara els hi dura. És com un meteorit amb aires de pel·lícula, perquè és frenètica, té una direcció genial, unes interpretacions perfectes, un diàleg fascinants i un molt disfrutable caos absolut, perquè va d'un costat a l'altre constantment. Però sobretot, aquesta pel·lícula és Humphrey Bogart i Lauren Bacall a la pantalla, interpretant les paraules de la novel·la del mateix títol de Raymond Chandler, que va ser reescrita per cinema per William Faulkner, Lake Brackett i Jules Furman, que eren els tres millors guionistes dels anys 40, de Hollywood dels anys 40, i jo crec que de la història. Aquesta pel·lícula, a més, va ser la segona pel·lícula aquí on Lauren Bacall i Humphrey Bogart coincidiren. La primera havia estat Tener i no tener, quan Lauren Bacall tenia 19 anys. I no seria l'única, però jo crec que la millor pel·lícula que van interpretar aquests dos va ser el matrimoni que varen tenir, que els hi va durar 17 anys. Molt manco dels 25 que els hi separaven d'edat, perquè Humphrey Bogart era 25 anys més major que Lauren Bacall. O sigui, se podia somiar millor en el cinema? Cine, más cine, por favor, d'aquest cinema.
8: Venga, i des que ve ara també, no?
9: Sí, perquè en realitat no tothom pot ser Humphrey Bogart, no, però sí que pot somiar en Humphrey Bogart, no?
12: ¡Qué diablos! Bogart también era bajo y eso nunca le preocupó a nadie.
11: Me parece que empiezas con mal pie, muchacho.
12: A mí también me lo parece.
11: Pues claro, le das todas las ventajas a ella antes de que empiece el juego. Por cierto, muchacho, ¿qué te estabas poniendo en la cara?
12: Una loción para después del afeitado.
11: ¿Sí? ¿Y los otros potingues qué son?
12: Colonia, desodorante de dos clases y polvos de talco.
11: Oh, vamos, chico, vas a oler como un gato casero francés.
6: És lo que necessito.
9: Això que estàvem escoltant és un dels diàlegs delirants de Sueños de un seductor. La història d'un jove cinèfil que pateix una estranya i recurrent al·lucinació. Humphrey Bogart li dona consells com, sobre com seduir a les dones. I bàsicament d'això tracta aquesta història, com Alan, que és aquest personatge interpretat per Woody Allen, entén l'amor, les dones i com el cinema pot enlluernar les relacions i la vida en general. És una adaptació cinematogràfica d'una obra de teatre que ja va escriure Woody Allen i que ja va interpretar a Broadway Woody Allen juntament amb Diane Keaton i Tony Roberts, que feia de Humphrey Bogart. Woody Allen no dirigeix en aquest cas, però sí interpreta aquest delirant homenatge a Bogart i en el cine negre. Bàsicament és un passeig neuròtic per sexe.
8: Molt bé, i de vinga, seguim amb la paraula meravellosa que és somni o somiar.
9: Vosaltres creus, ara tinc una pregunta, Arceli, vosaltres creus que somiar és una ciència?
8: A veure, com a ciència, no? Però bé, tu sorprèn-me.
9: Michael Gondry diu que sí.
7: Uno, dos, tres, cuatro. Hola. Y bienvenidos. Hoy les mostraré cómo se preparan los sueños. Amor, pasiones, emociones y todas esas iones.
9: La ciencia del sueño, que es una película bàsicament estranya con tot lo que fa Michael Gondry, perquè ja tenim en compte que Como ser John Malkovich i Olvídate de mí, o The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que és el títol original d'aquest Olvídate de mí, són les dues anteriors pel·lícules que el tenen com a guionista. Gondry, Michael Gondry és un tio que veu el món a través dels seus somnis i que en ells ell se considera un cuiner expert, encara que les seves històries, després traslladades a la vida real, que les receptes funcionin no és tan fàcil, no? Perquè ell sap com a quins ingredients ha de posar, però després a la vida real no. De fet, és exactament el que li passa a Gael García Bernal en aquesta història d'un jove dissenyador mexicà molt imaginatiu que viatja a París per una feina rutinària i avorrida amb uns companys estranyíssims, i aquí on el seu dia a dia s'il·luminarà de sobte quan coneix a la seva veïnada interpretada per Charlotte Gainsbourg. La forma en la que Gondry explica el que explica, la típica història de el Lot coneix el Lota, és un somni verdaderament fantàstic. És un perfecte elogi de la immaduresa que funciona genial. És melancòlica, és poètica, és molt divertida i confirma la meva teoria de que Michael Gondry és familí directe, deu ser un besnet o qualque cosa així, del genial George Méliès. Perquè sí, utilitza la mateixa manera, té la mateixa manera de rodar totes les seqüències amb coses que pengen, amb els fils que se mouen, amb trossos de cartó, és magnífic.
8: Vinga, i de puntades seguim somiant, Toni.
9: Sí, perquè en el cinema a vegades somiar també pot ser un perill.
8: Que sona.
9: Aquesta banda sonora és Paprika, Detective de los Sueños, una pel·lícula de Satoshi Kon, un dels directors de cinema d'animació japonès més importants del món, juntament amb Hayao Miyazaki. Les seves pel·lícules mesclen realitat amb somni, ciència-ficció i tradició d'una forma absolutament natural. Si no coneixeu Millennium Up, Godfathers of Tokyo, jo els vos aconsello, Paranoia Agent, jo els vos aconsello perquè són pel·lícules brutals, igual que aquesta Paprika, Detective de los Sueños. Aquí no podia ser menys això de mesclar realitat i ficció. Mirau, la història és d'una psiquiatra que ha inventat una màquina per entrar en els somnis de les persones amb trastorns per poder-los curar.
8: Boníssim.
9: I el que passa és que un moment donat li roben un prototip i el que fan és entrar a en els somnis dels creadors més importants del món per robar les seves idees i destruir la seva personalitat i fer-se passar per aquests creadors i fer-se milionaris en les idees dels altres.
8: Boníssim.
9: O sigui, ja d'entrada el guió, ja, o la sinopsis sí, de la pel·lícula ja és brutal, però clar, això pot dur a, quan tu entres en els somnis de persones, doncs hi pot haver un ballet de granotes, electrodomèstics que canten, o una persecució policial, o gent que vola, o sigui, és absolutament delirant. O sigui, és, de fet, és una pel·li tan brutal que va ser nominada a la millor pel·lícula en el Festival de Venècia. A més, és un thriller, perquè, clar, no saps ben bé cap on anirà, hi ha tota la investigació de on no ets la màquina, perquè és una comèdia delirant, una locura magnífica que te fa veure les coses des d'una altra perspectiva i amb un punt d'empatia i de fantasia que verdaderament te descol·loca. Hi ha molt poques pel·lícules que poden ser tot això a la vegada. I, a més, a ser d'animació, o sigui, és fantàstica. Si no l'heu vista, Paprika, el detective de los sueños, de l'any 2007, de Satoshi Kon, és verdaderament magnífica.
8: I de super apuntada, apuntadíssima. Vinga, tenim bolla extra, Toni Camps.
9: Sí, tenim una bolla extra d'aquestes petitetes, una de somnis clàssics, que són els dels nins.
6: Hola, som el Samu Valentín. Tengo 8 años. Yo vivo con mi abuela.
13: Valentín, vení ya, venga, que tenés que tomar la leche.
6: Poco.
14: Sonate.
6: No tengo.
14: No se vayan,
6: a ella se le murió el marido el año pasado, o sea, mi abuelo. Entonces, desde esa época habla sola, se queja de todo.
13: Le hacía los cuernos a tu padre, todavía te daba la teta.
6: Y bueno, sea como sea, ella es mi mamá. Y yo la extraño mucho.
15: Es una nueva relación. Yo la veo que puede llegar a ser tu mamá, esta chica.
6: La rubia, ¿sos vos?
13: ¿Y vos sos vos?
6: Vos sos la novia de él que más me gusta.
9: Yo me llamo Valentín, ¿no? Soy un niño de 8 años que vive con su abuela, que es Carmen Maura, interpretada por Carmen Maura. Sa mare havia desaparegut quan ell tenia 3 anys i son pare és un bala perduda, incapaç d'assumir cap responsabilitat. Valentín, bàsicament, té dues obsessions. Una, l'astronauta, que s'ho té claríssim, i l'altra, que son pare el dugui a veure a sa mare. Mentrestant, son pare l'únic que fa és presentar-li el lotes cada vegada que li agrada en manco, excepte quan de sobte, o n'hi presenta una que sí, que li agrada molt, i no només li agrada, sinó que, pibe, viste, vos sos rubia, li diu, és fantàstic, és una pel·lícula fantàstica, d'aquestes pel·lícules petites, saps, que passen quasi desapercebudes, que no les coneixes si no t'ho diuen boca a boca, saps, d'aquestes, aquesta l'has de veure, és molt, molt guai, una pel·lícula d'Alejandro Agresti, de l'any 2002, és preciosa, és d'aquestes pel·lis que tenim aquí, que mos encalenteixen el coret i que bueno, que mos encanten. Que és, tu sempre dius que som un romàntic, però bueno.
8: Ets un romàntic. I aquest és El sueño de Valentín.
9: El sueño de Valentín.
8: De l'any 2002 i també jo crec que sempre és un plaer veure Carmen Maura fent el paper que vulgui.
9: Sí, en aquesta pel·lícula, a més, fa de predina espanyola, perquè xerra mig espanyol, mig argentí, com que viu allà, no ho sap, no sé. Bueno, és un, a més, fa un personatge bastant delirant, també una dona que se li va morir Somo i desde entonces habla sola i se queja, despotrica. Bueno, és una cosa molt guai. A mi m'encanta. Aquesta pel·lícula és d'aquestes petites que, bueno, que mos agraden.
8: Petites com en Valentín, però grans com els seus somnis.
9: Exacte.
8: Vinga, idò, Toni Camps.
9: Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és participació.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
4: El paraigua en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Arribem al final del capítol, a les nostres ganes de somiar intactes. De vegades podem semblar un poc somiatruites, però a la ingenuïtat hi ha sinceritat i també falta de malícia, i d'això el món n'està molt necessitat. Per baixar barrera hem demanat l'ajuda d'una dona que convida els somnis i que té un nom artístic que també convida l'aventura i els girs de guió.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Cristina Martínez Laguna, benvinguda a Entre avui i demà d'Ivetres Ràdio, com estàs?
2: Moltes gràcies, bé, bé, molt bé.
0: Més coneguda com a Cris Peripècia, no?
2: Exactament, quan faig contacontes. Sí.
0: Cris Peripècia, que és, podríem dir, seu nom artístic, ara t'aniran coneixent una micona més, però avui hem triat una paraula com a molt màgica, com a eix conductor del programa, que és somiar o somni. Mm-hmm. Si en Cris Martínez o en Cris Peripècia, qui pots triar, li dic somia, que li ven el cap primer de tot?
2: Pues lo primer que m'acudeix és viure. Perquè per jo somiar, en el sentit d'imaginar allò que desitjam, és com un dels primers motors dels canvis a la vida. Llavors jo crec que quan penso somiar, penso viure.
0: Que bo, m'encanta aquesta relació. I tu havies somiat mai que tal dia com avui series a Mallorca fent una feina de contacontes, artística? Això ho havies somiat en algun moment?
2: Pues, la veritat, la part de ser a Mallorca no l'havia somiat mai. Vaig arribar, jo som de Valladolid, i vaig arribar aquí fa ja un parell d'anys, totalment per casualitat. I, bueno, aquí soc. Aquesta part no l'havia somiat mai.
0: I l'altra part l'havia somiat, viscut, lluitat, tota aquesta part, sí, més artística, de narració, de contacontes, d'arts escèniques, tot això, per tot això t'havies anat preparant?
2: Sí, la veritat és que jo em dedico als contacontes des de fa 18 anys ja. He fet altres feines, he après altres oficis, però sempre hi torn, a la narració oral sempre hi torn. És com que té un magnetisme per jo que m'hi trob, com que és el meu lloc. Sí que és vera que la primera vegada va ser un poc per casualitat.
0: Com va
2: jo
0: començar?
2: Jo estava fent feina a un jaciment arqueològic, moguent pedres i sí, llevant herbes.
0: Sí.
2: I, bueno, se van enterar que escrivia i me van demanar escriure un conte per un poc mostrar les diferents formes d'enterrament que se feien en aquell moment i contar-lo en una activitat que se feia cada lluna plena d'estiu.
0: Que bo.
2: I va ser d'aquesta manera que vaig començar. I a partir d'aquí, és que no diria que sí, ha estat triat en certa manera, però en una altra és com que m'hi trob. És el meu lloc.
0: Que bé. I també combines les arts escèniques, el clown, tota l'animació i la formació en temps lliure en la filosofia.
2: Bueno, jo tinc formació en filosofia, soc llicenciada en filosofia i trob que les dues coses combinen molt bé perquè darrere els contes hi ha moltes idees, no? que després s'expressen d'aquesta manera millor més metafòrica o més poètica. I sí, tinc una activitat que faig amb al·lots i al·lotes, mm-hmm, i també amb adultes,
0: sí,
2: que es tracta això a través arran d'un conte, com anar després descobrint quines idees hi ha darrere aquest conte i també un poc a partir d'aquí ja anar caminant i anar trobant com idees pròpies poder investigar un poquet, donar arguments, cercar contraexemples, exemples, uh-huh, i en aquest diàleg que jo simplement faig de conductora, de facilitadora, sí, jo no imposo les meves idees, sinó que intento ajudar a que cadascú vagi cercant les seves pròpies. No?
0: I nosaltres vàrem arribar a Cris Peripècia, per cert, aquest nom, Cris, d'on surt? Sí.
2: Bé, Peripècia és una història que té com a molt de girs de guió, i acaba bé per al protagonista i trob que, bueno, me vaig enamorar d'aquesta paraula i la volia per jo.
0: Que és una paraula molt, molt sonora, també
2: Sí.
0: molt màgica. I de nosaltres vàrem arribar a Anacris gràcies a un espectacle de contes, música i poesia que fas, que se diu Dormir, Somiar, Jugar. No estan malament els tres elements combinats, eh?
2: Sí. Bé, aquest és un contacontes molt especial que faig amb una companya, la Laura Campello, que ella fa música i llavors mesclam contes, poesia, música. I és un espectacle, dic, molt especial perquè està adreçat a nadons de 0 a 3 anys. I sempre se creen, en el moment de l'espectacle, se creen moments molt, molt màgics i molt bonics, no? Que és públic.
0: Clar.
2: I vam decidir fer aquest espectacle, ja en teníem un altre per a nadons, i aquest el vam decidir fer perquè el moment de dormir-se pot arribar a ser complicat per a algunes criatures, no? Perquè precisament aquest moment implica d'alguna manera deixar-se anar. És com desaparèixer un poc o
0: sí.
2: desaparèixer el manco d'aquesta existència, no?
0: Sí.
2: I desaparèixer pot fer por, pot generar resistències. I nosaltres amb aquest espectacle volíem vincular la idea de dormir amb el joc i amb els somnis per facilitar aquest trànsit a les criatures.
0: Que bo, que bo.
2: També perquè hi ha contes molt bonics relacionats amb el moment d'anar a dormir, amb els somnis, i ens interessava l'experimentació de l'oníric, d'aquests imaginàrics onírics, però experimentats quan estem desperts, no? En el moment del contacontes. Per representar el moment dels somnis en l'espectacle, cobrim el públic amb una tela sota la qual ens ficam i ja com si fóssim dins una cova, jugam amb una música que posen que fan a Laura, així, això com a molt oníric, no? Volíem experimentar amb això.
0: Que bo, que bo. I com reaccionen, sobretot els més petitons, que s'han de quedar amb els ulls ben oberts?
2: Sí. Bueno, aquí hi ha moltes diferències respecte a l'edat. Els que són ben, ben petits, que normalment aquest espectacle el feim que ells solen estar en braços de la persona de referència, no?
0: Sí.
2: Els més, més petitons estan allà en braços, en un lloc segur. Els més grans, que estic xerrant de 3 anys,
0: sí, sí.
2: Els més grans se solen entregar en el joc i això ho passen molt bé. Hi ha una edat intermitja que depèn molt de l'infant. Hi ha infants que se retiren, que volen veure des de fora. I a mi m'encanta com pensam que els nens petits no són capaces de moltes coses que sí que ho són. Per exemple, m'encanta aquesta capacitat d'autoregulació, de dir, mira, això ara mateix és massa per jo. I se retiren i ho miren des de fora, alguns. I, bueno, a mi observar això m'apassiona.
0: I na Cris Peripècia somia molt? Somia poc? Somia desperta? Somia dormida?
2: Somia molt desperta. Darrerament, quan somia dormida, he de dir que tinc bastant de malsons. M'està fent por somiar darrerament perquè estic en un moment vital que tinc molt de malsons. Però desperta somio molt i, com he dit al principi, per jo és un motor de canvi a la vida i sí, un motor que ho valor molt.
0: I de que somnis bons guanyin en els dolents, Cris, que tot vagi molt bé. I t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Mira, parlant de somnis, i ara justament deies lo dels malsons, però no sé si tens algun ritual, algun costum abans d'anar dormint, si deia dormir millor o d'espantar aquests malsons.
2: Pues ara que ho dius, no, però n'hauria de cercar un perquè potser Maria m'ho faria bé per aquests malsons.
0: I de quan el tinguis, avisa. Eh? I el convertirem també amb els oients que nosaltres anem fent llista. I ara necessitam una cançoneta per baixar barrera fins demà. Que mos proposes?
3: Doncs triaré Dorme Negrito, que és una cançó que em cantaven quan era petita per anar a dormir i començar a somiar.
0: Mira, i de, és una bona...

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Com va això, com esteu?
0: Com esteu?
1: Molt bé. I tu?
0: Molt bé, molt bé. Sí, Xavi, una pregunta. Digues. Estàs sent col·leccionista de cromos del Mundial?
1: No puc perquè no en trob. Ho he intentat, però bé, no hi ha maneres. I igual a pop, eBay, però res, no en trob.
0: No en trobes. No. De totes formes, alerta si fossis venedor. Uh-huh. Venedor de cromos, perquè si les vens els cromos per plataformes de compra-venda, com és el que has mencionat, et hauràs de declarar Hacienda.
1: Sí.
0: Ho he dit bé?
1: No.
0: Hisenda.
1: Però mai, ara ho hem d'explicar, perquè Nines, a mi que l'ha dit Pics, perquè
0: no, però mai m'ha surt.
1: Però mai li surt, sempre diu Hacienda.
0: Ja és que mai m'ha surt.
1: No ho entenc.
0: Agència Tributària.
1: Sí.
0: D'acord? Resulta que molts de cromos bons del Mundial, per exemple, amb Messi, que és un cromo...
1: Va. Que bon atge. Va. És a dir, que te toca i dius...
0: Per exemple, Messi. Els cromos bons et venen per Wallapop, etc., a 40 euros, a 30, etc., etc., i resulta que si arribes a certa xifra de cromos venuts, més de 30 o més de 2.000 euros de benefici, els has de declarar. L'agència tributària ha fet aquest petit recordatori en els col·leccionistes de cromos. Que no se columpin, bàsicament.
1: Exacte, que declarin, que paguin.
0: Consultau a un gestor o gestora, perquè nosaltres no som la font
1: adequada.
0: D'assessorament adequat. Però no van de broma, ja ho sabeu, eh?
1: Home, si ho sabem.
0: El ministeri.
1: Exacte.
0: No va de bromes.
1: Bé, tu, bé.
0: Nosaltres no hem de passar pena.
1: No hem de passar pena, però bueno, imagina que amb els cromos i qualsevol altre article.
0: Mira, hi ha, per exemple, un cromo que he llegit que és la ferretina d'or d'en Messi, que se pot arribar a vendre a 500 euros.
1: Idò.
0: Per exemple, en fas 4 de ferretines d'or i ja has de declarar qualque cosa.
1: Sí. Bueno, nosaltres no ens passarà, però bueno, servei públic.
0: Exacte, però això està. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Bé, des l'altre dia fent scroll, mirant xarxes socials per avall i per avall, això vol dir fer scroll, vàrem topar amb un perfil molt poc usual i a nosaltres, en Xavier i a mi, mos va encantar. Aquest usuari és Nakate Mallorca.
1: Exacte, mos va cridar l'atenció. La descripció d'aquest perfil és el següent. Diu, som Nakate, visc a Mallorca i aquí documenta el meu camí per aprendre català.
2: Hola a tothom. Abans de començar el vídeo, m'agradaria donar les gràcies a cadascun de vosaltres per donar-me suport en el meu camí d'aprender català i integrar-me a la vida de Mallorca. Em sent molt recolzat i això em motiva a continuar a publicar els vídeos i aprendre la llengua. Sí que aquest procés necessita el temps, però tinc molta paciència.

0: Kate, benvinguda a Xiu Xiu, com estàs?
1: Hola, muy bien,
0: muy bien. Escolta, aquesta cançó se diu A Rússia, és d'Antònia Font.
1: Sí, no, no he escuchado...
0: No te coneixes, ets no, Antònia no. Font. I escolta, si vols aprendre català, encara es... millor del que ja el xerres, cercalós, Antònia Font.
1: Sí, puede ser esto.
0: I te dic que aquesta cançó se titula A Rússia, perquè tu ets de Rússia, no és vera?
1: Sí, sí, soc de Rússia, sí.
0: I t'has proposat aprendre català. A veure, Kate, sí. Explica'm-nos la teva història. Primer de tot, com arribes a Mallorca?
1: Sí, sóc Kate i és un plaer ser aquí avui. I abans de començar m'agradaria dir que estic una mica nerviosa.
0: Tranquil·la.
1: El meu nivell de català encara és bastant bàsic, així que faré tot el possible per seguir la conversa.
0: Si no entens qualque cosa, tu dimos-ho.
2: Nosaltres xerrem a poc a poc.
0: Sí.
1: Vale, perfecte. Sí, doncs som de Rússia i però fa 6 anys que visc a Espanya. Vaig arribar l'any 2020 per estudiar gestió de hosteleria, hoteleria internacional, a una universitat amb el campus a Marbella, a Andalusia. Sí. Però fa 6 mesos, arran, m'he mudat a Mallorca.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I per què vares decidir aprendre català? O per què vares veure que tu el volies aprendre?
1: És que quan vaig arribar a Mallorca em vaig adonar que el català forma part de la vida de la illa. Durant els meus primers mesos no entenc és això, sí?
0: No que, ho entenies, no entenies no, que xerràvem,
1: que, eh? Sí, que és tan important.
0: D'acord. Clar, tu quan vas arribar no sabies que aquí xerràvem català a les illes.
1: Jo no sabia nada de Mallorca.
0: D'acord, venies per sorpresa, a veure'm en què trobaves.
1: Sí, és que jo venia perquè la part de la meva família viva aquí, sí, a Mallorca, i ells m'inviten i jo fui com, sí,
0: ja.
1: Per què no? I sí, com el català no és com una... no és una llengua per a mi, és com una cultura, una part de la cultura de Mallorca i de Balearic, no?
0: Sí.
1: Isles Balears. Sí.
2: Home, tu consideres important, el fet que, clar, vas arribar a Mallorca fa 6 mesos i fa, m'ho has dit, uns 3 mesos que estàs aprenent a xerrar català de Mallorca i tu el fas servir en el teu dia a dia. L'utilitzes?
1: Pues, doncs, jo no utilizo molt el català en mi treball. Jo només treballo en anglès i és el meu primer llengua sí, en el meu treball. Però amb la meva pàgina d'Instagram començava a recibir moltes missatges i molt suport. És que no tenia ningun expectativa, cap...
0: Clar, tu te vas obrir un Instagram i vas començar a xerrar mallorquí i vas dir, bé, vaig a provar.
1: Sí, la cosa és que jo vull aprendre català. Jo en castellà no soy molt bé també, però jo vull viure aquí i per això crec que és una de cosa més important.
0: Molt bé. Escolta, però és que el xerra molt bé, no? Per fer 6 mesos que viu aquí i 3 que l'aprèn.
2: La gramàtica russa és molt diferent de la catalana.
1: Sí, és molt diferent. És una grupa de llengües diferent.
0: Imagina't.
1: També com castellà, francès o altres. I per mi és especialment més difícil, saps? És que russo i castellà i català... I
0: és molt bona, una diferència. I com l'has començat a aprendre per xerrar-lo tan bé?
1: Crec que... jo... jo estic aprenent només amb Duolingo.
0: Primer Duolingo, que és aquesta aplicació
1: sí.
0: que...
2: És una aplicació que qualsevol idioma del món...
0: Sí, tu poses, vull italià,
2: sí.
0: I ja te comença a dir, jo mangio una...
2: Com seria en italià?
0: Jo mangio una poma, no ho sé. Una manzana, no sé com és.
2: Jo tampoc.
0: Jo volore formaggio.
2: Beníssim.
0: Veus, jo faig el Duolingo amb italià. No, no és vera. Bé, però... disculpa.
2: Sí. Okay. Perdona'm aquest incís.
0: Sí, disculpa'm.
1: I també ahir vaig anar a un grup de conversant de català.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i va ser una experiència molt agradable. Como fue cinco personas de Estados Unidos, de Francia y...
0: ¿Y qui vos xerrava? És a dir, hi havia qualque mallorquí allà?
1: Sí, sí, molt de mallorquí, perquè hi ha dos homes que organitzen aquest com a club i són de Manacor. Sí.
0: Ah, molt bé, d'acord.
2: Sí. Kate, pensa això una cosa, clar. El fet que qualcú de fora que vingui a viure aquí i aprengui la nostra llengua, d'acord, m'ho sembla de vegades un fet tan insòlid, tan estrany...
0: Que t'han convidat.
2: Que fins i tot t'han arribat a convidar a la ràdio. I parlant d'això...
0: És perquè és un bon exemple.
2: És un molt bon exemple, però a més ho documentes a xarxes socials.
0: Sí.
2: I això, quina rebuda ha tingut? Ha sentit efecte per part de la comunitat d'aquí? Com t'has sentit? És a dir, quan has fet de publicar en aquest perfil que diu Somna Kate i estic aprenent català, què ha passat a internet?
1: Al principi només volia compartir el meu camí, sí? I no tenia cap expectativa, però de mica en mica vaig veure que molta gent s'hi sentia com identificada. I alguns també aprenien català o d'altres simplement s'agraven... com si són molt contents que jo vull veure algun amb ganes d'aprendre la llengua. I sí.
0: I què has fet per aprendre? Perquè m'has dit que has vist vídeos de creadors de contingut. A veure, qui segueixes que nosaltres puguem conèixer?
1: Quien jo conèixer?
0: Sí.
1: Hay como muchos creadores de contenido. Por ejemplo, yo sigue a Toni Horach.
0: Antonio Rack. Sí. Però escolta, Antonio Rack és amic nostre. No és molt bon exemple de mallorquí, perquè no se l'entén quan xerra.
1: Però no...
0: No l'entenen nosaltres, Kate, en Antoni. No
2: home, si l'entens, no. I imagina que en aquest comença a xerrar Antonio amb Antonio Rack, que és el seu exemple lingüístic. El seu model lingüístic i limites, i seria fantàstic.
0: Exacte. Què t'agrada d'Antoni? Què t'agrada?
1: És que jo vull aprendre.
0: Clar.
1: Marquí és molt diferent de central català.
0: Sí,
1: no?
0: Correcte.
1: I aquí hi ha moltes com a paraules que jo no entenc. Sí? I també m'agrada escoltar l'accent. Sí? Como, quan jo parlo, xero català és molt com diferent, no?
0: Clar, però Antoni, per expressions, etcètera, és vera que és un bon mestre.
2: Sí, i...
0: Això sí que té una bona enciclopèdia.
2: Home, ja pot ben dir. Li hem preparat en aquell, no sé si, com ho veus, un test de paraules.
0: Sí, però un segon, que li vull demanar qui més segueix.
2: Entesos.
0: Que jo m'interessa aquest xiu-xiu. Qui més segueixes de creadors de contingut? Algun altre Toni, per exemple?
1: Sí, hay dos como gente que... Hay muchas históricas, ¿no? Como la gente que... Como comparte sobre la historia de Cataluña.
0: En Suau, per exemple.
1: Ai, no recordo.
2: Bé, no passa res, també m'agrada Antoni Guiscafré, Antoni
0: Nostro.
2: I també una dita de Tadamel... per aquesta casa, perquè has dit que també t'agrada molt el podcast que fa Mel.
1: Mel, sí, sí. Jo volia dir Mel, sí.
0: Mel.
1: De Aina, hi ha un podcast amb Aina.
0: Sí, en Aina.
1: Com
0: sí, sí,
2: és col·laboradora d'aquest programa, també.
1: Sí,
0: i de el xiu-xiu pots escoltar també la ràdio cada dia. No, Kate? Aquest programa el pots escoltar cada dia per practicar.
1: Sí, jo sí. Jo sempre escolto, sí.
2: I de va, ha arribat el moment, ara sí, de...
0: El joc, en comes?
2: El concurs de paraules. Molt bé, Kate, també anirem a poc a poc. Quina és la primera paraula que vas aprendre?
1: La primera paraula era... web.
2: Ah, sí?
1: Web?
0: Qui t'ho va ensenyar, això?
1: Eh?
0: Qui t'ho va ensenyar?
1: Sí, és que tinc un amic de Mallorca.
0: Ah, d'acord, sí, és que tenim menys ajuda. Mm.
1: Sí, ell m'ajuda molt, sí, i ell és de Santanyí, no? Mm-hmm. I sí, sí.
0: Perfecte.
1: És que tenia el primer amic, sí, de Mallorca, i ell me...
0: Te va ensenyar bé, no? Sí.
2: Molt bé, pensava que seria gràcies a Duolingo i seria un...
0: Gràcies, per
2: una
0: exemple.
2: Proposició, una conjunció, sí, sí, no ho sé. Molt bé, Amem, quina és la paraula més guapa, la que més t'agrada?
1: És que el català és molt, molt especial, llengua, no? I m'agrada molt diferents paraules. És que m'agrada, no? És molt...
0: M'agrada, sí. T'agrada?
1: Sí, m'agrada. I què més?
2: Està bé, m'agrada. Més, sí. Més que vàlid. Quina sa que més vegades has dit? Que més has repetit?
0: Que dius molt, moltes vegades. Utilitzes molt en el teu dia a dia.
1: Intent de xerrar molt fora, no? Mm-hmm. Com en les botigues o... Jo xerro molt com adeu.
2: Adeu,
0: sí, adeu, sí, adeu.
2: I quan entres a una botiga i xerres en català, se sorprenen quan te despatxen?
1: Sí, són molt sorpresen perquè ells com a vista que jo no soc com d'Espanya, d'Europa, no? Mm-hmm. I sempre xerro que sí, vull aprendre català, mm-hmm, i vull practicar.
2: Molt bé. I tu el primer idioma que fas servir és mallorquí, vull dir, és català.
1: Mm?
2: Els xerres, quan entres, dius bon dia, ja sempre en català el minut 1?
1: Sí, sí.
2: Molt bé.
0: I te canvien sovint en el castellà?
1: Perdón?
0: Te canvien en el castellà quan veuen que no ets d'aquí?
1: A vegades, castellà o anglès. Sí.
0: Molt bé.
2: Molt bé, ara se complica. Alguna dita o expressió?
1: A poc a poc.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Bueno,
2: alguna paraula malsonant o de no dir?
1: Oh, alguna paraula malsonant. És que no uso molt,
2: molt. Molt bé.
1: Però pot ser merd.
0: Merda. Molt bé. Sí. Sí.
2: Molt bé.
0: Està bé, està bé.
2: Està
0: bon recurs.
2: Alguna paraula d'estima?
1: Oh, com cariño.
2: Mm-hmm.
1: Sí. Mm-hmm.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Genial, i ha estat un 10.
0: Exacte, te donam aquí que... No, anava a dir C2, però no, la millor no importa.
2: Bé, un B1.
0: Xavi, per favor.
2: Bé, no ho sé. Jo...
0: Bé, un gol m'emport.
2: Un gol m'emport 100%. És el que tenim autoritat per
0: Kate, gràcies per haver visitat IB3 Ràdio. Ara ja coneixes IB3 Ràdio. Pots escoltar IB3 Ràdio tot el dia per practicar, que estem
1: que sí.
0: Segurs que d'aquí un any, imagina't, lo bé que ho xerraràs, segur que tornaràs.
2: Sí,
0: moltes
2: d'aquí
0: gràcies.
2: Un any agafarem aquesta entrevista.
0: Ai,
2: i
0: exacte.
2: Quan tornis diran, mira, sí, en aquell sí. D'abans i en aquell d'ara.
1: Que bé,
2: ja
1: que
2: tenc
1: bé.
2: Ja tens un al·licient.
0: Sí. Sí. I gràcies per voler aprendre
1: el mallorquí. Moltes gràcies. I fins aviat.
2: Adéu.
0: Fins aviat. Adéu, Kate.

0: La situació, Posidònia a l'espai.
1: Fa mal estar avui aquí. Si ho veig segur, no haver vengut.
2: Posidònia, el primer satèl·lit impulsat per les Balears, ja vola a l'espai.
0: Va ser llançat ahir amb el coet Falcon 9 a la missió Transport ED7 de SpaceX Open Cosmos, propietat del mallorquí Rafael Jordà. El projecte també hi col·labora la UIB, Garden Hotels i la Federació Hotelera de Mallorca.
2: Posidònia vol rescabalar informació per gestió del territori i infraestructures, així com reforçar la resposta davant emergències naturals, com per exemple incendis o inundacions.
1: Fa mal estar avui aquí. Si ho veig segur, no haver vengut.

0: I de tres, ràdio és humor. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu.
5: Hola, xiu, xiu. Ja m'encantaria dedicar-li al meu amic Javi Connexió Psíquica de Naitana, perquè és una cançó super divertida per aquest estiu i el concert va ser increïble quan va sonar. Entonces, pues, Connexió Psíquica de Naitana per en Javi, que mos ho passarem superbé cantant-lo en el cotxe.

0: es que si esto está mal, que me lleven presa, que
1: ay, Naitana, que sona Naitana. Per cert, hem de xerrar de Naitana.
2: És necessari, imagina.
1: Sí, perquè, escolta, escolta bé això que te contaré. Ben,
2: digues.
1: Marc Escafí, bon vespre.
3: Escolta.
1: M'escoltes tu també?
3: Sí.
2: També.
1: Perquè, mirau, Naitana, jo sé cert que mos escolta.
3: 100%.
1: I necessita el vostre consell. D'acord?
3: Perfecte.
1: Mirau, vos explic. A nosaltres, Naitana, l'ajudarem a posar llum a la foscor que ha tingut d'ençà que Espanya va guanyar dilluns, perquè ella està molt indecisa.
2: Què li passa?
1: Molt.
2: Què li passa? Què té?
1: Mirau, aquest divendres torna a jugar a Espanya, no sé si ho sabíeu.
2: Idò, sí.
1: Ho sabies, Marc?
3: Clar, claríssim, ho tenia controladíssim.
1: Idò, torna a jugar a Espanya aquest divendres, és un partit important, sembla ser, perquè passa a quarts de final. Això ho he hagut de cercar, m'he informat, d'acord? I resulta que coincideix amb un concert de Naitana, aquest partit. I això a ella li ha provocat una indecisió sobre si anul·lar, retardar, avançar, canviar el concert, no s'ha de fer. Ella està molt, molt confosa, està insegura, dubtosa. Mira, ella ho explica així, escoltau.
4: Hemos pensado, ¿qué hacemos si lo adelantamos? Porque además es indoor, sería de noche, pues lo adelantamos. Se podría porque hay mucha gente que por logística no llega, a, por ejemplo, a las 7 al concierto, ¿sabes? Hay gente que es viernes, que trabaja, que está organizando las cosas y no va a llegar a hacerlo antes. Entonces dicen, pues vamos a retrasarlo, ¿no? Ponte, el concierto es a las 9:30, el partido empieza a las 9. Retrasarlo a las 11 porque ayer, por ejemplo, el duró de 9 a 11. Claro, pero si nos vamos a prórroga y luego a penaltis, es que claro, yo no voy a poder salir bajo esas circunstancias, voy a estar todo el rato pensando 800.000 cosas. Entonces retrasarlo tampoco tiene mucho sentido. Y además es que no es solamente por si nos vamos a prórroga o a penaltis, es que yo tengo concierto el domingo en Cádiz. Montaje de mi concierto.
1: Veo, pues ella está preocupadísima.
2: Sí, está.
1: Ah, que sí. És que no s'ha de fer aquesta lota. Vosaltres què faríeu si fóssiu el seu mànager? Què li recomanaríeu?
2: Jo ho tinc clar. Bé, digues, Marc.
3: No. Jo primer li demanaria... Bé, li faria reflexionar en si... Segur que hi ha gent que coincideix, però que si el seu públic és el mateix que els que mirarà el partit, no? Mm-hmm.
2: Jo crec que sí, perquè qui vulgui, qui més qui manco, està seguint el futbol. Jo crec que el que faria seria proposar fer un repensar show, vull dir. És a dir, fer un show immersiu. És a dir, per exemple, aquí quan fem un programa de ràdio, un carrusel, se sentes pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Quan estigui cansant una cançó, no, però
1: sí,
2: si hi ha gol...
1: Sí, ara enmig, entre... gol, au,
2: sí,
1: Naitana.
2: Sí, per què no?
1: Han metido gol!
2: No, un speaker que vagi narrant el partit, per tant, i vendre això, com, fins i tot com
1: però
2: a reclam.
1: Però fans que no els agrada el futbol?
2: No passa res perquè no farà gaire nosa. Simplement si hi ha un gol...
1: Interromps un concert de la teva ídol per escoltar un gol.
3: Bé, però si, dir, a ella li preocupa, a tu com a fan te preocupa.
1: Ja,
3: i amb aquelles pantalles del concert, allò, la veritat que podria ser una bona idea.
2: Sí, no? És a dir, que no faci gaire nosa, però... que ho puguin provar. Estic convençut que hi ha gent que ho pot pensar de la millor manera.
1: No sé.
2: I que, bé, m'he adot bé, Naitana té adot beringo, si té qualque cosa, a part de bona música, evidentment.
1: Boníssima. Bueno. Escolta, ella, precisament, ha pensat això de posar doble pantalla. Ella dalt i a baix el futbol.
3: Claro.
1: Vosaltres aniríeu a un concert així? Per tant, pensau un artista que vos agradi molt.
3: Mal, Naitana.
1: Naitana, idò. Tu aniries a un concert d'aquests?
3: Jo, per veure Naitana he de veure el futbol a la vegada, pues
1: tu
3: jo vaig, clar,
1: que
3: no hi ha problema.
1: Que fica en gol en el moment de cantar Superestrella, que és aquesta cançó que sona de fons. Naitana, Superestrella, gol! Au!
3: És que aquí igual el que s'ha de fer és que Naitana demani ben si poden canviar el partit d'hora. És que aquí estem només demanant que ho canvi Naitana. Naitana, aixeca el telèfon.
1: Tens que poder.
3: Aixeca el telèfon i mouen el partit d'hora.
1: No ho sé, jo.
2: Però tu imagina que t'agrada Naitana i t'agrada molt el futbol. Imagina que en el moment de la teva cançó preferida fica en gol. Això seria, assumo, un èxtasi, absolut.
1: A veure, jo no ho sé, m'imagino aquest mig entre un concert de Naitana i un partit de l'Espanya i a mi si me demanen és un mal son, la veritat. Però bé, vos he de dir que Naitana ja ha pres una decisió, me diuen per l'auricular.
2: I de música d'atenció, per
1: la
2: favor.
1: La voleu saber?
2: Sí, clar, clar.
3: Clar, 100%.
1: I de, finalment, la cantant Aitana, en referència a la possibilitat de canvis del seu concert a Saragossa aquest divendres coincidint amb l'Espanya-Bèlgica, ha decidit que... no suspendrà. No molt farà bé. Cap tipus de canvi.
2: Molt bé, Aitana.
4: Brava, Aitana.
3: Ja està, mem. Seient que s'organitzi, va i resum després.
2: Exactament. Exactament.
1: Recau en la decisió del públic.
3: Exacte.
2: I si no, que duguin el mòbil i que el posin, que avui en dia pots veure el partit d'arreu.
3: Clar, bueno, tu pots estar en el concert amb els auriculars.
1: No havíem pensat amb aquest...
3: Claro.
1: Clar, que reparteixi auriculars.
3: Clar.
1: Per tothom.
2: Allí estàs dient que no vols una doble pantalla, però dones l'alternativa per als auriculars
1: sí,
2: en lloc d'escoltar les seves cançons.
1: Amb un escoltes el mòbil i en l'altre vius l'experiència.
3: O si no, sempre en aquests moments que tu aprofites per anar a la barra, per anar al banyo, te connectes un moment sí. I dius, va, tot va bé.
1: Jo crec que ella farà el possible per anar informant de han ficat gol, no... Bé, és igual, tothom ho tindrà en el mòbil,
2: sí.
1: També t'ho dic.
2: Sí.
1: I ja està.
3: Mm. Mira, fàcil.
2: Sí.
1: Sí, bé, trobeu bé. Que ha fet bé, no?
2: Sí.
3: Sí, sí, sí.
2: Cap endavant.
1: Mira, ja està.

0: TV3 Ràdio és diversitat. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: ja l'heu sentit, seccionat d'Historietes d'estiu amb en Marc Escafí. Marc, com estàs?
1: Molt bé, hola, com estàu?
2: Molt bé, contents.
0: Contents de tenir-te
2: aquí.
1: Jo encantat d'estar aquí, ja ho sabeu.
2: Que bé.
0: Que bé. Mos vendràs a contar historietes.
1: Vos vendré a contar un poc el que me passa cada setmana, perquè la veritat que després m'atur, es diu menja, repassa la setmana i dic... Però és que això que m'ha passat no és normal.
0: I de quina sort que tindrem de viure amb tu, de qualque forma. No?
1: Exacte, exacte. Jo vos compartiré tot el que m'ha passat. I avui, concretament, vos vinc a contar el que m'ha passat cap de setmana, que vaig anar a una boda.
0: Ah, sí? I com
1: sí.
0: va anar?
1: No només vaig anar a una boda, vaig oficiar una boda.
0: Opa. Uau! Ets d'aquestes persones que té aquesta gran capacitat.
1: Exacte. Jo, sé si ho sabíeu, però també sóc capellà i sóc jutge.
0: I a la vegada, no?
1: Clar, clar. Jo sóc com la Barbie. Jo, la meva professió depèn de l'uniforme que me posi.
0: M'encanta.
1: I clar, no, bé, realment era perquè era la boda d'uns dels meus millors amics i m'ho van demanar i jo...
0: Mai sacrificar.
2: Home, però això t'agrada?
1: No, sí, m'encanta.
2: M'encanta.
1: Tenies intenció de llevar-li els màxims protagonisme, no? Era el meu objectiu. Però és vera que... Bueno, hi va haver moments a sa boda. I venc aquí a repassar-los un per un.
0: O sigui que... Bé, sí, vull dir que... Ja oficiar va anar bé, imagina, que vas fer quatre acudits...
1: Bé, bueno, va anar bé. Vaig oficiar suant com un pollo a l'ast i amb una copeta de més...
0: Ostres,
1: igual.
2: Quan anaves vestit?
1: És que, clar, jo vaig dir... Com vos he dit, no? Jo vull llevar-li el protagonisme, no? Jo vull que tothom se centri en jo i que se'n s'olvidi de lo que dur se n'havia posada. I, clar, mai va un traje, així, molt xulo. Ara, era una roba ideal per posar-me a una boda a les 6 i mitja de l'hora baixa en el sol?
0: No.
1: Però, bueno, vaig decidir...
0: Com era? De quin material?
1: Pues d'un material així ben sintètic, no? D'aquests que fa moltes coses menys transpirar.
0: Això t'anava a dir, no són frescos.
1: I clar, pues estava molt guapo, però estava massa suat.
2: És a dir, anaves era de làtex?
1: Pareixia que davall duia làtex. Pareixia que duia un mono de submarinista davall, perquè estava jo oficiant amb un colors que, bueno, menys mal perquè hi havia flors de color així rosa, intens i tal.
0: Combinaves.
1: Clar. Bé, és això, tafonies. I estava jo ja davant tothom i et centro de totes les mirades, inevitablement. Jo no tinc pànic escènic, però és que tenia... tal calor que ja estava jo delirant, que deia, és que... I si m'equivoc amb els noms...
0: Ja, no estaves concentrat.
1: Sí, clar, és que...
0: També t'he dit mala hora, 6:30.
1: 6:30, mala hora. I què passa? Que, com a ses bodes, hi havia aquest moment de welcome drink, que se diu, no?
2: Sí.
1: I a banda que sortissin a novis i tal, pues jo estava ja... socialitzant.
0: Tu feies d'anfitrió una mica, no?
1: Pues,
0: perquè si no hi havia
1: poquet...
0: les noces novis, no? Soficiós.
1: I què passa? Que en el welcome drink només hi havia begudes amb misteri. I, claro...
0: No varen posar ni una llimonada.
2: I feia molta calor,
1: jo crec que sí que hi havia begudes, hi havia aigua i llimonada, però tampoc és que les estigui cercant, no? I, clar... Per passar un poc de calor, pues, ara una, ara l'altra, i, bueno, així que anava avançant la cerimònia, pues, també anava pujant de...
0: Ja, de desconcentració.
1: Exacte, era, cada vegada era més èpico, era més... El moment era com a... Bueno... més intens, no?
0: Perquè tu deies, i si m'equivoc de... nom, per exemple? Tu tens molt clar qui són els teus amics,
1: no,
0: però...
1: No, està clar. Però jo tenia tanta calor i estava... Estava un poquet... Tampoc vos imagineu un desastre, però bueno...
0: Lleugerament ja afectat
1: sí,
0: per
1: sí.
0: ser llimonada.
1: M'havia pres... Perquè, clar, jo me les havia pres per hidratar-me. Era per salut que m'havia pres ses pomades. Era per lubricar el canal en el que anava jo a comunicar. I, però bé, va sortir molt bé, va sortir beníssim.
0: Sí, ningú va dir, sí.
1: En el moment de si vull, pensava que era madrent si volia un ventall, va ser un moment, però va sortir bé, va sortir bé. Perquè vosaltres, a les bodes, sou de començar amb aigua o directament a gin tònic?
0: Jo soc super responsable en aquest sentit. Tenc molt clar que no puc començar...
2: Vamos, que directament un gin tònic és un poc massa.
0: Exacte.
1: Home, a les 6 i mitja comences a les 7, a les 7.
0: Jo m'ho cuit molt, jo m'ho cuit molt.
2: Sí, jo més jo aigo, si fa tanta calor aigo.
0: Sí.
2: I després ja, si la cosa s'anima un poc...
1: Ja està, doncs me deixeu malament aquí públicament. Ja està.
2: A més, però si hi ha un welcome drink... D'acord, quan has dit tu, que arriba...
0: M'encanta el concepte de welcome drink, per cert.
2: Són begudes, menys... Has de fer, diuen que has de fer el que faci es novia o se novia.
0: Donde vieras es lo que
1: fueras. Clar, encara vivies novia o se novia.
0: Donde vayas...
1: Estava inaugurant jo el welcome drink.
2: Espera, que Inés... Inés, dale.
0: Donde vayas es lo que vieres.
1: Más o menos.
2: Sí, en llatí, ho ha dit.
1: Sí, està bé, encaixa.
0: Donde fueres es...
2: No ho sé, jo tampoc ho tinc gaire clar. Però bé...
0: Ja
1: bueno, però se va superar el moment sí, cerimònia, ja, molt bé. Ara, me venc a queixar d'una cosa. Ses finques.
0: Sí.
1: Vale, molt guapa, no? Casar-te així un jardí, amb ses flors i tal, però s'enterra, empedrat. Jo, bueno, m'heu demanat abans el conjunt que duia, però jo vaig decidir calçar-me un tocona també, jo de tant en quant. Claro. Claro, aquí va haver el primer conflicte, perquè tot molt guapo, no? Ses flots, ses cadires amb ses cintes i tal, però jo caminant com una cabra.
0: En terra no estava preparat.
1: En terra no estava preparat. Jo cada vegada que... Cada pedra havia de pregar per no caure.
0: A veure que a unes invitacions, per exemple, posen... si heu de dur talons, heu de tenir en compte que la cerimònia serà un jardí de gespa, a on les possessions, les finques, els llocs...
1: És que a mi me va estranyar quan vaig veure la gent arribar en sandàlia, en cunya... No, vaig dir... Que raro. I ara massa tard jo per canviar-me de sabates...
0: I però moltes vegades, però, els novis ho han tingut en compte i donen sabates, com a de, com a de souvenir.
1: Sí. Sí, això va passar després, quan ja la gent li feien noves les sabates, però no per les pedres. Ja era
0: per poder ballar
1: còmodament. Perquè vosaltres sou més de tacó o més de sabata plana per ses bodes?
2: Jo és que soc molt alt. Jo crec que soc molt alt i de dut sabata plana.
1: Claro.
0: Jo taló, sempre.
1: Hombre.
0: Sí.
1: També és el moment, no?
0: És el moment, és que si no, quan?
1: Si no me sent tan arreglat.
0: Exacte, totalment. Sí, i de fet, sí, si no, per ahir que vas a la platja.
1: Sí, no? A vegades un vestit amb sabata plana, però és que...
0: Vas a la platja. No.
1: Per això ja
0: vols heu de arreglar.
2: Jo he pensat sempre, això, clar, d'anar amb tacons, i deu ser molt complicat.
1: Bé, jo suposo que depèn. Home, aquí era complicat perquè el tacó de guia encaixava perfectament a bon quatre pedres, allà, perfecte.
0: També t'he dit, ja no s'adús tacó de guia.
1: No, ara són més còmodes, en general.
0: La reina Letícia, per exemple, ha posat de moda el tacó molt, molt, molt petit.
1: Sí, no? D'aquests així...
0: Sí, petits.
1: De cabra, se diuen, no?
0: No ho sé.
1: Bé, de cabra anava caminant per ses pedres. Però bé, l'espai era molt guapo. La veritat que s'empedrat lluïa. Ara el que...
2: Clar.
1: A ses fotos bé, perquè com que estàs aturat... Però després, quan surtis vídeo de sa boda, pues igual sa boda ja...
2: Qui és aquest que va que camina
1: així? Qui és aquesta persona que va gata des del principi? Bueno,
0: qui és aquest
1: eren ses dues coses. I, bé, també una cosa que va passar, que me va cridar molt l'atenció, bé, que va passar, una cosa que varen plantejar els novis, era que jo pensava que això ja no estava de moda. És puro.
0: Te varen donar puro.
1: Me varen donar un puro. I... Va ser el meu primer puro. Va ser el meu primer puro.
0: Clar, és que ja no... Me pensava que ja estava...
2: Mal vist o no? Bé, no ho sé.
0: És com arcaic, no? Perquè, un moment, només ho donaven en els homes?
1: No. Tothom.
0: Ah, d'acord.
1: Aquí tothom. Aquí tothom.
0: Escolta, antigament
2: sí, però ara no.
0: Per això dic, no ho sé.
1: Clar, és que jo deia... Això és una cosa elegant o és una... Una cosa passada de moda? Però en el moment en el que el van repartir, me va fer molta gràcia... Jo, la primera calada, bé, no? I vaig dir, bueno, jo controlo... Perquè, claro, jo me veia ja com un mafiós, amb espuro, i deia, això controladíssim.
2: I molt performàtic, tot.
1: Exacte. Sí. No, o sigui, ni siquiera m'agradava, però...
0: Ja, però què de bé, passa foto, no, millor.
1: En aquell moment, què passa? A la tercera calada... bueno, quasi m'acup. Quasi m'acup de... Perquè hi vaig dir, clar, és que per això els mafiosos a les pel·lícules sempre fumen asseguts a les butaques aquestes. Perquè jo allà... Clar, la primera fàcil m'ha fet xula, vaig dir, va, això és que no en teniu ni idea.
0: Te van fer una foto, tu?
1: Sí, la foto me la van fer la bona i també la dolenta, que estigui jo estès entre la barra i la part de bombellàvem, que m'aventàvem, que jo ja no... Si s'estigui oficiant una boda, s'havia d'oficiar també una extrema unció ja mateix, perquè estigui jo, ja estàs. Però, bueno... Bé, me va agradar. L'experiència no...
2: Però te va agradar l'experiència d'espuro...
1: No, me va agradar que recuperessin una cosa que jo pensava que ja no...
0: Perquè
1: ja no
0: antigament que s'adonava un puro en els homes i un ventall a les dones, era així?
2: No ho sé.
1: Jo crec que realment era una trampa per treure-li una foto en els convidats, tossint i així com encara en sa cara torta. Jo crec que era...
0: Sí. Vosaltres posaríeu puro a les vostres noces?
2: Bueno, no, ara, no ho he plantejat mai. Tu, Inés?
0: Jo no.
2: No?
1: Jo ara me fan bé, ja.
0: Clar, tu ara vols. Clar,
2: jo a també més, vull... fumador i t'agrada fumar puros i justament no n'has duits.
1: Yeah. Clar, si no també sempre pot ser responsabilitat dels convidats, no? Pues si qualcú vol un puro, que se'l dugui. Sí. I ja està, que s'administrin
0: sí,
1: ells.
0: Sí, escolta. Sí, sí.
1: A la imitació poses sabata baixa
0: i puro.
1: I dur el teu puro.
0: M'agrada. No? Sí, des d'aquí una crida a posar les instruccions clares d'unes noces. Que, per cert, xerrant d'invitacions... No sé si ho tens previst contra Hermoso, però un altre dilema de les noces és número de comptes i invitació, sí o no?
1: Exacte. En aquesta boda que jo vaig anar, hi havia el número de comptes i invitació. Ara no me'n recordo exactament, però és veritat que estava molt ben filat el moment d'incluir el missatge.
0: Si mos vols ajudar a complir el nostre somni d'anar a Tailàndia...
1: Exacte. Bueno, realment... És que jo crec que lo de sobre ja no s'estila ni se pot fer, no? Així que... Per després demanar-li el número de compte...
0: És per logística, no?
1: Sí, jo crec
0: ja
1: que...
0: Està.
1: Perquè tanmateix...
0: La gent regalarà d'obbes.
1: Sí, jo crec que la gent ja no regalo el microones, les copes, això ja...
0: La vaixella.
1: Mem, també t'he dit, és que no he vist dur i hem vist que en lluny 7, 8 anys.
2: Clar, ho tenen tot.
1: Ho tenen tot.
2: I el torna a regalar.
1: Clar, és el moment de renovar la casa, no?
0: Sajuar, que s'ha de dir antigament, no?
2: Sajuar?
0: Sí.
2: Ah, no havia sentit mai.
1: Sí, no? Com
0: en castellà, sí.
1: Sí, o sigui, com un poc espac, era, no?
0: Sí, sí, però supos que era per quan anaves a viure...
2: Es que has fet,
0: junts, oficial,
2: etimològicament,
0: perquè t'havies casat.
2: Casar-te, ve de casa, de fer una casa.
1: Exacte.
0: Ah, no ho havia pensat no. Mai. És que quan se nota que has fet feina tèntol, eh?
1: És que, idò, ara anul·lam ser aquesta boda, perquè ja vivien junts.
0: No,
1: idò,
0: ja, ja està, no compta.
1: Ja no compta.
0: Bé, si li vas oficiar, tu no sé si compta. Perdona.
1: Bueno.
0: Ah, no, sí, que has dit que era jutge.
1: Clar, què té més pes, la llei o el micro? Perquè jo tenia el micro.
2: Ui,
1: aquí tot
2: el
1: que jo deia se feia veritat. Mm-hmm. O sigui, que realment jo els vaig passar les condicions que vaig voler. Estan casats a la meva visió, no?
0: Sí.
1: És a dir...
0: Jo, els micròfons tenen molt de por, això
1: exacte,
0: està clar.
1: Exacte. Però bé, realment, la boda... Que he començat com a molt hater. Mm-hmm. La boda va ser increïble.
0: D'acord, vinga, ara, coses bones.
1: Hi havia coses... Bueno... espectacular, sobretot la novia, no? El moment que entra la novia amb el vestit, perquè és vera que, bueno, la novia anava molt guapo també, però aquest dia la novia pot anar quasi vestit de Spiderman, que la gent està mirant la novia, no?
0: Sí, perquè són més protagonistes.
1: Clar, aquí és el que jo després reflexionava un poc, no? Les bodes són més per la novia que per novi, no? Què pensau?
2: Mem, clar, te diré que això depèn de cada parella, però generalment sí, culturalment.
0: A veure, no, jo crec que ens hi ha de fer il·lusió a tots dos, només faltaria. Jo diria que simplement la part del vestuari sí que és més enfocat a les dones. No només a les novies, sinó a les convidades.
1: Exacte.
0: També. Això sí, la part de vestit.
1: Sí, no, mam, jo supos que els dos s'estimaven igual i se volien casar.
0: No, això, però l'aventura és una cosa que... La festa és puro, segur que ho van triar junts, plegats.
1: Sí, sí, sí, no, no, clar.
0: La música, els discursos, s'emocionen igual. Vull dir que les flors fins i tot poden fer il·lusió a tots dos. Però sí que és veritat que simplement, si és una de noces tradicionals, sí que és veritat que la part de la novia s'endú el protagonisme pel que fa al vestit.
1: És que part
0: a veure, de... és ell que l'espera, a les noces tradicionals
1: si
0: hetero.
1: Si no, el protocol, la gran sorpresa...
0: L'entrada la fa ella.
1: És la novia. O sigui sí, que, en el final, pues, l'expectació està en la novia,
0: sí,
1: no?
0: I després tu, quan s'aixeca, quan fa l'entrada... I se sent guapa.
1: Ja.
0: No, aquí no, aquí no és molt. Això és més per d'Andalusia.
1: No, bueno, hi va haver guapa, sí. Hi va haver comentari. Bé, si gent ja, jo deia, no ploreu ja perquè, sí, perquè és que no...
0: I se sent, i a vegades se sent.
2: És bé, sí.
0: De gent, sí, gent que plora.
2: Ja fa molt de temps que no vaig unes noces. I m'està fent il·lusió.
0: Bé, a mi no me miris.
2: Mira, i tu, Marc?
1: Jo ja sabeu que tinc una relació amb el ChatGPT. Hem de veure com poden...
2: Mira, li poses un robot monoide i insereixes el teu chat i a partir d'aquí ja podeu començar a planejar.
1: Bé, no és poder oficial, és obrir d'oficial a altres.
0: Sí,
1: però
0: ja,
1: bueno,
0: sí,
1: està bé.
0: Podem obrir un negoci d'oficial a noces. No,
2: crec que mos seria rendible.
0: Feim sí, negoci. Que més hi havia? Així,
1: va haver una
0: preciós
1: cosa que me vaig enterar a sabó que estava molt de moda, que no ho sabia, que era dur una... Una il·lustradora.
0: Com és això?
1: Que jo vaig al·lucinar. Era una lota que venia, te feia una foto i en el moment estava ja ella il·lustrant una versió de l'imatge, com amb un efecte aquarela, però una velocitat, una cosa que ojalà jo la meitat, perquè jo tard una setmana contestava en WhatsApp i ella te feia la foto i ja la tenies quasi impresa per penjar que teva. Increïble.
0: És a dir, ella feia una foto en els convidats i et dibuixava després.
1: Exacte.
0: I tu t'endús això com a record.
1: Exacte.
0: La postal de tu.
1: Exacte. Ella te feia una foto i feia com una versió amb aquarela, bé, digital, però una versió amb aquarela.
0: D'acord.
1: Sí. Ella supos que necessitava la foto com a referència per no tenir-te igual 15 minuts allà no, posant, mentre ella te dibuixava. Sí. Però això era molt xulo i em vaig enterar que, bueno, que ara és com a la tendència d'enguany que estigui per ses bodes aquest entreteniment.
0: Aquesta temporada. Ho he vist. Sabia que això estava de moda. Ses il·lustradores en directe.
1: Exacte.
0: Tu sabies exacte això, Xavier?
2: Estic molt desconnectat d'això.
0: Estàs desencaixadíssim,
2: però,
0: avui, no?
2: Aquestes noces, deu ser d'aquelles que s'aguadi en plena, diu, tenim això, de tot això, què vols? I van dir tot.
1: Exacte. Yeah. A mi me consta també que li van dir sa wedding. I això, si no ho tens, ho falliu.
0: Que més bé havia.
1: Una cosa que m'ha aparegut superentretenguda, que va ser en el sopar, quan ja tu ja havies sopat i tal, abans de demanar el cafè o el que fos, hi va haver un bingo. Que això també...
0: Què és això?
1: Això també segur que està molt de moda.
0: És que les noces són un espectacle.
1: Claro. És que va sortir...
0: Són un xoc.
1: Estèiem allà, sí, jo descafeinat, jo... I va sortir una lota amb una perruca, un micro... que era un bingo festa, que era una cosa que te deixava cegat de l'estimulant que era, i vaig dir, bueno, menos mal que han pot això, perquè jo tenia por d'una cosa, que també està bastant de moda a les bodes, que és lo de el dinamitzador de la taula, o lo de el
0: sí,
1: jefe de taula.
0: Com és això? Que és veritat que està molt de moda.
2: A cada taula hi ha un cap.
0: Sí. Tu, bé, explica-ho tu,
2: sí,
0: Marc.
2: Explica-ho.
1: No, mem, hi ha una tendència ara, que és que a cada taula tu arribes, t'asseus i, ah, sorpresa, t'ha tocat ser el dinamitzador o el capità de la taula, no?
0: El capità.
1: I tens unes normes, jo què sé, cada vegada que la novia digui tal, tu boques un xupito a tothom. Cada vegada que tal, has de convidar la gent a aixecar-se i a ballar.
0: Sí, com cada vegada que soni aquesta cançó, tu ets l'encarregat d'assegurar-te que la taula tot s'aixequi i balli la Macarena.
2: Exacte. I si vols estar tranquil, vols menjar...
0: No,
2: vols estar tranquil.
0: Tens l'obligació de ser capità de la taula.
2: Te conviden unes noces. Això si no t'ha convidat, és comiat de fadrí. Pagues per comiat de fadrí. Sí. Pagues 150 euros per cobert. quan vas pensar que estàs tranquil per poder menjar tranquil·lament davant de començar a ballar, perquè tampoc vol ballar, t'obliguen a fer de dinamitzador de taula.
1: Exacte. Sí. Exacte.
2: Ai, si no vols ser dinamitzador, a formar part d'aquesta dinamització.
1: Clar, o ets el dinamitzador o ets la víctima. És a dir,
0: jo crec que en ambdós casos ets víctima.
1: Sí, sí. Jo quan vaig seure, quan me vaig seure i vaig fer així la cadira, vaig veure que no hi havia res, vaig dir... perquè també me volia poder beure una copa de vi per disfrutar-la i no per necessitat aquesta d'hidratar-me per córrer.
2: Ara que hem sabut que podem fer la xerradeta... Bé, és igual.
1: Però bé, després, el que tothom esperava, no? La discoteca. Que era
0: això,
1: aquí és a Bon de Veres, la gent diu, val, ha valgut la pena venir a la boda. La veritat que aquesta discoteca era una passada. El DJ, hi havia unes torres de llum amb uns focos que t'il·luminaven, era una cosa...
0: Mare meva, també aquestes noces eren de pinyol vermell.
1: Pareixia el Mallorca Life, era una cosa molt forta. I hi havia, mentre estem allà de festa... unes al·lotes que repartien unes tote bags, unes bosses amb merchandising de sa boda, que jo vaig dir...
2: Van fer una marca i tot.
1: Exacte. Increïble. Hi havia un tassó
0: en
1: sa seva cara. Quina
0: doblada, aquests amics teus que s'han gastat.
1: Sí, han invertit en aquesta boda, però és que era al·lucinant, ja t'he dit. Jo no sabia que totes aquestes coses se feien a ses bodes, la veritat.
0: No, és que aquestes noces...
1: És que vaig obrir sa bossa amb ses japolies... Bé, una passada.
0: Què hi havia dins sa bossa?
1: Un tassó d'estil de verbena en la seva cara estampada. Increïble. Hi havia com unes fitxes que tu podies canviar a la barra. Una cosa que...
0: Com a tot...
1: Era com un festival. Com un festival, tal qual. Era com un festival. I això era un poc el record que tu t'enduies de sa boda. Perquè jo pensava abans... Bé, jo deia ses bodes, no? Abans, per això, un ventall, no?
0: Sí.
1: Un platet que posa noces de tall. Sí. Perquè vosaltres, a ses bodes, que heu replegat?
0: Jo, mira, me van regalar, me'n record, sa d'Antomeu i na Paula, si m'ho senten una ferrada, vaig arribar a sa taula i hi havia... una etiqueta d'aquestes per posar a les maletes per anar de viatge, per posar el teu nom, la teva direcció, etc. Sí, en les seves inicials. I una dedicatòria personalitzada de que m'estimaven molt, crec que ho tenia tothom. Però bé, molt bé, sí.
2: Està bé, ja és que fa molt de que no hi vaig a una.
0: Bé.
1: I la darrera?
2: És que va ser el meu tio Toni, el tio Toni.
0: És que és molt jove, en Xavi. Encara no li ha tocat a l'època.
2: No, encara no. L'autobús,
0: Marc.
1: Va, l'autobús. Això sí que va ser una revelació. La millor part de la boda, l'autobús de tornada. És veritat que hi ha l'autobús d'anada, però jo no el vaig agafar.
0: De tot el que mos has contat, la
1: millor part,
0: l'autobús.
1: La millor part, la que no hi havia novis, l'autobús. Jo el d'anada no el vaig agafar perquè jo vaig anar prest per preparar la cerimònia i vaig ajudar a vestir la novia, que també van tenir un escàndol perquè la cremallera no mos anava. Bé, lo típic de totes les pel·lícules, no? Però... l'autobús de tornada és un moment que tu pots estar en dues situacions. O dormir, perquè ja ho has donat tot a la discoteca i ja no tens res més que donar, o esperar.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Bon dia. Començam un dijous sense canvis en plana meteorològica. La jornada tornarà a estar marcada pel sol i les altes temperatures. De fet, les màximes poden pujar qualque grau respecte d'ahir i es poden fregar els 42 graus a l'interior de Mallorca, els 40 al nord d'Eivissa i a Menorca els 38. Mentrestant, a la mà hi haurà marejol. La meitat de la població resident a les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag i així es converteixen les illes en la comunitat amb més població nascuda a l'estranger. Això segons les dades que recull la darrera memòria del Consell Econòmic i Social corresponent al 2025. Així mateix, confirma també el creixement econòmic. Jaume Rosselló és doctor en Economia.
2: Què veiem? Creixement del 3% per Illes Balears, menys que els altres anys, sortim clarament d'un efecte rebot, Covid, torna a pujar molt el creixement econòmic i se va desaccelerant. Per tant, missatge, l'economia de les Illes Balears se va desaccelerant, però segueix creixent a un ritme superior al que fa la resta d'Espanya, el conjunt nacional i Europa inclús.
1: I això avui quan el conseller d'Economia, Antoni Costa, donarà a conèixer l'anàlisi de la conjuntura econòmica del segon trimestre de l'any. Avui, aquest dijous, continua la polèmica pel manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Recordem que en aquest s'incita com a atraccions contra el sector turístic i Terra Ferida i el GOP, que estan adherits a la manifestació contra la massificació turística, no comparteixen les formes. Toni Nasiqui és la portaveu del GOP Mallorca.
3: Nosaltres apostem per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
1: De l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que ja han guanyat la guerra a l'Orient Mitjà, al manco en el plano militar. L'inquilí de la Casa Blanca afirma que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord, ara bé dubta que es mereixin signar aquesta entesa i també, en cas d'assolir-la, que els ayatolars la complissin. Ho ha assegurat en la mateixa declaració en què ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats que ha tingut lloc aquesta matinada, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington. La sobreexplotació dels recursos naturals, l'estrès hídric i la pressió humana acceleren la degradació del sòl, també les Balears. Aquesta ha estat una de les principals conclusions de la jornada que s'ha organitzat a l'Estudi General Lulià amb la projecció d'un capítol de la sèrie documental Hope, Estamos a Tiempo i també una conferència del científic i expert internacional en desertificació Víctor Castillo. L'expert defensa que es tracta d'un procés provocat sobretot per l'acció humana.
4: En general, cualquier actividad humana que descansa sobre el uso y aprovechamiento de los recursos terrestres, suelo, agua, vegetación, puede ser un factor determinante de desertificación, un driving force, un impulsor de desertificación. Ese tipo de actividades pueden llevar a una situación de estrés que conlleve una situación de deterioro irreversible a veces, que sería la desertificación.
1: I amb aquest apunt sobre la desertificació arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu matí. Avui amb Anselm López.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: En 70 segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de conèixer...
1: gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses és José Tur, l'home dels coloms.

0: Home, Mines, tu que ets expert en coloms, per dir qualque cosa, quina distància diries que pot arribar a recórrer sense perdre's un colom missatger? Digues. Digue una xifra, no, tampoc no es vineràs.
1: D'aquí a Ciutadella.
0: Bé, i entre 600 i 700 quilòmetres, com per exemple Mallorca fins a Bilbao. I saps quan s'entrenen?
1: No.
0: Jo tampoc. Per tant, li demanem a ell, José Tur, benvingut a Xiu Xiu, com anem?
1: Hola, José, com estàs?
2: Hola, bones tardes, com estem?
1: Molt bé, molt bé. Escolta, en Xavi ha fet la broma de que jo era l'expert en coloms perquè no m'agraden gens. Tu, tot el contrari, no és vera?
2: Bueno, jo m'agraden bastant, sí.
1: Com expliques a qualcú que no té ni idea que és el que fas? Com ho expliques?
2: No s'ho imaginen. No s'ho imaginen el que fem amb els coloms. Llavors, quan els veuen, quan veuen el que fan i tot això, els hi canvia la pel·lícula.
0: Clar, d'això se'n diu colombofília. Mos equivocam?
2: Sí.
0: Mos equivocam o se diu així?
2: No, colombofília.
0: Exactament. I José, men, quan dius que un colom pot recórrer fins a més de 600 quilòmetres, això exactament sí. Com és? Com s'entrena? Explica-mos, home.
2: Bueno, ells primer comencen entrenant així a casa, volant al rededor, coneixent el terreno, i se'ls va allargant la distància.
1: D'acord.
2: I aquí ja hi havíem anat fins a 650 enguany, però hem fet fins a 800 quilòmetres, 900.
0: Uau.
2: A Mallorca crec que han arribat a 1.060 quilòmetres enguany.
0: Déu-n'hi-do.
2: I llavors hi ha sueltes internacionals de 1.200, 1.300 quilòmetres.
0: Mare meva, i no els envieu?
2: Nosaltres anem a direcció a Portugal, direm.
0: Uah.
2: Començam a Alicant i enguany hem arribat fins a Sevilla.
0: I tornen tots?
2: No.
0: Quines són les amenaces que tenen?
2: Jo penso que, bueno, és la selecció que tenen de saber travessar la mà,
1: a
2: repassos, i llavors, pues, desgaste també, no? Al final, tant de quilòmetres es nota.
0: Sí, sí.
1: I en teoria haurien de tornar?
2: Bueno, sempre quan ja s'allarga la distància, això és com un Tour de França, surten tots, van en peloton, però quan arriben dalt la muntanya ja van d'un en un i qui sap un. Ja està, vaig de la bicicleta.
0: Clar, José, jo no entenc una cosa. És a dir, com s'entrena això? Perquè, clar, tu un colom no li pot dir ves allà i torna. És a dir, evidentment, ara per escut... Però, mem, com és això? Com fas que vagin a Portugal...
1: Sí, que no són que cans que s'hi tiri la pilota.
0: A un lloc en concret que tu sàpigues que ha arribat fins allà i després que torni. Com és això?
2: Ells, diguem, nosaltres des de casa els agafam, no?, quan ja estem en la competició i nosaltres tenim un calendari amb una lliga i entonces tenim els punts de suelta ja marcats. Doncs avui toca un Beniel, pues, agafam els coloms, els duim en el club i allí es passen per el rellotge perquè quedin registrats que aquell colom ha anat a la suelta. I allí es fiquen en gavis que separen mascles i femelles i en su camión van en el punt de suelta. Allí normalment es fan una nit en el punt de suelta i nosaltres engaviam dijous per el tema de barco i tal. I dissabte de matí els amullam on toca. Aquí tenim els amulladors que els hi parlen en xofer i li diuen o sigui per el tema de meteorologia o sigui per el tema de tràfic de coloms o com ho veiguen, i un pues amullam a les 10. I les 10 eviten que han amullat i ja nosaltres la nostra feina és esperar-los.
1: Jo tot el temps m'estic imaginant que duen un missatget a sa pota.
2: Bueno, ells duen un xip. Duen un xip que quan entren ara en el coloma registren l'hora que ha arribat.
1: D'acord.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però no duen cap missatge de
2: no,
1: hola,
2: ara...
1: som en José d'Eivissa, si trobava aquest colom, és meu.
2: A voltes li posam el número de telèfon per si tal o coses així. Sí.
1: T'imagines, trobar un colom amb...
2: Sí, no, i arriben a voltes que l'han agafat o això, i te posen un missatget. Sí.
1: El vera?
0: Ah, que bo.
1: Ostres.
2: Sí.
0: Quin missatge t'han arribat?
2: Bueno, pues un número de telèfon o cogido en tal sitio i t'arriba i el crides i estàs supercontent, claro.
1: Ostres.
0: Que bo. José, però, esclar, fa, si no va malament, ets la tercera generació, la teva família, que ho fa. És a dir, ton pare o ta mare també ho fa, el teu predí o ta predina també. És a dir, fa 70 anys que vos hi dedicau, a la família.
2: Sí, més o menys. Jo duc ja 30, uns 30 anys. No arriba, però quasi. Tinc 37.
0: I com ha canviat d'ençà que la primera generació de família va començar a fer feina amb aquest hobby dels coloms missatgers?
2: Bueno, haurà canviat molt. Jo és que en el padrí no el vaig conèixer dins aquest món ja i tal, però bueno, antes el papà me deia que feien 40 colomins, feien molta menys quantitat de coloms, però sí que ja me deia que ja feien subhastes i duien coloms de canaris i sempre hi ha hagut un submundo allí que sempre la gent s'ha mogut.
1: I tu què recordes de quan eres petit?
2: Pues, hombre, ho vivia diferent, perquè ara ja m'agrada més competir, cantes. Però sí que el que més crec que ha canviat ha estat el tema d'enfermedats i que hi ha molt de més falcó. Tenir molta més au repàs.
0: Clar, i per tant corren més perill. Quant de coloms tens i entrenes?
2: Normalment jo començo amb uns entre 160 i 200 coloms de competició.
0: I entens que algun que sigui predilecte i que tinguis fitxat, no sé si els hi poses nom...
2: Alguns, sí, alguns que han fet ja moltes coses i bé, moltes vueltes, premis o això importants que ja els he guardat per ser reproducció, després ja tinc fills i nets d'ells a ser reproducció perquè sempre guarda alguna cosa, i anar fent família que marquin.
1: I que nomen, per exemple, quin nom t'has posat?
2: Tinc en Òscar, tinc en Ken, tinc en Bloc. Sí, n'hi ha un parell.
1: Que bo. Escolta, ara, José, te farem un joc i després sí. Continuem xerrant, d'acord? Estàs preparat?
2: Sí.
1: I da, vinga, Xavi, dali.
0: Aquest joc l'han titulat Les missions del colom, d'acord? Ah. Ara has d'imaginar que els teus coloms no només competeixen, sinó que també tenen missions especials. Aquí vale. Te'n direm un parell i mos has de dir si aquesta missió és possible, impossible o és directament una animalada, d'acord? No sé si ho han fet mai, ho has fet mai, però declarar-te a la persona de qui estàs enamorat amb una nota fermada a la poteta d'un colom.
2: Ho he pensat, sí. Ho vaig pensar en aquell moment.
0: És viable.
2: Sí.
0: I no te vas animar?
2: No, perquè bueno, ja era molt jove, però sí que tenia un colom que ho hauria pogut fer.
0: Home, ja m'arriba una declaració d'amor d'un colom, un colom missatger, i com a mínim me faria il·lusió, tu, Inés?
1: Jo no.
2: Des de Badajoz, jo... amb un anell, no veigues.
0: Com, perdona?
2: Des de Badajoz, amb un anell a la pota, no veigues.
0: Home, exactament, clar, els problemes se li fan la pell a la... pobre colom.
1: Jo me sap greu, però hauria de dir que no, perquè ja t'ho dic, José, no... No combra, que amb els coloms.
0: No li van bé. No, si, no poden dir
1: avui,
0: si té fòbia o no.
1: Avui, què ha passat avui?
0: Bé, jo tant anem a fer cafès, de vegades.
1: Hem anat a fer un cafè a una terrassa.
0: Una terrassa, perquè...
2: Estaven simpàtics.
0: No, i diu... Bé, hi ha una terrassa que hi ha molt de coloms. I avui ha dit... Avui hi ha més coloms del que és habitual. I quan s'ha girada, per mirar que no hi ha ningú colom, jo li he fet com un renou de colom i li he tocat els cabells. I s'ha girat i ha fet... Oh, Xavi, te faré mal, te faré mal.
1: L'he amenaçat.
0: Agressiva, m'ha amenaçat. És a dir, què li poden dir, nines, perquè li fugi aquesta por, aquesta mania?
2: Això, un parell de dies a un colomer d'aquestos...
1: No, mamà, José, mamà.
0: Teràpia de xoc. Molt bé, continuem amb les missions. Fer arribar un currículum a una empresa i quedar com el candidat més creatiu de tota l'agència de màrqueting.
2: Uf, això aquí serà difícil.
0: Difícil,
2: perquè... Crec que és impossible, sí.
0: Sí.
1: Home, seria bona estratègia de màrqueting, eh?
2: Sí, però el colom no crec que anés a l'empresa.
0: Ah.
1: Per què no?
2: No, perquè ell tornaria a casa.
0: Entesos? Molt bé. Més, fer una broma a qualcú amb un paper que digui aquest colom ve enviat per Déu i d'un missatge important per tu.
2: Hombre, això podria ser, sí.
0: No, clar, és que tu els coloms no has fet mai per servir per usos personals, per aquest... amb aquestes finalitats.
2: No, ja no s'ha fet, però sí que s'han fet bromes, eh?
0: A veure, compta molt, compta molt.
1: Per exemple.
2: Sí que s'han fet bromes que a voltes les compten i a lo millor agafa un colom a algú del club i li posa un número de telèfon i li diu cogido en Perpinyà, no això, saps? I amb la molla. I clar, jo és fals, i d'aquell l'agafa i diu, hòstia, que ha anat a Perpinyà, en el colom.
1: Aquests bromistes del club de Colombofilia.
2: Sí.
0: Molt bé. Més, fer de missatger a una presó.
2: Difícil.
0: Difícil.
1: Home, això seria il·legal, jo crec, directament, no?
0: Podria ser. No ho sé. Bueno, més...
1: Perquè, clar... perdona, José, coses que no pugueu fer?
2: Bueno, qui s'ha mullat a prop d'aeroports, coses així, temes delicats, qui s'ha sí que no, no es pot. Ara que demanar permisos i coses, sí.
0: Bueno, i la darrera, enviar una invitació de boda de la manera més antiga i elegant possible?
2: Clar, és que ells com que en s'ho tornar a casa, no poden, no van a altra gent, saps? Ells sí que podrien, o tu la mullassis, vendria a casa, però jo no el puc mullar perquè vengui a casa teva. Aquí està el problema.
0: Entesos.
1: I la gran pregunta, José, de totes aquestes missions que t'han dit, quines encarregaries tu a un dels teus coloms? O quina? Quina missió encarregaries en el teu colom?
2: Quina?
1: Sí.
2: Bueno, jo crec que li deman missions a cada setmana, quasi, quan estava en competició. Tornar a casa, com puguin.
1: Et ser més important, no?, sí. De missió, sí, tornar a casa.
2: Sí. Però, bueno, a mesura que van pujant de quilòmetres, pues, van coloms ja més seleccionats i que estan més voltes comprovats.
1: Escolta, però que ha de tenir un colom perquè sigui bon missatger, és a dir, perquè torni a casa. No ho sé, és qüestió de menjar...
2: Bueno, tot compta, alimentació, entreno, selecció... Al final vas muntant una piràmide. Jo ara, per exemple, els tres coloms que he marcat enguany, o dos coloms que he marcat enguany de Sevilla, més un que va venir en els 15 dies, tots són família. Igual són cosins, un estiu...
1: A genètica, ja?
2: Tots es toquen, sí. I després trobar pues, coloms que te funcionin i que aguantin.
0: A l'illa d'Eivissa, quanta gent hi ha que s'hi dediqui en això de la colombofília?
2: Devem ser uns 25-30 persones, por ahí.
0: I a les Balears, més o manco?
2: A Balears, pues, vam ser d'un 200, quizá. A Mallorca sí que hi ha més gent, 120 crec que estan, i a Menorca també hi havia bastanta més, quizá ja són menys, però sí, uns 200 jo crec que sí que hi seríem.
1: Mare meva, no sabia que existís aquesta afició. Més de 200 persones a les Balears, són moltes. José, idò, enhorabona per dur endavant aquesta afició que ser colombofília, que a més en el teu cas és qüestió de família, és qüestió generacional. Gràcies per agafar relleu. I estarem pendents. Si trobam un colom, què hem de fer?
2: Bueno, normalment hi ha alguna federació o algun club i sempre hi ha algú que els notifica i sempre ens enterem.
1: Molt bé. I de nosaltres com a...
2: La federació Balear, normalment,
1: ara ja ho sabem.
2: Notifiquen. Sí. I allí tenen tota la relació d'anelles dels clubs de Balears i sempre mos notifiquen algun colom.
0: Que bé, idò, moltes gràcies per explicar-mos-ho, perquè és una cosa, això és lo típic que sempre havien sentit dels colom missatgers, sí. Però mai ja m'ho havien explicat.
1: És com a de pel·lícula, no?
0: Sí, les palomes mensajeres, no? Jo no sabia que també existia, sí, que, sí. Evidentment que sí que existia, sí. Però que no era tan sonat i famós a Balears, així que moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, José Tur.
2: A vosaltres i a llevar-vos la por, no, els colom.
0: Això, nines, això, nines.
1: Bé, ja ho veurem.
0: Però jo m'ha agradat molt això que has dit, la teràpia de xoc, de ficar-la a un colom més.
1: No, mama.
2: Claro que sí.
0: I la tadura mai vista.
1: Quan vaig llegir La plaça del diamant...
0: Colometa.
1: Mira, quasi he d'acabar el llibre.
0: Gràcies.
1: Adéu, José.
2: Gràcies a vosaltres. Bones tardes. Adéu.

0: Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Calor.
3: Molts cars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
5: Plana internacional.
1: Atenció, perquè ha sortit a subhasta el fòssil del Tyrannosaurus rex més gran del món.
3: Si sou amants de la paleontologia, encara sou a temps de pegar un vot a Nova York i veure aquest fòssil abans que sigui subhastat dia 14 de juliol. La peça podria superar els 30 milions de dòlars.
1: Els ossos trobats muntats formen un dinosauri de 11,5 metres de llarg, 3,8 d'alt i el 61% dels ossos són reals.
3: Perfecte per decorar el teu menjador.
1: Més notícies. Un professor basc ha trobat una traducció inèdita de Tolkien a la biblioteca de la Universitat d'Oxford.
3: La traducció inèdita de l'autor del Senyor dels Anells demostra la tasca de Tolkien com a filòleg i medievalista.
1: No deu haver trobat l'anell. Està bona, aquesta.
3: Està boníssima. Molt bona.
1: La Casa Reial Britànica ofereix un lloc de feina per al seu departament digital. Cerquen un videògraf amb experiència en format xarxes socials i capacitat per gestionar el compte oficial d'Instagram de The Royal Family. Contracte indefinit, jornada 37 hores setmanals i 60.000 euros anuals.
3: Això sí, no s'accepten currículums republicans o haters.
0: I de tres ràdios, humor.
6: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
7: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
8: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
9: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
10: Me'n recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
11: I què fèieu amb les tortugues?
10: Menjar tortuga.
11: Estava bona, la tortuga.
10: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
12: Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les toquen Andrés Coll.
13: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
14: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
13: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
12: Ets ambidestre.
15: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Ja és aquí la més xula de la ràdio per, ja ho sabeu, dormos.
1: Aquell gran moment.
0: Mònica Borràs, com estàs?
2: Hola, com estàs, vosaltres?
0: Molt bé, i tu?
2: Ha passat bona setmana.
0: Molt bona setmana. Ja, ara m'apareix que vas ser ahir, que eres aquí.
2: De debò?
0: Sí.
2: En sèrio?
0: Sí, m'ha passat
3: bona. Passa molt ràpid el temps, cada vegada
0: més. La Mònica
3: més.
0: Ja sabeu que ve cada dimecres.
2: Exactament.
0: La seva feina dels dimecres, a banda de l'aviador.
2: Exactament. I a més, la setmana passada varen començar una cosa nova dins aquesta mateixa secció, que, clar, vulguis o no, d'un pam mer de feina. D'un pam mer de feina, però
0: ah, sí, el
2: doble,
0: divertit.
2: El doble, bàsicament, exacte.
3: Sí, però sempre les pots aprofitar, perquè tots els temes són interessants. La setmana passada varen haver de triar entre...
2: La setmana passada teníem Curro Jiménez, sí, i teníem Independence Day i amb Disclosure Day. Amb tot això coincidint amb el 4 de juliol, la independència dels Estats Units, un poc aquestes pel·lícules d'aliens i de coses així.
0: Per tant, la Mònica sempre mos du dos temes, que se prepara els dos temes, cosa que jo no sé per com us ha fet aquesta proposta, perquè és el doble de feina per ella.
2: És un pop beneit, però bé,
0: però ja sabeu que podeu, vosaltres, triats, oients, de què voleu que xerri avui la Mònica? 971-13-99-00.
2: Exactament. I també tenim el WhatsApp d'Ivetra Ràdio, però
3: sí, bé,
2: el número no el sabem de memòria, però el poden trobar en un segon. També mos podeu escriure en el WhatsApp si voleu triar el tema del qual hem de parlar avui.
0: En el 646-93-4501.
2: Molt bé.
0: 971-13-99-00, ara en directe.
3: I també, darrera via, però no per això manca importància, Instagram de xiuxiu, que és @xiuxiu.ivetres.
2: Molt bé, i ara ho comprovarem tot, però veurem què trieu, perquè tenim dues pistes o dues orientacions sobre els dos temes. Començam amb la primera pista del primer tema, Andrea. Rumba, samba, mambo.

0: que no ho han pogut, no m'ho han volgut posar tan fàcil, però bé, ja sabeu un pot d'acabar això,
1: sí,
0: no? Doncs pues dono una idea.
1: Sí.
0: Per tenir més pistes, si no. Ara, aquest és un tema, una opció del primer tema. I el segon tema sona així. Ah, no, no, no. Aquesta és el mateix tema, és la segona pista del mateix tema. Aquesta.
2: Vamos. M'agraden, és a dir, tot, els dos temes m'encanten. M'encanten.
1: D'acord. I del 9-7-1-13-99-00, si, de sí, què sí. voleu que xerri avui, Mònica?
0: Exacte, podem donar alguna pista més, si voleu. Tenim sí. una altra... Vull dir, ja ho he escoltat, pim-pam, pim-pam, sí. les dues pistes del primer sí. tema. Donaré una pista general.
1: Vinga.
0: El primer tema també va d'Eivissa. I el segon tema també va d'Eivissa i Formentera.
1: D'acord.
0: Molt bé, i aquesta era la primera pista del segon tema. Anem amb la segona pista del segon tema.

0: Com, Xavi?
1: No ho sé. Molt guapa aquesta cançó.
0: Bé, idò, primer tema jo crec que ja tothom ho sabrà i segon tema també, no?
2: Sí.
0: Vinga, de què voleu que xerri? Quina emoció!
1: Loco, loco.
2: Me'ls han escrit en el WhatsApp? Ara no ho hem mirat.
1: És que segur que passa que tenim el mòbil...
2: Tenim el WhatsApp a la part tècnica. I ara jo puc... Bueno, en Andrea ara pegarà una ulladeta ràpida.
0: Sí, de moment no m'ho ha telefonat ningú.
2: Segurament si hi ha algun missatge.
0: Però, i si tenim els temes, perquè potser qualcú no se n'ha assabentat.
2: Els temes són, el primer és per recordar a Manolo, a Manuel, que va ser un dels membres de Locomia, que mos va deixar la setmana passada bastant jove, als 58 anys. Diuen que va morir dormint, però bé, hi ha tota una història. Va ser un dels membres de Locomia, pràcticament en els 18 anys o abans, va entrar a formar part d'aquest grup, que tot d'una varen anar a Eivissa. I a la discoteca Q varen desenvolupar, se varen fer molt famosos, i varen desenvolupar aquesta tècnica dels ventalls gegants que els va fer tan coneguts. I llavors hi ha tota una història de Locomia. Això és un tema. L'altre tema... I a més li he d'agrair al nostre company Diego de documentació que m'ha fet caure en aquesta qüestió, i és que ahir va fer 20 anys que va morir Syd Barrett. Vosaltres direu, qui és Syd Barrett? Clar, els seguidors de Pink Floyd saben perfectament qui és. És un membre fundador de sa banda, de Pink Floyd. És un geni, va ser un geni. Era una persona amb un talent excepcional. Però també era vera que varen venir a Eivissa, a Formentera, d'això en parlaran, si voleu, i va tenir una, no sé, per ses drogues, segurament, CLSD, va quedar penjat i ja no va tornar a ser la mateixa persona. I té una història dramàtica amb un potencial que va quedar romput per aquesta situació.
0: Bé, ja ho sabeu, que voleu escoltar? Pink Floyd o Locomia? Dues històries.
1: A Instagram m'ho estan arribant missatges.
0: Ah, sí? 971-13-9900.
1: Un diu Locomia, després un altre, na Marta, diu Pink Floyd.
2: Molt bé.
1: I, és a dir, que està en poc així...
2: 50-50.
1: No. 50-50, si voleu la tercera persona i que, que teniu la decisió.
0: Si voleu desempatar.
1: 971-13-9900.
0: I tu més, quin triaries, Mònica?
2: Clar, jo no vull dir quin triaria, clar. Però clar...
0: És això.
2: Però és veritat que potser mos sent algú d'Eivissa i Formentera que pot participar i mos pot aportar dades, perquè és veritat que fent aquesta recerca documental sobre els dos temes, és veritat que hi ha informacions, no vull dir contradictòries, però bé, hi ha gent que diu...
1: Pel que fa a Locomia, imagino.
2: No, pel que fa a Pink Floyd. Pink Floyd, a més, alguns l'haureu vist aquesta pel·lícula, jo la vaig veure, se diu More, més, en anglès, More, és una pel·lícula, crec que va ser l'òpera prima de Barbette Schroeder, que va fer a Eivissa. És una pel·lícula brutal dels anys, ara diré 60, realment, se pot veure aquesta Eivissa, que ja hi havia els hippies i tot això, però pre-turisme, amb tota aquesta efervescència dels hippies, que de fet els membres de Pink Floyd també varen estar a Eivissa i a Formentera un mes, i hi ha una història molt guapa, si voleu la contar.
0: Vinga,
2: i si
0: no... Triant Pink Floyd.
1: Jo triaria Pink Floyd.
0: Vinga, ja triant Pink Floyd.
2: Pink Floyd.

0: I de vegades, aquesta cançó se diu Bike, hem de dir que en Syd Barrett és un dels membres fundadors de Pink Floyd, se varen juntar realment a mitjans dels 60. És una banda que ha estat molt influent, de fet aquestes cançons, Bike segurament no l'hauríeu sentida, però bé, ara parla en Inés i en en Xavier, però bé, s'ha de Wish You Were Here, probablement sí que l'heu sentida mil vegades, és una cançó preciosa, que més varen escriure per ell. En Syd Barrett, anomia Roger Keith Barrett, va néixer a Cambridge l'any 46 i va morir 17 de juliol de 2006, per tant, ahir va fer anys. Així que és un dels músics que se va mantenir en actiu poc més de 10 anys. Va gravar els tres primers senzills i també l'àlbum de debut de la banda, que és The Piper at the Gates of Dawn, que és un disc de l'any 67. També va gravar part del segon disc, que se deia Saucer Full of Secrets, del 68, i també algunes cançons així que van anar sortint anys després. Ell se'n va anar del grup l'abril del 68 enmig d'especulacions sobre la seva salut mental, el consum de drogues psicodèliques, i l'any següent va començar una carrera en solitari que tampoc va durar molt. És una d'aquestes circumstàncies d'un grup en què ell feia ses lletres, era pràcticament el compositor principal de la banda, devia ser, era guapo, xulo, tal, devia tenir molt de talent i, clar, tenia molt d'èxit. Èxit social, era pintor, és a dir, tot ho feia bé, escrivia, feia música, tenia molt de talent. I era vera que va quedar un poc engatat de tantes coses que hi havia en aquell temps. La seva carrera en solitari no va durar massa, va publicar alguns senzills i després va fer col·laboracions, però el 74 va deixar la indústria musical i va quedar pràcticament tancat a casa seva. La seva darrera lota va ser una espanyola i després el que va passar és que va quedar visquent amb sa mare. Va viure 30 anys amb la seva mare, a casa seva, sense sortir, sense fer pràcticament res. Va engreixar, va quedar calb, és a dir, va tenir un canvi, una transformació molt important. Va fer jardineria, pintava...
1: Se va abstraure del món.
0: Totalment, va quedar desconnectat del món. És vera que quan el grup va patir molt la seva marxa, és vera que tocaven, ell no hi anava, arribava tard, no sé què, vull dir que en el final ja el grup ha de funcionar realment sense ell i cercar-li un substitut. Hi ha alguns documentals, tal vegada algú que mos escolta ha vist algun d'aquests documentals, a mi m'han impressionat molt els documentals que parlen de Syd Barrett, perquè realment era una personalitat extraordinària i va quedar tot un poc truncat. De fet, se podia dedicar a la música, a la pintura, a qualsevol art.
1: Perquè quant any tenia, dius, quan va passar això?
0: Bona pregunta, gràcies per fer-me aquesta. Va néixer el 46, bé, això va passar a mitjans de pràcticament al finals dels 60-70, uns 30 i algo, no? Més encara calculat un poc de lletres.
1: Sí, 30 i pico.
0: Molt bé, gràcies. I de, exactament, aquest senyor es va anar bé, va tenir un potencial enorme. Quan el grup el va deixar, després se conta, bé, jo això ho he vist en un documental, una història que te posa els pèls de punta, i és que ells ja un poc, clar, varen haver de reconstruir un poc la banda, no? Crear... compondre els temes ells, perquè clar, els feia en Syd. Els altres sí que anaven fent, exacte, sobreviure, reinventar-se. I el que varen fer és un disc, tal vegada un dels més coneguts, de Dark Side of the Moon, que s'abonea els temes el Wish You Were Here, i també un altre que ara escoltarem, que és aquest Shine On, que teníem també preparat, que és Brilla Diamant. És un tema que també li varen dedicar a ell.

0: Bé, aquestes cançons, en aquest documental, el que vaig veure és que ells gravaven aquest disco, de fet, aquest tema li van dedicar a ell, també li van dedicar el Wish You Were Here, m'agradaria que fossis aquí. Són unes lletres de veres molt guapes, si teniu temps de llegir-les i escoltar-les, ja veureu quina dedicació, quin amor que li dedicaven.
1: S'estimaven molt, Tira, no?
0: S'estimaven molt. A més, van començar junts, joves, i conten que un tipo va entrar a l'estudi, un senyor allà va seure, un gordo, un senyor un poc gras, perdó, va seure allà, un senyor així, que no, un poc mal vestit i tal, i ells primer no li varen fer cas, però després se varen fixar un d'ells i va dir, ostres, és ell.
2: Què dius?
1: Ah, sí,
0: era ell, no l'havien reconegut.
2: Per això, clar, anys després, uau.
1: Però va venir de sorpresa?
0: Va venir de sorpresa, increïble. Ningú l'esperava, i a part ja no el varen reconèixer. Varen xerrar un poc amb ell, però també sense
2: clar.
0: Més.
1: Que trist.
2: Mònica, però clar,
0: molt trista.
2: Sid Barrett va tenir un mal viatge amb el tema de drogues, i va quedar, no
0: exacte.
2: Va arribar a tornar mai.
0: No.
2: I clar, va passar tot això, va viure amb sa mare durant aquests 30 anys, va engreixar molt, se va deixar molt, va perdre els cabells, per tant, era una persona totalment diferent, però per tan i tan bestial. És a dir, que un grup d'amics passi això, és a dir, que entre aquesta persona dins l'estudi i fossin incapaços de reconèixer qui era, m'apareix tan fort.
1: No el reconeguin.
0: És molt fort.
2: És molt fort.
0: És impressionant.
1: Devia estar ben canviat.
0: Devia estar molt canviat. És vera que, bé, The Dark Side of the Moon va sortir el 73 i aquest tema els varen gravar el 75. Vull dir que feia... No vull dir 8 o 9 anys que no el veien, no? I així tot ja havia fet aquest canvi tan gran. Tot això avui ho volíem relacionar una mica, a part de parlar de la història d'en Barrett, que, com vos dic, el 78 ja va anar a viure sa mare. Després va anar a Londres, el 82, però va tornar i va tenir una vida molt... És vera que també se parla d'aquest documental. I és que els drets d'autor li varen permetre viure un poc d'aquest dobbés, no? De les cançons que havia fet. És vera que diuen que ell patia esquizofrènia, un trastorn bipolar, psicosi, també diuen que tal vegada tenia síndrome d'Asperger, és a dir, tenia moltes coses, tal vegada les drogues, l'LSD, ho va desencadenar tot, no? També és vera que la seva germana explicava que ell va tenir tota la seva vida sinestèsia, que és això que sents colors o veus sons o mescles un poc els sentits. Llavors diu que sempre feia referències als colors en sentir una melodia o que algunes melodies li suggerien colors. Va morir als 60 anys a conseqüència d'una diabetis crònica i càncer de pàncreas. Dies després de la seva mort, els músics, en David Gilmour i en Roger Waters, varen emetre un comunicat diguent pues, que els hi sabia molt de greu la seva mort. Totes les pertenences d'en Barrett varen ser subestades, fins i tot les cortines de la seva habitació, hòstia, llibres, quadres, tot. La seva casa va ser valorada llavors en 300.000 lliures i se va vendre per mig milió de lliures d'aquell temps, que no sé dir més o manco quan devia ser. Se va organitzar un concert, bé, se van fer moltes coses i sempre el recordam. És considerat un dels artistes més influents. Molts han reconegut la seva influència, Paul McCartney, Pete Townsend, David Bowie, també altres artistes de grups com els Sex Pistols, The Damned, bé, molta de gent. Té temes en solitari, com vos han dit, tal vegada Bike, és una de les més simpàtiques que sentíem abans, i tot això per contar-vos un poc que aquesta gent, primer crec que va ser en Roger, Waters, que va venir convidat per uns amics a Formentera. Es vera que Silla, en aquell moment, Formentera i Eivissa estava encara bastant tancat i només hi havia el Joven Dolores, que era el vaixell que unia a Eivissa amb Formentera. Però bé, als anys 60 ja hi havia molta massa hippie i hi havia uns senyors que vivien a Formentera. que eren precisament unes persones que no coneixerem els noms, segurament Nick Mason, Richard Wright, que varen ser membres d'una entitat que s'encarregava de fer portades de discos que tenien un nom molt particular. De fet, se varen fer amics, varen convidar Pink Floyd i varen fer, a partir d'aquí, aquesta gent, les portades dels següents discos de Pink Floyd.
1: Des de Formentera.
0: Exactament, des de Formentera. Varen estar allà, ara no sé dir exactament les dates, però devia ser entre el 65 i el 67, 68, perquè el 68 és quan ells, Pink Floyd, va gravar la banda sonora d'aquesta pel·lícula que han dit abans, que se deia More, que molt la recomano. És un error, no, aquesta és bona. És bona, però és dura, és bastant dura, la pel·lícula. Llavors, bé, varen ser aquests senyors que varen crear aquesta agència, se deia Hipgnosis, que són els creadors de totes aquestes portades de discos. En Gilmour se va juntar amb els Pink Floyd al 67, però després en Barrett, que era el cantant, sabeu, el lletrista, van començar a combinar també un poc la seva feina. Va ser el 68 quan en Gilmour va venir a Formentera, varen estar aquí, després, de fet, hi ha fotos de tots els membres de Pink Floyd, jo que sé, no sé dir-vos quina platja, però en el Far de Sa Mola, a llocs típics d'Eivissa i de Formentera. Així, varen estar aquí molt de temps, varen viure a Silla i varen realment tenir també relacions amb gent original, no? De fet, a Formentera, el 67, se varen hospedar també a casa d'uns anglesos, Michel Gerard i Marc Tara, que vivien ja a Formentera. Imaginau-vos en aquell temps viure a Formentera. És a dir, ara que parlem ja d'aquesta triple insularitat, que ja costa arribar a Formentera.
1: Però mira, ja hi havia anglesos, eh? Ja hi havia turistes.
0: Exactament.
1: De que anem passant un temps preciós per ells, no?
0: Sí, la veritat és que sí, mos hagués... Bé, jo de petita...
1: Ho vam tenir pel record.
0: Sí, del record. I de petita, als 70, quan t'anaves a Eivissa ja, era molt... bé, era molt cridaner, passejar per esport, clar, és molt més espectacle. Però realment sí que té una part molt interessant. La pel·lícula, Mor, no sé si és bona de trobar, jo crec que la vaig veure a la televisió un pic que la varen posar, però realment no és una pel·lícula que se mogui molt en els circuits comercials. Aquesta pel·lícula explica la història d'un tipo que crec que és a París, a una festa, coneix una lota, no sé què, ella li diu que se'n va a Formentera o se'n va a Eivissa, i ell, uns dies després, hi va darrere. Clar, se veu tota la part de dalt, Vila, estaven allà un hostal... increïble veure aquesta part d'Eivissa i llavors tota la part també de Formentera. També a la pel·lícula hi ha moments de psicodèlics que prenen també drogues o LSD i flipen un poc, no? Que veuen tot un poc en colors.
1: És que de fet hi ha un titular de Nou Diari Puntes d'Eivissa i Formentera que diu 50 anys d'amor, això ja fa l'any 2019, que diu la pel·lícula que va canviar Eivissa per sempre.
0: Exacte, i quin subtitular té? Per què la va canviar tant?
1: Una crònica sencera d'aquesta pel·lícula.
0: Bueno, hi ha històries, no? També dins totes aquestes històries que si cercau hi ha moltes cròniques, a blogs, persones que han escrit, alguns diuen que també van coincidir amb en Jimi Hendrix, que també va estar a Formentera abans de venir a Mallorca a fer el concert a la sala Sgt. Pepper's, que han comentat que varen actuar de taloners en Llorenç Santamaria i el seu grup ZA66, i el guitarrista en Vicenç Caldenta hi va pujar ja toca amb en Jimi Hendrix. I no, Kim Crimson també té una cançó de Formentera, es Formentera Lady, però ara, si voleu, anem a escoltar un fragment de Shine On, justament el moment en què canten, que segurament serà un bocinet que vos sonarà molt.

0: Idò, aquest diamant en brut era Syd Barrett. Tornant a Pink Floyd, la seva estada a les Pitiuses va ser als estius del 67 i el 68, quan el seu productor va comprar una casa a prop de la platja de Migjorn. La casa continua funcionant i diuen que s'alloguen apartaments econòmics. Econòmics ja ha quedat un poc desfassat. També diuen que van passar alguns mesos a Formentera, entre la comunitat d'Esmolí i les platges d'Es Migjorn. Aquí és on varen compondre la banda sonora d'Amor, que se va rodar a Eivissa, que parlava també d'aquesta caiguda dels hippies en l'arribada de l'heroïna, les drogues més dures. Va ser el tercer àlbum que gravava Pink Floyd i ja se que després van tenir un altre punt àlgid que va ser també amb el legendari The Wall, que és un àlbum i una pel·lícula. L'heu vist, la pel·lícula The Wall?
1: La pel·lícula no.
0: És dura, la pel·lícula, no és fàcil, però és molt interessant també perquè explica o mostra, de fet, crec que fa poc te'n vaig parlar, Ines, d'aquesta sensació, d'aquesta gran estrella que té un estadi ple de milers i milers de persones, que tothom vol estar amb ell, però després acaba el concert i se'n va tot sol. A la seva habitació, tot sol realment, a mirar, i realment la pel·lícula The Wall explica un poc aquesta història.
1: I després, bé, que Roger Waters bé, i Syd Barrett tots han estat sempre supercrítics amb el poder, i fins i tot Roger Waters, si no vaig errat, amb Donald Trump el té enfilat. I en els seus concerts li envia missatges.
0: Ah, sí?
1: Que posa Donald Trump is a nice hole. Hi ha una pantalla enorme.
0: Fent amics, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí, ara ells continuen també fent actuacions en solitari, recordant també alguns temes de Pink Floyd. I
2: tu quin és el teu tema preferit, ever, de Pink Floyd?
0: De Pink Floyd, clar.
2: De tots els que tens aquí, per exemple?
0: Clar, m'agrada molt el Wish You Were Here, Shine On, Your Crazy Diamond.
2: El posa a mida, un trosset de Wish You Were Here.
0: Molt guapa.
2: A veure,

0: si haguéssiu sentit ara na Mònica cantant apassionadament aquesta cançó.
1: És que és molt guapa, i sa lletra és que és tan guapa perquè sí. Diu, podries distingir entre una cosa i l'altra. Clar, posa exemples i diu, podries distingir entre els teus dimonis i bé, no sé, ara
0: i els teus àngels.
1: Sí, una cosa així. Your heroes from ghosts, els teus herois de fantasmes. És a dir, aquesta mescla parla de dues coses, però realment s'ajusta moltíssim. Vos recomano que cerqueu aquest tema, la lletra, la traduïu i l'escolteu. I si trobeu documentals que parlen de Syd Barrett, per favor, els heu de mirar.
0: Sí, vos ho recomanes.
1: Molt.
0: Aquesta vegada de veres.
1: Són bones, sí. Aquesta vegada sí, de veres.
0: Estàs preparada per jugar al cine?
1: Ai, sí.
0: Avui? Vinga, va.
1: Són fàcils o difícils?
0: Fàcils.

0: Molt bé, Mònica, són molt complicades.
1: Ai, no m'he diguis.
0: Són profundament difícils.
1: Són actuals, actuals. No,
0: és broma.
2: Ah. Un dia la faré jo de pel·lícules d'aquestes que miro jo.
0: Quina era? 27 vestidos.
2: Sí.
1: Quina? 27 vestidos.
2: Una
1: pel·lícula. No.
2: És que, veus, no la
0: El dia de su boda.
1: Ja me sé, 30 cites al mes, una així. Una cita cada dia.
0: Això era 500 cites con... És igual.
2: No,
0: 971313.
2: 500 dies con Summer.
0: Exacte. Summer, segur.
2: Alguna cosa així era.
0: 971-1399-00, 971-1399-00, per la moda de Déu, telefonau i ajudeu-nos, ajudeu a Ninel i a Mònica a esbrinar de quina pel·lícula se tracta i podreu guanyar ni més ni manco que una meravellosa visita pels estudis d'Ibeta Ràdio.
2: Amb en Xavi Oliver, que si no l'heu vist en persona,
1: sí, és... Sí.
2: Fa, quan fas, d'alt?
0: I ens van quedar que no m'hauries de cosificar.
2: No, però és que així se sent telefona.
0: Un 93, 4.
2: Un 93, en Xavi Oliver fa. 971-1399-00. Veniu a veure-nos en persona perquè val la pena.
0: Molt bé, després d'aquest reclam...
2: Endivinau-se la pel·lícula.
0: Molt bé.

0: I have received.
1: Que fàcil.
2: Sí.
1: Super fàcil.
2: Quasi la seva fins i tot jo.
3: Que has dit, I have a dream.
1: Totes.
2: No, perquè pareix que feia un discurs.
1: Sí.
3: 971-13-99-00. Telefonau i mos ho deis.
1: 971-13-99-00. Sabeu de quina pel·lícula estan parlant?
3: Ha dit I have a dream?
1: No.
3: Segures? Bé, no ho sé. El protagonista...
2: Ah, tu creus que sí?
3: Ui. No ho sé, ja ho sé. Ja
2: no ho he sentit. Ho podem tornar a sentir?
3: Sí, mem.
0: I have a dream.
2: No.
1: I haven't seen.
3: Era per embullar un poc, perquè era molt fàcil. Molt bé, el protagonista és membre de la família reial britànica i el seu problema li du a fer classes particulars en secret. Per tant, ni més ni manco, la pel·lícula és...
1: Massa fàcil.
2: El logopeda, no.
1: A veure, si mos telefonen qualcú.
3: No telefonaran.
1: És tan fàcil que telefonaran.
3: Sí.
2: Sí.
1: Haurien de telefonar.
2: 971-13-99-00.
1: Vinga, va. Ja m'ha agradat la pel·lícula aquesta. Vosaltres?
2: Jo la vaig veure, sí, va estar bé.
3: Sí, jo no l'he vist encara.
1: És el discurs del rei.
2: Sí.

0: Això era el God Save the Queen.
1: Molt bé.
2: Ah,
0: the King,
2: ah, reconeguda.
0: The King, en aquest cas.
2: Exacte, oh, God Save the Queen. The King.
0: Ara és King, ara és King.
1: Exactament.
2: Queda Queen.
0: Bé.
1: Exactament.
0: Jo crec que amb això ja podem acabar.
1: Sí.
0: Anar, no?
1: Bé, anava a fer la sinopsi, però bé.
0: Ah, jugar. Sí, sí, dali, dali.
1: Quan el seu germà renuncia al tron, el príncep Albert es converteix inesperadament en el rei del Regne Unit. Però hi ha un problema. Pateix una tartamudesa, és a dir, carretura, que li dificulta parlar en públic. Amb l'ajuda d'un peculiar terapeuta, intentarà superar les seves pors i trobar la confiança necessària per liderar el país en un dels moments més difícils de la seva història.
0: Molt bona pel·lícula, l'heu vista?
2: Sí.
0: Va guanyar Oscars?
2: No me'n record.
1: Sí.
2: Però m'ha fet recordar un tema dels Ocults que deia oh, la Pilar va fer venir tartamudesa.
1: Ah, sí?
0: Ara hauríem d'acabar amb aquesta cançó, no ho teníem preparat. Però demà la posarem.
2: Venga.
0: Com es diu, aquesta cançó?
2: Hola, Pilar.
0: Hola, Pilar de Zocult. Apunteu per demà, Xavier, perquè
1: molt
0: tornarem
1: bé
0: a ser aquí. Xiu, xiu, número 425. Gràcies, Mònica.
2: Gràcies, molt bona nit.
0: I a vosaltres, per ser-hi. Adéu.
3: És relaxant, és relaxant.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. La meitat de la població de les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag. És una de les dades que recull la memòria del Consell Econòmic i Social, un document de més de 700 pàgines que mostra any rere any com canvia la comunitat autònoma i que enguany fixa com un dels grans

0: reptes el creixement demogràfic i la crisi de l'habitatge. En canvi, destaca que, així com creix la població, també ho fan les dades macroeconòmiques. Més producció, més llocs de treball, això sí, comparativament, la taxa d'atur entre els joves encara és més alta. I és també reveladora la diferència entre homes i dones, que consta també, destaca la conciliació com un assumpte pendent. Fins als 34 anys, l'activitat laboral és pràcticament idèntica, però a partir d'aquesta edat creix per als homes i disminueix per a les dones. És dijous 9 de juliol. I diverses de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació de dia 26 rebutgen les formes del cartell de Menys Turisme, Més Vida que incita a cometre accions contra el sector turístic.
1: També la delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran en el marc de les seves competències els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
0: El vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, compareix avui en un nou ple extraordinari sobre l'ús dels vehicles oficials.
1: Ho farà a petició pròpia en una sessió que començarà a les 6:30 de l'hora baixa. Mitja hora més tard, a les 7, se celebrarà un altre ple extraordinari per a informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió.
0: Un picapedrer de 41 anys ha patit lesions molt greus després de caure d'una teulada.
1: L'home reparava una teulada del poliesportiu de Valldemossa quan ha caigut. Ha estat traslladat a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital de Son Espases a Palma.
0: El Servei de Vigilància del Litoral ja ha imposat enguany gairebé 40 sancions i en té, a més, altres 70 en tràmit.
1: La majoria de les infraccions estan relacionades amb el xàrter nàutic i il·legal, un servei que compta amb una desena de barques, tres de les quals a les Pitiuses.
0: I l'actualitat torna a passar un dia més per l'Orient Mitjà i per aquest home. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord. Ho ha assegurat des de l'Air Force One, tornant de la cimera de l'OTAN, en què ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats aquesta matinada, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
1: A la cimera, Espanya també ha estat protagonista. En menys de 24 hores, Donald Trump ha canviat d'opinió. Primer ha amenaçat en tallar tot el comerç amb l'Estat espanyol, de qui afirma que és un soci terrible, una causa perduda. Després ha assegurat que el país s'ha posat remei.
0: En els esports, el Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Miqui Tous, bon dia.
2: Bon dia, sí, ja de l'illa per tancar el seu fitxatge a Boubacar Soumahoro. El conjunt vermell és molt a prop d'aconseguir la cessió del jugador francès. És un central de 21 anys que pertany a l'Hamburg. I l'Ubumbo també està a punt de firmar pel conjunt de Luis García. Era el desig del futbolista. A falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà al Mallorca. Falta confirmar si s'ha dit o traspassat. També en futbol al Mundial, avui a les 10 del vespre comencen els quarts de final amb el partit entre el Marroc i França. I en bàsquet, Íñigo Núñez és el nou tècnic del Palme Bàsquet. L'entrenador basc de només 28 anys arriba a l'equip procedent del Biele ISB, en qui ha fet una gran campanya a la segona FEP.
0: I pel que fa al temps, avui tornarà a ser una jornada marcada per la calor. S'activaran els avisos taronges a les Pitiuses i a bona part de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa i, de fet, al llarg de la matinada ja han tingut unes mínimes molt elevades. Han destacat uns 28 graus de mínima en el cas de Banyalbufar, però altres indrets també han tingut xifres molt elevades sense arribar en aquesta nit tòrrida. Per exemple, 24 graus en Es Mercadal o també al Port de Sóller o 23 a Palma. I al llarg del dia, aquests valors en el termòmetre tornaran a ser molt importants. Tindrem una nova pujada de la temperatura màxima. Esperant que bona part del territori aquests valors màxims girin entre els 35 i els 39 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca i també al nord d'Eivissa podran fregar els 40-41 graus de màxima. Per tant, xifres molt elevades les que tindrem avui. En el cel, molt de sol al llarg de tot el dia, tot i que a partir del capvespre i en el sector de les Pitiuses també apareixeran algun núvol prims. Poca cosa. El vent bufarà molt fluix i les condicions marítimes seran molt tranquil·les a totes les illes. Ara mateix tenim a les Pitiuses 25 graus a Sant Francesc i 27 a Eivissa. A Menorca, 25 graus a Sant Lluís i 26 a Ciutadella. I a Mallorca, 23 graus a Costitx, 24 a Artà i 28 a Fornalutx.
0: Són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre a la redacció. Començam.
4: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: Les Balears són la comunitat amb més població nascuda a l'estranger, un 28,7%, gairebé 10 punts per damunt de la mitjana estatal. Gairebé la meitat dels residents no han nascut a les illes, segons recull la darrera memòria del Consell Econòmic i Social. El document fixa el creixement demogràfic com un dels reptes més grans per a la comunitat i també destaca algunes dades relacionades amb l'habitatge. Les Balears mantenen el preu mitjà del sòl urbà més elevat de tot l'estat, amb 401 euros per metre quadrat, és més del doble que la mitjana espanyola. També lideren els preus del lloguer. A més, el turisme continua assolint màxims. El 2025 van rebre més de 19 milions de turistes, és un 1,8% més que l'any anterior.
1: I una de les claus per entendre aquesta tendència demogràfica és la immigració internacional. Entre la població nascuda a l'estranger, primer destaca Colòmbia, seguit dels ciutadans del Marroc, l'Argentina i Alemanya. Francesc Fiol és el president del CES.
5: Dificultat d'accés a la vivienda, tensió dels serveis socials que han de donar resposta en aquesta creixent demanda, penso especialment en el sector educatiu i en el sector sanitari, que tenen unes infraestructures pensades per una població que està, diguem-ne, un poquet desbordada.
1: De fet, s'ha tornat a registrar un màxim històric de població. Segons la memòria, les Balears s'han enfilat fins a prop d'1.250.000 habitants, que això és un 1,5% més que l'any anterior. L'informe adverteix que el creixement demogràfic agreuja la crisi de l'habitatge, que situa com un dels problemes estructurals la pressió assistencial en serveis públics, com els hospitals, i tensiona els recursos naturals, com ara l'aigua. I si comparam la tendència del creixement demogràfic amb l'econòmic, crida l'atenció que aquest darrer incrementa més. El producte interior brut puja respecte a l'any passat. Jaume Rosselló és doctor en economia.
6: Què veiem? Creixement del 3% per Illes Balears, menys que els altres anys, sortint clarament d'un efecte rebot. Covid torna a pujar molt el creixement econòmic i se va desaccelerant. Per tant, missatge, l'economia de les Illes Balears se va desaccelerant, però segueix creixent a un ritme superior al que fa la resta d'Espanya, el conjunt nacional i Europa inclús.
1: Pel que fa a la inflació, no arriba als índexs del 2022, però el diferencial en la mitjana estatal és més alt. La taxa d'atur també està per davall de la mitjana. En els darrers 15 anys, les Balears ha tingut un creixement d'afiliats a la Seguretat Social que supera els 100.000 treballadors.
6: Per què? Perquè hem crescut un 3% i la població, com veureu després, ha pujat un 1,5%. Per tant, el ritme de creixement de l'economia està per damunt del creixement de la població. Per tant, creixem, sí, degut a la població, sí, però tot i descomptant l'efecte de població, seguim creixent.
1: Un dels reptes és una població de cada vegada més envellida. El 2025 es va registrar l'índex d'envelliment més alt de la història de les Balears. Per cada 100 menors de 16 anys hi havia 117 persones majors de 65, quan el 2021 aquesta relació estava pràcticament equilibrada.
0: I avui, per cert, coneixerem també els detalls de conjuntura econòmica del segon trimestre d'enguany aquí a les Balears. L'anàlisi la presenta el conseller d'Economia, Antoni Costa, a les 10. Unes dades que són essencials per analitzar la marxa de l'economia balear, mentre el Fons Monetari Internacional preveu que Espanya creixi més del doble de la resta de la zona d'euro.
1: El producte interior brut, el PIB de l'Estat, continuarà sent enguany i l'any que ve el que es registri una millor evolució entre les principals economies de la zona euro, segons ha confirmat el Fons Monetari en la seva actualització estival de previsions. Enguany, l'economia espanyola creixerà a un ritme del 2,1 per al 2027, manté el pronòstic de creixement en l'1.
0: Són les 7 i 10 minuts. Continua la polèmica pel manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, en el qual s'incita a cometre accions contra el sector turístic. Terra Ferida i el GOP, dues de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació convocada per dia 26, han matisat que no comparteixen les formes que propugna la plataforma.
1: Les dues associacions han emès un comunicat en què animen a participar en la protesta, però deixant de banda altres formes d'acció que asseguren que no comparteixen. Tonina Siquier és la portaveu del GOM Mallorca.
7: Nosaltres apostem per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
1: Mentrestant, la delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran, això sí, en el marc de les seves competències, els atacs que puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
0: També n'ha parlat la secretària d'Estat de Turisme, la socialista Rosario Sánchez. No ha aclarit si participarà a la manifestació, deixa clar que qualsevol acte violent perjudicarà la convocatòria.
8: Qualsevol acte de violència o incitació a la violència sigui absolutament condemnable i, de fet, està perjudicant l'objecte d'aquestes persones que estan sortint en el carrer de manera pacífica i estan organitzant una manifestació per demanar una millora de l'actuació de l'administració davant del model econòmic de les Illes Balears.
0: I el conseller de Turisme, Jaume Bausà, ha qualificat de cale barroca turística el manual de la plataforma.
9: Un manual d'instrucció de la cale barroca turística el que requereix és la nostra condena absoluta. No podem tolerar aquest missatge, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
0: També la PIMEM es mostra en contra de tot boicot que perjudiqui qualsevol sector econòmic, ho ha dit Jordi Mora, president de la petita i mitjana empresa de Mallorca.
10: No podem fer sabotatge a empreses, no podem fer boicot a empreses, no podem fer mal a la imatge de Mallorca com a destinació turística i, per tant, ens oposem frontalment, perquè això és un perjudici per a les empreses, pels treballadors i treballadores i per l'economia.
0: I en aquest cas coincideixen sindicats i patronal, perquè Comissions Obreres i UGT es mostren totalment en contra de qualsevol acció violenta contra negocis turístics. Així i tot, els dos sindicats mantenen el suport a la manifestació convocada per el 26 de juliol. Són el secretari general d'UGT, Pedro Omà, i José Luis García, secretari general de Comissions Obreres.
11: Ara mai en cap cas de fer cap tipus d'intervenció. Diuen que no són violentes, però en tant en quant no afecten a persones, però si afecten a béns, per jo tenen la qualificació de violentes i mai en cap cas.
12: Sigui contra les persones, contra les infraestructures, contra les organitzacions, no recolzam cap tipus de violència.
4: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Són les 7 i 13 minuts de l'agenda d'aquest dijous, destacant que el vicepresident segon i conseller insular de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestart, compareix avui en un ple extraordinari del Consell de Mallorca per abordar l'ús dels vehicles oficials.
1: Ho farà a petició pròpia en una sessió que començarà a les 6 i mitja de l'hora baixa. Mitja hora més tard, a les 7, se celebrarà un altre ple extraordinari per informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió. La compareixença de Bestart arriba 3 setmanes després que la Comissió de Transparència donés compte dels 2 informes tècnics que conclouen que el vicepresident segon va fer un ús exclusiu de 3 cotxes oficials sense tenir permís. En aquesta comissió, la institució insular va descartar prendre mesures contra Bestart i va tancar el cas amb l'elaboració d'una instrucció interna que reguli l'ús de vehicles oficials.
0: El Tribunal Constitucional ha ajornat la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, Gabriel Lecén.
1: El tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lecén va vulnerar els drets de les diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornell. Doncs bé, el Constitucional ajorna de moment aquesta decisió sense fixar una nova data. Les diputades consideraven que es van veure lesionats els seus drets a la llibertat d'expressió i el de participació en qüestions públiques. També que el president del Parlament, Gabriel Lecén, les va expulsar sense base legal.
0: Sobre allò que sí que s'ha pronunciat el Constitucional, com sabeu, és sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, que ha suspès de manera cautelar. Ahir hi havia junta de portaveus al Parlament. Què en van dir els grups polítics?
1: Tots respecten la decisió judicial, però ho fan amb matisos. Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, creu que servirà per alleugerir les víctimes, mentre que Marc Pons, del PSIP, en demana l'aplicació immediata.
13: Entenem i celebrem que això alleugereix una mica el dolor de les víctimes, però la nostra feina és revertir aquesta majoria política.
14: Exigim l'aplicació íntegra de la llei de memòria democràtica.
1: Per part de la dreta, la majoria de PP i Vots que van votar en contra de la llei de memòria respecte a la decisió Marga Duran del PP li lleva importància i recorda que es va executar per l'acord pressupostari amb Vots.
15: El Partit Popular mai va ser una prioritat la derogació de la llei de memòria històrica.
1: Manuela Cañadas de Vots, però, considera que la decisió va contra la decisió democràtica de derogar la norma.
16: Si fue democrática su aprobación, también su derogación. Pero claro, la palabra democracia y gobierno de Sánchez, como todos sabemos, no van de la mano.
0: I també hem sabut que el Suprem rebutja dur a la justícia europea la regularització de persones migrants. Tampoc no suspendrà l'aplicació del Reial Decret del passat 14 d'abril, mitjançant el qual es va poder executar aquest procés, tal com n'havien sol·licitat algunes comunitats governades pel Partit Popular. Són les 7 i 16 minuts. S'ha produït un accident laboral a Mallorca. Un picapedrer de 41 anys va patir lesions molt greus després de caure d'una teulada.
17: L'home reparava una teulada del poliesportiu de Valldemossa quan ha caigut. Ha estat traslladat a l'unitat de vigilància intensiva de l'Hospital de Son Espases a Palma. La policia judicial de la Guàrdia Civil ha precintat tota la zona i ha obert ja una investigació per aclarir en quines circumstàncies s'ha produït aquest accident laboral.
0: També un jove de 23 anys roman ingressat en estat molt greu a l'Hospital de Son Espases després de caure des d'un bloc de pisos.
18: El fet han ocorregut al carrer de Gabriel Font i Martorell a Palma per causes que es desconeixen. El jove ha caigut damunt un vehicle que estava estacionat a la via pública. Una ambulància de suport vital avançat s'ha traslladat fins al lloc del succés i l'han traslladat a l'Hospital de Son Espases.
0: I s'ha decretat presó provisional per a l'home que dissabte va ser detengut com a presumpte autor de més de 30 robatoris a Formentera. La Guàrdia Civil de l'illa el va detenir a casa seva després de setmanes d'investigació quan intentava escapar d'aquest domicili per una finestra.
17: Durant la detenció, l'home va posar una forta resistència i tres agents van resultar ferits lleus. Dimarts va passar a disposició judicial i se li va decretar llibertat provisional. Se l'investiga en aquest moment per presumptes robatoris, furts, resistència i atemptat contra l'autoritat.
0: I la Guàrdia Civil ha intervengut 5.400 joies falsificades valorades en 6 milions d'euros a tres comerços de Cales de Mallorca.
18: L'actuació s'emmarca en el que s'ha anomenat Operació Trèvol. Els agents han localitzat collars, polseres, anells, també arracades que reproduïen de manera il·lícita dissenys de reconegudes marques internacionals. L'operació continua oberta i no es descarten més actuacions.
0: Per cert, que coincidint avui matí amb la boira que fa moltes zones de Mallorca, l'aeroport de Palma està registrant bastants de retards. No són molts de molta estona, però sí que s'acumulen un nombre important, desenes de vols que aterren o s'enlairen més tard d'allò que seria habitual. I connectarem en directe més endavant. Ara són les 7 i 18 minuts.
19: Calor?
20: Moscars?
19: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
21: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
20: Com les ganes de passar-ho bé.
19: I les converses que enganxen.
20: Les riades.
19: La bona companyia.
21: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
22: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
4: Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: Nova jornada de forta calor avui migdia. L'Agència Estatal de Meteorologia activarà la vista taronja a les Pitiüses per temperatures que poden arribar als 40 graus, mentre a bona part de Mallorca, especialment a l'interior, fregaran els 41. La Serra de Tramuntana i Mallorca estaran en avís groc, temperatures que es produeixen dins la nova onada de calor que viuen les Balears i la península aquests dies.
17: De fet, amb aquestes temperatures, que ara en parlàvem, el doctor en canvi climàtic de la UIB, Pau de Vilches, entenc que se cerquin maneres artificials per refrescar-se, però no sempre és bo del tot.
23: Els aires condicionats tenen un costat bo, que és que ajuden a refredar la temperatura a l'interior, però tenen un costat dolent, que és que ajuden a augmentar la temperatura a l'exterior i, a més, demanen molta energia.
17: I avisa a més Vilches que el canvi climàtic no afecta tothom per igual. Amb això també hi ha desigualtats.
23: I més patès del canvi climàtic són les persones més vulnerables. Estan parlant de les persones majors, estan parlant dels infants, estan parlant de les persones malaltes, estan parlant de les persones pobres, que a més són les que menys contribueixen en el canvi climàtic.
0: I aquestes darreres hores també hem sabut, també ens han recordat que la desertificació no només és un problema als grans deserts. La sobreexplotació dels recursos naturals, l'estrès hídric i la pressió humana acceleren la degradació del sòl també aquí a les illes. Aquesta ha estat una de les principals conclusions d'una jornada organitzada aquest dimarts a l'Estudi General Lulià, amb la projecció d'un capítol de la sèrie documental Hope i una conferència del científic i expert internacional en desertificació Víctor Castillo.
18: L'expert alerta que sovint es relaciona la desertificació exclusivament amb el canvi climàtic, però assegura que la principal causa és la manera com gestionem el territori i els seus recursos. Castillo defensa que es tracta d'un procés provocat, sobretot per l'acció humana.
2: En general, cualquier actividad humana que descansa sobre el uso y aprovechamiento de los recursos terrestres, suelo, agua, vegetación, puede ser un factor determinante de desertificación, un driving force, un impulsor de desertificación. Ese tipo de actividades pueden llevar a una situación de estrés que conlleve una situación de deterioro irreversible a veces, que sería la desertificación.
18: Les Balears no són alienes a aquest fenomen. La pressió sobre els recursos hídrics, la urbanització, la degradació del sòl fan que l'arxipèlag sigui especialment vulnerable. Tot això, Castillo assegura que encara som a temps a revertir aquesta situació si es prenen mesures de restauració dels ecosistemes i es canvia el model de gestió del territori.
0: I això quan les platges de les Balears podrien perdre fins al 60% de la superfície durant les pròximes dècades per mort de la pujada del nivell de la mar, perquè actualment tenen poc marge de recuperació. És la principal conclusió d'una tesi doctoral de la Universitat de les Illes Balears elaborada pel físic Pau Luque.
3: Però més que cada cop és més ràpid, vol dir que Ventura, els canvis que veiem en aquesta pròxima dècada seran més petits que els que veurem a la següent. És com tenir un cotxe que està accelerant, no? En el principi vas a poc, però si continues pinjant l'accelerador, després va encara més ràpid. A partir de mitjans de segle cap endavant serà on comencem a veure coses ja bastant, diguéssim, més... serioses, no?
0: L'escenari més desfavorable suposaria una pujada del nivell de la mar de fins a 1 metre l'any 2100 i més de 36 quilòmetres quadrats de costa podrien quedar inundats de manera permanent. I a Mahó s'ha canviat l'estratègia sobre la gestió de l'aigua del municipi. Mentre que abans s'apostava per obrir nous pous i punts de captació, la situació de sequera i la manca de reserves ha obligat a repensar-ho. Cristina Tomàs.
5: El nou pla de gestió sostenible de l'aigua i el nou pla de sequera apunten a la construcció de noves infraestructures per garantir l'abastiment d'aigua. D'una banda, amb la construcció d'una dessaladora modular a Calafiguera com a solució urgent a la situació d'emergència i més a mitjà termini una nova planta dessalinitzadora al llevant de l'illa. Sentim Elena Costa, tinenta d'alcaldia d'Obra Pública.
6: L'estratègia se basava en la recerca de pous i en la construcció de nous pous, però degut a les circumstàncies actuals tant de nivell de nitrats com també pel tema de la situació de prealerta per sequera possibilitats de cada vegada més impensables.
5: Els dos plans ja són aprovats de manera inicial. Se'ls acompanyarà amb un reglament que per primera vegada preveu sancions davant possibles incompliments.
6: Estem en celebració de aquest ordenança reglament que vindrà a ser el marc jurídic que donarà pes o recolzarà aquests dos plans que he comentat anteriorment i també establirà un procediment sancionador i unes penalitzacions que a nivell jurídic aquests dos plans que he comentat anteriorment no duen.
5: El municipi fa un any i mig que no disposa d'aigua potable.
0: Són les 7:24. L'actualitat avui exigeix tornar a parlar un dia més de l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que ja han guanyat la guerra, el manco, en l'àmbit militar.
24: They have very little left and they want to make a deal so badly they call
0: Afirma que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord, ara bé dubta que es mereixin signar aquesta entesa i també, en cas d'assolir-la, que els ayatolars la complissin. Ho ha assegurat en la mateixa intervenció a bord de l'Air Force One, en què ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats d'aquesta matinada, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
17: Perquè, com dèiem, a les darreres hores s'han tornat a registrar bombardejos. El comandament central dels Estats Units afirma que ha atacat 90 objectius militars iranians, mentre que l'ofensiva de Teheran ha anat dirigida sobretot a infraestructures i també a instal·lacions de les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrein. Una escalada bèl·lica que s'hereta ahir i que continua després que Donald Trump, recordem, hagi donat per acabada la treva al Golf Pèrsic que ha estat durant la cimera de l'OTAN celebrada encara a Turquia.
7: To me, I think it's over.
17: Diu, l'escoltam, que s'ha acabat, que són gent malalta, viciosa de violència i que si tinguessin una arma nuclear la llançarien. Es tracta d'un conflicte que té un impacte directe en l'economia mundial i també el barril de Brent està avui mateix fregant ja els $79.
0: En aquesta cimera de l'OTAN, no només l'Iran, Espanya també ha estat protagonista. En manco de 24 hores, Trump ha canviat d'opinió. Primer ha amenaçat en tallar tot el comerç amb l'estat espanyol, de qui ha afirmat que és un soci terrible, una causa perduda, i després ha assegurat que Espanya s'ha posat remei. I ho ha fet, diu, accedint a una sol·licitud de pagament important a l'Aliança Atlàntica.
17: Per part seva, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha defensat que les relacions bilaterals són positives, ha dit, i ha recordat que la política comercial és competència de Brussel·les. El socialista lleva, per tant, importància als atacs del president nord-americà, això després d'haver mantingut una reunió informal amb ell.
8: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
17: Per cert, que arran d'aquests atacs està previst que avui mateix la ministra de Defensa, Margarita Robles, es reuneixi amb l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, Benjamin León.
0: Part de la tensió entre Trump i Sánchez sorgeix arran de la inversió d'Espanya en defensa, que ha estat un dels punts clau de la cimera d'Ankara. L'inquilí de la Casa Blanca està convençut que la majoria dels països de l'Aliança duran la despesa en defensa fins al 5% del PIB, incloent-hi l'estat espanyol. Sánchez, però, ho nega i afirma que es mantendrà al 2%.
8: Espanya ha hecho un esfuerzo extraordinario por pasar del 0,9% en 2018 al 2% del Producto Interior Bruto en defensa en 2026. Para que nos hagamos una idea, nosotros, España, ha sido el tercer país en el año 2024 y 2025 que más ha aumentado su inversión en defensa de toda la OTAN.
0: Així arribam a les 7:28, ara faim un repàs a la premsa del dia. I és moment de fer un cap d'ull a les portades de les illes que avui se centren en la plana de tribunals.
18: Denúncies, possibles denúncies, ara en parlam. Última hora diu que el PSIC durà el vicepresident del Consell, Pedro Bestard, a la Fiscalia, que l'acusa de falsedat i de malbaratament. La imatge és pels bombers que arribaren ahir des de Veneçuela. Tornada des de l'infern, diu el peu de foto. Res a veure amb el Diari de Mallorca, que tria una instantània del primer entrenament del Mallorca amb el seu nou entrenador i titula que la crida a vandalitzar negocis turístics fractura els convocants de la manifestació del 26 de juliol. Precisament això mateix titula Mallorca Diario, ja del digital, es parla del rebuig a la violència per part de Menys Turisme Més Vida. També cerca reaccions OK Baleares, diu que Josep Esteguia no va condemnar aquest manual contra el turisme. Ara Balears, per la seva banda, diu que el camp de polo de Campos és un dels negocis que pugnen precisament per rebaixar la producció d'estranc i mostra en un reportatge espais que, com Gesa, estan abandonats però sense projectes de futur. De la plana judicial en parla també a les Pitiuses, Diari d'Eivissa, que explica que es tornen a endarrerir les obres dels jutjats perquè s'ha anul·lat l'adjudicació de l'obra. El periòdico diu que enviaran entre 30 i 40 mil tones de fems a Mallorca cada any i el Menorca es fa ressò del desastre que seria, diu, una vaga indefinida de metges a l'hivern.
0: I què diuen les portades de l'àmbit estatal?
18: I del País torna a dividir la primera entre Trump, en parlàvem fa just just una estona, que diu que va sembrar el caos a la cimera de l'OTAN, i la fiscalia, que acusa el jutge Peinado d'haver ideat una confabulació i de ser desproporcionat, El Mundo, en canvi, parla només de Trump. Diu que Europa intenta posar-lo tranquil amb més despesa i l'implica a la seva frontera contra Rússia. També ho fa La Vanguardia, dient que l'americà amenaça de nou Espanya, però que Sánchez diu que compleix, i l'ABC, monàrquic des del 75, obre amb el primer discurs de la infanta Sofia.

0: Hem arribat a les 7:30, és moment de repassar quins són els titulars més destacats d'aquest dijous. La meitat de la població de les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag. És una de les dades que recull la memòria del Consell Econòmic i Social. És un document de més de 700 pàgines que mostra com canvia la comunitat autònoma.
1: Fixa com un dels grans reptes el creixement demogràfic i la crisi de l'habitatge. També destaca que creixen les dades macroeconòmiques, això sí, comparativament, la taxa d'atur entre els joves encara és més alta. Per altra banda, la conciliació continua sent un assumpte pendent, ja que la diferència entre homes i dones a l'atur a partir dels 34 anys és significativa.
0: I diverses de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació de dia 26 rebutgen les formes del cartell de Menys Turisme, Més Vida, que incita a cometre accions contra el sector turístic.
1: El GOP i Terra Ferida asseguren que no ho comparteixen. Toni Nasiquier és portaveu del GOP Mallorca.
2: Nosaltres apostem per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
1: També la delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran en el marc de les seves competències els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
0: El vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestar, compareix avui en un nou ple extraordinari sobre l'ús dels vehicles oficials.
1: Ho farà a petició pròpia en una sessió que començarà a les 6:30 de l'hora baixa. Mitja hora més tard, a les 7, se celebrarà un altre ple extraordinari per a informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió.
0: I un picapedrer de 41 anys ha patit lesions molt greus després de caure d'una teulada.
1: L'home reparava una teulada del poliesportiu de Valldemossa quan ha caigut. Ha estat traslladat a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital de Son Espases a Palma.
0: I el Servei de Vigilància del Litoral ha imposat enguany gairebé 40 sancions i en té altres 70 en tràmit.
1: La majoria de les infraccions estan relacionades amb el xàrter nàutic i il·legal, un servei que compta amb una desena de barques, tres de les quals a les Pitiüses.
0: I l'actualitat torna a passar un dia més per l'Orient Mitjà. I per aquest home, per el president dels Estats Units, Donald Trump, que assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord. Ho ha dit des de l'Air Force One, tornant de la cimera de l'OTAN. Ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats d'aquesta matinada, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
1: A la cimera, Espanya també ha tingut protagonisme. En més de 24 hores, Donald Trump ha canviat d'opinió. Primer, ha amenaçat en tallar tot el comerç amb l'Estat espanyol, de qui afirma que és un soci terrible, una causa perduda. Després, ha assegurat que s'ha posat remei.
0: I avui, des de primera hora, la boira és protagonista en alguns punts de Mallorca i per això ara connectam amb la Direcció General de Trànsit per veure si aquesta boira té conseqüències en la circulació. Dani Fornés, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores trobam petites retencions ocasionades per aquesta boira que està afectant sobretot a l'autopista de Llucmajor, a l'altura d'Espinerí. Trobaran algú de retenció en sentit cap a Palma, sobretot també les retencions habituals de l'autopista d'Inca, a l'altura de Consell fins a Santa Maria, i també la circulació lenta a la via de cintura en sentit cap a Andratx, a l'altura de sortir cap a Escarrera. Pues, tot per moment, bon dia.
0: Gràcies, Dani Fornés. Em dedica avui, coincidint amb aquesta boira, a l'aeroport de Palma s'estan produint diversos desenes de retards en les arribades i en les sortides. I encara pel que fa al temps, avui tornarem a estar en avís taronja per temperatures elevades a bona part de les Balears. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de pinyol vermell a tot l'arxipèlag i fins i tot arribarem a notar un nou augment en la màxima, però així tot, han de dir que al llarg de la matinada ja han tingut unes mínimes molt elevades, destacant uns 28 graus en el cas de Banyalbufar, tot i que molts altres indrets també han tingut unes xifres molt elevades, per exemple 24 graus al Port de Soia o també en Es Mercadal. Però com han dit, la màxima avui tornarà a augmentar, esperant que bona a part del territori, giri entre els 35 i els 39 graus, però serà a punts del nord d'Eivissa i també de l'interior de Mallorca, on assolirem els valors més elevats d'entre 40 i 41 graus aproximadament. Més enllà d'això, tindrem molt de sol al llarg de tot el dia, les boires que ara ens acompanyen en poc temps es desfaran, i això sí, a partir del capvespre i en el sector de les Pitiüses podran tenir qualque núvol prim. Més enllà d'això, el vent bufarà molt fluix i les condicions marítimes seran molt tranquil·les. Ara mateix tenim a Menorca 25 graus a Cala Morell i 27 a Mahó. A Mallorca 23 graus a Campos, 26 a Inca i 27 a Son Cervera. I a les Pitiuses 26 graus a la Sabina i 27 a Sant Miquel.
5: Informatiu Matí. Esports.
0: En els esports, el Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Miqui Tous, bon dia.
6: Bon dia, sí, ja és a l'Illa per tancar el seu fitxatge a Boubacar Soumahoro. El conjunt vermell és molt a prop de tancar aquesta sessió del futbolista francès. És un central de 21 anys que pertany a l'Hamburg. El futbolista es va formar al planter del Paris Saint-Germain i és internacional sub-21 amb la selecció francesa. I també Sito Lubumbo està a punt de firmar pel conjunt de Luis García. Era el desig del futbolista i, a falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà al Mallorca. Falta confirmar si s'ha dit o també serà un traspàs. A poc van arribant els fitxatges al Mallorca i, mentrestant, l'equip va començar ahir la pretemporada a la ciutat esportiva de Son Bibiloni amb moltes baixes i una única incorporació, la del davanter Adri Fuentes. El segon fitxatge, Arnau Puigmal, s'incorporarà una mica més tard als entrenaments. Tampoc hi eren els mundialistes Johan Mojica i Samu Costa. Precisament, el migcampista portuguès va aterrar ahir a Mallorca per decidir el seu futur. I també en el món del futbol, el Mundial, avui a les 10 del vespre comencen els quarts de final de la competició amb el partit entre el Marroc i França. Demà serà el torn de la selecció espanyola. El combinat espanyol jugarà a les 9 del vespre contra Bèlgica. Dissabte s'enfrontaran Noruega contra Anglaterra i ja per diumenge l'Argentina de Leo Messi cercarà un bitllet per a la penúltima ronda davant Suïssa. I a la primera federació, la UD Eivissa ha aconseguit un acord amb Osasuna per la cessió de Dimitrios Stamatakis fins a final de la temporada. El porter grec de 23 anys arriba procedent del filial navarrès i a les darreres 4 temporades ha disputat un total de 65 partits a la primera federació i ha aconseguit un total de 16 porteries a 0. I a la segona federació, l'Atlètic Balears ha fitxat el porter Vicenç Sabater, que es converteix en el quart jugador a arribar al conjunt blanc i blau procedent del Poblense. Un fet que no agrada gaire al president del club de Sa Pobla, Miquel Benassar Molondro.
7: Me sap greu que jo oferia la renovació si pujàvem el primer rep a tots. Jugar en aquesta primera ref que m'ho heu guanyat, no? En canvi ells no pujo ni te'n vas un puesto igual a 20 quilòmetres. No ho compartes. Que vagin allà on vulguin. A més, estic content perquè tant s'ho cuit i pensam que són iguals o millors.
6: I per suplir aquestes baixes, inclosa la del tècnic del conjunt Poble Òscar Troya, el poblense ha realitzat ja 7 nous fitxatges en vista a la pròxima temporada. El president Molondro qualifica el projecte per aquest curs d'il·lusionant.
7: Un projecte molt il·lusionant. Primer de tot, Julián Robles era la primera peça que havien de mestre per tornar a iniciar un bon equip. Seguim en la nostra aposta de mallorquins, Juanmi Durán, Miquel Alorda, Pere Mé, Dani Ramos, Teddy Frau, Riberón i Nacho Bonet.
6: Per cert, el Poblense ha iniciat la seva campanya de socis per a la pròxima temporada. Els preus dels abonaments són de 60 euros per als més joves, 100 euros per als jubilats i 150 euros per a l'opció preferent. I també a la segona federació, la penya esportiva Santa Eulàlia ha renovat el seu jugador Marc Fraile. I en bàsquet, Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palmer Bàsquet. El tècnic basc de només 28 anys arriba a l'equip procedent del Biele ISB, en qui ha fet una gran campanya a la segona FEB. I d'altra banda, l'Estia Menorca ha renovat Adam Sola per una temporada més. El club menorquí ha aconseguit donar continuïtat a una de les peces claus de la passada temporada. El jugador es mostra molt content.
8: Estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
6: I el seu tècnic, Javi Zamora, parla de la importància d'aquesta renovació.
9: Adams ha sido una de las piezas clave del proyecto de la temporada pasada. El jugador más importante del equipo durante muchos momentos del año, aportando un equilibrio, una solidez y un empaque al grupo inigualable. Estoy muy contento de que haya renovado porque además estoy convencido de que lo mejor de él está por llegar.
6: I acabam amb futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal i el Noia han arribat a un acord perquè el jugador Thierry continuï cedit una temporada més al conjunt gallec. L'objectiu del Palma és que l'ala brasiler pugui seguir acumulant minuts al Noia i agafi experiència a la màxima categoria del futbol sala espanyol.
0: Gràcies, Miqui. Així arribam a les 7:41 minuts. Ara faim una petita pausa i tot d'una vos explicam que va donar de si ahir la visita del ministre Arcadi a Espanya, ministre d'Hisenda, a Palma.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
11: Tèntol!
12: Tèntol!
13: Tèntol!
10: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
14: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
0: Són les 7:42 minuts. Els sindicats UGT i el CESIF fan una valoració positiva de l'acord assolit amb el govern espanyol per actualitzar el plus d'insularitat, tot i que l'insten a continuar negociant a partir de setembre.
15: Tot plegat, diuen, per atreure i retenir més treballadors. Són el secretari general d'UGT, Serveis Públics a les Balears, Miquel Àngel Romero, i el president del CESIF a les Illes, Luis Enrique Apolinar.
16: Esto efectivamente es un primer paso. Lo primero que hace es igualar las cantidades respecto al otro territorio insular que hay en el Estado, que son Canarias, es la reivindicación histórica.
17: Esto solo es, por lo menos para CESIF, el principio. Tenemos el compromiso para retomar la negociación a partir de septiembre.
15: S'han reunit a Palma amb el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, qui es mostra disposat a continuar les negociacions.
18: Hoy damos un paso. Damos un paso muy relevante en ese cuidado que tenemos que tener todos con los servidores públicos, que son los que en realidad cuidan de nuestro estado de bienestar y al final de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears.
0: El ministre d'Espanya també s'ha referit a la negativa del govern de les Illes a seure's a negociar el model de finançament autonòmic. Lamenta que l'executiu de Proens s'oposi a debatre una proposta que suposaria, diu, 412 milions d'euros més per a les Illes.
18: Las razones de ese no a negociar me parece que no las podemos encontrar en las islas. Habrá que irse a la calle Génova y preguntarle a Feijó por qué no deja a sus territorios, en este caso a Baleares, sentarse a negociar un modelo de financiación que es bueno
0: Per cert, que el govern ha retret el ministre que hagi visitat les Balears i no s'hagi reunit amb la presidenta de les Illes, en Marga Provenç, ni tampoc amb el vicepresident i el responsable d'Hisenda, aquí a la comunitat, Antoni Costa. I tot això quan el govern, les patronals i els sindicats han signat un nou Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031 que inclou 70 mesures per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. El document, previst a la Llei de Conciliació del 2025, incorpora noves ajudes per a famílies, dones autònomes i empreses i crea un comitè autonòmic de conciliació per a coordinar i fer el seguiment de les actuacions. Marta Puyalto.
11: Entre les principals novetats hi ha subvencions per a dones autònomes que hagin d'acollir-se a permisos de maternitat o excedències, l'impuls de Xec Angur, més ajudes per a famílies vulnerables o l'ampliació dels patis escolars oberts a l'estiu. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat que el nou pla permetrà adaptar les polítiques de conciliació a les necessitats reals de les famílies, els treballadors i de les empreses.
12: Perquè una societat com la nostra, de gent treballadora, que creu en l'esforç, que és emprenedora, però que no vol renunciar ni a sa família ni a la cura dels seus, aquest pla i aquesta llei eren una necessitat.
11: Sindicats i patronals han donat suport al document, tot i que reclamen un seguiment rigorós de les mesures i una dotació pressupostària suficient per garantir-ne l'aplicació. Són el secretari general d'UGT, Pedro Humà, i Màvia Isern, de la CAEP.
13: Els reptes que ens enfrontem són molt diversos. Famílies monoparentals, monomarentals, diria inclús encara més, dins un context laboral amb horaris d'una economia de serveis.
19: Evitaremos que muchas personas tengan que recurrir a reducciones de jornada, a excedencias o suspensiones temporales de su actividad laboral por falta de alternativas.
11: Les patronals també demanen reduir la burocràcia i remarquen que afavorir la conciliació ajuda a retenir talent, reduir l'absentisme i millorar la competitivitat de les empreses.
0: I les Balears necessiten urgentment més de 2.300 infermeres per arribar a la mitjana europea. Ho diu un nou informe del Consell General d'Infermeria. La radiografia confirma el dèficit de professionals a les Balears i situa la comunitat autònoma entre les 5 que tenen la pitjor ràtio d'infermeres de l'Estat. El secretari general de SATSE, Balears, Jorge Tera, diu que la principal causa del problema és la manca de fidelització de professionals.
20: La situació en els últims anys és que ja és impossible que vengan enfermeras a trabajar aquí por cómo está la situación de los precios y el poder adquisitivo. Estamos en el entorno de la media en retribuciones en Baleares, en el entorno de la media de los servicios de salud, mientras a nivel de coste de la vida, llámese cesta de la compra o sobre todo, fundamentalmente, el problema de la vivienda, estamos en el top de las comunidades autónomas.
0: Són les 7:47, ara repassam altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Els incendis forestals no donen treva a la península. En les darreres hores, Castella i Lleó ha registrat 60 incendis, la majoria provocats per llamps, mentre que a Catalunya, la zona més afectada, els bombers han lluitat contra 3 nous focs simultanis que han obligat a confinar en algun moment a 15.000 persones.
15: El de més hectàrees que ha afectat ha estat el de Navarcles, a la província de Barcelona, amb un total de 30, seguit d'Aiguamúrcia a Tarragona, amb 25 hectàrees calcinades, tot i que ja es troba estabilitzat. El de Gavà, a Barcelona, també ja està estabilitzat i en el qual s'han vist afectades 7 hectàrees. Més de 200 municipis catalans es troben ara mateix en alerta per alt risc d'incendi per altes temperatures.
0: I investiguen la mort a punyalades d'una dona de 61 anys i la seva filla de 31 trobades després de l'incendi d'un pis a Mijas, a Màlaga.
15: Els cossos els han trobat la parella de la filla la matinada de dimecres. La Guàrdia Civil ha informat que els cadàvers presenten ferides per arma blanca. Els bombers han confirmat a l'1-2 que han resultat mortes en l'incendi. Cap de les dues dones constava en el sistema Biogen. No obstant això, la investigació continua oberta i no es descarta cap hipòtesi, inclosa la violència de gènere. El municipi malagueny de Mijas es mostra consternat, tal com explica el tinent de Baldia, Juan José Torres.
21: Estamos bastante consternados, bastante tocados por el fallecimiento de estas dos mujeres.
0: I la batllessa de València, Maria José Català, ha declarat en seu judicial que el primer contacte que va tenir amb Mazón el dia de la dana va ser per WhatsApp a les 11 i 13 del vespre.
15: Català ha explicat que ningú de la Generalitat la va cridar a l'hora baixa de la tràgica riuada que va deixar 230 víctimes mortals. Recordem, segons la batllessa de València, no va ser fins de ves les 2:30 de la matinada que va rebre la telefonada de l'expresident Carlos Mazón.
0: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, continua en la investigació del cas Leire amb la declaració de tres empresaris d'hidrocarburs.
15: El magistrat investiga una presumpta trama dedicada a desestabilitzar causes judicials que afectassin el PSOE o el govern central.
0: El comissionista Víctor de Aldama declara per segona vegada davant el jutge de l'Audiència Nacional que investiga els pagaments en metàl·lic del PSOE entre els anys 2017 i el 2024.
15: Per la seva banda, els socialistes han entregat al magistrat un pendrive amb un llistat i els justificants de tots els pagaments en metàl·lic efectuat durant el període esmentat a dirigents, a treballadors i a simpatitzants de la formació.
0: I el Senat paralitzarà el Tractat d'Amistat i Cooperació amb França fins que el Tribunal Constitucional resolgui si els ministres francesos poden assistir als Consells de Ministres d'Espanya.
15: Serà amb la majoria absoluta del Partit Popular a la Cambra que va recórrer al Constitucional un controvertit article que permetia que membres de tots dos governs participassin als Consells de Ministres de l'altre país.
0: I un milenar de palestins han mort per atacs d'Israel contra Gaza d'ençà de l'alto el foc l'octubre del 2024.
15: Per la seva banda, l'exèrcit israelià ha anunciat la mort d'un suposat terrorista de Hamas que hauria participat en els atacs del 7 d'octubre de l'any 2023.
2: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I quan són les 7:50 minuts, anem en directe fins a l'aeroport de Palma, perquè en aquesta hora, i coincidint amb la boira que es produeix a diversos punts de Mallorca, s'estan produint desenes de retards. Toni Sastre, bon dia. Quina és la situació?
21: Bon dia, de vos parlo, company, just a la terminal de sortides i més concretament just davant d'una de les pantalles d'informació de l'estat dels vols que tothom consulta abans de passar el control. Hi ha una trentena de vols que duen retard amb destinacions ben diverses com Zúric, Girona, Madrid, Menorca o Barcelona. A aquesta hora l'aeroport es ple a vessar, es nota que està en plena temporada turística. Això sí, de moment desconeixem les causes d'aquests retards en els primers vols del dia. Estem esperant la informació d'Aena, el que sí que és cert, com comentau, és que avui el dia s'ha aixecat amb bancs de boira en determinades zones de Mallorca, una boira que també ha afectat el perímetre de l'aeroport i que en aquest moment el cel, ho hem pogut comprovar, continua enterbolit. Hem parlat amb un parell de passatgers que es queixaven de la manca d'informació que han tingut per part de les companyies. Els escoltam.
22: Vamos ahora a León y de momento hemos visto que el vuelo está retrasado y hasta ahora no nos han informado de nada en ningún medio, ni mail, ni nada.
23: Voy a Barcelona y además yo hago conexión de Barcelona a Las Palmas, pierdo el vuelo, no hay oficina en Vueling aquí, dicen que no me lo pueden solucionar hasta que llegue a Barcelona y llegada tardía. El vuelo salía a las 8 de la mañana y por ahora a las 10:38.
24: He venido de Puerto de Andrach. Todo está bueno hasta que hemos entrado en Palma, después toda la niebla y el tráfico ha bajado.
21: Aquesta és la darrera hora aquí a l'aeroport de Palma, amb una trentena de vols retardats. Les pantalles d'informació estan pintades de color groc i, per tant, si heu de volar, consultau l'estat dels vostres vols abans de partir cap aquí, a l'aeroport de Son Sant Joan.
0: I de gràcies, Toni Sastre. Informar-se abans d'anar-hi i, si ja hi sou, molta paciència per aquestes esperes, que algunes són més breus, però d'altres, com hem sentit, arriben fins i tot a les 2 hores. Ara són les 7:52 minuts. El Servei de Vigilància del Litoral ha imposat enguany gairebé 40 sancions i en té, a més, altres 70 en tràmit. La majoria de les infraccions estan relacionades amb el xàrter nàutic il·legal, un servei que compta amb una desena de barques, tres de les quals a les Pitiüses.
15: L'objectiu del servei és vigilar, inspeccionar, controlar especialment les activitats nàutiques recreatives. L'any passat, el primer any de funcionament, es varen obrir més de 160 expedients amb propostes de sanció de més de 470.000 euros. Enguany, l'import de les sancions puja ja als 130.000 euros en el que d'un d'any. La majoria d'infraccions que s'interposen són lleus. El director general de Ports i Transport Marítim és Antoni Mercant.
25: El 80% són lleus, no? I n'hi ha d'altres que són greus i molt greus, no? Perquè són reincidents i algun d'ells són contínuament reincidents en fer una activitat sense tenir autorització i, per tant, aquests són els més greus.
0: I l'autoritat portuària de les Balears ja té 5 estudis finalistes per a la reforma del port de Palma. Al desembre es coneixerà el guanyador i començarà a redactar-se el pla definitiu, que ha de combinar sostenibilitat amb funcionalitat, integrar el port amb la ciutat. Les obres poden començar l'any que ve amb la construcció de l'Escola de Vela i Piragüisme i el Centre de Formació Professional. Laura Marcos.
1: Un comitè d'experts triarà la proposta guanyadora que després dissenyarà el projecte per remodelar els 400.000 metres quadrats del port. Un grup que estarà compost per 12 membres, entre responsables de l'autoritat portuària, totes les administracions de les illes, arquitectes, enginyers i representants de ports de l'Estat. Els 5 equips preseleccionats són empreses de referència internacional que han realitzat projectes emblemàtics de transformació urbana i portuària en els darrers anys, entre els quals destaquen alguns a Roma, Nova York i Barcelona. El director de l'autoritat portuària de les Illes és Toni Ginart.
3: Y sobre todo los 5 seleccionados por currículum y por premios, pensamos que son una garantía total para el éxito de una calidad de diseño que, como decimos, se basa en lo que ha expresado el presidente, en el medio ambiente, en criterios de sostenibilidad, pero necesitamos tener esos expertos de vanguardia para que nos desarrollen esos mejores proyectos, ¿vale?
1: El president de l'autoritat portuària, José Javier Sanz, afirma que el projecte de remodelació del Port de Palma és clau perquè, segons les navilieres, permetrà evitar la congestió marítima en hores punta i no posar en risc l'economia de les illes. També destaca la col·laboració público-privada que l'ha fet possible.
4: En este proyecto, que hablo con mayúsculas, tiene una fuerte inversión, vamos a pedir una fuerte inversión, tanto pública y privada, nunca vista en estos momentos, por los últimos años, aquí en el puerto de Palma. Y vamos a transformar espacios para mejorar la vida de las personas y para dinamizar la actividad económica.
1: Per al Batle de Palma, Jaime Martínez, el projecte permet recuperar espais per al ciutadà i reafirma la voluntat de la

0: recollir-ne les comandes en consignes refrigerades. Escoltam Esther Monti, una de les guanyadores.
1: Nos estimula intentando buscar un relevo, intentando conciliar con todo. La Asociación Líder nos ha apoyado muchísimo ante todas las cerraduras de puertas de otras instituciones.
0: Són les 7:56 minuts, ara parlant de cultura.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Una gran estructura flotant ha arribat ja al port de Maó per convertir-se en escenari de The Wage of Water, l'espectacle de dansa i circ sobre l'aigua que divendres i dissabte es presentarà davant l'Illa del Rei i dins la programació del festival Pedra Viva. Cristina Tomàs.
3: Es tracta d'una estructura construïda als Països Baixos que, després de diverses hores de muntatge i una complexa operació tècnica, ha estat traslladada per mar fins a l'Illa del Rei, l'espai on tindrà lloc la funció. Sentim el director de Pedra Viva, Joan Taltavull.
4: És l'únic espai de tota Espanya que es podrà veure aquest espectacle. Per si Menorca, però també a l'Illa del Rei, no? Dins Esport de Mó, o sigui, tots els ingredients són molt bons perquè faci ganes tant a la companyia com a la gent d'aquí, tenir aquesta oportunitat de poder veure una companyia important d'Holanda.
3: L'estructura pesa prop de 1.700 quilos i, tot i això, ha de surar durant tota la representació. Segons explica el cap de Departament Tècnic de Panama Pictures, Axel Dickers, aquest ha estat el principal repte del muntatge.
5: When they're up there, the boat flips down in the water.
3: Per a Pedra Viva, aquesta també és una de les produccions més exigents que ha organitzat en els seus 15 anys d'història.
4: Realment són moltes peces que han de quadrar. I sí, aquest i l'espectacle que ve també són treballades dels més complicats logísticament que han fet en la història del festival.
3: 6 intèrprets, 2 músics i una estructura flotant en constant moviment donaran forma a The Weight of Water, una proposta que combina dansa, circ i música en directe sobre la mà aquest divendres i dissabte a l'Illa del Rei.
0: I a Jardí fa enguany un pas més en la seva evolució. El cicle de concerts que cada estiu transforma el recinte del Mallorca Live a Calvià, en un dels grans punts de trobada musicals a les illes, no només ha renovat la imatge i les infraestructures, sinó que també amplia l'oferta cultural amb nous espais pensats perquè el públic pugui gaudir del recinte des del mateix moment de l'obertura de portes. I en parlam, perquè avui vespre aquests que sonen de fons, Chambao, seran el plat fort.
6: El grup de la Mar i el seu flamenco chill ompliran aquest escenari central. La setmana passada va ser Fatboy Slim, la que ve serà Camela i més endavant Ivan Ferreiro, Sidecars o Los Delincuentes, entre d'altres. A més de l'escenari, hi haurà el Happening Market, un espai d'accés lliure, gastronomia, artesania, disseny. La diferència, però, és que el control d'accés serà a l'escenari central i es podrà viure l'ambient de jardí encara que no es tingui entrada.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 9 de juliol, dia en què vos explicam que la meitat de la població de les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag. És una de les dades que recull la memòria del Consell Econòmic i Social, un document de més de 700 pàgines que mostra any rere any com canvia la comunitat autònoma i que enguany fixa com un dels grans reptes el creixement demogràfic i la crisi de l'habitatge. En canvi, destaca que així com creix la població, també ho fan les dades macroeconòmiques. Més producció, més llocs de treball. Això sí, comparativament, la taxa d'atur entre els joves encara és més elevada. I és també reveladora la diferència entre homes i dones. Consta també com la conciliació és un assumpte pendent. Fins als 34 anys l'activitat laboral és pràcticament idèntica, però a partir d'aquesta edat creix aquesta feina, aquesta pràctica laboral entre els homes i disminueix per a les dones. Tot d'una ho ampliem, abans repassem els titulars del dia.

0: Diverses de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació de dia 26 rebutgen les formes del cartell de menys turisme, més vida, que incita com atraccions contra el sector turístic.
1: La delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran en el marc de les seves competències els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
0: El vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, compareix avui en un nou ple extraordinari sobre l'ús de vehicles oficials.
1: Ho farà a petició pròpia en una sessió que començarà a les 6:30 de l'hora baixa. Mitja hora més tard, a les 6, se celebrarà un altre ple extraordinari per a informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió.
0: Un picapedrer de 41 anys ha patit lesions molt greus després de caure d'una teulada.
1: L'home reparava una teulada del poliesportiu de Valldemossa quan ha caigut. Ha estat traslladat a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital Son Espases, a Palma.
0: I ara connectam amb la Direcció General de Trànsit, amb Dani Fornés, perquè la boira que es produeix en alguns punts de Mallorca des de primera hora del matí està produint algunes dificultats en la circulació. Bon dia, Dani.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, continuem encara amb algo de boira a l'autopista de Llucmajor, sobretot en sentit Palma, a l'altura d'Espilerí, trobaran algo de retenció en aquest punt degut a la boira. També les retencions habituals a les entrades de Palma des de l'autopista d'Inca, l'entrada dels Pirineus al Castelló fins a l'entrada de la via de cintura, i a la via de cintura també trobaran petites retencions en sentit Andratx a l'altura de la sortida cap al carrer Aragó. A l'autopista d'Inca també un camió averiat ocupant part del carril dret a l'altura dels Caulls estava ocasionant algo de retenció. És tot per moment. Molt bon dia.
0: Gràcies, Dani. I de precaució, si vos trobeu a primera hora amb aquests bancs de boira, i molta paciència. Paciència que també haureu de tenir si heu d'anar a l'aeroport de Palma, perquè avui s'estan produint molts de retards. És una jornada coincidint amb aquesta boira de demores, tant en les arribades com en les sortides des d'aquest aeròdrom. I pel que fa al temps, no només destacam avui la boira, perquè també són notícia les temperatures, que no varien massa, fins i tot poden pujar qualque grau. Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de molta calor a tot l'arxipèlag. De fet, al llarg de les primeres hores del dia ja han tingut una mínima molt elevada, destacant uns 28 graus que s'han registrat en el cas de Banyalbufar, i esperant que al llarg de les hores diurnes la màxima també sigui molt elevada. A bona part del territori girarem entre els 35 i els 39 graus, però serà entre el nord d'Eivissa i també a l'interior de Mallorca on podrem arribar a fregar els 40-41 graus de màxima, per tant, jornada de pinyol vermell. Més enllà d'això, tindrà molt de sol a tot el territori, amb permís de qualque ningú prima en el sector de les Pitiuses, el vent bufarà molt fluix i la tindrà amb la mà com una bassa d'oli. Ara mateix tenim a Mallorca 25 graus a Santa Ponça, 26 a Alcúdia i 28 a Llucmajor. A les Pitiuses, 26 graus a la Savina i 28 a Santa Eulària. I a Menorca, 26 graus a Ferreries i 28 a Es Castell.
0: Idò, ja ho han destacat avui, que s'activen els avisos taronges per aquestes elevades temperatures tant a Mallorca com a les Pitiuses. I també està ben calenta l'actualitat internacional un dia més, que passa per l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord. Ho ha dit des de l'Air Force One, tornant de la cimera de l'OTAN, en què ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats aquesta matinada, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
1: A la cimera, Espanya també ha estat protagonista. En menys de 24 hores, Trump ha canviat d'opinió. Primer, ha amenaçat en tallar tot el comerç amb l'Estat espanyol, de qui afirma que és un soci terrible, una causa perduda. Després, però, ha assegurat que Espanya s'ha posat remei.
0: I en els esports, el Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Miqui Tous, bon dia.
4: Bon dia, sí, ja és a l'illa per tancar el seu fitxatge. Aboubaka Soumahoro, Mallorca és molt a prop d'aconseguir la cessió del jugador francès. És un central de 21 anys que pertany a l'Hamburg. I també l'Ubumbo està a punt de firmar pel conjunt de Luis García. Era el desig del futbolista. A falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà al Mallorca. Falta confirmar si s'ha dit o traspassat. També en futbol, el Mundial avui a les 10 del vespre comencen els quarts de final amb el partit entre el Marroc i França, i en bàsquet Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palme Bàsquet. El tècnic basc de només 28 anys arriba a l'equip procedent del Biel ISB, en què ha fet una gran campanya

0: a la segona federació.
1: Són les 8 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre, a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
2: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: Les Balears són la comunitat amb més població nascuda a l'estranger, un 28,7%, gairebé 10 punts per damunt de la mitjana estatal. Gairebé la meitat dels residents no són nascuts a les illes, segons recull la darrera memòria del Consell Econòmic i Social. El document fixa el creixement demogràfic com un dels reptes més grans de la comunitat i també destaca algunes dades relacionades amb l'habitatge. Les Balears mantenen el preu mitjà del sòl urbà més elevat de tot l'estat, amb 400 euros per metre quadrat, és més del doble de la mitjana espanyola. També lideren els preus del lloguer. A més, el turisme va continuar assolint màxims el 2025, quan varen rebre més de 19 milions de turistes. És un 1,8% més que l'any anterior.
3: Una de les causes per entendre aquesta tendència demogràfica és la immigració internacional. Entre la població nascuda a l'estranger, primer destaca Colòmbia, seguit dels ciutadans del Marroc, l'Argentina i Alemanya. Francesc Fiol és el president del CES.
4: Dificultat d'accés a la vivienda, tensió dels serveis socials que han de donar resposta a aquesta creixent demanda, penso especialment en el sector educatiu i en el sector sanitari, que tenen unes infraestructures pensades per una població que està, diguem-ne, un poquet desbordada.
3: De fet, s'ha tornat a registrar un màxim històric de població. Segons la memòria, les Balears s'han enfilat fins a prop de 1.250.000 habitants, que és un 1,5% més que l'any anterior. L'informe adverteix que el creixement demogràfic agreuja la crisi de l'habitatge, que se situa com un dels problemes estructurals, la pressió assistencial en serveis públics, com els hospitals, i tensió als recursos naturals, com l'aigua. I si comparam la tendència del creixement demogràfic amb l'econòmic, crida l'atenció que aquest darrer incrementa més. El producte interior brut puja respecte a l'any passat. Jaume Rosselló és doctor en economia.
5: Què veiem? Creixement del 3% per Illes Balears, menys que els altres anys. Sortim clarament d'un efecte rebot, no? Covid, torna a pujar molt el creixement econòmic i se va desaccelerant. Per tant, missatge, l'economia de les Illes Balears se va desaccelerant, però segueix creixent a un ritme superior al que fa a la resta d'Espanya, el conjunt nacional i Europa inclús.
3: Un dels reptes és que tenim una població de cada vegada més envellida. El 2025 es va registrar l'índex d'envelliment més alt de la història de les illes. Per cada 100 menors de 16 anys hi havia 107 persones majors de 65, quan el 2021 aquesta relació estava pràcticament equilibrada.
1: I per cert que avui coneixerem els detalls de conjuntura econòmica del segon trimestre d'enguany aquí a les Balears. L'anàlisi el presenta el conseller d'Economia, Antoni Costa, a les 10 del matí, unes dades que són importants. Importants, essencials per analitzar la marxa de l'economia balear. Tot això mentre el Fons Monetari Internacional ha previst que Espanya creixi més del doble que la resta de la zona euro.
3: El producte interior brut, el PIB de l'Estat, continuarà sent enguany i l'any que ve el que registri una millor evolució entre les principals economies de la zona euro. Això, segons ha confirmat el Fons Monetari en la seva actualització estival de previsions. Enguany, l'economia espanyola creixerà a un ritme del 2,1. Per al 2027, manté el pronòstic de creixement en l'1.
1: Són les 8 i 10 minuts. Continua la polèmica pel manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, en el qual s'incita a cometre accions contra el sector turístic. Terra Ferida i el GOP, que són dues entitats adherides a la manifestació contra la massificació convocada per dia 26, han matisat que no comparteixen les formes que propugna la plataforma.
3: Les dues associacions han emès un comunicat en què animen a participar en la protesta, però deixant de banda altres formes d'acció que asseguren que no comparteixen. Tonina Siquié, portaveu del GOP Mallorca.
6: Nosaltres apostem per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
3: Mentrestant, la delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran, en el marc de les seves competències, els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
1: També s'ha pronunciat la secretària d'Estat de Turisme, la socialista Rosario Sánchez. No ha aclarit si participarà a la manifestació de dia 26, però deixa clar que qualsevol acte violent perjudicarà la convocatòria.
0: Qualsevol acte de violència o incitació a la violència sigui absolutament condemnable i, de fet, està perjudicant l'objecte d'aquestes persones que estan sortint en el carrer de manera pacífica i estan organitzant una manifestació per demanar una millora de l'actuació de l'administració davant del model econòmic de les Illes Balears.
1: I el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha qualificat així el manual de la plataforma.
7: Un manual d'instrucció de la cala barroca turística el que requereix és la nostra condemna absoluta. No podem tolerar aquests missatges, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
1: També la PIMEM, la petita i mitjana empresa de Mallorca, es mostra en contra de tot boicot que perjudiqui qualsevol sector econòmic. El seu president, Jordi Mora.
8: No podem fer sabotatge a empreses, no podem fer boicot a empreses, no podem fer mal a la imatge de Mallorca com a destinació turística i, per tant, ens oposem frontalment, perquè això és un perjudici per a les empreses, pels treballadors i treballadores i per l'economia.
1: Coincideixen els sindicats, Comissions Obreres i UGT es mostren en contra de qualsevol acció violenta, així i tot, mantenen el suport a la manifestació convocada per dia 26. Són el secretari general d'UGT, Pedro Omar, i José Luis García, el secretari general de Comissions Obreres.
9: Ara mai en cap cas de fer cap tipus d'intervenció. Diuen que no són violentes, però en tant en quant no afecten a persones, però si afecten a béns, per jo tenen la qualificació de violentes i mai en cap cas.
10: Sigui contra les persones, contra les infraestructures, contra les organitzacions, no recolzam cap tipus de violència.
2: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 8:13. El grup socialista, el Consell de Mallorca, ha presentat denúncia davant la Fiscalia contra el vicepresident segon, Pedro Bestart, per l'ús privat dels cotxes oficials a la institució insular. Segons havia avançat el diari Última Hora, i ha confirmat IB3 Ràdio, els socialistes demanen que s'investigui el també conseller de Medi Ambient i el càrrec de Vox per presumptes delictes de prevaricació, malversació de fons públics i falsedat documental, una polèmica que du l'alt càrrec de Vox a comparèixer avui de nou al Consell de Mallorca. Serà en un ple extraordinari per abordar precisament aquesta qüestió, l'ús de vehicles oficials.
3: I ho farà a petició pròpia en una sessió que començarà a les 6:30 de l'hora baixa. Mitja hora més tard, a les 7, hi haurà un altre ple extraordinari per a informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió. La compareixença de Bestart arriba 3 setmanes després que la Comissió de Transparència donés compte dels 2 informes tècnics que conclouen que el vicepresident segon va fer un ús exclusiu de 3 cotxes oficials sense tenir permís. I en aquesta comissió, la institució insular va descartar prendre mesures contra Bestart i va tancar el cas amb l'elaboració d'una instrucció interna que reguli l'ús de vehicles oficials.
1: El Tribunal Constitucional ha ajornat la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, Gabriel Lesén.
3: L'alt tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lesén va vulnerar els drets de les diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornell. Doncs bé, el Constitucional ajorna de moment aquesta decisió sense fixar una nova data. Les diputades consideraven que es varen veure lesionats els seus drets a la llibertat d'expressió i el de participació en qüestions públiques. També que el president del Parlament, Gabriel Lesén, les va expulsar sense base legal.
1: I sobre allò que sí que s'ha pronunciat, com sabeu, és sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, que suspèn de manera cautelar. Ahir hi havia junta de portaveus al Parlament. Què en varen dir els grups polítics?
3: Tots respecten la decisió judicial, però això sí, ho fan amb matisos. Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, creu que servirà per alleugerir les víctimes, mentre que Marc Pons, del PSI, en demana l'aplicació immediata.
11: Entenem i celebram que això alleugereix una mica el dolor de les víctimes, però la nostra feina és revertir aquesta majoria política.
12: Exigim l'aplicació íntegra de la Llei de Memòria Democràtica.
3: Per part de la dreta, la majoria de PP i Vots, que va votar en contra de la Llei de Memòria, respecta la decisió. Marga Durán, del PP, li lleva importància i recorda que es va executar per l'acord pressupostari amb Vots.
13: El Partit Popular mai va ser una prioritat, l'abrogació de la llei de memòria històrica.
3: Manuela Cañadas de Vots, però, considera que la decisió va en contra de la decisió democràtica de derogar la norma.
14: Si fue democrática su aprobación, también su derogación. Pero claro, la palabra democracia y gobierno de Sánchez, como todos sabemos, no van de la mano.
2: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 8 i 16 minuts. Avui també hem de parlar d'un greu accident laboral a Mallorca. Un picapedrer de 41 anys ha patit lesions molt greus després de caure d'una teulada.
15: Si ha estat l'home, reparava una teulada del poliesportiu de Valldemossa que ha caigut. Ha estat traslladat a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital de Son Espases a Palma. La policia judicial de la Guàrdia Civil ha precintat tota la zona i ha obert una investigació per aclarir en quines circumstàncies s'ha produït aquest accident laboral.
1: També un jove de 23 anys, en Roman, ingressat en estat molt greu a l'Hospital de Son Espases després de caure d'un bloc de pisos. Els fets han tingut lloc al carrer de Gabriel Font i Martorell de Palma. I ha quedat en llibertat provisional l'home que dissabte va ser detengut com a presumpte autor de més de 30 robatoris a Formentera. La Guàrdia Civil de l'illa el va detenir a casa seva després de setmanes d'investigació. L'home va intentar fugir d'aquest domicili per una finestra.
15: De fet, durant la detenció, l'home va oposar una forta resistència i tres agents van resultar ferits lleus. Dimarts va passar a disposició judicial i se li va decretar llibertat provisional, com deien, se li investigara per presumptes robatoris, furts, resistència i atemptat contra l'autoritat.
1: Escoltau l'informatiu Matí d'IB3 Ràdio.
16: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
17: Calor?
18: Moscars?
17: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
19: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
18: Com les ganes de passar-ho bé.
17: I les converses que enganxen.
18: Les rialles.
17: La bona companyia.
19: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
16: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
2: Escoltau l'informatiu Matí. IB3 Ràdio.

0: Són les 8 i 18 minuts, ara tornem en directe a Sant Joan perquè s'estan produint retards a l'aeroport de Palma en aquestes hores. Al llarg de primera hora del matí hi ha hagut problemes de visibilitat en una de les pistes, que és la més propera a Sant Jordi, i per aquests fets s'han hagut d'espaiar els aterratges. Ara hi connectam en directe amb l'aeroport. Toni Sastre, bon dia, quina és la situació?
1: Bon dia, la situació és que en aquests moments hi ha una trentena de vols amb retards de gairebé un 10 minuts de mitjana aquí a l'aeroport de Sant Joan, i és que, com bé dèieu, hi ha especials problemes de visibilitat en una de les pistes, i més concreta, la pista L24, que és la pista sud, la més propera a Sant Jordi, perquè la visibilitat és de 325 metres, això és molt poc, i aquesta precisament és la per la que aterren, per la que arriben els avions, i degut a aquesta manca de visibilitat s'espaiaran previsiblement aquestes arribades, aquests aterratges, i això és el que previsiblement anirà provocant retards que s'aniran acumulant amb el pas de les hores. Hem pogut parlar amb algun, dels passatgers que ens diuen que de moment no han rebut cap informació de les companyies i es queixen precisament d'això, de la manca d'informació.
2: Voy a Barcelona y además yo hago conexión de Barcelona a Las Palmas, pierdo el vuelo, no hay oficina en Vueling aquí, dicen que no me lo pueden solucionar hasta que llegue a Barcelona, y llegada tardía. El vuelo salía a las 8 de la mañana y por ahora a las 10:38.
3: De momento lo acabamos de ver en la pantalla, no nos han informado de nada. Vamos a ver ahora qué nos indican en la facturación.
4: Visto que las pantallas están todas con retraso, supongo que es por la niebla esta que hay. No sé, no lo entiendo. En León con niebla se vuela, por ejemplo, o en Bilbao o en otros aeropuertos. Aquí no sé si és fallo del sistema o...
1: Hi ha molts vols, hi ha alguns vols, perdoneu, que acumulen retard. A tall d'exemple, un que havia de sortir a les 8 cap a Barcelona i que està previst que no ho faci fins a les 10:40, i un Interilles cap a Eivissa que havia de sortir a les 8:20 i que està previst també que no ho faci fins a les 10:40.
0: Moltes gràcies, Toni Sastre, des de l'aeroport de Palma. Atenció, com ja han dit els titulars de les 8, que atenció a les carreteres si circulau per Mallorca, perquè en alguns punts també hi ha bancs de boira i, per tant, hi podria haver alguns embossos i poca visibilitat. A banda de la boira, avui també és notícia, un dia més, la forta calor. Avui migdia l'Agència Estatal de Meteorologia activarà l'avís taronja a les Pitiüses per temperatures que poden arribar als 40 graus, mentre que bona part de Mallorca, especialment a l'interior, fregaran els 41. La Serra de Tramuntana i Menorca se salven una mica més, estan en avís groc, temperatures que es produeixen dins la nova onada de calor que viuen les Balears i la península aquests dies.
5: I amb aquestes temperatures, dèiem, tan i tan elevades, d'avui el doctor en canvi climàtic de la UIB, Pau de Vilches, entén que se cerquin maneres artificials per refrescar-se, però no sempre és bo del tot.
6: Els aires condicionats tenen un costat bo, que és que ajuden a refredar la temperatura a l'interior, però tenen un costat dolent, que és que ajuden a augmentar la temperatura a l'exterior i, a més, demanen molta energia.
5: Encara una advertència més, Vilchez diu que el canvi climàtic no afecta tothom per igual, amb això també hi ha desigualtats.
6: I més pateix del canvi climàtic són les persones més vulnerables. Estan parlant de les persones majors, estan parlant dels infants, estan parlant de les persones malaltes, estan parlant de les persones pobres, que a més són les que menys contribueixen en el canvi climàtic.
0: Són les 8 i 22 minuts. Avui, pendents un dia més de l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que ja han guanyat la guerra al manco en l'àmbit militar. Afirma que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord, ara bé dubte que es mereixin signar aquesta entesa i també, en el cas d'assolir-la, que els ayatolars la complissin. Són paraules en la mateixa intervenció a bord de l'Air Force One, en què ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats aquesta matinada, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
5: Com deien, de fet, a les darreres hores s'han tornat a registrar bombardejos. Al Comandament Central dels Estats Units afirma haver atacat fins a 90 objectius militars iranians, mentre que l'ofensiva de Teheran ha anat dirigida sobretot a infraestructures, també a instal·lació de les bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Una escalada bèl·lica que s'hereta ahir i que continua després que Donald Trump, recordem, hagi donat per acabada la treva al Golf Pèrsic. Ha estat durant la cimera de l'OTAN celebrada encara a Turquia.
7: To me, I think it's over.
5: Escoltant, diu que s'ha acabat, que són gent malvada, viciosa de violència i que, si tinguessin una arma nuclear, la llançarien. Es tracta d'un conflicte que té un impacte directe en l'economia mundial i, de fet, el barril de Brent, el de referència, està avui mateix fregant ja els $79.
0: En aquesta cimera de l'OTAN, Espanya també ha estat protagonista. En manco de 24 hores, Donald Trump ha canviat d'opinió. Primer ha amenaçat en tallar tot el comerç amb l'estat espanyol, de qui ha afirmat que és un soci terrible i una causa perduda, i després ha assegurat que Espanya s'ha posat remei. I ho ha fet, diu, accedint a una sol·licitud de pagament important de l'Aliança Atlàntica. En dedica, després d'aquestes paraules de Donald Trump, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, llevava importància en aquest fet, en aquestes amenaces sobre el comerç. Aquestes eren les paraules que deia sobre una reunió informal que ha mantingut en Trump.
8: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
0: En dedica part d'aquesta tensió entre Trump i Sánchez sorgeix arran de les diferències sobre la inversió d'Espanya en defensa. Són les 8:25, ara els esports.
9: Informatiu Matí. Esports.
0: El Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Miqui Tous, bon dia.
10: Bon dia, sí, ja es rilla per tancar el seu fitxatge a Boubacar Soumahoro. El conjunt vermell és molt a prop d'aconseguir la cessió del jugador francès. És un central de 21 anys que pertany a l'Hamburg. El jugador es va formar al planter del Paris Saint-Germain i és internacional sub-21 en França. I també el Bumbo està a punt de firmar pel conjunt de Luis García. Era el desig del futbolista. A falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà al Mallorca. Falta confirmar si s'ha dit o traspassat. A poc van arribant els fitxatges al Mallorca. Mentrestant, l'equip va començar ahir la pretemporada a la ciutat esportiva de Son Bibiloni amb moltes baixes i una única incorporació, el davanter Adri Fuentes. El segon fitxatge, Arnau Puigmal, s'incorporarà una mica més tard als entrenaments. Tampoc eren el mundialista Mojica i Samu Costa. Precisament, el portuguès va aterrar ahir a Mallorca per decidir el seu futur. I també en el món del futbol, el Mundial, avui a les 10 del vespre comencen els quarts de final amb el partit entre el Marroc i França. Demà serà el torn d'Espanya. El combinat espanyol jugarà a les 9 del vespre contra Bèlgica. Dissabte jugaran Noruega contra Anglaterra i diumenge l'Argentina de Leo Messi cercarà un bitllet per a la penúltima ronda davant Suïssa. I a la primera federació, la UD Eivissa ha aconseguit un acord amb Osasuna per la cessió de Dimitrios Stamatakis fins a final de temporada. El porter grec de 23 anys arriba procedent del filial navarrès i a les darreres 4 temporades ha disputat un total de 65 partits a la primera federació i ha aconseguit un total de 16 porteries a 0. I a segona federació, l'Atlètic Balears ha fitxat el porter Vicenç Sabater, que es converteix en el quart jugador a arribar al conjunt blanc i blau procedent del Poblense. Un fet que no agrada gaire al president del club de Sa Pobla, Miquel Benassar Molondro.
11: Me sap greu que jo ho faria la renovació si pujàvem el primer rep de tots. Jugar en aquesta primera rep que m'ho heu guanyat. No? En canvi, ells no pujos i te'n vas un puesto igual a 20 quilòmetres. No ho comparteix. Que vagin allà on vulguin. A més, estic content perquè tant suplit i pensam que són iguals o millors.
10: I per suplir aquestes baixes, inclosa la de l'entrenador, el conjunt Poblé ha realitzat ja 109 fitxatges en vista la pròxima temporada. El president Molondro qualifica el projecte d'il·lusionant.
11: Un projecte molt il·lusionant. Primer de tot, Julián Robles era la primera peça que havien de mestrer per tornar a iniciar un bon equip. Seguim en la nostra aposta de mallorquins. Juan Midurán, Miquel Alorda, Pere Mé, Dani Ramos, Teddy Frau, Riberón i Nacho Bonet.
10: Per cert, el Poblenc s'ha iniciat ja la seva campanya de socis per a la pròxima temporada. Els preus dels abonaments són de 60 euros per als més joves, 100 euros per als jubilats i 150 euros per a l'opció preferent. I també a segona federació, la penya esportiva Santa Eulàlia ha renovat el seu futbolista Marc Fraile. En bàsquet, Íñigo Núñez és el nou tècnic del Palmer. L'entrenador basc de només 28 anys arriba procedent del Biele de la segona federació i, d'altra banda, l'Estia Menorca ha renovat Adam Sola per una temporada més. El club menorquí ha aconseguit donar continuïtat a una de les seves peces claus la passada temporada. El jugador es mostra molt content.
12: Estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
10: I en futbol sala, l'Illes Balears, Palma, futsal i el Noia han arribat a un acord perquè el jugador Thierry continuï cedit una temporada més al conjunt gallec. Fins aquí el temps d'esports.
9: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest dijous. La meitat de la població de les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag. És una de les dades que recull la memòria del Consell Econòmic i Social.
13: Un document de més de 700 pàgines que mostra com canvia la comunitat autònoma i que enguany fixa com un dels grans reptes el creixement demogràfic i la crisi de l'habitatge.
0: Diverses de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació de dia 26 rebutgen les formes del cartell de menys turisme, més vida, que incita com atraccions contra el sector turístic.
13: També delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
0: I en aquesta hora hem de destacar també que hi ha importants retards a l'aeroport de Palma a causa de l'escassa visibilitat que hi ha a una de les pistes de l'aeròdrom. Això fa, com dèiem, que s'acumulin retards, tot a causa dels bancs de boira que s'han produït a determinades zones de Mallorca. A les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Mallorca, el PSIP, el Consell Insular, ha presentat una denúncia davant la Fiscalia contra el vicepresident de la institució, Pedro Bestart, per l'ús privat dels cotxes oficials. Guillermo Ortego, bon dia.
14: Bon dia. Els socialistes també demanen que se l'investigui per presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental. Per aquest motiu, Bestart compareixerà avui hora baixa en un ple extraordinari.
0: I Mahó canvia l'estratègia sobre la gestió de l'aigua del municipi. Atzel Camarasa, bon dia.
15: Bon dia. Si abans s'apostava per obrir nous pous i punts de captació, la situació de sequera i manca de reserves obliga a repensar-ho. La prioritat ara passa per construir desaladores. Una modular a Cala Figuera com a solució urgent a la situació d'emergència i ja a mitjà termini una planta al Llevant de Menorca. El municipi fa un any i mig, recordem, que no disposa d'aigua potable.
0: I a Eivissa, un guàrdia civil fora de servei ha evitat un robatori a l'interior d'un vehicle a Sant Antoni de Portmany, als voltants de Cala Gracioneta. Carmen Cires, bon dia.
16: Bon dia. La gent tornava cap al cotxe amb la seva família quan va veure dos individus amb actitud sospitosa. Un d'ells va manipular la porta d'un vehicle i va accedir a l'interior mentre la gent vigilava. El guàrdia civil, que va reconèixer un d'ells, es va apropar i es va identificar com a guàrdia civil i els va retenir fins que varen arribar als reforços. Minuts després, varen arribar els propietaris del cotxe que varen afirmar que havien deixat el cotxe ben tancat.
0: I avui, la sala de plans de l'Ajuntament de Pollença acollirà la presentació de les mesures del programa Festes Segures que s'aplicaran a les festes de la patrona d'enguany. Els temps de festes populars i per això avui parlam d'aquestes iniciatives de prevenció.
9: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Enguany, 27 municipis ja s'han incorporat al programa Festes Segures del Govern, un programa que va dirigit a adolescents i els anima a gaudir de les festes populars, però coneixent els riscos i sabent com prevenir-los. Són de 8 municipis a Mallorca, 5 a Menorca i 4 a Eivissa, i s'inclouen actuacions com ara els tallers als centres educatius, sessions a les famílies i campanyes dirigides al personal que van al qual i estan coordinades pel programa Policia Tutor. Per això, saludam el seu responsable, Rafael Coves. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Ja ho dèiem, són 27 municipis que ja s'han incorporat al programa. Primer, l'any passat vareu fer una prova pilot. Preveus seguir creixent, ser presents cada vegada a més festes populars?
17: Sí, sí, sí. La idea d'aquest programa és que vagi creixent i se vagi estenyent a tots els municipis de les Illes. Ja hi ha cap municipi avui en dia, tots els municipis de les Illes avui compten en festes i en festes bastant importants. I això de la festa avui en dia entre els joves és una cosa molt, molt estesa i molt globalitzada, perquè de fet la majoria de joves van a molt de municipi, no van a les seves festes, van a les seves i les de veïnats i les de l'altra punta de l'illa.
0: Quines actuacions es duen a terme? Què en destacaríeu de tota la feina que es du a terme com a part d'aquest programa?
17: Sí, aquest programa té tres eixos principals, que és formar en professionals, coordinar a tots també professionals i voluntaris que fan feina per les festes i després fer prevenció. Prevenció de qualsevol situació de risc que se troba un jove quan va de festa. I en tot això l'objectiu que volem és que puguin gaudir d'una festa segura i divertida. I la important, clar, per ser divertida, si no hi ha una seguretat, no pot haver una diversió. Així a nivell més global, les activitats en quant a prevenció, la primera de tot és treballar amb els joves. Si volen fer un canvi, s'ha de treballar ja en la base, i la base són els joves. I els joves ho poden fer a través dels centres educatius, dels instituts. I tenim marcat a partir de quart d'ESO, primer de batxiller, que entenem que a partir de 16 anys és quan ja surten més, es veu que n'hi ha que surten antes. A municipis, per exemple, del Pla de Mallorca, a l'Institut de Sineu, per exemple, ja treballem a partir de tercer d'ESO, perquè són municipis més petits i ja comencen a sortir un poc més prest. És a dir, anem fent una anàlisi de situació de cada lloc. I treballem, els joves se treballen les situacions que se trobaran. De fet, molts reconeixen que no els agrada. No els agrada trobar brelles, no els agrada que persones arribin a una situació d'etílic, de coma etílic, per un abús de beure, perquè els espanya la festa, perquè és una situació de perill, ja se'ls acaba la diversió, no els agrada que hi hagi gent que dugui un guineuet a la butxaca, no li agrada a la gent que hi hagi agressions sexuals, el que volen és passar-se bé. I per evitar tot això que està enxerrant, el que fem és fem una anàlisi amb ells, fent tallers molt participatius, ells participen molt, i a la vegada els explicant tot el que troben i trobaran, i consells per evitar-ho. I això és una part important de prevenció. És a dir, prevenir és intentar que no passin.
0: Segurament, deia que algunes famílies, alguns oients que ara segurament mos escoltin, sobretot en aquesta època, se trobaran situacions en què no saben ben bé què fer, adolescents, joves de 16 anys o manco, com dèieu, que diuen papà, mamà, me'n vaig de verbena. Què recomaneu fer en aquests casos? S'ha de permetre anar en aquests llocs? S'ha d'educar, s'ha d'alertar d'aquestes coses? Què poden fer les famílies en aquestes situacions?
17: Sí, les famílies enguany han començat a treballar amb les famílies i ha funcionat. Allà on han fet aquest tallers per famílies, el que fem és explicar el mateix, explicar-ho als adolescents o explicar a les famílies. Per què? Perquè quan no anem de la mà entre les famílies i les administracions, en aquest cas, és dir, un missatge, si no tenim un mateix missatge, és complicat. És a dir, perquè les famílies estan preocupades quan deixen sortir, i especialment quan xerran d'adolescents, i molt d'ells menor d'edat. Clar, un missatge que els poden donar en quant a un consum d'alcohol, que no consumeixin drogues, que en trobaran, que m'hi oferiran, sabre dir que no, sabre que són tota la part sexual, de relacions sexuals, el que són els abusos, les agressions sexuals, les zones de perill, que pot haver una festa sempre xerrant de, per exemple, zones que tenim marcades com perilloses, per exemple, aquests aparcaments que se monten als ajuntaments, a zones dissuasòries, a les forges, allunyades de la població, que vagin alerta, que vagin desplaçaments en grup, els deixaran de la submissió química, que els puguin ficar substàncies dins la beguda i després puguin inhibir la seva voluntat, els recomanen que vagin alerta a la beguda, és a dir, els donen tota una sèrie de consells, tant a les famílies com a nens, és el mateix consell, el que passa és que un missatge l'han de llançar tots, i si volem que en aquests menors puguin sortir i s'ho puguin passar bé. Jo, hi ha preocupació, jo ho entenc, com a pare, també hi hagi una preocupació quan deixes el teu fill menor d'edat i quantes, especialment, els primers fills que surt, això també... Però també, claro, és una... A més, s'ho han de passar bé, ara és bé l'estiu, o està menjant l'estiu, millor dit, és un moment de diversió, i però, claro, ho han de fer amb uns coneixements. I si tenen aquests coneixements, i ho han aconseguit, perquè hi ha festes que han reduït les problemàtiques, com a Sant Joan de Ciutadella, s'han reduït, i és a base de prevenció i de prevenció. I aquí hi ha un paper important de les famílies.
0: S'ha dit en alguns casos darrerament, alguns experts afirmen que sembla que baixa una mica el consum d'alcohol entre noves generacions, que hi ha un canvi de tendència. Vosaltres teniu aquesta mateixa sensació? Vos sembla que hi ha una mica més de consciència o encara queda molta feina a fer?
17: Sí que hi ha, sí. Sí, perquè de fet les xifres o les nostres actuacions se noten en quant a un consum abusiu. Nosaltres, clar, actuem més per consums abusius que quan una persona està en situació etílica, que ja no s'aguanta dret i de més, a l'hora de recollir, a l'hora d'un centre de salut, sí que cada any aquestes situacions se redueixen i n'hi ha bastantes menys que fa anys enrere. És vera. De fet, hi ha una moda en els joves de sortir sense beure, de fer esport, d'estar en forma, clar, i això no és compatible amb ingestes, amb grans ingestes d'alcohol, aquesta situació. I per ell que sí que hi ha aquesta tendència de que els joves estan consumint menys alcohol.
0: I pel que fa a les agressions sexuals, en aquest altre risc que també preocupa molt, quan feis xerrades a centres educatius, veus que hi ha consciència per part dels joves que són conscients de tot aquest fenomen o encara hi ha molt de desconeixement?
17: Clar, l'agressió sexual, l'oig és un delicte, perquè nosaltres quan xerrem d'agressió sexual xerrem d'un delicte, clar, és molt ampli, el delicte d'agressió sexual. Així com antes de l'any 2022 hi havia dos tipus de delicte, hi havia l'abús sexual i l'agressió, que l'agressió era una violació i l'abús era tot el que més, clar, ara tot és agressió. A vegades un toquament no consentit és una agressió, cosa que abans se li deia un abús. Clar, també pot haver crescut més el delicte perquè engloba qualsevol conducta de caire sexual. Sí que és veritat quan expliquem l'oig és el consentiment, perquè això ho xerra el codi penal, és veritat que hi ha bastant de silenci. En aquests moments s'explica que una besada no desitjada es pot ser una agressió sexual, qüestió d'aquestes, sí que jo crec que consciència n'hi ha, però, clar, potser en segon moment xoca perquè hi ha hagut un canvi legislatiu en tot això i la gent, de fet, els joves en tenen consciència, són conscients, però s'ha de treballar i s'ha d'explicar quina és la situació i després també tenim un problema de l'abús del consum de pornografia a través de les xarxes d'internet, que això és també des d'aquí aquest abús en veure vídeos de pornografia, pues, també està fent, ha hagut un repunt també d'agressions per voler imitar situacions que no són reals, que veuen per vídeos, etc. Aquí també tenim un problema amb això, amb l'abús de la pornografia.
0: I per això fan tanta falta programes com aquests. Rafael Coves, coordinador del programa Policia Tutor a les Balears, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
17: Gràcies a vosaltres.
0: Són les 8:42. Els sindicats UGT i el CESIF fan una valoració positiva de l'acord assolit amb el govern espanyol per actualitzar el plus d'insularitat, tot i que l'insten a continuar negociant a partir del setembre.
18: Tot plegat, diuen, per atreure i per retenir més treballadors. Són el secretari general d'UGT Servei Públics a les Balears, Miquel Àngel Romero, i el president del CESIF a les Illes, Luis Enrique Apolinar.
19: Esto efectivamente es un primer paso. Lo primero que hace es igualar las cantidades respecto al otro territorio insular que hay en el Estado, que son Canarias, es la reivindicación histórica.
20: Esto solo es, por lo menos para CESIF, el principio. Tenemos el compromiso para retomar la negociación a partir de septiembre.
18: S'han reunit a Palma amb el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, qui es mostra disposat a continuar les negociacions.
21: Hoy damos un paso.
2: damos un paso muy relevante en ese cuidado que tenemos que tener todos con los servidores públicos, que son los que en realidad cuidan de nuestro estado de bienestar y al final de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears.
0: El ministre Arcadi Espanya també s'ha referit a la negativa del govern de les Illes a seure's a negociar el model de finançament autonòmic. Lamenta que l'executiu de Marga Provenç s'oposi a debatre una proposta que suposaria, diu, 412 milions d'euros més per a la comunitat.
2: Les razones de ese no a negociar me parece que no las podemos encontrar en las islas. Habrá que irse a la calle Génova y preguntarle a Feijó por qué no deja a sus territorios, en este caso a Baleares, sentarse a negociar un modelo de financiación que es bueno.
0: Per cert, que el govern ha retret al ministre que hagi visitat les Balears i no s'hagi reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens, ni amb el vicepresident, Antoni Costa. I també destacam que el govern, les patronals i els sindicats han signat un nou pla autonòmic de conciliació 2026-2031 que inclou 70 mesures per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
18: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat que el nou pla permetrà adaptar les polítiques de conciliació a les necessitats reals de famílies, treballadors i empreses.
21: Perquè una societat com la nostra, de gent treballadora, que creu en l'esforç, que és emprenedora, però que no vol renunciar ni a sa família ni a la cura dels seus, aquest pla i aquesta llei eren una necessitat.
0: Són les 8:44 minuts, tot d'un arribam a les 8:45 i això vol dir que comença aquí a l'informatiu matí la informació de proximitat, la informació de cada illa a les edicions insulars.
9: IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Menorca, Excel Camarasa.
15: Bon dia, Menorca. Maó actualitza diversos plans per prioritzar la construcció de noves dessaladores. La situació de sequera obliga a repensar les mesures. La creació de nous pous queda ara en un segon pla en favor de noves infraestructures hídriques. Tot d'una, en donem més detalls.
22: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
9: Edició Menorca. Excel Camarasa.
15: Entrem en matèria. Mo canvia l'estratègia sobre la gestió de l'aigua del municipi. Si abans s'apostava per obrir nous pous i punts de captació, la situació de sequera i manca de reserves obliga ara a repensar-ho. Cristina Tomàs.
23: El nou pla de gestió sostenible de l'aigua i el nou pla de sequera apunten a la construcció de noves infraestructures per garantir l'abastiment d'aigua. D'una banda, amb la construcció d'una dessaladora modular a Calafiguera com a solució urgent a la situació d'emergència i més a mitjà termini una nova planta dessalinitzadora al llevant de l'illa. Sentim Elena Costa, tinenta d'alcaldia d'Obra Pública.
24: L'estratègia se basava en la recerca de pous i en la construcció de nous pous, però degut a les circumstàncies actuals de tant de nivell de nitrats com també pel tema de la situació de prealerta per sequera possibilitats de cada vegada més impensables.
23: Els dos plans ja són aprovats de manera inicial. Se'ls acompanyarà amb un reglament que per primera vegada preveu sancions davant possibles incompliments.
24: Estem en celebració de lo que és ordenança reglament que vindrà a ser el marc jurídic que donarà pes o recolzarà aquests dos plans que he comentat anteriorment i també establirà un procediment sancionador i unes penalitzacions que a nivell jurídic aquests dos plans que he comentat anteriorment no duen.
23: El municipi fa un any i mig que no disposa d'aigua potable.
15: Gràcies, Cristina Tomàs, i a Ciutadans. Ciutadella, precisament l'avaria de la planta desalinitzadora durant el mes d'abril va obligar a extreure més de 16.000 metres cúbics d'aigua dels pous municipals. Una aportació que es va complementar amb el transport de cisternes d'aigua potable. Del 7 al 25 d'abril, la planta va aturar per sotmetre's a unes obres. El consum en aquell període va fregar els 20.000 metres cúbics. El transport amb cisternes, fet per l'empresa de Valeriano Allés, ha tingut un cost de 25.000 euros.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
15: Més qüestions. L'allau de recursos i dubtes que havia generat el concurs per gestionar el port de Calambosc ha fet que Ports de les Illes hagi decidit arxivar el procediment i modificar-ne les condicions. Entre les novetats hi ha una rebaixa del 50% del cànon anual que haurà de pagar l'empresa que exploti el port durant els propers 20 anys. Es passa dels 475.000 euros previstos de manera inicial als 235.000, un descens que es produeix perquè es fa una rebaixa de les tarifes comercials, és a dir, dels serveis de xàrter i golondrines. Antoni Marcant és director general de Ports i Transport Marítim.
3: Quan van demanar que moderessin la tarifa comercial anual, establint una tarifa especial per temporada baixa, no? A més, que els usuaris tradicionals poguessin continuar gaudint del port amb embarcacions en base a un preu bastant moderat. Tot això ha fet que rebaixessin les tarifes màximes, quan rebaixen les tarifes també rebaixa el cànon.
15: S'incrementa també la superfície destinada a petites eslores i es destinen 17 amarraments per habilitar un punt d'embarcament i desembarcament de passatgers.
3: Principalment modificant el plec per augmentar la superfície destinada a bases perquè els usuaris tradicionals puguin continuar gaudint del port com embarcacions en base amb un preu bastant moderat. Després, el requeriment de modificació de la llei de ports preveu un punt d'embarcament i desembarcament, que això no existia abans, no? I després, bàsicament, l'altre motiu principal és moderar la tarifa comercial anual establint una tarifa especial per temporada baixa, no?
15: Ports havia anunciat que les tarifes per als 276 amarraments existents es rebaixaven un 40% i, de fet, s'obligava l'empresa concessionària a aplicar la rebaixa de manera retroactiva des de principi d'any. Els amarristes, però, denuncien que no se'ls ha retornat els diners i calculen que el deute ascendeix a uns 260.000 euros. Tolo Torres és president de l'Associació d'Usuaris del Port de Calambosc.
4: Amb el canvi de preu, si hi va haver, amb el 40% de descompte, resulta que era en caràcter retroactiu, però l'empresa no ha tornat els doblers, ni pensa tornar-lo. De dia 1 de gener, o sigui, s'havien d'aplicar a partir de dia 1 de gener del 26, i aquesta gent no ha tornat un duro a ningú. O sigui, han aplicat els descompte, però no han abonat la diferència des del mes de gener.
15: Els amarristes també denuncien que les llistes d'espera no són públiques.
1: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
15: I no deixem la mà perquè els Premis Emprenen Rural 2026 ja tenen guanyadors. L'associació Líder n'ha lliurat els guardons. Un dels projectes més nous és el de la Peixateria des Castell, que permet recollir-ne les comandes en consignes refrigerades. Carles Marquès.
6: Els quatre guardonats són la Peixateria des Castell, de la mà a sa taula d'Esther Monti, el projecte d'elaboració artesana d'encensos Sol i Serena de Maite Benejam, el projecte d'assessorament agrícola El Senyor de les Gallines de Raül Ferrer i Solaz Holistic Foods d'Albert Solaz. Sentim Esther Monti, una de les guardonades.
7: Nos estimula intentando buscar un relevo, intentando conciliar con todo. La Asociación Líder nos ha apoyado muchísimo ante todas las cerraduras de puertas de otras instituciones.
6: La peixateria de la massa taula, que ha obert fa poc les portes al públic, combina la venda al taulell amb la compra en línia i la recollida a qualsevol hora del dia. L'objectiu, facilitar la compra a les persones que no poden adaptar-se als horaris habituals de la peixateria mitjançant consignes refrigerades. Els armaris s'obren amb un codi QR que el client rep al mòbil. Un cop rebut, només l'ha d'escanejar perquè la taquilla s'obri automàticament. És altre cop Esther Monti.
7: Nos hemos adaptado a la nueva era. Pones un código y luego con tu QR, con tu resguardo del pago que has hecho, recoges.
6: Aquesta és la quarta convocatòria d'aquests premis que l'Associació Líder de Menorca convoca anualment en el marc del programa Terra d'Oportunitats de CaixaBank.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
15: Gràcies, Carles Marquès. Darrers instants per a la cultura. Explicam que una gran estructura flotant ha arribat aquest dimecres al Port de Mó per convertir-se en l'escenari de The Weight of Water. És un espectacle de dansa i circ sobre l'aigua que demà divendres i també dissabte es representarà davant l'Illa del Rei dins la programació del festival Pedra Viva.
23: Es tracta d'una estructura construïda als Països Baixos que, després de diverses hores de muntatge i una complexa operació tècnica, està traslladada per mar fins a l'Illa del Rei, l'espai on tindrà lloc la funció. Sentim el director de Pedra Viva, Joan Taltavull.
5: És l'únic espai de tota Espanya que es podrà veure aquest espectacle. Per si Menorca, però també a l'Illa del Rei, no? Dins Esport de Mó, o sigui, tots els ingredients són molt bons perquè faci ganes tant a la companyia com a la gent d'aquí, tenir aquesta oportunitat de poder veure una companyia important d'Holanda.
23: L'estructura pesa prop de 1.700 quilos i, tot i això, ha de surar durant tota la representació. Segons explica el cap de Departament Tècnic de Panama Pictures, Axel Dickers, aquest ha estat el principal repte del muntatge.
8: Dancing on top of it, and what this decor scenography does is when they're up there, the boat flips down in the water. And sometimes also the performers are standing over there and it's going up again. So we're playing with the gravity. It's very nice.
23: Per a Pedra Viva, aquesta també és una de les produccions més exigents que ha organitzat en els seus 15 anys d'història.
5: Realment són moltes peces que han de quadrar. I sí, aquest i l'espectacle que ve també són treballs dels més complicats logísticament que han fet en la història del festival.
23: 6 intèrprets, 2 músics i una estructura flotant en constant moviment donaran forma a The Weight of Water, una proposta que combina dansa, circ i música en directe sobre la mà aquest divendres i dissabte a l'Illa del Rei.
15: Gràcies, Cristina Tomàs, amb la cultura. Arribem un dia més a les 8:55 del matí. L'actualitat, recordin, continua a IB3 Ràdio.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Falten 5 minuts per les 9 del matí. El cicle de concerts a Jardí fa enguany un pas més en la seva evolució. Aquest esdeveniment, que cada estiu transforma el recinte del Mallorca Live a Calvià en un dels grans punts de trobada musicals de les illes, renova imatge i infraestructures i amplia l'oferta cultural amb nous espais pensats perquè el públic pugui gaudir del recinte des del mateix moment de l'obertura de portes. Avui vespre, aquests que sonen de fons, Chambao, seran el plat fort.
18: I la setmana passada va ser Fatboy Slim, la que ve serà Camela, més endavant també Ivan Ferreiro, Sidecars, Los Delincuentes, entre d'altres. A més de l'escenari, el Happening Market, que és un espai de gastronomia, artesania i disseny, però la diferència, enguany, és que el control d'accés al concert serà a l'entrada de l'escenari principal, de manera que qualsevol persona pot passejar pels voltants. I dins aquest nou espai s'han habilitat

0: Silenci contrasta amb la imatge de desenes de persones cantant i ballant al mateix ritme i convertint aquesta experiència en una molt singular d'aquest festival. Pel que fa al funcionament del registre, les portes s'obrin habitualment a les 7 de l'hora baixa, mentre que els concerts principals, allà on es cobrarà entrada, comencen cap a les 10 de la nit.
1: Tenc un segredo que levo conmigo que me fa sempre cismar.
2: I Magalí Saré presentarà Descasada, el seu darrer treball a Lloret de Vistalegre, divendres a les 9 a la nit del pati, pati del convent, dins el programa La Lluna en Vers. Aquest disc parteix d'una investigació musical i artística sobre el paper del matrimoni en la vida de les dones. Al llarg de la seva carrera, Saré també ha col·laborat amb artistes com Les Migues o Salvador Sobral. Els sentim junts en aquest Sempre Vens a Cim.
1: Pensamento que é escravo da tua graça, com a nuvem ué do vento.
0: Reconeguda per una veu de gran sensibilitat, capacitat expressiva, l'artista desenvolupa una trajectòria marcada per la barreja de llenguatges musicals. Va ser protagonista ahir al programa Tento, el d'aquesta casa. Ella i el seu guitarrista Sebastià Gris, Manacorí, a través de cançons procedent de diferents tradicions i èpoques, Saré, en aquest disc, constitueix un repertori que reflexiona sobre la llibertat, la identitat femenina i les relacions afectives, explicava.
3: Llavors, tots aquests poemes folclòrics que expliquen històries d'això, que seria com l'altra banda de la pel·li de Disney, no? De vull casar-me i sentir-me completa quan em casi, doncs no. Totes aquestes dones que es resisteixen, que s'escapen, que ho pateixen, que s'escolen aquests models alternatius en aquestes lletres populars. Això m'interessava i tenia aquesta paraula al cap, descasada.
0: Un recull d'històries, d'idiomes, que encara no ha acabat. De fet, és el primer volum. En vendran més, explicava Sebastià Gris.
4: Volum 1 va venir de que el volum únic que tenien se mos estava fent més gran de lo que podíem nosaltres sustentar a temps, diríem, i Mascleró i Editaró a temps com per... I varen decidir té-ho pel mig. Llavors ja hi ha bastanta feina feta.
0: El concert forma part de La Lluna en Vers, d'aquest cicle, el Festival d'Estiu de la Fundació Mallorca Literària, que fins al setembre combinarà música, literatura, poesia, arts escèniques a diferents espais patrimonials de Mallorca, com és aquest concert de Magalí Saré a Lloret.

0: I hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dijous. Avui matí s'han registrat nombrosos retards a l'aeroport de Palma, on hi ha hagut problemes de visibilitat en una de les pistes a causa dels bancs de boira que s'han format avui. Algunes demores arriben a les 2 hores, connectam en directe amb Sant Joan. Toni Sastre, bon dia. Quina és la situació en aquests moments?
1: Bon dia. La situació en aquesta hora és que els passatgers s'acumulen a les pantalles d'informació per consultar l'estat dels seus vols, fan fotografies als panells i telefonades per informar els seus familiars o amics que el seu vol du retard. I és que la situació és de retard generalitzats aquí a l'aeroport de Palma. Són més els vols, de fet, amb retard que el que surten d'hora a destinacions tan diverses com Oporto, Madrid o Atenes. I és que la boira espessa en cada despertat el dia a Mallorca afecta la visibilitat tant a la pista d'enlairament com la d'aterratge, i aquesta boira és la que precisament provoca els retards que previsiblement s'aniran acumulant al llarg de la jornada. Són alguns dels passatgers que han patit afectacions en el seu vol.
2: Que por la niebla, yo cuando venía en el taxi he visto, digo, ¿cuánta niebla? Digo, ¿será raro que salgamos a nuestra hora?
3: Yo me imagino que será por la niebla. Yo vuelo a León en un vuelo de Air Nostrum y doy por hecho que viene de Menorca o de Ibiza, y entonces, bueno, no sabremos cuánto retraso hay. Espero que no sea mucho porque con la peque complicado, pero bueno.
1: Els vols amb més problemàtica són els interilles, que són els que tenen més dificultats per aterrar amb baixa visibilitat, tot i que ja ha sortit un vol d'Eivissa cap a Palma, quan fins ara no n'havia sortit cap.
0: La boira ha estat avui protagonista, però al llarg del dia també ho seran les altes temperatures.
4: Així és, l'AEMET ha activat per aquest dijous a partir de les 12 del migdia l'avís taronja per temperatures elevades amb un màxim de 40 graus a les Pitiüses i la major part de Mallorca, i el groc a la Serra de Tramuntana i a l'illa de Menorca.
0: El grup socialista al Consell de Mallorca ha presentat denúncia davant la Fiscalia contra el vicepresident

0: Segon, Pedro Bestart, per l'ús privat de cotxes oficials a la institució insular. Demanen que se l'investigui pels presumptes delictes de prevaricació, malversació de fons públics i falsedat documental, una polèmica que du l'alt càrrec de Vox a comparèixer avui de nou al ple de la institució insular.
1: El també conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports compareixerà a petició pròpia en un ple extraordinari a les 6:30 de l'hora baixa. Més tard, a les 7, se'n celebrarà un altre per informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió. Recordem que fa 3 setmanes la Comissió de Transparència va concloure que Bestart havia fet un ús exclusiu de 3 cotxes oficials sense tenir permís.
0: En ple calendari de revetlles d'estiu, els policies tutors fan una crida a unificar missatges a famílies i administració, tot per prevenir els riscos als quals fan front els joves, com l'alcohol, les drogues i les agressions sexuals.
1: Avui l'Ajuntament de Pollença acull la presentació de les mesures del programa Festes Segures que s'aplicaran a la patrona d'enguany i al qual ja s'hi han adherit 27 municipis de les Balears. En una entrevista fa pocs minuts a l'Informatiu Matí, Rafael Coves, que és el coordinador del programa Policia Tutor, ha llançat aquest missatge a les famílies.
2: Si no tenim un mateix missatge, és complicat. És a dir, perquè les famílies estan preocupades quan deixen sortir, i especialment quan xerran d'adolescents i molt d'ells menor d'edat. Clar, un missatge se'ls poden donar en quant a un consum d'alcohol, que no consumeixin drogues, que en trobaran, que n'hi oferiran, sabrà dir que no.
0: I de la crònica internacional, avui destaca que el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord de pau. Diu, però, que dubta que es mereixin signar aquesta entesa.
1: Ho ha dit després de la segona onada d'atacs creuats d'aquesta matinada i una vegada el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington, això durant la cimera de l'OTAN celebrada encara a Turquia.
0: Així hem arribat a les 9:04, tot d'una comença el programa al dia. Amics, que passeu un bon dijous.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts. El dia són les 9 i 5 minuts, sense tan jornada amb calor, 27 graus de temperatura, sol per tot l'arxipèlag, tot i que el dia ha començat amb molta boira, una situació que ha provocat el retard d'uns 30 vols a l'aeroport de Son Sant Joan aquest matí. Hores d'ara continuen les incidències i es recomana consultar la informació del vol abans de sortir de casa. Com dèiem, nova jornada de forta calor, avui migdia, l'AEMET activarà la vista taronja a les Pitiüses per temperatures que poden arribar, atenció, als 40 graus, mentre a bona part de Mallorca, especialment a l'interior, fregaran els 41. Serra de Tramuntana, també l'illa de Menorca, estaran en avís groc. Són temperatures que es produeixen des d'aquesta nova onada de calor que viuen les Balears i també la península. Avui, dia 9 de juliol, el nivell màxim de perill per incendi és d'alerta foc 4, així que moltíssima precaució. Parlant de turisme, perquè continua la polèmica després de la publicació del manual de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, en el qual, recordeu, ahir ho vàrem abordar, es fa una crida a cometre accions radicals contra el sector turístic. Aquest manual especifica en detall com es pot actuar contra alguns establiments a través de pintades. Ahir aquest programa va tenir oportunitat de parlar amb un dels portaveus, declaracions que no van deixar a ningú indiferent. Les escoltam.
1: A una immobiliària no li importa netejar un vidre d'una pintada.
0: No crec que ningú li agradi fer net o reparar. Això també té un cost.
1: Sí, això comporta uns costos, però els costos que comporta per la societat són molt majors, que com no són econòmics, no s'estan mesurant.
2: Terra Ferida i el GOB, dues de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació, convocades per dia 26 de juliol, han manifestat que no comparteixen les formes que descriu la plataforma. Aquestes agrupacions conviden a la mobilització ciutadana pacíficament i a cara descoberta. Avui analitzarem algunes d'aquestes reaccions a la nostra tertúlia d'actualitat, destacant també el nou protocol dels centres escolars per actuar davant les al·lèrgies. Salut, formarà els docents dels centres públics perquè puguin actuar en cas que un alumne pateixi un xoc anafilàctic. Serà a partir del proper curs escolar. La mesura s'inclou dins un nou protocol de les Conselleries d'Educació i Salut que també preveu subministrar adrenalina als centres perquè actuïn d'urgència en cas d'una reacció greu. El nou protocol entrarà en funcionament, com dèiem, el proper curs escolar i servirà per actuar en cas d'una al·lèrgia coneguda i en aquells casos sobrevinguts en què l'al·lèrgia no ha estat diagnosticada. A les Balears hi ha 3.500 infants, nins i nines, que tenen algun tipus d'al·lèrgia.
0: Avui coneixerem també els detalls de conjuntura econòmica del segon trimestre d'enguany aquí a les Illes. Bon dia, Xisco.
3: Bon dia, Marta. El Consell d'Economia, Antoni Costa, presentarà aquesta anàlisi a les 10 del matí. Unes dades essencials per poder analitzar la marxa de l'economia balear, mentre el Fons Monetari Internacional preveu que Espanya creixi més del doble que la resta de la zona euro. El Producte Interior Brut, el PIB de l'Estat, continuarà sent enguany i l'any que ve el que registri una millor evolució entre les principals economies europees. Tot això segons ha afirmat el Fons Monetari Internacional. Enguany, l'economia espanyola creixerà a un ritme del 2,1 i per el 2027 es manté el pronòstic de creixement en un punt percentual.
0: Unes xifres també que compartim que no ens sorprenen, però que malauradament són una realitat. Balears és una de les 5 comunitats amb menys infermeres per habitant. Bon dia, Maria Antònia.
4: Molt bon dia, Marta. Així és, la ràtio és de 6,24 infermeres per cada 1.000 habitants, per davall de la mitjana espanyola i molt lluny de l'europea. Segons SATSE, faria falta 2.369 professionals més per arribar als nivells europeus i alerten que només enguany 80 infermers han deixat les illes. I el problema, segons el sindicat, no és que faltin infermeres, sinó que moltes decideixen partir cap a altres comunitats on les condicions laborals i salarials són més atractives. De fet, entre gener i maig d'aquest any, 80 infermeres han abandonat les illes.
0: Balears, com dèiem, manquen infermeres. És una situació que posarem de manifest i, de fet, parlarem amb els sindicats a partir de les 10. Però també és moment de la reflexió, d'aturar una mica. Així que, amb quina frase mos sorprens avui, Xisco?
3: I la frase d'avui és del físic teòric John Archibald Wheeler i diu així: si no t'ha sorprès res durant el dia, és que no hi ha hagut dia.

0: I m'ha agradat, perquè cada dia pots tenir una nova sorpresa. Amb tu sempre hi ha sorpreses.
1: De vegades passa. Marta Grau, fem una pregunta.
0: De qualsevol tipus?
1: No, de guió.
0: Ah.
1: Quan quasi cada dia hi ha una sorpresa, la sorpresa era el tema d'avui. Ara no voldria
0: pensava
1: que me demanessis segons
0: què. Mira, veuràs que sóc una caça de sorpresa. Fem una pregunta. Pensava
1: no.
0: Que... No. Seguim
1: això
0: fil...
1: a partir de les 11,
0: perfecte.
1: Aquest més magazín.
0: Seguim fil per randa. El guió sí que te puc demanar de què parla tothom.
1: I de, avui tothom parla de la qualitat del semen dels espanyols.
2: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído.
1: La qualitat del semen no és igual a tot l'estat espanyol. Un estudi presentat al Congrés Anual de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia conclou que els homes que viuen al nord de la península Ibèrica presenten una millor qualitat seminal que els que viuen al centre, al sud o al sud-oest. La investigació ha analitzat prop de 400 homes atesos en 7 centres de reproducció assistida entre 2024 i 2025, i els científics varen estudiar aspectes com el volum del semen, la concentració d'espermatozoides, la mobilitat o la morfologia d'aquests espermatozous, però també els hàbits de vida dels participants i que miraven l'alimentació, l'exercici físic, el consum de tabac, alcohol o cafè, entre d'altres. La sorpresa és que els hàbits eren molt més similars a totes les regions. Tot i això, les diferències en la qualitat del semen eren significatives. Per exemple, els homes del nord registraven gairebé el doble d'espermatozoides mòbils que els del centre de la península. Segons aquestes investigacions, això indica que el factor determinant no seria tant l'estil de vida com l'entorn. La principal hipòtesi és l'impacte de la contaminació ambiental i d'altres contaminants presents a les zones molt urbanitzades, tot i que encara calen més estudis per identificar-ne les causes concretes. Els autors insisteixen que mantenir hàbits saludables continua sent important per a la fertilitat, però reclamen també polítiques públiques per reduir l'exposició a contaminants i protegir la salut reproductiva, és a dir, del líquid seminal de les futures generacions. Companyes, com valorau aquestes dades? No sé si vos sorprenen, si vos esperàveu que la qualitat seminal del nord fos la de més bona de tot l'estat espanyol. Vos escolt.
3: Com ho valoram? No sé com ho poden valorar en això. Sempre crides atenció, no?, a aquest tipus d'estudi, perquè, clar, d'alguna manera mos posa davant el mirall a les comunitats autònomes.
1: Si una cosa fa, com... es crida l'atenció, aquest estudi.
3: Exacte, no? I al final és una mica allò de posar-se davant el mirall i com a que comparar-se, no? Allà on, per exemple, tenen més bona qualitat seminal o, bé, altres estudis...
1: O
3: no?
1: Fan com... millor la truita de patata.
3: Exacte.
1: Tots són estudis.
3: Tots són estudis. Jo penso que aquest estudi seguirà una mica més endavant i per ventura conclourà, doncs jo, i fins i tot podria canviar en els propers anys, perquè crec que té a veure precisament amb tot l'entorn, amb el tema de la calor. En el nord no fa tant... No sé, jo no soc científica, però penso, per així com ho has explicat, que podria tenir a veure que en el nord no fa tanta calor com en el sud o com en altres regions.
1: És a dir, l'escalfament global
3: escalfa
1: tot arreu.
3: Exactament. Seria, per què no?
1: Seria la deducció de la Joana Maroto.
3: La passa següent serà que mos diguin una miqueta això, que evidentment l'estil de vida és important, l'entorn és important i també el tema mediambiental, que també l'explicaves, no? La calor podria ser un factor determinant. I clar, dic que podria canviar perquè ara en el nord tenen la mateixa calorada que tenim aquí a Sevilla. O sigui que...
1: Maria Antònia, tu què en penses d'aquest estudi?
4: Mai m'havia plantejat res així. De fet, si jo hagués trobat aquesta notícia
1: Perquè, perdona la pregunta, jo faig preguntes perquè estic en l'obligació de demanar, perquè estic aquí per fer aquesta feina.
4: Dios.
1: Quan sigui intrusiu, contestem o no me contestis.
0: Oi.
1: Però entre joves se parla de la qualitat seminal,
4: no,
1: al mig d'una conversa?
4: Jo crec que això ve més quan vols ser papà, no? Que per ventura tens problemes i, de fet, jo crec que aquest estudi farà més de parlar pel fet de, ostres, a l'igual a mi no m'ha anat bé perquè són d'aquí de Sa o d'allà de Sa, que no, jo som millor perquè té més qualitat que els que és del País Basc, per exemple.
3: I que atenció que no has d'haver nascut a un lloc, és
4: clar,
3: on vius. Ben que dic,
1: de tota manera,
3: tu que ets mallorquí...
1: Enfocalitzant tampoc... molt al nord, amb el País Basc, però també a Cantàbria,
4: sí,
1: també a Galícia, a Astúries, no ho dic perquè han tornat una mica en el tòpic basc, no? Que si són homes que poden moure troncs d'un costat a un altre, se suposa que hi ha aquesta força implícita en el que seria també la seva llavor.
4: Una
1: Marta
4: cosa
1: Garau,
4: que sí, que m'ha sorprès...
1: Sí.
4: és que no li donin tanta importància en el tema de la qualitat de vida, de fer esports, de salut i de més, sinó més a la zona. Això sí que no m'ho esperava.
1: La contaminació,
0: sí,
1: perquè també hem d'anar alerta en el tipus d'esport, perquè, per exemple, si fas molt de ciclisme, i ara això és un tema físic, el fet de dur, d'anar assegut a un seient petit, a la de tenir testicles, tot l'orilla damunt, que li estan pegant cots, fa que els espermatos ous se deformin, i molt d'homos que practiquen esports on hi ha contacte o fricció en aquesta zona, després s'hora d'analitzar quan se fa un seminograma, crec que se diu, quan se fan una anàlisi d'aquests, veuen que els espermatos ous estan una mica deformats precisament perquè li han estat pegant cops.
4: O també esports de la mà, imagino que tampoc et s'ha estat tantes hores en remull, qualque cosa així també hi deu haver.
1: No, això ja no, la mà ja no ho sé, és a dir, tampoc...
4: Tantes hores en remull...
1: El ciclisme... vaig llegir un article que em parlava. La mà no ho sé. Ara,
4: supos que ho ampliaran, no?
1: Exacte, com aquest, com aquest estudi.
3: Sobretot per això que tu deus, perquè per aventurar els joves no se plantegen si tenen o no tenen bona qualitat de líquid seminal, però clar, arriba un punt que per aventura vols a sa pare, vols a sa mare, i a lo millor hi ha problemes, no? Sí. A l'hora de poder concebre. Per aventura sí que més endavant els joves d'ara s'ho plantejaran. Per tant, crec que l'estudi anirà una mica més enllà.
1: Marta Garau, com a veu de la consciència de Balears, què en penses d'aquest estudi?
0: Que ja se torben les bascos en fer acudits d'aquesta qüestió. Perquè
3: ells
0: sempre
3: mateixos
0: se'n parla...
3: pot ser no. O a lo millor se'n faran, però bé.
0: Home, sempre hi ha coses, no? Que si Chicarrón del Norte, que si nosaltres, que si tal, que si qual... Imagina't ara, amb aquesta informació... jo crec que és un material de primera qualitat perquè hi hagi més acudits al respecte.
1: És el cas d'estudi i de les illes, una vegada més la perifèria que de lluny. Per tant, sí, pot ser la qualitat seminal canària o balear està almenys de, jo què sé, de Juli César, un Pollensvir, no ho sabem, perquè han quedat una mica escorats en aquest estudi. Seguirem investigant,
0: no deixa de ser curiós, i aquest és el balanç que tenim. De totes maneres, de quina forma condiciona la contaminació l'analítica de qualsevol tipus de... Aquí parlem d'espermatozous, però se podria aplicar a qualsevol altra cosa. Són les 9:16, en la bona companyia d'Iker Hernández, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortes, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció, encetam aquest dijous.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 9 i 17 minuts i comença la nostra tertúlia amb els periodistes. Alicia Mateos, bon dia.
2: Bon dia.
1: L'empresari i consultor José Manuel Barquero, bon dia.
3: Bon dia, Marta.
1: I l'editor del Diari de Menorca, Juan Antorres, bon dia. D'Eivissa i Formet, perdona.
4: Què tal? Molt bon dia.
1: Ara hem mesclat dos tertulians en un. Juan Antorres, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Repassa l'actualitat de nou, que si me permeteu, volia actualitzar la informació respecte als vols, perquè avui és vera, són dies de sol, d'altíssimes temperatures, però també ha hagut uns bancs de boira, sobretot a primera hora, que han generat retards a l'aeroport de Son Sant Joan. Des de primera hora d'aquest dijous, retards precisament per aquesta boira que s'ha aixecat sobre la badia de Palma. Segons informació d'AENA, aquestes demores s'estan produint tant en les sortides com en les arribades i en alguns casos puntuals poden arribar a les dues hores, o sigui que se recomana sobretot consultar la informació abans de sortir de casa. Anirem actualitzant tota la informació respecte a aquests retards que s'estan produint, com explicàvem, per mort de la boira. Avui tot passa, o gran part de l'actualitat passa per les reaccions després que la plataforma Menys Turisme, Més Vida, hagués fet aquest manifest. M'imagino que estàveu al corrent, no?, d'aquest manifest tan polèmic i tot aquests punts específics on se podia interpretar de forma literal com es feia una crida, no?, a actuar de manera violenta contra alguns establiments, qualsevol llei que dugui federació hotelera, bars, hotels, Airbnb, etc. Vull fer una ronda ràpida amb vosaltres sobre aquesta qüestió en concret abans de saludar alguns portaveus, perquè és una mesura que ha tingut moltíssimes reaccions dins la política, reaccions dins altres entitats, no?, que donaven suport a la manifestació del pròxim dia 26, així que, si vos sembla, començant per fer una ronda de valoracions 24 hores després que es publicàs aquest manifest. Alicia.
2: Bueno, yo me voy a quedar con la parte positiva. Afortunadamente, este manifiesto ha salido a la luz, lo han recogido los medios de comunicación y yo creo que estas acciones no se van a llevar a cabo y han retratado pues aquellos que querían realizarlas y que instaban a ponerlas en marcha. Yo creo que es muy importante desvincular y desvincularse de estas acciones a todas aquellas personas que vayan a asistir a la manifestación, porque tú puedes estar totalmente en contra de la saturación turística, defender otro modelo, pero no incitar a la violencia ni a actos vandálicos. Por lo tanto, afortunadamente han salido a la luz y yo creo que no se van a ejecutar.
1: Me deixeu que saludi Margalida Ramis, que ha estat portaveu del GOP durant molt d'anys, activista, ens escolta ja en via telefònica. Senyora Ramis, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Algunes entitats, GOP, Terra Ferida, que formen part de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, ja varen explicar ahir com marcaven certa distància d'aquest manual d'acció contra la turistificació publicat just ahir. A què se referien exactament?
5: Bueno, això els haureu de demanar en els portaveus corresponents d'aquestes dues entitats. Jo crec que hi ha hagut una voluntat explícita d'encarar aquest manual de defensa cap a la part violenta. I Secció Directa No Violenta, en les seves cicles ADNV, com la desobediència civil, han estat sempre eines de mobilització per part dels moviments socials, que sí que escalen a un altre nivell de canalitzar la frustració de milions de o milers de ciutadans que se manifesten any darrere any, però continuen vivint ofegats per aquesta pressió turística, i jo crec que la plataforma el que va pretendre de qualque manera és canalitzar unes veus que arriben a les assemblees d'aquesta plataforma, de persones indignades, i de qualque manera va posar algunes propostes damunt la taula que no són en absolut violentes, ni molt manco, sinó que la violència s'exerceix per part de la pròpia dinàmica turística damunt les persones, i hi ha aquest sentiment de frustració creixent que a vegades canalitza per altres mesures de mobilització, com pugui ser l'ADNV o la desobediència civil.
1: Ahir van tenir l'oportunitat de parlar amb alguns dels portaveus d'aquesta plataforma, no? I una de les preguntes que li varen fer va ser si no pensàvem que aquest manual podria dividir la plataforma, que podria suposar que moltes persones que havien pensat anar a la manifestació, després de llegir el manual, tal vegada se poguessin desmarcar o poguessin estar en desacord, no?, sobre aquest manual. De forma contundent ens varen dir que no, ni molt manco. Avui hem vist les reaccions i han vist una altra realitat. Vostè què pensa? Pot dividir el grup? Pot dividir tal vegada les persones?
5: Bueno, això posa un debat damunt la taula. Sí que és cert que el suport, la plataforma com a tal, és una assemblea de col·lectius, entitats i persones, no és una plataforma només d'entitats. Aleshores, pren les decisions a partir de les assemblees que se van generant i, de qualque manera, qui està un poc en el dia a dia de la plataforma intenta canalitzar aquestes reaccions, aquestes demandes, aquestes propostes que surten a partir de les assemblees. Què passa? Que un moment donat, evidentment, això posa un debat a damunt la taula, posa un debat sobre límits, fins a on aguantam, fins a on són legítimes determinades mobilitzacions, determinades accions, per intentar posar el focus a el que és realment important, que és que cada any ens trobem en situacions cada vegada més greus des del punt de vista social i ambiental. Ara mateix estem a principis de juliol, hi ha municipis que ja no tenen aigua i seguim donant llicències de xalets en piscines i legalitzant cases en sòl rústic i possibilitant lloguer vacacional. I tot això també és, de qualque manera, un exercici de violència que genera un sentiment d'expulsió, de frustració, que també s'ha de mirar i que no s'està abordant. Però sí que és vera que, evidentment, això posa un debat delicat damunt la taula de fins a on podem aguantar i quines són les eines legítimes per exercir aquesta pressió que, evidentment, és la feina que fan tots els moviments socials. Jo insisteixo que l'acció directa no violenta i la desobediència civil estan dins els manuals habituals de feina de les entitats. L'ocupació de la Dragonera és una acció directa. Fermar-se a unes màquines per evitar la regeneració d'una platja
1: que però no totes se poden posar en el mateix sac, perquè l'ocupació de la Dragonera o pegar ampolles de pintura, establiment, o sigui, no haurien de diferenciar tipus d'accions, no totes són, se poden ficar en el mateix sac.
5: Una pintada és violenta, una pintada és violència, directament.
1: Home, depèn, perquè és evident que bueno, suposa pues unes despeses, suposa un perjudici a l'entitat en concret. Si és patrimoni, l'edifici és patrimoni, evidentment, això ja és un delicte, o sigui, depèn.
5: Bueno, sí, però aturar unes màquines i unes hores que no se pugui fer feina, com se va fer les fontanelles, com s'ha fet una regeneració, també impliquen despeses econòmiques per qui no pot executar la feina en aquest moment. Són accions de bloqueig, evidentment. Mm-hmm. Són accions que apunten. O sigui, quan se xerra de posar silicona en espais dels habitatges de lloguer vacacional il·legal, és apuntar una realitat, que de qualque manera no s'està abordant des de la responsabilitat de les institucions. Jo crec que s'ha fet un gran massa de tot plegat perquè en cap moment, insistim, s'aboga per la violència. De fet, s'apunta que la violència està a una altra banda, no està en l'exercici d'unes accions que, a més, tal com posa en el manual, apel·la a la creativitat, sí que demana que davant l'augment de la repressió, davant coses d'aquestes, i recordem el cos confeti, que era senzillament mullar un confeti davant d'un restaurant, va implicar detenció, pues que la gent se protegeixi. Però jo crec que se desvirtua tot això. Ara bé, crec que és positiu que aquest debat sobre els límits de la legitimitat de les accions davant d'una situació cada vegada més tensa, està bé que estigui damunt la taula. I això generarà opinions contràries, igual que aquestes entitats han tingut la necessitat com de desmarcar-se d'això, però en cap cas han llevat el suport a la manifestació, a la convocatòria de la manifestació, en els arguments que justifiquen la necessitat de tornar-se a manifestar i trobar-nos en el carrer, etcètera, etcètera. Vull dir que jo crec que s'ha fet un gran massa d'una realitat que forma part de l'habitual, el que passa que sí, s'ha expressat damunt les xarxes que hi havia aquesta possibilitat.
1: Senyora Ramis, moltíssimes gràcies per atendre'ns, trasllat els seus arguments aquí a la taula de tertúlia.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: José Manuel, repassant el que explicava la senyora Ramis, repassant un poc, no?, el que ha ocorregut aquestes darreres 24 hores en totes les reaccions que s'han produït per al manifest.
3: Bueno, yo en primer lugar quiero manifestar mi agradecimiento absoluto a la señora Margalida Ramis por lo extraordinariamente bien que se le ha entendido. Es que se le ha entendido, no se podía manifestar con mayor sinceridad. Cuando Alicia antes ponía el acento en la parte positiva, yo digo, bueno, pues yo voy a ponerla en la negativa, ¿no? Y la negativa era la tibieza absoluta con la que hemos escuchado algunas manifestaciones, algunas valoraciones sobre lo que, por supuesto, que es un acto de violencia. Es decir, un acto de violencia, no hace falta quemar un coche. ni hace falta reventar un escaparate. Hay muchos tipos de violencia. Existe violencia verbal también, que por cierto, desde estas asociaciones se denuncia muchas veces. Por ejemplo, señalar a un comercio, pintar una diana en un comercio, es violencia. Claro que es peor tirar un artefacto incendiario dentro. Por supuesto que es peor. Es decir, hay niveles de violencia. Hay niveles de violencia. Esto por una parte. Segundo, la desobediencia civil, como bien dice la palabra, la desobediencia normalmente implica pasividad. Eso es lo que implica la desobediencia. Cuando tú te dedicas a señalar o a pintar, por cierto, como tú bien has indicado, Marta, a veces fachadas protegidas, eso claro que tiene un coste. Y no solo lo pagan las inmobiliarias o los bares, que por cierto, bares o restaurantes a los que de momento en esta santa tierra no se le pone un cartelito fuera de Only Tourist. Es decir, que es que yo a veces también voy al restaurante y a veces al lado hay un turista. Me sucede a mí lo mismo cuando me voy de viaje, que me siento en un restaurante y hay un parisino o un berlinés o un romano sentado al lado y no parece que haya que discriminar unos con otros. Pero yo ayer, mira, termino con esto. Hicisteis una entrevista, creo que fue en esta casa, a uno de los portavoces. Tal, y se explicó en los mismos términos. Es decir, él entendía que esto no cuesta nada y que no es una violencia. Cuidado porque estas cosas no suelen ir a menos.
1: De fet, la resposta era no costa res a una immobiliària netejar una pintura.
3: Exacto, i que eso no era violència, i que esto en realidad... Cuidado porque estas cosas no suelen ir a menos, suelen ir a más, en primer lugar, y en segundo lugar, y retomando ese tema de que esta plataforma es heterogénea y hay muchos colectivos y personas, etcétera, lo que dice la experiencia normalmente es que estas plataformas terminan capitalizadas o monopolizadas por los colectivos más radicales. Esto es hechos, esto no es opinión. Esto es lo que suele ocurrir con este tipo de colectivos, que al final los más brutos de la fiesta son los que terminan haciendo más ruido e imponiendo sus argumentos.
1: Juan, en endavant, escoltama.
4: Bé, jo el que veig que és un manifest que és vergonyós, no? Perquè intenta edulcorar ses coses quan, i fer veure coses que no són certes. És a dir, quan aquí es diu de llançar pilotes amb pintura, vull dir, és que està clar que el que els vol és perjudicar en el negoci o l'establiment turístic en qüestió. Jo crec que, a més, jo crec que no va en su sentit general de la població de les Balears. Jo crec que tots tenim clar de que es viu a Mallorca, de que es viu a les Pitiuses i a Menorca. Està clar que qualsevol indústria genera molèsties, però bé, jo crec que està fora d'allò que has fet no és de manifestar-se en contra d'aquests efectes, més valdria, però sí amb les qüestions que estan parlant aquí, no? De violència, jo parlaria de violència pura i dura, has fet de fer una pintada en un establiment que no té res que veure amb que no et perjudica en tu en res, que el que volen és guanyar-se la vida com tu mateix, no justifica aquestes accions.
2: Yo creo que Juan ha dado una de las claves y es que al final todos sabemos de qué vivimos en Baleares y el hecho de que si estas, esperemos que no, en movilizaciones y demás empiezan a radicalizarse y se introduce violencia, creo que habrá muchas personas que se desvinculen, claro, y dejen de apoyarlas, porque hasta ahora era un sentir unánime de decir estamos saturados. De hecho, el gobierno actual es el primero que ha plantado cara y ha dicho hasta aquí, hay que poner límites, ha creado una mesa, te puede gustar más o menos, pero es el primero, la primera vez en Baleares que el gobierno dice esto hay que pararlo. Se han limitado el acceso a vehículos, es decir, se están tomando medidas que podrían ser más, sí, pero se están tomando. Ahora bien, si esto empieza a radicalizarse y aquí ya se introduce violencia, desde luego yo creo que esto va a dejar que una gran parte de la sociedad las apoye.
3: Bueno, mira, hay una cuestión más que quería apuntar. Se señala directamente el tema de las inmobiliarias, ¿no? En ese manual y tal. Y bueno, hay otros negocios que lo dejan en el aire, que se benefician del turismo.
1: Que duguin la llei de la Federació Hotelera, etcétera.
3: Si son todos los negocios que se benefician del turismo, ¡buah, alerta! Bueno, a lo mejor son el 90% de los que hay en Baleares. Pero bueno, centrándonos en el caso de las inmobiliarias, es muy curioso y un tanto hipócrita el debate, porque Hay que recordar lo que es una inmobiliaria. Una agencia inmobiliaria es un negocio de intermediación. Son unos señores que tienen un stock de viviendas para vender o en alquiler y que intermedian entre gente que quiere vender y gente que quiere comprar. Es decir, ellos no son ni fondos buitre ni estas cosas que se suelen contar. La pregunta que habría que hacer es ¿quién surte de stock a las inmobiliarias para que, como dicen ellos, se lucren? Bueno, pues yo creo que habrá gente extranjera que pone su vivienda en venta o en alquiler y habrá gente mallorquina y ibicenca y menorquina que también hace eso.
2: Probablemente entonces, algunos familiares de estos que incitan a hacer este tipo de violencia.
3: No, eso seguro, porque es que si no, no salen las cuentas. Pero entonces la pregunta es, ¿también habría que ir a los domicilios de las personas que surten, que ponen viviendas en alquiler a través de inmobiliaria? O sea, cuidado con estas todo, tonterías, porque es que es un debate bastante más serio.
1: Y podría dividir aquesta plataforma o tal vegada generar, no?, certes divergències, perquè jo crec que tothom vol una millor gestió del turisme, tothom creu que se pot millorar.
3: I que hay que gestionar esta abundància, és evident que esto està generant unos problemes.
1: Però fins a quin punt això tindrà efectes negatius, no?, en el que és la unió de la plataforma. Prova d'això és que ja s'han desmarcat sindicats, han dit que no condenen actes violents, diferents entitats, etc. Me permeteu, 9:33, escoltem a Javier Alarcón a la ràdio amb el seu bisturí i fem una petita pausa per publicitat a la part televisada del nostre programa. Torna tot d'una.
0: El dia amb Marta Grau. El bisturí, Javier Alarcón.
6: Buenos días. La noticia del día son los aleccionadores consejos de ese paripé infantil llamado Mens Turismo Mens Vida. Lamentable tener que dedicar parte del tiempo de esta disección a desecar, a sacar el calor de las vergüenzas a todos esos grupos ya inventados desde siempre por la llamada izquierda alternativa. Ecogrupos que sin presentarse a las elecciones se permiten decirte dónde, con quién y cómo debes vivir tu vida como ciudadano en tu país. Y además sin hacer pie, habiendo nacido anteayer a cosa de las 3. El titular deja lugar a engaño. Los organizadores de la Manifa 26J llaman a la acción directa contra los negocios turísticos, eso dice el titular. Si usted se aburre y tiene un rato, puede ir preparándose con las recomendaciones de estos a los que todavía no les ha salido el tercer molar. Briconsejos para soltar la rabia, dicen, pero sin violencia, según ellos. ¿Cómo estarán de desocupados los incendiarios chicos del turismo que, para demostrar que al menos saben leer y escribir, han creado un manual borroco de acción contra lo turístico? Así lo llaman. Lo que se supone que, además de entrar en el cupo del odio a un determinado colectivo, saben darnos a todos valiosos consejos pacifistas como ocultar el rostro, vigilar las cámaras de los atentados contra la propiedad a perpetrar, vigilar a los policías, seleccionar bien el objetivo para no dejar rastro y huir sin que te pillen. Coches de alquiler, viviendas, hoteles, chiringuitos y los que viven de ellos y en ellos. Menos mal que ya sabemos a qué oligofrénico recurrir cuando a algún mono neuronal se le vaya la mano. Y ya mañana, siempre golpeando.

0: Són les 9 i 36 minuts, continuem al dia i com sempre seguim de manera híbrida a través de la ràdio i també a través de la televisió. Avui posem el focus en l'habitatge i de nou a les caravanes. Com ja sabeu, en els darrers anys han proliferat els assentaments de caravanes. El darrer desallotjat ha estat a Sencelles. Un dispositiu de la Guàrdia Civil va desnonar ahir una desena de persones. Quan es va produir, els afectats li van traslladar les seves opinions i van dir que havien estat estafats per una persona, un suposat intermediari que va rellogar aquesta finca. No és la primera vegada que se relloga i que se cobra un lloguer a totes aquestes persones que han de malviure en unes condicions molt precàries a assentaments d'aquestes característiques. És una pràctica habitual rellogar espais? Segur que Juana ens dirà que sí, perquè si fem la comparativa amb els assentaments il·legals que ha tingut Eivissa els darrers mesos, se feia aquesta pràctica, se relloguen parcel·les, veritat?
1: Sí, és una pràctica habitual, no?, els darrers anys, els darrers temps, per aquesta manca d'habitatge prou assequible, i jo m'agradaria ajuntar-ho un poc en el que parlàvem abans, no? Jo crec que estaríem tots d'acord en que el principal problema que tenim ara mateix a les nostres illes és la manca d'habitatge prou assequible, però jo això no ho vincularia, per exemple, amb el turisme. És a dir, turistes ja fa molts anys que venen a les Illes Balears i no hi ha hagut sempre aquest problema d'habitatge que tenim a hores d'ara. És a dir, jo no donaria la culpa als turistes de que, per exemple, no es pugui accedir a un habitatge assequible a hores d'ara. Jo ho vincularia més a la falta de polítiques d'habitatges concretes que hi ha hagut en els darrers 15-20 anys a les nostres illes, no?, en què ningú s'ha preocupat d'aquesta qüestió. És a dir, no tot el que passa a les Illes Balears dolent és culpa del turisme, ni molt menys, i segur que molta gent que anirà en aquesta manifestació i que està enfadada, que potser no troba la seva vivenda per viure la seva vida, donarà la culpa als turistes, però jo en aquest cas jo no donaria la culpa als turistes perquè no crec que tingui res que veure, no? Sinó en aquesta falta de política d'habitatge que hi ha hagut els darrers anys a les nostres illes.
0: Veis llunyana una possible solució?
2: Sí, yo es que tengo la sensación de que vamos como, o esto explota, los expertos te dicen que burbuja no hay, con lo cual no sé qué va a pasar, pero sí que creo que llegará un momento que va a dejar de haber mano de obra, porque ya estamos teniendo problemas en muchos sectores, pero es que va a haber un momento que habrá sectores que no puedan abrir. Es que, por ejemplo, al principio de temporada lo veíamos aquí en Mallorca con el caso de las enfermeras, es que no había. Por muchas mejoras que se hagan, ¿quién quiere venir a trabajar a Baleares a vivir en una caravana? Es complicado. Yo la solución, y coincido con Juana en que la culpa no es del turismo, también le doy la culpa a las políticas que se han hecho en las últimas décadas, pero yo creo que, por ejemplo, si se atajase el alquiler turístico ilegal, aquí sí es que se solucionaría parte del problema. Y antes, cuando hablaba Margalida Ramis de, por ejemplo, sellar la llave, la cerradura de un alquiler turístico ilegal, yo creo que esa no es la solución. La solución pasa porque si tú sabes que hay alquiler turístico ilegal, vayas y lo denuncies. Vayas y lo denuncias, no. Y que los inspectores actúen. Y en el caso de las autocaravanas estas, pues vemos lo de siempre. Alguien que se aprovecha de la vulnerabilidad y de la extrema necesidad que tiene la gente. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Pues sanciones más duras y contundentes. Aquí sí que tienen que ser ejemplarizantes.
0: José Manuel.
3: Mira, retomando lo que planteaba Marta, es decir, no solo ya es casos de estafas como esta, es que hay casos de ocupaciones de fincas rústicas. Esto le ha pasado a un amigo mío. Es que se le metieron varias familias, de rumanos, ¿no? Y no podía desalojarlos. O sea, él ni siquiera pudo entrar con máquinas allí, porque bueno, esta gente. Y sacar todo lo que. Había montado una especie de poblado cerca, aquí. Estoy hablando en establiments. Claro, esto es una manifestación de un problema gravísimo. Que evidentemente el alquiler turístico sí tiene una parte de incidencia, porque está sacando viviendas del mercado residencial, del mercado de alquiler de larga duración. Pero lo que no puede ser nunca es sorber y soplar. Es decir, lo que no puede ser es que desde determinados planteamientos ideológicos se defienda, se diga que la inmigración no es un problema, Es decir, y bueno, y que se regularice y que venga la gente. Y bueno, oye, vienen a buscar una mejor... Entonces, esto es un aumento de población. Y luego se diga que no hay que construir. Oiga, habrá que vivir en algún sitio esta gente, ¿no? Entonces, dices, no, porque es que esto, porque vienen a trabajar de camareros y lo que no queremos es que el turismo siga... No, no, pero si es que no son solo camareros, tú lo apuntabas. Es que son enfermeras, es que son policías, es que son jueces. Es que es gente de la Administración de Justicia, gente de la Administración Periférica del Estado. Los servicios de atención del Servicio Exterior, de Inmigración, no dan abasto, porque no vienen funcionarios aquí.
0: És un gran problema el de l'habitatge. La solució, vos demanava, si la veis propera en el temps, crec que tots coincidim que de moment no és una solució llunyana, però de moment sí que sabem que s'està fent feina de valent per intentar trobar, no?, aquesta fórmula, no sé si fórmula màgica o què, però és veritat que és una necessitat urgent accedir a un habitatge aquí a les nostres illes. Molta gent combina feines, ho sabeu, molta gent té més d'una feina, molta gent que viu en aquests assentaments té feina també, o sigui, quan parlant d'assentaments de caravanes o assentaments il·legals, parlant de gent amb feina, fins i tot a la presó de Palma hi havia gent amb feina. I això me serveix molt aquesta situació per lligar-ho amb el tema que vos volia plantejar just ara, el pla de conciliació, que crec que és una bona eina i que ajudarà un poc a conciliar família i feina. Les Balears fan una passa endavant per facilitar aquest equilibri, a vegades tan impossible, i els governs i els agents socials van signar ahir el primer pla autonòmic de conciliació. A les Illes du el nom de Pla Primer i el que fa és donar facilitats a les famílies perquè aquesta realitat de conciliació pugui ser possible. Són 70 mesures vertebrades en tres eixos que anirem descobrint poquet a poquet, però sobretot se centra en reduir el cost de les cures, ampliar l'accés als serveis de suport familiar. També hi ha un segon eix que parla d'impulsar noves formes d'organització que puguin facilitar aquesta conciliació, i un tercer centrat en la igualtat laboral amb la reducció de bretxes derivades de les cures. És que una situació per algunes, és una situació per a algunes famílies dificilíssima, quan has de combinar cura dels nins, si tens nins petits, cura dels teus pares si són majors, o si tens qualsevol persona vulnerable a la família, amb necessitat de suport, és missió impossible, encara més.
2: És una missió impossible. Jo crec que en Baleares este problema se agrava aún más, perquè hi ha moltes persones que som de fora i entonces no tienes una red familiar que te pueda ayudar, por ejemplo, a cuidar a los hijos. Entonces, yo conozco, tengo amigos que los dos son de fuera, trabajan los dos, y para poder conciliar y cuidar a los niños se convierte en algo dificilísimo. Y luego, en el caso de las personas que son de aquí, que sí que tienen a su familia, es verdad que la edad de vida cada vez se alarga más, con lo cual cada vez hay más personas dependientes. Entonces, poder conciliar tu vida familiar y laboral es complicadísimo. Ya no te cuento que tenga también que quedarte tiempo libre para tú poder tener una salud mental óptima, ¿no?
0: Tení cura del que cura, ¿no? Que siempre digo.
2: Exacto, que también al final esto provoca un desgaste físico y mental muy importante. Por tanto, bienvenido a este plan.
0: Igual que el Xec Cangur, que també varen presentar fa uns dies, o sigui que s'estan fent feina en intentar dissenyar una sèrie de mesures per dur, no?, aquesta situació de la millor manera possible. Valoració sobre aquest pla de conciliació, José Manuel.
3: Bueno, yo, de 0 a 1 siempre hay una mejora. Entonces, cualquier cosa que se haga en esta dirección es bienvenida. Es que además en España tenemos un problema demográfico importantísimo. Es decir, tenemos unos índices de natalidad que gracias, antes lo comentaba, gracias a la inmigración están quedando maquillados, pero nosotros tenemos una falta de niños y niñas en este país alarmante. Ya ahora hay cifras y hay proyecciones de cómo pueden estar las aulas de nuestro país dentro de 15 años y la cantidad de profesores que pueden sobrar, ¿no? Es decir, hay que incentivar la natalidad por una cuestión de interés general. Entonces, esto es una parte. Evidentemente, hay muchas parejas jóvenes hoy que no se pueden permitir tener niños, aunque lo desean, porque no pueden conciliar, necesitan dos sueldos, necesitan una serie de condiciones, porque están a lo mejor en una hipoteca, por lo que sea.
2: Es que no pueden tener casa. ¿Dónde van a tener los niños?
3: Claro,
2: si muchos
3: entonces,
2: cada uno con sus padres.
3: Hay que tener un cierto futuro y una cierta estabilidad para
0: poder
3: plantearte
0: un proyecto. Si, por ejemplo, pasas por una situación excepcional, un divorci, Juan, en una situació que se pugui sortir una mica, no?, de la normalitat del dia a dia, és un repte poder conciliar.
1: Sí, casuístiques n'hi ha moltes, no? Jo crec que aquesta legislatura s'ha començat a fer feina en aquest sentit. Per exemple, la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, que és, evidentment, per les famílies els hi va molt bé, però hi ha encara moltíssima feina a fer, no? És, per exemple, que les empreses donin facilitats per exemple, tenir horaris continus i no partits, per exemple, molts de periodistes encara patim, però també pensant en la gent gran, jo crec que a ningú li agrada haver de dur a un familiar a una residència, no? Que si es pogués cuidar a casa seria molt millor per tots, però per això també es necessita, per exemple, inversió en espais de respir, per exemple, que les famílies poguessin dur el seu familiar una setmana, dues setmanes a unes que estassin ben cuidats i ells poder-se anar de vacacions i això també ajudaria a la seva salut mental. Vull dir que hi ha encara molta feina per fer, molt de recorregut encara per tirar endavant, i jo crec que finalment es van donant passes a poc a poc, però crec que el tema de la conciliació encara hi ha molta feina per fer.
0: 9:47, petita pausa nova per la publicitat, parlant de les novetats en el cas Koldo i també de les declaracions, no exemptes de polèmica, perquè sempre que ens referim a Donald Trump hem de parlar de polèmica, menys quina és la darrera, no? O sigui, aquesta vegada hem de dir que no s'ha quedat curt ni molt manco parlant sobre Espanya, parlant que si som un mal soci, declarant o fent alguna sèrie d'amenaces, no?, sobre el comerç, tot d'una ho analitzem fil per randa.
4: I de tres ràdios... Jocna.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
6: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat. Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. Tèntol.
8: Tèntol. Tèntol.
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
9: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
11: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestro. La mà és dretana i la cama és esquerrana.

0: i en el seu costat hi hagi Marc Rutte
1: Solo li faltava aplaudir, no? Sense...
0: Exactament, vull dir, és que fa un paper de macell, de vassallo, que en diguem, que a mi no em fa, no m'agrada gens, no? Vull dir, Estats Units i Espanya són tan socis de la OTAN com qualsevol altre. Jo crec que aquí Marc Rutte hauria de tenir un altre paper i no aquest que fa, que és una paperassa que crec que no li fa bé a ell ni a ningú, però bé. Jo crec que Pedro Sánchez, per exemple, ja entenc que és millor portar-se bé amb els Estats Units que no enfrontant-se a ells, i crec que Pedro Sánchez amb aquesta qüestió està portant un altre tarannà. Jo crec que és millor tenir-lo d'amic que no d'enemic, en Donald Trump.
2: Té ropa que és de reminut, simplement per recordar que respecte a les manifestacions de Menys Turisme, Més Vida, les seccions, hi ha un grup en concret, ho publica a última hora, MD Law Group, que ha registrat aquest dimecres 8 d'agost una denúncia penal al jutjat d'instrucció de Palma contra Menys Turisme, Més Vida per presumptes danys, coaccions, desordres públics, després de la publicació d'aquest manual en concret. O sigui que comença a haver-hi algunes de les reaccions, i última hora publica la fotografia de la immobiliària amb el grafiti que posa fora especuladors i firma Arran. O sigui que comença a haver-hi algunes reaccions. Me disculpes, tens 40 segons per algun titular, si vols, respecte a tant això que publicau vosaltres com a Trump.
3: No, la notícia està d'última hora, pues mira, ja empieza a desintegrar-se des de dentro.
2: Sí, les divergències de les que parlàvem abans són una realitat. Alicia, José Manuel i Juanan, moltíssimes gràcies a totes.
3: A vosaltres.
1: Gràcies,
2: que tingueu un bon dijous
0: altre,
2: i un bon cap de setmana. Pausa i tornem tot d'una.

0: i B3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. La plataforma Menys Turisme, Més Vida defensa que l'acció directa no violenta és una manera més d'acció dels moviments socials, especialment dels col·lectius ecologistes i en defensa del territori. Consideren que davant la inacció política i les conseqüències de la turistificació, aquestes propostes, les que han inclòs al seu polèmic manual, són una forma, diuen, d'alçar la veu i d'exigir solucions. Així s'han referit en un comunicat a aquesta polèmica generada les darreres hores per aquest manual que promou accions contra establiments, contra negocis turístics. La plataforma assegura que no inciten a la violència, sinó que la denúncia per l'impacte del turisme sobre la crisi de l'habitatge, l'expulsió dels veïnats o la destrucció del territori, diuen. També comparteix aquesta opinió, hem de dir, l'activista i ecologista Margalida Ramis, membre durant molts anys del GOB, ho ha fet fa uns minuts al programa El Dia.
1: Jo crec que aquesta plataforma el que va pretendre de qualque manera és canalitzar unes veus que arriben a les assemblees d'aquesta plataforma, de persones indignades, i de qualque manera va posar algunes propostes damunt la taula que no són en absolut violentes, ni molt manco, sinó que la violència s'exerceix per part de la pròpia dinàmica turística damunt les persones.
0: Per cert, segons informa ara la web del diari Última Hora, un ciutadà ha presentat una denúncia penal als jutjats de Palma contra aquesta plataforma. Segons explica aquest rotatiu, al darrere hi hauria la firma jurídica MD Law Group, que ha registrat la denúncia al jutjat d'instrucció de Guàrdia de Palma contra Menys Turisme, Més Vida, també contra Arran Mallorca i particularment contra un dels portaveus d'aquestes entitats. Ho fan, segons recull aquesta denúncia i publica ara, com dèiem, al diari Última Hora per presumptes danys, coaccions, desordres públics i pertinença a grup criminal. Això després de la publicació d'aquest manual. I anem amb més qüestions. En ple calendari de revetlles d'estiu, els policies tutors fan una crida a unificar missatges a famílies i administració, tot per prevenir els riscos al qual fan front els joves, com l'alcohol, les drogues i les agressions sexuals. Avui l'Ajuntament de Pollença acull la presentació de les mesures del programa Festes Segures que s'aplicaran per la patrona d'enguany i al qual s'hi han adherit 27 municipis de les Balears. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Rafael Coves, que és coordinador del programa Policia Tutor, ha llançat aquest missatge a les famílies.
2: Si no tenim un mateix missatge, és complicat. És a dir, perquè les famílies estan preocupades quan deixen sortir, i especialment quan xerran d'adolescents, i molt d'ells menor d'edat. Clar, un missatge, si els hi poden

0: en quant al consum d'alcohol, si no consumeixin drogues, si en trobaran, que m'hi oferiran, sabré dir que no.
1: Que por la niebla, yo cuando venía en el taxi he visto, digo, ¿cuánta niebla? Digo, será raro que salgamos a nuestra hora.
2: Voy a Barcelona y además yo hago conexión de Barcelona a Las Palmas, pierdo el vuelo, no hay oficina en Vueling aquí, dicen que no me lo pueden solucionar hasta que llegue a Barcelona y llegada tardía. El vuelo salía a las 8 de la mañana y por ahora a las 10:38.
3: I d'aquestes són algunes de les veus que han recollit avui a l'aeroport de Palma, on en tot cas està millorant la situació. Ja sabeu que la boira ha provocat retards per la reducció de la visibilitat. Ara mateix una 80 de vols registren diferents retards, en tot cas no superen en principi de mitjana els 15 minuts, sí que hi ha casos en què aquesta demora és més important. I ara que parlem de mobilitat, molta paciència, no només a l'aeroport, també si heu de circular avui pels accessos a Palma, perquè un camió avariat provoca retencions importants a la via de cintura direcció Andratx. L'embòs just comença a l'altura de l'arribada d'Inca, s'allarga fins a la de l'aeroport. També hem de dir que hi ha circulació molt lenta per accedir des de la via de cintura al passeig marítim. Com sempre, paciència i molta precaució al volant. Les 10:04, tornem amb més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.

0: 3 Ràdio és Dial. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
9: Tèntol!
8: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
10: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Són les 10 i 36 minuts. Vos contam ara que la revista Proceedings of the National Academy of Science ha publicat un article amb segell de la Universitat de les Illes Balears. Aquest estudi internacional, en el qual ha col·laborat la Universitat de les Illes Balears, aporta una nova perspectiva en la investigació de les emocions polítiques.
1: Fixa't tu quines coses, eh? Idò, en el resultat s'explica com cada emoció té un mapa corporal propi i que aquests canvien quan es traslladen a l'àmbit polític. Aquest enfocament, que és innovador, permet capturar no només què sentim, sinó també com ho vivim físicament.
2: A més, aquest estudi ens permet entendre com vivim la política i ens ajuda a donar resposta a qüestions com la polarització o també la participació. I tenim avui a nosaltres en Àlex Gálvez, professor del Departament de Psicologia i investigador principal del grup de recerca AC2 Lab, un dels responsables d'aquest estudi, que volem comentar amb ell. Àlex, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, buenos días. Muy bien, gracias por vuestro tiempo.
2: No, a tu encantats per atendre'ns. I te volien demanar, com ha participat la Universitat de les Illes Balears en aquesta investigació?
3: Bueno, yo soy uno de los investigadores, que es uno de los coautores del artículo de investigación, porque en el pasado utilicé este tipo de metodología y ahora básicamente a través de colaboraciones lo que hemos hecho es aplicar esta metodología de cómo se sienten las emociones en el cuerpo, pero en el ámbito político. Así que mi ayuda ha sido en el diseño del estudio, análisis de resultados y en cada fase del proyecto.
2: I com s'ha duit a terme aquest estudi? Quines havien de ser les característiques dels participants?
3: Bueno, es un estudio que se ha hecho online, básicamente con una plataforma que consigue participantes que realizan estudios en su ordenador, desde casa. Y lo hemos hecho con participantes de Estados Unidos. Simplemente eran participantes que fueran mayor de edad y cumplían unos criterios básicos que les pudiera realizar la tarea en el ordenador. Y lo que han hecho es básicamente realizar una serie de contestar una serie de preguntas en el ordenador para poder obtener estos datos.
1: Àlex, mos crea molta curiositat, no?, aquest estudi, i clar, mos agradaria saber, o que mos contassis, com les emocions de les persones se tradueixen en aquestes sensacions físiques. Quins són, per exemple, aquests mapes corporals més comuns que heu pogut traçar?
3: Vale. Pues en primero de todo, un poco el contexto sería que cuando uno piensa en política piensa en algo como muy racional, pero lo que nos hemos dado cuenta es que es algo muy visceral y seguro que todos lo podemos reportar con el tipo de contexto que vivimos en el día a día. Tan solo hace unos minutos hablabais sobre Donald Trump, Pedro Sánchez, etcétera, y estoy seguro que la gente no pensaba sobre estos conceptos, estos personajes de una forma puramente intelectual, sino que seguramente hay algo en vuestro cuerpo que reacciona a ello cuando oís estos nombres.
0: Totalmente.
3: Entonces, lo que hemos hecho básicamente es... Sí, exacto. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es utilizar una técnica que se empezó a aplicar hace unos años y que reportó que alrededor de todo el planeta las personas más o menos tienen sensaciones corporales que son muy parecidas para una serie de emociones, como puede ser la alegría, la tristeza, la rabia... Un ejemplo claro es ansiedad en el pecho. Mucha gente reporta que cuando tiene ansiedad lo siente en el pecho. O que cuando siente tristeza, siente como si sus brazos y piernas les pesaran más. Nosotros lo que hemos hecho es este mismo tipo de preguntas, pero haciendo preguntas sobre las emociones con un carácter político. ¿Dónde sientes tú la ansiedad política? ¿Dónde sientes tú la esperanza política? Y lo que hemos visto es que el reporte que da la gente sobre la experiencia de estas emociones en el cuerpo difiere de las emociones que podríamos considerar normales. Por ejemplo, el asco se siente más en el pecho, en la versión política. En la versión, digamos, estándar, se siente más en el estómago. O la esperanza se siente menos, de hecho, en el pecho. O la tristeza, digamos, política, básicamente es un poquito diferente de la tristeza normal, en la que parece que perdemos un poco la fuerza en brazos y piernas.
2: I, Àlex, perquè ens en fas una idea, quin tipus de preguntes fèieu o quin tipus de proves s'havien de sotmetre els que participaven en aquest estudi?
3: Pues es muy buena pregunta. Aparte de preguntarles dónde sentían emociones en el cuerpo para emociones estándar y políticas, también les preguntamos, por ejemplo, si eran más demócratas o republicanos. También intentamos evaluar si sabían más o menos sobre política. E importante, también miramos si tenían participación política. Vas a votar, participas, te interesas, lees, etc. Entonces hicimos una serie de cuestionarios que nos permitieron recoger toda esta información y relacionarlo con cómo se sentían las emociones en el cuerpo, en su versión más política.
2: Hi havia preguntes relacionades amb polítics concrets. Supos que ara tothom pensa en Donald Trump, no? Sí, hi havia una pregunta dedicada en el president dels Estats Units i tothom s'enduia setmanes pit, o no funcionava així el vostre estudi?
3: No, el tipo de preguntas que utilizamos sobre cuestionarios son cuestionarios, digamos, estandarizados, validados, que la gente alrededor del mundo puede utilizar independientemente del país. Por eso intentamos no hacer preguntas muy específicas. Eso no quiere decir que de forma indirecta quien está al mando en diferentes países pues pueda influir en cómo se percibe la política en ese momento. Pero utilizamos preguntas muy cerradas, muy concretas, específicas y validadas.
2: I fet, ja ho sabeu,
1: sí.
2: Un estudi per saber exactament com us ha fet aquesta política, que a vegades ens pensam que tot és emoció, i ara ja sabem, evidentment que sí.
1: No, i que d'anàlegs que moltes vegades ens pensam que la política és una cosa molt racional i és una mica, pot arribar a ser
0: Àlex,
1: un mig
0: quantes seran. Vegades ha generat discussions a taula entre famílies, entre parelles, no només, no? Ara aquest estudi que és superinteressant, sí.
2: moltes sobre taules de Nadal, la política és un tema que està
1: vetat. Prohibida, vetat.
0: Sí, que dius, no, que no surti la política, que després...
3: Home... Si me permitís, algo que creo que es importante, que no se ha mencionado hasta ahora, es que cuanto más sentían las emociones en el cuerpo estas personas, que básicamente lo hacían viendo una silueta en el ordenador y con el ratón sombreaban encima de las partes del cuerpo donde ellas tenían esas sensaciones. Y lo que se ha visto en este artículo es que cuanto más sentían estas sensaciones en el cuerpo, estas emociones corporales en la política, parece que más participan en ello. Es decir, que seguramente nos enfrentamos a una población en la que aquellas personas que sienten algo en su cuerpo emocionalmente participan de esta, participan de la política, se interesan, leen, votan, etc. En cambio, podríamos también ver un espectro de personas en las que básicamente no tienen estas sensaciones o las tienen mucho más mitigadas y son estas precisamente las que participan menos de esta. Así que es muy posible que eso sea uno de los factores que conduce a la gente a sentir algo y actuar sobre este algo en el ámbito político.
0: Conclusió, no discutir sobre política que passa a factura a la salut. Ja hem vist que la política genera algunes emocions, que aquestes emocions se poden traduir a les diferents parts
1: físicament.
0: Del cos. Físicament, o sigui que...
2: I que quan més t'agrada la
0: política,
2: quan més t'agrada la política, més t'emociones. Perquè, clar, això també anirà bé en certs moments aquest estudi per investigar com se pot controlar l'absentisme i que la gent s'interessi, perquè, evidentment, si és un tema que també és visceral, els de sentiments, si se van ampliant aquests estudis de sentiment i política, pot ser que va amb l'absentisme i tothom acaba anant a votar.
0: Perjudica seriosament la salut, podríem dir, no? La política.
2: Jo
0: som
2: més d'aquella cançó de Vino Tinto, Habla, Pueblo, Habla. Tuyo es el mañana.
0: Àlex, molt interessant aquest estudi, de veres, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per el vostre temps. Bona mañana.
0: Igualment per tu, no discutiu sobre política vosaltres a casa, o sí?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: Cal que pixi.
0: Jo me la fluix, mira el que t'he dit.
2: És que a casa no, però la mare i jo s'ho hem de discutir per tot. És a dir, nosaltres...
1: Perdona, aquesta cosa que acabes de fer, com si nosaltres visquéssim plegats, a casa no, però la mare i jo és que venia que vivim junts.
2: He dit que a casa no, perquè tu a casa estàs en la teva família, jo a casa estic en la meva, però tu i jo som un matrimoni laboral, ho dic perquè gent que això demana, som un matrimoni laboral que compartim cada dematí, i qual que cap vespre en els 5 dies, per tant... Tenim temps i hores per discutir.
1: I ho fem.
0: Jo no soc de donar consells, però aquí sí que donaria un. Més valen afluixar-se d'això. Passar directament.
1: Val més riure.
0: Sí, no intervenir, perquè no sé què viuran les opinions de la gent respecte a la política. I al final és fer ratxes dins aigua i no, paga la pena.
2: Allò que tu diguis, namasté, grau.
1: Discutim, però no en tema en política, no.
0: No, que siguin uns altres temes.
2: No, és una discussió constructiva. Una mica entesa com a l'època de la il·lustració.
1: Per formar-se.
2: Mos agrada intercanviar opinions.
1: Exacte.
0: No, que passa factura i a més se tradueixen a diferents parts del teu cos. O sigui que no paga la pena. 10:45. Una pausa, continuem en ruta, però abans si me deixeu actualitzar la darrera hora de Venezuela, sempre cada dia intentam seguir pendents, no?, de tot el que està passant allà. Continuem en xifres malauradament molt dures, un balanç oficial que ja s'eleva més de 3.600 morts per aquest doble terratrèmol que va sacsejar el país, mentre que el nombre de ferits s'acosta al de 7.000, però podria ser una xifra molt superior, Joan. Joana.
1: Sí, Marta, els equips d'emergència mantenen una intensa operació de rescat encara ara, a hores d'ara. En les darreres hores s'han localitzat 11 persones en vida davall dels enderrocs, tot i que encara hi ha centenars de desapareguts, també. Entre les víctimes, per cert, que hi ha també xiscos ciutadans espanyols.
2: Així és, Joana, fins ara s'han confirmat 36 morts espanyols i 138 persones continuen desaparegudes, segons les dades facilitades per les autoritats. La catàstrofe ha deixat també una greu crisi humanitària. Prop de 18.000 persones s'han quedat sense llar i les imatges de les zones afectades mostren edificis esfondrats i barris sencers devastats.
1: Ahir dimecres tornaven, per cert, a les Balears els nou rescatistes que se varen desplaçar a l'epicentre d'aquest desastre. Han arribat profundament impactats per l'experiència viscuda i expliquen que han hagut d'afrontar situacions extremadament dures. Per exemple, segons han relatat, en alguns casos es localitzava a persones en vida, però aquestes acabaven morint, Marta, abans de poder ser alliberades.
0: No m'ho puc imaginar, la frustració. Terrible. De viure, no? També vaig poder llegir el titular dels diaris ahir sobre aquests testimonis del grup de rescat balear i la veritat és que mos deixa sense paraules. Molt de suport a totes aquestes persones que han hagut de tornar i que probablement han vengut amb el cor estret. És un testimoni que reflecteix la magnitud d'una de les pitjors tragèdies que ha viscut Veneçuela les darreres dècades. Escoltem uns consells i seguim amb més propostes.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Dual de les 9.
3: No, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Són les 10 i 49 minuts. Continuem amb més propostes. En concret, un projecte literari de micromecenatge que s'ha fet realitat. Ens referim a Petita Walden.
1: Para decir adiós, vida mía. Y que estaré por siempre.
2: Jota Pastor és un creador solleric amb una trajectòria vinculada a la poesia, al teatre i també a la creació escènica. Ara ha fet el salt a la narrativa amb aquest llibre, Petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te, una obra nascuda d'un moment personal complet que pren com a metàfora l'edifici Walden per reflexionar sobre les relacions, la manera com les habitam i també com de vegades, Xisco, estimar implica sobrepartir.
3: Així és, el llibre, il·lustrat per Llorenç Raïm, es va publicar gràcies a una campanya de micromecenatge impulsada per el CEP i l'ANANSA a través d'edita.cat. El llibre ja és una realitat, de fet el tenim aquí a les mans, aquest petit a Walden, i aquest dissabte el presentaran dia. I en volem parlar precisament amb en Pere Llorenç Raïm, que ja tenim aquí a estudi. Molt bon dia a tots dos, com estàu?
4: Molt bon dia, molt
5: bé.
4: Hola,
5: molt bon dia.
3: Primer de tot, anem a parlar d'aquesta campanya de micromecenatge. Pere, suposo que quan vas veure que la feina que havies fet, els textos que havies escrit i que per tu varen suposar també mostrar-te d'una altra manera en els teus lectors, ha pagat la pena tota la feina perquè el llibre, et cert, que ha quedat preciós.
4: Sí, la veritat que visualment, com ha quedat, la veritat que jo estic molt, molt, molt encantat per les il·lustracions i per la feina que s'ha fet de l'edició d'aquest llibre, que inicialment no havia de ser un llibre, inicialment era un passar el que havia de passar i que m'ha servit a mi, però aquí el bon amic Llorenç va insistir en que aquest llibre va ser una de les primeres persones que el va llegir, va ser un dels primers que va insistir en que aquest llibre s'havia de publicar o que havia d'anar a concursos o el que fos. Va insistir tant que en el final el vàrem presentar a diverses editorials i el CEP i l'ANANSA va tirar endavant.
2: A vegades una petita s'empenta, no? Fa que s'acabi convertit en realitat, perquè per ventura tu el tenies dins un calaix i només el volies mostrar per llegir. Però clar, dèiem que naixia d'un moment personal complicat, fins i tot tu has dit que és un llibre sobre salut mental. Conta-mos una mica, com vares fer teràpia, no?, per dir-ho d'alguna manera amb aquest llibre.
4: És així, és a dir, a veure, el llibre no parla directament de salut mental, sí que hi està d'alguna manera està implícit, però sí que està escrit des d'un moment de sotrac mental, un moment en què havia d'entendre coses que estaven passant, coses que tal vegada, a vegades vas acceptant, però hi ha qualque cosa que no acaba de quadrar, no? I això és el que me va impulsar a fer uns primers testos i arran de fer-ne 4 o 5 vaig pensar, estant un dia davant l'edifici Walden a Sant Just, aquesta metàfora, que no sé on m'aduria, d'imaginar com seria una relació

0: des de dins l'edifici Walden.
1: És que les emocions se tradueixen, no?, a vegades en patiment, com és el cas abans que parlàveu de deixar partir. Per cert, estem compartint les il·lustracions de Llorenç i veiem com si un balconet hagués partit i just té formata de cor. No sé si he captat bé l'essència, però faria al·lusió en aquest deixar partir, aquest cor que somos escapa, no?, en aquesta estructura de l'edifici. Ho he captat bé?
2: Sí, és una mica una idea de... acaba sent com una mena de papallona, però fixa't, no és només això, sinó que tota la il·lustració no està ben acabada. I no és que sigui un error d'impressió, sinó que intencionadament tota la relació no és claríssima i per tant penso que la il·lustració de la portada no havia de ser tampoc claríssima, ha de deixar una mica idees
1: se
2: obertes.
1: Se desmorona una mica en una zona, no?
2: Exacte. A les zones està molt clara, ben visible, segons com se desmorona, perquè reflexa bastant el que hi ha dintre el llibre.
1: És que a vegades l'amor se mos desmorona,
0: Totalment.
1: I se mos va de ser mans.
3: És igual, en un moment determinat també, hi va haver trossos que van passar per ull. És a dir, la metàfora està com molt ben, molt ben construïda. Li vaig demanant a Llorenç, i ara tornant a en Pere, com s'il·lustra o com se dibuixa el patiment d'un altre. Que això, per mi, ha de ser el més complicat del món. Agafant aquest llibre, com te vas plantejar fer les il·lustracions? La metàfora d'aquest edifici era clara, però també com està posar dibuixos a la vida d'una altra persona.
2: Mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè Pere tenia bastant clar quines il·lustracions volia i a on, i com que, a veure, quan un amic et demana ajuda, el que fas és procurar-lo ajudar amb el que ell vol. Llavors jo vaig fer bàsicament les il·lustracions que ell em demanava, però les vaig fer jo, no són d'intel·ligència artificial, són fetes una per una meva, sent d'allò, i vaig fer les que ell va voler. El que passa és que després me'n vaig de compte que n'hi cabien moltes més. I llavors, jo ara el que estic fent és el meu propi exemplar, que el tinc, i estic posant altres il·lustracions per dintre perquè em criden l'atenció, perquè hi ha molt a dir.
1: És com una revisió del projecte.
2: No ben bé, és la meva reinterpretació personal.
3: És com un director's cut,
1: sí,
3: és a dir, és com tornar un altre pic un projecte quan ja el tens acabat i dir tot allò que m'hagués agradat fer, però que per un tema de temps o per petició de l'autor no vaig fer.
2: Que era la meva funció, era ajudar-lo. Per tant, no vaig tenir cap dubte. Jo havia de fer les il·lustracions que ell volia. I un cop el llibre és fet, hi ha coses com ara, no sé si es veu, però com aquesta, que no té res a veure, i té altres, i tinc altres il·lustracions, com ara, quan parla de la nau...
3: Veiem unes màscares de teatre, veiem un estel, hem vist una somera que estava estirant un carro, això és la reinterpretació que ha fet en Llorenç Arraïma, un pit s'ha publicat aquest llibre, aquestes il·lustracions recuperau, el programa La Carta, no ho trobareu perquè el llibre està il·lustrat d'una altra manera. I Pere, moltes vegades se parla d'aquesta escriptura terapèutica, també de vegades crec que n'abusam d'aquest concepte, perquè el que aquí és molt bona literatura. No sé en quin moment a tu te va costar una micona deixar de banda el problema que tenies per tornar a ser l'autor que eres, perquè combinar aquestes dues coses perquè quedi un llibre com el que tu has fet no és gens fàcil.
4: La veritat és que a vegades te passen coses a la vida que no saps ni com els has d'afrontar ni de la manera que acabaran, no? Això va sortir, simplement. Era el que tenia a dins, és el que volia treure. Hem xerrat a vegades amb en Llorenç que no és un llibre per passar comptes de res, simplement per explicar una cosa. No és la història com va ser, simplement una reinterpretació de com de com veig com poden ser les relacions, no? Sigui d'amistat, sigui de pare, sigui de feina, sigui del que sigui, no? A vegades evitar algú no és tan fàcil com us pensam, no?
3: Sí, perquè de vegades, segons escrius tu, no hi ha més remei que marxar, malgrat que l'amor no hagi volgut partir. Situació complicada aquesta. Clar, perquè quan un amor s'acaba, tot tenim clar que hem de dividir els camins, però quan encara et sentimentes allà, supos sí. Que remou molt més.
4: Clar, això és una de ses parts autobiogràfiques del llibre, que vam deixar la relació estimant-nos i enamorats després de 2 anys i mig, una cosa estranyíssima, no? Però sí, vull dir, va ser així, i això tal vegada fa més mal, perquè no hi ha un motiu concret que diguis hi ha hagut una mentida, una... No.
1: És que sempre se diu que la qualitat de l'amor també depèn de la qualitat de la ruptura, no? Mm-hmm. Que depèn de com acabes aquesta relació, també te pot dir com ha estat, no? Aquest procés, aquesta... Mm-hmm.

0: Aquest no buscar culpables em semblava una de les coses precioses d'aquest llibre.
1: Llibre, perdona, Xisco.
2: No, llibre recomanadíssim.
1: Però tu passes parelles.
2: I per no parelles, i per entendre una mica el que ets a vida. Jo el vaig poder llegir quan, abans de publicar-lo, perquè amb en Pere ja n'havíem parlat, i sí que és cert que el que sorprèn molt és que tu tenies un registre com a molt d'humor, de fet per xarxes, te coneixien com humorista, però aquí has posat sobre la taula tot el contrari. No sé si hi va haver un moment com a de vergonyeta pròpia, que dius, no sé si mostrar-me, si te va costar molt haver de mostrar aquesta cara bé, o aquesta cara com a més feble, com a més vulnerable, feta paraules.
3: No, perquè jo tota la vida, a banda de que molta gent me coneix per fer humor últimament a les xarxes, sempre he escrit. Tinc moltes poesies, tinc moltes coses, tinc molt de textos, tinc fins i tot una segona part d'aquest llibre ja escrita, més o manco, però sempre he escrit, però no, por a mostrar-me cap ni una.
1: De fet, aquí no hi ha cap por, se mostren els sentiments, a flor de pell, petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te, una autèntica joia que mos fa repensar les
2: dissabte
1: nostres relacions.
2: Dissabte, presentació Santa Maria, en el celler Macià Batlle.
3: No, només volia dir...
1: No, se'ns esgota el temps. Ja està. Pere, Llorenç, moltíssimes gràcies. Notícies, continuem.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. L'economia de les Balears accelera el creixement el primer trimestre d'enguany fins al 2,9% interanual, que són dues dècimes més que la mitjana d'Espanya, situada en el 2,7. També són quatre vegades per damunt del que creix la Unió Europea, que en aquest cas és d'un 0,7%. I tot això per què? Idò, l'economia de les illes està impulsada, segons el govern, pel dinamisme de la construcció i també dels serveis. Ho està explicant en aquests moments el vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda d'Innovació, Antoni Costa, presenta l'anàlisi de conjuntura de les Balears d'aquest primer trimestre de l'any. És un informe que, pel que ja sabem, reflecteix que tots els sectors econòmics registren avenços en la construcció al capdavant, amb un creixement del 3,1%. Segueixen els serveis amb un 2,9% d'impuls. Així mateix, totes les illes també incrementen el seu ritme d'activitat, la que més Mallorca, un 3%, Menorca i les Pitiuses ho fan un 2,8%. I anem amb més qüestions. La plataforma Menys Turisme, Més Vida reivindica que l'acció directa no violenta és una manera més de protesta dels moviments socials, especialment dels col·lectius ecologistes i en defensa del territori. Consideren que, davant la inacció política i les conseqüències de la turistificació, aquestes iniciatives són una forma vàlida d'alçar la veu i d'exigir solucions. Ho han referit en un comunicat sobre la polèmica que ha generat les darreres hores la publicació d'un manual que promou accions contra negocis turístics. És un posicionament aquest, el de la plataforma, que també comparteix l'activista i qui va ser portaveu del GOP, Margalida Ramis. Ho ha dit en declaracions al programa El Dia.
6: Jo crec que aquesta plataforma el que va pretendre de qualque manera és canalitzar unes veus que arriben a les assemblees d'aquesta plataforma, de persones indignades, i de qualque manera va posar algunes propostes damunt la taula que no són en absolut violentes, ni molt manco, sinó que la violència s'exerceix per part de la pròpia dinàmica turística damunt les persones.
5: Opinió molt diferent té la patronal dels comerços turístics. AFEDECO reclama la retirada d'aquest manual i demanen no ser el blanc fàcil d'aquest malestar social. Joana Manresa és la presidenta.
7: Desde AFEDECO consideramos extremadamente grave que se hayan difundido instrucciones para localizar cámaras de seguridad, comprobar la presencia policial, ocultar el rostro. Esto no va de estar a favor o en contra del turismo. Es actuar contra bienes ajenos. Es cruzar una línea intolerable. Nuestros comerciantes no són el enemigo, ni poden convertir-se en la diana fàcil del malestar social.
5: I atenció si sou a Menorca, perquè la costa de Ses Piques de Mó, coneix el port en la ciutat, ha quedat tancada al trànsit pel despreniment d'un mur. L'Ajuntament anuncia que ha hagut de tallar de circulació per evitar riscos. A primera hora d'aquest matí, un tram del mur de contenció ha cedit i ha omplert la carretera de pedres i de roques. Tot fa pensar que ha estat provocat per una fuita d'aigua en un immoble proper. Hem de dir que no s'han produït danys personals. Això sí, la zona ha quedat precintada per seguretat. Ja sabeu, aquesta costa de Ses Piques d'Amor. I la delegació del govern a les Balears ha confirmat l'arribada de 3 embarcacions més amb un total de 78 migrants, totes a Formentera. Les dues primeres es van localitzar ahir, hora baixa, la primera amb 32 persones, l'altra amb 28.

0: En aquest cas, totes eren d'origen subsaharià. Aquesta s'ha de sumar una tercera, un altre aquest matí a les 6 a la zona de S'Estufador. En aquesta barca hi viatjaven 18 persones procedents del Magreb. I acabem recordant-vos la situació, si més no complicada, que s'ha viu en aquests moments a l'aeroport de Palma a causa de la boira que s'ha registrat a primera hora d'aquest matí. En aquest moment ja no queda boira, però sí que s'acumulen els retards que van creixent progressivament. Ara mateix més de 150 vols han tingut o tenen retard, tant de sortida com d'arribada a Mallorca. La demora mitjana és de 33 minuts. Molta paciència, per tant, si avui heu de rebre algú o heu d'agafar un vol. Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 11 i 5 minuts, tercera hora de programa. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió. S'incorpora Marga Cifra als comandaments tècnics i tenim encara moltíssimes coses que contar-vos. Aquesta
1: sí, abans,
0: en concret...
1: Però abans recorden que ens ha quedat un tema pendent amb en Pere Bastó, que no tinc temps de dir-ho, però que tot allò que s'ha recatit amb aquest llibre ha cedit els drets d'autor a la Fundació Deixalles. Tantes dibuixos, les il·lustracions que ha fet en Sarraïma com s'obre aquesta petita Walden d'en Pere J. Pastor publicat per Cairat, tots els beneficis aniran a benefici de la Fundació Deixalles. La presentació serà aquest dissabte, ja ho han dit en el celler Macià Batlle de Santa Maria, ja ha dit que anirien gent de Deixalles que seran allà en aquesta presentació per parlar d'aquest llibre, tota la recaptació del qual els drets d'autor aniran en aquesta fundació.
0: Sí, si us coincidia amb els serveis informatius i no podíem
1: aquestes coses passen. És que tot allò bo arriba en el minut de descompte. És com el gol d'Espanya contra Portugal dilluns.
0: Exactament. Això era important i per això ho volien destacar, perquè abans se'ns esgotava aquest temps. Què vos sembla si recuperem la notícia que mos cridava l'atenció a les 9? No deixava de ser cridanera. El titular és el següent. Parlem de la qualitat del semen dels espanyols. Despacito, quiero respirar tu cuello
1: despacito, deja que te diga cosas al oído. La qualitat del semen no és igual arreu de tot l'estat espanyol. Un estudi presentat al Congrés Anual de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia ha conclòs que els homes que viuen al nord de la península presenten una millor qualitat seminal que aquells que viuen al centre, al sud o al sud-est.
2: La investigació ha analitzat prop de 400 homes atesos en 7 centres de reproducció assistida entre els anys 2024 i 2025 i els científics varen estudiar aspectes com el volum del semen, la concentració d'espermatozous, la mobilitat o la morfologia, però també els hàbitats de vida dels participants, per exemple, que s'alimentaven o quina era la seva alimentació, el seu exercici físic, el consum de tabac, alcohol o cafè, entre d'altres.
1: La sorpresa és que els hàbits eren molt similars a totes les regions, tot i això, les diferències de la qualitat del semen eren significatives. Per exemple, els homes del nord registraven gairebé el doble d'espermatozoides mòbils que els del centre de la península.
2: I segons els investigadors, això indica que el factor determinant no seria tant l'estil de vida com si l'entorn. La principal hipòtesi és l'impacte de la contaminació ambiental i d'altres contaminants presents a les zones més urbanitzades, tot i que encara fan falta més estudis per identificar les causes concretes.
1: Els autors, això sí, insisteixen que mantenir hàbits saludables continua sent important per a la fertilitat, però reclamen també polítiques públiques per reduir l'exposició a contaminants i protegir la salut reproductiva de les futures generacions. Vos demanava a primera hora com valorau aquestes dades. Vos imaginàveu aquesta diferència seminal entre nord i sud? Com aquella, recordem, com aquella sèrie
0: amb en Patrick Swayze,
1: sí.
2: Bé, jo ja ho he dit en el començament del programa, és d'aquells estudis...
0: És en Patrick Swayze, perdona, és que ara s'ha fet un poc el flipat, perdona l'expressió.
1: No, n'és baix de l'altre. Ja està.
0: Patrick Swayze de tota la vida.
1: Swayze.
0: Joana.
3: Yes.
0: Després d'aquest punt.
1: Ja està, ara...
2: Després d'aquest punt tan interessant... No, que en el començament del programa explicàvem una mica que aquest tipus d'estudis, allò que fan és un poc posar-nos davant el mirall, no? Sobretot entre regions, comunitats autònomes, sempre allò de aquí fan millor la truita de patata, aquí tenen millor qualitat, en aquest cas d'esperma, no? És una miqueta per fer aquest rànquing, no? Aquestes comparacions, són estudis a vegades més interessants, a vegades manco, però sí que és vera que mos posen davant el mirall. Dit això, sí que és vera que també manifesta o posa de manifest que el canvi climàtic és un fet, no? Allà on hi ha, per exemple, zones més industrialitzades, hem explicat abans, és allà on hi ha manco qualitat d'esperma. Per tant, el canvi climàtic també és un fet a l'hora de reproduir-nos, no? Perquè en el final, na Maria Antònia deia... En els joves no mos interessa massa ara aquesta qüestió, però quan siguem o quan vulguem ser pares, sí, no? Perquè, per exemple, si és hora de voler ser pare o mare, la qualitat és més baixa, pot suposar un problema, no? És hora de tenir o de formar una família.
1: Així és, Marta Garau.
0: Que no, és un estudi no exempt de testosterona, no? Perquè se parla de la qualitat del semen. Això podria generar, tal vegada, no sé, comparatives, comentaris...
1: Home, quan parles d'aquest tema,
0: sí,
1: sempre hi ha com a certa
0: que...
1: Jo vull, com que som una persona empírica, saps que a mi també m'agrada fer... enquestes. He demanat a molts de companys de la redacció o de control si en qualque moment parlaven de la qualitat seminal al mig d'una reunió o si s'havien fet qualque prova, qualque seminograma.
0: Què t'han dit?
1: Que no, ara per ara ningú ha passat pena de la qualitat del seu esperma, si no és que qualcú hagi intentat tenir fills. Quan has hagut de passar per una clínica de fecundació és quan te fan aquest seminograma i aleshores investiguen una mica com els atents. Ho dèiem abans, no crec que sigui tant el canvi climàtic deu afectar, però el canvi climàtic repercute directament en la contaminació, que és allò que d'aquest estudi, on hi ha ciutats més contaminades, més urbanitzades, la qualitat del semen davalla, bàsicament per un tema de contaminació, perquè segur que també això s'encomana fins i tot a l'ADN més bàsic de l'ésser humà, però també si tu, parlant de vida saludable, però vida saludable fins a un cert punt. Si ets esportista, no, que fas, clar, per exemple, ciclisme, has fet d'haver de sotmetre en els teus testicles a la pressió de fer bici tot el dia, fa que molta de gent s'hagi trobat després que la qualitat del seu líquid seminal ha de ballar.
0: O per exemple, roba molt ajustada.
1: La morfologia dels seus espermatozoides ha canviat, o per exemple, d'una roba molt ajustada.
0: Això afecta també.
1: Ara que tornes que els sons aquest de tub, ara que tornes famosos pitillo, a lo millor...
0: Tu no creus que va ara morir als 90, però
1: tornen,
0: però és més associat...
1: A mi me fa por. Jo he tardat mesos en fer la passa de tornar a dur que els sons amples. Ara que m'havia comprat un parell d'amples, ara resulta que tornarem a anar estrets a les totes.
0: Amb aquesta calor, aquest tipus de calçons no són gens adequats, eh?
1: Estimada, la licra tampoc és adequada, hi ha gent que encara insisteix en anar embotit. Qui són nosaltres per jutjar? Només comentam aquest estudi.
0: Però en aquesta secció mos permetem opinar.
1: Sempre.
0: Per això.
1: Opinar sí, però jutjar mai. No. Nosaltres...
2: I sempre de manera empírica.
0: Exactament.
1: No? Jo ho entenc.
0: Aquesta observant però no jutjam, no?
1: És un poc el nostre lema. Ara, quan tu deies, se confirma o se subratlla aquest tòpic, abans has parlat d'aquest xicarrón del norte.
0: Home, perquè típica, entre d'altres coses és perquè el nord ha sortit més afavorit, no?
1: En aquest cas sí. Però clar, supos que sí, estàs acostumat a moure troncs de grans dimensions d'un costat a l'altre, això t'ha de reforçar internament.
2: De qualque
1: manera. Clar,
0: sí, això és una bona xifra.
1: Estimada, com ho comentes? Tant, sinó també és estereotip. Sí, clar, sí, justament ha sortit que és del nord, s'ha corroborat la teoria que ja hi havia.
0: Seria molt interessant com estan parlant a les ràdios del nord d'aquesta qüestió. Seria interessant escoltar les seves opinions. Sens dubte, no les tenim, però bé, en tot cas aquí...
1: I el nord no només és el País Basc, ho dic perquè
0: però els acudits concentren...
1: També hi ha Galícia, també hi ha Cantàbria, sí, però... també hi ha Santander, és a dir, pot haver...
0: Ens referíem a que gran part d'aquests acudits se concentren sobretot al País Basc.
1: Navarra.
0: També,
1: que ara
0: també,
1: estan celebrant el Sant Fermín.
0: També. És un dels temes que ens ha cridat l'atenció, però tenim molts més. Si vos sembla, toca ara passar consulta amb el nostre veterinari de capçalera, ja el coneixeu, si sou seguidors habituals d'aquest programa, és Manu Ruiz de la Ribera, Veterinaris, o el que és mateix, Catman. Manu Ruiz, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui fem l'associació entre estiu i animals de companyia.
2: Efectivament, Marta, perquè cada vegada és més comú o freqüent, ho poden dir com vulguen, que la gent vulgui compartir l'estiu i el que aquesta estació suposa o comporta amb els seus animals. Però anar a la playa amb el teu animal, amb el teu cap, per exemple, no és tan senzill com agafar la tovallola i sortir de casa. No totes les platges hi permeten l'accés, hi ha normes que s'han de respectar i també, xisco, hi ha riscos que molts de propietaris desconeixen.
1: Així és, a més, la calor, l'arena, la sal, les espigues o fins i tot un gromer poden convertir una jornada de diversió en una visita inesperada al veterinari. I alerta, també amb els capricis de l'estiu. Allò de compartir un gelat, una mica de cindri o deixar una copa a l'abast del ca pot tenir conseqüències molt més greus d'allò que sembla. I en Manu, ja és aquí per aclarir els nostres dubtes i saber com podem gaudir d'un estiu segur en els nostres animals de companyia, perquè mascota no és correcta. En català, les mascotes només són aquests animalons que animen un equip. Si és un animal de casa, és animal de companyia. Ens volen dir les lingüistes, sinó tot sempre seguint la normativa. Cada vegada hi ha més gent que vol anar a la platja en el seu cas. Quines són les normes bàsiques que haurien de posar en pràctica quan traïm el nostre cas no només a passejar, sinó també a passar un dia de platja?
3: Bueno, en principi, la primera norma bàsica és trobar una platja que estigui permitit anar amb un ca, no? Perquè no totes les platges és així i en principi no podem amollar el ca a qualsevol platja, sobretot, bueno, en principi perquè la llei no me'l deixa i sobretot perquè, bueno, pot molestar les altres persones que siguin allà. O sigui, que trobar una platja que sigui així. Palma, crec que tenim Escarnatge, si no vaig errat, i hi ha d'altres per tota l'illa, o sigui que només es mirar la llista, que jo no me sé de memòria, però és fàcil. Clar, també tenim l'opció d'anar a qualsevol cala amagadeta, no?, i anar caminant, i en principi aquí, com que no hi ha socorristes i tal, la normativa queda una mica a l'aire, no?
2: Un limbo,
3: vull dir,
2: no?
3: Sí, exacte. Bé, o sigui que podria ser una altra opció també.
2: Sí. Si la duim a una d'aquestes platges que si es permet ducans, hem de saber, per exemple, hi pot estar moltes hores un ca a la playa, es posat en el sol, a serena, a l'aigua de la massa saladina, on de passar pena?
3: Han de prendre les mesures que prendríem per nosaltres mateixos, és a dir, si nosaltres portàvem una sombrilla, pues pescar també, aigua, no? Qualsevol cosa de menjar si han d'estar allà moltes hores. I bueno, si tenim un ca que li agrada anar a la mà, no?, i nedar i totes aquestes coses, pues també deixar-li, no?, que disfruti de...
2: Que aquesta és una altra,
3: hi
2: ha cans que sí, no, que tu els veus que els encanta tirar-se dins l'aigua i d'altres que no.
3: Sí, jo en canten dos, una és que estiria tot el dia dins l'aigua i l'altra...
2: Però a part no aprenen de nedar, no?
3: Sí, però bueno, jo la meva ho he intentat mil vegades
0: i
3: no...
0: I de fet, pot generar molt d'estrès.
3: Sí, sí,
0: que
3: ho passen bastant malament.
0: Fatal,
3: sí, ho passen bastant malament.
0: Jo ho he intentat amb el meu i no hi ha manera. No, ja està,
3: en aquest cas tampoc no... Bueno, podem anar a la platja amb ell, però potser pues, s'han de dur una mica més d'aigua per refredar-lo, si vols.
2: I després d'anar a la platja, igual que nosaltres, mos han de llevar serena i la saladina, supos que és important també a ells dutxar-los, no?, o fer-los nets.
3: Sí, amb una manga ja va bé i li passes una mica d'aigua dolça i en principi ja ho tenim, no?
1: I també les faldes a carretera, que moltes vegades no hi pensam quan accedim a un redol de platja,
3: bueno, i serena, és la platja,
1: està,
3: també.
1: On ha pegat tot sol tot el dia. Bé, serena, sí, però se suposa que serena nosaltres ja anem descalços i si seran està calenta, com que en són com a més conscients. Però de vegades s'asfalt, si nosaltres anem amb sabates i el nostre ca no en du, a lo millor haurien de... Bé, si el ca no pesa 2 tones, convendria agafar-lo una micona per ajudar-lo a travessar i que no s'ha deixat les peulles,
3: sí, de fet,
1: petitó enganxades allà.
3: De fet, l'any passat crec que van xerrar d'això i justament hi ha, bueno, com pomades o cremes o alguna cosa així que li pot posar... a les patates, justament per protegir-los d'això, o fins i tot, bueno, això ja és una mica més exagerat i no crec que faci falta posar unes patates, no?, perquè no se cremin. No, és que se cremin... Xisco, no rigui.
2: En aquest cas no seria humanitzar, sinó seria protegir.
1: No, però m'ha recordat perquè... El Torito i la Luna.
3: Ah, sí.
1: O el Fari, que lleva botines i no va descalzo, sí. M'ha vengut.
3: Perquè se cremen i de vegades curar una ferida a les almohadilles és complicat, no? Vull dir que no curen tan fàcil, perquè clar, és que continua caminant,
0: clar,
3: i
0: contacte amb el transport,
3: i és, sí, és un problema, per això que ho dic, però hi ha pomades i coses així, i fins i tot li poden posar, si volem, vaselina, vull dir que no fa falta fer coses molt complicades, però sí, posar alguna cosa per
2: alerta.
3: Protegir, sí, perquè no duen sabates i bueno, pues els han de protegir, no?
2: Hi ha races de cans, per exemple, que toleren pitjor la calor i l'exposició al sol, per exemple, que unes
3: sí,
2: altres.
3: Sí, els braquicèfals tots, no? Perquè com que no poden fer...
2: Explica-mos què és això.
3: Ah, vale. Els cans que no tenen nas, diguéssim, no? Els bulldog francesos, els bulldog anglesos, els pequinesos... Jo què sé, ara no me surt ningú més, no? Aquest que no tenen,
2: sí, sí.
3: Que no tenen nas.
0: Bob-tail.
3: Aquests, com que s'intercanvi de calor quan panteixen, no el poden fer bé perquè no tenen el que fa falta, ho passen fatal, amb la calor, la veritat, sí. Sí, sí.
0: Important també la dutxa després de la platja.
3: Sí.
0: Que això, home, jo supos que tothom dutxa els seus cans, ho hem comentat, no? Però a vegades se queden, fins i tot, no tan sols els cabells, sinó els ulls.
3: Sí.
0: La gent fa una dutxa ràpida, però no fan els ulls.
3: I poden rentar els ulls amb una mica de...
0: I se poden arribar
3: amb una mica
0: a fer malbé.
3: Amb una mica de suero, i fins i tot, jo sempre ho dic, no? Si hem anat a la platja, que normalment fa aire i tal, podíem posar una mica de llàgrima artificial o lubricant ocular, perquè ja no se diu llàgrima artificial, lubricant ocular... abans d'anar-hi i en tornar.
0: Oh, o sigui, abans també seria necessari.
1: Clar. I a vegades n'han parlat de crema solar per cans que no tinguin els tipus de pèl que m'ho explicat en Manu. N'hi ha que en tenen doble, n'hi ha que tenen molt de pèl, però n'hi ha alguns que gairebé no en tenen, i en aquests tipus de cans quan ve posar-los una mica de crema, quan mos xuflem a nosaltres la protecció 50, també recordar que n'hi han de posar en els cans.
3: Sobretot han de protegir el plano nasal aquí, no, aquí aquesta part de damunt de la boca, si vols, i les orelles també. Sí, i sobretot si són blancs, no? Perquè és com si fos un...
2: En el cas que el nostre...
3: Una persona molt blanqueta que no anem mai... I se cremen també, clar.
2: Clar. T'anava a dir, és que tenen...
3: I si no, una camiseta de... En aquest cas, que perdó, que t'he xapat dues vegades. Una camiseta, en aquest cas que no tenen pèl, posar una camiseta com molt de nins que van a la playa...
0: Que tenen la pell molt blanqueta i d'igual. Sí.
1: Camiseta i botetes. De vegades és necessari.
3: Sí, i si anem en un barco, un chaleco, també, sí. Un guardapit.
0: Crec que en Xisco, si se n'afluixava de tenir ara no, només en pensar no, tot el que podria arribar a fer... Perdona,
1: m'apareix allò més lògic del món. És a dir, si tu tens un animal...
0: Exactament.
1: N'has de tenir cura com si fossis tu mateix, si no, no entenguis. Totalment. Jo, com que no m'ha sent capacitat per tenir cura de ningú més enllà de mi mateix, doncs per això no entenc, si no m'encantaria, com en Joana, que des d'aquest cas...
2: Som una altra persona.
1: Ets cofoia.
3: Està molt més feliç, no? No, sí. No trobes que està més feliç? Ja està.
2: Escolta, t'anava a dir, en el cas de que el nostre canet nedi, li dadi saigo, i per exemple li piqui una medusa, un grumer, més ben dit.
3: Què han de fer? Si te pica un grumet, ha d'anar al veterinari, igual que nosaltres anem en el metge, no?
2: Home, perquè... nosaltres tenim com solucions ràpides o efectives que ens poden ajudar. En el cas de que allà
3: bueno, pots tenir
2: piqui,
3: una pot... crema, una pomada contra la picadura de grumets, i si no, però normalment si li pega una reacció gran, el millor és anar al veterinari, perquè clar, el tamany d'un ca, bueno, dependeix del ca també, no? Però normalment solen ser cans mitjans o petits, i clar, no és igual que te piqui tu que piquen el cas. Jo crec que sí, que el millor seria... Jo no he vist mai, 25 anys que faig aquesta professió.
0: No has vist mai una picada de grumer?
3: No, jo no.
0: Clar, jo no. Això seria un cas molt mariner, molt acostumat a la...
3: O sigui, amb la llengua o no, la sofa, sí, no. Que s'ha d'aquesta, sí, però una picada de grumer no.
1: I parlant d'alimentació, quan arribes a estiu, menjant gelat, menjant begudes en gel, etc. Se pot donar es menjar molt, molt fred en els animals? En els cans? No, seria com els humans, tot depèn de la tolerància de l'animal. I temes gelats, n'hi han de donar, ho dic perquè sempre s'ha dit que no s'hi ha de donar sucre, no s'ha d'humanitzar el menjar dels animals, han de menjar pinso, ho defensa sempre que pot en Manu Catman nostre, però se li pot donar qualque petit caprici.
3: Li poden donar cap... Sí, però jo troc que sí, perquè si volen gaudir així de l'animal, per això és la meva opinió, no? En principi sí, el que passa que, clar, no li ha de donar un pot sense de gelat, no?
0: Vam parlar l'altre dia de gelats per cans,
3: sí,
0: que
3: sí,
0: te pots fer tu el mateix,
3: exacte,
0: un gelat.
3: I en tenim, no?, de preparats per ells, o sigui que, en principi, per què no? I xerraven també de fer...
2: congelar brou.
3: Bueno, si vols un polo de brou.
0: Un
3: i
0: polo
3: així,
0: de brou és
3: fantàstic,
0: eh? Tu te
3: menges el teu gelat i es que menja el seu i tothom està content.
0: Però hi ha molts aliments que la gent no sap que són tòxics. Sempre per cap d'any parlant de rem, ara que hi ha molt de rem, és un dels aliments més tòxics per als animals. O sigui, que la gent ni ho intenti, perquè a vegades és motiu de consulta veterinària.
3: Sí, sí, no. El rem no. I tenim més, la ceba, que ja ho hem dit també diverses vegades.
0: Alerta'ns la ceba, perquè la ceba acompanya molt d'aliments. Tu pots donar-li un poquet d'arròs que has fet perquè t'ha sobrat, però si aquest és un arròs amb conill i ceba, per exemple, no, imagina que te sobra un pelineu i li vols donar un poc en el teu ca, alerta'ns la ceba, clar.
3: Sí, ceba,
1: i
3: ai.
1: I que ets sofregit de molt de plats.
0: Ceba com a bassa.
1: Sempre dur una ceba, un pot de ceba i una tomàtica. I un,
0: que la tomàtica també és desaconsellable, perquè és molt àcida, eh? I després li esmolla la panxa molt, no?
1: Conclusió, pinso.
2: Pinso?
1: I així mai t'equivocaràs.
0: Ja, però i si tens un ca que no gaudeix amb el pinso? Perquè hi ha cans que és que se'l mengen per...
2: O si tens un ca que gaudeix amb el cindri, per exemple.
1: Abans de covar-se diuen, menjarem un poquet de pinso.
2: Un ca que li agrada, per exemple, la cindri. És aconsellable de marrem, no? Però cindri pot ser sí.
3: La cindri, en principi, no ha massa problema. Té molta d'aigua, també té sucre, evidentment, perquè les fruites en tenen, però en principi, si li dones un bocinat, no passarà res. Poma, també, no és molt d'estiu, però...
0: Alguna alerta més que haguem de tenir respecte a l'alimentació dels nostres cans a l'estiu, algun consell important, no? Ara que és temporada que també gaudim de vacances, o sigui que tenim més temps per passar amb els nostres animals de companyia.
3: No, en principi no. O sigui, vull dir, podem fer les coses però sempre en cap, no? I no, si li vols donar un poc niu de gelat, molt bé, però no... Però no, te passis, ja està. És
1: com... I si han fet una festa i mos ha quedat... Jo no perquè no bec, per exemple, però la gent que beu té tendència a deixar les coses esteses i ja replegarà l'endemà.
0: Perdona, si això és una macrofesta que no recoixes, deixes tot per mig?
1: Jo, gent que té terrassa, de vegades se'n van a dormir sense replegar-la. Si tenim animals i els cans acaben bevent involuntàriament una miqueta de vi o ha quedat un combinat i en fan un glob, què feim si el nostre que ha begut accidentalment alcohol?
3: Si ha begut accidentalment
1: alcohol... O senzillament l'ajudam a passar la moneda i ja està.
3: Bueno, dependeix un pot de com sigui la moneda, no? És com nosaltres també. Si tu fas una cervesa, doncs ja està bé, no, normalment no passa res. Ara, és el que xerren sempre, no? Que no poden comparar perquè, jo què sé, el meu cap fa 4 quilos i mig. Si se fa una cervesa, probablement es tira una mica gat i si fa falta anar al veterinari, anem. Dependeix un pot de com estiguis.
1: Però tant duit que ens gats.
3: No, gats no, però amb marihuana sí. Molts, perquè s'ho ha menjat. Moltes vegades, aquestes.
2: També l'Arti, també,
3: sí, evidentment, cas. Evidentment. No?
1: Perquè, i ja per curiositat, tu després estàs...
3: Si és aquesta festa, a més d'alcohol, té més coses, doncs, per favor...
1: Ja. I com a veterinari, si t'arriba un ca intoxicat per marihuana, ara que en parlàvem, estàs obligat a donar part a la policia? No importa.
3: En principi.
1: No, ja és curiositat meva. No, en principi, clar, no. Si t'arriba un animal intoxicat...
3: No, el que passa que moltes... Bueno, jo me'n recordo un cas que va ser una mica així, perquè és que se veia superclar que el ca estava intoxicat per això, venia un... no sé, un lot de 16 anys, de 7 anys, amb sa mare, no? I clar, aquell me mirava com dient, si tens raó, però jo no puc dir, no? I, bueno, vaig enviar sa mare de fora un momentet i me va dir sí. I jo vaig dir, bueno, pues ja està, ja ho tenim. Sí, clar, això passa.
2: Però normalment
3: la gent ho diu, s'ha menjat això i ja està. No,
0: els veterinaris com els metges han de tenir, no? Sempre certa sensibilitat també a l'hora de tractar amb les, no, amb les famílies.
3: I pastilles i coses que la gent té que seva i que cada setmana...
0: Medicaments, és vera, medicaments superperillosos. De fet, el paracetamol crec que és un perill, sobretot pels mossos.
3: No, pels cans no,
0: però pels mossos...
3: S'emplea en cans per sa dolor i tot això, i pels mossos és que el pots...
0: Pot ser letal.
3: Sí.
0: Màxima precaució.
3: Bueno, i el paracetamol en cans també si te passes de dosi, no? Això sí.
0: Igual, eh?
3: Sí, però en moixos és que...
0: Vos semblava bona idea fer aquest repàs de consells, sobretot ara.
1: Si una perlita de Huelva fos viva i encara cantàs, hagués fet una versió que seria precaució amigo cuidador. Que s'aprengui tota la llista d'allò que han comentat avui. Però si vos han quedat ganes de tenir animals de companyia a casa, no poseu pena, perquè ja sabeu que en aquest programa mos hem proposat que cada setmana adopteu un moixet. I avui nosaltres tenim en Phantom, que és, el veig en pantalla, és un moixet d'un any i mig que desitja en totes les seves ganes trobar una família. El trobareu al Centre d'Animals de Sonreus, només heu d'anar allà, demanar els estres que és d'en Phantom i segur que vos farà molt, molt, molt feliç.
0: Mira, en Phantom, que és d'agut, aquí el veiem supercarinyós, a més té fam, se li veu en bon estat i és l'únic que cerca una família desesperadament. Per favor, poseu-vos en contacte amb Sonreus, aquí teniu el telèfon 971-43-86-95.
2: No, que volia donar una petita darrera hora perquè acabem de saber que Bonnie Tyler ha mort i que, s'acaba de donar a conèixer aquesta notícia, 75 anys, la gran veu de Bonnie Tyler s'apaga, va néixer l'any 1951, tot just acabem de conèixer aquesta notícia, supos que durant el dia entendrem més informació i supos que serà un dia per no només recordar la figura sinó també la música de Bonnie Tyler, aquella bou.
1: Ara m'he quedat gelat, ara no sabia saber l'hora de què anava. Us hem d'escoltar It's a Heartache, I Need a Hero, el manco a recordar-la com a ella li agradava, que era en la seva música.
2: En la seva música, jo sí.
0: Amb aquest record tan trist, no? Amb aquesta notícia de darrera hora, arribam a les 11:29, uns consells tornant tot d'una.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el tomate pera granel a 1,79 euros kilo. El salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,50 euros kilo. El chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo. Y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
8: Onze i mitja, onze i trenta-un minuts. Quan parlem de neteja, moltes vegades pensam a deixar la casa impecable, rentar la roba sovint o eliminar qualsevol rastre de brutor. Però realment sabem fins a quin punt és necessari netejar-ho tot constantment?

0: TV3 Ràdio és patrimoni.
1: L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
2: Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
3: Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
4: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Al dia, IB3 Ràdio.

0: Arriba un dels moments preferits de la setmana, el de decidir que veure al sofà o al llit, però no acabar mirant el mòbil. Moment de crispetes i també de sofà.
1: Crispetes i sofà.
0: Joan Amaro, tot és tot preparat per saber què hem de triar exactament.
2: Ai, menys i molt atents, eh? Però bé, per evitar allò de passar mitja hora cercant les plataformes i només 5 minuts de veure la sèrie perquè mos quedem dormits, idò, avui he dut 3 estrenes potents. N'hi ha per en els qui mos agraden les emocions fortes, per els nostàlgics i també per els qui cerquen una bona comèdia. Sí, és bona dada.
3: Hi ha qualque revival on sortia en Patrick Swayze per
2: no.
3: Na Marta Garau?
2: No, no, però nostàlgia. Alguna, nostàlgia.
3: Ni alguna... No,
0: és que
3: avui
0: dic que... Tu te quedes... Avui dic,
3: tu guardes,
0: dic,
3: tu que has dit un pa flipada. Com m'ha dit la meva directora fa... No estic trist. I de començar amb emocions fortes, perquè a Netflix arriba No Tengo Miedo.
4: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
5: Fue a casa de la bruja.
6: En el bosque no hay ninguna bruja.
5: ¿Un día? Desapareció un...
2: Mentre veiem el tràiler, vos expliques un thriller amb molt de misteri, de tensió i de secrets. És la història que comença quan un nen descobreix un secret terrible que capgira la tranquil·litat d'un poble, del seu poble. És d'aquelles sèries que te fan dir, va, només un capítol més, i quan te n'adones ja són les 2 de la matinada i ja sabeu... Pels qui m'ho aixecant prest, això no convé massa. Però bé, si vos agraden les històries inquietants, amb suspens, aquesta té tots els ingredients per enganxar. Veiem com un nin va a cercar la pilota que ha perdut i, atenció, troba amagat un nin que sembla han segrestat qualcú. Només puc dir això, és el meu petit spoiler del dia, la teniu disponible a Netflix i és una producció mexicana que vos diré que, com a curiositat, mos transporta a l'any 1986, és a dir, en el Mèxic de just fa 40 anys.
3: Del Mundial.
2: Del Mundial,
0: exactament.
2: És precisament, per això t'ho comentava, perquè tornem a ser en el 2026 un Mundial en marxa.
3: Quina fantasia.
2: Fantasia.
3: Però si sou més de manta, infusió i nostàlgia, no, Joana Maroto també ha trobat una escena per vosaltres, aquesta.

0: Men, pues nostàlgic, sabeu que sona. Ahir vaig fer la prova amb la Yolanda i tot una va saber quina sèrie és. Netflix també mos du una nova versió de La Casa de la Pradera, un dels grans clàssics de la televisió que torna adaptat en els nous temps, en els 2026 i no en els anys 70, manté l'essència de la família, de la vida en el camp i també dels valors de sempre, però amb una producció molt més actual. Mireu.
1: Tell me, Mr. Ingalls, what brought you to this land? A fresh start for my family.
2: This will be our new forever.
3: Welcome to Independence, Mr. Ingalls.
4: There's no post office, no church, no school.
0: Haurem de veure si aconsegueix emocionar tant com l'original o si encara hi haurà qui recordi la sintonia aquesta de memòria, no? Aquesta dels anys 80 que veiem quan érem petits. Sigui com sigui, els llibres de Laura Ingalls tornen després d'anys, la primera versió ja dèiem que era dels anys 70, i ara la sèrie mos torna a situar en aquell oest americà del segle XIX. En aquesta ocasió les històries estan adaptades i ja tenen conformada o confirmada, més ben dit, una segona temporada. Marta Grau, ben que dic que no s'ha estrenat i ja saben que hi haurà una segona temporada.
5: Home, és vera que parteixen d'una gran sèrie, no?, i amb molt de fans, però bé, veure, en el seu temps, però no sencera. No sencera, la veritat.
0: Suchisco, m'ha sorpresa, no totes, perquè pensava
5: no
0: que eres
5: els capítols, ni molt manco.
0: Des que de petit havies seguit no. I m'has dit que ara a micro tancat
6: no. No, perquè jo som del 79 i crec que...
0: Però la vàrem fer durant el 80, reposició darrere reposició, no?
6: Però l'original, que d'aquesta quan la vàrem veure a meva, jo no la vaig veure perquè era molt petit i supos que no me'n record, i a mi aquestes sèries ambientades en sos colons americans sempre m'han fet molta peresa. És un tema
0: no
6: que
0: no... No eres de la Laura Ingalls.
6: No, ben igual que aquestes pel·lícules aquestes que se deien de l'Oeste, els westerns, a mi mai m'han interessat, sempre m'ha fet molta peresa.
5: Hi ha gustos.
6: No, n'hi ha gustos per tot, però jo estic segur que en el Maró tot han de més coses.
5: Sí, tenim una més, per acabar, una proposta ben diferent a les anteriors.
0: Sí, perquè vos arriba, o mos arriba aquest diumenge a 3Player i després s'emetrà, òbviament, a sa cadena, Agata i Lola. Una comèdia protagonitzada per dues dones que vos he de dir tenen personalitats completament oposades, però que resultarà que s'entendran molt bé, i que per circumstàncies de sa vida se veuen obligades a, això, entendre't-se. Ja vos podeu imaginar discussions, situacions absurdes, molt d'humor, és d'aquelles sèries ideals per desconnectar i riure una estona sense complicar-se molt sa vida. Elles són Neva Martín i na Mireia Oriol, que són els protagonistes, i les acompanyen en aquest repartiment Antonio Garrido, Neva Fernández, en Francis Lorenzo, que trob que torna està com a molt en actiu, o de moda, no sé la paraula que utilitzar. Hi ha molta de gent que els acompanya. Són 8 episodis de 50 minutets. 50 minutets que ja són, perquè ara les sèries, quan ja passen dels 45, ja són llargues. Però
5: no
0: bé,
5: tenim atenció.
0: No. S'han gravat a Vigo i voltants d'aquesta regió i cada episodi planteja un cas policial. Vull dir que tu pots veure a 5 i no passa res perquè... obren i tanquen un...
6: Són com a Canny Lacey.
0: Exacte, sí. Així que ja ho sabeu, aquesta setmana podeu triar entre misteri, amb aquest No tengo miedo, amb aquesta cosa de que un nin troba a un nin amagat en el bosc i resulta que qualcú l'havia segrestat. Però bé, no vos puc explicar moltes més coses perquè si no destaparia un pot de sa trama. Sa nostàlgia arriba amb La Casa de la Pradera i també rialles amb aquesta sèrie que ens proposa A3Player amb Agata i Lola, que crec que són com a tres sèries molt diferents, però que vos poden engrescar a tots.
6: I si després de veure-les encara no sabeu què mirar, doncs sempre podeu tornar a començar aquella sèrie que ja heu vist tres vegades, que això també és molt nostre. Jo cada setmana miro Las Chicas de Oro.
0: Las Chicas de Oro és una de les teves preferides, sí. També Na Fletcher.
6: Na Fletcher.
0: En el meu cas, This Is Us.
6: Repetides, és a dir, jo és que Na Fletcher té 15 temporades, no l'he vista sencera mai, i vaig mirant capítols, vaig avançant, però Las Chicas de Oro sí que repeteix.
0: La meva és This Is Us, Marta, alguna sèrie que hagis vist un parell de vegades?
5: No he repetit mai cap sèrie, fixa't.
6: I Sex and the City, Sex and Nova York també l'he vista 7 o 8 vegades.
0: D'acord.
6: Són llocs feliços en els quals tornar.
5: I si no us heu de repetir, teniu totes les propostes de Joana Maroto.
6: Però repetir està bé.
5: Hem de acabar amb una notícia, la veritat, que mos ha deixat el cor estret. Sí,
6: jo és que encara no m'he recuperat, i crec que se m'ha vist que quan la Maroto ho ha anunciat, se m'ho va quedar un poema, perquè encara no me'n sé venir. que ja no la tinguem ens nosaltres.
5: La cantant galesa Bonnie Tyler, coneguda sobretot pel seu èxit que ara sonarà de fons tot l'Eclipse of the Heart, ha mort als 75 anys, un comunicat que s'ha publicat a la seva pàgina web. L'artista sembla no ha pogut superar la mala salut que tenia, que l'havia mantingut ingressada i en coma, i aquest coma ha fet que no arribés a despertar. Sap greu perdre aquesta icona de la música, sens dubte.
0: Així és, Marta, tenia 75 anys després de ser ingressada per un intens dolor abdominal, a més a Portugal, que no era ni a casa seva. Tyler va sofrir una aturada cardíaca després que els metges intentassin treure-la del coma que li havien hagut d'induir.
6: La cantant va ingressar a un hospital pròxim a Faro, a Portugal, on tenia una de les seves residències i va ser intervinguda d'urgència per una perforació intestinal de la qual no s'ha pogut recuperar. Ja no hi ha Bonnie Tyler, no. Llarga vida a la seva música. Ara escoltàvem aquest Total Eclipse of the Heart, també escolta. It's a Heartache o I Need a Hero.
5: Tema,
6: és que n'hi ha
5: sí.
6: 50.000.
5: Mira com sona, eh?

0: Marta Sampas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassa l'actualitat esportiva que passa per el Mundial i també per el Mallorca.
1: Exacte, el Mallorca pendents dels possibles nous fitxatges, un nom complicat per nosaltres, Abubakar Soumahoro podria convertir-se...
2: Ho has dit molt bé.
1: Has vist? Sí, sí. Abubakar Soumahoro serà...
3: Quantes vegades has hagut de practicar abans d'entrar aquí?
1: Res, és la tercera vegada en el dia que ho
0: dic,
1: perquè ho
0: han
1: dit en el matinal també ja. Sí, sí, sí.
0: Després vos acostumeu, sí.
1: Com si fos Tomeu, sí. Abubakar Soumahoro, que serà el pròxim fitxatge del Mallorca, de ben segur, i un que torna, podríem dir, perquè en Cito Lubumbo ja el coneixem, va jugar cedit, se li va acabar la sessió, i ara sabrem si torna en qualitat de cedit o de traspassat. Per tant, aquests dos noms són a l'actualitat mallorquina, Yorkinista, que avui fa el segon entrenament de la pretemporada, que veiem malauradament ja no és en Morici, però sí en Lubumbo, que com veiem amb el dorsal 15, a veure si torna a jugar a Son Moix. I ja en Irvis, pel Mundial, avui comencen els quarts de final amb un partidàs amb el Marroc-França, França-Marroc, depèn a veure qui juga de local i qui guanyi. I si guanya Marroc tindrem representant Balears a semifinals, perquè hi ha un mallorquí, en Xadi Riad, que juga pel Marroc, i veurem, avui sabrem el primer semifinalista, i demà hi ha més nervis encara perquè juga a Espanya i juga contra Bèlgica demà a les 9 del vespre. Per tant,
0: que
1: xerrarem un pot de tot això.
0: Que s'aturi el món.
1: Sí, totalment, sí. Així serà.
0: Marta, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, adéu.
0: Repassa el contingut del programa al dia. Piti Uses, Laura Tur, bon dia.
4: Bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui tornarem a dedicar pràcticament la totalitat del programa al debat sobre diferents assumptes d'actualitat relacionats amb el sector educatiu de les Pitiuses. Aquí al programa estaran avui representats els docents de secundària i règim especial, els sindicats i també les famílies. I abans d'acabar el programa, evidentment, també dedicarem un espai a repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, tant

0: Amb més música de Bonnie Tyler, si t'assembla.
1: Sí. És que ara m'ho fes com a senyes, ja estava despistat, no sabia què passava. I és que hem de tornar a posar Bonnie Tyler.
0: Sí, però és que és tan difícil, perquè tenia des de Human Touch, Learning to Fly, que sé que he triat, perquè m'assemblava que era un missatge com a molt poètic, no? per aquesta Déu que ens ha deixat aquesta
1: diva
0: de la música. Exactament, així que amb la música de Bonnie Tyler vos deixam, tornant demà a partir de les 9, que passeu un bon dijous.

0: i Vetres Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'economia de les Illes ha crescut un 2,9% durant el primer trimestre de l'any i ho fa per damunt de la mitjana estatal, impulsada principalment pel turisme, els serveis i la construcció. Tot i això, l'informe de conjuntura del govern també alerta dels principals reptes que té ara l'economia balear. I és que la inflació continua per damunt la mitjana espanyola, el comerç minorista encadena ja 5 mesos de caigudes, la producció industrial retrocedeix un 6% i les exportacions han baixat un 16%. A més, tot i que la despesa turística continua marcant rècords, les estades són cada vegada més curtes. El govern admet que la pèrdua de poder adquisitiu, l'augment de preus i la diversificació de l'economia continuen sent, ara per ara, les assignatures pendents. És el vicepresident Antoni Costa.
2: L'economia de les Illes Balears s'accelera. Lluny de moderar el creixement, no, s'accelera. 2,7% quart trimestre, 2,9% en aquest primer trimestre del 2026. No sabem si aquesta tendència continuarà en el segon semestre i següents de l'any 2026. Ja saben vostès que la guerra de l'Iran previsiblement es podia notar.
1: I més qüestions. El Consell de Mallorca ha aprovat el protocol d'ús de vehicles de la institució. És una instrucció que s'ha elaborat després de la polèmica protagonitzada pel vicepresident Pedro Bastar per conduir cotxes del Consell per activitats personals. De fet, aquesta nova instrucció estableix principalment això, que només es poden utilitzar aquests vehicles per raons de servei i mai per motius particulars. El protocol s'aplica a tot el personal de la institució, també als alts càrrecs, segons ha explicat el conseller d'Hisenda, Rafael Bosch.
3: Creiem que és una instrucció suficientment garantista de que la institució té regulat l'utilització de tots els vehicles dels quals disposa, sense tampoc, que també qualcú m'ho va demanar telefònicament, suposar un daltabaix a ses, ara a les pròpies departaments.
1: L'esquerra està d'acord amb la mesura, però insisteix en l'aplicació de sancions i, sobretot, en la dimissió de Pedro Bastar. Catalina Cladera és portaveu del grup socialista.
4: Quan si llegim l'instrucció que ha elaborat el senyor Bosch, en l'apartat 9.1 diu clarament que el mal ús dels vehicles està tipificat en el codi ètic i s'ha de sancionar. I això és el que nosaltres voldríem que passés, com a mínim, perquè ja han dit que s'haurien de fer més coses, informes sobre malversació de fons, sindicatura de comptes, abogacia de la casa...
1: I de la plana educativa, prop d'un centenar d'alumnes s'ha matriculat al nou batxillerat d'excel·lència que entrarà en funcionament el pròxim curs escolar. Educació defensa la seva posada en marxa i, en tot cas, nega que es tracti d'una iniciativa elitista, com apunten alguns sindicats. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que és una aposta per l'educació inclusiva i que està enfocat a aquell alumnat que vol enriquir, diu, el seu currículum.
5: Volen fer un enriquiment curricular, el puguin fer. És lliure i s'hi apunta qui vol. Igual que qui vol fer un alt rendiment a tercer, quart d'ESO, primer i segon de batxillerat esportiu, se'n van al centre de tecnificació.
1: I més per Palma, denuncia que el PP ha permès que les galeres circulin tota la temporada sense la revisió anual obligatòria. La formació ara ha registrat una instància exigint la suspensió cautelar del servei fins que els carruatges i els cavalls hagin superat la revisió prevista pel reglament. Neus Trullol n'és la portaveu.
6: Algú s'imagina un cotxe circulant per Palma que no ha passat CTV? I d'això és el que està passant en les galeres. Tenim unes galeres que no han passat la seva revisió obligatòria per la pròpia normativa municipal.
1: I acabem amb una trista notícia que arriba del món de la música perquè ha mort als 75 anys la cantant Bonnie Tyler, autora d'èxits com Total Eclipse of the Heart o It's a Heartache, que va triomfar als anys 80.

0: 50 i es va convertir en tota una icona. Les 12:04, tornem amb més notícies a la una.
1: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
2: El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
3: Mentre nosaltres començam el programa, a Torre d'en Galmés, a l'Os, s'estan presentant els resultats de la nova campanya d'excavacions arqueològiques, un projecte que continua aportant noves dades sobre un dels jaciments talaiòtics més importants de l'illa. Els treballs dels darrers mesos s'han centrat en l'anomenada Estructura 1, una casa protohistòrica que ja havia despertat un gran interès entre la comunitat científica i on s'hi van trobar restes humanes en anteriors excavacions. Les expectatives són altes davant unes investigacions que podrien ajudar a entendre millor els darrers moments d'ocupació d'aquest espai. Durant el programa estarem pendents de tot allò que es doni a conèixer a la roda de premsa.

0: Bon dia, amigues, amics. Benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dijous 8 de juliol de 2026.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvinguda.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.
0: Avui se celebra el Dia Internacional de la Destrucció

0: A les 7 tindrà lloc al Teatre d'Esbor la sessió extraordinària i solemne del ple de l'Ajuntament de Ciutadella amb la lectura de l'acte de Constantinople i, posteriorment, amb la conferència La festa del 9 de juliol com a element del nostre patrimoni cultural immaterial, fortaleses, febleses i oportunitats, amb la filòloga i historiadora Pilar Vinent Barceló, i que ha deixat unes paraules per als oients de l'Aldia Menorca.
1: Hola, bon dia. Sí, la veritat és que em va fer molta il·lusió que la Vel·lesa em demanés de fer la conferència avui del 9 de juliol, perquè bé, jo la vaig fer fa ara 43 anys, acabava de sortir de la Facultat d'Història, i ara parlaré de, no dels fets en si, sinó de que, del que és la commemoració o la festa del 9 de juliol de Ciutadella, el que és com a patrimoni cultural immaterial de Ciutadella, és clar, i de tot Menorca, perquè pertanyem a la mateixa illa, no? Per tant, serà un enfocament de quines característiques i quines fortaleses, com diu el títol de la conferència, té aquesta festa, aquesta commemoració, aquest acte que fem avui, quines característiques té que el fan patrimoni cultural immaterial, quines coses representarien una feblesa o es poden millorar de Menorca com a conjunt. Un sentit de conjunt de tota l'illa per poder anar endavant i tenir una Menorca com es mereixem. I reivindicar una mica tot aquest patrimoni que tenim. Gràcies. Lluny del neguit,
0: prop dels teus dits. Gràcies a tu, Pilar. En acabar la conferència es farà l'ofrena al peu de l'obelisc de la plaça d'Esborn i més tard a les 9. La mateixa plaça acollirà el concert L'illa de la llum de Menorca a Istanbul amb la banda municipal de música de Ciutadella, una proposta que oferirà un viatge musical inspirat en els fets de l'any de sa desgràcia. La vida creix dins la meva sang. Hola, Axel Camarasa, bon dia.
2: Hola, bon dia, com va?
0: Ai, què ha passat?
2: M'han ferit.
0: Qui? Qui ha estat?
2: En Jordi.
0: Ah, sempre, ferit? Sempre, ferit lleu?
2: Sempre està amb la pistola a punt.
0: Ferit lleu, eh? Pots continuar?
2: Puc continuar,
0: pots
2: sí.
0: Pots continuar el programa, sí?
2: Una cama i un braç.
0: Perfecte. Em bategues, pam, pam, pam, pam, pam. Mentre en Axel es recupera un poc, parlem un poc d'aquests continguts del programa d'avui. Parlarem amb l'arqueòleg i historiador Carlos de Salort, director científic de les darreres excavacions fetes al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés, a l'O, perquè avui migdia s'estan presentant els resultats i les troballes fetes. A dins del llit també som un, en l'amor i en la... I també conversarem amb el periodista Tomàs Andújar, autor del llibre On s'acaba l'aigua, dedicat a la vida i a l'exili del menorquí Deseado Mercadal, músic, periodista, escriptor i militant socialista que va patir els camps de concentració del nord d'Àfrica. I en acabar ens visitaran a l'estudi en Tomeu Pons i na Neus Torrent, president i vocal de l'Associació de Veïns de Camí d'en Barrotes de Mó, una entitat veïnal recuperada després d'haver estat uns anys inactiva. Axel, estàs bé, sí?
2: Sí, millor, recuperat ja una mica.
0: Perfecte, d'allò. Sí. Quines notícies tenim avui?
2: Doncs passen per Mo, que ha decidit canviar l'estratègia sobre la gestió de l'aigua al municipi. Si abans s'apostava per obrir nous pous i punts de captació, la situació de sequera i manca de reserves obliga a repensar-ho. El nou pla de gestió sostenible de l'aigua i el nou pla de sequera apunten a la construcció de noves infraestructures hídriques per garantir l'abastiment d'aigua. D'una banda, amb la construcció d'una desaladora modular a Cala Figuera. Això seria una solució urgent a la situació d'emergència. I ja més a mitjà termini, la construcció d'una nova planta desalinitzadora per abastir tot el Llevant de Menorca. Sentim Elena Costa, és tinenta d'alcaldia d'Obra Pública.
3: L'estratègia se basava en la recerca de pous i en la construcció de nous pous, però degut a les circumstàncies actuals, tant de nivell de nitrats com també pel tema de la situació de prealerta per sequera possibilitats de cada vegada més impensables.
2: Els dos plans ja estan aprovats de manera inicial. Se'ls acompanyarà més d'un reglament que per primera vegada preveu sancions davant possibles incompliments.
3: estem en celebració de lo que és ordenança reglament, que vindrà a ser el marc jurídic que donarà pes o donarà, recolzarà aquests dos plans que he comentat anteriorment, i també establirà un procediment sancionador i unes penalitzacions que a nivell jurídic aquests dos plans que he comentat anteriorment no duen.
2: Recordem que Mó fa un any i mig que no disposa d'aigua potable. En plana política, Més per Menorca considera que la reducció de 1.500 places turístiques anunciada pel PP és només, diu, un titular i no una mesura real de contenció. La formació reclama límits efectius i un decreixement gradual de les places per mirar de reduir la pressió turística a l'illa. Sentim Esteve Barceló, coordinador de Més, i la portaveu al Consell, Noemi Gomila.
4: En comptes d'aquest decreixement de places, de places que estaven inactives o places que se donaven de baixa, en comptes de que aquestes s'amortitzin i, per tant, decreixis nombre de places totals, el que fan és ressuscitar-les, de tornen a posar en el mercat amb una borsa de places temporal.
5: No volem xifres maquillades, el que volem és un decreixement turístic perquè Menorca sigui un lloc on s'hi pugui viure. Si continuem d'aquesta manera, al final Menorca serà simplement un aparador turístic.
2: Eren les paraules de la portaveu dels ecosobiranistes, Noemí García. I acabem amb un apunt de serveis, perquè la costa de Ses Piques de Mó, que uneix el port amb la ciutat, ha quedat tancada al trànsit avui de matí pel despreniment d'un mur. L'Ajuntament ha anunciat que s'ha hagut de tallar la circulació tant de vehicles com de persones per evitar riscos. A primera hora del matí, un tram del mur de contenció ha cedit i ha omplert la carretera de pedres i roques. Tot indica que ha estat provocat per una fuita d'aigua d'un immoble proper. No s'han produït, això sí, danys personals, però la zona ha quedat precintada per seguretat.
0: Informació completa a partir de les 2:30. Excel, gràcies.
2: Que vagi molt
0: bé.
2: Fins
0: després.
2: Adeu.
0: Adeu.

Jornada amb el pic més alt de calor del que duem de setmana. Les temperatures poden arribar a valors màxims d'entre 37 i 38 graus i ens espera una nit tropical amb mínimes d'entre 20 a 25 graus. Des de fa uns minuts s'ha activat un avís groc per la calorada i es mantindrà fins les 8 del capvespre. Vent fluix amb algunes brises dèbils.

0: 12 i 16 minuts, amb Sau fem una pausa i tornem tot d'una.
1: Que con la calor, pues sí, pero bueno, si después nos vamos a la playa.
2: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
3: IB3 Ràdio és participació.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
8: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre o...?
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: El dia a Menorca. Fet a casa.
0: Avui migdia s'han presentat els resultats de la darrera campanya d'excavacions arqueològiques a Torre d'en Galmés, un dels jaciments talaiòtics més importants de Menorca, un projecte que des de fa anys impulsa l'Associació d'Amics del Museu de Menorca per investigar, recuperar i divulgar el patrimoni històric i arqueològic de l'illa. I sembla que hi ha hagut troballes interessants i volem saber quines són i la informació que ens aporten. En parlam amb Carlos de Salort, arqueòleg, historiador i codirector científic del projecte. Bon dia, Carlos.
10: Hola, bon dia.
0: Posa'ns un poc en context. Quina ha estat la zona excavada en aquesta campanya i quina és la continuació o vincle respecte de campanyes fetes els darrers anys?
10: Bueno, sabeu que Torre d'en Galmés és un dels jaciments de les Balears i fa unes 4 hectàrees d'edificis construïts de pedra, de restes arqueològiques, i nosaltres des de fa més de 5 anys estem radicant a la part més alta del jaciment, just entre els dos dels talaiots. I vam començar a excavar en aquella part per intentar esbrinar, bueno, per si... pensant que possiblement en aquella part hi podrien trobar els habitatges més antics de jaciment. I en relatiu poc temps van donar compte d'un conjunt d'unes 3 estructures que li vam dir sector nord i vam partir per una d'aquestes 3 i s'estructura 1. No som massa originals amb els noms. I bàsicament hem anat excavant aquesta estructura 1 i hem vist que era un habitatge. Un habitatge de la fase final de la prehistòria de Menorca, una casa, un cercle post-talaiòtic o de la fase final, sí, que és bàsicament un pati descobert al voltant del qual hi ha una sèrie d'estances cobertes i on es desenvoluparia la vida de les persones del final de la prehistòria a Menorca.
0: Estem ratllant del mateix habitatge on es van trobar les restes humanes de 6 individus?
10: Sí, efectivament, sí.
0: I se n'han trobat noves, de restes humanes?
10: Sí. Des del 2020 que hem anat any rere any trobant diferents esquelets humans. I en guany, bueno, n'hem trobat fins a 6 i en guany és el 7. Avui enguany n'hem trobat que no podia ser d'altra manera una altra.
0: Per tant,
10: l'han excavat, sí, digue'm.
0: Sí, no, per tant, heu trobat una setena resta humana, sí. Que ens explica què, quina informació ens dona, Carlos?
10: Bueno, els esquelets són una de les troballes més preciables perquè poden aportar moltíssima informació, però és una informació que en bona part prové de l'estudi detallat de cada un dels ossos en el laboratori. Per tant, jo ara puc dir poques coses. El vam trobar en decúbit lateral, una mica flexibilitzat, com perquè ens entenem una postura fatal, amagat, com en un àmbit de sa casa, en una habitació. De fet, fa 2 anys em van trobar un de vora, ben igual, o sigui, en sa mateixa posició. Uh-huh. I no podem determinar per el moment quin era el sexe, sabem que eren adults, i ara això, estem pendents de que les antropòlogues, Nelena Sintes i Alicia Alonso, facin la feina d'estudiar més a fons i ens puguin donar més pistes de per què van morir i quina vida van dur.
0: Clar, perquè les restes humanes deuen tenir un tracte, un procés diferent respecte a les materials.
10: Bueno, més que res les estudia una persona especialitzada en aquesta matèria, que té estudis d'antropologia.
0: Quins són els trets singulars d'aquesta casa que heu anomenat estructura 1 i que heu pogut descobrir en relació a, no sé, a les estances que en formen part, a la distribució, als usos?
10: Bueno, és una casa que sembla que va quedar abandonada per aquest escenari de mort, perquè, clar, trobar esquelets humans és una cosa inusual, fins a 7, en diferents posicions, de diferents sexes, i aquests esquelets segellen la història d'aquesta casa. Aquests esquelets els hem trobat a damunt de paviments, els hem trobat acompanyats de diferents objectes, objectes ceràmics, alguns d'ells que podrien tenir algun valor simbòlic. Tot això s'ha d'investigar perquè és un camp molt obert. També hem trobat fins i tot una espaseta, vam trobar, o un ganivet. Hem trobat en aquests empedrats, en un d'ells, i vam trobar tot un conjunt de danses d'àmfora reutilitzades com a pesos d'un teler. Llavors tenim més d'un centenar de pesos d'un teler que ens donen a entendre que en una plataforma de pedra hi tenien un teler, perquè està així en les seves pròpies robes. I una cosa que també és ben interessant i que encara està pendent de fer és l'excavació de la llar de foc. L'any passat vam documentar on era exactament de sa casa aquesta llar de foc, que normalment solia estar dins el pati, en el pati cel obert, però en aquest cas està com dins una habitació dels fons de sa casa i la tenim allà i estem pendents d'excavar. La llar de foc, com pots entendre, era el centre de sa vida, allà s'hi covien tots els menjars, com a les cases d'avui en dia, però no només això, també allà s'hi processaven animals, s'hi feien ceràmiques, s'hi feien tot el que fos de metalls. Llavors, les restes que hi pugui haver, que evidentment són les restes dels darrers temps en què es va utilitzar aquesta llar, doncs aquestes restes poden donar moltíssima informació.
0: En tot cas, totes aquestes troballes, materials, humanes, revelen una informació coherent, coincident amb les troballes que heu anat fent en campanyes anteriors, o obren més preguntes que respostes? Perquè això passa en arqueologia, que s'obren més preguntes que respostes.
10: Sí, per una banda hi ha aquelles coses que semblen molt evidents, la distribució dels àmbits i aquest pati central, aquesta forma, aquest arquetip de forma constructiva que tenim bastant clar i que s'ha repetit fins a la societat en els diferents espais domèstics que hem excavat nosaltres i que també han excavat altres equips d'investigació a Torredembarra i altres jaciments. Però després hi ha coses anòmales que es repeteixen de forma més o menys puntual, que és aquesta dels morts, insisteix, que també van trobar 5 persones mortes a una altra casa, a la part meridional de Torredembarra, a la part sud, i van trobar 5 morts. Però en altres cases que s'han excavat no n'han trobat cap. Per tant, hi ha com un... Com és que hi ha cases que sí i hi ha cases que no, no? Hi va haver cases que van estar colpides per aquesta situació conflictiva o aquesta pandèmia o no sabem bé què va passar, o hi va haver, o van succeint a totes les cases i en algunes d'elles es va decidir continuar la vida i en altres buidar esquelets i dudar altres bandes o no ho sé, saps? Aquestes coses són noves i són curioses i encara no en tenim solució.
0: Creus que acabarem sabent per què?
10: També, saps? Digue?
0: No, preguntava si creus que acabarem sabent per què.
10: No ho sé. Hi ha coses que jo crec que és molt difícil que acabem sabent per què. Escàndol simbòlic, és el que ja on anava, saps? Per exemple, si una dona o un home que col·loca una peça a un lloc en concret, ho fa amb una motivació que pot ser pràctica, però també pot ser simbòlica. Lo pràctic ho podem entendre amb els humans d'avui en dia, però tot lo simbòlic és molt difícil. És molt difícil saber com pensava i quines eren les motivacions i quines eren les creences, fil per randa d'una persona de fa tant de temps. Si fins i tot tractar amb, o sigui, jo no puc arribar a saber què pensa un familiar meu de jo, exactament, no? És impossible que pugui saber què pensava, no? Quines creences i com estimaven, com feien determinades coses els prehistòrics.
0: Clar, en el terreny de la subjectivitat, de l'espiritualitat...
10: Hipòtesis.
0: Clar, tot és més complicat.
10: És difícil.
0: Avui heu presentat aquests resultats, aquestes troballes de les últimes excavacions, de les darreres excavacions. N'hi ha... O sigui, heu aturat o continueu excavant, Carlos?
10: Nosaltres, ara, com a l'equip d'amics del Museu de Menorca, estem aquí fins... Hem fet feina amb estudiants universitaris les dues darreres setmanes.
0: Sí.
10: I ara...
0: I amb voluntaris, ja... també, no?
10: Sí, amb voluntaris, gent de Menorca, joves, no tan joves, que sempre venen i que ens ajuden moltíssim. I aquesta darrera setmana estem fent feines de més encaminades a la consolidació i adequació de l'espai per visites. Perquè a poc, o sigui, nosaltres ja estem albirant el final d'aquest projecte, de l'estructura 1, i ja ens estem mirant altres espais per anar a intervenir, però primer hem d'acabar la feina a l'estructura 1, que ara ja, més que excavar, és consolidar les pedres, que no caigui res, refer tots els paviments que hem aixecat, adequar-ho tot perquè sigui visitable i no sigui, no hi hagi perills i sigui comprensible. I això també crec que serà la feina que haurem de fer l'any que ve.
0: Clar, i el que acaba donant sentit a la feina que feis, no? Compartir
10: sí.
0: amb els residents, compartir amb els visitants de l'illa tota aquesta informació que aneu descobrint, i ara el proper pas, en tot cas, serà decidir per on es continua, no? Perquè aquest poblat
10: sí,
0: no te l'acabes.
10: No te l'acabes, no te l'acabes. Ara acabarem aquesta setmana i supos que a poc ja anarem tancant, i l'any que ve, pues, l'ho dit, una campanya més de restauració, i el següent segurament pues, haurem d'obrir nous objectius i noves estructures.
0: Carlos, moltes gràcies. En farem seguiment.
10: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
2: El Dia Menorca.

Hola a tothom, me dic Roser Torres. Som una pianista i compositora menorquina, tant de clàssic com de música pop. Vaig començar el meu camí en la música des de ben petita i actualment treballo de professora de piano en el conservatori. Fa un temps vaig compondre aquesta peça per a piano, que es diu Cap al Tard, i la que escoltarem avui és un arranjament per a orquestra que ha fet en Pere Pelegrí. Les dues versions, entre d'altres, les podeu trobar tant a Spotify com a la meva pàgina d'Instagram, rose_torresmusic, i res més, estigueu atents a les meves xarxes per actuacions aquest estiu. Moltes gràcies pel vostre suport.

0: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Des de fa uns mesos, Mo ha recuperat una de les entitats veïnals que havia quedat inactiva, l'Associació de Veïns de Camí d'en Barrotes, i això sempre és una bona notícia per la ciutat. Per això estem molt contents de rebre avui a l'estudi dos dels membres de la Junta, en Tomeu Pons, que n'és el president. Bon dia, Tomeu.
1: Bon dia, bon dia.
0: I també na Neus Torrent, que n'és la vocal. Bon dia, Neus.
2: Bon dia.
0: Bé, enhorabona, primer de tot, per recuperar aquesta associació de veïns que va quedar inactiva o dormida quants anys fa?
2: Entre 5, 6, 7, no t'ho sé dir exactament. Hi va haver una junta que després, bueno, pels motius que fossin, ho van anar deixant, no es va arribar a donar de baixa mai, però sí, això que dius, va quedar com adormida. S'empraves local per fer festa, et se cedia, però no se feia.
0: I heu arribat vosaltres per haver despertar-la, eh?
1: Bueno, amb acompanyament de l'Ajuntament, que arrel de trobar-nos amb el regidor i val a les festes, en els sopars de festes, i un grup de veïns inquiets, es va reactivar. A finals de l'any passat es va començar a fer trobades entre la gent que es volia comprometre, i es van anar passant avisos de s'intenció, diguem, de reactivar com a...
0: Va córrer la veu.
1: Com a nova junta, es van passar avisos a tots els domicilis, perquè a vegades és complicat arribar als veïns, per moltes xarxes que hi hagi, fins que no ho tens una cosa una mica perfilada. I, bueno, la primera trobada amb els veïns va ser bastant participativa. La segona, que ja era com a assemblea per una proposta de junta, que jo crec que vam ser uns 50 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: I bé, tot això va ser a finals de l'any passat. Dins d'aquest any, ja cap en el febrer, vam aconseguir formar junta, ratificada per assemblea, registrada, pues, en el registre d'entitats sense ànim de lucre, donant d'alta tots els socis que se van interessar, que ja són una cinquantena en aquests moments, perquè tots els socis que hi havia d'antics, lògicament, estava perduda la documentació i tots els contactes que hi pogués haver, que de fet hi havia una certa documentació que no apareix, però bueno, ara en aquests moments s'està pues, intentant recuperar una sèrie de coses. I bé, i d'aquí partim a efectivitats i en base... Aquí som una entitat local, evidentment, pues, volem la defensa de la llengua, el català, menorquí. Volem pues, la cultura local que sigui preferent en les nostres activitats, tot i que crec que sortirà. Fem col·laboracions amb moltes altres associacions que potser no són locals, tan locals. I bé, pues, ser mitjancers o intermediaris entre els veïns i l'administració de totes les inquietuds que hi hagi per a gent gran, per a gent jove en el barri.
0: Un poc aquest doble paper que tenen aquest tipus d'entitats, que és fomentar activitats culturals. Exacte. I alhora reivindicar tot allò que els veïns en el dia a dia ja us deuen haver començat a anar dient pel carrer, no?
2: Pot
0: ser. Sí, com ho estàs vivint, Neus?
2: És que una associació, des del nostre punt de vista, té que ser això, per fer que la barriada o intentar-ho que sigui millor, i a la vegada que ens puguem trobar per fer una festa, que això també està molt bé, i em vas haver estat tant d'anys aturada, realment, quan us van començar a trobar el grup de persones que ho han tirat pen van, va ser fa 2 anys que hi va haver un grup de veïnes joves que eren relativament noves a la barriada, que van proposar de fer un sopar de veïns per les festes de Gràcia, que això se feia cada any, i com que no funcionava, també s'havia deixat de fer. A partir d'aquests 2 anys que s'ha fet aquest sopar, que eren doncs, unes persones particulars, que ho van posar en marxa. Clar, mos van trobar a la plaça Verge del Toro per sopar, van començar a tenir contacte, que hi havia els veïns antics mos coneixien, però els nous n'hi havia que mos coneixien poc, i a partir d'aquí va començar a sortir aquest grup de persones interessades. Hi havia una associació, no funciona, que trobau, si miressin de posar-ho en marxa, i va ser quan van començar a contactar amb l'Ajuntament, i van decidir, bueno, ens ajuda, que ens van donar la veritat, facilitats, posar-ho en marxa, i s'han fet coses demanant coses que ens sembla que falten a la barriada o coses que es poden millorar, i també han fet d'obrir local i fer trobades, a més de que se deixa, bueno, per fer una festa particular, però també s'ha obert simplement que se puguin trobar els veïns. I això crec que ha estat molt positiu, perquè han vingut, hi ha un grup que juguen a truc, hi ha hagut un altre grup que ens han dedicat a fer manualitats, que ara estem fent coses per les festes, un conveni amb la Creu Roja, que hi ha gent gran que el mateix no es haguera mogut molt i s'ha pogut moure de casa seva.
0: Perquè Creu Roja té la seu social a la barriada, molt a prop, sí.
1: Sí, i que de fet... una col·laboració conjunta, perquè hi ha pues, gent de la Junta que és voluntària de Creu Roja i s'arriben amb uns acords per cedir-li a el local amb tallers que facin ells i se'ls deixa el local simplement. Feien després excursions conjuntes, que han fet excursions a Illa del Rei, excursió dins l'esport, que això es pot repetir més de cara a futurs, ara que és un començament i ja amb aquests contactes nous pues, han aconseguit, no?, activar.
0: Un local obert, fins i tot, em comentàveu a l'inici de l'entrevista fora micro, fins i tot per estudiar, per passar-hi unes hores per estudiar, eh?
2: Sí, hi va haver uns estudiants que van demanar que les hores que els anava bé per estudiar que no estaven disponibles a la biblioteca dels instituts, i a través d'una persona molt jove, una lota molt joveneta que s'ha integrat a la Junta, van cedir al local perquè vinguessin estudiants, i també és una cosa prou interessant.
1: De fet, la Junta està formada per 9 persones. I
0: 9 persones, ja, sí, perfil jove...
1: Hi ha joves, hi ha... Bueno, nosaltres, jo diria, com que...
0: Ho sou, també.
1: Han pogut venir perquè estem jubilats.
2: Aquesta és la
1: Però bé, això, hi ha gent jove, hi ha... Bueno, no ho sé, hi ha en Santi, en Àngels, en Esteve, en Janet, en Ainhoa... Bueno, ara no sé qui... En Sebastià.
2: En Sebastià.
1: Gent jove i
2: Namina, no tant. Namina també és una històrica de l'associació. Bé, anem del 78 en el 18. Sí,
0: està
2: que
0: bé.
2: Hi ha un bon
0: bona mitjana. Camí d'en Barrot és una barriada icònica per aquest carrer Anselm Clavé, de casetes baixes, les cases de
2: Sataneu.
0: De Sataneu. Que sempre ha estat una mena de porta d'entrada al centre de Mou, amb tot això el que té de bo i tot el que té de negatiu, no? Que sempre històricament ha estat un punt de molta mobilitat de trànsit en rodat. Com s'ha anat solucionant aquest tema amb els anys? Perquè hi va haver una fase de pacificació, però des de no fa gaires mesos o anys han aparegut uns cartells de reducció de velocitat que no són oficials, sinó una iniciativa improvisada dels veïns. Conteu-nos un poc com està la situació,
2: això,
0: Neus.
2: Els cartells de cas concretament va ser una iniciativa d'uns veïns que viuen a les cases de Sataneu, que són els que pateixen més el problema de mobilitat, que realment ha millorat des de que se va fer la ronda que va de Sant Lluís per entendre-nos cap a l'hospital. Clar, allò va fer que hi ha una bona part que només és d'una direcció. Hi ha llevat el trànsit pesat de camions, d'autobusos, però així i tot hi ha molt de conductors que no respecten la velocitat, que tot aquell tram la velocitat és de 30. Com que no la respecten, se va aconseguir, bueno, van començar aquests veïns que van posar aquests cartells, després se va demanar a l'Ajuntament un semàfor dissuasori, però és dissuasori. Se nota una mica, però hi ha gent que segueix anant a tota pastilla. I ara el que se demana des de la Junta, davant l'Ajuntament, que ara, per cert, estem esperant, bueno, de forma el més immediata possible, veurem-nos en qualque responsable de l'Ajuntament, que se posin unes bandes perquè es tingui que reduir sí o sí, perquè el semàfor ha ajudat un poc, però no es nota el que els veïns voldrien que es notés. Això sobretot dificulta que fiets, que te fiïs, que vagin tots sols per la carretera.
1: També hi ha el tema d'escarrir el bici. Escarrir el bici dona molta mobilitat als estudiants dels instituts, que surten molts per aquest carrer, també. Hi ha un tram que és de la Rodona de les Algues a la de Passo, que no hi ha carril bici. Hi ha una proposta una mica xerrada amb l'Ajuntament, però no hi ha res definit encara, que hauria de connectar totes carril bici, que seríem de passo, que ja allà hi ha carril bici cap a banda i banda. Tot això està impendent, que es puguin solucionar. Hi ha altres...
0: En temes de mobilitat, una aturada de bus pot ser això que demaneu també, eh?
2: Això ho han demanat desconsell.
0: Desconsell.
2: Això depèn desconsell.
0: Clar.
2: Que, per cert, està impendent que m'ho contestin per poder tenir una entrevista i xerrar-ho personalment.
0: Però aquesta és la vostra feina a partir d'ara, esperar que us contestin. No?
2: I si no contesten, pots seguir insistint.
0: Molt bé, insistint amb les reivindicacions i amb totes aquestes activitats que ja heu començat a explicar a través de l'Instagram, mm-hmm. que també heu obert, de l'Associació de sí. Veïns, on conteu que heu fet classes de truc, tallers de punts de llibre, ses festes de Gràcia, també pensant-hi ja un poc.
2: Bueno, ses festes de Gràcia, mira, tradicionalment, des de fa molts anys, quan funcionava sa festa de Sant Joan, de vores local, que era la zona verda, i xupar de veïns a la plaça Verge del Toro. Amb una barriada que té una carretera sempre ha quedat, vulguis o no, una mica partida. I pensam que aquest any, en la col·laboració de les persones que havien començat a fer xupars, perquè l'associació no és que tingui que substituir ningú, simplement ajudar, que però pensam que se tornarà a fer aquest sopar. Per Sant Joan teníem planificat el fester, va fer molt de vent, però com que teníem planificat la bereneta, la van fer igual, sense
1: foc,
2: fester.
1: Vam fer una festa, que ens vam reunir bastant
2: i que va,
1: de
2: sí,
1: veïns.
2: Que van venir prou veïns, després de tant d'anys de no haver-se fet.
1: Un sopar amb xocolati, que vam consumir.
0: Gràcies. Gràcies, Tomeu, gràcies, Neus, per aquestes explicacions. Recuperar aquesta entitat, que més coincideix que enguany es farà 50 anys de la seva constitució.
2: El mes de desembre.
0: El mes de desembre.
2: Sí.
0: Moltes gràcies, molts ànims i que us contestin.
1: Gràcies,
2: que vagi bé. Esperem que quant abans.
0: I justament el vent va ser el

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia, comencem aquest espai d'informació amb una notícia de darrera hora perquè estan pendents d'un incendi agrícola que s'està produint en aquests moments en una finca just de vora el polígon de Son Castelló, la finca de Son Ponts Nous, situada al camí dels Reis, molt a punt del punt verd i també d'una de les gasolineres del polígon. Les flames estan deixant una densa columna de fum negre, divisible des de pràcticament tota la ciutat, i això també està provocant problemes de mobilitat. Els primers, al metro, ja que les vies surten en superfície just aquest tram. Per precaució, s'ha tallat tota la circulació del metro en ambdós sentits, tant un com l'altre. També la circulació de vehicles es veu seriosament afectada, un per l'efecte curiós, evidentment, de la columna de fum, però l'altre perquè s'està registrant el foc molt a prop de vies neuràlgiques importants com és el Camí de Reis, com són també els carrers del polígon i també la carretera de Sóller. S'ha donat l'avís d'aquest incendi cap a les 12:15 del matí. Els serveis d'emergència són ara ja a la zona intentant atacar aquestes flames. Estarem pendents d'aquest incendi i ampliarem aquesta informació tan bon punt la tinguem. Anem abans amb més qüestions. El Consell General dels Graduats Socials reconeix que l'absentisme laboral s'ha duplicat en 5 anys, però considera que la solució no implica retirar prestacions ni rebaixar salaris a les persones de baixa, sinó apostar per la política de prevenció. El president d'aquest organisme no vol entrar en la polèmica oberta a escala estatal després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, qualificàs l'absentisme laboral com un càncer i advoqués per reduir salaris. Joaquín Merchan sí que reconeix que l'absentisme s'ha convertit en un problema estructural des de la pandèmia.
2: El absentismo ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para ya convertirse en una tendencia estructural. Pero a la vista de lo que viene sucediendo en los últimos días, yo creo que ya estamos ante un asunto de Estado. Cada día más de 1.400.000 personas trabajadoras están de baja en España. Cada una ejerce un derecho protegido por la seguridad social y atraviesa un momento difícil de salud que merece cuidado y acompañamiento.
1: I més qüestions. El Fòrum de la Societat Civil adverteix que la intensitat turística de les Balears presenta riscos sobre la població i sobre l'entorn que adverteixen cal revertir. I en aquest sentit han presentat una sèrie de propostes, com ara limitar la compra d'habitatges a grans tenidors, reduir places turístiques i diversificar també l'economia. Defensen que cal corregir el model econòmic actual i que no n'hi ha prou en contenir-lo. Pep Valera és membre d'aquest fòrum.
3: Necessitant reduir el pes relatiu del turisme dins del conjunt de l'economia, necessitant diversificar sobretot en el sector serveis, amb el tema de l'educació, de la cultura, de la sanitat, de la llengua.
1: El Fòrum, per cert, assegura que manté el suport a la manifestació convocada pel pròxim 26 de juliol a Palma contra la massificació turística, tot i que no comparteix les accions com les que planteja el manual publicat per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. I parlant d'economia, les Illes continuen creixent, ho fa amb un augment d'un 2,9% durant el primer trimestre de l'any, per damunt de la mitjana espanyola. La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement. De fet, la despesa turística, segons ha explicat el vicepresident Antoni Costa, ha assolit un nou màxim històric, mentre el nombre d'habitatges iniciats és el més alt des de l'any 2008.
4: L'economia de les Illes Balears s'accelera. Lluny de moderar el creixement, no, s'accelera. No sabem si aquesta tendència continuarà. Ja saben vostès que la guerra de l'Iran previsiblement es podia notar.
1: I d'així arribarem a la 1:04. Als serveis informatius tornarem a partir de les 2 amb més informació també sobre aquest incendi agrícola que us hem explicat en començar aquest espai. Un incendi agrícola que s'està produint a una finca al polígon de Son Castelló i que, entre d'altres afectacions, ara mateix té tallada la circulació del metro. Tornem a les 2 amb més informació. A l'informatiu migdia, en Juan Luis Marcos.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dijous 9 de juliol. Bon dia. El Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Amb Iker Hernández al control tècnic, començàvem les portes d'avui. Ho comentàvem, el Mallorca fa feina per poder tancar el més prest possible ja definitivament dues noves arribades. Anant per parts, la cara més nova es tracta d'Aboubakar Soumaoro. El conjunt vermell és molt a prop d'aconseguir la cessió d'aquest futbolista francès. És un central de 21 anys que pertany a l'Hamburg. El Mallorca fa feina perquè el futbolista pugui tancar la seva incorporació en aquestes pròximes hores. Arribaria, com deien, cedit. El jugador ja es troba a Mallorca per negociar aquesta arribada. I l'altre és un vell conegut de l'afició del Mallorca, perquè el dia 30 de juny va acabar la seva sessió a l'illa, però el Mallorca i també el futbolista, perquè ho ha demostrat a les seves xarxes socials des que el Mallorca va baixar a segona divisió, les seves ganes i la seva intenció de continuar el club vermell. Es tracta de Lubumbo, que també és a Mallorca per negociar, juntament amb el seu representant i Pablo Ortells, aquest retorn a l'illa. També veurem si seria en qualitat de cedit o traspassat, però Lubumbo es troba molt a prop de continuar vestint la camiseta vermella a la segona divisió. Tot una parlant de l'actualitat del Mallorca, l'equip continua fent feina, va començar ahir a Sant Vivironi, també pendents del capítol de sortides, sobretot de la sortida de Samu Costa, que hi va aterrar a l'illa després de jugar el Mundial per decidir el seu futur per a la pròxima temporada. Més futbol, el Mundial. Avui comencen els quarts de final. Serà a les 10 del vespre amb el partit que disputaran el Marroc del futbolista mallorquí Xavi Riad contra la selecció francesa. Ja demà jugarà Espanya. El combinat espanyol, que jugarà a les 9 de la vespre, ho farà contra Bèlgica. Només en dues ocasions Espanya ha aconseguit ser una de les quatre millors seleccions a una Copa del Món. És el futbolista d'Espanya, Dani Olmo.
1: Un dato que no tenía presente, la verdad, si me preguntas. Si no ha pasado nunca antes, pues es una motivación extra, te diría. Al final, nuestro objetivo no es solo pasar cuartos, sino es ganar el Mundial, y para eso tenemos que ganar todo, y el primer paso es, evidentemente, el siguiente contra Bèlgica, ahora mismo.
0: Dissabte ja serà el torn del Noruega-Anglaterra, i diumenge l'Argentina de Leo Messi, que cercarà un bitllet per a la penúltima ronda, ho farà contra la selecció de Suïssa. També en el món del futbol, a la primera federació, la U d'Eivissa ha aconseguit un acord amb Osasuna per a la cessió de Dimitrios Stamatakis. Fins a final de temporada, el porter grec de 23 anys arriba procedent del filial navarrès. I a la segona federació, el Poblense ha començat ja la seva campanya de socis per a la pròxima temporada. Els preus dels abonaments són de 60 euros per als més joves, 100 euros per als jubilats i 150 euros per a l'opció preferent. I en el món del futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha anunciat avui el seu primer reforç per a la pròxima temporada, i els més nostàlgics segur que el recorden. Es tracta de Diego Núñez, que torna a Son Moix. El brasiler ha firmat fins l'any 2030.
2: Tengo muy buenos recuerdos de este lugar. Tengo fotos, tengo vídeos. Este equipo no es solo un club de fútbol sala, es una familia. Siempre que estuve aquí me he sentido muy, muy, muy feliz, muy acogido por la gente. Y decir que vuelvo a casa y decir que os voy a dar mucha alegría.
0: I en bàsquet, el Palmer ja té nou entrenador, és Íñigo Núñez. El tècnic basc de 28 anys va fer una molt bona campanya amb el Biele de la segona FEB, en què ha disputat una fase d'ascens a la segona categoria del bàsquet espanyol. Una i 10 minuts.

Avui, doncs, començam aquesta edició de dijous d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio. Pel que fa a l'actualitat del Mallorca, ho comentàvem a titulars, pendents que el club faci oficial dues noves arribades durant la jornada d'avui. La primera, la de Aboubakar Soumaoro, el futbolista francès central de 21 anys, arribaria procedent de l'Hamburg, arribaria en qualitat de cedit a la disciplina mallorquinista. El fitxatge està ben encaminat, falten els típics petits detalls perquè el club vermell ho pugui fer oficial. El futbolista francès que arribaria per reforçar la defensa del conjunt de Luis García, zona de centrals, de moment, amb en David López, amb Antonio Raillo i amb en Martin Valien, seria el quart central de l'equip mallorquinista. I un altre jugador que es troba a punt de firmar pel Mallorca és Lubumbo, el futbolista que va acabar contracte, va acabar la seva sessió amb el Mallorca el 30 de juny, va a l'Oco per tornar a la disciplina vermella, tot i ser a la segona divisió. Ho ha demostrat durant aquestes setmanes a les seves xarxes socials, que volia continuar en el Mallorca, i el club ha accelerat aquestes negociacions perquè Lubumbo ben prest pugui estar ja a les ordres de Luis García. Per tant, Lubumbo i Soumaoro serien les noves incorporacions del Mallorca pendents d'aquests petits detalls típics d'una negociació per reforçar l'equip. En el capítol de sortides, i a l'espera del que passa amb Pablo Torre, en Jan Virgili i sobretot amb el dos internacional, Samu Costa va arribar ahir a Mallorca, Samu Costa que té peu i mig fora de l'illa, però el Mallorca demana la seva clàusula perquè el portuguès abandoni el club. Veurem quin serà el seu destí. Se parlava i molt del Leipzig, l'equip de Martín de Michelis. Per tant, Samu Costa, que fa 24 hores que ha tornat a Mallorca, es troba a l'illa per decidir i negociar el seu futur. I també Mojica, ja eliminat del Mundial, sembla que abandonarà el Mallorca. Veurem quan torna cap a l'illa el futbolista colombià. Mentrestant, l'equip continua entrenant a la ciutat esportiva de Son Bibiloni, avui segona sessió de la pretemporada. 1:13, hem de parlar del Mundial.

0: Pendents del Mundial, que torna avui en les eliminatòries de quarts de final, i no molt en fora del Mundial, no molt feim molt en fora, perquè a Nova York, Marta Sampas, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, no sóc a Nova York.
0: Però... No, no, t'agradaria, però no.
1: I tant.
0: No. Jo també, no te pensi, jo també m'agradaria. Què t'anava a dir? A Nova York, sí. A banda del Mundial i tot això, hi van tenir una gran notícia, perquè... Alexia Putellas va ser presentada amb el seu nou equip, un traspàs i un fitxatge i una operació històrica, perquè abandona el Barça, la Lliga Espanyola, una de les millors, per no dir la millor jugadora del món.
1: Sí, sens dubte, la reina ja té nou equip, és el London City de la Women's Super League, la primera divisió anglesa. Alexia Putellas, com bé dius, ahir, un acte, bé, com que s'alçada de lo que és ella, no? I a Nova York. Nova York va ser el lloc elegit per presentar-la, per fer-ho oficial. Se'n xerrava molt aquests darrers mesos, quan ja va dir adéu al Barça, després de 14 anys, i doncs ja se'n parlava molt, sobretot d'aquest club, del London City, i finalment és el que ha triat Alexia. Per tant, tocant aquí en clau balear, serà altra vegada companya d'una mallorquina, d'Ana Lucía Corrales, que juga al London City, que per cert, ahir a les xarxes, després de l'anunci oficial, ho celebrava, compartia la notícia, donant la benvinguda d'Alexia, així com també a Jana Fernández, companya també al Barça i a la selecció. Per tant, no se trobarà gens tota sola Alexia, que signa fins al juny de 2029 amb un club que està trencant amb tot pronòstic de lo que s'espera, no? De vegades de clubs ja històrics que vagin pujant poc a poc, i doncs, no, darrere del London City hi ha la presidenta Michelle Kang, que sobretot el que està fent és una inversió multimilionària.
0: Està trencant el mercat, no?
1: Sí,
0: està fent
1: sí.
0: Fitxatges a cop de telonari.
1: I tant, bona prova d'això és el fitxatge d'en Alexia, que se converteix en la millor jugadora, la jugadora millor pagada del món. Alexia, que cerca, bé, noves experiències després de tant d'anys al Barça, però sobretot el que vol és seguir competint i guanyant, i diu que per això ha anat a London.
2: I love competing and being in...
3: A mi m'encanta competir, i estar a la Lliga Anglesa és un repte, però és més repte encara estar a un club independent. Per mi aquesta va ser una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha cap equip masculí darrere i compartim la mateixa visió. Recordo una de les frases que em va dir Michelle quan em va reunir amb ella, que el futbol femení no és una activitat caritativa, i vull dir això perquè realment ho crec.
2: Because I really believe that.
1: Molt important això que diu Alexia, és un dels motius per el que ha decidit que sigui el London City el seu club, i és que Michelle Kang ha creat, bé, va comprar aquest club el 2023, un club independent, no té equip masculí, com sol passar, bé, un exemple clar,
0: Barça,
1: Madrid,
0: Real Madrid, Levant, sí, pràcticament tots.
1: És tan sols un club femení, i Michelle Kang, al darrere des del 2023, va agafar el càrrec aquell estiu, i l'accent d'aquest equip a la màxima categoria va arribar tot just fa un any, el maig de 2025, i ja en el primer any a la Women's Super League han quedat sisenes. Es veu que encara no han guanyat res, de fet no jugaran a Champions per aquesta sisena posició, per tant també el millor per Alexia no disputar encara a Champions també és un poc un alè per no haver d'enfrontar-se al Barça, de ben segur que més endavant sí, però aquesta pròxima temporada no s'enfrontarà a les seves excompanyes. Però és un club que s'aposta que està fent, han fitxat com el d'en Alexia i moltes altres, i doncs mira, s'espera que guanyi moltes coses. Per cert, s'enfrontarà Alexia a una altra mallorquina, se retrobaran a Mariona Caldentei a l'Arsenal, a la Lliga s'enfrontaran en dues ocasions, per tant també Mariona, que se retrobarà d'aquesta manera amb Alexia. Ho vol guanyar tot, ho vol seguir guanyant tot, Alexia?
2: Yeah, for me it was easy decision.
3: Per a mi va ser una decisió fàcil, perquè vull competir cada cap de setmana. Per això he vengut a Anglaterra, perquè estic emocionada de jugar en aquesta lliga, i no sols per jugar, sinó per guanyar. Hi ha un procés per davant, sé on està el club i es tracta d'una transició, però la meva mentalitat és guanyar tot.
2: But my mentality is to win everything.
0: Vol guanyar tot, no ho tindrà fàcil contra el seu ex-equip, no? contra el Barça. Aquí m'ho anava a dir fa anys, que en Mariona i en Alexia acabarien jugant una contra l'altra a la Lliga Anglesa.
1: Sí, ja està agafant molta força la Lliga Anglesa, ja ho xerraven també quan xerram de la selecció, no? Per exemple, sense anar més lluny, el 5 de juny, quan varen jugar aquí a Anglaterra, a Espanya, vàrem estar comentant molt aquells dies la força d'aquest país pel que fa al futbol femení, amb bones futbolistes dins la seva pròpia selecció, però també guanyant força. També confiem, amb amb la Lliga Espanyola, sobretot en la inversió que ha fet en Pau Gasol, ben coneguda ja per tots, l'aposta que fa l'exjugador de bàsquet, que bé, ha fet una injecció important de dobbers a la Lliga F perquè pugui seguir creixent i no es quedi enrere, no? Perquè és vera que ha sortit molt talent cap a aquesta Lliga Anglesa, però bé, el cas d'en Alexia és diferent, perquè ho ha guanyat tot amb el Barça i ell ho va dir, se va buidar amb el club blaugrana i el que volia fer ara és experimentar altres lligues i ajudar aquest club a seguir creixent. En el Barça ha guanyat 10 lligues, 9 Copes de la Reina, 4 Champions, clar, i ella deia ahir a la seva presentació, diu, molta gent me deia, bé, ara no has de demostrar res a ningú, bé, i disfruta, però ella diu això.
2: Some people told me you don't have to prove anything.
3: Molta gent em deia que no tinc res a demostrar, que vingués i gaudís de la vida, però no és la meva manera d'entendre aquest treball. La meva passió és competir i si no ho faig deixaria el futbol. És la meva manera de viure aquest esport, competir i posar-me al límit en els partits i en cada entrenament.
2: Myself, not even every game, every training.
1: Idò, Miqui, si ja érem un poc de l'Arsenal per anar a Mariona Caldentei, que per cert està per aquí de sí. Vacances, l'hem vist a un
0: vist
1: concert.
0: L'hem vist a un concert, arreglant camisetes de l'Arsenal, sí, sí.
1: Exacte, amb els amics de les Arts. Idò, si ja érem un poc de l'Arsenal a anar a Mariona i un poc del London City a Lucía, ara també, idò, fa il·lusió que en Alexia pugui fer créixer un club, que bé, mos agafen fora, però està molt bé, està molt bé.
0: Tindrà molt d'equips, eh? Qualcun guanyarà, sempre estaran contents, no? Sempre guanyarà qualcun. Eh?
1: Sí, sobretot si hi ha Balears.
0: Barça, Arsenal, exacte. Mare meva. Sí, sí, sí, sí.
1: Interessant.
0: Sí. Interessant. Marta, no te facis molt en fora, perquè no. Després hem de parlar de natació sincronitzada. A 1:24, fem una aturada ràpida per la publicitat i tot d'una continuem parlant de futbol. Hem de parlar del futbol de casa nostra.

0: TV3 Ràdio és patrimoni.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
6: Una i 26 minuts, continuem parlant de futbol. La U d'Eivissa té nou porter. Víctor Sancho, bon dia.
7: Què tal? Bon dia, així és.
6: Un nou porter que nom amem Dimitrios Stamatakis.
7: Sí, un nom que ens va sorprendre les darreres hores a tots perquè no ho esperàvem. A veure, l'Eivissa necessita porters. És cert que encara té a plantilla Tao Paradoski, que va arribar al mercat d'hivern passat, el francès, però també li busca sortida, no compta amb ell en principi l'Eivissa, així que ja va fitxar Andrés Martín, el porter titular de la Ponferradina les dues darreres temporades, que s'ha quedat a no res de pujar a segona divisió, i ara arriba Dimitrios Stamatakis. És un porter grec, alt també, com Andrés Martín, no tan alt, però també supera l'1,90, ha estat en l'Osasuna Promeses la darrera temporada, s'ha format al planter de l'Atlètic de Madrid, també darrerament, també va passar per l'Aldense cedit, bé, ha estat jugant a diferents clubs a Espanya, s'ha format també el planter de la Tromitos grec i ve de jugar a l'Osasuna Promeses. En principi, tot apunta que Andrés Martín seria el titular, és un porter més veterà, no? Supera ja la trentena i el grec hauria d'esperar la seva oportunitat, però bé, jo suposo que també, tenint en compte el darrer currículum de Dimitrios, doncs haurà que esperar a veure què passa a la pretemporada, com van els entrenaments i què fa finalment Raúl Jona, per qui aposta. Tot apunta que serà Andrés Martín Jadén, perquè té molta experiència, ha estat un equip top de la primera federació, com és la Ponfe, així que en principi Dimitrios ve de suplent, però ja veurem.
6: Ja veurem si li guanya la partida, no? En Dimitrios, que arriba a l'Illa, a l'Udivisa, per reforçar la porteria. Res, Víctor, gràcies.
7: Molt bé, vinga, gràcies.
6: Adéu, que vagi molt bé. Víctor Sancho, amb aquest fitxatge de l'Udivisa, que reforça la seva porteria. I el futbol de Can Nostre, a la tercera divisió, hi ha un equip al Porreres. Hem de parlar d'aquesta categoria amb Antoni Tenerife, perquè hi ha un equip al Porreres que afronta aquest curs amb un objectiu clar, que és tornar a la segona federació, i per això està fent un projecte, Toni Tenerife, molt il·lusionant.
8: I ara, parlant del futbol de Can Nostre, del futbol de tercera, i d'un projecte que de moment, no han començat ni tan sol la pretemporada, sorprèn molt pel capítol d'incorporacions. I també parlam amb un home que evidentment ha d'estar més que satisfet per la plantilla que li estan confeccionant. Ens referim a en Jaume Mut, nascut fa 62 anys a Felanitx i que suma 28 temporades, si no vaig errar, com a entrenador. Cal dir que després de tocar el futbol d'elit com a ajudant de Julio Velázquez en el Deportiu Alavés de primera divisió i també la primera divisió dels Països Baixos amb el Fortuna Citar, té per enguany un repte de pinyol vermell, que la Unió Esportiva Porreres torni a segona federació i, si pot ser per la via ràpida, millor que millor. Per això el seu president, Guillem Ballester, més conegut com a Colometa, aposta molt fort, i fins ara les expectatives pels que fa el capítol de reforços d'aquest mercat d'estiu a referer són força elevades. 12 incorporacions, si no hi ha qualcuna més de darrera hora, 5 renovacions, pràcticament la plantilla tancada, de 7 baixes, si comptant ses de final de temporada, una plantilla que té un repte, crec que pràcticament únic, en aquest cas, és ineludible, que és el retorn a segona federació, com hem dit abans. Jaume Mut, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Te l'han posat complicada. Si parlaven de pressions, aquesta és màxima, perquè la plantilla és espectacular fins ara.
9: Bueno, la pressió, qualsevol entrenador de tercera divisió valdria, crec jo. O sigui, jo estic, com tu dius, molt satisfet per la plantilla que en Guillem i la seva junta directiva pues, han pogut fer. I això és il·lusió i el repte més important per jo i més guapo que pot tenir un entrenador que es deposin en les teves mans per una plantilla de les cridades està a dalt de tot i com tu has dit a la introducció complir un objectiu que és estar a retornar a superior categoria.
8: Clar, perquè es faci una idea a nostres oients, si deien noms propis com el d'Adrián Nicoli, Javi Sánchez, Xavi Bouzà, per exemple, d'Andrach, Uli Tatehofer, més conegut com a Xeri de l'Atlètic Balears, Diego Martínez, Aitor Pós del Poblense, i n'hi ha més noms propis en aquesta llista de 12 incorporacions, la realitat és que estem parlant de futbolistes d'alta categoria que baixen doncs, una categoria, valgui la redundància, per jugar a la tercera federació. Això, evidentment, ja d'entrada és un tractat d'intencions força clar per part del Porreres.
9: Sí. O sigui, jo crec que dir una altra cosa seria pecat d'hipòcrita. No. O sigui, la plantilla que ha fet el Porreres és una plantilla molt important dins la categoria. És una plantilla que ja m'ha transmet una confiança i una il·lusió màxima per poder fer una molt bona temporada i han tingut la cert de poder incorporar pues, molts de jugadors d'un nivell d'un nivell màxim de tercera i inclús crec que dins la plantilla hi haurà 14 o 15 jugadors que tots han tocat superior categoria. Llavors això mos dona una exigència i una tranquil·litat en el mateix temps de saber que tenim pues, una plantilla preparada per intentar fer coses importants la temporada aquí.
8: Per cert, en aquesta llista que he dit abans d'incorporació, no hem d'oblidar renovacions, però jo espectaculars com el de l'Alberto Villapala, un futbolista que ha jugat i ha tocat el futbol professional i que per qualque motiu es queda aquí a Mallorca i amb el Porreres. Supos que un senyor que es diu Jaume Mut té qualque cosa a veure en aquesta continuïtat.
9: Bueno, en Alberto tenim una bona relació de quan ens vam trobar en el Baleares i ell, bueno, tenia clar que volia quedar a viure a l'illa i han tingut la sort, però sí, de que se'l va tractar molt bé Porreres la temporada passada, la mitja volta que hi va estar, ell va estar còmode, tenim una bona relació jugador-entrenador, bueno, hi ha factors que han influït perquè en Alberto decideix si quedar en el Porreres, i ja t'ho dic, i com altres jugadors importants, pues, que han volgut venir al Porreres, crec que la feina se va començar a fer molt d'hora i això ens va ajudar per a tenir per molt d'aquests jugadors que tenim, tal vegada si haguéssim esperat més temps a posar-nos en feina, però no els atendríem i la junta directiva va tenir clar quin projecte volia de tot d'una i en Guillem, el president, pues, mos va confirmar que era el que necessitàvem i el que ell volia i mos varen poder posar a fer feina molt prest i mos ha duit a poder tenir pues, aquests jugadors que tenim a dia d'avui a la plantilla.
8: Jaume, s'ha de ser realista en el moment que es va consumar el descens del Porreres de tercera federació, qui més qui manco donava per fet, i ho he de reconèixer que jo sóc un d'ells, que donava per fet de que la teva continuïtat al Porreres seria molt complicada del moment que baixes una categoria, de que no aconsegueixes els objectius marcats que era la permanència, i el fet de que renovis i a més d'aquesta manera i amb aquest projecte supos que En el teu cas, són 100 cavalls de força per poder treballar amb més força si cal de cara al projecte d'aquesta pròxima temporada.
9: Sí, sí, la veritat és que coneixent l'ambiciós que és el nostre president, l'il·lusió que té perquè té club sigui gran i la seva junta directiva, la feinada que fan perquè això se pugui aconseguir, pues, la veritat és que va ser un poc de sorpresa també que m'ha proposat sense continuïtat tan prest com la me varen proposar. Uh-huh. Llavors, per ja va ser una motivació extra més, encara, sobre que a pesar de que, com tu dius, no se va complir l'objectiu que m'havien marcat quan ja vaig arribar, que era intentar salvar l'equip, la junta directiva i el president al davant pues, confien en la feina del nostre grup i mos ofereixen la renovació i mos posen a dins les mans un projecte, crec jo, molt atractiu i molt important. Llavors, per jo això és... Si faltava cap cèntim de motivació i d'obligació per donar màxim de lo que un té, pues, quan t'ofereixen això i te posen això en les teves mans, pues, no mos faltarà un gram de motivació per fer màxim de feina i per demostrar si poden dur endavant aquest projecte tan important com tenim.
8: Tot s'ha de dir, el fet de que un filial com el Mallorca estigui en una federació o que un equip poderós econòmicament com la Penya Esportiva també hagi aconseguit el retorn a la federació, són molt bones notícies pel futbol de Can Nostre. També entre cometes pels que teniu que ser aspirants al retorn a la federació o l'ascens, com és el vostre cas, també és una bona notícia que no estiguin aquests rivals, perquè són rivals importants i molt competitius, però és que, clar, així com s'està configurant les coses, crec que la tercera federació de la pròxima temporada ja comptam amb vosaltres dins la llista de candidats a ser campió. És que n'hi ha un grapat de noms que s'haurà de tenir molt en compte. N'hi ha projectes que crec que l'any que ve donaran molt de què parlar en aquesta categoria. No sé si tu estàs d'acord amb jo i si de cas tu, si mos podies ja dir un poquet, qui creus que són els equips que seran els grans animadors d'aquesta competició?
9: Bueno, jo crec que hi haurà un grup gran que podrà estar dins la part alta de la classificació. No hem d'oblidar que també ha davallat un Eivissa, que sempre és un club molt potent, ha renovat 3 anys en Raúl Casán, que per jo és un gran entrenador. Mm-hmm. Això ja te demostra que tenen intenció de crear un projecte important i llavors, bueno... El Tuaer de Calvià, en José Contreras seguríssim que faran molt bon equip, crec que el Santanyí amb en Carlos també pues, està fent una gran plantilla i després hi ha pues, molt d'equipos, el Manacor que va fer segon i no va pujar per no res, o sigui, Constanci, bueno, podríem anomenar 8 o 9 equipos que estic segur que surten en el mateix objectiu que el Porreres, el que passa és que no és fàcil que un sigui capaç d'admetre quin objectiu té. Tiró, com jo ho estic dient públicament aquí en el micròfon a Divetres Ràdio, pues, sempre és una pressió més gran que jo me fico com a entrenador, però estic segur que hi ha 8 o 9 clubs que pensen que tenen el mateix objectiu que té el Porreres. Ara ja el de 7, ja ho reconec, només me faltaria que en l'esforç que ha fet el president i la junta directiva ja digués que veurem quina temporada podem fer, que xerràs des de darrere la barrera. Jo crec que els toros s'han de torear de dins la plaça i han de ser valents i han de dir pues, realment el que hi ha. I jo penso que hi ha 7 o 8 equipos que parteixen en el mateix objectiu que el Porreres, malament molt d'ells no ho diran.
8: I crec que per jo i per tots els seguidors del futbol de Can Nostre és una gran notícia el que estàs dient, que no només sigui la lliga de 3 o de 4 o de 2, sinó que sigui una lliga molt més extensa en quant al nombre de candidats i que se pugui viure una temporada de la tercera federació divertida, i que guanya el millor, com es diu, aquests casos, i de moment sembla, el manco en confessió de plantilla, perquè tu, Jaume, saps molt bé que una cosa és tenir bons jugadors i una altra cosa és fer un equip i complir projectes, però sembla que de moment el Porreres va per un bon camí.
9: Sí, sí, sí, totalment d'acord amb les teves paraules. Que serà una lliga competitiva i que el Porreres ha anat per bon camí perquè per jo pràcticament té la feina feta en aquesta pretemporada, o abans de la pretemporada.
8: Jo, Mahmud, que acabis de desconnectar el que queda d'estiu a nivell de vacances per tu, perquè sé que d'aquí no res, comença la pretemporada i això ja vol dir que ja no s'han acabat els dies de platja i els dies d'aire condicionat. Jo, Mahmud, moltes gràcies i mos saltim.
9: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: I de tres ràdios, Joc Net.
10: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
6: De 9 minuts per arribar a les 2, hem de parlar també de natació sincronitzada, Marta Sampas, perquè a les Illes tenim una jove i supercampiona, no?
11: Sí, en 15 anyets i ja es present i futura a les piscines. Parlant de Júlia Villalonga, nedadora del Club Mallorca Sincro, que fa un mes es va penjar 5 medalles internacionals, 2 d'or, 2 plates i un bronze en el que era el seu primer campionat europeu. Va néixer per la natació sincronitzada, això no hi ha dubte, però està fent molta i bona feina i al darrere hi és la seva entrenadora, Carme Romero. Les tenim ja les dues a l'altre costat del telèfon. Júlia, bon dia, com estàs?
12: Hola, bé.
11: Gràcies per ser espostres aquí a Betra Ràdio, també amb la teva entrenadora, Carme Romero. Com estàs? Bon dia.
12: Hola, bon dia. També aquí, precisament a punt d'entrenar.
11: Ah, molt bé. Idò, no aturau en l'estiu, això vol dir, no, Júlia?
12: No. Bueno, entrenant menys hores, però seguiu entrenant.
11: Ah, heu reduït un poc la rutina, perquè, clar, ha estat un mes emocionant, no? Crec que ja fa just un mes quan vas tornar ben carregada de medalles, del teu primer europeu. Com passat ja aquestes setmanes, com ho dus? Ho tens ja assimilat?
12: Sí, ja a poc a poc ho estic assimilant i ja amb moltes ganes de començar la següent temporada.
11: Temporada ara hi anirem, a veure quan arranca i què t'espera ara d'aquí endavant, però tornant en aquesta experiència europea, en aquestes 5 medalles, conta-mos un poc més com va ser aquesta experiència a Luxemburg, en aquest campionat, en aquesta cridada nacional i poder formar part de tot això i a més fer-ho amb aquests grans èxits en forma de medalla, Júlia.
12: Bueno, varen ser dies durs, amb bastant de nervis, hi havia bastanta pressió, però amb les meves companyes ho vaig dur bastant bé. Ens duiem totes molt bé i m'ho vaig passar molt bé en els finals.
11: Clar, perquè tu ets categoria infantil, Júlia, ara que tens 15 anys?
12: Sí, 15.
11: Ostres, idò, ja també en aquesta disciplina, en aquest esport, com és la natació artística, natació sincronitzada, no sé si és prest, Carme, tu com a entrenadora, rebre la cridada de l'equip espanyol, de l'equip nacional, per anar a competir tot un europeu en aquesta categoria. Bé, nosaltres tenim un nom com a referent aquí a les Balears, en aquest cas, com va ser na Marga Crespí, no sé, com se viu també des de la teva part, Carme?
12: Doncs mira, la veritat és que no és un procés fàcil ni tampoc ve de dia a nit, perquè al llarg de la temporada hem hagut d'anar passant diferents fases, algunes més senzilles, altres més complicades. Però bueno, quan vàrem saber la convocatòria definitiva, la veritat és que bueno, vàrem fer una festa perquè no mos ho vàrem dir fins al darrer moment, però bueno, no mos ho esperàvem, tampoc teníem cert en quines rutines anava participant a Júlia, i després quan ja vàrem saber que feia totes les proves menys el solo, que era combo, equip i duo, bueno, això va ser meravellós, un poc de por, perquè al final és molta feina i molta pressió per ella, però ho va superar amb èxit.
11: Ostres, clar, o sigui, la cridada, no sabré pràcticament això, el que deies, no? En quines categories o quines proves hauria de fer. I després, quant de temps vareu tenir, Júlia, per preparar a consciència aquestes proves i poder anar en tranquil·litat? I no sé, també tema companyes per entrenar i practicar tot això que havíeu de presentar després a Luxemburgo. Com va ser aquest procés previ?
12: El combo i l'equip el va demanar preparant des de desembre, pràcticament.
11: Wow.
12: Jo tota sola aquí, tipo a Mallorca, en el centre. I després, ja per preparar-ho amb l'equip definitiu de les nines que ens vàrem quedar al final, vàrem fer una concentració de com dues setmanes just abans d'anar-nos a Luxemburg.
11: Ostres, clar, i això, Carme, com a entrenadora també és un hàndicap, un pont, no? Perquè la distància, que saben sempre, no? Aquí a les Illes, a tal volta, tenim tot lo bo, però també en aquest sentit, esportivament xerrant, no poder fer-ho fins dues setmanes abans. A més, una disciplina que exigeix tanta coordinació, no? Que anigueu totes ben iguals. No sé si ho complica una mica, tot i que després ja saben lo bé que va sortir.
12: Sí, la veritat és que és molt difícil perquè no només som nosaltres que som aquí a Mallorca, que estem una mica distanciades de la resta de comunitats autònomes, sinó que també les comunitats autònomes de la península no fan feina de manera conjunta, perquè al final les nines tenen els seus instituts, la seva vida normal i no poden tampoc interrompre el seu procés acadèmic i només dedicar-se a la natació artística. Per tant, en el final, en els centres de tecnificació o en els clubs de les nines, això se treballa de manera individual, se confia en la feina dels entrenadors i també la Federació Espanyola va controlant un poc la feina que se fa i que estiguem anant en bona línia. I també hi ha proves durant la temporada, en algun campionat les veuen, concentracions curtes d'un dia o dos, on les van revisant, però sí que és vera que és tot un repte preparar una nina de manera individual a distància i que després arribi i ho faci tan bé com ho va fer ella. La veritat és que estan molt contentes amb la feina que han fet.
11: Clar, normal, sí, no? Enhorabona, perquè és vera que, tot i que no dius això, que és així, que és procés normal per l'edat que estem xerrant categoria infantil, evidentment encara queda molt perquè puguin dedicar-se tan sols a entrenar o fer-ho això mateix, no? Amb l'equip habitual, normalment, malauradament, també de vegades han de sortir, mos ve un nom, també quan xerrant d'aquesta disciplina, mos ve el nom d'en Jordi Cáceres, també molt jove, però que també ja destacant a nivell balear en aquest esport. Júlia, clar, tu tens 15 anys, ara ha estat la teva primera experiència a Europa, conta-mos un poquet per als oients d'Esports 3, bé, com vas començar? Perquè, clar, 15 anys, ets molt jove i no sé amb quina edat vas començar que ja en 15 destaquis d'aquesta manera.
12: Jo vaig començar quan tenia més o manco com 6 anys.
11: Ostres, ja directament a sincronitzada? Ja directament a natació sincronitzada o també primer?
12: Bueno, primer natació i ballet, però
11: mira.
12: Ja en els 6 anys me vaig ficar a fer natació artística i, bueno, en el principi només entrenava dos dies de la setmana, una hora i mitja, però després ja aquestes hores van anar augmentant.
11: Clar, perquè ja se va veure, no?, que se te donava, perquè en 6 anyets, bé, està bé, no?, que normalment supos que se comença un poc per aquí, nedant, i després també fora de la piscina, fora de les instal·lacions d'aigua, diguéssim, tenir aquesta vena també un poc artística i de ball, no?, Carme, i aquí ja una nina tan petita, se veu tot d'una, el talent també en aquest esport?
12: Sí, de ben jove ja se veu qui té habilitats per l'aigua, sobretot més que per la natació artística, perquè és vera que és un esport molt complex i fins que no som més grans hi ha certes coses que no pots fer,
11: clar,
12: però perquè és molt petitona. Sí que de petita ja comences a veure certes habilitats diferents entre una nina o l'altra. Lo important és quin ús o què és el que fas amb aquestes habilitats, perquè és vera que ens trobem tal vegada que quan som petites, això 6-7 anys, poden arribar a destacar un 50% de les nines, perquè en el principi, és el que t'he dit, se demanen coses molt bàsiques o veus primeres pinzellades, però després nines que continuïn fent feina amb això i explotant un pot aquest potencial no són tantes.
11: Clar.
12: I que en el final li treguin profit i siguin constants i puguin arribar fins on ha arribat ella són molt poquetes.
11: Clar.
12: De fet, és el que comentàvem abans. Nosaltres tenim el referent femení d'en Amarga Crespit, tenim en Jordi també, però no tenim molt més referents aquí. De fet, el que han aconseguit en la Júlia crec que és molt especial per això. També estem un poc aquí i ens agrada visibilitzar el nostre esport perquè també les nines que arriben a fer-lo no són tantes com ens agradaria a vegades, però és veritat que les que ens arriben podrien seguir també el camí de la Júlia.
11: Sí, sí, exacte, ja que hi hagi aquests referents, és veritat que tenim un nom propi que va deixar una petjada ben grossa en aquest esport, com va ser na Marga Crespí i l'equip nacional, també, si mirem més enllà de Balears, hi ha noms molt importants a la natació artística, però és el que dius, no? De vegades se perd talent per el camí per el fet de que no se vegi tant, per això també aquí a Betres Ràdio Esports 3 ens encanta guaitar en aquests talents joves com és el cas de na Júlia. I pel que fa al club, o les teves companyes, Júlia també, perquè el Club Mallorca Sincro, Carme, ho dius, van arribar nines, és difícil trobar un talent a polir ja tan aviat com és de na Júlia, però suposo que també hi ha nines o nins, esperen també que els agrada molt venir al club, provar, no sé com és el dia a dia del club.
12: Jo tot cert per la part de formació, és bastant complicat aconseguir enganxar nins i nines tan petits, perquè és veritat que és un esport que requereix moltíssima dedicació i no és normal que en 6 anys, 7, 8, ja estiguis entrenant 3 dies a la setmana i amb l'intensitat que requereix aquest esport, però és veritat que una vegada que els infants s'enganxen, te demanen més. Això és el que fa la sincro. Quan t'agrada, és molt fàcil passar els entrenos a piscina perquè és un esport molt variat, sol enganxar. El més complicat, te diria, que són els atlots. Tant de bo aconseguim més, però bueno, la Júlia te podrà contar un poc més que tal és l'ambient.
11: Exacte, sí, sí, quantes sou, com és el dia a dia en el Club Mallorca Sincro, Júlia?
13: Bueno, aquesta temporada, la categoria infantil, hem estat 14 nines.
11: Ah, ja n'hi ha.
13: Sí, de diferents edats. Jo aquest any he estat de les més grans. Però, bueno, els entrenos a mi m'agrada moltíssim anar entrenant al club. Hi ha un ambient superbo, m'aduc superbé amb les meves companyes i m'ho ho passam bastant bé. I la veritat és que a tothom li agrada perquè és com un esport que tu el comences i cada vegada t'enganxa més.
11: Que bé, ja només en bastó de la teva veu, i així com dius, per jo és superimportant, quan diuen que m'ho pas beníssim, m'encanta anar a entrenar, o sigui, és que amb això ja tens molt guanyat, i si a més després se sumen amb experiències com la que has viscut ara a nivell europeu, i de més que més, no?, i que segueix que aquesta il·lusió i aquestes ganes que faran que puguis anar endavant, si és el que vols, perquè després d'aquest èxit encara hi ha moltes coses per davant, però que és lo següent, Júlia, perquè te prepares ara, o que quina és la teva rutina ara en vista a què és el següent, Júlia?
13: Bueno, ara per l'estiu entrenarem intentant no perdre el que hem fet durant tota aquesta temporada i ja per la següent pues, intentar repetir el que hem fet aquesta temporada però amb una selecció júnior.
11: Clar, ja canvia també la categoria, no? En aquest cas,
13: sí.
11: A més també Carme i Júlia allà a Luxemburg també veurà altres nedadores, no? Ja no tan sols a nivell nacional o balear, nedadores d'Europa, això sempre impressiona un poc, més enllà de les instal·lacions, de la competició en si, competir i veure gent de tants països que practiquen el mateix esport que tu, que en treus d'aquesta part de l'experiència?
13: Veure que, en realitat, perquè sincro és un esport que no fa molta gent, però arribar allà i veure que hi havia tantes nines va ser com molt guai i veure que en realitat hi ha molta gent que disfruta d'aquest esport, pues m'ha agradat molt, la veritat.
11: Clar, clar, clar. I a més, això també suma viatges i experiències de tot tipus, Carme? Jo suposo que ara també és un poc tenir cura de que segueixi aquesta il·lusió, no? Que quan xerrant de nins i nines tan petits, o bé, no tan petits, no, Júlia ja té 15 anys, però és a dir, vull dir, en edat tan jove, no? Que a més de vegades també aquest pas, ho deu saber com a entrenador, aquest pas de 16, 17, 18, que és quan costa un poc que vulguin seguir amb aquesta. Bé, en el final és una responsabilitat i una disciplina que després no totes o tots volen complir. No sé si estàs d'acord, Carme.
12: Sí, jo te diria que a llarg plaç és el repte més gran per un entrenador.
11: Sí.
12: sobretot a l'etapa aquesta que se troba una Júlia, que passes de categoria infantil, on tot comença, tot és il·lusionant, primeres experiències, a categoria júnior, on ja has de consolidar tot el que has treballat, i en el final, per seguir en aquest nivell, se tracta de fins a on estàs dispost a renunciar a altres coses, no? I per jo el més important de tot això és la il·lusió i la motivació que posin els esportistes en el dia a dia. Perquè jo crec que si no disfrutes del que fas és impossible que arribis a bon arribant a Júlia o a bon arribant a Marga, per exemple. Sí. Per això és el més important. I més enllà de moltes vegades en els esports així tan exigents a nivell físic, se té molt en compte la part física, que físicament puguin arribar fins al final.
11: Exacte.
12: No? Però crec que hi ha una part superimportant, que és la salut mental i com afrontes tota aquesta pressió i tots aquests entrenaments. La veritat és que és una cosa que jo al Manco procuro tenir molt en compte en tots els meus esportistes, en el final no són robots, són
11: nens.
12: Exacte,
11: clar,
12: amb
11: clar,
12: una,
11: clar.
12: Amb vides completament diferents cada un, en les seves circumstàncies, i mai s'ha de perdre il·lusió per el que fas. I si tens de la teva mà la motivació i les ganes i segueixes disfrutant de el que fas, és molt fàcil d'un esportista fins a on arribar a Júlia. En el moment en què no disfrutes,
11: ja, sí, ja... és complicat, sí. I de que segueix aquí aquesta il·lusió, que passar-s'ho bé dins la piscina, Júlia, i amb aquest nivell d'exigència, però alhora que hi ha més enllà de la piscina, que tu segueix aquí passant bé, millorant, i estarem ben pendents, perquè ens encanta quan hi ha Jocs Olímpics i ho veiem, però també hi ha un dia a dia, i avui ho volíem conèixer un poc de més a prop. Júlia, ja per acabar, t'imagines qual que diu un Jocs Olímpics?
13: A veure, el meu somni al final, jo ho intentaré amb totes les meves forces, però ja veurem.
11: Poc a poc, com dèiem aquí, poc a poc i amb bona lletra i amb bons entrenaments de la mà de la teva entrenadora, Júlia Villalonga i Carme Romero. Ha estat un plaer aquesta xerradeta amb vosaltres. Natació artística té present i té futur a les Illes, ho han comprovat. Enhorabona per el que heu aconseguit i endavant.
12: Moltes gràcies i moltes gràcies per donar-nos aquest espai i poder donar a conèixer també la nostra realitat.
11: Vos seguirem de prop. Gràcies, una ferrada.
12: Gràcies.
11: Adéu.
6: Gràcies, Marta. S'han pas 3 minuts per arribar a les 2. Han d'acabar parlant de futbol sala i d'un retorn, el de Diego Núñez, el jugador brasiler que torna a l'Illes Balears Palma Futsal. Núñez, que firma el seu contracte fins l'any 2030 i es converteix amb el primer reforç del club mallorquí per a la pròxima temporada. Hem de recordar que Núñez va vestir la camiseta del Benfica portuguès les 3 darreres temporades. Abans, l'ala brasiler ja havia deixat el seu talent a l'illa, on va estar 5 anys. Diego Núñez es troba molt content de tornar a l'Illes Balears Palma Futsal i deixa clar que des que va partir, el seu desig sempre ha estat tornar al club mallorquí.
14: La verdad que muy contento. Ese deseo no era solo mío, era un deseo también de mi familia. El papá me acogió cuando yo aún no tenía un nombre, aún no era conocido. Tirao y Vadillo han apostado por mí mucho. Y yo creo que Vadillo hizo un gran trabajo conmigo. Y al final la cosa fue muy bien. Y el deseo desde que me fui siempre fue volver. Tengo muy buenos recuerdos de este lugar. Tengo fotos, tengo vídeos. Este equipo no es solo un club de fútbol sala, es una familia. Siempre que estuve aquí me he sentido muy, muy, muy feliz, muy acogido por la gente. Y decir que vuelvo a casa y decir que os voy a dar mucha alegría.
6: Diego Núñez també destaca la importància que té per ell tornar a la Lliga Espanyola, a la millor lliga del món, i té clar que arriba al vestidor del Palma per ser un mes i ajudar els seus companys.
14: Primero, la Lliga Espanyola, yo creo que es el deseo de cada jugador. Es un sueño estar jugando la mejor liga del mundo. Todo jugador quiere estar aquí, que aquí no hay partido fácil. Y el deseo siempre fue querer volver a estar en la mejor liga, ¿sabes? Y también representar el Palma. Como pasó estos años, ahí Palma ganó la Champions y yo quiero estar metido otra vez en estos partidos. Y yo creo que vuelvo con esa responsabilidad mucho más grande, mucho más grande. En Palma ya tiene jugadores ahí muy, muy experimentados, que conocen muy bien el juego, que están jugando finales, así como estaban en Benfica. pero yo creo que aportar un poquito mi granito de arena al equipo, ayudar a los jugadores en lo que pueda y no más ni menos, uno más dentro del equipo.
6: Idò, Diego Núñez, que torna al Palma Futsal fins l'any 2030. Segons per arribar a les dues, així acabam aquesta edició de dijous d'Esportres Migdia, aquí a IB3 Ràdio, tornant demà, ja ho sabeu, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dijous, que vagi molt bé. Adeu!
15: Són les dues.

0: Vida dels Reis i el Parabit en ambdós sentits. Tot d'una, anam al punt de l'incendi. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dijous, 9 de juliol. Ho feim amb Marga Cifra, el control tècnic titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El manual d'acció de la plataforma Menys Turisme, Més Vida arriba als jutjats.
1: Una firma jurídica internacional ha presentat una denúncia davant dels jutjats de Guàrdia de Palma. La demanda és contra els portaveus de la plataforma. El govern qualifica el document d'inacceptable i demana als seus promotors que rectifiquin. L'entitat, per part seva, insisteix que l'acció directa no violenta és una manera més de protesta dels moviments socials i ecologistes.
0: Avui també destacam que un centenar d'alumnes de les Balears han sol·licitat accedir al nou batxillerat d'excel·lència.
1: La nova línia educativa s'estrenarà el pròxim setembre amb 8 mestres. El conseller Antoni Vera respon a les crítiques del sindicat STI i assegura que el nou batxillerat no segrega, sinó que ofereix, diu, oportunitats a alumnat que fins ara no en tenia.
0: A Mallorca, el Consell ha aprovat el protocol sobre l'ús de vehicles després del cas Bastar. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. L'objectiu és garantir-ne el bon ús, millorar els mecanismes de control, aportar una major seguretat jurídica i reforçar la transparència. A tot això, el PSI va presentar denúncia davant Fiscalia per investigar diversos delictes i avui a hora baixa està prevista la compareixença del vicepresident en un ple extraordinari sobre aquesta qüestió.
0: Mentrestant, a Menorca, Iberia operarà una i més la ruta de servei públic entre Menorca i Barcelona. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Segons ha avançat el PSOE, en els pròxims dies el Ministeri de Transport signarà el contracte que regularà la connexió entre el dia 1 de novembre i el 31 de març de 2027. Això és en temporada baixa. Entre les novetats hi ha que s'inclou la tercera freqüència diària, llargament reclamada des de Menorca.
0: I a Eivissa, molt pendents de la reunió que s'està celebrant en aquests moments al Consell d'Eivissa per tractar l'ampliació i les inversions previstes a l'aeroport d'Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. A les 11:30 del matí començava aquesta trobada que compta amb la presència de responsables d'AENA, del conseller de Turisme, el president del Consell d'Eivissa i representants de tots els ajuntaments i del sector turístic a l'illa. A l'on estaven previstes unes declaracions que han començat fa uns minuts el president del Consell, Vicent Marí, de moment ha parlat de la preocupació existent a Eivissa pel creixement de l'illa i de la contradicció amb les polítiques contra l'intrusisme que s'estan duent a terme i que pot suposar aquest projecte. També la seva voluntat de cooperació perquè el projecte compleixi amb la seguretat necessària. En aquests moments és el vicepresident executiu d'AENA, Javier Marín, qui està explicant aquest projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
0: A les 2:45 era temps per a la informació esportiva. El Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia, ja és a l'illa per tancar el seu fitxatge a Abubakar Soumaoro. El Mallorca és molt a prop d'aconseguir la cessió del jugador francès, que té 21 anys, juga de central i pertany a l'Hamburg, amb qui va disputar la temporada passada 4 partits a la Bundesliga. Es va formar el planter del PSG i és internacional sub-21 en França. I l'altre nom és Zito Luvumbo, que ahir va aterrar a l'illa, on finalment quedarà. A falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà a vestir la camiseta del Mallorca. Pel que fa al Mundial, avui a les 10 del vespre comencen els quarts de final amb el partit entre França i el Marroc del mallorquí Xavi Riat. Demà, a les 9 del vespre, serà el torn d'Espanya, que cercarà contra Bèlgica classificar-se per les seves terceres semifinals. I en bàsquet, Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palmer Bàsquet.
0: I ho dèiem a l'inici de l'informatiu, nova jornada de forta calor. A hores d'ara, les Pitiuses i també bona part de Mallorca estan en avís de taronja per temperatures que poden arribar als 41 graus. La Serra Tramuntana i Menorca estaran en avís groc. Xesca Cifra, bon dia, conta'ns.
6: Bon dia. Continua la calor a tot l'arxipèlag. Ara mateix ja tenim valors per damunt dels 40 graus a punts del centre de Mallorca i ja superam els 38 a Eivissa, els 37 a Menorca. A Formentera ara ens situam amb termòmetres entre els 34 i 36 graus. Esperam un cap vespre de cel mig ennigulat. Han tingut els nígols com a protagonistes durant el matí a Eivissa i a Formentera, també amb boires a Mallorca, i aquests nígols de les Pitiuses han de progressar a la resta de les illes i deixaran el cel una mica més enterbolit. Avui el vent bufa fluix, domina de component sud i la situació a la mar és molt tranquil·la i tenim mar rissada i marejada.

0: Però en tot cas les ones no passen dels 50 centímetres. Per demà divendres continua aquesta situació de calor extrema a tot l'arxipèlag. El vent gira component est i, per tant, canviarem una mica els pols de calor d'avui. Demà, allà on tindran temperatures més elevades, és a l'interior i ponent de cada illa. El llevant, de fet, és on davallarà una mica la temperatura. Tornarem a tenir, però, demà, valors que superaran els 40 graus a Mallorca i els 38 a Eivissa, 37 a Menorca. Per tant, atenció en aquesta calorada, que de moment no afluixa. Dissabte sí que poden tenir un parell de graus manco que aquests dies, però ja diumenge es torna a enfilar el termòmetre i tindran temperatures molt elevades també a inicis de la pròxima i superarem una altra vegada els 40 graus. Tots aquests dies amb pocs núvols, sense precipitacions, amb molt de sol i vent que en conjunt bufarà fluix.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Dues i set minuts i del mig d'aquestes temperatures extremes que estan patint aquest dia, avui han botat les alarmes per un incendi agrícola a la finca de Son Pons Nou, prop del barri de Son Sardina. Ha estat a un dels seus camps, tot i que ha estat de petites dimensions, preocupava, això sí, per la seva proximitat a un cable de corrent elèctrica. Ens ho explica la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia, quines són les novetats del fet?
3: Bon dia, així és. Incendi controlat i sense greus incidents ni víctimes. L'incendi s'ha originat a les 12:15 als camps d'aquesta finca, just de vora un terreny ple de llimoneres, i al lloc dels fets hi han anat els bombers de Palma i la policia local, i passada la 1 del migdia el foc ja estava controlat. La flama era gran, segons ens han comentat els bombers, degut a que s'estaven cremant elements de plàstic i, com heu dit, s'estava fent just davall uns tubs i un cable de corrent elèctrica, pel que s'ha demanat el tall del subministrament d'energia. Ara, l'inici de l'incendi de moment es desconeix. Per aquests motius, s'avisa a la ciutadania que la circulació dels serveis de metro entre l'estació intermodal i el Parc Vit queda temporalment suspesa a tota la línia i en ambdós sentits.
2: Gràcies, Neus Pericàs, per aquesta darrera hora. Mentrestant, avui també vos contam que a Eivissa les escoles d'estiu prenen mesures davant d'aquestes altes temperatures. Els infants que eren a l'escola Vendarabí han estat traslladats a un altre centre, a l'Institut Quartó del Rei, on hi ha aire condicionat. Ens ho conta Gemma Guasc.
4: Els boixos que han estat traslladats al centre amb aire condicionat noten el canvi a millor.
5: Mucho calor porque estaba jugando a la botella.
6: ¿Y ahora?
5: 100% bien. Aquí estoy bien, pero cuando salgo afuera hace muchísimo calor.
4: Altres asseguren que els és igual la calor.
7: Yo estic bé els dos, estava bé amb aquesta i amb l'altra.
4: A les escoles d'estiu de Santa Eulària han adequat els horaris de les activitats per fugir de les hores de més calor. A primera hora fan activitats exteriors, també jocs d'aigua i activitats aquàtiques, i a partir de migdia són a l'interior. És la regidora d'Educació i Joventut de Santa Eulària, Marisol Ferrer.
8: Perquè així que amb els nens puguen estar a espais exteriors, que no els tinguem tancats tot el dia, puguen estar a espais exteriors i puguen estar doncs, fent activitats que els refresqui. Després, a partir de les 12 del migdia, ja estan dins les aules fent activitats quan són les hores de més sol.
4: L'Ajuntament ha adquirit a més un aparell d'aire condicionat per al menjador, que és a l'escola Vendarabí. També s'han cancel·lat les excursions fins a la platja. Altres escoles municipals de l'illa han adoptat les mateixes mesures per evitar la calor.
2: Arribem a les 2:10. Ho dèiem en titulars. La plataforma Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per presumptament formar part d'un grup criminal. La denúncia és contra els seus portaveus per la publicació del Manual d'Acció contra la Turistificació que aquesta setmana s'ha presentat. En el document, recordem-ho, reivindiquen accions contra negocis del sector vacacional, immobiliari i també negocis que consideren responsables de la gentrificació. A més, en aquest manual es donen consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les empreses.
9: La firma jurídica MD Law Group, representada pel seu promotor, Dejan Todorov Stankov, ha presentat la denúncia davant del jutjat penal de Palma. A més del delicte de pertinença a grup criminal, Todorov imputa a menys turisme, més vida i a Ram Mallorca els delictes de coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció als danys d'especial gravetat. Deien Todorov anima a les patronals hoteleres i immobiliàries a sumar-se a la denúncia per exigir indemnitzacions milionàries pel lucre cessant contra el patrimoni personal dels portavors de les dues entitats.
2: En declaracions al programa El Dia, Dejan Todorov ha assegurat que els anàlisis econòmics i jurídics de la seva firma demostren que el principal factor que asfixia el mercat de lloguer aquí a les illes és l'extrema inseguretat jurídica provocada per l'ocupació i no el lloguer turístic.
6: Baleares es una sociedad democrática avanzada. La protesta es libre, pero el vandalismo y el sabotaje son intolerables. Hay que desmontar mitos. El turismo no es el culpable de la crisis de vivienda. El problema real de raíz es la inseguridad jurídica y la inquiocupación que asfixia el mercado. Frente a la coacción callejera, NMD Law Group respondemos con la máxima contundencia de la ley, denunciando a los radicales en el juzgado.
2: I avui el govern ha insistit que el manual d'acció és inacceptable.
9: El portaveu Antoni Costa ha demanat a l'entitat que rectifiqui i ha assegurat que bloquejar panys o fer pintades no és admissible.
10: Que rectifiquin. Perquè aquestes actituds radicals no representen el caràcter d'aquestes illes. Són unes illes de gent tranquil·la.
9: Tot i compartir el diagnòstic que les illes han arribat al límit, Costa ha defensat el dret a la protesta pacífica, però ha rebutjat qualsevol acte vandàlic contra comerços, empreses o turistes.
2: Per part seva, el Fòrum de la Societat Civil assegura que manté el suport a la manifestació convocada el proper 26 de juliol, tot i que no comparteix les que planteja el manual publicat per la plataforma. Pep Benedicto és el president del Fòrum.
11: Nosaltres hem de persuadir, hem d'enamorar, no?, en les idees, en les propostes. No, aquestes rotades no s'enamora ningú, no? Veritat? Aleshores, nosaltres hem de persuadir i ho hem de fer des de la forma més pacífica, com sabem fer i com hem fet sempre.
2: I després de les crítiques de les darreres hores, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha contestat que la violència s'executa des de dalt per part d'un model turístic que considera salvatge. Clàudia Matlla, bon dia.
12: Bon dia. La plataforma assegura que no incita a la violència, sinó que, de fet, la denuncia per l'impacte del turisme sobre la crisi de l'habitatge, l'expulsió de veïnats o la destrucció del territori. El seu portaveu, Dani Comas, ha assegurat que l'objectiu de la plataforma és generar debat a la societat i assegura que amb la publicació del manual s'ha aconseguit. A més, manté que la plataforma no ha comès cap delicte.
13: No plantejam com ens hem de defensar perquè sabem que el que estem fent no suposa cap fet delictiu i que el que estem representant és una majoria social de Mallorca que el que vol són canvis en les seves condicions de vida i una reducció del model turístic en favor de les seves condicions de vida.
2: Enmig d'aquest debat, el Fòrum de la Societat Civil adverteix que la intensitat turística de les Balears se presenta a riscos sobre la població i l'entorn que diu cal revertir. En aquest sentit, ha presentat avui una sèrie de propostes, com ara limitar la compra d'habitatges a grans tenidors, també reduir places turístiques i diversificar l'economia.
12: Defensen que cal corregir el model econòmic actual i que no n'hi ha prou amb contenir-lo. Pep Valero, membre del Fòrum, assegura que cal avançar cap a una alternativa més sostenible.
14: Necessitant reduir el pes relatiu del turisme dins del conjunt de l'economia, necessitant diversificar sobretot en el sector serveis, amb el tema de l'educació, de la cultura, de la sanitat, de la llengua.
12: Alerten que el model turístic no es tradueix en més riquesa per als ciutadans, sinó més aviat al contrari. Apunten que més de dues terceres parts de la riquesa de les illes es concentra en manco d'un 10% de la població. L'economista Ferran Navinés diu que aquesta no és l'única conseqüència negativa.
15: Aquesta intensitat, altíssima intensitat turística, per una part, és positiu des del punt de vista de l'eficiència i de la productivitat. L'altra cara de la moneda és que genera unes externalitats negatives altíssimes en termes d'inequitat social, en termes de condicions laborals i, sobretot, en temes de condicions socials.
12: Les propostes queden recollides en un document que serà presentat al tercer congrés del Fòrum el pròxim 13 de novembre i que posteriorment serà traslladat a les institucions públiques.
2: Mentrestant, l'economia de les illes continua creixent amb un augment del 2,9% durant el primer trimestre de l'any per damunt de la mitjana estatal. La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement. De fet, la despesa turística ha assolit un nou màxim històric, mentre que el nombre d'habitatges iniciats és el més alt des del 2008.
9: Però malgrat les bones dades econòmiques que ha presentat avui el govern, en l'informe de conjuntura econòmica adverteix que aquest creixement també comporta nous desafiaments. El vicepresident Antoni Costa ha expressat la preocupació de l'executiu per l'efecte crida que genera el dinamisme de l'economia amb l'arribada de més treballadors i nous residents, un fet que incrementa la pressió demogràfica i agreuja problemes com l'accés a l'habitatge o la prestació de serveis públics.
16: Que en un any s'han creat 17.000 afiliats més a la Seguretat Social. Quasi en total seguretat. Aquests 17.000 afiliats més a Seguretat Social, molts d'ells són persones que han vingut de fora. I això impacta sobre el creixement poblacional de les Illes Balears. I això és una conseqüència que vivim amb preocupació.
2: L'informe de conjuntura també posa en relleu alguns dels principals reptes que afronta l'economia balear. Els preus, per exemple, continua sent una de les grans preocupacions. La inflació se situa en el 3,4% per damunt de la mitjana estatal i el mateix executiu recorda que més de 8 de cada 10 famílies asseguren haver perdut poder adquisitiu.
9: També preocupa l'evolució desigual dels sectors econòmics. Mentre els serveis continuen creixent, el comerç al detall encadena 5 mesos consecutius de descensos. La indústria tampoc remunta, la producció cau un 6% i pel que fa al turisme, hi ha més visitants que fan més despesa, però passen menys dies. Per això, Costa considera que menys pernoctacions és més contenció turística.
16: Augmenten el nombre de turistes, però no ho fa el nombre de pernoctacions. Val? I això és una... De fet, que es mantinguin les pernoctacions implica que estem en nivells de contenció.
9: Costa també ha carregat contra el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanyol, Espanya, que ahir va ser a Palma, el vicepresident dona per fet que el nou sistema de finançament que pretén aprovar el govern Sánchez no tindrà en compte les necessitats de les Balears.
16: ¿Tiene en cuenta alguna reivindicación que históricamente hemos hecho desde Baleares? La respuesta es no. ¿Y entonces nos dice el señor Arcadi España que vayamos allí súper contentos a apoyar este sistema de financiación? Por el amor de Dios. Esto es un rodillo en toda regla.
9: En aquest sentit, el govern hi votarà en contra.
2: Dues i de 8 minuts. Aquesta setmana el debat polític també gira al voltant sobre l'absentisme laboral i les polèmiques paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que proposa reduir el salari dels treballadors que estiguin de baixa. I sobre aquesta proposta, els graduats socials diuen que la solució davant d'aquesta problemàtica no implica tallar prestacions, sinó prevenir.
17: Bueno, yo creo que sobre las palabras de Feijóo, sobre el absentismo, yo no es que no vaya a opinar. Creo que todo es respetable y mi misión hoy no es entrar en cada declaraciones políticas, no técnicas. Entonces, su propio partido, él mismo, pues tiene que ser quien defienda lo que ha dicho. ¿Y qué pretendemos? Una propuesta constructiva. La solución no pasa por recortar prestaciones, sino por gestionar mejor.
2: Són paraules de Joaquín Merchan, president del Consell General de Graduats Socials, durant la presentació del darrer informe sobre absentisme laboral. Merchan ha destacat també que les xifres obtingudes demostren que l'absentisme laboral ja és un assumpte d'estat.
12: Actualment són 1.400.000 persones treballadores les que estan de baixa, una dada que crida l'atenció, ja que l'any 2019 era de 450.000 persones.
17: El absentismo ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para ya convertirse en una tendencia estructural. Pero a la vista de lo que viene sucediendo en los últimos días, yo creo que ya estamos ante un asunto de Estado. Cada día más de 1.400.000 personas trabajadoras están de baja en España. Cada una ejerce un derecho protegido por la Seguridad Social y atraviesa un momento difícil de salud que merece cuidado y acompañamiento.
12: Aquestes dades criden l'atenció des de la pandèmia. Si s'investiga la raó d'aquestes baixes, apareix una nova realitat. Les baixes mèdiques ja són en gran part per problemes de salut mental. El que proposa Merchant davant aquesta situació és la reincorporació progressiva després de les baixes de llarga duració, canvis en la coordinació entre serveis públics de salut, mútues i prevenció empresarial i una prevenció amb enfocament sobre l'edat de les persones.
2: I també en plan laboral, a partir del curs que ve, els docents que vulguin allargar la seva jubilació als 70 anys ho podran fer. La Conselleria d'Educació modificarà els criteris. D'aquesta manera, els docents de 65 anys que vulguin seguir treballant a les PTUs a Menorca ho podran fer, ja que totes les places de docents són de difícil o molt difícil cobertura. Carme Moreno, bon dia.
18: Bon dia. La mesura servirà en part per pal·liar la falta de docents. En el cas de Mallorca, el conseller d'Educació, Toni Vera, ha dit que les condicions seran aquestes.
19: I si és de Mallorca, serà per equip directiu o per ser o ocupar una plaça de difícil o molt difícil cobertura.
18: La pròrroga de la jubilació dels docents es presentarà als sindicats aquest mes de juliol en les diferents meses educatives.
2: Dues i 21 minuts. Aena assegura que l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa no suposarà un increment en el nombre de vols i d'aterratges. Diu que el projecte tracta de modernitzar les instal·lacions i incomplir amb les normatives de seguretat. Ho ha dit després d'una reunió de la qual estava molt pendents amb representants polítics i del sector turístic a l'illa.
9: El vicepresident executiu d'Aena, Javier Marín, ha incidit en aquesta qüestió de no ampliació del nombre de vols i ha explicat que ara per ara l'experiència dels viatgers no és bona a l'aeròdrom d'Escodolà, que hi ha un baix índex de satisfacció dels passatgers i que s'han de modernitzar les instal·lacions.
20: A lo largo de los años han ido surgiendo una serie de cambios normativos, de necesidades en materia de seguridad aeroportuaria, en materia de controles de inmigración. Eso ha hecho que las superficies que se destinan a la prestación de estos servicios se hayan visto congestionadas, de tal forma que hoy día en el aeropuerto de Ibiza la experiencia percibida por los viajeros no es la que debe tener un aeropuerto como el aeropuerto de Ibiza.
9: El president del Consell, Vicent Marí, ha abordat la preocupació existent a Eivissa pel creixement de l'illa i de la contradicció que aquest projecte pot suposar amb les polítiques contra l'intrusisme que s'estan duent a terme.
21: Eivissa sempre ha manifestat la seva voluntat de modernitzar la terminal aeroportuària. Creiem que és una inversió necessària, però, com dic, ens preocupava aquest possible increment de capacitat. Però, sobretot, jo vull destacar la voluntat de col·laboració, la voluntat d'escoltar les demandes d'Eivissa, de tots els sectors, de manera que aquest projecte compleixi en els seus objectius de seguretat i legals, però també en els seus objectius de mobilitat, d'accessibilitat i que es facin de la mà del territori.
2: I a Menorca, un any més, Iberia operarà la ruta de servei públic entre Menorca i Barcelona. Segons ha avançat el PSOE, en els pròxims dies el Ministeri de Transport signarà el contracte que regularà aquesta connexió entre el 1 de novembre i el 31 de març de 2027. Àxel Camarasa.
22: Entre les novetats hi ha que s'inclou la tercera freqüència diària, llargament reclamada des de Menorca. Una vegada que hagi signat el contracte, dependrà de l'aerolínia treure els bitllets a la venda. Els socialistes confien que sigui quan abans i que no es demori en el temps. Anys anteriors, la comercialització dels passatges s'ha allargat, la qual cosa impossibilita la planificació de viatges. En aquest sentit, també s'havia reclamat que el Ministeri fes contractes més llargs i no només anuals, per no haver de licitar cada any amb tota la tramitació que suposa.
2: Dues i 24 minuts, ho dèiem en titulars. A prop d'un centenar d'alumnes s'han matriculat al nou batxillerat d'excel·lència que entrarà en funcionament al curs escolar que ve. Educació defensa la seva posada en marxa i nega que es tracti d'una iniciativa elitista i segregadora, com denuncia el sindicat Estell. Segons el departament d'en Toni Vera, aquest batxillerat és una aposta per l'educació inclusiva i està enfocat cap a l'alumnat que vol enriquir el seu currículum.
18: El conseller d'Educació, en Toni Vera, ha explicat que el primer curs, el batxillerat d'excel·lència, comptarà amb 8 professors i la previsió és que totes les places es cobreixin amb funcionaris de carrera. Quasi el 91% de l'alumnat matriculat procedeix de centres públics i un 9% de concertats. Vera ha defensat la posada en marxa del batxillerat d'excel·lència.
19: Volen fer un enriquiment curricular? El puguin fer. És lliure i s'hi apunta qui vol. Igual que qui vol fer un alt rendiment a tercer, quart d'ESO, primer i segon de batxillerat esportiu, se'n van al centre de tecnificació.
18: Avui a la Conselleria d'Educació hi ha hagut unes jornades dedicades al batxillerat d'excel·lència on hi han participat els equips directius dels tres centres educatius de les Illes on s'impartirà. També hi ha participat Miguel Campo, director de l'IES Diego Velázquez de Madrid, un centre que compta amb aules d'excel·lència. L'escoltam.
0: La inmensa mayoría de los alumnos del bachillerato de excelencia no son alumnos de altas capacidades, son alumnos con un interés por aprender, un mayor hábito de estudio, que tienen otros intereses más académicos. Obviamente también hay alumnos de altas capacidades.
18: El nou batxillerat d'excel·lència s'impartirà a l'Institut Nou Llorenç Villalonga de Palma, també a l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó i a l'IES Algarp de Sant Josep de Sa Talaia.
2: I en el que portem de setmana han arribat a les Balears 295 persones migrants a bord de 15 pasteres. Les darreres han estat interceptades aquest matí a la zona de l'Estofador i a la Mola de Formentera.
9: Són tres pasteres on hi viatjaven una cinquantena de persones d'origen magrebí. Se sumen a les 5 embarcacions arribades ahir també a Formentera i a Cabrera amb un centenar de persones. Segons xifres del Ministeri de l'Interior, enguany han arribat a les illes més de 2.800 persones en situació irregular.
2: Més qüestions. La UCO implica l'excap de gabinet de Pedro Sánchez en la contractació de l'Eire 10 a Correus.
12: És la conclusió que extrauen després d'analitzar els mòbils de 5 investigats en el cas l'Eire 10, que vincula Juan Manuel Serrano, que també va ser president de Correus, amb la contractació de l'exmilitant a l'empresa pública com a responsable de l'àrea d'administració local.
2: També als tribunals, la Fiscalia recorre la retirada del passaport de Begoña Gómez i demana la seva absolució.
9: El Ministeri Públic acusa el jutge Peinada de confabular sobre una suposada ajuda dels seus escortes per fugir i considera que la seva instrucció manca de rigor i de mesura. És el que ha asseverat el seu escrit de conclusions finals després de la instrucció del magistrat. Ara toca a l'Audiència Provincial pronunciar-se sobre els recursos.
2: I a l'exterior, almenys 14 persones han mort i altres 78 han resultat ferides als atacs que han llançat els Estats Units contra l'Iran en els darrers dos dies de tensions. És el darrer balanç que ha publicat el Ministeri de Sanitat del país, això mentre els dos països intenten reprendre la via diplomàtica. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord. Ho ha assegurat aquesta passada matinada des de l'Air Force One, tornant de la cimera de l'OTAN, en què ha explicat que, després de la segona onada d'atacs creuats d'aquesta matinada, Teheran s'ha comunicat amb Washington.
12: A la cimera, Espanya també ha estat protagonista. En menys de 24 hores, Donald Trump ha canviat d'opinió. Primer ha amenaçat en tallar tot el comerç amb l'estat espanyol, de qui ha afirmat que és un soci terrible, una causa perduda. Després ha assegurat que Espanya s'ha posat remei. Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, en declaracions a Televisió Espanyola, ha explicat que Pedro Sánchez va explicar durant la cimera l'augment ja anunciat fins al 2,1% de la despesa en defensa.
1: Lo importante es qué hace España como aliado de la OTAN. Y somos un aliado sólido, fiable, absolutamente indispensable para la seguridad euroatlántica. Y cuando uno mira el gasto, estamos donde todavía hay aliados que no han llegado. España está ya en el 2% del gasto. No todos los aliados pueden decir lo mismo. Hemos entregado todas las capacidades.
2: Així arribarem a les 2:30. Moment ara a l'informatiu migdia d'IB3 Ràdio per a la informació de proximitat.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca. 11 famílies han rebut avui les claus del que serà la seva nova casa. S'ha inaugurat la promoció d'habitatge públic de Sant Lluís. Els adjudicataris han acreditat un mínim de 10 anys de residència al municipi. El govern, a més, veu amb bons ulls la proposta de fer també habitatge social a l'edifici de Satanca, abandonat fa anys. Tot d'una, en donen més detalls.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Entrem en matèria. Avui de matí s'han entregat les claus de la nova promoció d'habitatges públics de Sant Lluís. 11 pisos ubicats al carrer del Bisbe Sever per a persones que han acreditat un mínim de 10 anys al municipi. Es tracta de 8 habitatges d'un dormitori doble i 3 habitatges de 2 habitacions. L'edifici té una capacitat total per a 27 persones i disposa més d'un local a la planta baixa. Entre les persones adjudicatàries n'hi ha 7 de soles, 2 adults amb persones majors a càrrec i també una parella. 4 dels arrendataris, a més, són majors de 65 anys.
3: Fins ara no, estava vivint a Vinissafua a platja, però vaig haver de deixar-se a casa i ara actualment estava vivint fa cosa d'un any amb el meu fill fins que no resultés adjudicació d'aquesta vivenda. No?
4: La meva mare, sí, i ens ha tocat aquest pis i estem molt contents i és una bona ajuda.
5: Hace 3 años estuve 2 años con un compañero, pero ya tuvo que vender la casa y tuve que volver otra vez a casa de los padres.
6: Perquè estic a un segon pis, vaig pujant i baixant ara amb una muleta, però antes me baixava amb una cadira especial perquè tenia molt de problema que se me rompia els ossos.
1: El preu final del lloguer en aquesta promoció oscil·la entre els 190 i els 560 euros al mes. En 6 casos, els inquilins s'han acollit a l'adequació del rebut del lloguer en funció dels seus ingressos. La promoció havia d'estar enllestida fa un any, el juliol de l'any passat, però no ha estat fins ara que s'ha pogut inaugurar. I en un futur, a més, ja es projecten noves promocions al municipi, tot apunta que l'edifici de Satanca es podria destinar també a habitatge social. Així ho ha confirmat el conseller José Luis Mateo.
7: Y viendo que la finalidad inicialmente perseguida pues no se puede llevar a cabo, para nosotros será un auténtico placer y un honor poder colaborar con el ayuntamiento y poder poner sobre la mesa la posibilidad de contar con más vivienda pública para residentes.
1: Una proposta de l'Ajuntament de Sant Lluís que el govern veu amb bons ulls.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Més qüestions. Els comptadors intel·ligents instal·lats per l'Ajuntament de Mo a Calallonga han detectat consums abusius d'aigua. Les sospites apunten al rec de gespa ornamental amb aigua procedent de la xarxa municipal. Des d'avui mateix, la policia ha iniciat ja les inspeccions. Els comptadors instal·lats a una 80ena de xalets d'aquesta urbanització avisen d'episodis reiterats de consum excessiu, un problema que el consistori s'ha disposat ara a tallar d'arrel. L'Ajuntament ja ha fet saber als veïns que no pensa deixar a passar aquestes irregularitats. Agents de la policia local visitaran els infractors per advertir-los i, si s'escau, per aixecar acta de la situació. Elena Costa és la primera tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Ciutat.
8: Aquesta setmana hem començat, de fet avui hem començat, i l'idea és pues, anar totes aquestes setmanes fins que haguem fet un poc d'aquells que nosaltres tenim detectats una visita a cada un per informar-los primer de que el rec de gespes a dia d'avui està prohibit i després anar prenent les mesures pertinents per mirar de reduir aquest consum.
1: L'anunci d'aquestes mesures ha coincidit amb la presentació avui d'una campanya de sensibilització adreçada als turistes per reduir el consum d'aigua durant la temporada d'estiu. L'aeroport ha estat elegit com a escenari per desplegar la major part de la campanya. Sentim el batle, Héctor Pons.
9: Aquesta campanya va dirigida que tota la gent que ve a Menorca, que ve a gaudir de Menorca, que ve a gaudir d'una reserva de biosfera, d'una illa que té les seves limitacions naturals, en sigui conscient que els acuïm, però que necessitem també el seu compromís.
1: En aquesta mateixa línia, el consistori acaba d'aprovar el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua i el Pla de Sequera per minimitzar els efectes de l'escassetat d'aigua. Les mesures inclouen protocols d'actuació immediata i objectius a llarg termini per mirar de reduir-ne el consum. Es Mercadal, el parc solar de Llinàrits-Vinissegui, preveu entrar en funcionament d'aquí a 2 mesos. Els promotors calculen que al setembre disposaran ja de totes les autoritzacions per posar en marxa la planta i començar amb la fase de proves. A hores d'ara s'ha finalitzat la construcció i instal·lació dels panells. Aquest parc tindrà capacitat per generar 30 megawatts de potència, es convertirà en el segon més potent de l'illa. Fa 2 dies es va declarar un incendi precisament en aquestes instal·lacions. Es van calcinar entre 3 i 4.000 metres quadrats. La ràpida actuació tant de l'Ivanat com dels bombers va permetre controlar les flames a temps i evitar-ne la seva propagació. Es desconeixen hores d'ara les causes del foc, però les dues hipòtesis principals amb les quals es treballa són l'escalfament d'un vidre o bé una guspira provocada per una línia de mitja tensió que travessa el parc.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I la costa de Ses Piques de Mó, que uneix el port amb la ciutat, ha quedat avui tancada al trànsit pel despreniment d'un mur. L'Ajuntament ha anunciat que s'ha hagut de tallar la circulació de vehicles i de persones per evitar riscos. A primera hora del matí, un tram d'aquest mur de contenció ha cedit i ha omplert la carretera de pedres i roques. Tot indica que ha estat provocat per una fuita d'aigua d'un immoble proper. No s'han produït danys materials i la zona ha quedat precintada per seguretat. I alò, els delictes penals cauen un 8%. Són dades del 2025 en comparació amb les de l'any anterior. Una bona notícia que s'ha posat sobre la taula durant la reunió de la Junta Local de Seguretat celebrada ahir. Per al consistori, aquesta reducció posa de manifest la importància de la tasca preventiva i de la coordinació entre la policia local i la Guàrdia Civil. Sentim el batle José Luis Beneham.
10: Són dades que demostren que la criminalitat ha baixat en el nostre municipi i això també, de qualque manera, ve a evidenciar la bona feina que s'està duent a terme per part de la policia local de l'OI i també de la Guàrdia Civil. La coordinació entre aquests dos cossos de seguretat, de cossos policials, ha estat i seguirà sent excel·lent.
1: La sessió va servir per coordinar els cossos policials de cara també a la celebració de les festes de Sant Llorenç. També es va abordar les mesures de seguretat relacionades amb l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost, així com el seguiment de l'adhesió al protocol Biogen i el repàs general de la temporada estival. Iberia operarà un any més la ruta de servei públic entre Menorca i Madrid. Segons ha avançat el PSOE, en els pròxims dies el Ministeri de Transports signarà el contracte que regularà la connexió entre el 1 de novembre i el 31 de març de l'any que ve. Entre les novetats s'inclou la tercera freqüència diària llargament reclamada des de Menorca. Una vegada s'assigni el contracte, dependrà ja aleshores de l'aerolínia treure els bitllets a la venda. Els socialistes confien que sigui com més pres millor i que no es demorin el temps. Anys anteriors, recordem, la comercialització dels passatges s'ha allargat i això ha impossibilitat la planificació de viatges. En aquest sentit, també s'havia reclamat que el Ministeri fes contractes més llargs i no només d'un any per no haver de licitar any a any amb tota la tramitació que això suposa.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
1: Més per Menorca considera que la reducció de 1.500 places turístiques anunciada pel Partit Popular és només, diu, un titular i no pas una mesura real de contenció. La formació ecosobiranista reclama límits efectius i un decreixement gradual de les places per reduir la pressió turística a l'illa. Sentim Esteve Barceló, coordinador de la formació i la portaveu al Consell, Noemi García.
11: En comptes d'aquest decreixement de places, de places que estaven inactives o places que se donaven de baixa, en comptes de que aquestes s'amortitzin i, per tant, decreixis nombre de places totals, el que fan és ressuscitar-les, es tornen a posar en el mercat amb una borsa de places temporal.
12: No volem xifres maquillades, el que volem és un decreixement turístic perquè Menorca sigui un lloc on s'hi pugui viure. Si continuem d'aquesta manera, al final Menorca serà simplement un aparador turístic.
1: El Centre de Salut del Sant Joan ha incrementat un 11% el diagnòstic amb ecògrafs en medicina de família en els primers 6 mesos de l'any. L'àrea de salut disposa des de l'any passat de 12 ecògrafs, als quals s'afegeixen 8 ecògrafs ultraportàtils destinats als centres de salut i també a les unitats bàsiques de salut, amb una inversió de més de 50.000 euros. Els centres també disposen ja de 40 dermatoscopis per tots els centres d'atenció primària per augmentar la capacitat diagnòstica de les lesions cutànies. Sentim la consellera de Salud, Manuela García.
13: Innovar, invertir en innovación, pero básicamente para aumentar la capacidad resolutiva de atención primaria. En atención primaria se resuelven prácticamente el 80% de los problemas de salud que tienen los ciudadanos, y es importante que tenga herramientas para poder diagnosticar y para poder tratar y para tener una mayor autonomía.
1: 2:40, avui és 9 de juliol, avui Ciutadella commemora els fets de la 9 de juliol de 1558, el que es coneix com a l'any de sa desgràcia. A les 7 del capvespre tindrà lloc al Teatre d'Esborn la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament amb la lectura de l'acta de Constantinople. Posteriorment, amb la conferència, la festa del 9 de juliol com a element del nostre patrimoni cultural i material, fortaleses, febleses i oportunitats, enguany a càrrec de la filòloga i historiadora Pilar Vinent Barceló, que torna a presentar aquest acte 43 anys després d'haver-ho fet per primera vegada. La sentim.
14: Aquesta festa, aquesta commemoració, aquest acte que fem avui, quines característiques té que el fan patrimoni cultural immaterial, quines coses representarien una feblesa o es poden millorar, de Menorca com a conjunt. Un sentit de conjunt de tota l'illa per poder anar endavant i tenir una Menorca com es mereixem. I reivindicar una mica tot aquest patrimoni que tenim.
1: En acabar la conferència es farà l'habitual ofrena al peu de l'obelisc de la plaça d'Esborn i més tard, ja a les 9, la mateixa plaça acollirà el concert L'Illa de la Llum. Amb la banda de música municipal, és una proposta que oferirà un viatge musical inspirat en els fets de l'any de sa desgràcia. Les excavacions a Torre d'en Golmés documenten un setè esquelet humà i permeten recuperar nous paviments de l'habitatge protohistòric. Aquesta troballa reforça la hipòtesi que la casa va ser abandonada en circumstàncies excepcionals, ja que la presència de restes humanes a l'interior d'un espai domèstic és un fet molt poc habitual en aquest període històric. És la principal novetat de la campanya d'excavació en el poblat que acaba de finalitzar. Sentim un dels arqueòlegs, Carlos de Salort.
15: La part meridional de Torre d'en Galmès, a la part sud, hi van trobar 5 morts. Però en altres cases que s'han excavat no n'han trobat cap. Per tant, hi ha com un... Com és que hi ha cases que sí i hi ha cases que no, no? Hi va haver cases que van estar colpides per aquesta situació conflictiva o aquesta pandèmia o no sabem bé què va passar. O hi va haver... O van succeint a totes les cases i en algunes d'elles es va decidir continuar la vida i en altres buidades d'esquelets i dues altres bandes o no ho sé, saps?
1: I els darrers minuts són per a la música, per explicar que una gran estructura flotant ha arribat aquest dimecres al Port de Mó per convertir-se en l'escenari de The Weight of Water. És l'espectacle de dansa i circ sobre l'aigua que demà i dissabte es representarà davant l'Illa del Rei en el marc del Festival Pedra Viva. En té més detalls, Cristina Tomàs.
16: Es tracta d'una estructura construïda als Països Baixos que, després de diverses hores de muntatge i una complexa operació tècnica, ha estat traslladada per mar fins a l'Illa del Rei, l'espai on tindrà lloc la funció. Sentim el director de Pedra Viva, Joan Taltavull.
17: És l'únic espai de tota Espanya que es podrà veure aquest espectacle. Per si Menorca, però també a l'Illa del Rei, no? Dins Esport de Mó, o sigui, tots els ingredients són molt bons perquè faci ganes tant a la companyia com a la gent d'aquí, tenir aquesta oportunitat de poder veure una companyia important d'Holanda.
16: L'estructura pesa prop de 1.700 quilos i, tot i això, ha de surar durant tota la representació. Segons explica el cap de Departament Tècnic de Panama Pictures, Axel Dickers, aquest ha estat el principal repte del muntatge.
18: Dancing on top of it, and what this decor scenography does is when they're up there, the boat flips down in the water. And sometimes also the performers are standing over there and it's going up again. So we're playing with the graffiti. It's very nice.
16: Per a Pedra Viva, aquesta també és una de les produccions més exigents que ha organitzat en els seus 15 anys d'història.
17: Realment són moltes peces que han de quadrar. I sí, sí, aquest i l'espectacle que ve també són treballs dels més complicats logísticament que han fet en la història del festival.
16: 6 intèrprets, 2 músics i una estructura flotant en constant moviment donaran forma a The Weight of Water, una proposta que combina dansa, circ i música en directe sobre la mà aquest divendres i dissabte a l'Illa del Rei.
1: Amb aquesta innovadora proposta arribem avui al punt final. Recordin que l'actualitat continua aquí, a IB3 Ràdio.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Dues i 45 minuts, temps ara per a la informació esportiva. El Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia, ja és a l'Illa per tancar el seu fitxatge a Abubakar Soumaoro. El conjunt vermell, per tant, és molt a prop d'aconseguir la cessió d'aquest jugador francès, que té 21 anys, juga de central i pertany a l'Hamburg, amb qui va disputar la temporada passada 4 partits a la Bundesliga. Es va formar el planter del Paris Saint-Germain i és internacional sub-21 en França. I l'altre nom és Zito Lubumbo, que hi va aterrar a l'Illa, on finalment quedarà. A falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà a vestir la camiseta del Mallorca. Això sí, falta confirmar si s'ha dit o traspassat. L'equip que va encetar ahir la pretemporada amb els entrenaments de Sant Bibiloni continua amb moltes baixes i recordar amb una única incorporació als entrenaments. Adri Fuentes, perquè pel que fa al segon fitxatge, Arnau Puigmal continua de vacances i s'incorporarà una mica més tard. Pel que fa als mundialistes, Johan Mojica i Samu Costa, el seu futur està per decidir-se, però amb tota probabilitat serà fora de l'Illa.
1: A Primera Federació, la UD Eivissa ha anunciat el seu 6è fitxatge.
2: L'equip que dirigirà Raúl Llona aquesta temporada va tancant una de les seves posicions. Ja té 3 porters en plantilla. Víctor Sancho, bon dia.
3: Bon dia. Amb l'arribada de Dimitrios Stamatakis, de 23 anys, els Blaucel tenen ara mateix 3 porters en plantilla. Stamatakis, format a l'Atromitos i a l'Atlètic de Madrid, ha passat per les files de l'Aldense i prové de l'Osasuna Promeses, equip que l'ha cedit a l'Eivissa. Stamatakis va jugar tota la primera volta d'inici fins que a mitjan temporada el tècnic Santi Castillejo li va donar la titularitat a Rafa Fernández. En principi, arriba per ocupar el rol de porter suplent. Andrés Prieto ha arribat amb més experiència a la categoria després de jugar 2 finals per l'ascens a segona divisió en la Ponferradina. Tao Paradovski, que va arribar a l'Eivissa el passat mercat d'hivern i que ha jugat un parell de partits com a titular per la baixa de Ramon Juan, no té el seu futur molt clar a una Eivissa que busca porters alts per aquesta temporada. Andrés Prieto supera l'1,94 i Stamatakis l'1,91. El francès és un porter petit i el club busca una altra alternativa. L'Eivissa ha anunciat 6 incorporacions fins ara, la majoria jugadors d'un perfil més físic. Han d'arribar molts jugadors encara, però el club té clar que el domini del joc per alt i la repetició d'esforços ha de ser una qualitat de la nova plantilla. L'Eivissa té ara mateix 18 jugadors en plantilla, però no compta amb un grapat d'ells. Busca sortida no només a Tao Paradovski, també a Munir Errajali, Sergio Díez, Tamir Glaser i Izan Jurrieta. En principi, han d'arribar entre 10 i 12 jugadors més. A gairebé 10 dies per a l'inici dels entrenaments, l'equip no té el 85% de la plantilla que Raúl Llona volia tenir tancada per a l'inici de la pretemporada. Però la direcció esportiva accelera les negociacions per intentar donar el gust al seu tècnic.
1: I el Mundial d'Espanya cercarà demà a les semifinals.
2: Per aconseguir-ho haurà de guanyar Bèlgica demà quan siguin les 9 del vespre. La selecció tan sols ha aconseguit 2 vegades en la seva història classificar-se per semifinals. La darrera va ser l'any 2010, quan varen aixecar la Copa, i abans, el 1950, va ser el Mundial del Brasil. Els belgues no guanyen Espanya des de fa 40 anys. Va ser als quarts de final del Mundial de Mèxic 86 i va ser a la tanda de penals. Tot el que ha vengut després han estat victòries espanyoles, 7 i un empat. Els espanyols arriben en immillorable moment, 35 partits invictes. Sentim Dani Olmo.
4: De afrontar cada partido como si fuese una final. O sea, sí, nos lo transmite el míster también, que el partido más importante es el siguiente que está por venir y ese es el objetivo. El llevar 35 partidos ahora seguidos invictos sin perder tampoco es un objetivo que nos poníamos en el primer partido, pero sí que el objetivo es ganar todos. O sea que nos alegramos que de esa racha, evidentemente, y queremos alargarla pues como mínimo hasta la final.
2: A més, la selecció continua deixant la porteria a 0.
4: Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. Sin duda es un trabajo espectacular también de la defensa, de toda la línea defensiva, tanto de Unai como todos los que han jugado y de todo el equipo. Entonces es un hito histórico, ya lo está siendo para Unai, que nos alegramos mucho por él. Si tenemos portería cero, estamos un pasito más cerca también de ganar, porque estamos metiendo goles y teniendo muchísimas ocasiones, así que también es un objetivo para todos.
2: Contra Bèlgica, els espanyols cercaran batre el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, que coneix bé a la Lamine Yamal.
5: Yo creo que España tiene mucha calidad también en centrocampo. Yo creo que Lamine es Lamine. Sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno. Es muy rápido, muy ágil, puede pasar de dos. También los pases al hueco. Yo creo que al final es intentar defender muy cerca de él. Y cuando podemos hacer un dos contra uno, yo creo que es así como se intenta frenar a Lamine. Pero Lamine es una estrella, es un gran jugador y obviamente es difícil frenarle.
2: Els quarts de final s'encetaran avui a les 10 del vespre amb el partit entre el Marroc i França. Un mallorquí, Xavi Riad, defensant la camiseta marroquina, cercarà continuar fent història. Dissabte serà el torn del Noruega-Anglaterra i diumenge l'Argentina de Leo Messi cercarà un bitllet per a la penúltima ronda davant Suïssa.
1: Parlem ara d'Alexia Putellas perquè ja té nou equip.
2: El London City de la Women's Super League és el nou club de la catalana que tornarà a compartir equip amb la mallorquina Lucía Corrales i que s'enfrontarà a Mariona Caldentey i amb l'Arsenal. Amb totes dues va compartir molts anys al Barça. La dues vegades pilota d'or ha signat amb el club londinenc fins al juny de 2029 i assegura que vol continuar competint i guanyant. La sentim a la seva presentació i a Nova York.
6: Yeah, for me it was easy decision.
7: Per a mi va ser una decisió fàcil perquè vull competir cada cap de setmana. Per això he vengut a Anglaterra, perquè estic emocionada de jugar en aquesta lliga i no sols per jugar, sinó per guanyar. Hi ha un procés per davant, sé on està el club i es tracta d'una transició, però la meva mentalitat és guanyar tot.
2: Alexia es converteix en la jugadora més ben pagada del món, fitxant per un club independent que aposta en ferm pel futbol femení en els seus tan sols 7 anys de vida, tot gràcies a la inversió multimilionària de la presidenta Michelle Kang.
6: I love competing and being in...
7: A mi m'encanta competir i estar a la Lliga Anglesa és un repte, però és més repte encara estar a un club independent. Per mi aquesta va ser una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha cap equip masculí darrere i compartim la mateixa visió. Recordo una de les frases que em va dir Michelle quan em va reunir amb ella, que el futbol femení no és una activitat caritativa, i vull dir això perquè realment ho crec.
6: Because I really believe that.
1: En futbol sala, l'Illes Balears per la futsal ha anunciat avui el seu primer reforç per a la pròxima temporada.
2: I es tracta del retorn de Diego Núñez. L'ala brasilera firma fins al 2030 i ho fa després de vestir la camiseta del Benfica portuguès les darreres tres temporades. Núñez va deixar molt bon record a l'Illa en els 5 anys que va defensar la camiseta del Palma. Ara encetà una segona etapa en la qual espera donar moltes alegries.
8: Tengo muy buenos recuerdos de este lugar. Tengo fotos, tengo vídeos. Este equipo no es solo un club de fútbol sala, es una familia. Siempre que estuve aquí me he sentido muy, muy, muy feliz, muy acogido por la gente. Y decir que vuelvo a casa y decir que os voy a dar mucha alegría.
2: Núñez está feliz de cumplir el seu desig, tornar al club que tant va apostar per ell.
8: La verdad que muy contento, ese deseo no era solo mío, era un deseo también de mi familia. El Palma me acogió cuando yo aún no tenía un nombre, aún no era conocido. Tirao y Vadillo han apostado por mí mucho y yo creo que Vadillo hizo un gran trabajo conmigo y al final la cosa fue muy bien y el deseo desde que me fui siempre fue bueno.
1: En bàsquet, Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palmer Bàsquet.
2: El tècnic basc de només 28 anys arriba a l'equip procedent del Biele, amb qui ha fet una gran campanya a la segona FEB disputant una fase d'ascens a la segona categoria del bàsquet espanyol. I el Fibui Mallorca ha fitxat Jordi Simeunovic. L'ala pivot serbi arriba de l'Spanish Basketball Academy de la segona FEB amb mitjanes de 9,8 punts per partit.
1: I acabam amb tennis perquè a Wimbledon ja estan definides les semifinals.
2: Alexander Zverev i Arthur Ferri s'enfrontaran a les semifinals després de guanyar els seus respectius partits de quarts. L'alemany, guanyador del darrer Roland Garros, va superar Taylor Fritz en 3 sets i també, sense cedir cap set, va guanyar Ferri a Flavio Cobolli. L'altra semifinal ja estava definida, el número 1 del món, Jannik Sinner, s'enfrontarà a Novak Djokovic. Totes dues semifinals es jugaran demà.
1: Són les 2:55. Fem una pausa i després vos contam la nova programació de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
9: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té vades del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
10: Chico, al lío, pide un crédito.
11: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
10: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Un total d'11 concerts a l'Auditorium de Palma conforma la nova temporada d'abonaments 2026-2027 de l'Orquestra Simfònica Illes Balears. Reunirà alguns dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional.
1: Una programació ambiciosa, diversa i emocionant. Així es presenta la nova temporada d'abonaments de l'Orquestra Simfònica, que començarà el 8 d'octubre amb el prestigiós violoncel·lista Kian Soltani i que reunirà alguns dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional. Pablo Mielgo és el director de l'Orquestra Simfònica.
2: Cargada, como siempre, de grandes nombres y, de hecho, no hay más que ver, por ejemplo, cómo abrimos y cerramos la temporada con probablemente el mejor chelista y el mejor flautista que hay en este momento en el mundo, con Kian Soltani y Emmanuel Paut.
1: La renovació dels abonaments es farà a partir del 7 de setembre, mentre que els nous abonaments es podran fer a partir del 21 del mateix mes. La Simfònica aposta per atraure el públic jove i per aquest motiu tindrà preus especials per a estudiants d'escoles de música. Cristina Martínez és la gerent de l'orquestra.
3: Apostamos por la gente joven y hacemos los precios de estudiantes y las escuelas de música a 5 euros por concierto. Que esto queremos apostar por la gente que en un futuro serán músicos.
1: A més d'aquests concerts, els abonats podran gaudir de 5 xerrades a càrrec de Pere Estelric i d'un concert exclusiu el 18 de desembre a la Capella de la Seu.
0: Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor caminar. I es Jardí fa enguany un pas més de la seva evolució, aquest cicle de concerts que cada estiu transforma el recinte de la Mallorca Life a Calvià en un dels grans punts de trobada musicals de les illes, en renou imatge i infraestructures, també amplia l'oferta cultural amb nous espais pensats perquè el públic pugui gaudir del recinte des del mateix moment de l'obertura de portes. Avui vespre, aquests que sonen de fons, Xambau, seran el plat fort.
1: La setmana passada va ser Fatboy Slim, la que ve serà Camela i més endavant Ivan Ferreiro, Sidecars o Los Delincuentes, entre d'altres. A més de l'escenari, el Happening Market, un espai de gastronomia, artesania i disseny. La diferència, però, és que el control d'accés als concerts s'ha traslladat a l'entrada de l'escenari principal, de manera que qualsevol persona pot passejar pels voltants.

0: I avui s'ha apagat aquesta veu mítica mort. Bonnie Tyler tenia 75 anys.
1: L'artista britànica va actuar l'estiu passat al Festival de Port Adriano, a Mallorca, celebrant els 50 anys de carrera. Allà va repassar alguns dels grans èxits que han marcat la seva carrera, com aquest que sentiu, una peça que va sonar també l'any 2005, quan Bonnie Tyler va actuar a Eivissa, on la seva veu rompuda va commoure els assistents com ho ha fet al llarg de la seva extensa carrera.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dijous, 9 de juliol. El servei de metro de Palma continua a hores d'ara suspès per un incendi de rostolls que s'ha produït a prop del polígon de Son Castelló. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Les flames ja han estat extingides, però els bombers de Palma continuen a la zona valorant els danys. I és que aquest incendi s'ha produït en un terreny per just on surten a superfície les vies del metro. I ara valoren si el servei es pot reprendre. Les flames han provocat una densa columna negra que ha fet botar tot d'una.

0: Directa, no violenta, és una manera més de protesta dels moviments socials i ecologistes. El seu portaveu, Dani Comas, valora més positivament que s'hagi generat aquest debat a la societat.
1: El que estem representant és una majoria social de Mallorca que el que vol són canvis en les seves condicions de vida i una reducció del model turístic en favor de les seves condicions de vida.
2: Parlant sobre el debat del model turístic, AENA assegura que l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa no suposarà un increment en el nombre de vols i d'aterratges.
0: Diu que l'objectiu del projecte és modernitzar les instal·lacions i complir amb les normatives de seguretat. Ho han assegurat després d'una reunió amb representants polítics i també amb el sector turístic de l'illa. Javier Marín, vicepresident executiu d'AENA.
3: La prestación de estos servicios se hayan visto congestionadas, de tal forma que hoy día en el aeropuerto de Eivissa la experiencia percibida por los viajeros no es la que debe tener un aeropuerto como el aeropuerto de Eivissa.
2: Localitzades dues pasteres més a les Balears, una ha estat interceptada a Santanyí i l'altra a Formentera.
0: Les dues han estat trobades a les 9 d'aquest matí, la primera amb 8 persones, la segona amb altres 14, totes d'origen magrebí. En el que portem de setmana ja són 317 els migrants que han estat rescatats després d'arribar a les costes balears des del nord d'Àfrica. La majoria han tocat terra a Formentera.
2: D'altra banda, un centenar d'alumnes de les Balears han sol·licitat accedir al nou batxillerat d'excel·lència.
0: La nova línia educativa s'estendrà el pròxim setembre amb 8 mestres. El conseller Antoni Vera respon així a les crítiques del sindicat STEI. Assegura que el nou batxillerat no segrega, sinó que ofereix, diu, oportunitats a alumnes que fins ara no en tenien.
2: I a partir del curs que ve, els docents que vulguin allargar la seva jubilació als 70 anys ho podran fer.
0: La Conselleria d'Educació modificarà els criteris. D'aquesta manera, els docents de 65 anys que vulguin seguir treballant a les Pitiuses i a Menorca ho podran fer, ja que totes les places de docents són de difícil o molt difícil cobertura. La mesura servirà, segons ha explicat el conseller Antoni Vera, per pal·liar la falta de docents.
4: Volen fer un enriquiment curricular? El puguin fer. És lliure i s'hi apunta qui vol. Igual que qui vol fer un alt rendiment a tercer, quart d'ESO, primer i segon de batxillerat esportiu, se'n van al centre de tecnificació.
2: I el Consell de Mallorca ha aprovat avui la instrucció que regula l'ús de vehicles oficials després del cas Bastard.
0: El reglament estableix, per exemple, que els cotxes han de pernoctar en els aparcaments dels recintes adscrits i que han d'estar sempre degudament retolats, normes que el vicepresident segon va incomplir. L'Esquerra està d'acord amb aquest protocol, però insisteix en l'aplicació de sancions i, sobretot, a la dimissió de Pedro Bastard.
2: Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris i també l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Maria Antònia Suau. Ara fem un tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1186. Heu de saber que avui fa 458 anys del tràgic assalt turc a Menorca que va donar nom a l'any de la desgràcia.

Bon dia, sí, va ser dia 9 de juliol de l'any 1558, quan va tenir lloc l'any de la desgràcia, el tràgic assalt i saqueig de Ciutadella per part d'una flota otomana que formaven 150 galeres. Els turcs varen destruir la ciutat, varen matar nombrosos defensors i es varen endur d'haver 4.000 persones com esclaus cap a Constantinoble. Allà, aquests homes i dones, fets captius, varen ser venuts com esclaus, tot i que alguns finalment varen poder ser rescatats per diversos mitjans. Arran d'aquests fets, el 1558 es coneix entre els ciutadellens com l'any de la desgràcia. Aquest episodi es commemora solemnament cada any a Ciutadella, avui, en diversos actes institucionals i religiosos, com la lectura al consistori de l'històric document conegut com l'Acte de Constantinoble. De fet, a Ciutadella hi ha una cronovia, un carrer que recorda aquesta tragèdia. És el carrer del 9 de juliol, per recordar l'assalt turc que va patir Ciutadella tal dia com avui del 1558. L'obelisc també de Ciutadella, situat a la plaça del Born, es va erigir per commemorar els 300 anys d'aquell esdeveniment. De fet, encara es fa servir l'expressió «això és de l'any de la desgràcia» per la magnitud dels fets d'ara fa més de 450 anys. Començam.

Raimund Tendel. Tendel, amb Margalida Mateu.

Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules, amb l'actualitat del dia i també amb els pobles de les Balears. Aquest programa, com sempre, té totes les lletres. Avui són dijous, dia 9 de juliol, i qui les saben totes són en Celestia Oliver i na Maria Pons.

0: Bon dia, com estem, Celestí Olivem?
1: Bon dia.
0: Bon dia, Maria bé. Pons, com anam?
2: Bon dia, molt bé.
0: Bon dijous, ja són dijous.
3: Sí, sí. Dijous.
0: Se nota, no, el Natau?
3: Sí.
0: Ah, que sí? Mm. Com avui hi ha molt de concerts, demà també, passat demà també, i per totes les illes.
2: Clar, perquè és dijous i és estiu, perquè és que això encara fa suma que hi hagi tant de plans i tantes coses per fer.
3: Totalment. Ganes de passar l'estiu.
0: Sí, així és. Sí. En parlarem d'alguns, no poden xerrar de tots, és que passen a Balears perquè no mos bastarien.
2: No mos dona.
0: Aquestes 3 hores de programa, però sí mateix, tindrem de fer un bon grapat de continguts. I Maria, començant per tu.
2: Jugarem a la batussa de Tèntol, que varen començar aquesta setmana amb un poble de les Balears. Repassarem també l'actualitat del dia i parlarem amb la contrabaixista i compositora de jazz, Julia Valle, per dos motius. Un és pel concert que farà aquest dissabte al Port d'Andratx.

0: per altra banda, perquè Júlia Valle aprofitarà l'avinguda al Festival de Jazz d'Andratx per presentar el llibre Cervell en equip, neurociència per a l'exercici i la motivació a música. Perquè, a banda de la música, Valle també és una apassionada de la neurociència i d'analitzar el cervell quan fa música.
1: Idò, que bé, parlarem avui amb ella de tot plegat, és un dels concerts que es fa aquest cap de setmana en Esport d'Andratx i jazz, però avui també hem de parlar de cine en aquest programa perquè vendrà la nostra col·laboradora Eugenia San Pedro i avui mos du una pel·lícula d'aquelles de tot el contrari d'allò que tenim ara, de muntanya, de fred, de neu, sí, sí, sí, sí.
2: Refresca.
1: Mos refrescarà una mica, tot i que és un drama absolut.
3: Avui a Pla Subjectiu vos duc una pel·lícula que m'ha deixat aferrada a sa butaca de principi a fi, Balandrau ben salvatge, sa reconstrucció d'una història real, sa pitjor tempesta de sa història dels Pirineus, que un 30 de desembre de l'any 2000 va costar sa vida a 9 excursionistes. Un thriller de supervivència que està molt bé. Després el comentam.
4: Bon Nadal!
5: Bon Nadal!
4: Germanet, bon Nadal!
6: I això vol dir...
7: Si et vols casar amb mi...
8: Pugem al Balandrau.
9: Potser després també ens veiem.
10: Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.
1: Sí, d'aquelles pel·lícules que t'asseus a sa butaca, quedes allà aferrat, com diu Eugenia, sents el fred que passen els de la pel·lícula, no nosaltres, en aquest cas, i fa plorar. I molt. Després en parlarem. Balandrau és una pel·lícula catalana que ja és a moltes plataformes i que avui la vol comentar Eugenia San Pedro. Però tenim notícia del dia, Celestí.
2: Sí, perquè ja que aquests són els darrers dies d'exàmens a la universitat, han volgut parlar amb aquells que volen accedir a cursar estudis universitaris.
1: De fet, aquest que parlarem avui, sí. Accediran.
2: Exacte, són, sí, accediran perquè són els alumnes que han tret les millors notes de l'ESPAU, és a dir, de la selectivitat d'enguany.

0: I doncs sí, són els millors.
1: Són els més excel·lents.
0: Sí, parlarem amb qui ha tret la millor nota de selectivitat de tot Balears i llavors...
1: Que és una menorquina.
0: És una menorquina.
1: De Teresa.
0: Exacte. I llavors dos mallorquins que són les
1: segona
0: i tercera millors notes.
1: Molt bé, doncs
0: molt
1: gràcies de...
0: Viuen aquest estiu de
1: pla. Ah, sí, aquests se'l passaran bé.
2: S'ho mereixen el manco.
1: I tant.
0: Això mateix. Bé, i a la tercera hora d'Atento, a partir de les 5, conversarem amb el músic porrerenc Joan Martorell, perquè demà divendres, dia 10, en el Castell de Bellver, dirigeix un concert molt especial amb la banda municipal de Palma, que celebra els seus 60 anys.

0: Déu.
1: Ens visitarà Joan Martorell, perquè dirigeix la banda municipal de Palma demà mateix en aquest concert especial per commemorar els 60 anys de la banda, però també el compositor campaneter Antoni Mairata, que de fet és qui està al darrere d'una de les composicions que sonarà, el Manco d'una, que sonarà en aquest concert de demà, que és de cinema simfònic. Ho fan per celebrar aquesta efemèride dels 60 anys i presenten aquesta proposta única dedicada a la música de cinema contemporània, amb especial protagonisme per compositors nascuts o vinculats a Mallorca i en el panorama audiovisual espanyol, amb bandes sonores o amb cançons de pel·lícules com, per exemple, el 47, el 47, d'aquí que sentim na Valeria Castro, que està inclosa dins aquesta banda sonora, però el programa inclou música de creadors a banda d'Antoni Mairata, com Joan Valent, Tolo Prats, Mercè Pons, Juli Reyer i Sergio Llopis, a part de Joan Martorell, que dirigeix tot aquest concert.
2: Exacte, i que també se tocarà una composició seva. Així que això serà demà en Castell de Bellva. Avui també hi ha un concertasso de simfònic en el Castell de Bellva. És que és massa, hi ha moltes coses. Massa. A partir de les 5:30, avui hem de parlar però de pagesia en aquest programa. I atenció, perquè en Tomeu Mesquida ha vingut a revolucionar el programa.
3: Bon dia, com anant? Com esteu? I d'avui, sense que servesqui de precedent i excusat amb aquesta calor que me farà perdre el boll, venc a polemitzar. Què fa que un trampó sigui un bon trampó? Què fa que un tombet, quan l'acabem, molt volguen llepar els dits? I doncs ja vos ho dic jo, no penseu més. A servir terneta no podria ser una altra cosa. És el producte, evidentment. I què farem aquest estiu per tal de determinar quins són els millors productes per a aquests plats tradicionals? Unes olimpiades, les olimpiades d'estrampó. O tant, tècnics, pagesos i gent de fora vila decidirem injustament, ja vos ho dic, serà injust, quins productes són essencials per fer aquestes elaboracions. Avui, es prova arròs. Fins ara.

0: comencen oficialment les Olimpíades del trompó.
1: Antoneu també s'hi ha posat, eh? Sí. També vol fer una batussa.
2: Sí. Margalida Celestí, m'encanta aquest tema, estic molt emocionada amb aquesta gran proposta que mos ha arribat. Sí, sí. Sí, que...
1: Jo, si n'he de dinar i n'he de sopar i n'he de berenar, trampó, ja me va bé.
2: És tot s'estiu, que... Sí. Sot d'esteu, sí. Ja tornem.
1: Som de competir.
0: Avui competeixer el preva. En tots els seus formats.
1: Sí.
0: Com ha de ser el preva que va un trampó?
1: Clar. Quin ha de ser?
0: Quin ha de ser?
1: Com ha de ser? Sí, quin
0: comencem
1: ha de ser?
0: Comencem pel preva.
1: Bona cosa.
2: És un ja, ja debat.
0: Altres ingredients.
1: Sí, perquè aquí hi ha...
0: Hi ha una olimpiada.
1: Hi ha una olimpiada i un bon tema. Un tema, com a mínim, de taula, sí.
2: Polèmic.
0: I tant, sí. I tant que sí. I de moltes ganes que venguin, Tomeu, i comença aquesta olimpiada del trampó. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Ja ho sabeu, com sempre ho podeu fer per diferents canals a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
3: Sí. 646 93 45 01 al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: Ens podeu escriure a l'Instagram de Tentol, @tentolIV3. També tenim Facebook de Tentol.
2: O bé el correu electrònic.
0: Ai, oh, sorpresa! Ai, que m'he avançat jo avui.
2: S'emoció, Margalida, per aquest gran moment que tenim.
0: Exacte.
2: Sempre cada dia, que ja és tradició. Idò, que nosaltres, aquest correu electrònic, que tentol@ivetresradio.com.
0: Idò, si tot això teniu, per favor, contacteu amb nosaltres, si teniu vacances, si no, si aneu a fer feina, si no, si torneu, si veniu a sinau, o a feis, o a desfeis, o a cuinau, o a
1: quin preva posau en el trampó.
0: També.
2: Que mos diguin coses, però de veres, eh? Sí. Que no es dic coses, sí. De ja te diré coi, no te diré res.
0: Exacte. Molt bé, idò, ara el que hem de fer, però, és conèixer el nostre tècnic, la persona que avui maneja el so d'aquest programa, que seria incapaç de fer un trampó sense preva. Incapaç, és que clar, això sí, sí,
1: no
0: un sacrilegi.
1: És que, diu que no, és que ja directament no se fa.
0: Avui.
1: No se pan de trampó.
0: Avui les vies de so. En Lluís, portes-ho. Lluís, moltes gràcies. Se'ns han fet les 3:20 i ara mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a la batussa de Tento.
3: La rabiosa actualitat.

0: de si avui, ara tot d'una coneixerem quin és el poble amb el qual jugarem avui. Atenta'l, ja sabeu que cada dia i durant aquests mesos de juliol i d'agost dedicam el programa a un poble de les nostres illes. L'objectiu és que el representant de cada poble venguin, facin el màxim número possible de punts, perquè a principi de setembre farem aquestes semifinals i sabrem quin és el poble més tentol de les illes a la gran final, que això haurem d'esperar al setembre. Mentrestant, anant rebent aquests pobles que estan entusiasmats, que juguen la mar de bé, i que ja han passat Pollença dilluns, va fer 56 punts, Montuïri dimarts en va fer 73, ahir dimecres Sant Joan en va fer 63 de punts. Per tant, ara sabrem quin poble jugarà avui i, per tant, qui se sumarà en aquesta classificació.
1: Veurem quina puntuació fan, si s'imposen, si queden més en va, més enrere, ja ho veurem. Bé, idò, el poble que avui fa la batussa, passa per la batussa de Tèntol, és... Llubí!

0: I sí, no m'hi demanava, perquè ho posa Honey Honey.
1: Que és un temazo, no hi havia res a dir, però no, dic, man, quina temazo, com hem filat aquí.
0: Això, Sant Filoi, ha estat perquè a Llubí fan sa fira de sa mel.
2: Clar.
1: I perquè fan molta mel, sí.
0: És un poble que, tot i que també se coneix per ses tàperes,
2: tenen tàperes i tenen mel.
0: També tenen mel. Avui, el poble de Llubí. Llubí, un poble i municipi d'Esplà de Mallorca, té una població de més de 2.500 habitants, molt semblant a la de Sant Joan, que hi va passar per aquí, i és un municipi famós per ses tàperes, tot i que ho comparteix en Campos, això sí. Gaudeix de tranquil·litat d'un paisatge de malers i garrovers i destaca també, com dèiem, per sa fira de sa mel. Llubí ve del topònim romà Castrolupino, que vol dir Castell Llubí, i el nucli urbà es troba entre dos promontoris, entre els quals passa el torrent d'Humedrà, que mor a l'Albufera de Muro.

0: el jardí.
1: I aquesta cançó que sentim és d'un grup que es diu Tàpera, així que mos venia prou bé també per xerrar d'aquesta població. Els habitants de Llubí són coneguts com a llubiners i llubineres, i les activitats principals dels pobles són les derivades de productes agraris, tal com conserves, que se fan de tot tipus, i molt especialment la comercialització de la tàpera amb moltes de les seves variants. En aquesta, probablement, la faceta industrial més coneguda de la vila, on tenen també les famoses destileries dedicades a l'obtenció i comercialització de licors de diversa índole. Dins el terme municipal de Llubí també s'han localitzat més de 30 jaciments arqueològics, 30, d'ençà del 2000 abans de Crist, èpoques pretaleòtiques i taleòtiques, coves naturals i artificials o d'enterrament i també poblats taleòtics, com per exemple els de Racons. I ara venen els refrans que tant li agraden en Celestí. Sí. Començaré jo avui. A Llubí, per tocar l'orgue, posen dos porcs dins un sac. Un fanyic, l'altre fanyac, i se venen com un rellotge. Ah.
2: I jo te'n diré una altra, Margalida. A Llubí, dues fredines se deixaran obrir a Espanya.
3: Troc que són molt verdes avui, aquestes propostes.
1: No sé què ha passat a Llubí. Això, la cultura popular, nosaltres només ho recull. Encara n'hi ha una altra. Llubí, és prop d'allà i lluny d'aquí.
2: Ah, clar.
1: Idò.
2: Bé, n'hi ha bola.
1: Sí, n'hem trobat. Avui jugarem amb el poble de Llubí. Penta.

moment per la pregunta, perquè avui també tenim pregunta, pregunta del dia. Ja sabeu que durant aquestes batusses de l'estiu de Tèntol, durant aquest programa, es demanam els pares gentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat o del seu redol. Avui, òbviament, vos demanarem quin és el malnom, el pare gentilici dels habitants de Llubí.

0: I com sempre, per jugar nosaltres teniu dues opcions. La pregunta d'avui és quin mal nom tenen els habitants de Llubí.
1: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story, com sempre, de l'Instagram, @tentoliva3, o ens podeu telefonar al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastem aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: Quasi són les 3 i mitja i tot no coneixerem els nostres concursants avui de Llubí, però abans m'ha telefonat en Joan de Palma. Joan, bon dia, com anem?
1: Bon dia, com va?
0: Molt bé, i tu?
1: Va bé.
0: Que coneixes gent de Llubí?
1: De Llubí em vaig conèixer un pillerista, però fa molt d'anys.
0: Ah.
1: Ja tinc 93 anys.
0: Uau.
2: 93.
0: Molt bé. Idò, gràcies per escoltar-nos, Joan.
1: Estic fent la fiesta ara.
0: Ah, veus, això és bona,
2: bona cosa.
0: Bona cosa, m'ha dinat. Amb aquesta calor, val més estar un poc ajuguts.
1: Sí, no és bo. Sí, però bueno.
0: Joan.
2: I si vos endormissau en Tèntol, també va bé.
0: També.
2: Sí.
0: Allò important és que hi sigueu.
2: Sí.
0: Que, quin mal nom creus que tenen els habitants de Llubí?
1: El gentilici.
0: El gentilici, venga.
1: Llubiner.
0: Llubiner, exactament. Correctíssim. Llubiner i llubinera. I crec que també hi ha una... No hi ha una empresa que se diu? Que et fan... Olives...
1: Llubinense.
0: Sí, no és vera.
1: La Llubinense, que és un restaurant, no?
0: Ah, també?
2: També.
0: Teniu raó. Mm.
1: Sí.
0: També. Hi ha moltes coses. Sí. Cas Llubiner, se diu? Exacte.
1: Ah, això m'ha dit.
0: Idò, Joan, moltes gràcies. Que passeu bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vos deixem descansar un poc.
1: Gràcies per el programa. Gràcies,
0: Joan. Gràcies.
1: Adéu.
0: En Joan, que mos telefonava de Palma, té 93 anys i ara és el moment de becar un pot també, però també d'escoltar la ràdio. És que tot se pot fer en aquesta
2: vida. Tot se pot fer, sí.
0: Clar que sí. Idò, com vos dèiem, dit això, també mos han contestat a Instagram. No només diuen Llubiner i Llubinera, sinó que també sabeu que tenen un mal nom que serien taparots. Així mos ho diu una Marta. Marta Matutano diu, Llubí són taparots. Mos podem imaginar per què?
2: Clar.
0: Per les tàperes.
2: Sí, és una evidència.
0: I d'aquí, òbviament, amb un sentit un poc més gruixat. Poc. Però bé, per això és mal noms, no?
2: Ara en xerrarem.
0: Ara en parlarem. Així que tot d'una coneixem els nostres convidats.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: I doncs sí, arriba el moment de conèixer els nostres convidats d'avui. Un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el poble de Llubí. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Sebastià Lomà, de Llubí. Sebastià Vicenç, per d'haver fora vila.
7: Són parents? Són casats?
8: Parents no, i casat tampoc. Efectivament.
9: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
8: Tenc 30 anys, som Fredí, en Pere, i faig feina a unes oficines.
10: 34 anys, recentment casat, dues filles, i faig de professor d'història.
11: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: Vaig anar a ser de Llubí, a ser Pedro Durán Estrany, i després a ser Xineu, i després a ser de Seguip.
10: També a Llubí, després a Sineu i després a Universitat de Barcelona.
12: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Això, faig feina en oficines que, de l'empresa familiar de Cameva.
10: I jo a l'escola d'adults de Serenal.
13: Té molta feina?
12: Què hi fa exactament?
8: Sí, per sort hi ha molta feina. Ja me'n cuido els temes de les compres, de controlats d'estot i tot aquest trull.
10: Nosaltres tenim una feinada, vull dir, matar d'alumnes ja sabeu Serenal com és, i per tant tenim molta feina.
14: Està molt bé això, que li paguen bé.
8: No m'ho puc queixar, és veritat.
10: Jo tampoc, gens.
15: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
8: Fa bicicleta, ara que darrere estem mare en segona 90, però bicicleta.
10: Jo, bicicleta i excursionisme, però amb un parèntesis gran per la paternitat, ara mateix.
16: Sap algun acudit?
8: Sí, però no es poden comptar en aquesta hora.
17: Conta una qualcun.
8: No ho sé.
10: Jo no en sé cap.
17: No
8: són molt bo per
18: de tan bons que acudits. Són. No es poden comptar.
8: Sí, no me'n recordo.
17: Ah, perquè són vers.
8: Són un poc vers. Ah. Són un poc vers.
19: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
8: El moment de la dutxa.
10: Ara mateix que faig horeta.
20: Una actuació extraordinària.
21: Deixem-ho per avui.
22: Moltes gràcies.
0: Els heu sentit respondre al qüestionari electrònic i que poden saludar dos lloviners panxa contents perquè no van molt satisfets d'aquesta vida. Com en Sebastià.
10: Estem en el millor moment de la nostra vida.
0: I en Sebastià, exacte.
8: No me poden queixar ara mateix.
0: No me poden queixar gens, eh? No. Benvinguts a Sebastià Lomà, Sebastià Vicenç, de Llubí. Sou amics?
10: Sí, ara que som amics. Ha dubtat un poc.
0: S'ha mirat, sí, m'ha fet dubtar.
18: No ha estat una resposta instantània.
8: Sebastià, fa molt d'any que ens coneixem i sempre hem compartit pollatri i grollet junts.
10: Correcte.
0: I viviu a Llubí?
8: Sí.
0: De cap a cap d'any?
8: Sí, de cap a cap d'any. No hi ha segons residències que valguen.
10: No.
17: Però vos agrada? Vull dir, és per a l'acció? Voleu viure?
8: Sí, sí, ah, sí, sí, sí. No, sí.
17: No viuríeu
10: tots,
17: a cap altre.
10: Tots dos hem viscut a Barcelona.
8: Sí, sí, sí. Mm-hmm.
10: Vivíem a prop, també ens veiem allà a Barcelona.
8: Exacte, però...
10: I tots dos en qualsevol moment varen tornar.
8: Sí, sí.
10: Varen decidir tornar
8: a Llubí. I tornar a Llubí. Faig també per a l'honor de Llubí i aconseguir que vingui a Llubí. Per tant, estic supercontent.
1: Gran mèrit.
17: Això té, sí, sí. Perquè tu tenies claríssim, Sebastià, que volies viure en el teu poble.
8: És que per viure en un altre poble.
17: Home, pot viure a Palma, també, o...?
8: No, però la ciutat està bé, jo crec que fins en el 27, això, 20, quan tens aquesta edat un pot de efervescència, però quan ja toques en el 30 ja... Es costa demanar un poc més de... Sí.
10: Tranquil·litat,
8: un poc més de tranquil·litat.
17: És cert, de sortir en bicicleta és molt més fàcil sortir.
8: Molt cert, molt cert. Molt
17: que,
8: cert.
17: Que no de Palma.
8: Sí, tenen 20 minuts només per sortir, en canvi, ja surts i ja... I ja et dejo la vida.
17: Per amunt.
8: Sí, sí.
17: Per amunt o oh, per avall.
8: No, jo vi sempre salsa per amunt.
17: Sí, eh?
8: És com on t'ho diré.
17: T'ho fa per amunt, llavors. Exacte. I avui venen a representar el poble de Llubí. De fet, ja vareu venir l'any passat a concursar. Bueno, falta un.
8: Sí, Esteve Nicolau. Esteve Nicolau també un altre company que justament no ha pogut venir, però ho farem el millor possible també per ell.
17: Clar que sí. Com passau l'estiu, vosaltres? Bé, supos que en Sebastià té vacances, en Sebastià
10: no.
17: Vicenç?
10: No,
17: no.
10: Guany soc cap d'estudis i me toca fins
17: a 31 de juliol. Clar.
10: Horaris, arreglar papers, memòries, tot això.
17: Mm-hmm. Sí, els cap d'estudis tenen això.
10: Tenen això.
17: Mm-hmm. Que tenen un mes.
10: Un mes més.
17: Un sí. Mes.
10: Començo a veure de fotografies de meu company a la platja, de viatge... Però bé.
13: Clar, ara ja se fa feixuc.
10: Ara se fa un poc feixuc, amb aquesta calor.
17: Sí. I en Sebastià...
8: Fem feina. Si un poc agafa qualque divendres per fer un escapadet o el que sigui, però feina.
17: Mm-hmm.
8: Que ja va bé, ja va bé.
17: Sí, a més, en Sebastià Lomà és un dels organitzadors dels Molofest.
8: Sí, bé, ara aquest darrer any ja no tant, perquè ja vaig fer un poc de pas al costat, perquè no, la vida ja no me deixava dur tant de trulls, però bé, encara té molta bona relació amb ells. I sempre
17: sí,
8: que
17: no ho dic perquè és el darrer, ara sí. Serà com un
8: sí,
17: comiat.
8: Sí, no, encara que no hi participi activament de l'organització, sap greu, perquè vulgui o no vulgui, un tros d'escola que tens allà que ho estimes molt.
17: Exacte, i res, li queden dues setmanes.
8: Sí, dues setmanes, perquè no són com a conscient, però ja queda res.
17: A Sant Joan,
8: sí.
17: Dos dies, tres dies d'actuació,
8: sí, sí,
17: no?
8: Sí,
17: passarà...
8: Sí. És un gust, també, tornar a Sant Joan, ja crec que per tots és un... Uh-huh. Hi havia aquell record de Sant Joan com a les primeres molt fets i poder-hi tornar-se darrere serà com aconseguir aquella nostàlgica per així que no havia d'arribar mai.
17: I a més, vosaltres com que reivindicau, no?, la part de del Pla de Mallorca, de la part forana...
8: Sí, sí, sense bestiar, també...
10: Correctíssim.
17: Sí? Sí. És com una identitat, com un sentiment.
10: Sí, a vegades m'hauran menys tingut i hem perescut com... Sí, moltes vegades. Ara ja no tant, a lo millor. Ha vingut molta gent a viure en els pobles, però un temps sí que era... Hi havia molt de lluviners que s'anaven a Palma i pareixia que com detestàvem lo nostre... I això ha canviat radicalment els darrers anys i ha hagut com un amor propi, jo crec, de tots els pobles i del Pla de Mallorca en general, que és una cosa que hem d'estar molt orgullosos i hem de reivindicar.
13: Sí. I com a bon lluminers, cuiu tàperes?
10: Sí.
17: Sí?
8: Sí. Sí.
13: Cada any?
8: Jo no he cuit mai, perquè
13: ma mare
8: va cuir moltes, i va quedar avorrida de cuina i no m'hi ha duit mai, perquè se va cansar de cuina, pobra dona. Ell em va cuir per jo i per els meus fills i per que venen.
13: És a dir, tenim un Sebastià que no n'ha cuit mai i un altre Sebastià que cada any
10: en cuic, no moltes, per consum propi, mm-hmm. Però m'agraden molt jo les tàperes. Mm-hmm. I l'any passat també vaig inventariar en el Patrimoni Cultural i Material de Mallorca, l'inventari, el fet de cuir tàperes i la importància que ha tingut la tàpera Llubí, que supera la simple això, identitat de mal nom, de com ens coneixen. Uh-huh. Té arrels de tota l'economia, la cultura, com qui s'ajuntava, amb moltíssimes coses, uh-huh. El tema de la tàpera.
17: És curiós que sigui també un cultiu tan específic com la tàpera.
10: Correcte. Sí, uh-huh. Sí. Uh-huh.
17: Que compartiu en campos, però la resta de pobles, suposo que també n'hi havia, però no hi havia comercialització, no?
10: Se concentrava moltíssim a campos i a Llubí, especialment. Tot i que també s'ha de dir tristament que de Mallorca ara n'hi ha poquíssimes que venguin. Les que menjam per consum, però les que se comercialitzen són poquíssimes, les
17: que
10: venen d'aquí. I això és un poc trist.
17: Mallorquines, sí. Em dic que la Llubinense, que és una empresa... Digue-ho molt.
10: La Llubinera.
17: La Llubinera és una empresa de...
8: Sí, se'n cuida això de fer...
17: Conserves, vinagrats, tot això. Després, en el barri de Peregrau,
13: La Llubinense. Un bar de tota la vida, de Lluvinès.
8: De Briat, sí. D'un Lluvinès, sí.
17: La d'un Lluvinès, ara ja no ho sabem.
8: Ara per mi que ja no.
17: I perquè mos ha de també el nostre oient, vull dir que encara també hi ha el vostre poble repartit arreu.
8: Sí, sí, vam a Llubirri, vam a estentar que el Llubirri, vam per tot.
17: Molt bé, i ja els ho coneixem avui amb en Sebastià Lomai i en Sebastià Vicenç jugant amb Llubí.
2: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
17: Ja sí, preparat per aquest concurs, en aquesta primera prova, haureu de filar paraules, una per hom, Nordom?
13: Vinga, sí, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Ja ho sabeu, teniu un minut i obtendreu un punt per paraula encadenada.
17: Preparats? Començarem per la paraula motoret. Teniu lletra T, teniu un minut, temps.
8: Tribunal. Lira. Animal. Llum. Miquel. Llàntia. Estut. Tocar. Agafar. Ram. Màrtir. Roda. Acotar. Rellotge. Estimar. Resoldre. Entendre. Embat. Taca. Ambient. Tasca. Antic. Català.
17: Temps! Molt bé, molt bé, molt bé. Ha anat molt bé i han fet 23 paraules.
1: 23.
17: Molt bé. Doncs 23 punts.
10: Un pal lento, no? Sí. S'ha vist ja un pal lento.
17: Vos heu trobat lentos avui?
8: Sí. Sí. Hauríem de veure el que han fet d'altres anys. I...
17: Però falta un pot d'engranatge encara.
8: Sí, sí. Mm. És que ja no perdona. Ei.
1: Clar, que ells tenen pràctica. Ells tenen pràctica i s'exigeixen molt ja.
17: Uns joves sants. Va, 23 punts que comença el marcador de Llubí, però òbviament tenim més proves, com ara aquesta.
2: D'on m'has dit que és?
17: Molt bé, ara Sebastià Vicenç i Sebastià Lomà haureu d'identificar de quina illa de les Balears és la persona que sentireu xerrar i de quin municipi. D'acord? 5 punts i 5 punts. 5 punts illa, 5 punts municipi. I avui és graciós, estall. Ara l'escoltam.
13: Vinga, el sentim.
17: És aquest.
3: L'any 54, arreu d'un partit que hi va haver aquí contra el Mallorca,
22: sí,
3: va ser sonat perquè Mallorca ve aquí, fa un robo com una catedral, la gent va votar en el camp, van enllevar-se. El partit d'escorreatges, perquè li van emprendre escorreatges a la Guàrdia Civil. El Mallorca va acabar tancat dins l'Ajuntament. Hi va haver una batalla campal allà. Aquí hi ha hagut molts d'anys, molta ràbia en el Mallorca per mort d'aquest partit i...
17: Tenta. És història, això, també, a vosaltres que vos agrada la història. Història del futbol.
10: Sí, jo diria que és Mallorca.
8: Sí,
17: per tant.
8: Mallorca, sí.
10: I Manacor.
8: Sí, jo, però... jo d'això diria, però jo no tenc clar si Manacor o no, però... sí.
17: Creus que és Mallorca?
8: Sí, Mallorca. Mallorca gairebé 100%
17: segur. I per què creus que és Manacor i no un altre poble?
10: He sentit un perill d'aquí.
8: Sí, he sentit un perill d'aquí, d'això. No han fet cap tipus de nits. I... per tant.
17: Sí, però l'any 54, el partit d'escorreatges, això vos sona?
8: Ja m'ho sona que hi havia un partit molt de, per campos, que hi havia molt de lío, però no sé si se't sent, m'acaba de sonar campaner.
17: I que varen tenir molt d'anys ràbia al Mallorca, un equip de futbol.
8: Ahir aquí hi havia un any molt de ràbia al Mallorca, però
10: sí,
8: aquesta...
10: però no m'ha sonat gens.
8: Aquesta que... no m'ha sonat gens. No he trobat que xerrar en la boca tancada.
1: Ja començam. M'hem adonat que aquí hi ha un inquero. És que dic, ja sé cada dia rep per on sigui per aquest fet.
17: Ja has rebut. Manacor?
13: Mallorca. Manacor?
8: Sí, sí, sí.
13: Segur?
10: Sí, no, sí, no tenc altre. No.
13: Segur?
10: Sí.
17: Aquesta persona és de Mallorca.
13: De Mallorca.
17: Però no només fan tot que a Manacor. També la fan a Santanyí. aquestes persones eren de Santanyí.
10: De Santanyí.
17: Aquí va haver un partit de futbol, l'any 54, que encara se recorda amb intensitat, com podeu veure.
10: Sí. Ara també m'ho recordo en un altre.
1: Bé, no era fàcil, saps?
17: No, no era gent, no era gent, però era Santanyí, el poble que avui cercàvem, i per tant, sumam 5 punts més en el marcador de Llubí. Quants en duen?
1: Ara ja en duen 28.
17: 28 punts, així que tenim una altra prova, i és aquesta.
4: L'embarbrussí, l'embarbrussí, l'embarbussament.
17: En Sebastià Lamà diu, jo amb aquesta som molt xerec, molt xerec. és difícil, eh? Jo també si m'hi hagués de posar. Des d'aquí sac que reim, però quan s'ha de jugar no arriben tant.
13: No, i aquest d'avui...
17: Hauran de dir sí. Un embarbussament sense interrupcions ni tampoc errades, si poden, no arribarem.
13: Exacte, són 10 punts si el deix perfecte, i si hi ha errades, ja ho sabeu, baixar en puntuació.
17: Esteu preparats, Sebastians? L'embarbussament que avui haureu de reproduir és aquest.
1: Qui menja poc, pot menja. Qui pot menja, poc creix. Però qui pot menja i poc creix, potser és perquè no té peix.
5: Qui menja poc, poc menja. I qui poc menja, poc creix. Però qui poc menja i poc creix, potser és perquè no té peix.
22: Qui menja poc, poc menja. I qui poc menja, poc creix. Però qui poc menja i poc creix, potser és perquè no té peix.
23: Qui menja poc, poc menja. I qui poc menja, poc creix. Però qui poc menja i poc creix, potser és perquè no té peix.
10: Molt bona.
23: Jo no l'havia sentit mai, en aquest.
10: Tampoc.
23: Ai, més encara.
10: Jo quasi no ho veig.
23: Jo, llevat de ser despat, planc, pla...
13: Per ara ja ho hem passat bé, no?
17: Sebastià, veus aquesta cara?
13: Per ara ja ho hem passat bé.
17: L'home fa una cara, Conxi, jo sempre bon em vestirem.
10: No, tu, Sebastià, no, jo estic...
17: Vols em vestir tu?
10: No.
17: Ah, vinga, l'home.
10: Qui pot menjar poc té, qui pot menjar poc creix, i qui poc creix pot ser perquè no té peix. Una cosa així, eh?
13: Original ho ha estat, eh?
1: Ha fet la seva versió. Ai. Original ho ha estat. Diuen així. Ah?
10: No. Clar,
13: perquè ha estat una adaptació, una versió
17: sí.
13: Nova.
17: Sí. Mm?
13: Juc començar.
10: La primera truca que tenia ser el
13: bar.
17: La vas tornar a dir? No.
10: No, és que ho diré igual, vull dir no.
17: Ho deixem així, no? Lluís, què trobes? 7 punts? Clar que sí, 7 punts. No.
10: Més que conforme amb un set.
17: Molt bé. Era qui menja poc, poc. Qui menja poc, poc menja. Qui pot menjar poc creix, però qui pot menjar poc creix potser perquè no té peix.
13: No sé si has endevinat. No m'haig de rir.
10: Sí, perquè per mig se passa de pot menjar poc creix. Sí. En fet, bueno.
17: Però ha estat simpàtica. Sí, m'ho ha fet amb convicció.
13: I de tira. Que això s'ha de tenir en compte.
17: També
10: se veurà, no?
1: Clar.
17: En Lluís ha trobat que 7 punts.
10: Moltes gràcies, Lluís.
17: Molt bé, molt bé. Au, idò, quant de punt tenim? Ara mateix, en Llubín?
1: Ara tenim 35 punts.
17: 35 punts que té... El poble de Llubí, per aquí arriben, mos queden dues proves. Ara arrouen aquestes dues,
10: a tope.
17: Ah, mira.
4: Guanya qui la sap més llarga.
17: I ara vos farem dues preguntes relacionades amb el vostre poble, aquesta la sabreu segur. Que és Llubí, tindreu dues opcions de resposta. Jo he dit segur perquè tots dos heu estudiat història. O no?
10: Sí, però no, això
17: Sebastià
10: no...
17: Lomà.
10: Això no m'ho asseguro l'èxit. Hi ha antropologia, però...
17: Antropologia, Sebastià Vicenç.
10: En el final. Faig professor història, però no és història.
17: I tu, Sebastià, vas estudiar...
10: Sí, vaig estudiar la carrera, però fa molt d'any ja. No vol dir que me'n recordi.
17: Bé, no té res, però no vols demanar per si història. No.
10: Qui sap?
17: Amem, per on peguen aquestes preguntes? Bé, primera pregunta sobre el poble de Llubí. Un dels elements més identificatius del vostre poble de Llubí, ja ho hem dit, són les tàperes. La taperera és una planta originària de la Mediterrània i neix i creix a zones especialment càlides i seques. Per això, perfecte, no? Ara mateix.
10: Sí.
17: Això sí que ho tenim. Normalment sol aparèixer a zones rocoses i sobretot a murs de pedra seca, que és allà on se'n fan més. Però la pregunta és sobre tàperes. Sabeu què vol dir eufemísticament una tàpera?
13: Se refereix en el llombrígol o se refereix en els genitals femenins?
8: Aquesta no ho sé. Aquesta no l'he sentit mai, ja. Genitals femenins, eh?
13: Femenins.
8: En el llombrígol.
17: Una tàpera, que pot ser? Poden ser genitals, per ser eufemísticament, òbviament, per referir-se als genitals femenins.
8: Ara que m'he de seguir això.
17: O per seguir
10: això. Per forma, jo diria seguir això.
17: Sí,
10: no? No ho sé. Segui això.
8: Sí, home, jugam a seguir això.
10: Vinga, segui això.
8: Segui això.
1: Pobret mi, que ho ha dit com un sud.
8: Ai, no. Fet els ous en terra.
17: No, la tàpera són els genitals femenins. Hi ha gent que li diu tàpera. Bé.
8: Sí, no ho sé, no... Ara mateix no em va bé.
13: No ho he sentit de dir.
8: No, no, no, no, no, no, tampoc, eh? No. Altres coses sí, però tàpera això... no...
17: És que... Sí, ja sabeu que el món vegetal és
8: molt ampli,
17: és molt recurrent en aquest sentit, i bé, també passa forma...
8: Sí, és que clar, cada un és un món, no sé...
17: Ho deixarem així.
13: Bé, deixem-ho aquí, sí.
17: Ho deixarem en l'imaginari popular. Segona pregunta, mem. Ara parlarem d'economia de Llubí. Com a gran part de la resta de Mallorca, durant segles, Llubí va dedicar-se a l'agricultura, als cultius de secà, i al segle XVI també va ser important la vinya, però no va ser fins al XIX quan es va introduir l'ametller i les tàperes. Així mateix, molt centrat en el segle XX i a la indústria conservera, és a dir, de conserves i de licors que s'ha desenvolupat en el vostre poble, a Llubí. De la indústria del licor va ser un motor econòmic pel poble, i avui encara hi ha empreses que han arribat de llavors ençà, com per exemple l'empresa Dos Parellons, que és de Llubí. No sé si n'hi ha qualcuna més de licor.
8: Sí, hi ha un altre, que Jordi Parelló. No hi ha que estigui Llubí, però tot venen de la mateixa branca.
17: I de, parlem d'herbes, parlem de licors. Les herbes seques a Mallorca són fetes amb venit sec, el que col·loquialment deim cassalla. No? Farem una cassalla, és el nom genèric, però la paraula cassalla mos crida l'atenció i volen saber de on ve la paraula cassalla. Aquesta és la pregunta.
13: I doi, ve de la població andalusa de Cazalla de la Sierra, o és un derivat de caça, perquè era el que duien per beure els caçadors?
8: Jo diria que ve de Cazalla de la Sierra.
10: De Cazalla de la Sierra.
17: Clar que sí, fantàsticament bé. Exacte, que sempre m'ha cridat l'atenció, perquè cassalla és com una paraula super nostrada, genuïna.
10: Sí, segur que no.
17: I no?
10: L'origen
17: no
10: és d'allí.
17: No, però està bé perquè...
8: De fet, crec que aquí no poden etiquetar com a cassalla, perquè ja tenen com una idea o no sé què. Per això etiqueten com a nivestre sec. Si vols fixar unes...
17: A les etiquetes, i no posen cassalla.
8: No posen cassalla, crec que per aquest motiu.
17: Però va quedar aquesta cosa. Vinga, farem una cassalla, que mos pareix que és la més autòton del món.
8: I Llubí és la cassalla, després de dinar en sol cassalla, és com una cosa sagrada, hi ha molta gent que li agrada.
10: Sí, la botella de Trescaires és mítica.
8: És cultura popular, total.
17: Clar, Trescaires també és de Llubí.
8: Sí,
17: és de Llubí. Els Dos Parellons.
8: De Jordi Parelló.
17: Ah, de Jordi Parelló.
8: Sí, de l'altre que havia comentat, sí, sí.
17: Molt bé. Idò, sí, efectivament, Cazalla de la Sierra, això és a Sevilla, va tenir una producció vinícola i d'alcohol que va començar a fabricar la cassalla i després s'ha anat distribuint per tot, no només a Balears, sinó també a altres bandes, i nosaltres en deim cassalla, dues S's, i de fet ho escrivim així.
8: I molt agrada dir-ho, així.
17: Exacte. Mos queda una prova. Darrere, quant de punts duen els de Llubí?
1: Actualment 37.
17: 37 punts, ara sí, a les totes, darrere.
13: Vinga.
6: Amb la paraula a la boca.
17: I doncs, si ara Sebastià Vicenç i Sebastià Lomà tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble, menys que els toquen.
13: Ara triarem que sí, malnoms, topònims, nom de carrers, personatges de Llubí, noms de comerços o llinatges.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Llinatges.
17: Llinatges.
13: Va no. Fer.
8: Sí, llinatges. No, no, perquè un any van venir a un contracamp per jugar i me van tocar comerços i no volia comerços perquè, clar, jo vinc tenint pots.
17: Clar. Idò, mira, està benèvol de la màquina.
8: Sí, ben normal, ben normal.
17: Com us ha dit, llinatges ni d'ou, va.
8: Sí, ja en tenim.
17: 2.500 habitants, ja n'hi ha. Sí. Va, tindreu un minut per enumerar llinatges de Llubí. Teniu un minut, temps.
8: Lomà,
10: Parelló,
8: Planes,
10: Ramis,
8: Ferragut,
10: Miquel,
8: Capó,
10: Vicenç,
8: Parelló,
10: Ripoll,
8: Galmès,
10: Sant Pol,
8: Llebrers,
10: Puig,
8: Martorell, Rosselló, Fial, Kegles, Mestre,
10: Fial,
8: Ramis,
10: Mateu, Jaume, Puiggròs,
8: Mariano,
10: Picornell, Baltasar.
9: Tenta'l.
17: Temps! Sí, no, que n'han repetit un, per tant, crec que un total de 26 han sumat.
13: 26.
17: 26. 26.
10: Quin han repetit?
17: Llinatges, crec que...
1: Fial era, no? Sí. M'apareix?
10: Fial, ah, sí, sí.
17: Però ho fem molt bé, eh? Us heu pas nerviosos, avui?
8: Sí, sí, sí. És... no, bé, ha anat bé, ha anat bé.
17: Ha anat molt bé, clar que sí. Per tant, ja sabem quina puntuació ha fet avui el poble de Llubí.
1: 63 punts.
17: Avui, Llubí, ha empatat en Sant Joan.
1: Anava a dir, la mateixa puntuació que ahir.
13: Anava
1: a
13: dir això, sí, sí.
1: És correcte.
17: Hem empatat en Sant Joan.
8: Bueno, som d'esplà, no mos brerem.
10: Mos tiren terra de
13: mar. És un empat.
17: Exactament. I heu fet 63 punts. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sebastià, Vicenç, Sebastià. A la mà, un plaer, com sempre, de veure vos i que hagueu vengut a jugar. No, gràcies.
8: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
17: Un moment del vostre temps dedicar-lo a nosaltres. Ara aquest estiu, bé, ara bona nau a descansar.
8: Ara sí. Sí, bé, jo encara em vaig fer una estona més de...
17: De feina.
8: Sí, sí. Encara me toca un poquet, però bé, res. Poca cosa.
17: I llavors, nau per la mà o vos estimeu més aixecar?
8: No, després de l'aire condicionat, que va de veure el Tour de França.
1: Això és molt important.
8: Molt cert. Que va de veure el Tour de França i ja estàs.
17: Així m'agrada. Moltes gràcies a tots dos. Gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
17: 63 punts ha aconseguit el poble de Llubí.
13: Bé, per ara hauran tornat a venir a desempatar.
17: Sí,
13: per ara.
17: Sí, de moment sí.
13: De moment.
17: Ara veurem què passa.
8: Vendrem.
17: Gràcies. Arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
11: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.

0: Bon dia. Després de més de 3 hores continua interromput el servei de metro de Palma per mor de l'incendi agrícola que s'ha registrat aquest migdia entre Son Sardina i el polígon de Son Castelló.
1: L'incendi ja està extingit i les dotacions de bombers ja s'han retirat. Les flames, però, han provocat una densa columna negra i s'han iniciat en un terreny per just on surten a les superfícies de les vies del metro. La situació ha obligat a suspendre el servei del metro i això ha provocat contratemps als usuaris.
2: Me voy a camino al Reis a mi trabajo, pero me han dicho de que de Son Castelló a Son Sardina está un incendio, entonces no, el metro no puede llegar hasta allá.
3: Bueno, imagínate, ahora voy a llegar tarde. Llegar tarde al trabajo, sabes que es un problema.
0: La Policia Nacional ha detingut a Eivissa un home per protagonitzar diversos incidents durant la retransmissió d'un partit del Mundial de Futbol a un hotel.
1: La policia va rebre l'avís que a l'establiment hi havia una persona violenta. Quan va arribar, va comprovar que l'home havia iniciat una baralla amb un

0: o molt difícil cobertura. La mesura servirà en part per pal·liar la manca d'aquests professionals. En el cas de Mallorca, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que les condicions seran aquestes.
1: I si és de Mallorca, serà per equip directiu o per ser o ocupar una plaça de difícil o molt difícil cobertura.
2: I el govern entrega les claus de la nova promoció de l'IBADI a Sant Lluís. Són concretament 11 habitatges de protecció pública en règim de lloguer destinada a residents del municipi.
0: El preu final del lloguer d'aquesta promoció oscil·la entre 190 i 567 euros mensuals i en 6 casos els llogaters s'han d'acollir a l'adequació del rebut del lloguer en funció dels seus ingressos. Entre les persones adjudicatàries hi ha 7 persones que viuen totes soles, 2 adults amb una persona major càrrec i una parella. 4 dels arrendataris són majors de 65 anys.
3: Fins ara no, estava vivint a Vinissafua a platja, però vaig haver de deixar-se a casa i ara actualment estava vivint fa cosa d'un any amb el meu fill fins que no resultés adjudicació d'aquesta vivienda.
4: Hace 3 anys estuve 2 anys con un compañero, pero ya tuvo que vender la casa y tuve que volver otra vez a casa de los padres.
2: I un darrer apunt, s'han localitzat 2 pasteres més a les Balears, una ha estat interceptada a Santanyí i una altra a Formentera. Les dues han estat localitzades aquest matí, la primera amb 8 persones a bord i la segona amb altres 14. Amb aquest apunt arribam a les 4 i 4 minuts, tornam amb més notícies d'aquí una hora a les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que aquest dia es fan els darrers exàmens universitaris per poder fer un alè i viure de ple l'estiu. I nosaltres avui en volem parlar amb les tres persones que han tingut les millors notes per accedir a la universitat en la convocatòria d'enguany de la selectivitat.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

Començar amb aquesta segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres. Tenim en Miguel Soler aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb el poble de Llubí, ara mos toca saber, conèixer quina és la notícia del dia.

0: inici per conèixer aquesta notícia, saludem a Maria Pons. Com anem?
1: Molt bé.
0: Som aquí, bé.
1: Som aquí, bé.
0: I avui també ja arribant Eugenia San Pedro.
2: Què tal? Bon dia.
0: Molt bé.
3: Bones tardes.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Molta calor.
0: Pot dir bon dia, perquè fa sol.
2: Sí.
0: Diuen bon dia tot el dia.
2: No, és terrible, fa molta calor.
0: Sí, has arribat bé, però...
2: Sí, sí, però sempre venc amb autobús i l'autobús me deixa allà baix just davant la platja.
0: Ah,
2: i és,
0: sí?
2: És insuportable.
0: Ah, o sigui, aquest trosset.
2: No hi ha ningú.
1: Ara sabia si dubtaves entre aquest equip fer un cafè o abans de la ràdio.
2: No, jo soc de ràdio, no m'esperis a la platja. Menys en aquesta hora.
0: Exacte, ara mateix, sí, tothom agafa refugi, agafa ombra,
2: sí,
0: perquè són les hores fortes de sol. Però bé, nosaltres aprofitarem aquesta notícia del dia per parlar de selectivitat. La setmana passada se va fer un acte consolat amb la presidenta i el conseller per donar a conèixer quines han estat les notes millors, les persones que les han tretes. No sé si ho vareu veure, si vos va recordar el vostre moment de fer selectivitat.
4: Jo ho vaig passar molt malament, no sé vosaltres, però...
1: Jo ho record cada any, però vaja, que també ho tenc una mica així borrosa, perquè ja queda enrere.
0: Queda enrere, sí. Ja fa anys, però bé.
1: Ja no sé què vaig treure

0: de que milionata ni de que pitjonata.
1: Però sí, bé, són sí, moments que record, però... recorda, no? De què va fer, de com hi va anar, de on la va fer,
0: sí,
1: amb qui va estar...
0: Sí. Sí.
1: Qui el va acompanyar...
0: Aquells sí, tres dies intensos.
2: Mm-hmm. Sí, de matí a hora baixa, sí, fent exàmens i vinc a escriure a mà. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Ara sí, ja no sé si és a mà,
1: sí,
2: però...
1: Sí. Ara ho demanarem. Però diria que sí. Tu, Eugènia, la vas fer?
3: No, no la vaig
1: no
3: fer.
1: La vas fer.
3: No.
1: I de mira, un tràngol que t'has estalviat.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però realment és un pas important aquesta de fer la selectivitat i nosaltres en volem parlar, com vos dèiem, amb els tres millors alumnes d'enguany. Tu.

0: Olvídale.
1: I dels mallorquins, Carlos Fuentes, que ha estudiat al Col·legi Lluís Vives de Palma, i Cristina Lledó, a l'Institut Joan Alcover, han estat el segon i tercer millors alumnes a la selectivitat d'enguany, amb un atenció 9,76 i 9,69 respectivament.
2: Això vol dir que quasi treuen 10 de tot.
1: Sí, aquí no hi arribarem. Bé, jo no hi vaig arribar.
3: Jo vaig fer un 9, però damunt 14, clar, no és el mateix.
1: Bé, està bé. I d'ahir avui volen saber precisament les seves impressions d'aquesta selectivitat d'enguany, d'ell dos.
4: Després de molts anys veient la selectivitat com una experiència superimportant i que me feia molta por, vaig tenir, francament, bones impressions, perquè era simplement anar a demostrar el que havia après durant els dos cursos de batxillerat i acabar amb aquesta etapa.
5: Sobretot durant el primer dia, el edificio en el que yo hacía mis exámenes, el Jovellanos, me pareció impresionante e incluso imponente. También fue muy guay ver a otros alumnos y personas de mi edad hablar de los mismos filósofos, poetas e incluso operaciones matemáticas. Los nervios podían respirarse en el aire. Y, en mi caso, no eran nervios de miedo, eran nervios de determinación. Yo ya lo había hecho todo. Que viniera lo que tuviera que venir. Los profesores, además, al menos en mi clase y sorprendentemente, me parecieron amigables e incluso maternales.
2: Quina crònica que ens ha fet aquí.
3: Sí, no? Són detallats.
2: Sabeu que va estudiar la crònica i mos l'ha feta.
1: No, s'ho sap bé.
2: I na Cristina, en Carlos Fuentes de Lluís Vives i na Cristina Lledó de Joan Alcover.
3: I després d'aquestes bones impressions que mos explicaven, volen saber com es varen preparar la selectivitat.
4: Durant les dues setmanes prèvies a selectivitat la vaig estar preparant molt, però realment crec que la preparació més important és l'estudi que vaig anar fent durant tot el curs de segon de batxillerat.
5: Respecto a la preparació de la selectivitat, sí, me la preparé mucho. Y no hablamos de días o semanas. Estamos hablando de un proceso que comenzó al principio de segundo de bachillerato e incluso el verano anterior a segundo de bachillerato. Digo esto porque al final del primero de bachillerato, mi profesor de matemáticas nos dio a todos unos ejercicios para que practicáramos en verano. Mi primer impulso fue pasar de ellos, como cualquier alumno, pero decidí ponerme a hacerlos. Y lo agradecí. Matemáticas se volvió una asignatura compleja y que requería mucha comprensión en segundo de bachillerato. Con esto no quiero decir que sea difícil, que lo es. Quiero decir que necesitas práctica. Es una cuestión de mucha práctica. Mi profesor nos lo repetía cada día. Su lema era: hay infinitos ejercicios de matemáticas. Practica todo lo que puedas. Hay que saber hacer los ejercicios de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Hablo de las matemáticas porque considero que es de las asignaturas más complejas para el bachillerato social. Para el resto, fue una cuestión de estudiar todos los días o todos los fines de semana. Poco a poco y llevándolas al día, nunca dejándolo todo para el último día. Es una cuestión de disciplina, no de resistencia en las horas antes del examen. Así que sí, definitivamente me preparé mucho a la selectividad. Pero no es un tema de inteligencia, es un tema de disciplina y de hacer lo que uno tiene que hacer.
2: I doncs, sí, disciplina, que m'ho ha dit en Carlos,
1: bon
2: important.
1: Fer allò que un ha de fer.
2: Sí, ah? Sí. S'ha de fer així, perquè si no se treu un, que ha tret en Carlos, un 9,69, no, un 9,76.
1: 9,76. Segona millor
2: sobre
1: nota 10, de Balears.
2: Perquè després hi ha l'altra, la mitjana que se fa sobre 14, no és vera ara. Aquesta és sobre 10.
3: I don Carlos m'ho ha fet una gran explicació d'aquest procés que ell va viure.
1: Com si hagués fet una redacció.
3: Sí, sí, sí, sí, una persona totalment preparada per el que hem pogut escoltar, que eren, recordam, en Carlos Fuentes i na Cristina Lladó, segona i tercera millor nota de la selectivitat d'enguany. Però volen saber de quines assignatures han tret les millors notes.
4: L'examen que me va anar millor va ser anglès, seguit de bastant a prop per matemàtiques del social i per història de la filosofia.
5: Respecto a mis mejores notas de la selectividad, en lengua castellana, matemáticas aplicadas en las ciencias sociales e historia de la filosofía, conseguí un 10. Y por ello, doy gracias a mi profesora de lengua castellana, Laura Rajoy, a mi profesor de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Berto Tomás, i a mi professor d'Història de la Filosofia, Gori Bullosa.
1: I aquestes han estat les millors notes que han entrat.
2: Anglès, matemàtiques, filosofia i castellà, matemàtiques, filosofia. Coincideixen tots dos. Matemàtiques, filosofia i llengües, clar, són bons en tot.
1: Sí, però bé, anem a escoltar...
2: Lletres i ciències,
3: qui pogués.
1: Anem a escoltar quines no han estat tan bones, perquè no han de dir dolenta ni pitjors, però no han estat tan bones.
2: No han fet un 10, bàsicament.
1: Exacte. Sentim.
5: Respecto a aquellos exámenes que no me fueron tan bien, puedo mencionar catalán, que saqué un 8, probablemente por mis faltas de ortografía, y economía, que saqué un 8,4.
4: L'examen que me va anar millor va ser anglès, seguit de bastant a prop per matemàtiques del social i per història de la filosofia.
2: Aquí la Cristina ha repetit ses que li ha anat millor.
1: Sí. Jo dic que sí.
2: I pitjor, sí. En Carlos mos ha dit català i economia són ses que ha tret més mala nota, que ha tret un 8. Que et se seva mala nota, és un 8 i un 8 i busques.
1: Ara ho tindrà mal de fer per recuperar estall
2: de na Cristina, de quines de assignatures
1: nota
2: li havia anat.
1: Sí.
2: Bé, no havia tret tan excel·lent.
1: Però vaja, clar, la nota no tan bona d'en Carlos ha estat un 8,4.
2: Atenció.
1: Bé, amb aquestes notasses també volen saber en quina nota han acabat batxillerat.
5: Acabé batxillerato con un 10 de media. Conseguí un 9,76 en la fase general de la selectividad y después, teniendo en cuenta las ponderaciones y la fase voluntaria, conseguí un 13,53.
4: Vaig acabar batxillerat amb un 10 de mitjana i en els exàmens de la fase general de selectivitat vaig obtenir un 9,27.
2: Doncs aquestes són les super, super, super mitjanes i notasses de na Cristina i d'en Carlos.
3: Increïble, sí. Però amb tot això mos demanam a veure
1: que
3: estudiaran,
1: sí,
3: aquests
1: que
3: al·lots
1: estudiar
3: amb aquestes notasses.
4: Estudiaré matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya.
5: Quiero estudiar Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid.
2: Na Cristina estudiarà matemàtiques a l'Universitat Politècnica de Catalunya. Matemàtiques, que és una carrera que té molta demanda i també una nota de tall molt elevada, però clar, na Cristina amb això no tindrà problema.
3: M'ha de passar pena, no?
2: I en Carles ha dit que estudiaria dret a Madrid, per tant, poden elegir, poden triar quins són els estudis, perquè s'ho mereixen amb aquesta feinada que han fet i per això són excel·lents en les seves notes i també en la seva disciplina. Hem pogut parlar amb Cristina Lladó i en Carlos Fuentes, mos han enviat aquestes notes d'àudio per explicar-nos la seva experiència a selectivitat, quines han estat les assignatures que els han anat millor, quines no tan bé, però en tot cas, alumnes excel·lents, excel·lents, com també ho ha estat la nostra següent convidada, que ha tret la millor nota de totes les Illes Balears. És menorquina, ella nom Teresa Comelles, ha cursat l'institut, el batxillerat a l'Institut Josep Maria Cuadrado a Ciutadella i ha obtingut una nota de 9,878. Ja la podem saludar. Teresa, com estàs? Benvinguda.
0: Hola, molt bé.
2: Com va això?
1: I enhorabona.
2: Sí, sobretot.
0: Gràcies.
1: Primer de tot.
2: Passaràs un bon estiu, Teresa.
0: Sí, sí.
2: Què fas ara, per exemple? Ja vas a la mà? Has deixat un poc els llibres o així tot? Els tens encara presents?
0: Bueno, llegir m'agrada. No ho abandono.
2: No, clar que no.
1: Què llegeixes ara, per exemple? Quina lectura tens?
0: Bueno, novel·la, així.
2: Més estiva,
0: encara. Ara mateix?
2: Sí.
0: Ara mateix estic llegint en Eduardo Mendoza, però...
2: Que bé. Quin llibre llegeixes, d'Eduardo Mendoza?
0: Oh, El misteri de la cripta embrujada.
2: Que bé. Doncs, Teresa, com dèiem, ha estat la millor nota de les Balears. Teresa, quan t'ho varen dir, que vares pensar, que vares sentir?
0: Bueno, no ho sé. No m'ho vaig acabar de creure. No sé. Era raro.
2: Clar, perquè supos que ets un alumne excel·lent, has tret batxillerat amb molt bona nota, però clar, després un no sap com envestir, com serà després la pau, no?
0: Sí. Uh-huh.
1: Quina nota havies tret de batxillerat?
0: De mitja de batxiller tenia un 9,85.
1: 9,85.
0: Sí.
2: Quina assignatura te va anar més bé, tu? Ara en parlàvem amb en Carlos i en Cristina. I en el teu cas, quina és la que te va anar més bé?
0: Com, a selectivitat?
2: Sí.
0: La que vaig sortir més contenta, curiosament, va ser castellà, que és la que vaig treure pitjor nota. Vull dir que, no ho sé. Vaja.
1: Aquestes coses a vegades passen.
2: Sí, la percepció.
0: Sí.
1: La percepció falla.
2: I que vas treure un 10 de tot, manco de qual que
0: sigui. Vaig treure un 10 de tot, manco castellà, un 9,6.
1: 9,6.
2: I tot l'altre un 10.
1: Se nota més baixa, 9,6.
0: Sí.
1: Eh?
0: Sí.
1: Què vols estudiar?
0: Física i matemàtiques.
1: Física i matemàtiques.
2: També, mira, com la teva companya, la Cristina, que també ens ha dit que estudiarà matemàtiques a la Universitat Politècnica.
1: O on ho estudiaràs?
2: De Catalunya, tu, Teresa?
0: A Cantàbria, la Universitat de Cantàbria.
2: Molt bé, ja, òbviament en plaça, no ho dubtam.
0: Bueno, fins dilluns no ho sé cert, però supos que sí.
2: Supos que sí, podem que sí.
1: I ja fent les maletes pràcticament bé, encara ha de passar l'estiu, però...
0: Bé, i queda l'estiu, encara sí.
2: Sí. I vas poder passar un bon Sant Joan, tu, aquest de Ciutadella, perquè, clar, ja havíeu fet els exàmens, en guany van ser prou prest.
0: Sí, sí, sí. Sí, vaig passar Sant Joan molt bé, molt tranquil·la, molt satisfeta, i ho vaig poder fer tot.
2: Clar, ja sabies la nota per Sant Joan o encara no?
0: Sí, ja sabia la nota, però encara no sabia que havia estat la millor de Balears.
2: Clar, això quan ho vas saber fa poquet?
0: Sí, fa un parell de setmanes.
2: Que te varen cridar i te varen dir, Teresa, vol venir a Palma?
0: Sí, exacte.
2: Va ser així, sí? I aquí vas venir, te varen acompanyar qualcú?
0: Sí, m'ho ara m'ha acompanyat.
2: Clar, ta mare deu estar supercontenta.
0: Sí.
2: Què diu ta mare de tot plegat?
0: No res, estan molt contents, però jo crec que tampoc no ho acaben d'assimilar.
1: Com heu celebrat familiarment? Si heu fet qualque dinar, qualque sopar, qualque celebració?
0: No ho hem celebrat, no.
1: Clar, hi va haver aquest acte de la presidenta Proens, que vos va rebre en els millors estudiants. Tu, evidentment, t'hi vèrem, i de fet hi vares fer unes paraules.
0: Sí.
2: De fet, vares reivindicar l'escola pública, l'ensenyament públic, gratuït i també en català. No era vera, Teresa?
0: Sí.
2: Com te vas preparar aquest discurs?
0: El vaig preparar el dia d'abans, perquè m'havien telefonat un parell de dies antes i m'ho van dir que, com que havia estat la millor, havia de fer un petit parlament de 2 o 3 minuts, i jo el dia d'abans, bueno, el dimecres, abans d'anar a Palma, me vaig preparar i vaig pensar un poc abans que havia de dir.
2: Molt bé. I t'ho vas escriure també, no?
0: Sí.
2: Vas venir tota sola de Menorca, o també hi havia altres persones, millor notes de Menorca?
0: Bueno, a Palma van agafar no van agafar les 20 millors notes de Balears, diguéssim, van agafar les 10 millors de Mallorca, les 4 millors de Menorca, les 5 millors d'Eivissa i la millor de Formentera. Vull dir que realment de Menorca havien agafat les 4 millors.
2: Les 4 millors.
0: N'hi va haver un que no... Sí.
2: Digues, perdona.
0: N'hi va haver un que no va poder venir, però els altres 13 sí que hi van anar tots.
2: Les coneixies?
0: No, a un el coneixia de vista perquè és de Ciutadella, però no els coneixia com a tal.
2: No, del teu institut només has estat tu.
0: Sí.
2: Clar, si els teves professors, els teus professors, què te diuen, Teresa?
0: Sí. Bueno, estan molt contents també. Enhorabona per tota la feina feta i els resultats.
1: I te vas haver de preparar d'una manera més específica selectivitat, o és una feina que quan sentíem ara a través d'Anna Cristina i d'en Carlos, que els han sentit abans, és una preparació de tot el curs, de tot l'any, que fins i tot comença abans de començar el recurs de batxillerat?
0: Sí, no, és tot el curs. Realment, te donen 3 setmanes per preparar selectivitat, no, abans, entre que acabes classe i això, però aquelles 3 setmanes realment és només repassar, perquè tota la feina ja la tens feta.
2: Clar. Tu havies estat 10 de tot, també, batxillerat?
0: Segon, sí.
2: A segon, sí. A primer, no?
0: Sí. A primer, no, però a segon, sí.
2: A primer, vas treure un 9 a primer?
0: A primer vaig treure un 9 i un 8.
2: Una.
0: Me va...
2: Uau. Has estudiat tot l'any, però... Has hagut de posar molt de colzes o també has tingut temps per fer vida social i per fer altres coses?
0: No, he tingut temps per fer vida. Sí que he estudiat bastant, però no m'he llevat de viure i de sortir i de fer coses.
2: És a dir, que ets una persona ben estructurada i t'agrada tenir-ho tot planificat, perquè m'imagino que a part de saber molt, també t'has de saber organitzar.
0: Clar, al final... Per poder compaginar bé s'estudiar amb el resto de coses és organització, perquè es pot i no hi ha cap problema.
1: Clar, disciplina i organització.
2: Teresa, tu deies que sempre has estudiat una escola pública, és així?
0: Sí, sí, sí.
2: I reivindicaves això, no?, en el teu discurs. Per què?
0: Sí, perquè, bueno, jo trobo que, clar, fa molts anys que tothom pot estudiar a Espanya, que no hi ha barreres i que l'educació està garantida per tothom. I clar, com que fa tants anys ara ja, crec que ho tenim molt interioritzat i a vegades no ho agraïm prou o no ho aprofitem prou, no? I és en donar-se en compte de que perquè l'escola sigui obligatòria per tothom fins als 16 anys i no hagis de pagar per anar-hi i a més ho puguis fer en la teva llengua materna, han hagut de lluitar moltíssimes persones que de vegades van sacrificar tota la seva vida i no van veure resultats, i nosaltres hem viscut aquests resultats sense haver de sacrificar res, no? I és aquest agraïment, aquest dir, ostres, tot el que ha costat i jo ho estic aprofitant sense haver de lluitar, sense haver de fer res només per ser aquí, no? I és un poc estar agraïda, sobretot.
2: Teresa, idò, enhorabona, sobretot.
0: Gràcies.
2: Gràcies per atendre'm-vos, que passis molt bon estiu i que vagi molt bé aquests estudis de matemàtiques. Ja t'has pensat un poc que t'agradaria fer en el futur de professió?
0: No, ara vaig a veure la carrera que tal i després ja veurem.
2: Exacte. Matemàtiques i física, has dit, doble grau.
0: Sí, doble grau,
2: és un doble grau. A Cantàbria, mira, allà estarà més fresqueta.
0: Sí.
2: Idò, enhorabona, Teresa Comelles, la millor nota.
1: Que passi
2: gràcies.
1: Bon estiu i que comenci bé aquest primer curs, que clar, les lletres majúscules, no?
2: Sí.
1: Matemàtica i física.
2: Segur que li anirà molt bé, Teresa, una ferrada, moltes gràcies.
0: Gràcies, adéu.
2: Idò, Anna Teresa Comelles, millor nota, 9,878, de fet, ha tret tot 10, manco una assignatura. Aquestes són les notes de na Teresa. Ara hem de fer una pausa i Eugènia xerrant de cine.
6: Vinga.
2: Au, idò.

0: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
4: El paraigua en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raúl Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Dual de les 9.
7: No, i no t'obram, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
9: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Conseqüències d'una exposició prolongada al sol. Quan passam moltes hores al sol, sense la protecció adequada, la pell i la resta de l'organisme se'n poden ressentir. Per això la prevenció és tan important. L'exposició continuada a raigs ultraviolats, i no ultravioletes, com sovint sentim dir, poden tenir conseqüències diverses. La més coneguda són les cremades solars. Quantes vegades no han sentit dir «pareix una gamba»? Aquesta expressió fa referència, precisament, a la vermellor que provoquen les cremades. Però els efectes no acaben aquí. L'envelliment prematur de la pell també n'és una altra conseqüència, a més del dany ocular, pot ser menys visible, si no ens protegim bé els ulls. Hi ha una conseqüència que ens preocupa especialment, el càncer de pell. Per tot això, cal aplicar i escampar bé la crema protectora, seguint escrupolosament, amb O, les indicacions dels especialistes. I terme explicat, terme acabat.
1: La subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
2: Eugènia, te tornen a saludar. Avui per parlar d'una pel·lícula, però que no està en el cinema, sinó que sí. Ja la poden trobar a les plataformes. Eh?
3: Sí. A Filmin, concretament. Jo la vaig veure a Filmin.
2: A Movistar també.
3: A Movistar també, jo.
2: Sí. Que ara ja l'han mollada. Arriba un moment que la mollen i diferents plataformes.
3: Sí.
2: Jo també la vaig poder veure ahir i Déu meu.
3: Ja.
2: Quin
3: crec
2: drama.
3: Que és el primer programa que et seran d'una pel·li que me'ls fa tanta pena.
2: Sí.
3: Perquè al final és una història real que va afectar moltíssima gent, ja no només veïnat, sinó, no sé, és història de Catalunya.
2: Uh-huh.
3: I bueno, a dia d'avui s'enxerra i 26 anys després s'ha pogut fer la pel·lícula sobre aquesta història real.
2: 26 anys han passat d'aquell fet. És un succeït que va passar a unes muntanyes a Catalunya.
3: Sí.
2: Que bé, doncs hi va haver un problema que ara vos anirem explicant i que ara s'explica en el cinema amb una òpera prima del director d'aquesta pel·lícula.
3: Sí. El director, és la primera pel·lícula que ha dirigit i és en Fernando Trullols amb un guió de Daniel Schleif que està basat en el llibre del meteoròleg Jordi Cruz. I la pel·lícula és Balandrau ben salvatge.
2: Balandrau ben salvatge és el títol i aquest és el tràiler.
4: Bon Nadal! Germanet, bon Nadal. I això vol dir...
5: Si et vols casar amb mi...
6: Pugem al Balandrau.
7: Potser després també ens veiem.
8: Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.

0: de ser Eugènia ja. Són d'aquelles pel·lícules de muntanya. De fet, ja n'he vist qualcuna, perquè hi ha un cicle de cinema de muntanya aquí.
1: Aquí a Mallorca, sí, se mostra de cinema de muntanya. Exacte. Sí, a Cine Ciutat fem la inauguració.
0: Mm, i té sempre moltes persones que la segueixen. Hi ha molta gent aficionada en el cinema de muntanya.
1: Sí.
0: I aquesta seria una pel·lícula perfecta.
1: Sí, jo no sé si l'han posat, perquè aquesta pel·lícula se va estrenar dia 20 de febrer als cines. I
0: no,
1: això sol ser no novembre, sé. Pentura l'estrenaren, no ho sé.
0: Pentura anirà a l'edició d'enguany.
1: Sí, sí, sí. Però bueno, vull xerrar d'aquesta pel·lícula perquè a mi personalment m'ha agradat molt. La pel·lícula reconstrueix una història real que molts recordareu, que és la tragèdia de Balandrau, la pitjor tempesta de la història dels Pirineus catalans, i va passar el 30 de desembre de l'any 2000 i varen morir 9 excursionistes. Com bé hem dit abans, és un fet que va marcar tota una generació de muntanyers i que, bueno, 26 anys després ha arribat a la gran pantalla. I la veritat és que jo crec que ha funcionat molt bé, sense anar més enfora, és una pel·lícula que a mi m'ha fet molta pena no estrenar a Cine Ciutat, perquè al final bueno, és el cinema que mos pega molt de prop, el cinema català, i té un repartiment que ho ha fet molt bé, i al final és una òpera prima. I això m'ha fet molta pena, però bueno, al final sabeu que és molt difícil poder entrar en tot el que mos agrada. És una pel·lícula que normalment crec que la fan els americans, no? Aquest tipus de cine, i però sí. Bueno, al final és una pel·lícula catalana que s'ha atrevit amb un repte tècnic brutal i també emocional, que de fet ara quan venia de camí estava escoltant un podcast on el director contava pues, que al final va ser sobretot un repte emocional perquè... Bueno, al final, aquesta història, com ben dit, pues, li va agafar molt de prop en el director, ja no només... O sigui, no expressament perquè s'hagués mort algun familiar, sinó al final és un... Tot sempre, hi havia connexions, no?, amb tothom d'aquesta tragèdia. I he sentit que abans de rodar va fer una excursió amb els seus amics i li va dur flors en els morts. I
0: va anar a Baladrau, idò, sí. Que és aquesta muntanya, que tampoc no... És alta,
1: no,
0: però no és de les més altes.
2: No, de fet 2.500 i poc.
1: De fet, és una muntanya, deia, molt senzilla i que fins i tot pugen les vaques. O sigui, que és una excursió que pot fer tothom. El que passa és que aquest dia, el dia 30 de desembre de 2000, se van juntar totes les coses que fan que hi hagi una tragèdia, que és que justament durant els dies de Nadal havia fet molta neu i hi havia com uns 6 metres de neu i de sobte se va formar un torb, que és el que se diu quan existeix això, que és com una espècie d'un vent molt fort que el que fa és aixecar tota aquesta neu i si tu ets una persona que estàs per allà, tot aquest vent tan fort, tan congelat, se sent com si t'estiguessin pegant cada segon amb una pala en neu. I clar, contava que la gent, en el final, quan ha viscut això, jo ha pogut contar, compten aquesta sensació com està... Com si fos una rentadora, que no saps on estàs, que de sota te perds, que no pots caminar ni un segon, que perds, no sents res, estàs molt perdut i no veus a mig metre de distància. Mm-hmm. I a sobre baixa la temperatura com a 20 graus. Per tant, és impossible. De fet,
2: ja
1: no pots ni caminar.
2: El tipus de vent, sí. És el nom que té Torb. Ja indica això. Clar,
0: sí,
2: són com a fuetades de gel. De...
0: I ho resolen molt bé a nivell tècnic, la pel·lícula.
1: És que a mi m'ha impressionat molt.
0: No ha de ser fàcil fer-ho.
1: No. I... És que, de veres, jo... la seqüència on se veu, no és cap tipus d'espoiler perquè surten els tràiler, que comença la tempesta, jo crec que està super ben filmat perquè a més... no sé si és així, però a mi me dona la sensació que des de direcció se va dir que s'havia de rodar aquesta seqüència una mica de manera real, és a dir, respectant els temps d'estor, perquè jo no sé realment què pot durar això, però a la pel·li dura com a 20 minuts i són uns planos com molt tancats on tu estàs veient tot el temps l'angoixa dels personatges que no poden fer absolutament res i l'únic que fan és intentar fer pinya.
0: Exacte.
1: És terrible.
0: Que cap d'ells... Voltes
2: que l'heu vist,
0: sí.
2: És molt angoixant, és a dir...
1: Sí. Aquest moment, bueno, en realitat tota la pel·lícula.
0: Sí. És un drama, és de plorar. Sí. I a més, la banda sonora encara fa plorar més.
1: Sí, està molt bé, eh?
0: Sí, drama absolut. A més, no només per moment de muntanya, que de Eugènia, que està molt ben resolt a nivell tècnic i el moment que ho passen tan malament, sinó també el moment del lloc, allà on fan l'acampada, els bombers, tota la implicació de totes les persones de redol que van allà a fer de voluntaris per trobar aquests excursionistes, els dies que passa la gent a la muntanya, l'esforç de totes aquelles persones que van allà. I no només això, sinó el tema dels familiars. Això és duríssim, perquè posen tots els familiars dins una sala, d'un pavelló...
1: Sí, no saben què és realment. Sense ànima, molt fred, on va arribant, diguéssim, el que és el cap de l'equip d'investigació i de recerca, i va entrant durant la pel·li pues, a dir, mira, pues, han trobat això, no ho han trobat, clar, tal i clar.
0: I cada vegada que entra...
1: Totes les famílies, que són els de totes les famílies, perquè se van perdre nou excursionistes, pues, estan allà patint també si la notícia que arribes per ells o no.
0: És una angoixa, això de ser un moment. Sí. A més, un lloc inhòspit, que no és que teva, que... Sí que és vera que ho comparteixes amb la resta de familiars, que tots estàu en la mateixa sensació i sentiment, però, clar, perdre un fill o una filla...
1: Sí, i a més és un doble dol, perquè en el final eren quatre amics, el grup aquest, perquè després, o sigui, se van perdre nou excursionistes, però hi havia un grup de quatre...
0: De cinc.
1: De cinc, sí, és vera. I sí, o sigui, terrible.
0: Terrible. I el protagonista, el Álvaro Cervantes,
1: que ho fa superbé.
0: Que ho fa beníssim i que jo, sense barba, t'he de dir que no el coneixia. Aquest toc me sona molt.
1: Sí.
0: El Álvaro Cervantes, s'ha llevat barba, ho fa superbé.
1: Ho fa molt bé.
0: Ina Bruna Cusi.
1: Ina Bruna Cusi, de 1993. Sí.
0: Que és l'actriu protagonista i molt creïbles tots els actors, totes les actrius, però tampoc no ha de ser fàcil trobar-se en aquesta situació i interpretar-ho, perquè també és... Clar, són tot molt d'efectes especials, per tant, ho fan molt bé.
1: Sí, d'hagués un rodatge complicat, la veritat. Hi ha una seqüència també que és ja cap en el final, que ell està patint molt i que pareix que no arriba mai l'ajuda. És horrorós. Mm. Està molt ben filmat i també molt ben muntat.
0: I també històries humanes, no? Perquè els bombers, que són que encara són... Bé, de fet, el bomber que és com a l'heroi de la pel·lícula va morir crec que l'any passat, la pel·lícula ho diu.
1: Sí.
0: I que era un senyor de la muntanya, de tota sa vida, que coneixia tots els racons i que se va esmerar fins que va trobar, fins que va aconseguir el seu objectiu i va estar allà lluitant i lluitant amb el seu fill.
1: Amb el seu fill.
0: Que com eduques a un fill tan jove en la tragèdia, en un moment tan conflictiu d'haver de trobar persones a la muntanya, vives o mortes.
1: Ja, ha de ser molt dur. També escoltava com el director contava que hi ha una xarxa molt, molt grossa de tots els muntanyes, de la gent que fa muntanya, que li agrada molt la muntanya i fer excursions i tal, que quan algú rep una notícia o un avís de que s'ha perdut una persona, siguis d'on siguis, si tu ets fanàtic, te fa moure-te perquè coneixes el que pot passar i saps pues, que hi haurà familiars que agrairan molt la teva ajuda i ho explicava també que és un fenomen fascinant que li va cridar molta atenció i també és un dels nuclis, diguéssim, que li va fer moure-se a fer aquesta pel·lícula.
0: I de ser una pel·lícula per plorar un poc, ho veu poc molt.
1: Sí.
0: Si voleu plorar i sentir sensació de fred aquests dies que fa tanta calor, vos posau a ca vostra a mirar-la.
1: I cinema en català, que això és molt important, eh? Per cert, que quan jo la vaig veure, jo sabia que estava en català, però la plataforma tot d'una te la posa doblada.
0: Sí, has de cercar la versió original.
1: Sí.
0: Sí, això no sé per què ho fan, perquè... Si tu estàs avasat a mirar pel·lícules en versió original, encara que siguin en l'idioma que siguin, és raro que moltes vegades, per defecte, te posi la versió que no és original, perquè d'aquí som, la miram en original, en aquest cas mos és més fàcil. Però sí, la teniu a les plataformes i se diu Balandrau, el vent salvatge, vent salvatge.
1: Sí.
0: i és d'enguany aquesta pel·lícula, que ara que parlàvem de cinema, Eugènia també diu, ara estic mirant una sèrie que me té un pot també cor presa.
1: Sí.
0: Quina sèrie és?
1: Sí, és que ara no sé si té la traducció en el català. Jo, quan va començar tota la promo, tinc la sensació de que vaig veure que se deia Revalejant, però justament ahir ho xerrava i m'ho van corregir. Per tant, no sé si se diu Revalear o Revalejant.
0: Sí, Revalejar.
1: Sí. Uh-huh. El cas és que la història, bueno, jo vaig pel tercer capítol, però és una sèrie d'HBO, que això està superbé, o sigui, és la segona sèrie, si no m'equivoc, d'HBO catalana. La primera va ser...
0: Ambientada a Barcelona, aquesta?
1: Sí, la primera va ser de la Letizia Dolera, la de Pubertat.
0: Ahà.
1: Per tant, estan apostant les plataformes, per no dir una de les millors plataformes d'Espanya,
0: i que tenen
1: després de Filmin.
0: Sí.
1: Per
0: i que tenen
1: rodar
0: molt,
1: català.
0: Molt de pressupost.
1: Sí, i sí. I, bueno, la història molt mostra una família que pateix una sèrie de conseqüències arrel de tota la bimbolla aquesta de...
0: especulativa.
1: Sí.
2: Urbanística, immobiliària del Raval.
0: Del barri del Raval de Barcelona. Sí, és una família tota sa vida del barri, que tenen un restaurant d'aquest que dius jo vull anar a menjar allà, per favor, que aquesta senyora me faci un calamars, que mama... És que veus aquella cuina tan casolana,
1: tot molt casolà,
0: tan ben feta...
1: I en tant d'amor cap a tot, cap a lo que fan.
0: Que te promet que el que m'ha fet més ganes d'aquesta sèrie és poder anar a menjar allà i poder veure aquell espai amb les estovalles blanques, però un restaurant d'aquest de tota la vida que hi fan feina els pares, els fills i tothom, un negoci familiar. Però clar, de cop l'edifici se ven i comença a haver-hi problemes, volen fer un hotel... Sí. I de fet, sabeu que és una història de veres, que va passar de veres. D'aquest restaurant que se diu Can Mosques.
1: Can Mosques, sí.
0: A la sèrie. De veres no sé si va ser de Can Mosques.
1: Però bueno, que està molt bé i a més és molt curteta, són com a 6 capítols, crec. O 7. I no sé, està superben muntada.
0: Sí, és molt frenètica.
1: Sí, jo no sé si tu has vist la de D.B.R., la de Jeremy Allen White.
0: Sí,
1: perquè la realització és una mica semblant. Sé que no té res a veure una història amb l'altra, però al final són com a dos personatges principals que estan envoltats de tota la rapidesa de lo que s'està dins una cuina. Hi ha un munt de zoom, tot estàs cap als personatges que te fan com estar més en tensió. I se ja mateix, no sé, està molt, molt ben realitzada.
0: És vera, si això de la cuina, és vera que...
2: Està inspirat, veig, ara, sobre la història de Can Lluís.
0: Can Lluís,
2: el restaurant del Raval, en què en Pol Rodríguez,
0: que és el director,
2: la família d'ell va regentar durant dècades aquest restaurant històric Can Lluís del Raval, i que va patir la pressió immobiliària del Raval.
1: Pues mira.
0: I doncs, és basat en un fet real, també com Baladrau. Sí, dues històries reals, ara dubtes en el cine, una en sèrie, l'altra en pel·lícula, que si voleu patir un pot també, perquè Revalejar també patireu, perquè les coses que arriben a fer els fills il·legals i desastres per salvar el restaurant, també és com... No,
1: ja. Està passat de rosca tot.
0: Pobre gent.
1: I vos heu fet ja el programa de l'Atlàntida?
0: Sí.
1: La vostra programació personal, sí?
0: Sí.
1: Molt bé. Avui justament han arribat les invitacions de la inauguració i la cloenda.
0: Sí, exacte, l'he rebut. I sí, moltes coses, eh? Anem parlant en el programa. De fet, cada setmana intentem entrevistar qualcú.
1: Ah, molt bé.
0: Sobretot cineastes que presenten pel·lícules d'aquí.
1: Justament, avui hem hagut d'obrir una altra sessió a Cine Ciutat per 3.000 al mes. Una pel·lícula de talent balear, que la primera sessió se va omplir. I justament avui hem hagut d'obrir una altra sessió.
0: Sí. Que bé. I és un curtmetratge o un
1: llargmetratge? No, és un llargmetratge. És aquell perruquer,
0: ja
1: pot ser?
0: Sí.
1: Manuel Cortés.
0: És aquesta.
1: Sí, és un
0: perruquer que, a més, diuen que és el perruquer d'en Cristiano Ronaldo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de molta gent famosa. Sí.
0: Sí.
1: Que té la perruqueria
0: a la Vileta.
1: Sí. Pues sí, hem hagut d'obrir un altre pas, eh? Me fa ganes, la veritat.
0: Sí, jo també tinc curiositat de veure aquesta pel·lícula, que això està ambientada amb aquest perruquer que s'ha fet superfamós, que és el perruquer de futbolistes i de gent així superconeguda, i li han fet aquesta pel·lícula.
1: Que bé.
0: Anirem repassant.
1: Sí. Res, com a anècdota, a Cine Ciutat hem instal·lat una, una màquina de crispetes.
0: Una màquina.
1: Duia molts anys sense tenir-ne.
0: Era ara.
1: Sí, i mos fa una il·lusió perquè a més segurament arribarem a Atlàntida. Atlàntida sempre és aquest festival que mos fa... fer-ho tot de pressa per arribar a punt. L'any passat va ser amb el projector 4K i enguany en la màquina de crispetes.
0: I d'ara. Fantàstic, ja sabeu que podreu... Si sí, no, a partir sí. de la setmana que ve a l'altra.
1: Sí, estem fent proves.
0: Ja la poseu en marxa.
1: Sí.
0: Nens, si són bones. I d'ara, Eugènia, moltes gràcies. Eh?
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tenim pel·lícules i, sí. i feina.
1: I sèries.
0: Per veure-hi sèries i de tot. Gràcies, fins la setmana que ve.
3: IB3 Ràdio és participació. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
4: Calor.
5: Moscars.
4: Gelats que se desfan massa ràpid.
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
7: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
8: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
10: Si a tu te dic pinta,
11: mur, portada.
12: Si a tu te dic gra,
13: que te venes cap primer de tot.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca Vols, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

I ara vos hem de comentar que aquest divendres l'artista Júlia Valle actuarà al Festival de Jazz i Mas al Port d'Andratx.

0: I així sona Júlia Valle, que participa en aquest festival Jazz i Mas del Port d'Andratx. Es tracta de la 8a edició d'aquest cicle de concerts, que és una proposta cultural i musical que té lloc a Studio Veil al Port d'Andratx des del 2019. La reconeguda contrabaixista i compositora Júlia Valle donarà els sus en el concert a les 9 del vespre, juntament aquest divendres amb dos també talentosos músics joves, Vial Harper i Andrea González.
1: I nosaltres volem parlar-ne de Júlia Valle. Júlia, com estàs? Benvinguda.
2: Què tal? Hola, Margarida, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Júlia. Moltes ganes de conversar amb tu d'aquest concert i també del llibre, perquè has fet un llibre,
2: Cerebro en Equipo.
1: I també el presentaràs en Drach.
2: Sí. I també ho presento en aquest espai meravellós, l'Estudi Whale, el dia 11, o sigui, el dissabte.
1: Que bé. És a dir, que tenim jornada doble, concert i presentació, perquè, clar, tu també estudies la música des del punt de vista de la neurociència, no, Júlia?
2: Bueno, la realitat és que jo vaig estudiar la neurociència, vaig fer un màster en neuromúsica, neurociència aplicada al so, etc., però la meva finalitat no era tant desenvolupar un discurs de l'efecte que fa la música al sistema nerviós, perquè això ja és algo que s'ha estudiat molt, s'ha treballat molt. El meu discurs era de com nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro nos puede hacer ser mejores músicos, no? M'explico?
1: Sí.
2: Llavors, realment ha sigut una investigació molt llarga que ha donat fruit en aquest bebé, aquest llibre, molt més difícil que no pas fer un disc. Jo estava acostumada a fer discos, sí. Però això ha sigut un part, realment, i estic contenta del resultat. I de totes maneres, el Jimmy Weinstein i Lily Santon, que són les dues persones, los huéspedes, no?, d'aquest festival, ells també tenen una trajectòria musical important i també han estat molt en la investigació, en el terreny de l'educació, no?, de les arts, de la música, etc. O sigui, jo crec que serà una xerrada molt amb contingut, diguéssim.
1: Segur. I quines conclusions has estret després d'haver fet aquest llibre, Júlia?
2: És que, clar, és una pregunta intensa, Encara estic traient conclusions, vale? Encara estic traient conclusions, però hi ha una cosa que és important que, si em diguessin, podria sintetitzar amb una frase el todo, no?, tota aquesta feina de quasi 6-7 anys, vull dir. Jo diria, sí, a través de la molècula he entendido más el espíritu, no? No sé si m'estic explicant d'una manera...
1: Sí.
2: Com que tenim poc temps, saps? No vull tampoc enrotllar-me, jo sóc molt d'enrotllar-me, però m'ha portat a estudis amb altres àmbits, no? Post-neurològicos, no? Ara estic amb tot el tema de la supraconsciència, amb coses que ja... Evidentment, les persones que fem música tenim aquesta sort, no?, de poder a vegades convertir-nos en un vaixell, no?, a través del qual passa la música, no? Aquesta és la sensació més completa, no?, per un músic. Però és veritat que, clar, el dia a dia pot desgastar molt, no? Jo crec que ara mateix... es necessiten, no?, unes respostes, la gent que està en terrenys creatius, no només la música, no?, en qualsevol professió que aglutini, no?, la lentitud del procés, no?, i després la immediatez de l'escenari, per dir alguna cosa. Jo crec que és una lectura que pot ajudar a entendre coses, no?, de com funciona la nostra ment i quins factors boicotegen la creativitat, quins factors potencien la creativitat, no?
1: Ai, doncs hauràs de dir això.
0: Clar, un factor que boicotegi, per exemple, un que sigui primordial.
2: Mira, primordial, per exemple, l'estrès cronificat. És tan fàcil com si ara mateix hi ha un foc, ja a nosaltres se'ns oblida ràpidament l'entrevista, oi que sí?
0: Sí.
2: marxem corrents,
0: sí,
2: no? Imagina't viure amb aquest estat de ojo, incendio, no? Mental, eh? Que moltes vegades és degut a part que he fet... Bueno, he buscat una analogia desafortunada perquè realment en aquest moment, malauradament, hi ha bastants incendis, sobretot a Catalunya. Mm. O sigui que aprofito per dir... no lancéis cigarrillos en la maleza. Mm. Bueno, però dit això, tornant a la metàfora del foc, quan estàs en estat d'alerta perenne, no, el teu sistema nerviós ja es desbalança i adoptes una postura de... a l'espera de la catàstrofe, no? Perquè el teu cervell realment el que fa és planificar una fuita, no? O un trobar solucions. I llavors ja projecta el problema abans que el problema realment es presenti, no? Mm. Això què vol dir? Que moltes persones estan, a part de que estem en un moment complicat, no? Perquè hi ha un overbooking de informació tota l'estona, estem rebent inputs digitals, coses, Instagram, TikTok... O sigui, la informació que rep una persona en un dia correspon a la informació que rebíem en, no sé, 2 mesos, no? Mm. Abans de que hi hagués aquesta nova revolució tecnològica, diguéssim, no? Llavors, clar, aquest també és un factor que és com el pez que se muerde la cola, no? Quanta més ansietat, més busques el alivio, no? La recompensa immediata que te proporciona pues, fer 2 hores de scrolling en Instagram, no? Que això empitjora les coses, perquè, a més, el nostre ment, el nostre cervell, necessita repòs per poder assimilar el que aprenem, no? O donar-li forma. O sigui, nosaltres, quan estem en divagació, ens pensem que no estem fent res, però en realitat estem... La ment està treballant, està ordenant la informació, està descartant coses inútils, està arxivant coses útils. Llavors, és molt important tornar, en certa manera, a lo que éramos antes de no? De tenir un mòbil en la mano, veritat, tota l'estona, i fer les meditacions com es feien abans, no? O sigui, abans d'estar assegut a l'autobús, mirant la finestra al carrer i observant les gotes d'aigua que caïen per el... No? Era una meditació. No podies fer res més, no? Llavors, en aquest sentit... Ai, hi ha un overbooking de coses i hi ha un overbooking de... La gent està estressada, hi ha molta incertesa i, per tant, sí, clar, boicoteja.
0: Enxerraríem
2: hores. No ens queda més temps, ja.
1: Juliet, voltam al Port d'Andratx i també a la presentació del llibre. Una ferrada, moltes gràcies.
2: Sí, ens veiem allà. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: Una abraçada.
1: Adéu. Júlia Valle actuarà al Festival de Jazz i Mas al Port d'Andratx.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. Restablert el servei de metro de Palma després de l'incendi que aquest migdia a la barriada de Son Sardina ha obligat a suspendre'l per precaució. Precisament a l'estació de Son Sardina hi ha la nostra companya Victòria Morell. Bon dia.
5: Bon dia, així és. La circulació del metro ja s'ha restablert amb normalitat. De fet, aquí a l'estació de Son Sardina, les pantalles informatives ja indiquen que els trens circulen de nou en la freqüència habitual. El primer comboi, després de recuperar-se el servei, passarà a direcció Palma d'aquí 1 minut i d'aquí 5 minuts ho farà en destinació al Parc Vic. A partir d'ara, doncs, el servei recupera la normalitat després de diverses hores d'interrupció. Recordem que la suspensió s'ha produït arran d'un aparatós incendi agrícola declarat poc després de la 1 del migdia a la finca de Son Pons Nou, molt a prop, de fet, d'aquesta estació. La proximitat de les flames, una línia elèctrica i a diverses conduccions ha obligat els serveis ferroviaris de Mallorca a interrompre la circulació entre l'estació intermodal i el Parc Vic en tots dos sentits, mentre els bombers de Palma i els tècnics comprovaven que la infraestructura era segura. Passa ara el primer tren direcció Palma, cap a direcció Palma, després de que s'hagi restablert, així que tota normalitat aquí.
4: Gràcies, Victòria Morell, per aquesta informació de darrera hora. Com deien, s'ha restablert el servei de metro després de l'incendi d'aquest migdia. I més qüestions, perquè la Guàrdia Civil ha desarticulat a Palma un distribuïdor de productes falsificats a Balears que tenia articles valorats en gairebé 5 milions d'euros. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat dos magatzems al polígon de Son Castelló a Palma i han requisat gairebé 250.000 articles entre equipacions esportives de marques reconegudes, bolsos i també joguines i complements de marques de luxe. Aquesta és la segona fase de l'operació Bubu. Fa un any es varen requisar altres 500.000 articles falsificats valorats en 10 milions d'euros i que procedien de la Xina. I els comptadors intel·ligents

0: de les mesures pertinents per mirar de reduir aquest consum.
1: I Andalusia, el tercer govern de Juanma Moreno, tindrà tres vicepresidències. Dues d'aquestes vicepresidències seran per als populars i una tercera serà per vots. El president de la Junta d'Andalusia ha informat avui de l'estructura i la composició del govern andalús. Ho ha fet quatre dies després de prendre possessió del càrrec. A més de les tres vicepresidències, el nou executiu tindrà 10 conselleries. Entre les novetats, destaca la creació d'una conselleria sobre intel·ligència artificial, desenvolupament digital i administració pública. I acabam recordant que després de quatre hores s'ha restablert el servei de Metro de Palma després de l'incendi d'aquest migdia a la barriada de Son Sardina, que ha obligat a suspendre aquesta circulació per precaució. Arribam amb aquest punt a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 6.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que demà la Banda Municipal de Música de Palma fa un concert de cinema simfònic per celebrar els seus 60 anys.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per obrir i encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Miguel Soler al control tècnic i avui dos compositors, dos músics, com són en Joan Martorell i en Toni Mairata.

Demà a les 9 del vespre, el Castell de Bellver serà l'escenari d'un viatge per l'univers sonor del cinema que farà la Banda Municipal de Música de Palma, durant el qual la música es convertirà tant en narració com en atmosfera i emoció. Sonarà la música de pel·lícules com El 47, Robin Hood, Tadeo Jones, Capitán Trueno o Nana de las Dos Lunas, que sentim, i amb compositors com el campaneter Antoni Mairata, entre d'altres, i sota la direcció tot del també compositor porrerenc Joan Martorell. Ara hi entram de ple. En profunditat.

0: I són aquí els estudis de Beta Ràdio, en Joan Martorell. Joan, ben tornat.
1: Bueno, jo feliç aquí. Jo no puc estar millor.
0: L'hem de posar en nom. No?
1: Cada, jo crec que sí.
0: Cada mig any el feim venir, sí, però jo sempre té trulls.
1: Jo vendria de franca, tu saps. Si tu me dices, ja ve, lo dejo todo.
0: Ja estàs, perquè no vius a Mallorca.
2: Però un contracte. Bueno. Encara que no hagi nòmina.
1: Sí,
0: Joan, quan ve a Mallorca sempre trua, sempre...
1: Toc mare. Sí. Ja, vaig a ca mare i a tu.
0: Exacte.
1: I aquí vols.
0: Així m'agrada, Joan, ben tornat. Un nou projecte entre mans.
1: Sí.
0: Aquest, sempre en tenim.
1: Sí, sempre
0: tu,
1: hi ha qualcun.
0: Perquè jo per allà ara
1: no podem aturar, som freelancers.
0: Sí, és allò que té.
1: Sí.
0: Ara mos explicaràs quines dues entre mans, però també hem de saludar en Toni Mairata, que ell és compositor. Toni, com estàs?
3: Què tal? Molt bé.
0: Benvingut.
3: Moltes gràcies.
0: En Toni, també compositor conegut de les nostres contrades, tot i que a vegades el nom dels compositors no se coneixen tant, Toni.
3: Bueno, sí, però fent tot el possible per promocionar-me una mica.
0: Exacte. Quina banda sonora has fet tu d'aquestes pel·lícules que demà tocarà la banda?
3: Sí, jo he fet la banda sonora d'una pel·lícula que se diu Dragon, que és una pel·lícula que encara no està acabada. És a dir, sortirà primer la música que no la pel·lícula.
0: I... Superprimici, no?
3: Sí, exacte, superprimici. I, bueno, quan en Joan me va proposar de fer aquest, de participar en aquest concert en la meva música i tal, vaig pensar en aquesta obra perquè és molt recent, no?, en aquesta banda sonora. I res, i aprofitant amb això també van llançar un EP, com una mica de davant, no?, de tota aquesta música. I ara demà s'estrenarà per primera vegada en el concert.
0: Total, la podrà escoltar.
2: S'estrena abans la música que la pel·lícula.
3: Ja d'aquí dos mesos ja supos que sortirà la pel·lícula.
0: No, el molt important.
3: I llençarem l'àlbum.
0: Ara en parlàvem amb Eugenia San Pedro, que he vist Balandrau, aquesta pel·lícula que ahir la vaig veure.
1: Jo la vaig dirigir i vaig tocar el piano.
0: Exacte.
1: El piano són jo.
0: He pensat en tu.
2: El piano és tu.
0: I fa plorar, Joan, que piano...
1: Sí. Va ser molt emotiu. A més, el varen gravar... Jo vaig anar a gravar Lapònia, la banda sonora de Lapònia de la pel·lícula, que varen fer ara, que varen estrenar en abril, i estava gravant a l'orquestra d'Extremadura. I en Arnau jo li he dirigit bastantes bandes sonores. De fet, havia de dirigir el 47 a la gravació, però jo era a Berlín i no podia dirigir-la. I li vaig dir, Arnau, dirigeix tu, perquè ell no havia dirigit mai. Dirigeix tu i tal, no sé quantos. Bona cosa li vaig dir. Després d'això ja no m'ho va cridar mai més per dirigir les bandes sonores.
0: Però, ara ja ho fa ell.
1: Sí, ara ho fa ell, perquè li va agradar. Però no, el tema va ser que estàvem allà a Extremadura i ell gravava primer Balandrau i me va demanar per tocar el piano. Jo havia de gravar el piano. No, només. Però ja que era allà, m'ha dit, no, dirigeix tu. I jo vaig gravar, vaig dirigir tota la banda sonora i després vaig gravar tots els pianos. I te promet que al veure que la banda sonora és super emotiva, hi havia moments de piano tot sol, que va ser el darrer que vaig gravar. O sigui, van gravar totes les cordes, tota l'orquestra, i després van gravar això i era un moment de uf. I va ser una experiència molt, molt xula. I després del dia següent jo ja vaig gravar Lapònia.
0: Clar, perquè vosaltres dos com a compositors, bona part de la vostra feina és fer bandes sonores. És ara mateix allà on hi ha més feina? Per pel·lícules?
1: Toni,
3: bueno, men, ja crec que si posàvem una banda de música de concert i després tot el que són el món audiovisual i tal, la indústria està muntada el que és el món audiovisual, no? I és normal que hi hagi més feina que no dins del que són els encàrrecs de música així de concert, que ja m'agrada fer de tot, també faig encàrrecs i tal.
1: Sí, el que passa que jo sempre dic que si Mozart, Beethoven o Mahler o qui fos visquessin ara, farien això.
3: Clar que sí.
1: Farien musicals, en vez de fer òperes, perquè és que clar, la música, ells feien el que els encarregaven. Si feien una missa, era perquè els encarregava qualcú, els hi pagaven. Si feien una sinfònia per no sé qui, era perquè li pagaven, no era per amor a l'art i perquè li encantava la música, havien de viure.
0: Sí.
1: Vull dir, i feien per un emperador, per un rei, per qui fos, no?
2: Clar, els encàrrecs que tenien sortida.
1: Era això, i en aquell moment no hi havia cine, però si n'hi hagués hagut, haguessin fet això. Vull dir, haguessin tingut un Zimmer, Mozart, un no sé quant, vull dir, que qui sap, no?
0: Sí, i amb això estàu. I també amb aquest concert, per tot això ha vengut, perquè Joan, la banda de música municipal de Palma, fa 60 anys, i te varen dir, muntam un concert per celebrar-ho.
1: Exacte. Bueno, és que realment ells volien muntar un concert de música de cine, que això ho varen fer també en col·laboració amb Mallorca Plató Musical, i me varen dir, si vol dirigir aquest concert, i tal, jo encantat, perquè a més m'encanta, i a més la banda municipal té molt bons records i bons amics, mm-hmm. perquè, clar, tu saps, nosaltres sí. vam començar en el món de les bandes de música. Clar. Jo vaig dirigir molt d'anys de Porreres, però hi vaig tocar molt, molts dels companys que estan a la banda municipal tocaven a la federació de bandes, han coincidit a mil llocs, aleshores és un retrobament també.
2: Vam de fer un disc, l'essència de...
1: Exacte,
2: d'un camí. Exacte,
1: de banda de música.
2: Sí, que és sí, aquest tot... encàrrec de la federació de bandes, no?
1: Tot música d'obra de banda, de concert, que no té res a veure amb l'audiovisual, i va ser com això. I quan m'ho van plantejar vaig dir, no vull fer l'etern, l'anèssim concert de Zimmer, Morricone, Williams i tal, que ja està superbé, però tenim escandalitz, no sé quantos i tal, ja està sobreexplotat, que és un negoci al final, vull dir que ho fan per vendre entrades, que està molt bé, però vull dir que ja està bé. I era una mica treure pit pels companys de dir, no, anem a fer el cine nacional, el cine que hem fet nosaltres. De fet, vaig proposar-ho a tots els músics, compositors que jo conec de Mallorca, que fan audiovisual, i per fer-ho, vull dir, però vaig proposar a tothom, en Mercè Pons, en Joan Valent, en Antolo Prats, en Aguiló, bueno,
0: sí,
1: a tots els que jo... En Sergio Llopis, etcètera, que inicialment estaven dins del projecte, però és veritat que tots anàvem molt malament de temps, i això és bona senyal. I... perquè no podem emplear les obres que nosaltres hem fet, perquè normalment gravam amb orquestra sinfònica, això era un concepte diferent, era banda de música. Aleshores no tenim instrument de corda, ja. Només tenim instruments de vent,
0: clar,
1: metall, percussió...
0: Mica,
1: exacte,
0: no?
1: Limitava. Ah. I hi havia una feina extra que s'havia de fer. Per tant, en Toni tot normal va dir que sí, a més jo en Toni és una persona que jo vaig conèixer per Tadeu Jones.
3: Exacte.
1: I jo no el coneixia.
0: Tu vas fer la música de Tadeo Jones?
3: Part
1: de la música.
0: Sí.
1: I ell orquestava les seves parts que ell feia. I quan jo vaig veure allò, vaig dir, aquesta és la qui és.
2: I clar, vaig dir... No, d'acord, és a dir, tu el vas sentir les seves parts i a partir d'aquí vas conèixer
1: sí,
2: el seu nom.
1: No
2: vos coneixiu,
1: no,
2: encara?
1: No,
3: no.
1: Sí, no, jo havia sentit qualque cosa, no. O sigui, el seu nom, perquè per Instagram avui en dia tots més o manco,
3: sí.
1: Però no sabia res d'ell. I vaig dir, jo vull conèixer aquest lot. O sigui, no és normal el que fa. I de fet, si jo he hagut de fer qualque cosa o tot això, li he confiat en Antoni.
0: Ah, sí?
1: En Toni sé que és garantia absoluta.
0: I ara jo ja fes feina junts.
1: Sí, sempre que puc...
3: sempre jo... que poden, sí. Sí. Sempre surten coses.
1: Sí, sempre surten coses. I en Toni va dir, és una de les persones... Jo per jo, és persona... No, no ho diré, però... És una de les persones que té més talent d'aquest món audiovisual, i a Mallorca, i en Toni arribarà allà on vulgui. O sigui, i allà on, evidentment, s'indústria permeti, no? Però, no, és vera que avui en dia trobar una persona que sigui tan completa, que composa, que orquestra, que a més controla la música i tal, és molt difícil.
0: Mm-hmm.
1: I en Toni ho té tot. Així que...
0: Toni, avui...
3: Ja m'ho m'ha dit ja, sortiré, no?
1: La veritat.
3: He dit
1: la veritat.
0: La veritat, clar.
1: El que pens. Mm-hmm. I de fet, mira, que a vegades m'han demanat i tal, i jo normalment no recomanava, no per res, perquè a vegades és difícil recomanar qualcú, perquè a nivell professional després no saps si fallaran o no sé quantos i tal, i a vegades després quedes malament. Mm-hmm. Sempre que m'han demanat a qualcú d'això i he recomanat a Antoni, sé que estic segur, escolta, telefonava a Antoni perquè sí.
2: Toni, has de rebatre res?
3: Bueno, jo només puc dir que ell és, però ja és tot un referent a nivell musical i humà. Sí.
1: No, però...
0: Heu fet un bon crash, voltes
1: sí.
0: dos,
1: sí, sí,
0: encara
1: sí.
0: diuen els
3: no,
0: moderns.
3: Total, és que...
1: totalment. Bueno, però jo ja t'ho dic, vull dir, és l'admiració absoluta per Antoni. Uh-huh.
3: El pare meu igual, com deia. No?
0: Que bé. A més, Toni, ara no fa massa, també va ser notícia perquè la teva peça, La Serra de Tramuntana,
3: exacte.
0: Se va tocar en aquest homenatge a la Seu.
1: Que tenia 12 anys quan la va fer.
0: Què dius?
3: No, 12 anys no, ni mal.
1: No, però... No,
3: de 9 a 20, sí. De 9 a 20.
1: Vull dir que sí. És precoç.
3: Sí, que con Sergio va coincidir 11 anys després de l'estrena, que va ser el 2015. Era el mateix dia, 28 de juny. Va ser casualitat. I va ser un acte molt emotiu.
0: Sí, ja ho crec. I en aquest homenatge que se va fer en Joan Alcover, sí. Se va fer aquesta Simfonia de la Serra Tramuntana, en l'orquestra sinfònica, no.
3: En la jove orquestra de les Illes Balears.
0: Mm-hmm.
3: Sí. Després el sorfeo de la Universitat de les Illes Balears i la Coral de Sant Joan.
0: Molt bé. Idò. Dos artistes tenim aquí. Eh?
2: Oh. Dos artistes, clar. Com s'ha fet aquesta selecció de compositors i de... composicions.
1: Sí. Mira, jo vaig obrir, diguem, a molta gent. A gent que jo, clar, ja duc bastant d'anys fent feina d'això, al final mos coneixem tots, vull dir, a nivell nacional. Jo volia tancar-ho tot a nivell nacional. Heu dit, has vist que bueno, era una mica amagat, però bueno, que Robin Hood, si mos demanen més coses, però tota la resta, tot el programa és nacional, és cine nacional. Hi ha una sèrie d'estrenes absolutes, com la d'Antoni, no, la de Dragon.
0: Dragon, quina pel·lícula serà, perdoneu?
3: Bueno, una pel·lícula que és d'aventures, terror, misteri.
0: Ah, i... però és americana.
3: És americana, sí.
1: Sí. Sí. I després i després hi ha estrenes absolutes com Playa de Lobos, d'Alfred Tapscott. N'Alfred és un compositor en el qual jo li he orquestat també bastantes coses i he tingut el plaer de dirigir-li bastantes bandes sonores. I en Alfred, a més, va ser assistent durant molt de temps i va fer música addicional de Néritor Pereira, que era compositor que va fer Angry Birds, va fer Minions, per exemple, i va fer música per tot això. Jo Angry Birds la vaig orquestar i molt bé en conèixer amb aquestes coses. No?
0: Com va ser que està Angry Birds? Doncs, és que ara jo no l'he vist, aquesta pel·lícula, però m'ho puc imaginar.
1: Va ser molt xulo, però sí que era vera que el compositor era una mica complicat, perquè això també passa a vegades, per dir-ho de qualque manera, no puc xerrar massa, perquè si no, tal, però sí, va ser una mica complicat.
0: No mos entenen.
3: No mos entendran.
1: Bé, doncs igual.
2: Fer feina amb el compositor.
1: Ah?
2: Fer feina amb el compositor, val dir.
1: Sí. Ell, com a persona. Va ser una mica complicat, perquè a més ve del món de rock i tal, que no res a dir, però clar, el món sinfònic és molt diferent.
0: Però el que veig és que les pel·lícules són molt diverses, des de Angry Birds, que una pel·lícula infantil d'animació, pel·lícules més reals, com més d'autor, vull dir que es ventall és molt ampli.
1: És que t'has d'adaptar tot, o sigui, aquí en el món de l'audiovisual o és versàtil o no fas res. Mm-hmm. O sigui, faries unes coses molt concretes, però has de ser versàtil, has de combinar lo que és la part orgànica, la part, diguem, d'orquestra i tal, en la part més sintètica, en la part de gairebé de disseny sonor. També avui en dia, i en Toni ho pot dir, hi ha molt de directors que senten una melodia i els hi surt urticària, perquè no, això no, tal, que no sé quantos, o un violí, no. Volen com més textures, més no sé quantos i tal, o sigui... Toni?
3: Sí, hi ha una mica de tot. Jo en aquest cas de Dragon, per exemple, va ser un pal al contrari, vaig tenir sort de que m'han deixat tirar més de melodies i tal, sí. Però altres vegades has d'estar molt de fondo i, a més... recolzar una mica, si alguna escena o això.
0: Depèn de lo que vulguin,
3: depèn,
0: no?
3: Bueno, jo disfruto, realment.
1: Clar, és que jo crec que de cada projecte, jo sempre dic, jo m'agrada l'audiovisual, suposo que a Antoni li passa el mateix, que en el final te fan anar per mons allà on no aniries tu tot sol. Jo quan faig després el meu temps per fer un concert, és el meu llenguatge, però després ve una directora, tipus una Bàrbara Mestanza, que ara faran en la Sucia, en l'Atlàntida.
0: Tu també has fet la banda
1: sonora?
0: Sí,
1: vaig fer part de la banda sonora. La Bàrbara ve i me trastoca tot el meu univers. I ara farem una altra obra de teatre amb ella i vol que li produeixi un disco i tal. I en la Bàrbara m'encanta perquè és que m'adú per puestos que jo no imaginaria mai. Coses més sintètiques, coses més així i tal, més modernes, i són reptes en el final. Vull dir, a nivell... lo que ja està molt dit, no? Però el tema de la zona de confort, és veure, quan te treuen d'aquí és quan realment comences a explorar altres coses. I l'altre dia una directora que he de fer un projecte amb ell i tal, dic que això és com quan, per exemple, te'n vas de compres amb una amiga, no? I te diu, prova't aquesta camisa i tal, o aquest vestit, i tu no l'hagués agafat mai.
2: No canvies de color.
1: Exacte. I el te proves i dius... ah, doncs no me queda malament. I ja t'obri un altre ventall, no? I dius, doncs mira, això passa una mica el mateix.
2: Clar, reptes alimenten.
1: Sí. Bueno, jo sí.
3: Jo també. Sí.
1: Vull dir, te treuen d'allà. Hi ha gent que no, eh? Hi ha gent que diu, no, jo sé fer això i ja està. I, de fet, hi ha, jo conec compositors, que els hi presenta això al director i te faré dos o tres canvis, però això és la meva proposta. I a vegades, bueno, no funcionen i han de cercar qualcú.
0: També hi ha molta marca, no? Quan vas a veure una pel·lícula d'en John Williams, que ha fet la banda sonora d'en John Williams, tot d'una sac que és ell, no?
1: Sí, pobre home, la darrera que ha fet. Perquè... sí. Bueno, pobre home, ell no, perquè és meravellós, però...
0: Se d'en Spielberg.
1: Ja està molt gran.
0: Ho dius per la pel·lícula o dius...
1: No l'he vist, la pel·lícula.
0: Ah, jo sí que l'he vist.
1: Sí, i que no, eh? Bueno, és que jo, tots els comentaris que m'han... sí, ja. Tot el que m'han dit. I ell, pobre, ja està molt gran.
0: Sí, en William ja està molt gran.
1: Sí, ja està molt gran. Quan ha escrit tanta música...
0: Clar.
1: Deu tenir...
3: En té 94, en té...
0: Uau.
1: Jo el vaig veure a Viena, això hi havia d'anar perquè tal, i va veure en directe dirigint l'orquestra de Viena i tal, allà, i va ser, plorava jo, perquè era com a, si, posant-ho, fent un paradigma, és com si fes en Mozart dirigint un concert en aquell moment, de la música de cine.
3: Un fet històric, ja, és el més de veure-ho.
1: Veure Morricone, que també el vaig veure a Madrid, i veure en Williams, era com a veure, doncs, i bueno, en Zimmer ja, però ja per altres coses, no? Però, però si ja veure aquests tres... Ja dic, bueno, ara per ara ja ho tenim a l'escola.
0: Sí, sí. Bé, però vosaltres sou allà i, a més, tant en Joan com en Toni feis feina no només per produccions d'aquí, de l'estat, sinó que també internacionals, perquè, per exemple, en Toni fa molta feina a Los Angeles, no?
3: Sí, jo faig una mica de tot. Ara una altra pel·lícula que vam fer l'any passat també, una producció que s'ha rodat, bueno, s'ha rodat i produït entre Espanya i Estats Units, també.
0: I has d'anar físicament allà?
3: No, ja des de Campanet.
0: Clar,
3: des de Campanet,
2: des de Campanet a Los Angeles.
1: Sí. De Campanet al Mundo.
0: Això és molt fort. Exacte. És a dir, no vos heu de moure, tu tampoc, Joan. No.
2: Envies les peces.
3: Bueno, ell que també dirigeix.
0: Clar, tu sí, perquè dirigeixes.
1: Jo ara veure que m'amor molt per el tema de la direcció, perquè jo ara veure que són una persona que intent, si he orquestat, he compost, el que sigui, ja acabar-ho i anar fins allà i dirigir. De fet, la setmana passada era a Budapest una altra vegada i fa dues setmanes també. Però per una qüestió d'aquesta, de dir, perquè a més, quan tu ja coneixes la banda sonora i a més dirigeixes, Antoni ho sap, perquè han gravat, jo he tingut la sort de gravar coses seves i dirigint, quan tu ja tures a l'orquestra, ja saps el que els hi has de demanar, ja coneixes l'orquestra, i la sessió de gravació, que tenim unes hores concretes i un pressupost, rendeixen més, perquè ja t'atures, demanes, comences, arranques i els adults bastant així... a tope, no?
0: Clar, i també pots veure el procés, no? Ja que tu l'has creat.
1: Sí, clar.
0: Que soni això així com tu el tens en el cap.
1: És que és molt guapo, saps? I a vegades te sorprens. A vegades tenen coses en el cap que surten d'una manera i a vegades tenen coses en el cap que no tenies previst i te sorprenen en aquell moment, no? Vull dir que això també és molt guapo.
2: I en què estàu ara? Vinga, que ja mos perdem els comptes de
0: sí,
2: tot.
0: Que fan tantes
2: sí,
0: coses.
2: Tantes coses. Que en què estàs?
3: Pues jo ara, just ara estava en la promoció d'aquesta banda sonora, que ara han llançat aquesta EP i tal.
0: De Dragon, no?
3: D'aquesta de Dragon que s'ha d'estrenar demà.
0: Demà s'estrena.
3: Demà s'estrena, sí.
0: No, demà...
3: Se pel·li ja ha sortit, exacte.
0: Sí, però la pel·lícula encara no.
3: I la pel·lícula encara no. També no sabem exactament quan serà, perquè ara després ha d'anar a distribució i tot això, i no sabem, no sé molt bé el que passarà.
2: Heu demanat permís? Permís
3: sí, tenim permís. Director sí. Està...
1: Sí, no sé que que demà venguin a la porta del castell.
3: Estan avisats.
1: A requisar les partitures.
0: Sí.
1: I no, jo estic acabant una exposició immersiva que s'estrenarà a Madrid per setembre, dia 11 de setembre, de fet, que se diu Human Universe, que és sobre el cos humà, que és molt xula, que jo convido a gent amb famílies i tal, amb nins o el que sigui, bueno, i gent que no tingui famílies, és igual, que la vagi a veure, la fan a Delícies, se són allà on fan totes les immersives, i varen gravar l'altre dia la banda sonora, part de la banda sonora a Budapest i tal, la banda sonora és meva, i he fet tot el disseny sonor i tot això. Després estic amb això, hem de començar una obra de teatre en Bàrbara, després he d'orquestar tres pel·lícules més.
0: La Bàrbara Mestanza. Bàrbara Mestanza, que és aquesta actriu,
1: sí,
0: que també serà a l'Atlàntida perquè presenta la pel·lícula Sucia, que tu li has fet...
1: Que va guanyar fa poc un premi molt, molt important a Inglaterra. I sí, jo l'havia fet això, jo a Bàrbara ja l'havia fet, per exemple, varen fer Tallar-se un peu amb una motosserra, que és una obra de teatre, que varen fer a la sala Beckett, que varen tenir sold out cada dia durant un mes, i la veritat és que supos que hi tornarà a fer. I Anna Bàrbara ha fet moltes coses, varen fer de fet Duro, una altra pel·lícula que se va estrenar també a l'Atlàntida fa un any o dos, i bueno, Anna Bàrbara amb això, i després bueno, pel·lícules així d'animació, d'orquestació, i després de fet avui m'han telefonat per una altra immersiva de dinosaures i no sé quantos.
0: I què vol dir immersiva?
1: Immersiva són aquestes exposicions que tu te fiques a dins, hi ha diferents sales, unes que van en BLB, que se diuen que són ueres de realitat virtual, que hi ha un recorregut i entres per dins del cervell, bueno, una sèrie de coses. Després hi ha una altra sala, que és tot el tema de la fecundació i de la creació humana, diguem, allà on hi ha aquestes sales que són molt grans, que són quatre parets i totes les parets són pantalles, com un mapping, aleshores tu estàs enmig i estàs immers en aquella experiència, no? I les coses te venen de per tot.
0: Sí.
1: I la música també, perquè és un altre concepte de compondre, com? Perquè jo quan vaig gravar, que gravava en l'orquestra, havia de gravar per els temps que deien altres, que són en diferents... per exemple, els violins per un lloc, els cel·los si toquen a no sé quantes un altre puesto, les trompes per no sé on, perquè després tot això, quan jo ho tingui, que tots aquests elements, a lo millor el violí sortiran per la dreta, s'aniran cap a davant i donaran la volta perquè acompanyen, jo què sé, una... qualque cosa que està a la pantalla, no? I, clar, ja ho graves de forma diferent per poder moure de manera sonora tots aquests elements.
0: Mm-hmm. Que interessant. Hem començat que havíem de xerrar d'aquest concert del Castell de Bellver, que per ser serà demà.
2: I xerrant de tantes coses.
0: Que hi aneu, perquè la banda municipal de Palma fa 60 anys.
1: Bueno, crec que hi ha sold out, eh?
0: Ah, no. Si teniu bueno, entrada.
1: Sí, exacte. Bueno, com que hi ha el partit de futbol, també tindrem competència. Ah, sí,
0: però això té mèrit fer sold out.
2: És sí. Un concert únic.
1: Sí, sí, això sí, és únic.
2: És únic.
1: És únic.
2: Ocasió única.
1: Exacte. I després el que sí m'agradaria és donar les gràcies a la banda municipal, tots els membres de l'Ajuntament de Palma, per tot això, perquè realment apostar avui en dia per un concert de música de cine i nacional i tal, jo avui ho xerrava i que jo crec que les bandes i les orquestres simfòniques han de tenir aquesta funció de servei públic per mostrar aquella feina que se fa i sobretot aquí i a nivell nacional, no? Mm-hmm. Jo crec que això ja l'altre, ja els americans i tot això ja tenen la seva pròpia indústria i ja hi són, no, Toni?
0: I demostres el bon estat de salut de la música aquí.
1: Totalment.
0: Avui mateix que en el festival precisament també Bellver ve el violinista en Francisco Fullana, que és com el nostre nin prodigi, que ja no és un nin.
1: Sí, exacte.
0: Ja és un home.
1: Bueno, és un home prodigi.
0: Sí. Que és aquest violinista tan bo, que també avui toquen la sinfònica, que també ho fan a Bellver, demà també a Bellver, vull dir que molta música, molta talent de gent d'aquí i també compositors com vosaltres i tot aquest...
1: Sí, i també, perdona,
0: Margarida, de gent.
1: Volia dir, donar les gràcies als compositors. Clar. Perquè han fet una feina d'adaptació de les partitures que tenien i han hagut de fer aquesta feina en Antoni, en Sergio de la Puente, en Alfred Tapso, en Luis Ibars, en Zacarías Martínez de la Riva, en Ari Villodas, en Joan Martorell, també, no, en Arnau Bataller... Dona-li les gràcies perquè sense ells aquest concert no hauria pogut ser possible, uh-huh. Perquè ells ho han fet de forma desinteressada.
0: I que escoltareu sinfonies com el 47, la pel·lícula 47, Tadeo Jones, Capitán Trueno, per exemple, també Robin Hood o Tema d'amor de Campamento Newton, sí. Que aquesta la vas fer tu, Joan, per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí, és d'una sèrie de Disney, uh-huh. Sí.
0: I la de Dragon que ha fet Antoni, de Relic Dragon, se diu, la teva composició.
3: Sí.
0: I dona hora bona, però
3: gràcies.
0: A banda que bona nou,
3: gràcies.
0: Entrant a Maria, ja l'heu vista.
1: Hola, Bona Maria. Fer...
4: Què tal?
1: Molt bé, tu.
4: Joan Martorell, abans de res, t'he de dir que m'acaben de xivar per WhatsApp un felanitxer il·lustre que ets la persona responsable de la música des de Ballament.
1: Bueno, de Ballament m'acompanyarà tota la vida fins a...
4: No sé si havíeu comentat aquest
1: fet. Fins que me crucifiquin, a lo millor.
4: Com el vaig a Jesús, eh?
1: Claro. Sí, són jo. No, i a més, és un de ses, he de dir, i sempre ho dic, és una de les feines que estic més orgullós del món, eh? A més, era un ret, això sí que era un ret important, perquè tu saps que per un poble que té tant arrelat una cosa com el d'Avellament, sí. Que era 50 aniversari, a més.
4: L'any passat.
1: I jo sempre ho conto, me van dir, hi ha una cosa que tu pot canviar tot, però una cosa que no pot canviar, que són les trompetes, que hi ha un moment que surten les trompetes i no sé quant i tal, però jo vaig dir, pues ho canviaré. I ho vaig canviar.
4: Ui,
1: no. I ho vaig canviar. Sí. I ho vaig canviar i va sortir i la gent encantada, i jo més encara, vull dir que fa un repte superxulo i estic superorgullós. Està a Spotify, si ara per l'estiu que hi pega molt,
0: exacte.
1: Si voleu escoltar el davallament de paladins. Bueno, ara més o manco és un via crucis, amb aquest temps que tenim.
4: Sí, això és superbona.
0: I doncs sí, arriba el moment del paraulòmetre.
5: El paraulòmetre.
0: Au, Mariana, què li demanam a en Antoni i a en Joan avui?
4: Bé, començarem per en Toni, que no m'han xivat res d'en Toni, però... La pregunta és, quin és el concert que te fa més il·lusió aquest estiu? Alerta, perquè clar, n'hi ha molts, oh?
3: Bueno, jo he de dir que ets de demà. Com que era?
4: Era una pregunta.
3: Oh, bé, municipal Joan Martorell.
1: Ha hagut de pensar molt. Ha hagut de pensar molt.
4: Però tu no volies ser un poc més modest. Ja, ja mos queda clar que en Joan, et seu, és de demà.
1: Sí, no, jo... Sí. No, sí, sí, sí, és de demà per tot el que implica. Sí, clar.
0: Però vol tornar a concerts? Anar a un Mallorca Live, per exemple?
1: No, perquè no hi som.
3: Jo no.
1: No. Però jo a concerts hi vaig, sempre que puc hi vaig. El que passa és que jo m'acosta comprar entrades de forma anticipada, perquè no sé mai si podré anar. De fet, vaig comprar les darreres entrades que vaig comprar de teatre, era, que era per veure en Buenafuente i na Sílvia Viril que feien... no me'n record què era. Era una obra de teatre.
4: Van duo, no?
2: Sí, no pogueres.
1: Just, no vaig poder. I la vaig perdre, perquè la vaig oferir a amics i tal, que els hi regalava i no podien. I
0: t'ha aixafat ràbia, no? I ara per anar a segon quin concert necessites...
1: Exacte. Té antelació. Per això me passa que molta vegada m'aquest sense...
0: I en sa música clàssica també, no només en sa música més mainstream o més pop.
1: Sí, sí, hi ha de tot, sí, sí. Mira, et sol d'au de demà.
0: Per exemple.
3: Exacte.
0: O d'avui de sa simfònica, o de tants altres que hi ha aquests dies.
1: És meravellós.
0: Del Festival de Pollença mateix, per exemple, també molt de concerts ja tenen sol d'au.
1: Sí, sí, això és meravellós, o sigui...
4: Més preguntes estiu en Casmem. Que escoltau a Casa Tranquils aquest dia? És que no me digueu que vosaltres mateixos també, oi?
1: Claro, jo escolto en Toni i en Toni m'escolta.
3: Jo escolto ell, jo. Així m'ho donen els streamings.
0: Però això està bé, oi? Vos autoescoltau tots
1: sí.
0: dos.
1: Jo he de dir que jo escolt molt, intent no escoltar música, gaire. O sigui, escolten el cotxe, que no conduen mai, perquè no tenc cotxe a Barcelona, conduen que aquí. Però és vera que escolt quan viatge. I sí que me pos... Hi ha una llista de Spotify que se diu música, que és com de música neoclàssica, és una mica el que jo faig i tal. I quan he de fer música per jo. I escolt novetats i coses que potser me poden agradar. M'agrada molt la fusió, també. Aleshores, és una mica el que m'agrada escoltar. Però és vera que quan que estem tot el dia en música, o jo com a mínim també a vegades... no escolt res. Me poso un podcast o algo per una mica desintoxicar, perquè si no...
0: Exacte.
3: Sí, jo crec que això també jo me passa, això. Que arriba un moment que ja són massa estímuls, o no sé, ja necessit també escoltar un programa que sigui xerrat, o sigui, un podcast, o que sigui.
1: És curiós.
3: Però, sí.
4: I què tal compondre amb aquesta calor? És fructífer o costa?
3: Bueno, sense aire condicionat, tot s'arregla.
4: Sí, no?
3: Ja estic bé.
4: Si en teniu, això... Sí. Si no,
3: jo, si no aniré, no ho sé, ja que aniria.
1: Mira, jo l'any passat vaig compondre la banda sonora de Lapònia, que passava allà quan vivia fred i a més era Nadal.
4: I tu estaves a 40 graus.
1: I la vaig compondre a la colònia de Sant Jordi. O sigui que gairebé tota, perquè estava en l'estiu allà. I me'n vaig anar a Barcelona perquè l'havia d'acabar... I a casa meva a Barcelona fa molta calor. Vaig estar 3 dies i vaig tornar a dir... Vaig comprar un bitllet i vaig tornar a Mallorca per seguir aquí, que encara, com a mínim, estava de vora la platja i tal. I a vegades, sí, vull dir... Bueno, és complicat. És complicat.
4: I què feis per espassar la calor? Sou d'anar a nedar? Sou d'anar, no sé, vorera de mar?
3: Jo m'agrada d'anar a la mar, també. Bé, de Campanet tenim molta pegada per el cul i això que el que mos cau més a prop, però també m'agrada a vegades anar un poc més enfora, no? Per la part d'allà de Baldem m'agrada anar, jo, per exemple.
1: Sí. Jo, quan venc aquí, me'n vaig... O sigui, tenc la platja a 100 metres i és igual l'hora que sigui. I a mi m'agrada molt anar-hi sobre baixa, de les 6 i mitja, a les 7, i me'n vaig allà a Cala Galiota, a la colònia, i estic una hora i mitja, desconnecto una mica...
0: Tomar-hi ses amigues.
1: Exacte, tomar-hi ses amigues, la xica de oro.
4: Sí, i... m'encanta.
0: Sempre ets la mare.
1: Sí, ma mare, sí, té un tros que ja el tenen asfaltat.
0: Sí. És així.
1: I res, i això. I
2: el deixen el tros, però el te deixen
1: sí,
2: el tros.
1: Sí, sí, ja està. I han posat una placa.
4: El pensava, haurem d'anar, men.
1: No, però bueno, ja hi vaig sobre baixa i tal. I quan estic a Barcelona, de fet, el que faig és... vaig amb moto per allà, i moltes vegades estic fent feina, tour, gaig la moto, me'n vaig mitja hora també a la platja i torno una altra vegada. I continuo.
0: Veure la mà t'ajuda
1: un poc. Sí, veure la mà, tira'm una estona i tornar. Sí, sí, sí.
2: Mal de fer mitja hora, a Barcelona.
1: Sí, sí, sí, és vera. O sigui, mitja hora d'estar allà i després... Però bueno, sí, sí.
4: I ja per acabar, una pel·lícula que vos hagi entusiasmat darrerament.
1: Ui. Ostres, jo diria, per exemple...
0: Mirau moltes, però fent feina de pel·lícules. Mm.
1: Sí.
3: Fent feina, sí, però...
0: No, no és allò mateix, aquelles escenes que veixin 100 vegades.
1: A veure, jo de les darreres que he vist... és que n'he vist de xula. Bueno, Hamnet me va deixar una mica... tocat, sobretot ser pare i aquestes coses i tal, va ser una mica forta.
4: És dura, sí.
1: Sí.
4: És un bon drama.
1: Jo me va com remoure molt. Sé que n'hi ha un altre que he vist fa poc que m'ha emocionat molt i que, de fet, vaig plorar. Jo soc molt plorador. Vull dir, les pel·lícules, no plorar de forma normal, però no me'n recordo. Tu no era... Jo pensé... No, jo aniré pensant.
3: Ah, que digui jo. No, o sigui, jo sé dues darreres que he anat a veure en el cine, són la de Michael Jackson i la de Spielberg. Generalment m'han agradat totes dues. La de Spielberg, algunes coses no van ser molt de... Bueno, el que esperava, però...
0: Has passat.
3: No sé, per exemple, una de les darreres que he començat era, però encara no l'he acabada, els Sinners, i pinta bastant bé, és veritat. Ara, no sé, el darrer desenllaç encara el tenc pendent.
0: Que va estar tan nominada...
3: Però, sí.
0: Els Oscars, Sinners. Bé, idò, ja tenim música i tenim pel·lícules i tenim de tot i un concert demà. Així que, Joan Martorell, Toni Mairata, moltes gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I un plaer.
3: Un plaer.
0: Ha estat a la fresca avui. Gràcies. Sí.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per veure les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
7: Ja som aquí, les fites ben netes. Avui començam les Olimpíades del Trampó. Tomeu Mesquida.
8: Com us pareix?
9: Ai, és que estem hi ha emocionats.
7: De fet, ja hi ha polèmica. Aquí ja hi ha polèmica.
8: Ja hi ha polèmica.
7: No, no, encara jo... no m'encés el micro i ja hi havia polèmica.
8: Jo ja m'encés.
9: Vinga, molla, molla. Ja.
7: Bé, sí, comencem, sí.
8: Bé, no, resumit molt ràpid, jo volia xerrar d'algunes veritats que m'apareixen importants per l'estiu i vaig pensar que la millor manera de fer-ho era inaugurar unes Olimpiades del Trampó, perquè el Trampó té... tomàtica, ceba i preva, per qui no ho conegui, trempat, oli i sal.
7: Aquests seran els nostres tres competidors.
8: Clar, ara veureu que la dinàmica, jo no és que sigui la persona més culta amb esports, i la dinàmica és, no hi ha dinàmica, ara ho explicaré. Però bàsicament és que a mi hi ha una cosa que m'apora molt nerviós, que és que, no sé, menjar un mal trampó és una cosa que passa. Mm. I no s'està xerrant. Això
7: què
8: no
7: vol dir altra... menjar un mal trampó?
8: Clar, molt clar. Bona pregunta.
9: Perquè llavors que és... trampó s'acompanya d'altres coses, també. Eh?
8: Bé, aquí no entrarem. Què fa un mal trampó? O sigui, perquè... no sé si podríem xerrar que el trampó està en crisi o l'hauríem de salvar o està en risc. Jo,
9: creus?
8: Ben que fer una apologia per no fer com els valencians amb la seva defensa de la paella. Jo crec que no han de fer amb el trampó el que han fet els valencians en la paella, que tot el respecte, entenc per què ho han fet. No entrarem ni proferir a discutir aquesta ferricimenta que tenen en defensar que són uns ingredients i tampoc és un debat que em vulgui assimilar amb el pa amb oli, que poden primer sol i poden primer la domàtica, però abans més... Això són debats interessants, cadascú que els atengui. Jo ben que duu un tema damunt la taula, que és que estem triant malament els productes, les varietats, el producte que acaben podant en el trampó.
7: D'acord. És a dir, no val qualsevol domàtica, no val qualsevol preva.
8: No.
7: Ni qualsevol fet,
9: perquè, clar,
7: no.
9: Jo que sé, quan jo estudiava a Barcelona, el trampó a Barcelona no era un trampó. No era un trampó.
8: Ojo, perdó.
9: Per varietats i també per passar gust.
8: Jo xerraré d'una cosa.
9: Per la sensació.
8: Sempre que sigui possible, recomanarem i anirem durant setmana, no sé si ho farem cada setmana, però vaja, durant tot l'estiu, arribant a conclusions de quines varietats fan un trampó que passi més gust i lo millor qualque trampó que t'han menjat per allà i dius, ah, aquest trampó era com un poc fat, jo vos anim que demaneu quina varietat era o que en les pautes que vos donen vos hi fixeu i trobareu moltes explicacions. Ara bé, Celestí, si tu ets a Lepònia que xerràveu ara i te vol fer un trampó, pues t'ho fas amb les varietats que hi hagi allà. I serà un trampó. Jo no venc a discutir si en Bolívar és trampó o no, si en Tonyín és... Jo no venc a discutir que sí, que per jo és una cosa molt important, que és que segon quin tipus de varietats, per jo, pas menys el gust.
9: Clar, i estrampó no du tàperes, i jo n'hi pos.
8: I estrampó no du tap de curtí, jo n'hi pos, i cada casa, a mi m'agradaria reivindicar que estrampó ha de ser el que sigui cada casa, perquè és l'única manera que els plats siguin gastronomia viva i popular.
7: Poma,
8: hi ha molta gent que li posa,
7: albercocs.
8: Cada casa ha de tenir...
7: Sí, però fan com a més fresc.
8: Ara, hi ha unes coses que hauran de ser d'una certa manera.
9: De fer dit, també fulls d'ufabellera.
8: També.
7: Començam aquestes Olimpíades i introduïm el primer ingredient que entra en competició.
8: Deixa'm que avisi a tots els nostres oients d'ara i endavant que seran les Olimpíades injustes d'estrampó, perquè al final acabarem decidint nosaltres amb els convidats que aniran enviant àudios. I com m'he explicat, no sé fer dinàmiques esportives, per tant, avui no sé si t'he sentit dir això, però el prova italià ha quedat en fase de grups, ha estat eliminat rotundament,
9: directament
8: mort en
7: no ha entrat ni en competició d'aquesta taula,
8: no ha entrat, no arribarà a competir en aquestes Olimpiades.
7: Prova italià
9: el que nostre en tenim de sembrat, és a dir, que s'ha de menjar,
8: el prova italià fregit és boníssim. Ara, de dins un trampó, avui coneixerem que se pot posar una altra cosa i clarament vos canviaràs trampó de les vostres vides.
7: És que és més verd.
8: Verd, gros, allargat, més fibrós, més aigolós.
7: Aquest,
8: de moment, no entrarà a les Olimpiades d'estrampó.
9: Seria un trampó a l'italiana, que també pot haver aquesta categoria de trampó.
8: Segurament, i a Itàlia i tot el Mediterrani fan la mateixa ensalada en diferents variants, bàsicament.
7: I un prebarrós, aquest sí que hi podria entrar?
8: Exacte. Avui és el nostre protagonista de les Olimpiades, que se classifica ja directament a la final, que no sé ni com explicar això.
9: De tota la vida.
8: Però, bàsicament, sí, li he demanat a Aina Socias de Veritat Locals que mos expliqui que és un prebarrós i... Era sorpresa.
10: El prebarrós més conegut d'aquests dos és el prebarrós prim, que és el que s'utilitza per menjar tendre cru en trampó. És un preba de color verd clar, té la carn prima i sol acabar en punta. Se menja sobretot en cru, però també se pot sofregir, una varietat que no és gens coventa, sinó que és més dolçenca, i per això és molt apta per menjar en cru, però també se pot fer coques de trampó, etc. Nosaltres el prebarrós prim originàriament ve de la zona de Sant Jordi. Era una zona ja on se fa antigament molt de prebarrós i se fa la llavó i se seleccionaven sempre que acabés en punta. El prebarrós gruixat és semblant de color i textura i de gust en el prebarrós prim, però, com diu el seu nom, és que té la carn més gruixada. També se pot utilitzar per menjar en cru, però com que té la carn més gruixada, se sol utilitzar més per fer sofregits o per torrar o així.
7: Ai.
8: És a dir, que hi ha dues varietats, no sé si ho sabíeu, de prebarrós, és prim i gruixat.
7: No els sé distingir,
8: vaja,
7: de fet.
8: Jo també he estat
7: una sorpresa. Jo sé que són prebarrossos, però és color, t'he de dir.
8: Són inconfundibles, se vol dur a tot d'una.
7: És el color.
8: Són més petitons, són més tendres. És el preba de trampó,
9: de tota la vida. És el preba
8: de trampó, de posar damunt un pa amb oli, de menjar en cru, definitivament.
9: Exacte, de menjar en cru.
7: Sí, aquest verd més fluixat.
8: Sí, un verd més...
9: De menjar damunt un pa amb oli, també.
8: Exacte. Que sí, que el trampó com el coneixem avui en dia, no és que sigui de tota la vida de Déu, perquè va arribar d'Amèrica quan la domàtica i es prova, que això des del segle XVIII, més o manco per un vídeo que he trobat d'en Santi Taura que ho explica fa poc.
7: Sí, m'encanta, perquè ara en Santi Taura està fent...
8: Exacte, doncs la setmana passada, o aquesta setmana han xerrat...
7: De posar en valor aquest plat.
8: I ell diu que fa 300 anys que va arribar aquí... I jo he fet el compte, i això són unes 10 o 15 generacions des que va arribar a Espreva fins que nosaltres hem fet aquesta varietat. I bàsicament, o sigui, que és una cosa que hem anat perfeccionant per menjar, ben que defensar-lo, Espreva-arròs, s'ha anat seleccionant i se menja en cru i gairebé, no sé si aquí, vaja, que es trampó, està pensat per fer un prebarrós perquè era el prebarrós que se feia en aquella època.
7: Perquè també és el que diu Naina, que és més dolç.
8: Exacte. Mm. No repeteix tant. Molta gent que se queixa, ai, trampós, vespre,
9: no
8: puja.
9: Mm.
8: Sí.
7: Sí.
9: Bé, però t'arrorà...
7: Però també té aquest punt de creixent.
8: Sí.
9: Sí, sí.
8: Aguanta bé.
9: Bé, ara escoltarem més gent, sí, precisament.
8: Una gentada.
9: Sí, gent que coneix aquesta veritat des de sa llavor. En Xesc, que és un dels germans que duen planters Nicolau a Sant Joan, un viver familiar de quarta generació que fa planter d'hortalisses, plantes ornamentals i també veritat locals, no, Tomé?
8: Sí, exactament. I li he demanat una mica d'on surt sa llavor que fan a casa seva, perquè mos conti una mica, ja que és una de ses veritats que més bon estat de salut té dins la nostra gastronomia, que mos conti una mica d'on surt la seva llavor.
11: La nostra família, que ja ve d'un parell de generacions d'anar fent planters, nosaltres en teníem una varietat que era una cosa intermitja entre el que diríem arròs prim de Sant Jordi i l'arròs gruixat que li deien de Muro. Quan se va obrir més o menys el Mercat Palma, ja vam començar a veure més coses i més producte d'aquí i a veure els diferents productors i diferents pagesos la varietat que tenien i la varietat que duen, amb mon pare decidirem llevar el nostre del mig i posar les dues classes en marxa. Arròs prim, arròs de Sant Jordi, que deuen nosaltres, que encara ara conservem aquests mateixos, i arròs gruixat, arròs de Muro, que nosaltres també deim així.
7: Que interessant, això, com us explicava en Xesc.
9: Aquí hi ha competència, Sant Jordi i Muro.
8: Bé, no, no competència, perquè una cosa és per una cosa i s'altra per l'altra. Dues varietats que
7: coexisteixen. I que també se conegueren a Mercat Palma.
8: A Mercat Palma, és un moment important per les varietats d'aquí tradicionals, clarament. Sí,
7: i tant. I la demanda d'aquesta varietat s'ha mantingut per en els anys.
8: Sí, en Xesc me comentava que no tindrà temps d'escoltar-ho, però que molt de gent encara segueix anant a comprar planter d'aquests preves, tot i que l'italià ha arribat a les nostres vides i no, no voldria que ningú pensés que estem fent de menys les proves d'italià.
7: Només però... posam en valor...
8: Però si voleu fer un trampó i ha de competir per les Olimpiades de trampó, no podia entrar.
7: També l'han de saber triar, perquè
8: s'han de triar,
7: no
8: sí.
7: Per tot n'hi ha...
8: No.
7: I tampoc, depèn d'allà on vaig, li perdona, preva arròs, pentornotes
8: sí,
7: o grandi, quines?
8: Sí, moltes vegades he vist també etiquetat com preva mallorquí, perquè supos que deu ser més bo d'entendre, però vaja, i per triar, com més petits seran més tenres.
9: Clar, sabrà també si l'has de cuir, quan s'ha de cuir, tenre.
8: Hi ha una cosa que mai te podràs passar amb un preva que estigui molt vell perquè tornen vermells. I de fet, per fer sa llavor ha de tornar vermell, que és una cosa que mos contava en Xesc, i a partir d'aquí, ell com mos explica com fan sa reproducció sa veritat, i explica una de ses coses que jo crec que ha fet que mos arribi fins a dia d'avui aquest preva i que fos tan cercat pels nostres avantpassats durant tant d'anys.
11: Tenim diferents finques i cada any sembram una varietat a una finca i una altra finca perquè no hi hagi por de generació en cruzades i així més o manco conservar la línia queixa d'arròs prim i la línia d'arròs gruixat. No és molt complicat, nosaltres sempre sembram bastantes de plantes i perquè és tot d'una que en veiem qualcuna fora tipo, qualcuna que no mos agrada, qualcuna que a baix en ve de llevar en punta, llevar quadrat, això intentam eliminar-ho perquè són avantatges d'aquestes preves. Un altre dels avantatges que nosaltres creiem que té és que el capoll es xapa de fora, no es xapa de dins. Les varietats comercials, de híbrids i tot això, quasi tot són en so capoll per endins. I quan tenim produccions tardanes que mos plau damunt, l'aigua entra xapa dins es preva i podreix. Aquests preves rossos tenen el gran avantatge aquesta de que són en sol de poll cap a de fora. S'aigua, home, quan plau sempre n'entra una mica, però no entra tant i no podreix tant com aquells rossos híbrids.
9: Una cosa més que m'ha pres, eh?
8: Vaja, el capoll cap a de fora fa que... Supos que antigament devia ploure més en l'estiu, no ara, i aquestes varietats aguantaven millor també les polles.
7: I una cosa que m'ha pres avui també, que és que han d'acabar en punta.
8: Han d'acabar en punta, és important. Si vols fixar, les preves de torrar, generalment, tenen en punta perquè era més bon de pelar, també, directament. O sigui, se seleccionaven per això. Es preva blau, que deien nosaltres, que un dia, si vols, on poden xerrar, que són les preves vermells de torrar per fer escalivada o per fer una coca de preves torrats, acaben en punta per això.
7: Ah, sí? Però no tots.
8: Es prova blau, sí. Han d'acabar.
9: Si no,
8: els...
9: Exacte. Si no, triant bé.
8: Bueno, no, ja ho trien els pagadors, se planta, no? És com aquest, que fas capoll cap a de fora perquè no se prova d'esquí.
7: Torna'm el preva ros, el nostre
8: protagonista.
7: Rei del trompó.
8: Exacte.
7: Perquè ara escoltarem en Pedro Osuna, de les Terres, el pagès d'Artà i de la cooperativa Pagesos Ecològics de Mallorca.
8: Sí, ell s'encarrega de fer aquest cultiu per tota la cooperativa i m'ho ha explicat que el prebarros és agraït, si té manies, una mica les diferències de cultiu amb les altres preves.
12: A nivell de planta, poden tenir més o manco les mateixes malalties, tema d'oïdis i coses d'aquestes. Però no és que sigui ni més sensible ni manco, almenys perquè nostre. Menys sensible que el preve vermell. El preve blau de torrà que diuen, segurament és el preve més sensible, perquè s'han de fer més grossos, s'han de deixar que tornin vermell, no s'han de cremar pel sol, vull dir, més complicat. Però el preve ros en si, com que el mengem en verd, pues no és complicat de fer en aquest sentit. Igual que el preve italià. A nivell de producció, hombre, és bastant productiu. No són variat modernes, però encara així són bastant productius. Quin s'emplea més avui en dia? Jo diria que arròs encara, més que l'italià. Perquè és vera que l'italià té la temporada més llarga, segurament se troba més temps en el supermercat, però la gent quan arriba l'estiu vol fer trampós, arròs que volen. I fins i tot... gent que fa tombat i el fan preve verd en lloc de preve vermell o preve blau, també en pa d'arròs. Jo diria que com a producte culinari encara se gasta més arròs que l'italià. Almenys els nostres clients.
7: I de, molt interessant també. Clar, llavors aquest tema és les varietats híbrides, no? Que se pot assemblar en el preve arròs, però que no és un preve arròs.
8: Exacte, no és que sigui un problema molt estès, perquè el preve arròs tradicional de veritat local se ven, hi ha planter, hi ha disponibilitat i en els pagesos els agrada, però així tot li he volgut demanar a en Borja Camí, que ell és tècnic de camp i assessora molt de pagesos d'horticultura, menys que pensa si podria ser un perill per aquesta varietat tradicional o no, si inclusió de varietats híbrides.
13: Hi ha algunes varietats híbrides, en conec poques, perquè és una qüestió local d'aquí de Mallorca. En general, sabeu que els híbrids poden oferir una major resistència a plagues o malalties, que penso que en aquest cas no marca la diferència, a no ser que estiguéssim en condicions molt fortes de monocultiu, i potser l'únic moment que els híbrids de pebre ros podrien tenir sentit és quan estirem la temporada en cultius molt precoços, especialment cultiu d'hivernacle, en el qual no estan seleccionades aquestes varietats de pebrera. En general, penso que el cultiu de pebre arròs de varietats locals és una excel·lent opció per tenir una bona producció, una producció de qualitat d'aquest cultiu.
7: I d'haver vist que el preve arròs,
8: sí.
7: Cercau-lo, si no el trobau,
8: demanau.
7: I no, vull un preve arròs per fer trampó, el rei, per fer coca de trampó.
8: El també. Rei també, si és bruixat, pot anar bé per coca de trampó. Uh-huh. I feu la prova, en sèrio, ja mos fareu arribar,
7: s'es queixen,
8: els agraïments.
7: Feis un trampó amb preve arròs.
8: Sí, si no mos creus, t'estàveu bo.
9: Primer, identificar, saber què és un preve arròs, un preve italià, i fer la prova.
8: Exacte.
9: Que és un moment, fa un trampó.
8: Sí, o si anau a les cases de qualcú, fan un trampó, demanau i sabreu.
7: I avui la paraula que hem d'introduir al nostre glossari de fora vila és...
8: Vencís o vencisos, que la paraula correcta seria vencill, i és un lligat fet de manoll de brins, de cereal o d'espart i a vegades de serments, que un vencís és una corda de fibra vegetal, aquí se solen fer de carrig topat, envoltillada de dos caps, que té una mida de 2 metres, que bàsicament solien fer dels peus en el cap, coses així, i servien per, ara que s'estan, a lo millor molt de pagesos m'ho escolten des de les cosetxadores, que estan recuint els cereals i tot això, i era per fer les bales
7: formant un vencís.
8: Exacte, se formaven amb un vencís i per això he trobat... Per...
7: També coneixia qui se formava els calçons,
9: sí, jo també en coneixia.
8: És una corda que servia per moltes coses. Ara el seu origen era agrícola i se podia comprar les fires. I
7: tot tornarà, però
8: tot
7: jo
8: tornarà,
7: crec que
8: se posarà de moda.
7: Una corretja de...
9: Tenc per mi, ho vaig veure fa un parell d'anys.
8: Sí.
9: Per dir-ho, és un festival, sí.
8: Mira.
7: Amb un vencís. Sí.
8: Tot torna, es preu arròs i els vencís són per fer-me les cançons.
7: Moltes gràcies, Tomeu. Ara acabem el programa amb música. Mos queda poc temps i mentre la Maria va entrant, avui posam música dedicada a Bonnie Tyler.

I d'ací avui serà una píndola trista perquè aquest matí ha sortit la notícia que Bonnie Tyler, icona del pop rock dels anys 80, ens ha deixat els 75 anys de vida. Hem de recordar que el mes de maig l'artista galesa va ser sotmesa a una operació intestinal d'urgència a Portugal i posteriorment va ingressar en un coma induït. Una veu inconfusible que mos ha deixat himnes com aquesta.

0: Holding Out for a Hero, que escoltàvem, nascuda a Bonnie amb el nom de Gaynor Hopkins i batejada com la primera dama del rock, no va néixer amb aquesta veu ronca i aspre que va definir el seu segell personal, sinó que va esdevenir com a resultat d'una operació per estirpar nòduls vocals. Per mort d'aquest canvi, la varen comparar amb artistes com Rod Stewart i també King Carnes. Tyler, que va començar la seva carrera com a cantant local a Swansea i va obtenir una certa fama amb el llançament del seu àlbum de 1977, The World Starts Tonight, i senzills com aquest que escoltàvem ara, Lost in France. La cançó que la va catapultar a la fama, però, va ser It's a Heartache, un èxit a banda i banda de l'Atlàntic, i a partir d'aquí amb una carrera que abasta gairebé 4 dècades de música.
1: I d'avui, un record a Bonnie Tyler que ens deixava. Maria, moltes gràcies per aquesta pinta musical.
2: I que l'any passat actuava aquí, a Mallorca.
1: Celestí Oliver, gràcies. Fins demà, Maria. Gràcies. Fins demà. Tomeu, la setmana que ve continuem amb les Olimpiades.
3: Sí, sí, sí.
1: La domàtica o la
3: sorpresa.
1: Fins demà. Gràcies, Miguel.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.

0: Bon dia. El servei de metro de Palma ja funciona a normalitat després d'haver estat aturat 4 hores per precaució. El motiu ha estat un incendi que s'ha produït aquest migdia a la barriada de Son Sardina i que, per precaució, ha obligat a suspendre aquest servei. Fa poc més d'una hora que els usuaris poden utilitzar el metro. La situació, però, els ha afectat.
1: He anat a agafar l'estren i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Son Sardina, i dic, bé, idò, he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Son Sardina, i ara venc a cercar el cotxe, perquè clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí, clar, i necessito el cotxe, no el puc deixar, fins demà de matí me tancaran.
2: No avisen, se posa aquí la porta, jo de plaça centrada, ha de fer la trajecta, i després diuen, no pots passar. I joder, menys mal que han estat amables i m'han comandat un taxi, i he vengut en taxi, però l'he pagat jo, per supuesto. Rabiós estic.
0: I d'aquí a mitja hora, a les 6:30, el vicepresident segon i conseller insular de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, compareixerà en un ple extraordinari del Consell de Mallorca per explicar l'ús que va fer dels vehicles oficials de l'institució. Això quan aquest migdia el Consell ha aprovat el reglament que regula l'ús dels vehicles oficials, un document que estableix, per exemple, que els cotxes han de pernoctar en els aparcaments dels recintes escrits i que han d'estar degudament retolats. Aquest protocol s'aplicarà a tot el personal funcionari laboral, eventual i directiu. El conseller de Funció Pública, Rafael Bosch, afirma que d'aquesta manera es dona resposta a un buit legal.
3: Creiem que és una instrucció suficientment garantista de que l'institució té regulat l'utilització de tots els vehicles dels quals disposa, sense tampoc, que també qualcú m'ho va demanar telefònicament, suposar un dalt a baix a ses ara, a ses pròpies departaments.
0: I a FEDECO se suma les crítiques del manual d'acció contra la turistificació publicat per Menys Turisme, Més Vida i demana la seva retirada. Assegura que la plataforma ha travessat una línia que considera intolerable. La federació ha considerat extremadament greu que s'hagin difós instruccions per localitzar càmeres de seguretat, comprovar la presència policial o ocultar el rostre per evitar la identificació dels responsables que actuïn contra negocis i propietats relacionades relacionades a l'activitat turística. Una crítica més que han conegut el dia en què la firma jurídica MD Law Group, representada pel promotor Todorov Stankov, ha presentat una denúncia contra

0: escollits són moix per poder donar cabuda a les més de 12.000 familiars i amics que s'espera que hi assisteixin. Es fan obres a l'escola d'hoteleria on normalment es feia aquest acte i això ha obligat a aquest canvi d'ubicació. L'acte començarà a les 8 del capvespre. Arribam així a les 6:04. Tornem amb més notícies a les 7. Serà ja amb l'informatiu vespre.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Avui vos parlarem del nou disc de Xanguito, se diu Batax, i també del gran poder de la música per fer reviure emocions. Començar amb l'Espai de Cultura a IB3 Ràdio.

0: Joan Montaner, Xanguito, ens visita per presentar el nou disc Batax, publicat ara fa un mes, amb col·laboracions de Juanjo Montserrat i Pèl de Gall, entre d'altres. Durant les pròximes setmanes actuarà en la seva banda Sa Pobla, Binissalem, Alcúdia, Vilafranca i Sencelles, entre d'altres. Després tindrem una iniciativa espontània del baixista i també programador Pep Estrada. Cada setmana, perdoneu, fa una sessió musical per les persones grans que viuen a la residència Fontsanta de Solla i també comentarem amb ell l'actualitat musical local. I per acabar, tindrem, com sempre, cinema i sèries amb Cata Rosell i amb Marta Pérez a l'escapada. Tot amb Andrea Sánchez al control tècnic. Benvinguts.
1: L'Aviador i Vetres Ràdio.

0: La música és de Xanguito, és un dels temes que trobam en aquest darrer EP que ha publicat ara fa un mes, Més o Manco, i que ha titulat Batex, i trobam cançons un poc de tots els estils, així com fa ell, que tot li surt bé, i avui l'hem volgut convidar per parlar un poc de totes aquestes feines que fa, sempre molt actiu també a les xarxes i de forma, a més, molt simpàtica. Com estàs, Joan? Benvingut.
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Enhorabona per aquest disc, aquesta cançó, sempre la teva feina i la teva generositat, el teu talent, que sempre el comparteixes, que ens fa molta il·lusió.
1: Bueno, per mi és un verdader plaer poder fer aquestes cançons, que si les escolti i està ara mateix sent entrevistat per persones com tu.
0: Ai, que bé. Joan, escolta, des de feia un parell d'anys que no publicaves així un disc, no? Des de...
1: Feia des de 2024, al principi de 2024, que vàrem publicar el disc Bon Rollo, però és veritat que aquesta vegada, normalment traiem un disc cada dos anys, però aquest pic n'han tret mig disc. És a dir, només són cinc cançons

0: Vàrem pensar que el fet de fer un EP faria que em poguéssim centrar molt més en cada cançó, donar-li més l'energia i el carinyo que necessita cada tema, de manera que cada cançó mos ha de ser feina de dos altres cançons normals de Changui, totes les antigues. Hi hem dedicat molt de temps, hi hem dedicat tot l'amor que se mereix a cada cançó, i això és el que ha sorgit, un mig disc de cinc cançons.
1: Molt bé, és un disc que, com han dit, se diu Batex. La portada també mostra un cor vectoritzat, o no sé com se diu. Què se diu?
0: Jo diria que seria un cor fet molt lineal. Està fet per la meva dona, que és la Carolina Mas, i en Pemi Sotonoia, que és el dissenyador, que s'encarrega de posar les coses en ordre amb els dissenys de Changuito. I, a més, té una cosa especial, que és un cor fet de llum de neó. De manera que està damunt marès, damunt una pedra de marès, el qual intenta transmetre la nostra identitat mallorquina i, a la vegada, el toc modern que estan donant a la nostra música, en l'electrònica i els nous sons que hi estan ficant.
1: I doncs sentim ara justament un dels temes, Constel·lacions, que tota aquesta part tecno, no?, del final, que puc imaginar que en els directes aquí se fa un subidon, no?, o teniu un moment així de ballar tots molt enèrgicament.
0: Sí, de fet, aquesta cançó en directe, sempre tenim una sorpresa preparada en el final. La gent que ho ha vist ja sap de què estic xerrant, i la gent que no ho ha vist els anima que venguin en el directe, perquè és una cosa que no queda ben gravada en els mòbils. De fet, també està fet un poc a posta. Van pensar que poden fer que se pugui només viure en directe, que en el mòbil potser no quedi tan ben gravat. I és un efecte de llums i d'un personatge que entra a l'escenari que crea una total discoteca en qüestió de segons que ningú s'espera, i és algo que a nosaltres ens diverteix molt fer-ho, perquè sempre estem intentant provar coses que no s'han fet abans. I que, bueno, que anem a la gent que vengui a viure aquesta cançó en directe.
1: Ah, que bo, idò. És un moment àlgid, per tant, de desconcert. Gràcies per desvetllar una mica. Per aquells que encara no ho han vist, supos que només has contat una part molt petita del que passa realment durant l'actuació i l'interpretació en directe d'aquests temes. Quan te'ls agraves, ja els has tocat abans en directe? Ja saps com respiren?
0: Te refereixes a si abans de gravar-los
1: els has tocat en directe? Sí.
0: En aquesta ocasió sí que varen fer tres cançons, les varen fer un concert que se va fer a Pollença, el Pollença Fest, i aquest dia també va ser com una prova, a veure com funcionaven aquests tres temes en directe, també a veure quin funcionava millor. Evidentment, el que va funcionar millor va ser més festiu, perquè no requereix de que la gent se sàpiga la lletra, simplement requeria ballar i seguir-nos el rotllo. Però sí que normalment les cançons, quan les fem després de treure un disc, no s'han fet abans i costa una mica més que la gent s'enganxi, perquè no les coneix, a lo millor no han tingut temps d'escoltar-les, i no passa el mateix en cançó en compte van deixar un milió d'estrelles que tenen gairebé ja quasi 10 anys i la gent ja sí que se les coneix, les canta. En canvi, les noves són més males d'incorporar en directe, tot i que s'ha de fer, perquè realment el directe que presentam està fet en base en aquestes noves cançons.
1: Per veure que són molt aferradisses i en haver-les escoltades un parell de vegades ja t'acompanyen, no? És una música que entra molt bé, és molt bona d'escoltar i fins i tot aquesta part més tecno, més rítmica, també, encara que estiguis fent feina o alguna cosa, t'atrapa i entres també en aquesta part rítmica. Idò, si vols, escoltem un poc de música d'aquests cinc temes que has inclòs a Batex. Conversam en aquesta primera part amb en Joan, amb Changuito, i escoltarem... vols escoltar algun en concret? Vinga.
0: És igual, tria tu.
1: Idò, pugem aquesta que escoltam ara, anirem un bocinet escoltant-la si podem totes. Fins mi

0: I doncs sentíem ara aquest, tant si ets com si no hi ets, una altra de les cançons. Podríem dir que aquesta part més emotiva, no vull dir romàntica, però cançons més d'amor, més tranquil·les, a mig tempo, i llavors tenim les cançons més de festa, no? Que a més se distingeixen molt bé pels títols, no? Està molt clar, el títol indica molt bé cap a on va la cançó. En els concerts vas així, de mica en mica pujant per tenir aquesta explosió final, o combines?
1: Més o manco, en els concerts sí que, segons els concerts, segons l'any fem una cosa o l'altra, però enguany començam amb un moment molt solemne de... que és un recopilatori de les cançons més conegudes de la trajectòria de Changuito, i les fem d'una manera orquestral. Després entram amb la cançó que està sonant ara, que és Festa, per ja començar a encalentir motors, i fem com una traca de cançons que dura 15 minuts, que després aturam i ja fem els temes més normals, presentam també els temes nous, com que ja ha sonat abans, i ja sí que quan ja duim més o menys 40 minuts d'això, comença la festa de bon de veres, comencen els temes més animats, comencen també les cançons que la gent ja s'ha fet seves, les més conegudes, que la gent canta més fort, i acabam amb això, Tornem de cercar, Milions d'estrelles, viatjarem, fem voltes per Palma, etc, que ja són temes que ja la gent canta coralment.
0: Exactament, bé, està molt ben pensat aquesta part així com molt energètica en el principi per donar un poc el que la gent demana, no? Que supos que si no sempre estan allà esperant que toquis aquella que volen que soni. Joan, vas sempre en la teva banda, sonau a més molt compactes, però en aquest disc has volgut també convidar altres músics. De fet, aquesta festa compta també amb Pèl de Gall, que és un tema que heu fet conjuntament, o és més teu o més seu?
1: Aquesta cançó de festa, la vaig fer jo, la vàrem produir també juntament amb els músics, i hem estat treballant amb ella, però al moment d'anar vàrem dir aquí estaria bé ficar una col·laboració. Vaig xerrar amb en Frank de Pèl de Gall, que mos coneixem de fa molt d'anys, les nostres trajectòries han anat de sa mà, hem coincidit moltíssim, diria que és el grup que més hem coincidit, i li vàrem proposar si volia fer la lletra de la seva part, també ficar-se en el tema i que fos dels dos. Al final, és més que... De vegades diu que és una col·laboració, però aquest és un tema que és dels dos, no? Al final, l'artista a les xarxes, a Spotify, això surt com que els dos han fet la cançó. I la veritat que superbé amb ells, no? Alhora fèiem cançons molt festives, els dos grups, i varen pensar que seria bona idea dir-los. Varen ser encantats i aquest ha estat el resultat.
0: I doncs, una col·laboració molt simpàtica. M'ha agradat això que has dit de Pèl de Gall, que hagueu coincidit tant, perquè sempre criticam, no?, aquesta inconnexió entre illes, entre grups. Supos que ha estat més vegades que ells han vengut aquí que no tu allà, o a llocs a Barcelona, o vés a Sabrebon.
1: Sí, hem coincidit per tot. De fet, hem coincidit a Mallorca un mes, hem coincidit també a Menorca i fins i tot a Catalunya. Hem coincidit en els mateixos escenaris, tocant fora d'illes.
0: Però tu allà no tan sovint, no? Anar a les altres illes. Tu has estat a Menorca, clar que sí.
1: Sí.
0: A Eivissa també.
1: A Eivissa també. A Eivissa, de fet, fa uns 3 anys que varen fer un primer concert i va anar tan bé. És a dir, mos varen donar a conèixer per certa gent d'allà que potser no mos coneixia, també per programadors i tal. I de llavors s'ha anat amb un o dos pits cada any. A més, també tenim una persona que se diu Ernesto, que és la persona que mos ha aconseguit els contactes i és que mos ha fet la publicitat i promoció per poder anar cap allà i que entrem per la porta grossa. La veritat que Eivissa està molt contents d'anar-hi, tenim molt bona rebuda, igual que també les altres illes com Menorca, mos falta Formentera, tenim pendent anar-hi, i hem anat per altres coses en format reduïts, però no en tota la banda.
0: Però bé, anar tot sol en format reduït ja està bé, també, si has tocat també a Formentera.
1: Sí, veurem, evidentment.
0: Home, millor en sa banda, no?
1: És un altre tipus de concepte, però l'ideal seria anar en sa banda com si hem pogut anar al País Valencià i a Catalunya també altres vegades. Ens falta aquest reconec de les Illes Balears que li tenim moltes ganes.
0: Idò, conversam amb en Changuito, de fet ahir també amb dramaturgs que han d'anar a la Sala Beckett a fer lectures dramatitzades de les seves obres. Parlàvem ahir de... també d'aquesta connexió entre les illes, no? Que, clar, entre Menorca i Eivissa, que no hi hagi un vol habitualment, que sempre hagin de fer la volta per aquí, és complicat, i que ara veure que costa de crear aquesta xarxa, no? Gràcies a l'Ernesto, en aquest cas, sí que teniu una cama allà, però realment és complicat, no? Més, tal vegada els grups d'allà sí que surten per imperatiu, no? Al cap i a la fi, però molt de grups d'aquí primer trien anar a la península o a altres llocs, no? que fer aquesta ronda per les illes perquè no surt econòmic.
1: Sí, crec que també en el moment que has estat ja actuant, per exemple, a Menorca, un pic o dos pics en l'any, a lo millor no té molt de sentit tornar-hi, no? Perquè la gent que te pot veure tal vegada ja ha tingut l'oportunitat de veure-te i ja han vengut. No hi ha milions de persones com per poder omplir 10 vegades, no? una sala o un concert de gran format. I el mateix passa amb Eivissa. Nosaltres una vegada hem anat amb un any, un pic a Eivissa o dos, ja sabem que potser no té molt de sentit tornar-hi perquè a no ser que la gent sigui molt fanàtica. Sí que a Catalunya, País Valencià, clar, ja sí que hi pots anar 5, 6, 7, 10 vegades a l'any que no t'acabes. La gent està xerrant de que a les Illes Balears hi ha 1 milió d'habitants, el qual la meitat estan a Palma, i a Catalunya són 6 o 7 milions, avui, si no vaig errant, no? És a dir, estan xerrant de llocs amb molta més població.
0: I ara anem a escoltar Festa, que és aquesta col·laboració amb Pèl de Gall.
2: De gent endollada en el mòbil mirant a la pantalla, no se miren ni se mouen, a casa seva no els aguanten. A casa seva no els aguanten. No hi ha temps a perdre, avui la meva vitamina, necessit sortir de casa. Vinga, tia, enrotlla't i avisa la penya. Avisa la penya. Sortint de la cola, l'ambient és ben bo. La cosa està calenta, la penya vol foc. Ara va de por, baby, ben bo, baby, hey! Que aixequi

0: I d'aquestes col·laboració, temes més festius, d'altres més personals o, no ho sé, més, més íntims, podríem dir, dins aquest nou disc, un EP de Xanguito, se diu Batex, i a més el presentaran ara, de fet, en el pròxim mes, les pròximes quatre setmanes, teniu bastantes actuacions, n'heu fetes ja, ja heu pegat, heu fet esbots a Menorca, me pens que hi heu estat.
1: Sí, a Eivissa també.
0: A Eivissa també, es verà, i ara aquests concerts que han dit a l'inici que vos queden, s'hi ha afegit algun més, tots seran igual, són verbenes... El pròxim és ja la setmana que ve, crec.
1: Hi ha un pot de tot, hi ha un pot de tot, i sí que l'espectacle està funcionant molt bé, ja, és a dir, cada vegada que hem fet un concert m'ho hem donat compte que encaixa molt bé tant a nosaltres com a músics, a més que ara som un músic manco, se'n va anar en Lluc enguany, però així tot s'ha defensat molt bé, el públic té una resposta increïble, ja s'estan cantant també les noves cançons, i és molt dinàmic. Nosaltres ens ho passàvem molt bé. De fet, tots anàvem en el gimnàs, m'ho hem hagut d'apuntar en el gimnàs per aguantar el ritme d'aquesta hora i mitja que estàvem de principi i final sense aturar, tocant, cantant, ballant, fent coreografies, pujant i baixant de les tarimes. Fins i tot el nostre fotògraf, en Tuco Martín, també s'ha apuntat en el gimnàs, perquè ha de fer carrera de fons, pujar a l'escenari, anar-se'n darrere el públic, tornar... I bueno, els mosos estan prenent la feina molt en sèrio. Dit això, se podrà veure l'espectacle el dia 17 de juliol a la Pobla, que actuam a les 9. Després també dia 24 de juliol a Binissalem, que actuam a les 10:20. I dia 25 al Cudi, que és un concert molt especial perquè ho farem en la BMMA, que és la banda municipal de música del Cudi, que estan fent uns arranjaments a posta només per aquest dia, per donar més explosivitat en aquest concert, que és dels concerts que li tenim més ganes, ja que serà un concert especial, únic i que probablement sigui irrepetible. Hi haurà més de 60 persones damunt l'escenari de músics, I ja t'he dit, és una cosa que s'està treballant molt i amb un escenari també gros, amb una il·luminació espectacular, i serà el show d'enguany, però amb una expressió màxima, amb 60 músics de banda.
0: I el Cudi on es port?
1: Això serà el Cudi, a la plaça Carles V, a les 10 i a gratuït.
0: I a quina hora, han dit?
1: A les 10.
0: Perdona, quin dia?
1: Dia 25 de juliol.
0: Ah, 25, molt bé, que acaba un dissabte.
1: Ah, dissabte, sí.
0: Molt bé.
1: Exacte.
0: I després quedarà, bé, és un concert especial, no?, en la banda municipal. Quedarà Vilafranca, Sencelles, de moment confirmat, i llavors supos que encara hi haurà més dates, no?
1: Per tenim això... més dates d'agost, de setembre, però m'ho han demanat que no les anunciem, així que no direm bones. Ja els programadors, quan trobin el moment, on seran ells o ens diran nosaltres que anunciem.
0: Molt bé, a veure que a les vostres xarxes surt XXX, sí. Moltes X, i jo de, mira, això és que encara s'ha d'omplir. No, ja està omplit, simplement et secret encara, no?
1: Sí, és per qüestions d'exclusivitat del programador que ho va anunciar quan sigui el seu moment, no hi ha problema.
0: I de Joan, has parlat d'en Tuco, que vos fa les fotos, també heu fet algun videoclip amb intel·ligència artificial... que segur veu a voltros, no? Bé, jugar una mica amb això. Però, clar, insuperables són quan tu te'n vas pel carrer a fer coses, no? En la guitarra, a conèixer gent, a tocar, això és insuperable, és fantàstic. Però bé, si vols, ara parlem dels videoclips i un poc de la promoció del disc de Batex.
1: Sí, el que comenta d'anar amb la guitarra pel carrer va ser una cosa que va sorgir. Normalment ja feia aquests vídeos, tot sol, pel bosc, per la muntanya, però un dia van dir, si ho fem... anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i vida se va fer hiperviral, però per tot el món, no sé quant de milions ara té de visualitzacions, sí, una cosa exagerada. Va ser la promoció més bona que ha fet en Xanguito en 9 anys, va ser aquesta, i no m'ho esperàvem mai.
0: És que és boníssim.
1: Ahir no m'ho provava això, era una xorrada, no volíem, no pensàvem que se faria viral, però sí, hi ha comentaris de per tots els països, i bueno, la qüestió... que després tota aquesta part humana encara és el Xanguito, tot i que hem fet un videoclip amb intel·ligència artificial, que també tenim moltes ganes de fer un vídeo de ciència-ficció per el tema de constel·lacions. Van trobar que aquesta cançó mereixia un vídeo que fos molt espectacular, vàrem voler que fos cinemàtic, que fos de ciència-ficció, de s'idea, de que nosaltres partíem de diferents punts de la Terra i anàssim a un altre planeta a muntar una rave. I clar, per fer això era molt complicat de fer, vàrem pensar que si dibuixos animats, vàrem pensar que si gravar-ho i després mesclar-ho en 3D, però la versió més pràctica i en la que mos hagués quedat millor era l'intel·ligència artificial. Vàrem contactar amb diversos directors que manegen aquesta eina i ho vàrem tirar endavant. I la veritat que mos ha agradat molt com ha quedat. A més, també no només és que s'hagi fet amb un ordenador, sinó que nosaltres hem hagut de posar la nostra part, hem hagut de fer alguns vídeos, hem hagut de fer algunes actuacions, també moltes fotos mos hem hagut de fer perquè mos paresquem.
0: Quina feina.
1: I també tot el tema de guió i tot això, i de muntatge, que ha estat una feinada. No és només d'un ordenador fer aquest vídeo, sinó que hi ha, si te dic que al final han quedat 3 minuts, només, però per treure aquests 3 minuts, igual s'ha generat moltíssim més de mitja hora de vídeo.
0: I doncs, Joan, no sé si ara partiràs cap a Rata Corner, perquè avui a les 7 se presenta el llibre, la reedició del llibre de Marc Amelià, que se diu Suportant el Paradís, que és la base d'un documental que s'estrenarà també a finals de juliol a l'Atlàntida, en el qual tu surts, parlant d'això, no?, del paradís.
1: Aquest paradís.
0: Paradís que...
1: Sí, se li pot dir paradís.
0: Sí, se li pot dir. Però bé, també mos ha quedat un poc, mos han quedat ganes de comentar encara més coses. No han nomenat en Juanjo Montserrat, o sí que hem arribat a parlar d'ell?
1: En Juanjo Montserrat, en aquesta ocasió, després de que l'any passat haguéssim fet el tema de Reading Go Home, que també va ser
0: divertidíssim,
1: la bomba, que vàrem anar a tocar a serenar-se, que boníssim, en som els turistes, fins i tot molt varen acompanyar a fer-ho. Un altre vídeo que també se va fer bastant popular. Però en aquesta ocasió en Juanjo s'ha encarregat de fer la producció d'una cançó, que és la que tanca el disc, que és la més íntima, que és una cançó que dic a la meva filla, i ja sé que, bueno, és a dir, amb ell va anar una hora baixa a casa seva, i amb una hora baixa me va produir el tema i m'he quedat contentíssim.
0: Que bé. I doncs aquesta de T'estimaré, en la qual acabam, li agraïm molt a en Joan que hagi vengut, Xanguito. A les seves xarxes socials podreu seguir les actuacions que tenen previstes, aquestes encara marcades en Vics, que s'aniran desvetllant. Xanguito Group, és així, no? Xanguito Group.
1: Sí.
0: Allà trobareu tot. Joan, enhorabona, mos ha encantat ardir tota la feina que fas, com sempre, i que tinguis molt d'èxits i molt de temes d'inspiració per seguir fent cançons tan guapes i amb tant de talent.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio és història. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: L'Aviador. IB3 Ràdio.

0: Idò, són les 6:33 minuts. Continuem en directe en Xanguito a Partit, però ja sou amb nosaltres en Pep Estrada, és músic, és baixista. De fet, Pep, com estàs? Benvingut.
1: Moltes gràcies, estic bé.
0: Molt bé. És que l'any que ve farà 50 anys que te dediques a la música.
1: Correcte, sí, sí.
0: Que vas començant molt jove, no?
1: Vaig començar amb 14 anys, tocar amb bandes i encara segueix, encara hi estic.
0: Cora, i t'ho pensaves mai, arribar a viure tant d'anys de la música?
1: Que va, jo pensava, bueno, que m'aprenia com a hobby per ser molt bé, ser meus amics i tal, però una cosa va anar duent a l'altra i me van començar a cridar de grups per anar a tocar en tot Déu. I estic molt content.
0: Tothom. I després també has tingut diferents èpoques de, com a programador musical, en el Molí, que hi havia en Esquerra Indústria...
1: Sí, vaig tenir el Molí 4 anys i allà pues, programava jo la música. També abans del Molí vaig estar programant la situació musical del Papa que després de Marítim, el Shamrock. Vas estar 4 anys també programant allà i, bueno...
0: I ara has quedat a la banda Groove, no?, de Shamrock.
1: Sí, Groove.
0: Molt bé. Idò, Pep Estrada, bé, ara mos dirà tots els grups en sols que toca actualment, que la llista és llarga, no?
1: Sí.
0: Una mica de tot, grups d'autor, grups més comercials...
1: Sí, molt variat. Sempre està molt eclèctic, sempre m'ha agradat molt tots els estils musicals.
0: Digues un parell de noms.
1: Bueno, ara hem reprès una altra vegada en Daniel i la Quarteta de Banyovant, que tenim ja pues, una sèrie d'actuacions programades tant aquí a Mallorca com per la península, anem a Madrid, a València... I, bueno, fem un recordant, perquè en Daniel ara fa 35 anys que va començar en lo seu. Però, bueno, també ha estat en tot Déu, amb en Jaume Anglada, amb Enriqui López, amb Marta Elka, Música Nostra... sí, molta gent.
0: La llista és molt llarga, però avui hem convidat en Pep per parlar d'un altre tema que, bé, que mos ha semblat molt tendre i, a més, que té un poder immens, això de la música. Supos que moltes vegades també dins aquesta feina musical has fet de disc jockey, de punxar música en els teus locals, que has comentat ara. Però, bé, arran de tenir a ta mare una residència, entenc que vares començar a fer aquesta activitat d'anar cada setmana a punxar música.
1: Sí, bueno, no, ma mare no va estar en aquesta residència. Jo anava a casa seva a cuidar-la. Pues, mos tornàvem les meves germanes, anàvem cuidant. I jo vaig veure que quan anava amb ma mare, li posava amb una taula li posava videoclips de la música que a ella li agradava, no? La Flores, Antonio Machín, tot això. I relliscolava, però moltíssim. O sigui, quan jo arribava... que ella estava bastant fosqueta, estava així i tal. Li començava a posar música i relliscolava totalment, se posava alegre, començava a fer bombelletes, a cantar. Canviava l'ànim radicalment, no? Això amb mon mare. I amb mon pare va ser més brutal, perquè mon pare els darrers anys va tenir Alzheimer, vale? De tal manera que a vegades arribava a casa seva i no me reconeixia. Me mirava i no sabia qui era. Però mon pare no em deia Pep, jo com mon pare, no? I jo li deia hola, don Pepito. I el tio me contestava tot d'una hola, don José. Se recordava de tota la lletra, en Salzheimer, que no me reconeixia jo, de la música i de la lletra sí se recordava. I això ho veig cada setmana a la residència aquesta que hi vaig, a la Fontsana, de Solla, ho veig cada setmana, que molts tenen Alzheimer, també, que la majoria, desgraciadament, és una malaltia molt, molt xunga, però bueno, el que hi ha. Tenen la CM, no se'n recorden de jo. Quan arribi, me miren que arribi per la maleta i en saltabou i tal, me miren i aquest tio...
0: Com si fos la primera vegada, no?
1: Però és començar a posar música, cançons de seu temps, i se saben totes les lletres. I comencen a cantar, tot és fantàstic. És el que, musicalment, és el que més satisfacció me dona actualment de lo que estic fet. I el que he dit abans no cobro, o sigui, ho faig altruistament perquè ho faig per ells, però també per jo, perquè jo també ho passo fantàstic. M'agrada molt.
0: Idò, és vera que fas aquesta activitat sempre cada setmana i, a més, les persones que estan en aquesta residència Fontsana, com has dit, de Solla, esperen, no?, quan primer no te reconeixen, però en sentir la música, somriuen, canten, saben la lletra i fins i tot ballen, no?, alguns.
1: Els que poden, sí, però la majoria, el 90%, estan en cadira de rodes. N'hi ha que Escolsa, sí, un poc. I és que poden ballar, ballen. Avui, t'he dit que avui venia d'allà, avui no és dimecres, però, bueno, vaig haver de canviar dia perquè tenia feines ahir. I he anat avui, i flipant. Hi ha gent major, hi ha un senyor, deu tenir 90 i pico d'anys, que el tio balla així com pot, s'aixeca i balla així com pot, no? El tio se posa el polo, s'aixeca de darrere,
0: s'aixeca el coll.
1: Roque, brutal! Perquè així com la majoria de gent, com que són molt majors, els agrada, pues, el que t'he dit abans, de Nola Flores, d'Antonio Machín, música molt antiga, no, la Niña de la Puebla, tot això, no? El mallorquí me demana molt en Tomeu Penya, en Joanet Santa Maria, en Bonet de Sant Pere, els agrada moltíssim tot això. Però n'hi ha també que, com aquest, que me demanen o Elvis Presley o els Rolling Stones, on... I els hi pos, i és brutal, que, com t'he dit, s'aixeca d'això i se posa a ballar... Roquer.
0: És increïble. Veure que hi ha molts d'estudis sobre aquesta part terapèutica de la música, hi ha musicòlegs, bé, record, Pau Català, de fet, hi ha diferents grups de gent que fa tota aquesta teràpia amb música, amb persones vulnerables o en diferents situacions, però la veritat és que torna, no? Gent, tal vegada que no pot caminar, que està tota sola en sentir la música, sent aquesta companyia, no? Tu t'ha convidat a llegir, a cercar més informació sobre aquest tema, ara que ho fas ja des de fa 3 anys o més?
1: Fa un poc més de 3 anys i, bueno, ho he comentat amb un dels metges que està allà a la residència, ho he comentat que m'ha cridat molt l'atenció, que no se recordessin, que mon pare no se recordés d'allò, però se recordés de la lletra de moltes cançons. I em va dir que això estava... Sí, m'ho va explicar més o menys, perquè estava una zona molt amagada del cervell, que no s'esborra. No és com la malaltia que fa que s'alzem, te fa oblidar coses que ha fet fa 5 minuts, o coses més actuals, no les tens presents, però coses que has tingut dins... que ho has viscut i bueno, pues t'ha quedat gravat en el cervell i no s'esborra.
0: Tu tens a les teves xarxes socials qualque vídeo, ara allà en el Rancho Grande, que sentim ara de fons, la canten amb sí. una passió. Sí, més sí, aquesta sí. música tan alegre, no? que els ha degut també ajudar sí. a distreure-se i a tenir un somriure a sa cara.
1: Els hi posen pot de tot, perquè hi ha moments, o sigui, quan a les 4 els hi posen a berenar, els hi duen el cafè amb llet o magdalenes, un plàtano o alguna cosa així, no? I en aquest moment, com que han d'estar tranquils i no han de voler cantar, no han de voler ballar ni morse, els hi pos a vegades música clàssica. També els encanta. El poso en Pavarotti o en Juan Diego Flores. Granada. Brutal. Brutal. I els agrada moltíssim i ho agraeixen molt.
0: Idò, Pep, és una, més mos agrada, és una cosa altruista, com tu has dit, de voluntariat. Hi ha molta de gent que de vegades se demana que pot fer per ajudar, que vol fer realment voluntariat, i supos que això es bo de fer, parlar en sa residència i trobar un espai a on se pugui dur a terme aquesta activitat. Per què justament vas a Solla?
1: Bueno, la veritat és que hi vaig per comoditat, perquè visc a Solla. I...
0: ara pensava que no, com que abans amb en Xanguito heu dit que sou veïnats, clar, pensava clar, que era de Bunyola. No,
1: ell viu a Bunyola i
0: tu a Solla.
1: Bueno, hi vaig per més que res per comoditat
0: això, no?
1: Meva.
0: Clar, perquè vius allà.
1: M'agradaria fer-ho a més residències, però clar, també, sobretot en l'estiu, tenc una feinada amb tots els grups que estic tocant. Estic amb Isla Paradiso, amb Pau Colombàs. Estic també amb en Glassford, tant de Providence, fent reggae, estic divendres en Sam Rock Band, amb The Claps. estic amb molt de grups, molt variats, i bueno, en l'estiu no tenc molt de temps per anar-hi, però bueno, m'estic plantejant si en hivern fer més residències i anar a més residències per dur un poc d'alegria.
0: Idò, la veritat és que si tens temps, i també molta d'altra de gent, pot servir d'exemple a través de la música, tant de melomans o fins i tot, ja no vull dir clubs de lectura, però també anar a llegir
1: claro,
0: és
1: sí,
0: una
1: sí.
0: altra activitat que pot estar molt bé.
1: Qualsevol cosa millor que estar mirant la tele.
0: Exactament. Pep, abans de deixar-te partir, m'agradaria parlar amb ell. Tu, ja veiem que sempre sures i que supervius i sobrevius en sa música, en tot et cervessants, deu tenir pocs dies lliures.
1: En s'estiu
0: que ni un o cap, no? Com s'ha
1: acudit. Sí.
0: Un o cap. Escolta, Pep, però els altres grups ho tenen difícil. És a dir, sempre parlam de la dificultat de trobar espais. En el teu cas, diversificar ha estat la clau, no?, de tocar amb molta de gent diferent.
1: Hombre, a vegades el complicat és trobar un substitut, un suplent, depenent del tipus de grup. Hi ha grups que no pot dur suplent perquè, o bé perquè se fan tot música propi, amb en Daniel i la quarta, per exemple, no puc dir que jo no hi vaig, que hi vaig un altre.
0: Això sí, està clar.
1: No seria la quartet. Nosaltres sí, com que fem moltes versions i temes molt comercials i tal, que bueno, qualsevol músic més o manco solvent ho pot treure.
0: Que bé, Pep. I bé, també no volia deixar passar el moment per recordar en Jimmy.
1: Sé
0: si tu també com a els baixistes estàs millor, o sigui, clar, no toquen dos baixistes en el mateix grup, per tant, no heu coincidit tant, o realment sí?
1: Justament tinc una foto que l'altre dia la vaig recuperar, que estic tocant en el Bluesville, estava tocant en Jimmy, jo vaig anar per darrere i tocant tots dos el seu baix. I ens van fer una foto, va quedar preciosa, després te la mostraré. Però bueno, és vera que habitualment no hi ha dos baixistes en un grup, però bueno, en Jimmy era un personatge molt carismàtic, que el vaig conèixer ja en l'època aquesta del Bluesville i m'ha sigut molt de greu que se n'anàs, però bueno, ja estava més o manco advertit. Som molt amics jo d'en Pastor, en Toni Pastor, que en Jimmy tocava realment en música nostra. I pues, en Pastor...
0: Bueno, sempre, no? Va tocar música nostra, crec, o bueno, amb tu...
1: Jo vaig estar un parell d'anys tocant en música nostra, però ell va estar tota la resta de temps va estar ahí tocant. I bueno, en Pastor ja em va contar que havien trobat un mal i que no tenia molta solució i que ja no podria tocar. Els darrers mesos ja anava en cadira de rodes i m'ha sigut molt greu, però bueno, quan te toca, te toca. Jo també em van operar de càncer de còlon farà 4 anys i aquí estic. Ja veurem el que dur.
0: Que bé, idò, estic contenta. Volien recordar també a Jimmy Torres, fa relativament bastant poc que mos ha deixat. Però bé, agrair-te moltíssim, Pep, aquesta feina que fas, voluntària, a través de sa música, donar i compartir alegria amb la gent, amb sa gent gran, en aquest cas d'aquesta residència de Solla, on tu vius, Fontsana.
1: Fontsana, sí.
0: Fontsana, ho he dit bé. I també com a exemple i inspiració també per, qui sap, altres persones.
1: Jo, la meva idea, fent això, és que jo crec que el que jo faig s'hauria de fer obligatòriament a totes les residències del món. Perquè, per exemple, aquí, com t'he dit abans, ja em demanen Tomó Penya, me demanen músics local, no? Joan Santa Maria, Bona de Sant Pere... Però a Astúries ho fan amb altres cantants, i a Catalunya, i a Andalusia, a Galícia, i cada país, també a França, hi ha gent que els agrada els francesos, Edith Piaf, música més antiga, no? Pues això s'hauria de fer obligatòriament a totes les residències.
0: A més, per defecte, no? No
1: I,
0: com a
1: claro,
0: activitat...
1: És que no costa gaire, o sigui, es tracta de recopilar vídeos que estan penjats per tot i la gent que tenen, perquè tenen personal que se dediquen a això, a intentar distraure la gent, no? Fent-li fer jocs o dibuixos o cantant. Pues que aquestes persones fessin això, una recopilació de vídeos i cada dia posar-li mitja horeta, una horeta de música els hi fa relliscolar.
0: Idò, bé, Pep Estrada, moltes gràcies per compartir avui això amb nosaltres, aquesta activitat que espero que serveixi també d'inspiració. I el pròxim concert, quan és, avui o demà? Avui toques o...?
1: Avui no, ahir vaig tocar a Cala Santanyí, preciós.
0: Preciós, he vist els vídeos, les teves
1: xarxes. Ah, ja l'he posat, sí. I demà tenc dobleta, demà tenc una boda amb en Colombàs i després toca en el Xambro, que no s'aixem el band. Dissabte també tenc dobleta, tenc... Diu menja doblete, és que no tur.
0: Molt bé, sí, m'agrada.
1: He d'aprofitar ara que som joves.
0: Exactament. Pep Estrada, l'any que ve celebrarem aquests 50 anys tocant el baix en el món de la música. Moltes gràcies per haver vingut.
1: Moltes gràcies a tu, Mònica Borràs.
0: I per compartir la teva música i la teva passió amb aquestes persones grans.
1: Gràcies a tu, Mònica.
0: Gràcies.

0: IB3 Radio és cultura.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
6: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.

0: I en aquests darrers minuts del programa parlam de sèries a les plataformes. Anna Cata Rosell, que avui és de viatge i que avui mos parla també amb el seu alter ego, Princesa Consuela. Com estàs, Cata? Benvinguda.
1: Molt bé, molt bé. Que sí, bé. Per telèfon, però no vos puc fer gent d'enveja, perquè sóc a l'estació d'autobusos encara, no he vist res.
0: Ai, d'enveja no mos fan molta, una estació d'autobusos.
2: No.
0: Marta, com estàs? Marta
2: molt bé,
0: Pérez.
2: De tornada. La setmana passada estava un poc millor, però bueno, aquí no, aquí estic molt bé perquè està fresquet i no me puc queixar.
0: Jo ja he perdut la noció de quan partiu.
2: Ja, fa una setmana, sí.
0: Que dius, d'on eres?
2: A Cádiz.
0: Ah, oh, mira, és
2: sí,
0: vera.
2: Sí.
0: Com? I de Marta, Marta, Cata, per on començam?
1: Mira, mira, jo avui duc una sèrie que m'està agradant molt, que se diu... És la segona temporada, jo vaig xerrar d'ella, se diu Sugar, i és una sèrie que és en Colin Farrell, la sèrie. És una passada, és d'un detectiu privat, que se n'en John Sugar, que aquesta vegada, en aquesta segona temporada, accepta investigar la desaparició d'un home després de conèixer el seu germà, no? I mentre intenta resoldre aquest nou cas, ell continua cercant respostes sobre la desaparició de la seva germana. És una sèrie que és super raro, perquè combina cinema negre amb ciència-ficció. I funciona. Si voleu, sentim el tràiler.
0: Vinga.
3: Los Ángeles. Es una ciudad grande, pero solitaria. He de mantenerme ocupado.
4: Preparaos.
3: John Sugar, soy detective privado. Tu hermano ha desaparecido.
5: Está huyendo de gente peligrosa.
3: Es difícil encontrar a alguien que no quiere que lo encuentren. Y más aún cuando es una carrera.
5: Hola.
0: Idò, això és Sugar, aquesta segona temporada.
1: Aquesta segona temporada és un punt de partida més cru, ja no hi ha aquesta atmosfera de Hollywood, de famílies riques i això, és el món de la boxa, les apostes il·legals, les màfies, però és que en Colin Farrell està absolutament magnífic, una interpretació continguda, plena de silencis, de mirades, bé, i hi ha misteri, hi ha elegància, i en aquesta hi ha més mirada social. Ara, vos ho dic, si vos agraden els thrillers aquests ràpids, ja vos ho dic que no és la vostra sèrie, perquè és un ritme tan pausat. O sigui, aquest tio no investiga amb pressa, no? Que contempla, condueix per Los Ángeles, a vegades dius, jo, John Sugar, podem avançar. Però és que se nota, no? Que no vol competir amb aquest thriller de consum. I visualment és preciosa. Té una fotografia impecable, tant de cinema negre, però després amb una sensibilitat com a molt contemporània. La música també té moltíssim de pes i jo crec que aquest també ritme pausat forma part de la seva elegància, no? És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada. Jo la recomano moltíssim. M'està agradant, està a Apple TV. Són 8 capítols i, de moment, mira, demà estrenen el quart. Jo duc els 3 que he vist d'aquesta temporada i, si no heu vist la primera, també vos la recomano perquè és molt per gaudir.
0: És que m'hi estic mangana. Sempre penso que va d'alguna cosa melosa i tal, i és el nom de detectiu.
2: No. Clar, no. John Sugar sona més seriós.
0: Són una altra cosa. Molt bé. Idò, tu no l'has vist, Marta, entenc.
2: No l'he vista. Jo he de dir que si na Cata me regala 20 segons, jo estic mirant una sèrie espanyola que en realitat no estava gaudint molt, però de cop i volta m'he trobat amb una cara molt coneguda i és que surt en Joan Miquel Artigas, en Toni Gomila, i no és una sèrie mallorquina, però són com a papers secundaris i he dit, ai, pues mira, ara ja estic completament enganxada, perquè no me'ls esperava veure cares mallorquines en aquesta sèrie, que és Perder el Juicio.
0: Ah.
2: Ja està, això.
1: Molt bé. Jo aquesta no l'he vist, sé quina és. No l'he vist.
2: Va ser una sorpresa perquè és un càsting d'actors nacionals i els vaig veure ells i vaig dir, ai, mira, quina il·lusió.
0: I on la fan?
2: La veig a Netflix.
0: Ah, molt bé.
2: Sí.
6: L'escapada amb Marta Pérez.
0: Molt bé, idò, també hi ha estrenes als cinemes, pel·lícules que passen per festivals i una altra novetat molt important a Cine Ciutat, Marta, no?
2: Sí, ho vols dir tu?
0: Sí,
2: vinga.
0: Ho dic, ja teniu una màquina
2: de crispetes.
0: De crispetes,
2: sí.
0: Que bo!
2: El poble va xerrar, volíem crispetes. Mira que jo som completament contrari a menjar crispetes a una sala de cinema, però sí, hi ha màquina nova. Ja no són bosses de crispetes, ja són els cartons internet de tota sa vida, així que si voleu, si sou team crispetes, ja podeu anar tranquils a Cine Ciutat.
0: Mira, hem vist...
1: Jo no era team crispetes tampoc fins que vaig tenir fills, ja. Ara quan vaig amb ells, un cartó net a cadascú.
2: Ja.
1: I que m'anirà bé aquesta maquineta.
2: I si la voleu, la podeu estrenar amb una pel·lícula que s'estrena demà, una pel·lícula argentina, que per ahir que ara a Argentina tothom xerra per futbol, perquè perdia 0-2 i va acabar guanyant 3-2, però és que hi ha més alegries que venen des d'Argentina, com per exemple Las Corrientes de Milagros Momentales. Si voleu, escoltam res, uns 5 segons del tràiler.
7: ¿Crees que hablemos de lo rara estás? Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
8: Nada, colgada.
9: Mamá, ¿puede venir?
2: Mira, Las Corrientes neix d'una imatge que va tenir la pròpia directora, una dona que se tira a un riu que travessa Ginebra, que és el Ródano, i és la ciutat on ella va viure exiliada juntament amb la seva família durant la dictadura argentina. Això, aquesta imatge, és aquesta petjada biogràfica que estructura tota la pel·lícula, no? I és que és una dona de 34 anys que té una vida interior un poc turbulenta, però aparentment té una vida perfecta amb un home meravellós, una carrera fulgurant, una casa increïble, una filla meravellosa, però ella comença a tenir una por extrema a l'aigua, i fins aquí podem llegir, però és un relat molt oníric, no té el ritme narratiu convencional, la imatge, la fotografia està molt cuidada, és una pel·lícula molt hipnòtica, una mirada molt íntima, és un cinema indi argentí des que a mi més m'agraden, és una pel·lícula molt interessant, que jo crec que menjar unes crispetes amb una imatge del riu, no idíl·lica d'estiu, però jo crec que és una bona manera amb aquest títol tan suggerent que és Las Corrientes, que crec que fa... crec que és un bon títol per a aquesta pel·lícula tan onírica.
0: I es van sentir un fragment molt breu del tràiler, però dona tota aquesta atmosfera i no té aquest ritme convencional que tu deies,
2: és el mateix que deia Ana Cata, de no és un thriller, és el ritme aquest de Sugar, doncs aquesta pel·lícula és una pel·lícula molt, molt atmosfèrica, té una atmosfera molt particular.
0: Molt bé, i molta viatge a l'Atlàntida.
2: Molt, sí, jo ja tenc entrada per Cloenda, per inauguració, per ses de Cine Ciutat, que ven John Wilson, que estic emocionadíssima, així que he aconseguit ses entrades que volia, i això ja per jo és una superbona notícia.
0: Molt bé, Cata, i tu, cri, cri, cri.
1: Jo no he aconseguit res d'entrada. Jo ho vaig mirar 2 dies més tard. Però bueno, jo he anat a veure Viva i me va agradar molt.
2: Bien.
1: Me va agradar molt.
2: Molt bé. En el final havies de triar, vas triar bé, oi?
1: Sí.
2: Bien.
1: Bueno, també intentaré anar a veure l'altre.
2: Clar.
1: Però sí, vaig passar una... Sobretot m'agrada, tio, que m'ha parecer molt valenta.
0: Que bé. Idò, Cata, Rosell, moltes gràcies, que acabis de passar
1: gràcies
0: molt bon viatge. Gràcies per les recomanacions.
1: Molt bé, dijous que ve.
0: Molt bé, i també a Marta Pérez a estrenar aquesta màquina de crispetes. Nosaltres tornem demà a partir de les 6. Adéu.
1: Adéu.
10: Un incendi agrícola a Palma atura el servei de metro durant més de 4 hores. Bon vespre, són les 7.
11: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Maria Antònia Suau.
10: La interrupció del servei s'ha fet per precaució i per poc el foc afectés les catenàries. L'incendi ha començat a les 12 del migdia, una finca situada entre el polígon de Son Castelló i Son Sardina, i s'ha extingit 2 hores després. Això sí, els usuaris del metro han patit les conseqüències de l'aturada temporal del servei.
12: He anat a agafar l'hosten i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Son Sardina, i dic, bé, idò, hi he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Son Sardina, i ara venc a cercar el cotxe, perquè clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí, clar, i necessites cotxe, no el puc deixar, fins demà de matí me tancaran.
10: Un servei que ja s'ha restablert amb total normalitat. El foc es produeix just en un dia de calor extrema a les Balears, amb temperatures que han superat els 40 graus a punts de Mallorca, com Llumajor, Llubí i Vilafranca. Dani Capó, bon vespre. Avui ha estat, de fet, el dia més calorós del que duim d'any.
13: Bon vespre, sí, correcte. De fet, avui ha estat el primer dia en què se superen els 41 graus, ha passat a Mallorca, i també ha estat el primer dia en què la mà supera els 29 graus d'emperatura superficial. Per tant, continuem pujant els termòmetres i en vista demà repetirem hores bastant prescudes a les d'avui. Tornarem a tenir temperatures molt altes. A l'interior de Mallorca també es poden tornar a superar els 40-41 graus, els poden fregar a punts d'interior d'Eivissa, tot això també en calor generalitzada tot l'arxipèlag, i amb un vent que té tendència a girar una miqueta cap a llevant. Per tant, progressivament podem notar com localitats situades més al ponent de cada una de les illes on aquestes darreres hores no s'han enfilat tant les temperatures, a partir de demà sí que ho començarem a notar una mica més. Quant a l'estat del cel, podem repetir qualque boira, tot i que no tan espessa com avui de matí primeres hores, i després algunes pinzellades de núvols prims. A la mà mantindrem molta tranquil·litat.
10: Gràcies, Dani. I demà la forta calor no afluixa, es tornarà a activar la vista taronja a bona part de Mallorca i el groc a la resta de les illes. Justament a la UIB s'han pres mesures per evitar cops de calor a l'acte de graduació de 1.400 estudiants i que en aquests moments reuneix 12.000 persones. A Son Moix, Maria Tomàs, bon vespre.
14: Bon vespre, enguany. La cerimònia ha hagut de canviar d'ubicació per mor d'unes obres. Abans es feia a l'escola d'hoteleria.
10: L'acte comença a les 8, però els alumnes ja han començat a arribar-hi i serem en directe durant aquest informatiu vespre. Tot això en una hora baixa, en què l'atenció informativa també és al Consell de Mallorca, on acaba de compareixer el vicepresident de la institució, Pedro Bastard, per utilitzar el cotxe oficial per qüestions privades.
14: Bastard ha assegurat que ha quedat provat que ell no ha fet un mal ús dels cotxes oficials, en canvi ha retret a l'oposició els escàndols que hi va haver el passat mandat.
15: Vehicles per fer feina i s'informe del tècnic del Consell en dona el suport. En el seu dia vaig demanar disculpes si alguna cosa he fet malament i em vaig comprometre a retolar vehicles. Més valdria aixecar-se a les 5 de matí, agafar un cotxe i fer el que faig jo cada dia. Més el debat serà menys d'ètica i comportar-se de manera ètica.
14: L'oposició li demana de nou que dimiteixi.
10: I aquest dijous ens deixa també un titular econòmic.
14: L'economia de les illes continua creixent amb un augment del 2,9% durant el primer trimestre de l'any, per damunt de la mitjana espanyola. La construcció...

0: es modernitzar i millorar la qualitat de l'aeròdrom.
1: I en els esports, en futbol sala, Diego Núñez és el primer reforç per l'Illes Balears Palma Futsal. Xisco Ribas, bon vespre.
2: Bon vespre. L'ala brasiler torna al conjunt mallorquí i ho fa després de vestir la camiseta del Benfica portuguès els darrers tres cursos. Núñez firma fins 2030 amb el Palma Futsal i és el primer fitxatge per a la temporada 2026-2027. En futbol, pel que fa al Real Mallorca, ben pendents de Abubakar Soumaoro i Zito Lubumbo perquè podrien convertir-se en les dues noves pròximes incorporacions, i el Mundial avui a les 10 del vespre s'encetaran els quarts de final amb l'enfrontament entre França i el Marroc.
1: Més informació d'esports a les 7:35 del vespre amb Lluís Fortesa, el control tècnic. Comença l'informatiu.
3: IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Un incendi agrícola a Palma ha tingut el metro aturat durant més de 4 hores avui a hora baixa. Ha corregut a la finca Son Pons 9, prop del barri de Son Sardín. El foc no ha provocat incidents greus ni víctimes, però, això sí, les flames han afectat tota la línia de metro que va a la universitat. Un foc que es produeix just en un dia de calor extrema a les Balears, amb temperatures que han superat els 40 graus a punts de Mallorca, com Llumajor, Llubí i Vilafranca.
0: L'incendi s'ha originat a les 12:15 del migdia. Al lloc dels fets ja han anat els bombers de Palma i la policia local i s'ha extingit 2 hores més tard. La situació preocupava perquè el foc estava a prop d'uns cables elèctrics, per la qual cosa s'ha demanat el tall del subministrament d'energia, el que ha afectat també el servei de metro. Segons SFM, s'han suspès 30 serveis, 15 sortides des de l'intermodal i 15 des del Parc Vit. Això han viscut alguns passatgers afectats.
4: He anat a agafar l'estén i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Son Sardina, i dic, bé, idò, hi he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Son Sardina, i ara venc a cercar el cotxe, perquè clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí. Clar, i necessites cotxe, no el puc deixar, fins demà de matí me tancaran.
5: No avisen, aquí se porta, ja te pots de centrada, ha de fer la trajecta, i després diuen, no pots passar. I joder, menys mal que han estat amables i m'han comprat un taxi, i he vengut en taxi, però l'he pagat jo, per supuesto. Rabiós estic.
0: El servei de metro, per tant, s'ha aturat com a mesura preventiva durant 4 hores. Ara ja està restablert i funciona amb normalitat.
1: El mapa d'alertes per incendis forestals és pràcticament unicolor. Avui està quasi tot en vermell.
0: Només estan groc Banyalbufar a Mallorca, es Migjorn Gran, Alaior, es Castell i Sant Lluís a Menorca, Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa i Formentera. Demà encara serà una mica pitjor, totes les Balears estan en alt risc d'incendi, tret de Banyalbufar, Sant Josep i Formentera.
1: I la forta calor no només augmenta el risc d'incendis, també els rescats de muntanya. Els bombers de Mallorca han hagut de socórrer avui 2 persones a la Serra de Tramuntana, concretament al Puig Tomí. Una d'elles presentava símptomes de deshidratació. En les tasques de rescat hi ha participat l'helicòpter del Consell de Mallorca, Sa Milana, que les ha traslladades a l'Hospital de Son Espases. Són ara les 7:07.

0: I en aquesta hora la notícia és també a la seu del Consell de Mallorca, on avui es debat sobre l'ús dels cotxes oficials.
1: Jo he utilitzat els vehicles per fer feina i s'informa del tècnic del Consell em dona el suport. En el seu dia vaig demanar disculpes si alguna cosa he fet malament i em vaig comprometre a retolar els vehicles. Més valdria aixecar-se a les 5 del matí, agafar un cotxe i fer el que faig jo cada dia. Més el debería ser menor d'ètica i comportar-se de manera ètica.
0: Són les explicacions de fa només uns minuts de Pedro Bastart, el vicepresident del Consell de Mallorca, després que l'oposició l'hagi fet compareixer per utilitzar el cotxe oficial de la institució per qüestions privades. Ell i l'equip de govern insular donen la crisi per tancada després que avui matí s'hagi aprovat el reglament intern de l'ús de vehicles oficials. Pastor, però, més que defensar-se, ha sortit a l'atac.
2: El número 2 del Consell, en pràcticament poc més de 10 minuts, ha fet més que un discurs de defensa, ha sortit com dèiem a l'atac.
1: Seran de dobles. Jo també vos faré els comptes. Quan tornareu els 40.000 euros que deuen en el Consell de Mallorca? Un informe del Consell conclou que tres càrrecs del Consell varen fer mal ús dels pàrquings. L'institució trellada en el Tribunal de Comptes el deute de 40.000 euros. Senyora Calera, pagui. Pagui, que era en el carrer de vostè i vostè era la presidenta. Dels meus 2.000 euros, als seus

0: 40.000 arribaran a la tirada.
1: Tant la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, com el del PI, Toni Sales, asseguren que no té altra sortida que la dimissió o la destitució.
2: Si vostè no dimiteix, li demanam al president que el cessi immediatament, perquè les responsabilitats polítiques no s'amaguen, es depuren. I sí, senyor Bastard, a tots ja ens és igual el que mos digui, perquè no té defensa i ha quedat ben retratat.
3: Senyor Bastard, si ha abusat de la seva posició com a conseller, demani perdó, restableixi allò que hagi pogut malbaratar i presenti la dimissió de manera immediata. I si no ho ha fet, ho demostri.
4: Aquest reglament estableix, per exemple, que els cotxes han de pernoctar en els aparcaments dels recintes escrits i que han d'estar degudament retolats, només que el vicepresident segon va incomplir. L'Esquerra està d'acord amb la mesura, però insisteix en l'aplicació de sancions i a la dimissió de Pedro Bastard.
1: El protocol s'aplicarà a tot el personal funcionari laboral, eventual i directiu i estableix que els cotxes han d'estar degudament retolats i pernoctar en els aparcaments dels recintes o edificis als quals estan escrits. El conseller de Funció Pública, Rafael Bosch, afirma que d'aquesta manera es dona resposta a un buit legal.
5: Creiem que és una instrucció suficientment garantista de que la institució té regulat l'utilització de tots els vehicles dels quals disposa, sense tampoc, que també qualcú m'ho va demanar telefònicament, suposar un dalt a baix a ses, ara a ses pròpies departaments.
1: El PSI considera que el protocol és insuficient, que en el cas que el cas no es pot tancar encara i demana imposar sancions i la dimissió al cessament de Pedro Bastard. Catalina Cladera.
6: Quan, si llegim la instrucció que ha elaborat el senyor Bosch, en l'apartat 9.1 diu clarament que el mal ús dels vehicles està tipificat en el codi ètic i s'ha de sancionar. I això és el que nosaltres voldríem que passés, com a mínim, perquè ja han dit que s'haurien de fer més coses, informes sobre malversació de fons, sindicatura de comptes...
1: El debat continua al Consell de Mallorca.
4: I el pla pilot del trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca durarà 2 anys. Bastard també ha estat el protagonista d'aquest punt de l'ordre del dia avui matí del pla. La socialista Joana Maria Drové l'ha acusat de manca de transparència amb el tragí d'escombralls i li ha demanat que concretés la durada de la prova pilot, ja que al signar l'acord entre les dues illes es va anunciar que seria d'un any ampliable a un altre. Bastard ha confirmat que serà un pla pilot biennal.
7: Juguen a fer trampa en la terminologia perquè intenten fer veure que una prova pilot no és importació de residus, una prova pilot eterna, que han firmat eterna. Davant d'aquesta manca de transparència, aquesta actitud nefasta com a governants.
0: Fins dia 16 no se farà la prova pilot. I jo he dit, la prova pilot començarà, i són 2 anys de prova pilot, punto. 2 anys. I els fets venen garantitzats. No són merda.
4: I el dia ens deixa també dades econòmiques. L'economia de les illes continua creixent amb un augment del 2,9% durant el primer trimestre de l'any per damunt de la mitjana espanyola. La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement. De fet, la despesa turística ha assolit un nou màxim històric, mentre que el nombre d'habitatges iniciats és el més alt des de l'any 2008. Ens ho explica Marta Puyalto.
8: Malgrat les bones dades econòmiques que ha presentat avui el govern en l'informe de conjuntura econòmica, adverteix que aquest creixement també comporta nous desafiaments. El vicepresident Antoni Costa ha expressat la preocupació de l'executiu per l'efecte crida que genera el dinamisme de l'economia amb l'arribada de més treballadors i, per tant, nous residents. Un fet que incrementa la pressió demogràfica i agreuja problemes, diu, com l'accés a l'habitatge o la prestació dels serveis públics.
9: Que en un any s'han creat 17.000 afiliats més a la Seguretat Social. Molts d'ells són persones que han vingut de fora. I això és una conseqüència que vivim amb preocupació.
4: L'informe de conjuntura posa en relleu també alguns dels principals reptes que afronta l'economia. Els preus continuen sent una de les grans preocupacions. La inflació se situa en el 3,4% per damunt de la mitjana estatal i el mateix executiu recorda que més de 8 de cada 10 famílies asseguren haver perdut, Marta, poder adquisitiu.
8: També preocupa l'evolució desigual dels sectors econòmics. Mentre els serveis continuen creixent, el comerç al detall encadena 5 mesos consecutius de descensos. La indústria tampoc remunta. La producció cau un 6%. Pel que fa al turisme, hi ha més visitants que fan més despesa, però passen menys dies. Per això, Costa considera que menys pernoctacions és més contenció turística.
9: Augmenten el nombre de turistes, però no ho fa el nombre de pernoctacions. I això implica que estem en nivells de contenció.
8: Costa també ha carregat contra el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que ha estat aquests dies a Palma. El vicepresident dona per fet que el nou sistema de finançament que pretén aprovar el govern Sánchez no tindrà en compte les necessitats de Balears.
9: ¿Tiene en cuenta alguna reivindicación que históricamente hemos hecho desde Baleares? La respuesta es no. ¿Y entonces nos dice el señor Arcadi España que vayamos allí súper contentos a apoyar este sistema de financiación? Por el amor de Dios. Esto es un rodillo en toda regla.
8: En aquest sentit, el govern hi votarà en contra.
4: I continuem precisament en qüestions relacionades amb turisme.

0: La plataforma Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per presumptament formar part d'un grup criminal. La denúncia és contra els seus portaveus per la publicació del Manual d'Acció contra la Turistificació que aquesta setmana s'ha presentat. En el document reivindiquen accions contra negocis del sector vacacional, immobiliari, també negocis que considera responsables de gentrificació. A més, dona consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les empreses.
1: La firma jurídica que MD Law Group, representada pel seu promotor Dejan Todorov Stankov, ha presentat la denúncia davant el jutjat penal de Palma. A més del delicte de pertinença a grup criminal, Todorov atribueix a Menys Turisme, Més Vida i a Arran Mallorca els delictes de coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció als danys d'especial gravetat. Todorov anima a les patronals hoteleres i immobiliàries a sumar-se a la denúncia per exigir indemnitzacions milionàries de lucre cessant contra el patrimoni personal dels portaveus de les dues entitats.
0: D'altra banda, la plataforma Menys Turisme, Més Vides Defensa, el portaveu Dani Comas diu que no ha comès cap delicte i que no ha incitat a la violència, sinó que, de fet, la denúncia per l'impacte del turisme sobre la crisi de l'habitatge, l'expulsió de veïnats o la destrucció del territori.
2: No plantejam com ens hem de defensar perquè sabem que el que estem fent no suposa cap fet delictiu i que el que estem representant és una majoria social de Mallorca que el que vol són canvis en les seves condicions de vida i una reducció del model turístic en favor de les seves condicions de vida.
0: Aquesta és l'ofensiva judicial iniciada per Todorov contra la plataforma, però també encetada la via política.
1: Ha registrat una proposició de llei al Parlament de protecció de la imatge i sostenibilitat dels recursos turístics a les Illes Balears. A l'exposició de motius que ho fa per protegir l'interès general, la pau social i la reputació internacional de les illes com a destinació segura.
0: Mentrestant, el govern insisteix que el manual d'acció és inacceptable. El portaveu Antoni Costa ha demanat a l'entitat que rectifiqui i ha assegurat que bloquejar panys o fer pintades no és admissible.
3: Que rectifiquin. Perquè aquestes actituds radicals no representen el caràcter d'aquestes illes. Són unes illes de gent tranquil·la.
0: Per cert, que el Fòrum de la Societat Civil ha confirmat que manté el suport a la manifestació convocada per el pròxim 26 de juliol. Precisament, el Fòrum ha advertit avui que la intensitat turística de les Balears presenta riscos sobre la població i l'entorn que cal revertir. En aquest sentit, ha presentat una sèrie de propostes, com ara limitar la compra d'habitatges a grans tenidors, reduir places turístiques i diversificar l'economia. Clàudia Milla.
4: Defensen que cal corregir el model econòmic actual i que no n'hi ha prou amb contenir-lo. Pep Valero, membre del Fòrum, assegura que cal avançar cap a una alternativa més sostenible.
5: Necessitant reduir el pes relatiu del turisme dins del conjunt de l'economia, necessitant diversificar sobretot en el sector serveis, amb el tema de l'educació, de la cultura, de la sanitat, de la llengua.
4: Alerten que el model turístic no es tradueix en més riquesa per als ciutadans, sinó més aviat al contrari. Apunten que més de dues terceres parts de la riquesa de les illes es concentra en manco d'un 10% de la població. L'economista Ferran Navinés diu que aquesta no és l'única conseqüència negativa.
6: Aquesta intensitat, altíssima intensitat turística, per una part, és positiu des del punt de vista de l'eficiència i de la productivitat. L'altra cara de la moneda és que genera unes externalitats negatives altíssimes en termes d'inequitat social, en termes de condicions laborals i, sobretot, en temes de condicions socials.
4: Les propostes queden recollides en un document que serà presentat al tercer congrés del Fòrum el pròxim 13 de novembre per posteriorment traslladar-lo a les institucions públiques.
7: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Set i 20 minuts del vespre, les administracions locals i el sector turístic d'Eivissa han acceptat les explicacions d'Aena sobre l'ampliació de l'aeroport de l'illa. Entenen com ha defensat l'ens aeroportuari des de l'inici que no suposarà un increment de l'operativa, sinó una modernització de les instal·lacions de l'aeròdrom d'Escodolà d'Animanau.
8: El vicepresident executiu d'Aena, Javier Marín, ha incidit en que no s'ampliarà el nombre de vols. Ha explicat que ara per ara l'experiència dels viatgers no és bona, que hi ha un baix índex de satisfacció dels passatgers i cal modernitzar les instal·lacions.
9: No hacemos inversiones en lo que se conoce en el mundo aeronáutico por lado aire o campo de vuelo, y por lo tanto el número de aterrizajes y despegues que se pueden llevar a cabo en el aeropuerto de Ibiza no varía, por lo tanto la capacidad del campo de vuelo será la misma que existe en este momento.
8: Al seu torn, el president del Consell, Vicent Marí, ha acceptat les explicacions d'Aena i ha recordat la preocupació a Ibiza pel creixement de l'illa. El sentim.
10: Lo que nos preocupaba a todos era el incremento de capacidad, operativa, que eso pudiera repercutir en una saturación todavía mayor de la isla. Esto ha quedado descartado. Esto es una cuestión que se ha hablado claro en este aspecto. No se trata de aumentar capacidad.
8: Maria ha valorat la voluntat de cooperació d'Aena perquè el projecte compleixi amb les normatives de seguretat europees i es faci, com ha dit, amb l'opinió dels pitiusos. La Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera s'ha expressat en termes similars.
0: Iberia operarà un any més la ruta de servei públic entre Menorca i Madrid, segons ha avançat el Partit Socialista. En els pròxims dies, el Ministeri de Transport signarà el contracte que regularà la connexió entre el 1 de novembre i el 31 de març del 2027. Exel Camar.
11: Entre les novetats hi ha que s'inclou la tercera freqüència diària, llargament reclamada des de Menorca. Una vegada que hagi signat el contracte, dependrà de l'aerolínia treure els bitllets a la venda. Els socialistes confien que sigui quan abans i que no es demori en el temps. Anys anteriors, la comercialització dels passatges s'ha allargat, la qual cosa impossibilita la planificació de viatges. En aquest sentit, també s'havia reclamat que el Ministeri fes contractes més llargs i no només anuals, per no haver de licitar cada any amb tota la tramitació que suposa.
0: Estan pendents d'una notícia que acabem de conèixer. Ha començat un incendi a la zona de Cala de Bou, al municipi de Sant Josep. El foc sembla que s'hauria originat a les immediacions d'un habitatge. Estaran pendents, per tant, d'aquest foc que començava fa només uns minuts. Són ara les 7:22.
12: Chico, al lío, pide un crédito.
13: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
12: Préstamo Balear. ¿Para promociones inmobiliarias? ¿Reformas, embargos, reunificar préstamos? ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
14: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
7: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: I en aquesta hora està tot preparat ja. Són molts per la graduació dels 1.400 alumnes de la UIB. És un acte conjunt dels estudiants que acaben els estudis de grau. Comença a les 8 del vespre, però ja des de les 6 i mitja hi estan arribant aquests estudiants. A Son Moix hi ha Victòria Morell. Bon vespre, Victòria. Hi ha molt d'ambient ja a l'estadi.
1: Bon vespre, doncs aquí l'ambient ja és el de les grans ocasions, i és que les portes pels estudiants s'han obert a les 6:30, com bé deies, i des d'aleshores no han deixat d'arribar, molt d'ells, vestit de gala, aprofitant aquests minuts previs per passar pel fotocall, fer-se fotografies amb els companys i preparar-se abans de la cerimònia. D'aquí uns minuts s'obriran també les portes perquè hi accedeixin els familiars que a aquesta hora esperen els accessos de l'estadi, on no hi falten, per cert, el ram de flors que ben segur acabaran avui en mans dels graduats i les graduades. I és que avui culminen la seva etapa universitària 1.375 alumnes de les facultats de Ciències, Drets, Educació, Economia i Empresa, Filosofia i Lletres, Infermeria i Fisioteràpia, Psicologia i Turisme, a més de l'Escola Politècnica Superior. En total, la cerimònia avui reunirà més de 5.000 persones entre graduats, familiars i acompanyants en una jornada que es viu, això sí, amb molta emoció i també amb algun nervis per part dels protagonistes.
2: Bueno, pues yo me graduo en Derecho y pues nada, pues muy emocionado, con muchas ganas de graduarme al fin después de estos años y muy agradecido por todo.
3: Per jo aquests anys han estat de molt d'aprenentatge, de conèixer gent que m'ha marcat per tota la vida i bueno, és fi d'una etapa molt diferent.
4: Pues mira, jo m'ho graduo bé en altres, m'ho graduo amb un turisme i han estat uns anys que han passat molt ràpid i mai els oblidaré, la veritat.
5: Bé, aquest dia jo crec que representa tots els esforços que hem fet durant aquests 4 anys i també part d'orgull per la feina que hem fet i també reconèixer les persones que ens han acompanyat durant tot aquest temps i un dia de festa i d'alegria per tots.
1: Un dia molt especial i no només pels estudiants que acaben d'escoltar, que parlen d'uns anys d'aprenentatge, amistats i creixement, tant en l'àmbit acadèmic com personal. També ho és avui per a les seves famílies. Molts pares i mares no poden evitar emocionar-se en veure culminar l'esforç dels seus fills després d'any de dedicació.
6: Fue muy orgullosa, muy contenta y, no sé, con mucha alegría.
7: Bueno, un orgull per jo, perquè jo no vaig poder estudiar i hem pogut donar estudis a la FIA i orgullós.
8: Estic emocionant perquè és una carrera que ha costat 6 anys de carrera i és treballador associat i molt contenta.
1: Aquesta celebració arriba més en una de les jornades més caloroses del que duim d'estiu enguany. L'acte s'ha traslladat excepcionalment a Son Moix per les obres de remodelació de l'escola d'hoteleria on habitualment es feia la graduació. Precisament per les altes temperatures, la universitat ha desplegat un dispositiu d'una quarantena de persones i ha habilitat diferents mesures, com punts d'aigua, l'obertura anticipada de portes i espais d'ombres perquè la calor no afecti el desenvolupament de la cerimònia. Bel Pocovia és la cap de comunicació de la UIB.
9: Bé, el Servei de Prevenció de la Universitat i el Servei de Prevenció de Son Moix s'han posat d'acord per un dispositiu de seguretat per intentar preveure que no passi res. Els alumnes tindran a damunt les seves cadires un detall, una bossa de la universitat amb una tote bag, amb una llibreta, un ventall, i tindran aigua des de les 6:30 fins que hi hagi la cerimònia de graduació. En Son Moix obrirà els bars que té darrere Sagrada i perquè la gent pugui consumir durant l'acte de graduació i esperant que tothom passi molt bé.
1: A partir de les 8 del vespre començarà la cerimònia amb l'entrada de la processó acadèmica. Tot seguit hi haurà els parlaments dels estudiants i del rector de la Universitat de les Illes Balears abans que els graduats vagin pujant a l'escenari per recollir el diploma que acredita la finalització dels seus estudis. Un acte que culminarà amb la interpretació del tradicional Gaudeamus Igitur i un acte també que es podrà seguir, per cert, en directe al canal de YouTube d'aquesta casa, divendres.
0: Una cerimònia que, com dèiem, comença d'aquí a mitja hora. A les 8 del vespre tornarem a connectar amb tu, Victòria Morell. Són ara les 7:28. I avui Avui dijous han estat localitzades 5 embarcacions emigrants a les Balears. La darrera ha arribat a Cabrera a les 11 del matí amb 16 persones a bord. Abans també s'han interceptat 5 barques més a Santanyí i a Formentera. En total s'han localitzades 91 persones aquest dijous. En el que d'un de setmana ja són 355 els migrants que han estat rescatats després d'arribar a les costes de les illes dels del nord d'Àfrica. La majoria han tocat terra a Formentera. Tots els migrants són d'origen magrebí i haurien arribat en bon estat de salut. I avui també destacam que la policia local de Sant Antoni ha gestionat més de 2.200 incidències durant el primer mes de funcionament del seu nou pla de seguretat d'estiu. El dispositiu que va començar a principis del mes de juny s'ha centrat a reforçar la presència preventiva en zones d'oci i a les platges per fer front a l'increment de població. En aquest temps, els agents han fet prop de 1.300 controls de vehicles i han efectuat 540 identificacions i escorcolls. També s'han interposat una trentena de denúncies davant d'ambulant i de publicitat dinàmica. S'ha denunciat 6 establiments per incomplir l'horari i s'ha actuat en 5 cases per renous.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30 del vespre, estan pendents d'un nou incendi a Eivissa, a Cala de Bou, al municipi de Sant Josep. El foc sembla que s'hauria originat en les immediacions d'un habitatge. Un incendi que es produeix en plena onada de calor i després d'una altra. Agrícola Palma, que ha aturat el servei de metro durant més de 4 hores. La interrupció d'aquest servei s'ha fet per precaució i per poc el foc ha afectat les catenàries. L'incendi ha començat a les 12 del migdia, una finca situada entre el polígon de Son Castelló i Son Sardina, i s'ha extingit 2 hores després. Això sí, els usuaris del metro han patit les conseqüències de l'aturada del servei.
2: He anat a agafar l'hostel i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Son Sardina, i bé, idò, hi he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Son Sardina, i ara venc a cercar el cotxe, perquè clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí. Clar, i necessites cotxe, no el puc deixar, fins demà de matí me tancaran.
1: I justament a la UIB s'han pres també mesures per evitar cops de calor a l'acte de graduació de 1.400 estudiants, que en aquests moments reuneix 12.000 persones a Son Moix. Enguany, la cerimònia ha hagut de canviar d'ubicació per mort d'unes obres, abans es feia a l'Escola d'Hostaleria. I avui també a l'atenció informativa és el Consell de Mallorca, on acaba de compareixer el vicepresident de la institució, Pedro Bastard, per utilitzar el cotxe oficial per qüestions privades. Bastard ha assegurat que ha quedat provat que ell no ha fet un mal ús d'aquests cotxes oficials.
3: Ustedes lecciones las justas, señores. Y en base al informe, el informe de intervención y secretaría, lo que tendrían que hacer hoy todos ustedes, todo este montón de la izquierda que lo único que quiere es dilapidar, es lo que tendrían que hacer es hoy públicamente pedirle disculpas a mi compañero, el señor Bastard.
4: Señor Bastard, ¿qué fa aquí per la seva pròpia dignitat? I per suposat, per vots, perquè per molt que ara el senyor Gil li faci aquesta defensa, per tot lo alto, crec que vots no hi surt guanyant amb un polític que fa aquest ús de la política com fa vostè.
1: Escoltàvem el seu company de club, Toni Gili, també la portaveu socialista Catalina Cladera, que ha assegurat que creu que Bastard no té altre camí que la dimissió. I aquest dijous ens deixa també un titular econòmic. L'economia de les Illes continua creixent amb un increment del 2,9% durant el primer trimestre de l'any, per damunt de la mitjana espanyola. La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement. Avui, que torna a ser notícia també la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que ha estat denunciada juntament amb Barran per presumptament formar part d'un grup criminal. La denúncia l'ha presentada als jutjats la firma jurídica MD Logro. I com dèiem, estàvem pendents d'un incendi a Cala de Bou, al municipi de Sant Josep a Eivissa. Tenim connexió telefònica ja amb el portaveu dels bombers a Eivissa, amb el suboficial dels bombers, José Antonio López. Bon vespre.
5: Hola, buenas tardes.
1: Què en sabem d'aquest foc que sembla que s'hauria originat en les immediacions d'un habitatge?
5: Bien, bueno, sobre las 5:30 nos han avisado de que había un incendio en la zona de Cala de Bou. Hemos desplazado un tren de salida de un BRP con un nodriza para empezar a trabajar con 6 compañeros, y enseguida han visto que se trataba de una zona pues que había un cañaveral, un torrente, y entonces también se ha activado IBANAT con sus medios aéreos y terrestres, y en cuestión de una hora prácticamente lo hemos tenido controlado. Ahora mismo siguen trabajando en la zona para refrescar y acabar la extinción, pero se puede decir que ya prácticamente está extinguido.
1: S'ha hagut d'allotjar algun habitatge per mort d'aquesta aproximació a cases?
5: Bueno, se ha quemado un almacén que se ve que utilizan los del restaurante Espuyol, que está junto al descampado donde se ha producido el incendio, pero no se utilizaba como vivienda, sino que era un almacén que utilizaba el restaurante.
1: I quines són el dispositiu que ha fet feina per extingir les flames?
5: Bueno, por nuestra parte, por bomberos, hemos trabajado con un BRP y un nodriza, 2 vehículos con 6 compañeros. También han trabajado los medios aéreos de IBANAT, el helicóptero y el hidroavión. Y por otro lado, pues los medios terrestres. En total, yo creo que habrá habido un dispositivo de unas 25 personas, 5 medios terrestres y 2 aéreos.
1: I també és la darrera hora que ens dona José Antonio López, el suboficial en cap dels bombers d'Eivissa. Gràcies per haver-me atès en directe a l'informatiu vespre.
5: De res, bona tarda, adéu.
1: Arribam a les 7:35, moment ara per la informació dels esports.
0: Informatiu vespre. Esports.
1: I ens atem la informació esportiva parlant de futbol sala. Diego Núñez és el primer reforç per l'Illes Balears Palma Futsal. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. L'ala brasiler torna al conjunt mallorquí i ho fa després de vestir la camiseta del Benfica portuguès els darrers 3 cursos. Núñez firma fins 2030 amb el Palma Futsal i és el primer fitxatge del conjunt mallorquí per a la temporada 2026-2027. El brasiler està feliç de complir el seu desig, que era tornar al club que tant va apostar per ell.
7: La verdad que muy contento. Ese deseo no era solo mío, era un deseo también de mi familia. El Palma me acogió cuando yo aún no tenía un nombre, aún no era conocido. Tirao y Vadillo han apostado por mí mucho y yo creo que Vadillo hizo un gran trabajo conmigo y al final la cosa fue muy bien y el deseo desde que me fui siempre fue volver.
6: Núñez va deixar molt bon record a l'Illa en els 5 anys que va defensar la camiseta del Palma. Ara enceta una segona etapa en el conjunt mallorquí en la qual creu que té una major responsabilitat.
7: Y yo creo que vuelvo con esa responsabilidad mucho más grande, mucho más grande. En Palma ya tiene jugadores ahí muy, muy experimentados, que conocen muy bien el juego, que están jugando finales, así como estaban en Benfica. Pero yo creo que aportar un poquito mi granito de arena al equipo, ayudar a los jugadores en lo que pueda, y no más ni menos, uno más dentro del equipo.
6: En futbol, pel que fa al Reial Mallorca, ben pendents dels que podrien convertir-se en les dues noves pròximes incorporacions. D'una banda, Abubakar Soumaoro ja és a l'Illa i el club és molt a prop d'aconseguir la cessió del central francès. Soumaoro té 21 anys i arribaria procedent de l'Hamburg de la Bundesliga, en qui va disputar 4 partits la temporada passada. I de l'altra, un vell conegut, Zito Lubumbo, que desitjava tornar a jugar el Mallorca. L'extrem angolès va aterrar ahir a l'Illa i només falta conèixer si arribarà cedit o traspassat del Càller italià. Mentrestant, l'equip va encetar ahir la pretemporada amb el primer entrenament del curs a Son Bibiloni. Luis García va dirigir la sessió amb moltes baixes i l'única incorporació d'Adrián Fuentes. Arnau Puigmal s'incorporarà més tard. Pel que fa als mundialistes, Johan Mojica i Samu Costa, el seu futur està per decidir-se, però en tota probabilitat serà fora de Somos. I precisament un jugador que no ha renovat amb el Mallorca és Javi Llebrés. El vinicelament no continuarà el conjunt mallorquinista i ha fitxat per 3 temporades amb el Burgos, equip també de la segona divisió. Avui ha estat la seva presentació.
8: Primero acababa contrato, quedaba libre y era todo más fácil. Y al final, pues después de varios años en Mallorca difíciles, pues creía que necesitaba un cambio, ¿no? Para poder crecer como jugador. No me estaba sintiendo importante y creo que era positivo un cambio. Y sobre todo, pues aquí que me había mostrado muchísimo interés.
6: El Mundial a Espanya s'enfrontarà demà a les 9 del vespre a Bèlgica en el partit corresponent als quarts de final. Els de Luis de la Fuente arriben amb una ratxa de 35 partits invictes. El migcampista Dani Olmo ha parlat del rival.
9: Sí, es una selección muy completa. Ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente. Y es una selección dura. Si no me equivoco, remontó en
10: esta pasada, no, en la otra eliminatoria y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
6: A més, Olmo es conscient de que Espanya ha anat de menys a més en aquest Mundial.
10: A ver, nos da igual lo que hagan las otras selecciones. Nosotros sabemos lo que somos capaces de hacer, sabemos todo lo que hemos mejorado en este corto tiempo de Mundial y todo lo que podemos hacer muchísimo mejor y en ese sentido pues estamos trabajando en ello, aún hay cosas que hay que seguir puliendo y mejorando y lo vamos a hacer en el próximo partido porque eso nos va a dar también esos detalles, nos va a dar el pase a las semifinales.
6: Bèlgica arriba després d'imposar-se per 1-4 als Estats Units. El seu porter, Thibaut Courtois, ha parlat de la selecció espanyola.
11: Yo creo que España tiene mucha calidad también en centro campo. Yo creo que Lamine es Lamine. Sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno. Es muy rápido, muy ágil, puede pasar de dos. También los pases al hueco. Yo creo que al final es intentar defender muy cerca de él. Y cuando podemos hacer un dos contra uno, yo creo que es así como se intenta frenar a Lamine. Pero Lamine es una estrella, es un gran jugador y obviamente es difícil frenarle.
6: Aquests quarts de final s'encetaran avui a les 10 del vespre amb el partit entre el Marroc i França. La selecció africana ja presenta un mallorquí, el defensa Chadi Riad. A la segona federació, el Poblense ha anunciat la renovació de Marco Alarcón i Víctor Villar per una temporada més i l'exporter de l'Atlètic Balears, Pablo García, ha fitxat pel Yeclà, també de la segona rep, després d'haver acabat contracte amb el conjunt mallorquí. Per cert, el club blanquiblau ha anunciat que ja ha aconseguit els 1.000 abonats després de 9 dies de campanya. I parlem ara de futbol femení, perquè Alexia Putellas ja té nou equip. El London City de la Women's Super League és el nou club de la catalana que tornarà a compartir equip amb la mallorquina Lucía Corrales i s'enfrontarà a Mariona Caldentey amb l'Arsenal. Amb totes dues, per cert, va compartir molts anys el Barça. La dues vegades pilota d'or ha signat fins al juny de 2029 i assegura que vol continuar competint i guanyant.
12: Yeah, for me it was easy decision.
13: Per a mi va ser una decisió fàcil perquè vull competir cada cap de setmana. Per això he vengut a Anglaterra, perquè estic emocionada de jugar en aquesta lliga i no sols per jugar, sinó per guanyar. Hi ha un procés per davant, sé on està el club i es tracta d'una transició, però la meva mentalitat és guanyar tot.
12: But my mentality is to win everything.
6: En bàsquet, a la primera FEP, Òscar Siquier i Pedro Bombino no seguiran el FIWI Mallorca. A la segona FEP, Michael Okafor es converteix en nou jugador del Clas Bàsquet Sant Antoni. L'ala pivot de 23 anys arriba procedent del Círculo Gijón Bàsquet de la mateixa categoria i tres jugadors de les Illes jugaran l'Eurobàsquet Sub-20 amb la selecció espanyola. Són Àlex Blanco, Adrián Torres i Michel Enabulele. I acabam avui en tennis perquè ja estan definides les semifinals de Wimbledon. Demà hora baixa, Jannik Sinner s'enfrontarà a Djokovic i Alexander Zverev jugarà contra Arthur Ferri.
1: Gràcies, Cisco. Són ara les 7:42. Fem una pausa i vos parlen d'educació.
14: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
15: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Un centenar d'alumnes s'han matriculat al nou batxillerat d'excel·lència que entrarà en funcionament el pròxim curs escolar. Educació defensa la seva posada en marxa i nega que es tracti d'una iniciativa elitista i segregadora. Segons el departament d'Antoni Vera, el batxillerat d'excel·lència és una aposta per l'educació inclusiva i està enfocat cap a l'alumnat que vol enriquir el seu currículum, Carme Moreno.
16: El conseller d'Educació, Toni Vera, ha explicat que el primer curs al batxillerat d'excel·lència comptarà amb 8 professors i la previsió és que totes les places es cobreixin amb funcionaris de carrera. Quasi el 91% de l'alumnat matriculat procedeix de centres públics i un 9% de concertats. Vera ha defensat la posada en marxa del batxillerat d'excel·lència.
17: Volen fer un enriquiment curricular? El puguin fer. És lliure i s'hi apunta qui vol. Igual que qui vol fer un alt rendiment a tercer, quart d'ESO, primer i segon de batxillerat esportiu, se'n van al centre de tecnificació.
16: Aquest dijous a la Conselleria d'Educació hi ha hagut unes jornades dedicades al batxillerat d'excel·lència, on hi han participat els equips directius dels 3 centres educatius de les Balears on s'impartirà. També hi ha participat Miguel Campo, director de l'IES Diego Velázquez de Madrid, un centre que compta amb aules d'excel·lència, i Horacio Silvestre, director de l'IES San Mateo, també de Madrid. Ambdós han fet aquestes aportacions.
18: La immensa majoria de los alumnos del Bachillerato de Excelencia no son alumnos de altas capacidades. Son alumnos con un interés por aprender, un mayor hábito de estudio, que tienen otros intereses más académicos. Obviamente también hay alumnos de altas capacidades.
19: Una iniciativa segregadora. Esa palabra en particular a mí me hizo mucha gracia, porque yo soy de latín. Segregar es apartar del rebaño. Aquí no apartamos de ningún rebaño, aquí, es decir, en el San Mateo y en las aulas de excelencia lo que se hace es agrupar, aglutinar chicos que tienen especial ganas de saber.
16: El nou batxillerat d'excel·lència s'impartirà al nou Institut Llorenç Villalonga de Palma, a l'Institut Joan Ramis i Ramis de Mó i a l'IES Algard de Sant Josep de Satalaia.
1: I a partir del pròxim curs escolar, els docents que vulguin allargar la seva jubilació als 70 anys ho podran fer. La Conselleria d'Educació modificarà els criteris. D'aquesta manera, els docents de 65 anys que vulguin seguir fent feina a les Pitiuses i a Menorca podran, ja que totes les places de docents són de difícil o molt difícil cobertura. La mesura servirà en part per pal·liar la manca d'aquests treballadors. En el cas de Mallorca, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que les condicions seran aquestes.
17: I si és de Mallorca, serà per equip directiu o per ser o ocupar una plaça de difícil o molt difícil cobertura.
1: La mesura es presentarà als sindicats aquest mes de juliol en les diferents meses educatives. I enmig del debat polític sobre l'absentisme laboral i les polèmiques paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que proposa reduir el salari dels treballadors que estiguin de baixa, els graduats socials diuen que la solució davant d'aquesta problemàtica no implica tallar prestacions, sinó prevenir.
20: Bueno, yo creo que sobre las palabras de Feijóo, sobre el absentismo, yo no es que no vaya a opinar. Creo que todo es respetable y mi misión hoy no es entrar en cada declaraciones políticas, no técnicas. Entonces, su propio partido, él mismo, pues tiene que ser quien defienda lo que ha dicho. ¿Y qué pretendemos? Una propuesta constructiva. La solución no pasa por recortar prestaciones, sinó per gestionar millor.
1: Són paraules de Joaquín Merchan, el president del Consell General de Graduats Socials, durant la presentació del darrer informe sobre absentisme laboral. Merchan ha destacat també que les xifres obtingudes demostren que l'absentisme ja és un assumpte d'estat.
21: Actualment són 1.400.000 persones treballadores les que estan de baixa, una dada que crida l'atenció, ja que l'any 2019 eren de 450.000 persones.
20: L'absentisme ha deixat de ser un fenómeno coyuntural para ya convertirse en una tendencia estructural. Pero a la vista de lo que viene sucediendo en los últimos días, yo creo que ya estamos ante un asunto de Estado. Cada día más de 1.400.000 personas trabajadoras están de baja en España. Cada una ejerce un derecho protegido por la seguridad social y atraviesa un momento difícil de salud que merece cuidado y acompañamiento.
21: Aquestes dades criden l'atenció des de la pandèmia. Si s'investiga la raó d'aquestes baixes, apareix una nova realitat. Les baixes mèdiques ja són en gran part per problemes de salut mental. El que proposa Merchan davant d'aquesta situació és la reincorporació progressiva després de les baixes de llarga durada, canvis en la coordinació entre serveis públics de salut, mútues i prevenció empresarial i una prevenció amb enfocament sobre l'edat de les persones.
0: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre. iVespre Ràdio.

0: 7 i 50 minuts del vespre. La UCO implica l'excap de gabinet de Pedro Sánchez en la contractació de l'Eire Díez a Correus. És la conclusió que es treuen després d'analitzar els mòbils de 5 investigats en el cas l'Eire Díez, que vincula Juan Manuel Serrano, que també va ser president de Correus, amb la contractació de l'exmilitant a l'empresa pública com a responsable de l'àrea d'administració local.
1: Així es desprèn d'unes converses en les quals el mencionen entre Díez i l'expresident de la CEPI. En tot cas, la Guàrdia Civil ha demanat al jutge de l'Audiència Provincial, Santiago Pedraz, autorització per analitzar el telèfon de Serrano, així com de 4 treballadores del PSOE, entre d'elles la gerenta, que ja està imputada a la causa. Consideren que en aquest dispositiu podria trobar-se informació sobre els fets.
0: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport de Begoña Gómez i demana la seva absolució. El Ministeri Públic acusa el jutge Peinado de confabular sobre una suposada ajuda dels seus escortes per fugir i considera que la seva instrucció manca de rigor i de mesura. Això és el que ha asseverat el seu escrit de conclusions finals després de la instrucció del magistrat. Ara toca l'Audiència Provincial pronunciar-se sobre els recursos.
1: També ha de determinar si procedeix l'obertura de judici en jurat popular per presumpta malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Pels dos primers estan acusades Begoña Gómez i qui va ser la seva assessora, mentre que els dos següents imputen l'empresari Juan Carlos Barrabés. La Fiscalia recorda que l'esposa de Pedro Sánchez no va percebre ni un euro per la Càtedra de Transformació Social Competitiva que va codirigir de la Universitat Complutense de Madrid.
0: I de l'exterior, pendents de la situació a l'Iran, que alerta que els atacs dels Estats Units afecten de manera molt greu la reobertura gradual de l'estret d'Hormuz. Recordem que en els dos darrers dies 14 persones han mort i altres 78 han resultat ferides precisament pels atacs que han llançat els Estats Units contra aquest país.
1: D'aquesta manera, les autoritats iranianes alerten de l'impacte que els bombardejos poden provocar als interessos del país o els que es beneficien del pas per aquesta via marítima. Tot i això, el règim dels ayatolàs ha respost a les bombes llançades per l'exèrcit nord-americà.
0: Mentrestant, Iran dona el seu darrer adeu a l'anterior líder suprem iranià, l'ayatolà Ali Khamenei.
1: Khamenei va ser assassinat el mes de febrer quan va començar la guerra entre els Estats Units i Israel. Avui, milers de persones han acompanyat el fèretre pel carrers de la seva ciutat natal, Mashhad.
0: Un comiat que arriba quan els Estats Units i l'Iran intenten reprendre la via diplomàtica. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord. Ho ha dit aquesta matinada des de l'Air Force One, tornant de la cimera de l'OTAN, en què ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
1: A la cimera, Espanya també ha estat protagonista. 24 hores després, Donald Trump ha canviat d'opinió. Primer, recordem, va amenaçar en tallar tot el comerç amb l'estat espanyol, de qui va afirmar que era un soci terrible. Després va assegurar que Espanya ha posat remei. Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, en declaracions a Televisió Espanyola, ha explicat que Pedro Sánchez va explicar durant la cimera l'augment ja anunciat de fins al 2,1% de la de pues en defensa.
2: Lo importante es qué hace España como aliado de la OTAN. Y somos un aliado sólido, fiable, absolutamente indispensable para la seguridad euroatlántica. Y cuando uno mira el gasto, estamos donde todavía hay aliados que no han llegado. España está ya en el 2% del gasto. No todos los aliados pueden decir lo mismo. Hemos entregado todas las capacidades.
1: Álvarez ha explicat que el govern espanyol assumeix i es resigna davant el to i les formes de Trump, però manté que Espanya compleix amb els seus compromisos.
0: Hi ha més notícies de l'actualitat estatal. Andalusia, el tercer govern de Juanma Moreno, tindrà 3 vicepresidències, 2 a mans dels populars i una altra serà per Vox.
1: El president de la Junta d'Andalusia ha informat avui de l'estructura i la composició del nou govern andalús. Ho ha fet 4 dies després de prendre possessió del càrrec. A més de les 3 vicepresidències, el nou executiu tindrà 10 conselleries. Entre les novetats destaca la creació d'una conselleria sobre intel·ligència artificial, desenvolupament digital i administració pública.
0: I l'Audiència Nacional l'obra judici contra el BBVA, el seu expresident Francisco González, per presumptes encàrrecs il·legals a l'excomissari José Manuel Villarejo.
1: La interlocutòria d'obertura del judici oral correspon a la peça número 9 de la macrocausa Tàndem, que investiga el negoci privat de Villarejo, i el magistrat envia judici al BBVA per suposat delictes de suborn i altres 52 delictes de descobriment i revelació de secrets. L'expresident de l'entitat s'assegurà també el banc dels acusats per altres 43 delictes i Villarejo per 42.
0: I ha estat detingut el presumpte autor del doble assassinat de Mijas.
1: Les víctimes, recordem, són una mare i una filla de 61 i 31 anys que varen ser localitzades després d'un incendi al seu habitatge i presentaven múltiples punyalades. Diverses fonts apunten que l'arrestat seria la parella de la mare, el que confirmaria el cas com un assassinat masclista. De moment, però, la subdelegació de govern no ha corroborat oficialment aquest extrem.
0: 7:55 minuts del vespre. Moment ara per la cultura.
3: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: I la primera aturada de la FAIM a l'Auditorium de Palma, un total d'11 concerts conformen la nova temporada d'abonaments del 2026-2027 de l'Orquestra Simfònica Illes Balears. Reunirà alguns dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional.
1: Una programació ambiciosa, diversa i emocionant. Així es presenta la nova temporada d'abonament de l'Orquestra Simfònica Illes Balears, que començarà el 8 d'octubre amb el prestigiós violoncel·lista Kian Soltani i que reunirà algun dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional. Pablo Mielgo és el director de l'Orquestra Simfònica.
2: Cargada, como siempre, de grandes nombres y, de hecho, no hay más que ver, por ejemplo, cómo abrimos y cerramos la temporada con probablemente el mejor chelista y el mejor flautista que hay en este momento en el mundo, con Kian Soltani y Emmanuel Paut.
1: En total seran 11 concerts a l'Auditorium de Palma en els quals es combinaran gran obres del repertori universal. La renovació dels abonaments es farà a partir de dia 7 de setembre, mentre que els nous abonaments es podran fer a partir de dia 21 del mateix mes. La Simfònica aposta per atreure el públic jove i per aquest motiu tindrà preus especials per estudiants d'escoles de música. Cristina Martínez és la gerent de l'orquestra.
3: Apostamos por la gente joven y hacemos los precios de estudiantes y las escuelas de música a 5 euros por concierto. Que esto queremos apostar por la gente que en un futuro serán músicos.
1: A més d'aquest concert, els abonats podran gaudir de 5 xerrades a càrrec de Pere Estelric i d'un concert exclusiu el 18 de desembre a la Capella de la Seu.

0: obert les portes del concert d'avui de Chambao, que ara, escolta'm, comença a les 10 aquest concert i s'emmarca en el cicle de jardí que es transforma el recinte del Mallorca Life a Calvià en un dels grans punts de trobada musicals de les Balears.
1: Dins d'aquest nou espai s'han habilitat dos escenaris, un es diu La Isla i l'altre més innovador és Expresso Concerts, una proposta que va sorprendre el públic durant el Mallorca Live Occident i que ara s'incorpora també al jardí. Allà els concerts es viuen amb auriculars, sense fil, gairebé com si l'artista actués exclusivament per ell. És el director d'Expresso Concerts, Carles Bonet.
2: Tu pots tenir l'artista a un metro de tu, no? I no hi ha PEA ni hi ha monitors perquè tot és per casco inalàmbric i així tot queda com més, el que et deia, més immersiu, més proper i més... Crec que l'experiència de tenir l'escolta així pot ser en principi un poc raro, però després t'arriba.
1: Des de fora, el silenci contrasta la imatge de desenes de persones cantant i ballant al mateix ritme, convertint l'experiència en una de les més singulars del festival. Pel que fa al funcionament del recinte, les portes obrin habitualment a les 7 de l'hora baixa, mentre que els concerts principals cap a les 10 de la nit.
0: I arribarem a les 8 del vespre amb la mítica veu de Bonnie Tyler. L'artista ha mort avui, tenia 75 anys, va actuar l'estiu passat al Festival de Port Adriano, a Mallorca, celebrant els 50 anys de carrera. Allà va repassar alguns dels grans èxits que han marcat la seva carrera, com aquest Total Eclipse of the Heart, peça que va sonar també l'any 2005, quan Bonnie Tyler va actuar a Eivissa, on la seva veu rompuda, trencada, que ara, escolta'm, va commoure els assistents, com ho ha fet al llarg de la seva extensa carrera. La cantant feia mesos que estava ingressada en un hospital de Portugal on se la va haver d'operar d'urgència d'una dolència intestinal, però finalment ha mort. Amb la seva música arribem a les 8.

0: I són les 8 moment per repassar els principals titulars d'aquest dijous, dia 9 de juliol, en què dotacions de l'Ibanat i dels bombers d'Eivissa fan feina hores d'ara per extingir un incendi que s'ha produït a les 5 i mitja de l'hora baixa a Cala de Bou, al municipi de Sant Josep. Les flames han afectat el magatzem d'un restaurant de la zona hores d'ara. L'incendi, però, ja està controlat, ens ho ha explicat a l'informatiu vespre José Antonio López, el suboficial en cap dels bombers d'Eivissa.
1: Bueno, se ha quemado un almacén que se ve que utilizan los del restaurante Espuyol, que está junto al descampado donde se ha producido el incendio, pero no se utilizaba como vivienda, sino que era un almacén que utilizaba el restaurante.
0: També avui un incendi agrícola a Palma ha aturat el servei de metro durant més de 4 hores. La interrupció d'aquest servei s'ha fet per precaució i per poc el foc afectés les catenàries.
2: L'incendi ha començat a les 12 del migdia a una finca situada entre el polígon de Son Castelló i Son Sardina i s'ha extingit 2 hores després. Això sí, els usuaris del metro han patit les conseqüències d'aquesta aturada.
3: He anat a agafar l'hostel i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Son Sardina i he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Son Sardina i ara venc a cercar el cotxe perquè, clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí. Clar, i necessito el cotxe, no el puc deixar, fins demà de matí me tancaran.
2: Aquest foc es produeix just en un dia de calor extrema a les Balears en temperatures que han superat els 40 graus a punt de Mallorca, Colllucmajor, Llubí i Vilafranca. Demà es tornarà a activar la vista taronja a bona part de Mallorca i groc a la resta de les illes.
0: I justament a la UIB s'han pres mesures per evitar cops de calor a l'acte de graduació de 1.400 estudiants i que en aquests moments reuneix 12.000 persones a Son Moix. Enguany la cerimònia ha hagut de canviar d'ubicació per mort d'unes obres abans es feia a l'escola d'hoteleria. Son Moix hi ha la nostra companya Victòria Morany. Victòria, bon vespre, ja ha començat l'acte.
4: Bon vespre, doncs queda molt poquet perquè comenci aquesta gran cerimònia de graduació de la Universitat de les Illes Balears. Els estudiants han anat entrant des de les 6 i mitja de l'hora baixa i ara mateix ja ocupen els seus seients al centre de l'estadi. Mentrestant, als accessos encara hi ha algun familiar i amics esperant per poder entrar. I és que avui es preveu que més de 12.000 persones omplin Son Moix per acompanyar els 1.370 estudiants que avui tanquen una etapa molt important de la seva vida després d'any d'esforç, aprenent i també de creixement personal. Hem pogut parlar amb algun d'ells que viuen aquests minuts previs amb una barreja d'il·lusió, orgull i també nervis.
5: Bé, pues, molt emocionada, també una mica nerviosa de com serà, perquè també ha canviat una mica tota la gestió de com és la graduació i tot això, així que també una mica desconcertada de com serà tot, però molt contenta.
6: Bé, aquest dia jo crec que representa tot l'esforç que hem fet durant aquests 4 anys i també part d'orgull per la feina que hem fet i també reconèixer les persones que ens han acompanyat durant tot aquest temps i un dia de festa i d'alegria per tots.
4: Enguany la graduació es celebra excepcionalment a Son Moix per les obres de remodelació de l'escola d'hoteleria on habitualment tenia jo l'acte. Un acte, per cert, que es podrà gaudir en directe al YouTube d'IV3.
0: Gràcies, Victòria, i l'atenció informativa. Avui, hora baixa, també és al Consell de Mallorca on ha comparegut el president de la institució, Llorenç Galmés, i el seu vicepresident segon, Pedro Bastard, per la polèmica de l'ús dels cotxes oficials que va fer el dirigent de Vox. Això era el que deia fa només uns minuts el president del Consell de Mallorca.
7: Com a president del Consell de Mallorca, sempre exigiré un comportament exemplar de tots i cadascun dels consells executius i dels consells electes de tots els grups en representació en aquesta institució.
0: Abans ha estat el torn de Bastard, manté que ha quedat provat que ell no ha fet un mal ús dels cotxes oficials.
8: Els tècnics del Consell emeten un informe i vostès continuen pegant coses. Que ha utilitzat el cotxe? Sí, per fer feina. Que no duen la rotació fixa? No, duen aquest imant. 2.000 euros...

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com va això? Com esteu? Com va?
0: Molt bé, Xavi, sí? Tu?
1: Estic bé, estic bé.
0: Molt bé, estic contenta.
1: Sí, jo també, molt.
0: Mira, jo no estic gaire bé perquè he de dir que avui he rebut un missatge, avui migdia, que m'ha posat molt i molt trista.
1: Que ha estat? A fora aquesta música, fas passar un poc de pena.
0: El missatge diu així. Hola, Inés, tinc males notícies. Finalment no farem amor mallorquinista. Ahir va ser un mal dia, resulta que moltes persones han dit que al final no participaran i, per tant, no seran prou persones per fer l'esdeveniment i mos veïm obligats a anul·lar. Una ferrada, Inés, gràcies per tot, Xisco Vic.
1: Llàstima, llàstima, que no se faci
0: amb el mallorquinista. No se farà.
1: Jo anava endarrere a saber què hagués passat. Què hagués passat, però bé, escolta, sí. Si xiu-xiu, és vera que mos havíem fet ressò d'aquest esdeveniment que volia juntar possibles parelles enamorades del Mallorca perquè s'enamorassin.
0: És a dir, enamorades del Mallorca.
1: Exacte.
0: I que cercaven l'amor damunt.
1: Exacte, seria com multiplicat l'amor per dos.
0: Exacte.
1: O per deu, no ho sé. Bé, en qualsevol cas, mos ho van passar bé amb ells quan els convidàrem. Estàvem il·lusionats amb el projecte, però finalment...
0: Sí, no... no, no.

0: El Mallorca plora una altra derrota.
1: El Mallorca i l'amor. I l'amor, clar, l'amor també plora. Però...
0: És un foc encès.
2: Punt i
0: final. Però el Mallorca mai deixarà de ser un foc encès al mig del Mediterrani.
1: Exactament.
0: I l'amor dels mallorquinistes tampoc.
1: Això mai.
0: Què hi farem? No mos queda més remei que passar pàgina. Avui tenim en Miguel Solenes contra el tècnic.

0: Quantes vegades he cantat jo aquesta cançó dins el cotxe de la Bonnie Tyler, la salsió.
1: Sí,
0: bé,
1: exactament.
0: Pareu atenció perquè mos ha arribat una història. Atenció, és la d'en Juan Carlos Escobar. La volem compartir avui aquí des de Xiu Xiu arreu de les Balears. És una història que podria estar directament relacionada amb tu. Amb tu que mos escoltes. Per això és important que pareu atenció.
1: Juan Carlos Escobar sempre havia sentit a parlar del seu repadrí, Gabriel Terrassa Pujol. Se l'imagina com un home valent que, nascut l'any 1880 a Palma, a Santa Catalina, va haver de partir a fer les Amèriques per necessitat. El senyor Terrassa se va embarcar a 30 anys. Va travessar l'oceà amb una nina de hue que nomia Anita, o potser Ana Isabel o Anita Maria, això encara no ho tenim gaire clar. I va arribar a Mèxic, on va decidir criar la família. La seva filla, la que creiem que nomia Anita, és un misteri. I ho és perquè no se n'ha trobat documentació del bateig a cap parròquia mallorquina, ni la inscripció del registre civil, i ningú no sap qui en va ser la mare. Si tu me dices ben, no de... Gabriel Terrassa va deixar enrere els seus germans, Magdalena, Joan, Guillem, Josep, Aina i Margalida. Va rebre encara alguna visita de parents a Mèxic i van mantenir-ne el contacte fins que va morir. Va ser l'any 1924. Des d'aleshores, el fill d'aquesta família a Mallorca se va perdre per sempre. I ara, 100 anys

0: Més tard, Juan, en Juan Carlos Escobar, net d'aquella Anita, o Ana Isabel, o Anita Maria, i besnet de Gabriel Terrassa, ha decidit rompre el silenci del misteri i, acompanyat de les seves filles, Victòria i Arantxa, ha vengut a Mallorca a cercar la família que el seu repadrí un dia va deixar enrere.
1: I ha decidit que Xiu Xiu és el programa on intentar trobar la seva família mallorquina. Juan Carlos Escobar, bienvenido.
2: Gracias.
1: Bueno,
2: gracias,
1: primero, bienvenido a Mallorca.
2: Gracias. Y... hermoso es.
1: Sí, ¿no? ¿Habías estado antes?
2: No, es primera vez.
1: Es la primera vez. ¿Has venido a posta a buscar tus antepasados?
2: Así es. Yo tuve una relación muy cercana con mi abuela, y escuché todas las historias que me contaba de su papá, de Mallorca, marinero, etc. Y se quedó como proyecto de vida y pudimos hacerlo ahora y aquí estamos. Gracias a Bartolomé.
1: Sí.
2: Hemos podido hacer un rastreo bastante interesante del árbol genealógico aquí en Mallorca.
1: És que en Juan Carlos veu acompanyat d'en Tomeu Caimari, que és genealogista. Tomeu, benvingut.
3: Moltes gràcies, gràcies per ser convidat.
1: A veure, com està aquest cas? En Xavi ho ha explicat molt bé.
3: Sí, ho ha explicat fantàstic. Han aconseguit situar els germans d'en Gabriel, les seves parelles, els seus matrimonis, i han aconseguit... de la gent que se va casar, tirar dues generacions. I ara estem a la recerca de la gent que va néixer cap als anys 30, 40, 50, que aquí estem un poc estancats.
1: D'acord. Què cercam, Tomeu? Micròfons de les Balears oberts.
3: Bé, la gent que cercam és la descendència d'un matrimoni que era entre na Catalina, company Terrassa, i un senyor que se deia Justo Aparicio Juan. Uh-huh. Aquest senyor va ser... entrenador de futbol, va ser entrenador d'altres equipos de l'Andratx, i mínim sabem que va tenir un fill anomenat Joan, que també va ser jugador. Va ser jugador de Xoncotoneret a principis dels anys 70. Perdó. Uh-huh. Cercarien la descendència d'aquest matrimoni gent de llinatge a Aparicio.
1: Uh-huh. 971-13-99-00, si teniu informació sobre aquests noms, si sou familiars directes. Tomeu, què serien aquestes persones d'en Juan Carlos que tenim aquí avui? Serien cosins, fill de cosins?
3: Estem cercant gent que segurament serà cosí segona o cosí tercera. Depèn de... perquè entre els germans d'en Gabriel i en Magdalena havia nascut el 1868 i la més petita, en Margalida, el 1885. Clar, llavors hi haurà vots. Llavors cercant gent nascuda... bé, en localitat gent nascuda entre el 30 i el 50, que poden ser cosins segons o cosins tercers.
1: M'encanta perquè en Xavi està amb el boli,
0: sí,
1: i es pot fer fent sabre genològic.
0: I a quines zones els podríem arribar a localitzar? Som de
3: bueno,
0: Palma?
3: Nosaltres seguim que tenim localitzada la descendència de germà gran d'en Joan i la descendència d'en Maria Lida. Tothom se va casar a Sarrabal de Santa Catalina, uh-huh, a la parròquia de Sant Magí. Uh-huh. I, clar, aquest vot que ja no podem situar per fonts, no sabem on són. Uh-huh. Vull dir, imaginant que hi deu haver qualcuns que encara poden ser a Sarrabal, però, clar, poden ser a qualsevol banda de Palma o de Mallorca.
0: Y, por ejemplo, Juan Carlos Escobar, claro, hay muchos misterios alrededor de esta historia, como, por ejemplo, ¿quién fue tu abuela?
2: Así es. Ese es el
0: Anita,
2: primer...
0: tampoco sabemos el nombre. Perdón, tu bisabuela, que sería la madre...
1: de tu abuela.
0: Exactamente.
2: O sea, la bisabuela sí la tenemos identificada.
3: No,
2: mi abuela es la que
3: sí,
2: tiene
3: exacte.
2: El misterio.
3: En Gabriel no sabem, aquesta nina, en Anita Terrassa, de bon surt. No sabem si va ser una filla natural, si la va adoptar de qualque germana que va tenir un fill legítim fora del matrimoni. Uh-huh. No tenim cap pista ni cap referència de on pot sortir Nanita, imaginant que és filla natural.
1: Tu, Juan Carlos, les referències que tienes, les tienes de parte de tu?
2: De mi família. Tenemos algunas referencias sobre diferentes nombres que ella tuvo en México. Para empezar su registro, el papá Gabriel Terrassa la registra en México como soltero, uh-huh, sin apellido de la uh-huh mamá.
1: ¿Y qué historias conoces?
2: Sabemos que el Gabriel Terrassa era marinero.
1: ¿Sí?
2: Y había y él se la llevó de España a uh-huh México. Uh-huh. Después tuvo ella una madrastra. Él muere a los 44 años cuando mi abuela tenía 10.
1: Ah.
2: Entonces mucha información se perdió.
1: Sí, ¿no?
2: Ella siguió recibiendo visitas de gente de España, uh-huh, después, posterior a su matrimonio, y, pero después se perdieron, esas personas ya no volvieron y se perdió la información.
1: ¿Y qué, ¿no? ¿qué buscas tú? Porque has venido hasta Mallorca a buscar tus familiares, ¿qué es lo que te mueve?
2: Las dos más importantes, sobre todo para mi papá que todavía está vivo, es saber algún registro de mi abuela en la isla, quién, uh-huh, cuál era su realmente nombre y cuál es la historia de cómo mi bisabuelo se la llevó a México. Esa es una muy importante. Uh-huh. Y la segunda es si existen todavía familiares de esa rama, pues volver a hacer contacto, ¿verdad? Porque sabemos que existía contacto en la antigüedad y se perdió totalmente.
0: Claro, fue en el 1924, cuando con la muerte, es decir, que se pierde, se borra todo ese hilo, y entonces ahora estás aquí para recuperarlo, y recordemos que has venido desde México. ¿Cuándo llegaste? ¿Ayer? ¿Hoy?
2: Llegamos el miércoles.
0: El miércoles.
2: Y ayer.
0: Claro.
2: Perdón, antier.
3: Miércoles por la noche.
2: Sí. Miércoles por la noche.
0: Has venido de vacaciones y también para poner, ¿ah?, dar luz a todo, así es, a todo.
1: Pero
0: esto,
1: ¿cómo te pones en contacto con Tomeu?
2: Ah, en línea busqué a alguien que conociera, historiador y genealogista de la, uh-huh, de la isla, y me topé con la información de Bartolomé, uh-huh, y nos pusimos en contacto y le expliqué la historia, le mandé los documentos que teníamos, y él ha hecho un excelente trabajo para realmente rastrear toda la familia que se derivó de ahí, ¿verdad?
0: Per tant, necessitem data, necessitem informació.
1: No, informació,
0: noms, informació. Per si qualcú que mos estigui escoltant mos pot donar qualque ajuda, ja ho sabeu, insistim, 971-13-9900. Sí. També us podeu fer arribar missatges a Instagram del programa, que és @xiuxiu.tv3. Però, bueno, doneu-nos dades, informació, noms.
3: Bé, cercam, com han dit, cercam els fills de la Margarita, de la Margalida Terrassa Pujol. Eren de llinatge Company Terrassa. Sabem que el fill gran, en Joan Company Terrassa, mínim va tenir un fill, també dit Joan, que el any 80 era subdirector del Banc Exterior d'Espanya, que sa filla petita, la Catalina, estava casada, com han dit antes, amb en Justo Aparicio, que era aquest entrenador, uh-huh, de futbol. Després també tenim que el germà gran d'en Joan, els seus nets, s'han de dir, de llinatge Terrassa Valls, creiem que tenim situada una Margalida Terrassa Valls casada amb un Bartomeu Palmer, que mínim varen tenir dos fills, Mateu i Joan.
1: Mare meva, ja quina feinada.
3: I després tenim un dubte, tenim els dubtes del fill de Nana, que se va casar amb un senyor que se deia Enrique Mollà, que va ser president de Transport Marítims, que els fills d'aquest matrimoni, com ell era de la península, no sabem si van tornar a la península. I en aquest cas estarien cercant gent de llinatge, descendent de gent de llinatge Marín Terrassa.
1: D'acord. Tomeu, tu quan veus un cas com aquest, supos que te brillen els ulls.
3: Sí, és molt diferent. Sí. És molt diferent de fer un arbre cap enrere, vull dir que sí que tots són curiositats, perquè cada arbre, jo sempre dic que és com obrir una novel·la, que te vas trobant, uh-huh, històries molt diferents, però clar, cercar cap endavant, cap en altres, és més repte encara, i sí que tens més la sensació d'ajudar a una persona, vull dir, no de fer un reial d'una genealogia o de xerrar el seu passat, sinó que és com a més palpable el fet que està ajudant de qualcú a recuperar la seva història, la memòria, o aquests misteris que ara envolten en Biel Terrassa i en Anita, mm-hmm, Terrassa.
1: Mm-hmm. Es que, Juan Carlos, tu què històries has escuchado de Gabriel? ¿Por qué fue a México? Bueno, en aquel tiempo había mucha inmigración de mucha gente que hacía las Américas desde Baleares.
2: Así es. Yo sé por las historias de mi abuela que él era marinero, viajaba por todo el mundo, y en algún punto del tiempo él trabajaba en un barco mercante que venía, uh-huh, mucho a México. Él decide hacer su negocio por su cuenta, de hecho, en México. Y él en algún punto, él tenía barcos. Uh-huh. Sabemos que tenía barcos que movían mercancías en la costa de México en ese entonces. Él era el dueño, y se quedó a manejar su negocio en México. Ajá. De hecho, le fue muy bien, compró más barcos, etcétera. De hecho, él estaba en silla de ruedas.
1: ¡Wow!
2: Él estaba en silla de ruedas. En algún momento muere de 1926 de una enfermedad que no sabemos, a los 44 años. Uh-huh. Y mucha información se perdió.
1: Bé, nosaltres tenim un possible...
0: No, possible no. Acaba de passar una cosa...
1: Possible, d'acord, és que acaba de passar una cosa.
0: I això és la màgia de la ràdio.
1: Que ha estat.
0: Això és la màgia de la ràdio. Perquè podríem fer una telefonada ara mateix.
1: Miguel.
0: És viable. Un segon. Estic demanant de manera que telefonin. Un segonet,
1: Estic nerviosa. Estic nerviosa perquè resulta que tenim una persona que nosaltres coneixem de més directament, que de segon llinatge és Aparicio.
0: Exacte, mireu. Toni Fuster Aparicio. Vols sonar el nom. Ell és un locutor, és locutor de deportes d'esta casa, és com la voz del Mallorca.
1: Sí, és muy famoso aquí, en Mallorca.
0: Bueno, s'ha escrito que efectivamente...
1: En serio.
0: Este señor que era Joan... ¿Com era Joan?
3: Justo Aparicio Juan.
0: Justo Aparicio Juan, és familiar suyo.
1: ¿En serio?
0: Exactament. I ara, de hecho, estamos a punto de contactarle para que nos lo explique en persona. El tenim. Toni Fuster Aparicio, bon vespre.
1: Toni, bon vespre.
4: Hola, bon vespre.
1: A veure, mos estaves escoltant.
4: Saps què passa? Que estic ara mateix a la graduació, a l'estadi de Sant Moix.
0: Sí.
4: I bé, sé el que m'heu comentat per WhatsApp, el que m'heu estat dient ara per WhatsApp, no?
1: Sí. I tu creus que pot ser aquesta persona, que esteu familiar?
4: Clar que pot ser aquesta persona.
0: Dic que sí. Toni, fem una cosa, farem un esforç i avui farem excepció, ho farem en castellà perquè el tenim aquí. Ell és en Juan Carlos Escobar i ha vengut a posta de Mèxic per trobar la seva família. I de fet, ara, que van de trobar la seva família, en tu, Toni, bé, vos podeu presentar,
1: bueno,
0: pràcticament.
1: Segura,
4: no. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
4: Yo también, pues encantado y ha sido una sorpresa.
2: Sí, es una sorpresa gigantísima. Sí. Teníamos la esperanza de encontrar a alguien, pero no pensamos que fuese tan rápido.
1: Pero, escolta, a veure, Toni, ¿qui és aquesta persona familiar teva? Era un tio teu.
4: Bueno, es d'en fora, en aquest cas estem parlant d'un padrí, d'un cosí meu, d'un cosí segon meu, Justo Aparicio Juan, meu cosí. El meu cosí, Daniel Aparicio, que, per cert, ha estat de preparador físic. Més que preparador físic, crec que està vinculat també com a entrenador de porters de l'Andratx.
0: Sí, que tot coincideix.
1: Tot s'apunta!
0: Tot coincideix.
4: De l'Andratx de segona... Que en guany està
1: de
4: segona federació. Que ara són la tercera. I doncs sí, d'en Dani Aparicio.
0: Per tant, tenim aquí un genealogista, en Tomeu Caimari. Dones fe que això és possiblement fent un match 100%?
3: Sí, sí, sí, és Justo Aparicio Juan.
0: Entrenador de futbol.
3: Entrenador de futbol, i a més de la seva descendència i es fa per Andratx, jo crec que...
1: Mare meva.
3: Que tot indica que sí.
1: Estic al·lucinant.
0: Però no, important aquí, Juan Carlos Escobar.
1: Però contrastarem.
0: ¿Cómo te sientes? És a dir...
2: Estoy totalmente impresionado. No me esperaba que en esta misma sesión encontráramos a una familia que se perdió hace 100 años.
1: Però,
4: sí, su mujer se llamaba Catalina.
3: Exacte, Catalina, Catalina Companys de Rassa.
1: Uau!
0: Molt bé, molt bé, fantàstic.
1: Impressionant.
2: És impressionant.
1: Estic sense paraules.
0: Toni Fuster, sabem que, clar, hem aplegat en Toni, que és a la graduació de les seves fioles.
4: Sí, de l'estadi Sant Boi, ara mateix
0: no ho diré. No surt de l'estadi Sant Boi, Toni Fuster. Però vos posem en contacte, d'acord? I serem desfil d'aquesta família.
1: Sí, exacte.
4: Doncs, sí, quan vulgueu podem estar en contacte i vos contaré un poquet més.
1: Perfecte. Molt bé, Toni, moltes gràcies. Juan Carlos, ¿quieres decirle algo a Toni?
2: Muchísimas gracias y con gusto. Muy impresionado, no tengo palabras por lo que estoy diciendo.
4: A usted,
2: pero...
4: por favor, a usted.
1: Bueno, ens ho posarem en contacte. Gràcies, sí. Toni, una ferrada.
4: Bueno, un poquet més i escolta'm l'Aldea Moret, no?
0: Adéu, Toni.
4: Una abraçada molt gran i moltes gràcies per aquesta sorpresa. Adéu, adéu.
1: Bé, Tomeu, jo no sé tu com penses, si és possible això que acaba
3: de
1: passar.
3: Sí, jo crec que ens es coincideix. Bueno, jo trobo que és un miracle. Vull dir, aquesta cosa, com ho dieu d'altres, de la màgia, Vull dir, crec que s'ha fet màgia.
1: S'ha fet màgia de la ràdio. Xavi Oliver, ho has aconseguit.
0: No, jo no, ho ha aconseguit, per favor, en Juan Carlos Escobar. Però m'encantaria saber, ara mismo, bueno, daràs la notícia en casa.
2: Tengo que hablarle a mi papá.
0: ¿Tienen esperanza ellos de que encuentres a la familia?
2: Mi papá estaba con mucha esperanza, pero con mucha reserva de que fuera difícil encontrar gente todavía después de tantos años. Mucha gente migra. De hecho, nosotros emigramos también, nosotros vivimos actualmente en Estados Unidos con mis hijas. Entonces, tenía muchas reservas de que realmente pudiéramos encontrar a alguien, pero han estado día a día preguntándome del trabajo con Bartolomé y están esperando que les diga qué pasó.
0: Entonces era també un documento precioso, perquè tenim aquí una Bàrbara de xarxes que està fent un vídeo espectacular i, sí, per tant, també tindran este documento que serà maravilloso i lo podran ensenyar a tota la família.
2: Sí,
0: del moment en el que encontraron, després de 100 anys, a la família perdida de los Escobar.
1: Poden dir que a Xiu-Xiu han fet història, han trobat els avantpassats d'en Juan Carlos, un senyor que se'n va anar a fer les Amèriques i el seu re-re-re-net el cercava i Xiu-Xiu l'ha trobat.
0: Jo crec que mos poden penjar la medalla, però bueno, aquí el mèrit el tenen tant en Tomeu com a genealogista
1: i
0: com
1: tant,
0: Juan Carlos.
1: La medalla és per en Tomeu, faltaria
3: bueno,
1: més.
3: Bueno, però sense vosaltres, sense aquesta petita ajuda, no crec que hagués estat possible. O haguéssim triat un poc més.
1: Tomeu Caimari, enhorabona.
3: Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Parlam. ¿D'acord?
3: Sí, sí.
1: Juan Carlos Escobar, gracias,
2: gracias
1: por venir.
2: Y
1: nada, os pondremos en contacto, claro, y seguiremos la historia de cerca. Gracias.
2: Claro que sí, estaría excelente. Gracias.
1: Hasta pronto.
2: Gracias.

0: La situació, el percentatge que Donald Trump ignora.
1: Està dins una cova de mama, Nidia. Per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve, tira.
2: Les Balears acaparen el 34% de les mencions de més de 3 milions d'euros. És la comunitat espanyola on hi ha més tipus d'aquestes cases.
0: L'informe també destaca que Balears guanya pes dins el mercat general de luxe, és a dir, de les propietats de més d'un milió d'euros. En aquest segment, les illes ja controlen el 23% del mercat estatal per davant de la Costa del Sol i de Madrid. Les unifamiliars són el producte estel·lar amb un preu mitjà de 5 milions d'euros i mig i aquest creixement s'explica, segons aquest estudi de Hiscox, per la revalorització constant de l'habitatge a les illes i per l'atractiu que les Balears manté entre els compradors internacionals d'alt poder adquisitiu.
2: Alemanys i britànics continuen liderant les operacions, però també creix en força el pes dels compradors dels Estats Units, especialment a zones de Palma.
1: Està dins una cova de mama, aniria.

0: IB3 Ràdio és humor.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
7: Xiu, xiu!
8: Hola, són de Pat Aguiló i hi ha moltíssimes, moltíssimes cançons que me recorden l'estiu, però sens dubte una d'elles és l'Empordà, de Sopa de Cabra. Nascut entre...

0: Que bona, que bona. Ho heu vist, ho heu sentit. Ja no feim dedicatòries. Ara vos demanem a què sona l'estiu per vosaltres. I dona Pat ha dit que l'Empordà. A veure, que és una molt bona cançó d'estiu, eh? Missatges d'àudio en el 646-93-45-01. 646-93-45-01. A què sona l'estiu per vosaltres?
1: Home, Sopa de Cabra és molt bon grup d'estiu i més aquesta cançó.
0: I tant, sí, i tant. Totalment. Sí, però a nit passada, un altre grup català se convertia en el grup de l'estiu al Mancoquí a Mallorca, en aquell moment. Eren ells.
2: Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer.
0: Eren els Amics de les Arts, els de sentiu. Ahir varen triomfar amb el seu concert d'estiu en el claustre de Sant Domingo, a Pollença. I hi va haver, atenció, un moment molt especial en el qual els mallorquins Pau Franc i Amulet varen pujar a cantar amb ells el seu temacle estrella, que és aquest Jean-Luc. Ai, Jean-Luc. Així va sonar, escoltau, és momentàs.

0: Toni Molet, Molet, molt bon vespre.
1: Hola, bon vespre, com estàu?
0: Quin momentàs, no?
1: va ser molt divertida, sí.
0: Com va ser aquell moment de cantar Jean-Luc amb els Amics de les Arts?
1: Pues mira, jo no me l'esperava perquè mos havien convidat a cantar a Punto Shakespeare, no? Aquesta la cançó que varen col·laborar en el seu dit de 20 aniversari. I clar, quan varen ensenyar, varen dir, bueno, ja que estàveu aquí, feim algo més, no? Jean-Luc, tal. Van dir, bueno, no a mi. I res, jo estic super poc acostumat a cantar sense la guitarra en ses mans, no sabia molt bé què fer on posar ses mans, però mira, bé, divertidíssim, van pujar, l'adrenalina a tope i res, un gust sempre que mos conviden, ara que ja fa un parell de vegades que pegam a qualque concert seu damunt l'escenari, pues sempre que mos conviden a cantar sempre xulo i quan te toca cantar un temacle com és Jean-Luc, pues encara més content, sí.
0: Que bé, que bé. És que ja sou amics amb els Amics de les Arts, perquè sí, ells... Jo... Això t'anava a dir que varen triar una cançó teva per incloure en el disc de 20 anys d'Amics, que la cançó és A Punto Shakespeare, que és aquesta. Com ho fa, com un vers que porta escrit 400. Que ahir també la vareu cantar. O sigui, amics amb els amics, eh, Toni?
1: Sí, total. Vaig fent la broma pel món, la d'amics dels amics de les arts. No, però en el final... Són gent molt propera i des que van escoltar la versió, ja abans de fer aquest disco, quan van escoltar la versió que havíem fet amb en Pau, ja com que ja mos van escriure que els havia agradat molt, ja mos van convidar a cantar en aquell moment i ha anat a més, no? Allò és una gent a la que els agradés moltíssim també la confiança de voler col·laborar i de voler comptar amb artistes més emergents, no? Perquè en Pau, en Boer, té moltíssima més trajectòria i fa molt d'anys que roden, però jo en el moment que m'ho van oferir, pues feia molt poc que estava... feia uns anys, però vull dir, no és, de vegades no és fàcil, no? Confiar que un artista emergent te donarà un punt i que l'has de tenir en el disco, no? I ells han tingut aquest detall, sempre els he vist amb aquesta disposició i això s'agraeix, és molt, molt una cosa d'agrair, sí.
2: Tu, Toni, abans de publicar res, de ser conegut, per fer música, t'emmirallaves amb ells? T'agradaven els Amics de les Arts? N'eres fan?
1: La veritat és que sí, és una cosa que quan ja t'han convidat a cantar quedaria lleig dir que no, però la veritat és que sí, jo record escoltar el disc en directe que tenen gravat en el Teatre Liceu de Barcelona, recordo veure aquell disc que el posaven per la tele moltes vegades i de veure-los i cantar les diferents veus, que és una cosa que l'enxerrava moltes vegades amb en Pau, no? També com crec que per molta gent que hem escoltat els amics han estat una mica l'introducció de lo que era el Barber Quartet, no? És aquest quartet de veus de tot homes, no? Que cadascú fa una melodia diferent, no? I els amics tenen una mica d'aquesta manera de funcionar i aquesta manera de presentar la música, sobretot en els seus principis, i crec que molts mos van introduir en aquestes harmonies vocals i tal a través de la música dels Amics de les Arts, a part de que tenen cançons que com a cantautor, escoltar-les i veure com expliquen històries i com connecten amb el públic, com connecten amb tu a l'hora d'explicar-les, pues sempre ha estat han estat uns referents en aquest sentit, sí. Mm-hmm.
0: I de fet, no sou els únics, perquè, atenció, ahir hi havia VIPs per Pollença, en aquest concert, xiu-xius, com, per exemple, la futbolista falanitxera Mariona Caldentell, va anar en aquest concert, Toni, no sé si la va veure, que de fet ets va dedicar una cançó de l'Arsenal, una camiseta. És a dir, la Mariona ets va firmar una camiseta de l'Arsenal en els Amics. Sí.
1: Ostres, que bona, doncs mira.
0: Ho sabies, que la Mariona era per allà, la va veure?
1: No, vaig veure el moment de la camiseta, però no vaig pensar que seria això.
0: I mira, curiós. La dedicatòria posava: gràcies per ser la banda sonora de la meva adolescència i de molts dels meus records. Això deia
2: que
0: la Mariona.
2: Que guapo, que te diguin això.
0: Escolta, Amulet, quin concert tens previstos per aquest estiu?
1: I jo, mira, ara quan van entrar el disc, el nostre tercer disc fa un mes i mig, no? A finals de maig, i farem dos concerts de presentació. La setmana que ve, els divendres, estem a Santa Maria amb Batsuas i Islanders, que serà una mica, bueno, tornar a casa, jo som d'allà, per tant, sempre és una alegria tornar al poble, damunt l'escenari, a presentar música nova encara més. I després, l'altra setmana, dia 25, és dissabte, estarem a Samovo, compartint el cartell, bueno, el tros de cartell que fan cada any, un any més, i també per despedir-ho, no? Per despedir aquest festival que també mos ha fet creure que hi havia una altra manera de fer les coses aquí, no? I que mos podien creure la música que teníem aquí. Per tant, bueno, fer una mica l'homenatge en aquesta darrera edició de Samovo, allà serem.
0: Molt bé, Toni. Idò, t'escoltarem, Amulet. Gràcies per atendre'ns i enhorabona per ahir vespre.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, una ferrada.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja pros i ara hi vaig, i ella no ho vol, després...
2: IB3 Ràdio és diversió.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Actuals de les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: ja sabeu que en aquest programa aquest estiu en Joan Francesc Barceló s'ha proposat fer un rànquing del millor himne o cançó icònica d'arreu de les Balears. Joan Francesc Barceló, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres? Xiu, xiu, xarel·la. Pensava que no diria. Eh? Sí.
0: Com fas xiu, xiu, xiu, xiu, xiu, xiu, xarel·les?
1: Xiu, en Xavi fa molt això de xiu, xiu, xiu, xiu, xarel·les.
2: Xera, home, com més s'allargui, més ho ets. És
0: dir, més important.
2: Més identitat, sí.
0: La setmana passada vàrem triar quin era l'himne o cançó icònica de Formentera,
1: així
0: Joan
1: és,
0: Francesc.
1: Així és, i què va passar?
0: Què va passar?
1: Ai, ai, ai.
0: La conclusió va ser que havíem de triar entre Bona nit, Blanca Roseta...
3: Bona nit, Blanca Roseta, plena de bona...
0: O Arbisca Formentera.
4: Arbisca Formentera, allí he nascut jo.
0: Quin tabacle. Jo ho tenc claríssim.
2: Jo també ho tinc claríssim, però la votació popular se va decantar per...
0: Ara veurem.
1: No esteu d'acord? Amb el resultat de la votació.
2: Estan d'acord amb allò
1: som
2: que pensi...
1: Som democràtics aquí, eh?
0: Exacte, quin remoi,
2: majoria.
0: Quin remoi,
2: això no obstant, això no obstant,
1: que
2: podem
1: passa,
2: sentir...
1: Ei, que som la ràdio pública aquí, sí, sí. Democràcia.
2: Però es pot no agradar el resultat popular.
1: Ai.
2: Però no passa res, això és democràtic també. Acceptar
1: polèmica,
2: que no
1: tensió...
2: Acceptar que no t'agrada, possiblement.
0: Exacte, perquè l'audiència de Xiu Xiu ha decidit, a través del televot d'Instagram, @xiuxiu.tv3, que la cançó icònica de Formentera és, amb el 62% dels vots, Bona nit, Blanca Roseta.

0: Però, per favor, jo no podem impugnar, si
1: podem
0: no mos
1: agrada.
0: Podem
1: dir visca Formentera, però jo, també, no? És que mos agrada
0: Formentera.
1: Jo crec també de poder dir visca
0: aquí
1: i visca.
2: Clar, mem, evidentment és una és cançó preciosa, però visca Formentera, jo particularment, m'agrada un pam més.
1: Quanta cosa deu tenir per es Formentera, segurament.
2: Aquí va, rosa. Aquí anem. Ja. Això és l'important.
0: No, perquè
1: aquí comencen
0: problema...
1: els mals entesos entre les illes.
0: El problema del televot és que poden votar totes les illes.
1: Clar.
0: Saps, si copéssim es vot només en es Formenteres, a lo millor...
1: Però penseu que és que clar, això no ho sabem. Hauríem de començar a fer escrutinis...
2: Home, també vos diré, les votacions...
1: ...i controls d'aquestes votacions.
0: Som massific.
2: Som... La gent vota en massa.
0: Exacte.
2: Però és una votació, és a dir, que està plena
0: Perdona,
2: de biaixos.
0: Perdona, hiper democràtica.
1: Vota
2: no, democràtica
1: massa,
2: ho és.
1: Un... Sí, en massa, però no massa. Mai se vota
2: exacte,
1: massa.
2: Exacte.
1: Som democràtics, eh?
2: Exactament. I només via digital, per tant.
1: Si no comencen altres línies, que no mos interessa. Eh?
2: Exactament, exactament.
0: Bé.
2: Sí.
0: Passem a una altra cosa.
1: Mare meva, què passa?
0: Haurà de ser blanca roseta, però quin remei.
1: Ja està. No.
0: No, ja està. Va
1: acceptació?
0: Bé. A veure si avui mos agrada més el resultat.
1: Bé,
0: avui,
1: ja veurem.
0: Joan Francesc,
1: simne
0: a cançó icònica de...
1: Lloret.
0: Lloret de Vistalegre.
1: Exactament.
0: Que la Maria Jaume, ambaixadora.
1: Clar, a veure, ara però, no? És a dir, ambaixadora, perquè, evidentment, una cara més que coneguda de la localitat on avui mos desplaçam, en aquest road trip, en aquest viatge amb rodes, però en cançons, i San Domingo Forever.
0: És que ella
1: és que
0: ha dedicat un disc
1: sencer
0: en el seu poble.
1: Està pendent d'aquest tema, no el trobau?
2: Mm-hmm.
1: A més s'apropen també les festes.
0: Exacte. Fira del Xequer, San Domingo, etc. Bé, però a part d'en Maria Jaume, hi ha altres referents a Lloret que mos puguin explicar. Na Maria Jaume, estaria molt bé que participés en aquesta secció, però és una estrella.
1: No ha volgut.
0: No, no és que no hagi volgut, és que
1: això
0: és una
1: sí que
0: estrella
1: no
0: inaccessible.
1: Si no ha volgut participar,
0: no,
1: aquí
0: no, no.
1: Sí que mos enfadam.
0: No, li, no
2: que, clar,
0: demanat.
2: Hauria de ser fonamental tenir l'opinió d'ella, de Maria Jaume, per saber quina és Simne.
0: És que és això.
2: Tant de bo, t'imagines que poguessin fer realitat
0: que
2: aquest desig?
0: T'imagines que te puguem entrevistar avui.
1: Et ser Rosalia de Lloret, necessitem saber com a icona representativa moderna.
2: Però tu t'imagines que avui a les 9 del vespre, pop. És a dir, d'aquí...
0: No. 13
2: a 13 més 4, és a dir,
1: no
2: minuts, li poguessin demanar en persona.
1: Que va!
2: No ho crec.
1: Que va!
2: Però seria fantàstic.
0: És una estrella difícil de,
1: és intocable. No sé si ni si existeix. Trobeu que existeix?
0: Home, sí, això sí. Bé, nosaltres ho deixarem a la imaginació, que la puguem entrevistar.
1: D'acord.
0: Però Anna Maria, efectivament, podria ser un dels himnes. Anna Maria en si, eh? Anna Maria en si.
1: Anna Maria.
0: I les seves cançons.
1: És hipnòtica. En qualsevol cas, seguim, perquè té més cançons. Anna Maria Jaume, per exemple, Mos de distància, Mos d'ultramar.
0: El Mos d'ultramar també va de la terra del seu poble, que sona així.

0: Preciosa, aquesta cançó.
1: També. Preciosa. A més, no sé si heu vist el videoclip, que el videoclip també és molt representatiu de totes aquestes festes, de totes les seves tradicions, de Sant Domingo i tot allò, perquè Lloret sí que existeix. No sabem si no existeix, però Lloret i els lloritans sí que existeixen i apareixen, per exemple, Brocalet, que fan ballades populars ben sovint a la plaça de Lloret i altres indrets, i també apareixen els seus dimonis.
0: Això no és videoclip.
1: Els deinats de l'infern apareixen. Sí.
0: Brocalet i els dimonis.
1: Els deinats de l'infern. I saps què passa?
0: Què?
1: Que vosaltres no heu estat capaços de dur en Maria Jaume.
0: Bé, això ja ho veurem, eh?
1: Jo crec que no.
2: És a dir, creus que en 15 minuts podem arribar a donar Maria Jaume?
1: Jo crec que no. Digues, és impossible. Sí. L'hauríem de veure.
2: Tu pensa que xiu-xiu, tot el que demanis se fa possible.
1: Sí. No. Jo, allò que deman, ara es poden connectar telefònicament amb Lloret i poden xerrar amb en Felip Pocovic, que apareix en aquest videoclip a mòdul tremà de Maria Jaume, Desdeinats de l'infern, i també vull xerrar amb Brocalet i la seva representant, la Susana Martorell, que és la cantant i la seva presidenta. Trobeu que això serà possible?
0: Per favor, Felip Pocovi, bon vespre.
3: Bon vespre, què tal?
1: Heu vist?
0: Molt bé, molt bé, màgia. I na Susana Martorell, hola Susana, com estàs?
4: Hola, bon vespre, com esteu?
1: Molt bé. Bé.
0: Dos bons representants de Lloret de Vistalegre, clar que sí. Felip, tu surts en aquest videoclip de mòdul ultramà d'Anna Maria?
3: Sí, bueno, de fet, sóc el dimoni que surt
0: surts
3: en el videoclip.
0: Surts vestit de dimoni, clar.
3: El vestit de dimoni.
0: Que bé. Diríeu que tant Sant Domingo com Forever com a mòdul ultramà podrien ser, Felip, dos himnes de Lloret o cançons icòniques?
3: Jo crec que sí.
0: Tu, Susana, que no opines?
4: També pots dir igual, la Maria ha d'un Lloret a tots els indrets, per tant, sí, ses dues.
1: A tots els indrets, però avui no sabem si la podran tenir aquí, eh? Repetim.
0: Sí, que sí.
1: Existeix, na Maria Jaume, en qualsevol cas. No només és una...
4: Existeix, sí.
1: No s'ha fet amb intel·ligència artificial.
4: No.
1: Però... no només tenim na Maria Jaume a Lloret, eh? També hi ha més cançons i, per cert, perquè un dels fets crucials per als lloritans és que se va independitzar Lloret, perquè Lloret existeix perquè se va independitzar, o no és així?
0: Sí, Felip, com ets... Sí, oh, Susana, com ets història de la independència de Lloret? Perquè abans éreu de Sineu, no, Nervera?
4: Abans eren de Sineu, sí, i varen celebrar 100 anys de independència municipal i som Lloret de Vistalegre.
0: Que bé.
1: Crec que ho sap un poquet més, perdona.
0: Sí, digues.
1: Na Susana ho sap un poquet millor que en Felip, perquè en Felip m'ha dit que està empeltat. Què vol dir això d'estar empeltat?
3: que ja només fa un parell d'any que sóc aquí a Lloret, però m'he integrat tot el que he pogut en el poble i aquí estem a tope.
0: Home, que siguis dimoni és una molt bona integració, Felip.
1: Sí, més que considerable.
3: Sí. Vaja, això, la nina també va llençar el Brocalet i sí, estem tots integrats.
0: Que bé.
1: Quan vau arribar ja existia, eh? Lloret?
3: Sí.
1: No era Sineu?
3: Sí. No era Sineu.
1: I se va fer un himne?
0: És que clar, nosaltres aquí xerram de cançons icòniques, d'himnes, però és que
1: cercam
0: resulta...
1: Cercam un himne, però a la fi.
0: Exacte, que a la fi
1: hi ha un himne oficial. Ses balades no el té, però Lloret sí.
0: Susana, quin és l'himne de Lloret? El tenim aquí. Vols que el posem?
4: Vinga, i els podem escoltar.
0: Sona sí. Així.

0: Que solemne, Susana.
1: Sí, la veritat és que sentir-lo dins l'iglesi quan vàrem fer la presentació va ser uau. Va ser molt, molt, molt, molt, molt guapo.
2: Va corprendre, en Lloritans. Vos va tocar sa patatona.
1: Sí, en el final, quan tu veus que qualcú fa una coseta per el teu poble, pues, això sempre toca, no?
2: Uh-huh. I en els empaltats, Felip, també te va arribar, o no? O te va caure més enfora?
3: Me va caure més enfora, no vaig anar a la presentació, però el havia sentit i sí, m'agrada. Clar. Sobretot amb un orgue així, la música, està molt bé.
2: Però, Felip, a més, jo crec que tu allò que més t'agrada és que sonin les xeremies, no és vera?
3: Claro. Claro, perquè les xeremies fan ballar dimoni, fan ballar el poble i sí, m'agrada molt el so de xeremies, tamborina i fubiol, és festa.
0: I te deuen agradar brocalet, o no és vera,
3: claro.
0: Felip?
3: Claro. Bocalet també té un molt bon grup de música, unes molt bones veus i sí, m'agrada molt.
2: Susana, sou la banda sonora de les festes, no?
1: Ho intentam, passar molt de gust i veure que la gent pugui ballar aquesta música popular agrada.
2: Susana, t'ho vull fer una pregunta de nota.
1: Bueno.
2: Perquè has dit que et d'allora realment, de fa temps, nascuda de veres. A veure,
1: bueno,
2: qui és que vas...
1: No som nascuda, ah! No som nascuda.
2: Veus, ja començàvem aquí. Tenim a dos representants que no som nascuts d'allora. Vares néixer a Sineu.
0: Per vàlid, per
1: vàlid. Mon pare i mon mare que no ho escoltin, però me sent molt lluritana.
0: Uep!
2: No, a veure, bé, com a lluritana, qui va composar l'himne oficial d'allora?
1: Es que estem escoltant en José Antonio, un gran músic.
0: Un José Antonio Herrezuelo.
2: Que és xeremier i, bé, sí, ja ho sabem.
1: Veïnat de Lloret. Uh-huh. Sí, també no és nascut a Lloret, però bueno, fa un parell d'anys que també viu aquí.
2: Na Maria
1: i...
2: Jaume va néixer a Lloret, o no? Perquè
1: na Maria Jaume, ningú sí, nascut. Sí, lloritana.
0: Escolta, jo ara vos vull sentir a vosaltres, a Brocalet, perquè m'han dit que teniu una cançó que sempre tocau a final de festes, que sona i que la gent balla i que també desperta molta emoció, que és aquesta Jota del Sequer.

0: Això no és una ojota, és un fandango, perdoneu.
1: És un fandango mallorquí.
2: Ai.
0: Fandango...
2: De brocolet.
0: Brocolet.
1: Exacte, és una creació pròpia i, bé, xerra de nosaltres, no? És un... Nosaltres tenim el nom d'una figa i mos representa molt aquesta cançó.
2: Però per què representa tant aquesta cançó que du el nom, a més del grup?
1: Sí,
2: dius que és una figa, però què té d'especial aquesta figa, brocolet?
1: Bueno, aquesta figa és una espècie autòctona de Lloret i quan varen crear el grup, quan se va formar el grup, pues, lo que varen... Mos varen identificar amb la festa del Xequer i què fa que la festa del Xequer, doncs, les figues, no? Les figues són els principals protagonistes i per nosaltres, pues, entre altres, varen elegir brocolet i la varen elegir per això, perquè és una espècie de figa autòctona del nostre poble.
2: Jo m'ha cridat molta atenció, això del brocolet, Inés i Xavi, perquè, com ho he escoltat, és autòctona, i, com veus, un poble se pot sentir identificat fins i tot, això, amb una figa, amb un tipus de figa en concret.
0: És que Lloret té molt bones figues. Escoltau, tenim candidats i candidates per cançó o himne de Lloret de Vistalegre. En primera posició, Sant Domingo Forever, d'Anna Maria Jaume, o Amor d'Ultramar, també d'Anna Maria Jaume. Tenim Simne Oficial de Lloret, si vos ha agradat. I tenim El Fandango Brocolet. Felip, tu quina triaries com a cançó icònica de Lloret?
2: Simne Oficial és de l'independència, no?
3: Sí.
2: Per tant, ara nosaltres cercant Simne Oficial oficialíssim.
0: Sí.
2: A més a través de votació popular. Felip, digues, que ho has escollit? Que has pensat?
3: Ja, sens dubte, Sant Domingo Forever, perquè xerra de les festes de Sant Domingo, i llavors, pues, si me tingués que cantar per un altre, el fandango de brocolet, perquè xerra de les festes del Xequer.
0: És que jo crec que no hi ha millor combinació. Tu, Susana, quines triaries? Te pot triar tu mateixa?
1: Jo me sap greu dir-ho, però també estic d'acord, no? Encara que sigui la nostra, però sí que és veritat que són dues cançons que representen molt el que és Lloret, perquè són dates que tots els lloritans i lloritanes tenim marcades en el nostre calendari, no? Sant Domingo i et sé què. Uau, pues, sí, dues cançons molt identificatives.
0: Que bé.
2: Han coincidit?
0: Ja està. És a dir, la nostra enquesta.
2: No hi ha polèmica.
0: A Instagram.
2: Com vosaltres.
4: Nosaltres hem molt variant per tot.
2: D'acord, amb l'audiència. Vos pareix bé aquestes eleccions?
4: No, jo pareix fantàstic, magnífica.
2: Discrepareu.
4: No, per res.
0: Per res, discreparíem mai.
4: No.
0: No discreparíem mai amb en Felip i na Susana en signe de ser cançó icònica de Lloret. No, de fet, crec que està molt ben triat. Ho posarem a xarxes, a veure si la gent opina el mateix. Quina és la cançó icònica o himne de Lloret?
2: Demanant Sant disculpes a en José Forever. Antonio per això.
0: Bé, però és que nosaltres mos mou més el ball, saps què t'ho vull dir? Sant Domingo Forever o Brocolet, una cançoneta d'Anna Maria Jaume o un fandango.
2: Perfecte.
0: Mos agrada ballar.
2: Mos encanta. Això, idò, per tant, ho penjam a les xarxes.
0: Sí, @xiuxiu.ivetres i que la gent voti a veure en quina escullen. Igualment, jo crec que hi ha dos guanyadors. Felip...
1: És complicat competir amb Maria Jaume, però bé.
0: També és vera, Susana.
1: Estic molt orgullosa, també,
2: sí.
1: De poder-ho fer.
0: Escolta, idò, potser l'arribam a entrevistar avui nosaltres, eh?
2: Carais.
4: Per aventura d'aquí a 5 minuts.
0: Sí.
4: T'imagines?
2: Ho estàveu aconseguint?
1: Una gran sorpresa.
0: Sí, sí.
2: Ho heu contactat amb ella?
0: Crec que sí. Ja ho veurem. Susana Martorell, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres, encantada.
0: I Felip, a tu també, Felip Pocoví, de Dimoni, d'Inans de Lloret. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Molt veïm a les festes.
3: Vinga, molt veïm a les festes.
2: Adéu,
3: adéu.
0: Joan Francesc, quin nervis, eh?
2: I penseu que hem d'aconseguir l'himne de les Balears, eh? Xerrau, sí. Si
0: farem...
2: ven a Maria Jaume, comentau-li aquesta qüestió.
4: Ja insistes, quan telefones a qualque conselleria per fer qualque qüestió administrativa, sona una musiqueta.
2: Xavi, ja discrepes.
4: Per aventura és aquest himne.
0: Gràcies, Joan Francesc. Fins ara. Anna Maria Jaume.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bon vespre. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reconegut que personalment no comparteix la conducta del vicepresident segon, Pedro Bestard, en relació a l'ús privat que va fer de 3 vehicles oficials. No obstant, això ha assenyalat que tanca el cas en base a les conclusions dels informes tècnics. Així s'ha expressat avui a hora baixa Galmés en un ple extraordinari en què ha comparegut a petició de l'oposició.
7: Avui la seré molt clar. Personalment, com a Llorenç Galmés Verger, no comparteix la conducta que hagi pogut tenir el vicepresident segon el senyor Pedro Bestard. Però hi ha un informe elaborat per màxims funcionaris d'aquesta institució, el secretari general i l'interventora general, que conclou que no hi ha cap irregularitat, ni administrativa ni jurídica.
6: La portaveu socialista Catalina Cladera assegura que el cas no es pot donar per tancat i acusa el president Galmés d'amagar-se dit darrere uns informes.
8: El cas no està tancat perquè la ciutadania no el dona per tancat. Hi ha un clam social de que el senyor Bestard hauria de complir amb la seva responsabilitat política, donar exemple i dimitir. I si no, el senyor Galmés l'hauria de cessar.
6: Un incendi ha afectat un terreny amb vegetació al carrer de la Corunya Cala de Bou, al municipi de Sant Josep de Sa Talaia. Les flames s'han originat a les 5 de l'hora baixa i han cremat una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora. Una columna de fum ha estat visible des de diversos punts de la badia de Portmany. A les tasques d'extinció hi han intervingut un helicòpter, 3 camions, autobomba i 7 bombers en un incendi que a les 7:30 s'ha donat per estabilitzat i posteriorment per controlar. José Antonio López es el suboficial en cap del bombers d'Eivissa.
9: Bueno, se ha quemado un almacén que se ve que utilizan los del restaurante Espuyol, que está junto al descampado donde se ha producido el incendio, pero no se utilizaba como vivienda, sino que era un almacén que utilizaba el restaurante.
6: I el govern ha entregat les claus d'una nova promoció de l'IBADI a Sant Lluís. Són 11 habitatges de protecció pública en règim de lloguer que està destinada a residents al municipi. El preu del lloguer varia entre els 190 i els 567 euros mensuals i en 6 casos els inquilins s'han acollit a l'adequació del rebut del lloguer en funció dels seus ingressos.
10: Fins ara no, estava vivint a Vinissafua platja, però vaig haver de deixar a casa. I ara actualment està vivint fa cosa d'un any amb el meu fill fins que no resultés adjudicació d'aquesta vivienda.
11: Hace 3 años estuve 2 años con un compañero, pero ya tuvo que vender la casa y tuve que volver otra vez a casa de los padres.
6: I el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha informat avui de l'estructura i la composició del nou govern andalús. Tindrà 3 vicepresidències, 2 a mans dels populars i una altra serà per vots. A més, el nou executiu tindrà 10 conselleries i una de nova, la Conselleria sobre Intel·ligència Artificial, Desenvolupament Digital i Administració Pública. I en internacional, 2 setmanes després del doble terratrèmol de Venezuela, la quantitat de persones que ha perdut la vida supera les 3.800 i la xifra de ferides les més de 16.700. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el balanç deixa ja 40 morts. Arribam amb aquest apunt a les 9:04. Tornem amb més notícies d'aquí una hora a les 10.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Començat en segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez, en el control tècnic, i avui toca fer entrevista Xiu Xiu. I el nom d'aquesta setmana, ho havíem dit, ho havíem aconseguit.
1: Ho havíem desitjat. Com se diu això? Quan ho
0: projectes?
1: Ho projectes.
0: Maria Jaume.

0: Fer un diari.
1: Sí, no?
2: A mi, però, si vols, ho podem filar perquè hi pugui dir, amb això.
1: I no, si però dius, si estimant molt que vols... diari, vull que venguin a Maria Jaume xiu-xiu, ah, i mira, vale, ho heu aconseguit.
2: Això és el que escrivies durant aquesta setmana. Sí. Ah, va, ara ho entenc tot.
1: Exacte. Maria, per tu, quina és la cançó icònica de Lloret, que n'hem parlat fins ara?
0: Quines són les opcions, no veu?
1: Bé, ara ja han quedat Sant Domingo Forever, que és la que escoltam, que és teva, i el Fandango de Brocolet. De final. Hòstia, no, clar, és que no pot triar.
0: No pot triar, tio. No.
2: Però són per tio, eh?
0: Clar, mem, una... És que, clar, són dues festes, no? Mem, és com triar entre el papa i la mama.
1: Clar, perquè jo ara teniu la sort de tenir aquestes dues festes.
0: Sí,
1: clar. Bé, si hem de xerrar de cançons icòniques de Lloret, hem de xerrar del disc d'enguany d'Anna Maria Jaume, Sant Domingo Forever. Clar, tu li has dedicat un disc sencer en el patró.
0: Sí. Així clar, això que no ho ha fet encara.
1: Exacte. Has tingut la necessitat interior? Com ha sortit la cosa?
0: Pff, és que ha sortit un poc... O sigui, primer vaig pensar com... de què volia que anés el disc, o estàvem fent proves amb en Lluís, que és amb qui hem fet el disc i tot. I quan van començar a veure que de lo que volia xerrar era una mica de lo que m'havia estat passant els darrers anys, de com al llarg de la teva vida pues, van passant gent de tot tipus, amics que te pensaves que t'enduries per sempre, de sobte són amics, pares, familiars i tot, i ens vam arribar com a la conclusió de que pareixia que estaven xerrant de la plaça d'un poble, no? Que allà sempre te trobes com tot tipus de gent, la gent que més estimes i la gent que igual no te vols tornar a trobar.
1: Totalment.
0: Més, no? I a partir d'aquí vaig dir, hòstia, pues xerrar de les festes de Sant Domingo, que puc xerrar de literalment tota la meva vida, no?
1: És que tu t'has anat fent gran com a persona a mesura que tu fes gran com a artista. Tu has estat conscient de tot aquest procés o va ser un guany que vas dir, ostres, ha passat tot això?
0: No, jo crec que cada vegada que faig un disc me'n dono compte de tot el que he anat aprenent aquests anys i és que se nota molt, no? Que cada vegada que faig un disc és com que hi ha un vot, crec jo, important. I jo crec que sí, que l'edat també ha tingut molt a veure, perquè clar, és que el meu primer disc el vaig fent de 9 anys o així, hi havia cançons que havia fet en 17 anys. Vull dir que era com una mica un recull de postadolescència, sentiments, com tota explosió. I després he anat aprenent realment la professió i aprenent a fer cançons, a fer estribillos que no en sabia ni fer, no?, en el primer disco. Vull dir que sí, he anat com cresquent amb la música.
1: Bé, no te van fer falta d'estribillos, com dius tu, perquè tot han estat èxits rere èxits.
2: Maria Elisabet Jaume Martorell va néixer a Lloret de Vistalegre el 23 de desembre de 1999. És cantant, guitarrista i compositora, i des del seu primer disc, Fins a maig, no revisc, ha acumulat èxit rere èxit. Voltes i voltes, Nostalgia Airlines, tot traduït en premis, escoltes i fam aquí, a les Balears, i també a Catalunya.
1: Això de Maria Elisabet...
0: Ja, és un poc secret.
1: Molt fort.
0: No acabava de destapar.
2: Era un secret.
1: No, ho posa a Wikipedia, Maria.
2: Jo no tinc res a veure amb això, eh?
1: Ho posa a Wikipedia.
0: Ja, però mem, no tothom mira
1: Wikipedia. Preciós. És preciós, a mi m'encanta.
0: És guapo, sí, però no d'emplei. No m'ho diuen.
1: Escolta, quan vas partir a Barcelona, ho feies en idea de triomfar a Catalunya?
0: Ah, no, zero, també. Zero. Que va, si... Abans de partir a Barcelona, no hi he fet cap cançó meva. Crec, o sigui, jo vaig
1: eres
0: partir
1: molt jove, ja, també.
0: Clar, jo vaig partir a estudiar, una cosa que va quedar a mig camí, i en el meu temps lliure pues, estava, clar, en el primer any, com que no coneixia quasi ningú, estava molt com en jo mateixa, a la meva habitació, i vaig com anar desenvolupant aquesta cosa de fer cançons. I a partir d'aquí va créixer tot.
2: Que vares començar a estudiar?
0: Antropologia.
2: Antropologia, i no tens escoquet per continuar?
0: No.
2: En cap moment, no?
0: No, és una carrera guapíssima, però no m'ha motivat molt també fer feina d'antropòloga, saps?
1: On vas fer el primer curs?
0: No, sí, vaig començar a tercer i tot.
1: Uau, Maria.
2: Ja que ets, pots acabar. Mig antropòloga.
0: Som mig antropòloga, clar. Però al final, després què faig? Doncs... M'afits en la gent, en el que fa, no? I faig cançons.
1: Mira.
0: He tirat per aquesta de sang.
2: Antropologia moderna.
0: Sí.
1: M'encanta, m'encanta el concepte. I parlant de Barcelona, t'agrada viure a Barcelona?
0: M'agrada bastant, però també té els seus cas i cada vegada m'agrada menys, és el millor. No?
1: És el cas per ir no fent aquest dia.

0: Sí.
1: Un poc, no? És el que expliques, aquesta crisi d'identitat guió especial que a lo millor pateixen els estudiants que se'n van a Barcelona, a Madrid, arreu, i després no saben si han de tornar, quan tornar, què trobaran. És un poc el cas poït ara, no?
0: Sí, és vera que jo tenia com molt clar que me'n volia anar a Barcelona i volia estar molt d'anys. I és que estic molt a gust allà, també, perquè a mi m'agrada molt que no me facin els comptes. O sigui, jo crec que és el que més me defineix quan qualcú me comença a dir el que he de fer, o veig que me controlen o tal, és que ho passo molt malament. I clar, i allà me dona com aquesta llibertat de literalment fer el que vulgui cada dia, que ningú me, sí, me digui que és que no. I per això també tenia moltes ànsies de partir de Lloret, perquè és vera que Lloret té moltes coses bones, però és un poble molt petit i la gent, pues, és molt xifardera, no?
1: Però és normal, jo crec que tothom que te senti se sentirà identificat. Clar. I tots els joves. Has fet un disc que tothom s'hi pot sentir identificat. Ara, i si no, quan recordes la seva època d'estudiant, no? O de, sí. Aquella crisi de què faig? Tenc el món sense els meus peus, quet aquí, no? Sobretot generacionalment, els joves d'avui en dia.
0: Clar, i ara estic una mica que ja m'he fet un poc més gran, ja penso un poc més en el futur no tan llunyà, no? I sí que penso que m'agradaria tornar a Mallorca qualque dia, però tampoc sé quan.
2: Te fa por tornar a Mallorca i que per ventura això pugui tallar les teves ales musicals?
0: Clar, és que també és un tema, no? Que jo tinc com dins el cap que quan torni a Mallorca ho he de tenir com molt, molt establert, no? Com el meu equip, la meva industrial, bé, bueno, indústria, sí, com la indústria musical. En el meu entorn com que ho he de tenir molt, molt assegurat per poder tenir la base aquí i, clar, i fotre d'avions i contaminar cada cap de setmana.
1: Clar, exacte, exacte. Bé, de moment queda a l'espera.
0: Queda poquet, sí.
1: Exacte. Escolta, quina és la història darrere la foto de la portada del disc?
0: Ja som ma mare i jo, i un dimoni que encara no he descobert qui és.
1: Encara no ho han sabut?
0: No. Mira que Lloret és petit, i en aquells anys encara hi havia menys gent. I encara no sé qui és el dimoni.
2: Imagina que has fet la crida pels pobles i
0: ho he demanat bastant. I no. Vull dir, a vegades me diuen coses errònies perquè un dia m'han dit, és en Biel Tuti, i literalment darrere surt aquesta persona. És la mateixa foto. No, i dos, a unes festes de Sant Domingo, que era la correguda dels dimonis i jo era molt petita i crec que encara me feien bastant de por. I estic com damunt mon mare, així mig cridant.
1: Sí, per qui no ho sàpiga, la portada del disc d'Anna Maria, Sant Domingo Forever, és una foto que sa mare la du en braços, no? I un dimoni s'atraca la teva cara i te fa com una carussa.
0: Sí.
1: I tu estàs una mica assustada. Li vas demanar permís a ta mare per treure la foto o s'ho va trobar?
0: Li vaig demanar permís i en el principi de estava rotllo, en sèrio, però quina vergonya, quina vergonya. I crec que després ha estat encantada. Perquè al final el més protagonista d'ella que jo, és la foto, crec.
1: Sí, és cert, no? Al final també és un homenatge, però, no?
0: Sí, perquè és que en el disc també xerro molt de família i de ma mare. I és que és com una cosa superimportant del disc, de la meva vida. I ma mare és una part com fonamental de tot això. I crec que era com a que la portada en el final pues, també resumia molt bé això, no? De la festa, la part més oscura de la festa, no? I més dimoniosa, que tots l'han provat, no? La part com a més innocent i més infantil, que també és com el record més viu que tinc de les festes, de quan era petita, i aquesta part també familiar, que és com molt important durant les festes.
1: Per tant, família, sentiment i identitat, al final, encara que un no sigui mallorquí, menorquí, eivissenc, de les illes, són conceptes molt universals, que tothom s'hi sent identificat. És el que cercaves? Ho has fet intencionadament?
0: Sí, cercava molt aquesta cosa de partir d'una cosa com molt personal i molt petita o molt única, però que acaba evocant una cosa, com dius tu, superuniversal, no? I en el final és això, després gent de Catalunya, que en el final tampoc són molt diferents les festes de Catalunya, també m'ho ha dit de és com si m'haguessis donat la maneta i m'haguessis fet una volta pel teu poble, no? Que en el final crec que tothom pot entendre perfectament de lo que xer.
2: I quan fas entrevistes per allà, per Catalunya, i que n'has fet un bon grapat, quines són les preguntes més tòpiques sobre tu, com a mallorquina, com a cantant mallorquina?
0: Buah.
1: Ara no volen que rajis,
2: oh, sí, passa res.
1: Dels catalans, no com, sé, dels companys catalans.
0: Mira que me'n fan moltes de tòpiques i ara no me'n vendrà. Però entre la de... Ets una dona i fas música... No, que és com... Sí, quina et se pregunta. I... Bueno, com que els defensina molt el mallorquí, perquè ho veuen com... com si estéssim molt més en fora del que estem i no xerréssim el mateix idioma i és com, bueno, no som tan diferents, no som aquí una au.
1: Encara diuen allò de ses illes o no, ja no ho diuen?
0: Sí, sí que ho diuen, moltíssim ho diuen. A més, en qualsevol àmbit tu vas en el súper, xerres i és com, ai, de ses illes, no?
2: No.
0: Sí, bueno.
1: I generacional i especialment una altra vegada a Barcelona, clar, tu coincideixes amb una generació, ho han dit, d'altres artistes, com per exemple Fades, Maria Hein, que també són a Barcelona. Quina relació teniu entre vosaltres? Per, quan vos trobeu, xiu-xiuetjau, o simplement hola i adéu i ja està?
0: No, jo
1: perquè
0: crec
1: perquè és veritat que vos heu aplegat allà una generació...
0: Sí.
1: That's it.
0: Faim una mica de tot, vull dir... És que els mallorquins, quan sortim de Mallorca, mos acabam ajuntant, no? Això ja me passa amb els meus amics allà. Evidentment, amb els companys acaben també sent amics. I, com dius, per exemple, en Fades, Anna Maria... és molt guapo, perquè com que jo crec que també, a nivell identitari, trobar-te a un territori que no acaba de ser teu, però mig ho és, amb gent que sí, que ho és, te recorda molt d'on vens, i també tens com... un imaginari comú que després és molt agraït poder xerrar amb ells de les coses que mos uneixen.
2: I sents que, en qualque manera, que t'agon volen, és a dir, com a artista, entre vosaltres feix xarxa, i és important això per tu?
0: Jo crec que sí. Jo crec que precisament aquest grupet mos ajudant bastant i jo crec que cada vegada més, o jo és el que intent, mos intentant donar un poc més de mà, perquè a vegades... hi ha unes competitivitats més absurdes i més loques que dius no té cap sentit, perquè si mos ajudéssim més entre nosaltres, mos aniria millor tots, no? I per això que a vegades trepitjar qualcú te dona una mica més de... no sé.
2: I de l'Star System català, de la música en català, que hi ha molta de gent molt, molt jove, entre vosaltres vos feis, perquè nosaltres ho veiem a Instagram, és a dir, que tot el dia estàveu per amunt i per avall. Com és això, viure això des de... com a cantant mallorquina, com a Maria Jaume?
0: No, la veritat és que jo al Manco tinc com a bastant de bon rotllo amb tothom. És vera que, pues, com en tota la vida, hi ha gent en qui t'ho donar millor i gent en qui tot no t'ho estan bé, no? Però és que és normal, perquè... vull dir, jo tinc afinitat, molta afinitat amb uns grups i amb d'altres, pues, simplement, oh, dai, adéu, saps?
2: Qui són els millors? No. Per tu. Oh, no, no, és top secret.
0: És que els millors, no
2: bé,
0: sé.
2: És que te vens més.
0: No ho sé, per exemple, amb Nou Inata m'aduc molt bé, amb la Muixca també... No sé, deixa'm aquí.
1: Ja està, ja, vull dir que no passa res. Vull dir, a lo millor t'agraden com a artista i després com a persona, després hola
0: també,
1: i ja està.
0: També,
1: no?
0: Això passa molt.
1: Exacte. Escolta, Maria, has fet aquest disc amb en Lluís Cabot, que és el teu productor, que també és la teva parella. Per tant, pregunta obligada, a xiu-xiu. Sou capaços de separar les converses de feina i de vida personal?
0: No.
1: No? És tan difícil, això?
0: És molt difícil. I sobretot quan fas el disc. Quan fas el disc és una locura. Jo, a més, en Lluís és molt workaholic. Vull dir, no pot aturar. El seu cervell no atura, ja no de normal. Doncs quan fa un disc és una locura. I jo era una mica aquí. Posava els límits de... vale, ara... basta, saps? No s'enxerra.
1: Ara no s'enxerra, però... sopam, i de sobte...
0: i de ai, he pensat que no sé què... Sí. Però... és que té coses d'aquestes, com també és que vivim junts, corram junts, feim el disco a casa, vull dir, és una mica de persones loquites, però té una quantitat de beneficis també per jo, vull dir... no sé, poder currar en la teva aparença, que també duim molt d'anys amb en Lluís, vull dir, és com que mos coneixem moltíssim, tenim molta confiança, i poder fer un disc amb una persona que t'entens tant i que no fa falta xerrar la meitat de coses que els dos ja sabeu cap on anau, és que és molt difícil trobar això fora de... d'aquí, no? Vull dir que tinc molta sort.
1: A més, persona de plena confiança.
0: Sí. Fantàstic. Sí, que li pots dir qualsevol cosa, que això també a vegades no és tan bo perquè hi ha massa confiança i mos enfadem ràpid.
1: Però si vos ha anat bé fins ara...
0: sí, i cada vegada més. Cada vegada n'aprenem un poc més, crec que ja, saps?
1: I clar, la gira també t'acompanya, perquè ara fas concerts cada quant? Cada setmana, per exemple?
0: Sí, ara en juliol en tenim molts cada setmana, mínim.
1: I quan aneu a un hotel amb l'equip, clar, així vos estalvieu una habitació més, no?
0: Nosaltres anem junts, sí. Ja, tothom ho sap.
2: Per tant, és...
1: Hi ha un altre xiu-xiu d'Anna Maria.
2: Sí, exacte, però abans, clar, una pregunta que era, si sou capaços de separar les converses, feina i vida personal, donant per fet que no, que tot un poc és el mateix i ben lligat.
0: Sí, perquè és que al final també és la nostra vida personal, és molt la nostra vida professional, molt d'amics nostres estan també dins la nostra vida professional, vull dir que tot se desdibuixa una barbaritat, saps? I al final, sí, acabem xerrant molt de... Sí. Bueno, és que la nostra vida és una mica la nostra feina, saps?
1: Això passa en els grans artistes, eh? També t'ho dic. Això, un altre xiu-xiu d'Anna Maria és que la germana d'Antoni Jaume, el nostre company, que aquí ens sentim moltes vegades, a Ivetra Ràdio i a Xiu Xiu, i sabem, perquè així l'han rebut aquí com a melòman de confiança, apassionat de la música. Compartiu opinions o consells amb Antoni?
0: Depèn, eh? Te diré que quan érem adolescents teníem literalment el mateix gust, crec jo, vull dir, escoltàvem el mateix, i a mesura que hem anat creixent... Ell és que és molt indie boy, no? Com, o sigui, li encanta... També perquè en Antoni ja el coneixem i li encanta ser com especial, no? I dir, no, és que jo escolto això que no escolta ningú, saps? Que està guapíssim.
1: I t'ho jo... passa, no?
0: Escolta, jo no m'ho passa res, no passa perquè... Res. No. I jo tampoc li passa segons que... Vull dir, jo sé que ell no escoltarà Bad Bunny, saps? Mm-hmm.
1: Però sí que ha escoltat els teus discos, el primer... pràcticament, sí. Quan han estat acabats.
0: O sigui, sí, sobretot en el principi, i ara és vera que perquè m'agrada tenir-ho un poc més acabat quan ho mostra la meva família, però quasi sempre són els primers a escoltar-ho. Per exemple, per Nadal és com que sempre m'obliguen a posar alguna cosa, no?
1: Molt bé. Molt bé. Escolta, què faràs aquestes vacances? Que ets aquí de vacances, també interromput una mica.
0: Bueno, però no te creguis. 4 o 5 dies de vacances i després me'n torn. Però, bueno, el mango puc anar alternant i no, el que faré és anar a la platja, estar allà com un insecte i poca cosa més, a veure els amics, sopar amb qualque dia amb la família i descansar, que no me molestin.
1: I després continues la gira a Catalunya, no sé si vas fora de Catalunya.
0: No, ara feim Catalunya i Mallorca, que venim també d'aquí poquet a Samovo. I a Menorca també hi anàvem, esclar.
1: Que bé.
0: Sí.
1: Quant vas a Menorca?
0: 20...
1: 20 i pot de
0: sí,
1: juliol?
0: Crec que el dimecres.
1: D'acord.
0: I després és divendres, que deu ser un 24...
1: Mm-hmm. No, sí, divendres és un 24 de juliol a Samovo.
0: A Samovo.
1: I clar, tot això t'estressa? Estàs...
0: Anar per un i per avall.
1: Sí, per un i per avall. Aquest estil de vida.
0: És que no perquè tenia moltes ganes d'aquest estiu, de poder rodar aquest disco. Estic passant més gust que mai de tocar en directe, la veritat. És com, estic molt contenta amb la meva banda, amb el meu equip. És com que estic molt a gust. I també poder fer aquest disc en directe era com un dels seus principals motius de fer-se, no? Ja que xerra d'unes festes, poder-lo dur a la realitat i poder fer una festa... en directe, real, no?
2: Quan va a la cançó Sant Domingo Forever, que dius, aquell moment que dius vull alçar la meva copa a l'aire, com continua...
1: Sí.
2: Amem?
0: Això.
2: Exactament. Clar, aquell moment passa una cosa màgica en el concert i és que tothom alça la copa a l'aire. Quan vas escriure això, ho vas fer pensant en aquell moment o ha estat orgànic? És una cosa vengut darrere l'altra.
0: No vaig pensar en el directe, com ho duríem en el directe, però sí que ho pensava molt de... d'això d'estar amb els teus amics, estar de festa i com a brindar tots junts, no? Ha vengut després com aquesta cosa com de comunitat dels concerts, que és dels moments més guapos dels concerts, la veritat, de poder brindar tots amb el públic, amb l'organització, i no va ser molt deliberat, però ara és de... Sí, és dels millors records dels concerts.
1: Ja l'has tocada en directe a Lloret el dia de Sant Domingo, a les festes?
0: No.
1: L'any passat encara no havia sortit. No, per tant, enguany, primera setmana d'agost, dia 8, tenc per mi que és Sant Domingo... supos si que sona. Està... previst que
0: hi, que hi vagi a tocar.
1: Sí, sí, sí.
0: No m'han convidat, no?
1: I de, escolta, arroba Ajuntament de Lloret de Vistalegre. Igualment, jo crec que sí, que passarà.
0: Però em passa una altra cosa.
1: Sí.
0: Que és que faig espregó. O sigui que...
1: Ah! Estàvem molt poc informats, eh? Molt poc informats.
0: Sí, sí, no, me fa
1: quin
0: molt
1: de nervis, vegades. Maria, per favor, ja, quin momentàs.
0: Ja, fortíssim.
1: On serà, on serà? Com us ho hem d'imaginar?
0: I de, mira, serà en el claustre, que és on vaig fer el meu primer concert. O sigui, no pot ser més
1: quin
0: perfecte.
1: Paral·lelisme, quin simbolisme, m'encanta.
0: Sí, sí, sí, no, moltes ganes, moltes ganes.
1: Ja tens pensat el que diràs?
0: Tinc, encara l'he d'acabar, però sí que tinc com una primera idea bastant formada.
1: Bueno, jo crec que ets una digna, més que digna, ambaixadora del teu poble.
0: Gràcies.
1: Faltaria més que t'haguessin fet pregonera. I al final cantaràs o no? No se sap.
0: No, no cantaré, ja t'ho dic.
1: Bé, Sant Domingo Forever s'ha de cantar per Sant Domingo, per descomptat, si no és enguany, serà l'any que ve, perquè ja és una cançó no. que quedarà per la història de Lloret i... Gràcies a tu també és història de Balears, al final. I de qui la vulgui escoltar des de la distància. Maria, no te'n vagis, si estàs passant gust, ara jugarem una mica.
0: Vinga.

0: IB3 Radio és cultura. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Continuem a Xiu-Xiu en directe a la companyia de qui sentiu, na Maria Jaume. Maria, t'ho estàs passant bé?
1: Ja, molt bé, tu?
0: Jo, fantàstic, també. Tu, Xavi?
2: Sí, moltíssim.
0: I vosaltres?
3: Sí, sí, sí. Sí.
2: Jo som ses ones, Adriana.
0: I da, vinga, juguem una mica?
2: Endavant.
0: Dale. Maria, com que sabem que t'agrada sa bona vida...
2: Volen saber on i què li agrada menjar i beure a Maria Jaume, d'acord? És a dir, perquè no facis quatre recomanacions, on t'agrada anar...
0: Això és molt bona propaganda, l'Arto.
2: Bueno,
0: no mos han pagat, però
2: és
0: això
2: igual.
3: A mi m'haurien de pagar.
0: Exacte.
2: Bonament, Barcelona.
3: Barcelona. És que jo, ara vos ho deia, o sigui, és el típic que tenc 500 llocs guardats en els maps. És a dir, m'encanta com donar restaurants i tal.
0: Però què t'agrada? T'agrada Estrella Michelin?
3: Hombre, clar,
0: una bona
3: si,
0: referència
3: si
2: un menú.
0: A menú, cap i pot.
2: Cuina casolana.
3: De tot, de
0: variat.
3: Tot. A mi, el meu format preferit és platets. Saps? Anar a un lloc d'aquests que fan platets, pots compartir, pots provar molt de plats, perquè sóc una persona molt indecisa amb això i mai puc triar un plat, sempre he de compartir. I, per tant, així em puc provar pues, 4 o 5 que facin falta.
0: Molt bé.
2: Molt bé, això és el que t'agrada a tu. I de beure, si són les 12 al migdia...
3: Un vermut.
2: Vermut.
3: Per exemple, a la Vermú, per exemple, que és un lloc de Gràcia, perquè està bastant bé.
2: Ah, no ho sé.
0: Apunta, Xavier.
2: Ho apuntaré. Però si qualque dia hi pep per allà. Bona, a Mallorca?
3: A Mallorca, que de menjar?
2: Sí, t'esquarta el mateix.
3: Mira, potser l'altre dia vaig anar a un restaurant de... on era? A Campos, la Ferreria. No sé, no hi heu anat. Molt bon lloc, molt recomanable. Platets.
2: També.
3: I molt bé de preu.
2: Molt bé.
0: Quina propagandassa, per favor.
2: Bé, està beníssim. Si no, ho diu Maria Jaume, és paraula d'artista.
0: Sí, però aquí, jo què sé, quan vas a, quan t'arribes a casa teva, un plat de sa predina o de ta mare, o
3: bueno, és que...
0: de sa predina, ho sé.
3: No, sa predina.
0: No. I d'això, que t'agrada menjar, que vostre.
3: És que ma mare cuina molt bé i...
0: Ai, que bé,
3: sí,
0: quin privilegi.
3: Molta sort. I sempre, a més... És molt mamà. I sempre que venc, se prepara el que vols menjar, no sé què. I l'altre dia també m'ha fet un tombet, que és el meu
0: tombet,
3: preferit. I vaig passar molt, molt, molt de gust. Però és que, clar, sí. Sempre que vagis a casa mare, menjaràs.
2: No m'estranya que vulguis tornar.
0: Exacte.
2: Maria.
3: Agafar tàpers, no?
2: Exacte, agafar tàpers.
0: És que no tenen gust de congelats.
3: És que en Toni Jaume sap que ho té de bé. Clar. Tot el dia tàpers.
0: Exacte. A més, no viu a lluny, però bé, no revelarem intimitats.
2: Exactament. Continuem amb més proves?
0: Sí.
2: Endavant. Molt bé, mem, ara jugarem a matar, besar, casar. D'acord? Però amb els companys del panorama musical, el que han dit és Star System. Allà que vols fer allà. Però canviarem una mica la regla del joc perquè no va de matar ningú. D'acord? Per tant, serà més amable. Molt bé, para atenció. Compartir pis.
3: Vale.
2: Tenir una cita doble. Que saben que no, però... Tenim cita doble.
0: Bé, oh. Escolta, per un sopar de platets.
2: Exactament. Sí. O oh, un concurs de ballar tango. Ah, se t'ha de parar, eh?
3: Uf.
2: D'acord, parlam. Julieta, la cantant.
3: Sí.
2: Juliana Canet. Que no és cantant, però bé, ho entenem.
0: La periodista, com bé, comunicadora.
2: Exactament. Filòloga catalana. I Nalfred García, el coneixes?
3: Molt poc, però sí.
2: Bé, aquest tres.
0: Aquesta és que va anar a Eurovisió en Amaya.
2: Exactament.
3: I com... el té i tot. No?
0: Sí, sí, sí.
2: Compartir pis, tenir una cita doble o un concurs de tango.
3: Per cita doble, amb qui més?
2: És a dir, no, a cegues.
0: No, i tu?
2: Tu, ah, tu va, aquesta va, persona va, que triaries i dues persones aleatòries.
3: Vale.
2: Bé, que sé, que
0: en nosaltres dos, amb
3: però
0: en Xavi
3: tot
0: i jo.
2: Exacte, per
3: no
2: exemple.
3: Ha, vull dir... No hi ha res...
0: No, bé, gràcies triar, a aquest joc.
2: La persona idònea, per exemple, podries dir compartir pis amb Juliana Canet perquè m'han dit que... Ja què sé.
3: Mira, jo crec que compartir pis amb una Julieta, que ja la conec més i tenim un poc més de confi... Uf, merda. És que si te segues, clar...
2: Un consell, no te prenguis tan seriosament.
3: No, no, no passa res. Jo m'ho he avisat.
2: No passa res.
3: És que jo crec que ballar amb la Juliana Canet és com... És molt balladora, ella, uh-huh, molt graciosa. Però no vull, no vull tenir una cita.
2: Però seria el teu company...
0: Però vas ballar amb ell?
3: Tampoc. Saps? Bueno, una cita en plan...
0: Mira, podria... Ell és molt
2: clar,
0: músic.
2: Clar.
0: En Alfred, que pel l'ho vist, és molt músic, molt...
3: Amb el músic, no?
0: Sí, podríeu... sí, però podríeu compartir visions professionals.
3: Vale, que m'ho conti... Sí.
0: Intercanviar opinions.
3: Sí, que dugui un amic. Jo també dugui un amic.
2: Molt bé, per tant, no m'ha quedat clar. No, ja està, no. Ho deixem aquí.
0: Sí, Julieta, sí, compartir no? Pit, Juliana Canet, un concurs de ball de tango, que se posarien fantàstic, sí. I en el fred, una cita en col comès.
2: Molt bé, m'apareix molt bé. N'hi ha més, tranquil·la, vale. Que això no ha acabat.
3: Perfecte.
2: Un viatge llarg de carretera, sobreviure a una illa deserta i decorar que teva. D'acord?
3: Vale.
2: Molt bé, els noms ara són Maria Hein, Tomeu Penya i Júlia Colom.
3: Hòstia, és molt difícil aquest joc.
2: Un viatge llarg de carretera, com a copilot.
3: Sí.
2: Sobreviure a una illa, decorar que teva.
3: Decorar que meva, és que clar, decorar que meva, jo crec que no Maria, perquè la Maria té molt de gust.
2: I de Maria Hein?
3: Sortiria bé, segur. En Tomeu no ho té tant, clar. sobreviure a una illa, clar.
0: Amb en Tomeu pot ser divertit.
3: És que pensava, en Tomeu deu tenir moltes skills de sobreviure.
0: Sí, exacte.
3: No ho sé.
0: Jo crec que sí, més que en Júlia.
3: Més que en Júlia, segur. Sí. Pues en Tomeu, sobreviure.
0: Bé, prejudici total,
2: sí,
0: però...
2: Totalment.
0: Però en Júlia podríeu cantar pel camí...
2: I amb en
3: Júlia seria molt divertit. És que realment els dos estan bé per les dues coses. Sí. Però, no sé, tens la sensació que en Tomeu s'hauria de fer foc, saps, o alguna cosa?
0: Sí.
3: Perquè és més gran.
0: Sí, exacte.
2: Molt bé, m'està encantant aquest joc, eh? De res, ara sí, ja està. Confiar-li un secret en Eurovisió o salvar un concert quan falla el so. Tenim Guillem Gisbert, cantant dels Manel, Quim Carandell, de Ludwig Band, Ona Muixca.
3: Vale,
2: un secret... Sí. En Eurovisió, o salvar un concert si falla el so?
3: Salvar un concert si falla el so, jo crec que en Guillem Gisbert té com a bastanta trajectòria, segur que ho sabria arreglar més que jo. Un secret i...
0: En Eurovisió.
3: Eurovisió.
0: Eurovisió. Eurovisió, segur que te fa moltes ganes.
3: És que clar, és que representant-te aquí, saps? No, jo què sé, aniria a Eurovisió amb en Quim perquè és molt teatrero i segur que ho faria
0: guanyaríeu
3: molt bé.
0: Guanyaríeu segur.
3: Segur, en plan Xiqui 4.
0: Faríeu un tomacle,
2: eh? Sí. Xiqui 4.
3: I un secret en la Muixca, que és de la que més me fill, la veritat.
2: Molt bé, escolta, ja hem acabat.
3: Molt bé. Ha
2: sigut ràpida i dolora.
0: Molt bé. Maria, Jaume, moltes gràcies per haver vingut avui a xiu-xiu-etjar. En xiu-xiu-etjar bastant.
3: Bastant, no. Molt bé.
0: Que tinguis molt bon estiu, te veurem damunt de tots escenaris i cantarem Sant Domingo Forever molt fort, molt fort en tu.
3: Moltes gràcies per tot.
0: Una ferrada.
2: Que vagi bé.
3: Adéu, que vagi bé.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: xiu xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic i acabant de rebre la visita de Aina Segura. Aina, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
2: Molt bé.
0: Molt bé, estem encara...
1: Un dia d'emocions, aquí.
0: Síndrome d'Estendal, Anna Maria Jaume.
2: Increïble.
0: La veritat és que...
2: Fantàstic.
1: Magnífica.
0: A més, és guapíssima.
2: I a més, Aina, és just res més entrar, m'ha dit, és que estic molt nerviosa.
0: No el veurà.
2: No el veurà, que no?
1: No, però sí que el veurà, que som molt fan. Sí,
2: som molt fan. Ho he exigirat un poc.
1: M'ha saludat i m'ha demanat, ai, què vens a fer i tal, i jo li he contat.
0: I no t'ha
1: volgut dir, Maria, som molt fan.
0: No t'ha volgut fer una foto amb ella?
1: No, jo no sol demanar jo fotos a ningú. O sigui, que algú que m'hagi trobat això no, perquè després dic, total, no.
0: Entre aquestes persones discretes.
1: Sí.
2: Per cert, Aina, t'han dit una cosa. Ahir van tenir en aquest programa una russa, que no m'hi ha...
0: Ah, sí, sí.
2: Nakate.
1: Sí.
2: Ah, la coneixes?
1: Sí.
2: Bé, Nakate, que documenta un perfil d'Instagram com aprenen català.
1: Molt ja bé, la vam entrevistar.
2: Sí, sí, sí. I mos va confessar que li agraden moltes creadors de contingut d'aquí, entre els quals hi ets tu.
1: Ah, doncs pues mira,
2: molt bé.
1: Sí. Que guai, que guai. Sí, jo la segueix ja perquè m'ho va sortir. Bé, m'han sortit tots els vídeos seus i tal. I res, estic allà que la segueix, m'agrada molt i és superguai, no?
2: És molt, molt aguda.
1: I un bon exemple per qualsevol persona que pugui venir aquí i veure que se poden fer coses per seguir-se adaptant i per estar més a prop de la cultura d'aquí, la llengua d'aquí, i molt guai.
2: I la com va dir, la quantitat de portes que t'obris fet de xerrar català
1: total,
2: a Mallorca.
1: Sí, total.
0: Sí. I va dir que aprenia a xerrar en català amb Mel, amb tu i amb Antoni Arrac. Que això no ho vaig acabar d'entendre.
1: Jo tampoc ho vaig d'entendre. Ell va fer un vídeo fa un parell de dies que deia sí, he descobert aquest nou podcast de Mel, que l'he escoltat sí. I practic el català escoltant-lo i tal. I va dir, m'agrada sentir creadors d'aquí. N'hi ha alguns que encara no les entenc molt, però que tenen un accent molt profund o algo així, sí. Va dir, i jo vaig dir, hombre, de lo que va escoltar, Antoni Arrac fijo.
0: Nosaltres li van dir, Antoni no l'entenen nosaltres, així que tranquil·la.
1: Sí.
2: Jo me faria molta gràcia que ser un model lingüístic de parlant, de locutor, fos ell. I clar, i començar amb les mateixes expressions, el mateix accent, seria molt divertit.
0: Començaràs... bé, és que ara no se m'acord cap.
1: Coses típiques d'Antoni.
0: Sí. Quillos. Que no volen quillos.
1: Socialia en Mallorca.
0: Deu de quillos.
2: Seria
1: molt
2: divertit.
1: Volen hiel. Sempre diu això.
0: Exacte.
2: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, molt bé, Aina. I de Naina Neus, que avui no ha vengut, sempre mos duen un nom de dona per posar damunt sa taula, per reivindicar. I avui, Aina, qui mos duis?
1: Avui, una cantant, pianista, compositora i també se pot dir que actriu, que s'ha convertit en una de les artistes més particulars del pop actual. Uf, ja en aquestes hores no sé xerrar un poc. I avui xerram de Namaya.

0: Expectación.
1: Namaya Romero Arbizu va néixer dia 3 de gener de 1999 a Pamplona, Navarra, es Capricorn, informació de servei, un signe que s'associa amb la constància, la disciplina i la feina feta ben feta i en silenci. La música li venia molt de família, sobretot per la part dels seus tios, i ella se va formar en piano, però també, una cosa que a vegades no se sap tant, és que també se va formar en ballet clàssic i en flamenc. És a dir, abans que el gran públic la conegués, ella ja tenia una base musical bastant forta. La seva primera aparició televisiva va arribar l'any 2010, quan tenia 11 anys en el programa infantil Cántame una canción de Telecinco. En aquell moment ja se li va veure una mica que tenia una veu especial i una manera molt natural d'estar damunt l'escenari que crec que poden dir que avui en dia encara conserva. I dos anys després d'això, amb 13, va participar a El número 1 Antena 3, que jo no sé si vos sona, però jo sempre m'han agradat molt aquests concursos de cantar i de totes aquestes coses, i jo me'n record ja de... Bé, jo tenia, en 2012, jo tenia 10 anys, però me'n record de veure aquell
2: tu
1: programa...
2: Tu no recordes, Ana Maya?
1: Sí, o sigui, no supernitidament, però jo me'n record.
2: Anys.
1: Jo aquell programa el vaig veure i me'n record d'ella i que hi havia un senyor major i que també se duia molt ben vella. Ai, i bé, me'n recordo...
2: I ja tenia aquesta personalitat tan natural.
1: Sí, però clar, molt petita, al final. Pues, tenia 13 anys.
2: Bé, jo és que he de dir que dissabte passat la vaig veure en concert, Ana Maya.
1: I què tal?
2: És una experiència que t'agradi o no ella, Ana Maya... Si t'agrada la música, vos recoman moltíssim a veure-la en directe. Jo no l'escolt, cap meva, vull dir, no me la post, però ja és el segon concert que veig seu i és brutal.
1: Molt recomanable.
2: És brutal el talent que té aquesta nota.
1: Total. I doncs aquell programa va coincidir amb un jurat que estava format per David Bustamante, Ana Torroja, Miguel Bosé, Natalia Jiménez i Mònica Naranjo.
2: Molt bon jurat, eh?
1: Un jurat.
2: Mare meva, crec que els hi fa 30 voltes a tots.
1: I...
2: Perdó, no ho sé.
1: Aquí... Bueno, la Mònica Naranjo...
2: Sí, la Mònica Naranjo lo millor.
1: Bé,
2: no?
1: A mi David Bustamante he de dir que me cau bastant en gràcia. Me cau bé.
2: I els altres... A mi no me cau malament en David.
1: A mi me cau, me
2: dic
1: cau
2: que
1: bé.
2: No me cau malament.
1: Sí.
2: El convidaria xiu-xiu.
1: Sí, jo...
2: Ai, de fet...
1: Seria majo.
2: És que, de fet, ve a Mallorca i Menorca.
1: Pues
2: és que, de
1: millor...
2: fet, el poden contactar, ho poden mirar.
3: A l'AMDA.
2: L'AMDA.
1: Ho heu de fer, ho heu de fer. Total, que... Clar, precisament la Mònica Naranjo, que estava allà, li va dir una cosa que amb el temps s'ha recordat molt després quan va estar a OT i tal, i que també ha envellit bastant bé, que és que li va dir que encara era molt jove, que s'havia de formar i que més endavant ja volaria. Perquè era un programa que havien d'anar eliminant i triant gent i feien com a batalles i tal, i havien de... Crec que el seu contrincant era un senyor que ja era bastant major i, clar, pues segurament era la seva gran oportunitat, després ja aquell senyor ja s'anava a retirar i tal, i ella que tenia 13 anys.
3: Clar.
1: I pues li van dir, bueno, ara t'has de seguir formant i el futur ja
3: lo
1: veuràs que anirà bé.
3: Sí. I a Rosalía li van dir tres quarts de lo mateix. A Rosalía va anar a Factor X,
1: sí,
3: per mi era.
1: I també li van dir
3: algo. I clar, aquesta nina era, tenia 13 anys, que cantava. Però
2: mira quin ull que va tenir la Mònica Naranjo, perquè a més li va dir molt de veres. El vídeo li diu, déjame que te diga una cosa. Tú eres muy pequeña, pero algún día serás una estrella. I efectivament.
1: Claro, i lo més curiós també és que després la Mònica Naranjo, ella va ser jurat d'OT 2017, de la mateixa edició que Namaya va guanyar. I això, el seu gran salt va ser Operació Triunfo 2017, en l'estiu se va presentar en el càsting i el programa tornava després d'uns anys que no havia tingut emissió i no se sabia si tornaria a funcionar, si potser no funcionaria i tal, i no s'esperava el gran fenomen que en el final va ser. Total, que Ana Maya va arribar a la gala zero i, curiosament, en aquella gala el jurat va dir que no, o sea, la va posar en dubte i va dir que no havia d'entrar, i però els professors tenien com un comodín, diguem, de salvar qualcú i la van salvar per entrar-la.
2: Això està pactadíssim.
1: Tu creus?
2: Segur, a la gala zero soy.
1: Tu creus?
2: Sí. Sí,
1: bueno, la qüestió és que el seu inici va ser
2: aquest. És televisió, Aina.
1: Ja, sí que és veritat.
2: No ho oblidem.
1: És que jo a vegades encara confio que la tele és real, però després cada vegada que vaig a la tele em dono compte que quasi res és real. Però bueno. Això, que en teoria la van proposar perquè no entràs, però sol la van salvar i va ser un poc inici de pel·lícula. Dins l'Academy, la Maya se va convertir ràpidament en una de les preferides de tothom, perquè cantava beníssim, tocava beníssim, i a més tenia una forma de ser molt natural que també contrastava
3: això
1: un poc
3: és...
1: amb el que s'espera d'una persona a la tele. La Maya no era.
3: Totalment, però és que arribava tothom. És aquesta naturalitat, aquesta força, aquesta empenta, aquesta imatge, era increïble, t'ho promet.
2: Una de les seves millors...
3: I a xarxes, de fet, se l'estimava moltíssim.
1: Clar, efectivament.
2: Una de les seves millors frases va ser quan els hi fan el canvi de look.
1: Efectivament, aquesta anava a recordar.
2: Ah, digues, Aina.
1: No, clar, que Ella no intentava ser una estrella i no dissimulava tampoc la seva personalitat i per això va deixar molt de moments icònics, com per exemple aquest descanvi de look, que de sobte la varen baixar, la varen fer unes metges, la varen tornar a pujar a l'acadèmia mentre li feia efecte la decoració, no sé què, i comentava en Naitana, que clar, una altra bona dia d'avui, que li comentava, me han dicho que me van a hacer mechas surferas. I jo, però què dices, mechas surferas? Si jo soy de Pamplona, què m'estàs contando? No sé què. Clar, mechas surferas, que jo soc de Pamplona, ja va ser superviral.
2: És que ella no anava de res d'això. De fet, bé, ja ho explicaràs, però se va atorbar molt en treure un disc i sempre molt protegida pel seu germà, que és el seu manager.
1: Totalment. Bé, va acabar el programa, va fer actuacions super recordades i finalment va guanyar amb un 46% dels vots, però l'exposició no va acabar aquí perquè, a part de guanyar OT, també se la va triar perquè anés a Eurovisió 2018 amb l'Alfred García, que en aquell moment mantenien una relació.
2: De fet, tenint la cançó, vols que la recordem?
1: Anem a recordar-la.

0: Que han dit que no hi tornarien.
1: Voleu saber un fun fact divertit? Sí. Jo estava allà en aquella Eurovisió i
0: les
1: vaig veure. Sí. Sí, sí, sí. Tenia
2: jo, ets la millor.
1: Tenia 16 anys jo. No per ells, però perquè jo m'agradava molt Eurovisió.
0: I on era?
1: A Lisboa. A Portugal.
2: Que bo.
1: Sí, sí, jo era allà.
0: Aina, has anat a Eurovisió.
1: Vaig anar amb el meu predí, amb mon pare i amb el meu germà.
0: Uau.
1: Sí, sí, sí. Total, el resultat no va ser molt espectacular a Eurovisió, van quedar el número 23 de 26, que devien ser, però ja va formar part del tsunami mediàtic que va patir Amaya tant per OT com per això. Després d'OT i d'Eurovisió, Amaya no va seguir exactament el camí més previsible d'un artista sortida d'un talent i que, a més, guanya el talent, sinó que ella va anar a poc, des del principi va deixar clar que se volia moure més en un terreny d'entre pop, indie i un estil un poc més personal, i no va ser fins l'any 2009 que va publicar el seu primer disc, que se diu Però no passa nada, en cançons mítiques com El relámpago, Nadie podría hacerlo, Quedará en nuestra mente o Quiero que vengas, que és un disc de pop fresc, juvenil i amb influències de indie espanyol. Sí.

0: Durant aquells anys també va actuar diverses vegades en els Premis Goya i en el 2020, per exemple, li va fer un homenatge a Marisol, que és una de les seves grans referents, ella sempre ho ha dit. A partir d'aquell mateix any, també, 2020, va iniciar una nova etapa musical amb un so una mica més pop, electrònic i alternatiu que va ser fruit de la seva col·laboració amb Nalith, i d'aquí va sorgir bona part del seu segon disc, que se diu Cuando no sé quién soy, que el va publicar l'any 2022. Per tant, mos veiem que ella va anar a OT 2017, fins l'any 2019 no va treure el primer disc i després fins al 2022 no va treure el segon, que això és indústria musical per una persona que ha guanyat i que se suposa que ha de triomfar i tal, és un ritme bastant lentet.
1: Però ella controla el relat d'una manera... A més, qualsevol... Fa una story, fa un vídeo per Instagram que dura 24 hores i ho fa amb una creativitat brutal. Vull dir que cuida qualsevol passa que fa.
0: I a més ara, la seva parella des de fa uns anys és un director creatiu i bé, no sé si és exactament director creatiu, però més o menys es dedica a una cosa d'aquestes. Clar, l'està ajudant molt també a fer potser direcció creativa de tot, que sigui més redona, i també per anunciar vídeos, que té vídeos molt mítics de... Tenia un vídeo que li caia el mòbil per avall i l'agafava un àguila, no sé què, com a coses superpensades, un altre amb un camió en la seva cara... Bé, totes aquestes idees...
1: Bé, quan
0: idees,
1: va anar a la Revuelta, que també... va fer que ella... Li van dir canta, però ella no va cantar i ja està. Ella va fer un espectacle.
0: Total, total. I d'una de les cançons més conegudes d'aquesta etapa del segon disc és Yamaguchi, que està dedicada en el parc Yamaguchi de Pamplona, que fins i tot va fer una cançó, una versió en japonès d'aquesta cançó, que això és una cosa bastant d'ella. De sobte li pega per fer una cançó del seu parc preferit de Pamplona i la fa.
1: I de fet, en aquestes cançons l'ha acompanyat en Sebastià Gris, que és un mallorquí, és guitarrista. Ah, sí? Que ha fet molta feina amb ella.
0: És que mallorquins estan, al final, és que... estan per tot.
1: Són els millors.
0: I el 2022, el mateix any, també va publicar Así bailaban a Rigoberta Bandini, una revisió d'una cançó infantil convertida en una espècie d'himne feminista i que la vàrem sentir l'altre dia xerrant d'això.
1: Sí, que és aquesta.
0: I el gran gir fora de la música va arribar amb La Messias, la sèrie de los Javis, que se va estrenar l'any 2023 a Movistar Plus, que en Amaya interpretava a Cecília Puig Baró, integrant d'Estela Maris, un grup fictici, entre cometes, perquè segons les fuentes són les germanes aquestes, ara no me sortirà el nom.
1: Sí, jo
2: Puig,
1: no
2: ho has dit.
0: Sí, però el grup. Ses d'una lonxa de queso en un sàndwich preso.
1: No, ai, sabeu, no sé de com això? Apel·les.
0: Sí, ses germanes...
1: Ai. Tranquils, en Xavier i jo tampoc sabem de què va això.
2: No.
0: Són supermítiques. Una, bueno, que
2: però
0: són,
2: sé per on vas.
0: Són literalment el que sabeu a la sèrie de la Messias, ses germans que canten amb aquest tipus d'estètica i tal, però literalment basada en una història real, però diuen que és fictici, suposo que per no pillar ses dits.
1: Un grup cristià.
0: Sí, però que segons germanes. També s'ha sabut i tal, n'hi ha un parell de germanes que ja estan un poc fora d'aquesta dinàmica i tal i que se suposa que són els que li han donat informació a los Javis presumptamente per fer aquesta sèrie. I res, que La Messias va tenir molt bona acollida i l'interpretació d'Anna Maya va sorprendre moltíssim i, de fet, per aquest paper va ser nominada en els Premis Feroz com a millor actriu de repartiment a una sèrie. El sol.

0: sexo. Aquest grup se deia Aina...
1: Flos Mariae, ara m'ha sortit.
0: Sí,
1: Flos Mariae.
0: Tens raó, tens raó.
1: Botsona, sí, no? Sí, sí. Tenen vídeos supermítics.
0: Flos Mariae.
1: Flos Mariae. Bueno, Namaya també s'ha convertit en una figura amb una estètica i un estil de vestir molt propi, basat en marques independents i roba vintage. També està molt comentada la seva naturalitat respecte a la depilació, especialment quan t'ha mostrat les seves aixelles sense depilar, però que ella moltes vegades ha explicat que ho fa no per moda ni res, sinó perquè se sent més ella mateixa i ja està. L'any 2025 va presentar el seu tercer disc Si abro los ojos no es real, en cançons com Nanay, Tocotó i Tengo un pensamiento, que és el que va presentar la revuelta. Un àlbum de pop indie amb una atmosfera més onírica que se va situar entre els més escoltats i va ser número 1 en vinils a Espanya. També va rebre reconeixements importants de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, incloent Cançó de l'Any, Compositora de l'Any i Millor Cançó Pop. I el 2026 va protagonitzar un Tiny Desk. Sabeu el que és un Tiny Desk?
2: Sí, això, sí. És espectacular.
1: Clar, se suposa que ho fan artistes així importants i ho va fer.
2: Namaya.
1: Sí, sí, i res, que Namaya ha sortit de l'etiqueta de ser de Namaya d'OT, d'Eurovision, ha connectat amb el públic i ha construït un univers propi en el que tot hi cap, perquè ella li dona un sentit propi.
0: Un aplaudiment per Namaya.
2: Molt bé.
0: Mos encanta. Ha fet un aplaudiment.
2: És broma,
0: Xavi. I un aplaudiment per Naina Segura d'anar fent. Que sempre molt bé veure quan li demanem. Gràcies, Aina.
2: Moltes gràcies.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 426.
2: Adéu a tothom.
0: Gràcies per ser-hi.
2: Coneixeu el cotxe? Fast and Furious.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Aquest dijous ha estat el dia més calorós de l'any. Els termòmetres han superat els 41 graus en municipis com Llucmajor, Llubí i Vilafranca. Demà continuaran les temperatures elevades en la major part de Mallorca, excepte el Llevant. Estaran en avís taronja per calor a partir de les 12 del migdia i fins a les 8 de l'hora baixa. Al sud de Mallorca els termòmetres es poden tornar a enfilar als 40 graus. Al Llevant de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, l'avís serà groc en temperatures màximes de fins a 38 graus. I el Consell de Mallorca dona el cas Vestar per tancat, resultat però que no comparteix l'oposició. Durant la seva compareixença avui a hora baixa en un ple extraordinari a petició de l'oposició, el president de la institució, Llorenç Galmés, ha assegurat que no comparteix la conducta del vicepresident segon Pedro Vestar en relació a l'ús privat que va fer de tres vehicles oficials. No obstant això, assenyala però que passa pàgina el cas en base a les conclusions dels informes tècnics que no han detectat cap irregularitat.
2: Personalment, com a Llorenç Galmés Verger, no comparteix la conducta que hagi pogut tenir el vicepresident segon el senyor Pedro Bastard. Però hi ha un informe elaborat per màxims funcionaris d'aquesta institució, el secretari general i l'interventora general, que conclou que no hi ha cap irregularitat, ni administrativa ni jurídica.
1: Unes paraules de Galmés que no han convençut a la portaveu del PSIP, Catalina Cladera.
3: El cas no està tancat perquè la ciutadania no el dona per tancat. Hi ha un clam social de que el senyor Vestard hauria de complir amb la seva responsabilitat política, donar exemple i dimitir. I si no, el senyor Galmés l'hauria de cessar.
1: El candidat a la batllia de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha denunciat davant la Guàrdia Civil la difusió d'un vídeo seu manipulat amb intel·ligència artificial. Segons ha informat el Partit Socialista de Calvià, Rodríguez va denunciar el fet dilluns perquè puguin ser investigats per les autoritats competents. La formació apunta que el municipi necessita parlar d'habitatge, mobilitat i neteja, entre d'altres qüestions, deixant de banda els insults als vídeos creats amb intel·ligència artificial que tenen, ha dit, com a objectiu desviar el focus dels problemes reals que preocupen la ciutadania. Un centenar de veïnats de Pollença s'han manifestat per segona vegada contra el projecte energètic que vol instal·lar contenidors de liti en sòl rústic. Aquesta vegada ho han fet just davant els terrenys en què es vol ubicar l'estesa per denunciar els efectes que pot tenir. La protesta ha tingut lloc a aquesta hora baixa i els veïnats han col·locat un contenidor enmig d'un terreny en sòl rústic per simular com afectaria un projecte d'aquest tipus a Pollença. La plataforma denuncia que la comunitat, a través de l'interès general, permet projectes com aquest, concretament la instal·lació d'una vintena de contenidors d'emmagatzematge de liti. La plataforma vol que les administracions intervenguin i que es puguin ubicar en sòl industrial. Jaume Torrandell és membre de la plataforma.
4: Suposa la industrialització del sòl rústic a Mallorca i suposa passar-se saltar-se el pla general de Pollença a través d'una llei amb l'excusa d'emplear l'interès autonòmic per un interès realment econòmic.
1: I un darrer apunt en estatal, perquè l'Audiència Nacional obri judici contra el BBVA al seu expresident Francisco González per presumptes encàrrecs il·legals a l'excomissari José Manuel Villarejo. Arribam amb aquest apunt a les 10 i 4 minuts. Continua la programació a IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. N'hi ha que per no ficar-se en un embolic miren cap a una altra banda i passen de llarg, perquè quan un s'embolica ocorre que s'embulla, que es desorienta, que es confon. Quan les coses s'emboliquen, es compliquen, de vegades fins a nivell enfangar-se. Tot això ho du intrínsec el mot embolicar. Però com que a nosaltres ens agrada mirar més enllà del diccionari i som persones positives i alegres, ens hem proposat per al programa d'avui gaudir dels embolics, que també és una paraula que convida a la rialla i a la vida, en definitiva. Avui, per favor, deixeu-vos embolicar.

0: L'amor també és una manera d'embolicar-se, molt més sexy en qualsevol cas que els embolics en què es fiquen algunes figures públiques, que serien més de riure, riure per no plorar. Hi ha expressions populars que fan referència a aquests embulls a partir de situacions que en una època foren habituals, com per exemple embolicar la boga, que té a veure amb l'acció de bogar o de remar, o té a veure amb el ritme de remada marcat a les antigues galeres. A bord d'una embarcació era vital la coordinació de tots els remers. Havien d'anar tots al mateix ritme, perquè si un remer s'equivocava i xocava el seu rem amb el del company, podia provocar un caos.
1: Boga de combate!
0: A Ben-Hur, més que descoordinats, els pobres esclaus dels romans que bogaven, el que estaven era desnutrits i malalts. Encara sort de Charlton Heston. I després tenim l'expressió embolicar la troca, que també és complicar les coses i que ve del cabdell o la madeixa del fil que, si no s'enrotlla amb cura, s'embolica, i s'embolica molt, com cantaria Cisa.

0: Embolica la troca embolica, sense cap ni peus. Sense cap ni peus. Sense cap ni peus.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
2: Toni Camps, com estàs? Benvingut a casa teva.
3: Gràcies. Saps que allò de els còmics de Mortadelo i Filemón, que se feien un nus, un embolic, i jo així estic.
2: De vegades se feien un nus literal,
3: literalment, sí. Ibáñez tenia aquesta capacitat de dibuixar els personatges fets un nus, les cames i així, com una pilota.
2: I avui tenim sessió especial de paraules de pel·lícula, perquè la paraula embolic, embull, embolicar, embolicar-se... Bé, jo crec que és tan èpica com si diguéssim amor, no?, sí, en el exacte, cinema.
3: Exacte. El que passa és que era molt, molt genèric i havien d'agafar molt. Aleshores, el que han fet és anar a l'origen de les comèdies d'embolics, que d'aquest tipus, que és un gènere que va néixer en els anys 30 i tenien unes característiques molt, molt peculiars. Principalment era una comèdia física, aquí on se feia, destacaven molt els recursos sonors i s'enfatitzaven molt els acudits en diàlegs molt ràpids i molt eficients perquè fos tot com a molt rítmic. I era una comèdia romàntica, el que passa és que el que menys interessava era la història romàntica, que en el final no tenia... era el que manco tenia força, bàsicament perquè eren una sàtira d'aquest gènere. En general tenien un personatge femení molt fort que dominava el masculí i a partir d'aquí el que feien era generar-se tota una sèrie d'una espècie de guerra de sexes i tota una sèrie d'embolics perquè el masculí no sabia ben bé què contestar ni com dir

0: I que en el final acabava sent una comèdia bestial. I si voleu un exemple claríssim de lo que és aquesta comèdia, aquest tipus de comèdia, és aquest.
1: Cielos.
2: No debe hacer eso.
1: Es que, ¿qué no debo hacer?
2: Hablarle a alguien cuando tira, aunque le perdono porque he conseguido un
1: pero,
2: buen golpe.
1: Esa era mi pelota, veo que no lo
2: entiende. Mire, allí está, junto al banderín.
1: Está confundiendo las
2: ¿Ha
1: cosas.
2: ¿Ha terminado su partida?
1: No, acabo de hacer el primer hoyo.
2: Ya, es forastero. Debería usted estar allí, este es el recorrido 18. Si consigo hacer este hoyo, voy a batir mi propia marca.
1: ¡Vuelvo enseguida!
3: Que acaben d'escoltar, Toni Camps.
0: Ai, ai, això que acaben d'escoltar és el moment en què Katharine Hepburn i Cary Grant se coneixen a La fiera de mi niña, que és la representació perfecta d'aquesta comèdia d'embolics.
3: Molt bé. 1938, ni més ni manco, basta veure ses imatges.
0: Sí,
3: sí.
0: És curiós, però les veus en blanc i negre i dius, ah, no sé si... I després escoltes sí. els diàlegs i dius, però que si són superràpides.
3: Sí, te farà ganes,
0: pam, pam,
3: te farà
0: pam, pam,
3: ganes.
0: Tot d'una fa ràpid.
3: Recorda'm si història.
0: Si història és peculiar, és peculiar. Si història d'un paleontòleg tímid i despistat que està a punt d'acabar la reconstrucció de l'esquelet d'un brontosaure i que, a més, està a punt de casar-se en la seva, i disculpeu l'adjectiu, la seva anodina secretària, perquè havia de contrastar molt amb la persona que se trobava després en el partit de golf, que és el que acabem d'escoltar.
3: Això t'anava a dir, potser no era tan sosa la secretària, però és que en el cantó que burna.
0: Se trobava amb una milionària molt capritxosa que el manipularà perquè no faci cap de les dues coses que havia de fer en el principi de la pel·lícula, que eren construir un brontosaure, l'esquelet d'un brontosaure, i casar-se. Aquest és l'argument d'aquesta La fiera de mi niña. És un clàssic del cinema que transforma les situacions més quotidianes en un complicat i divertit joc de sentiments, equívocs que se van fent cada vegada més grossos i és imprescindible si parlam de la paraula embolica.
3: Val. A més, vaya parella, Katharine Hepburn i Cary Grant. A mi ara només me ve Històries de Filadèlfia, però varen fer més pel·lícules.
0: Varen fer quatre
3: no?
0: pel·lícules quatre. Plegats. Varen fer dues pel·lícules en George Cukor, que eren La gran aventura de Sílvia i Vivir para gozar, que traducció lliure de Holiday, que vol dir vacances, però aquí la traduïren com Vivir para gozar, igual que La fiera de mi niña, que se deia Screw it up, en versió original, i Històries de Filadèlfia en Howard Hawks, que era un dels millors directors de cinema dels anys 30 i 40. I no en varen fer més perquè van passar coses que passen a Hollywood.
3: Què passa? Que se van embolicar? O
0: no,
3: que...
0: no, perquè Cary Grant se va convertir en l'actor fetitxe d'Alfred Hitchcock i Katharine Hepburn no era precisament sa rosa a lo Grace Kelly, diguéssim, de cinema. No, aleshores no podia protagonitzar pel·lícules d'en Hitchcock perquè no li sortia aquest personatge de rosa, diguéssim, no li sortia. I a part que un moment donat se va cruzar davant, per la vida d'una Katharine Hepburn, Spencer Tracy, i a partir d'aquí ja varen ser un binomi inseparable.
4: Bien, bien, bien.
5: Bien, bien, bien, ¿qué?
4: Ya estamos aquí.
5: Qué verdad.
4: Al fin en casa.
5: Lo mismo iba a decirte.
3: Escolta, jo crec que n'hi ha més d'aquestes
0: d'embolics. Sí, de comèdies d'embolics n'hi ha molt més. De fet, un parell d'anys abans hi havia un personatge que en sabien una estona llarga d'embolicar, que eren cinc germans actors de teatre que després en quedaren en quatre pel cinema i després només en van quedar tres, o sigui que eren un lío. Bàsicament en sabien d'embolicar.
6: Camarero, camarero, camarero.
7: Diga, señor.
6: Oye, esclavo.
7: Diga.
6: ¿Qué tienes para cenar?
7: Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña.
6: Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla.
8: Y también dos huevos duros.
6: Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
3: Ja sé per on anar, Toni Camps.
0: I dos huevos duros.
3: Els oients també.
0: Això, després de Sopa de Ganso, Una noche en la òpera és la millor pel·lícula de germans Marx. Precisament Sopa de Ganso, de 1933, l'anterior pel·lícula havia posat fi a la llarga relació dels germans amb la productora Paramount per passar a la Metro-Goldwyn-Mayer en la que varen començar la seva relació amb aquesta genialitat titulada Una noche en la òpera. El germà Marx, que en realitat eren sis, o sigui, varen néixer sis germans a Nova York, un d'ells va morir en els pocs mesos d'edat, així que només en quedaren cinc de vius per poder ser actors i dedicar-se en el teatre, en els números musicals, en el vodevil, correguent per tots els Estats Units.
3: Tots cinc, a més,
0: tots
3: una
0: cinc.
3: Família d'actors.
0: Exacte. Eren Groucho, Chico, Harpo, Sepo i Gumo.
3: Buah, m'encanten els noms, a més.
0: Vale? Tots tenen una explicació, cada un dels noms té una explicació que és molt llarga, però que avui no la repassarem, però un altre dia sí que la repassarem.
3: Molt de pallasso, no?
0: Exacte.
3: Molt de pallasso.
0: Vale. Exacte. Del teatre varen passar al cinema en sa Paramount i en aquell moment, quan comencen en el cinema, Gumo decideix que no li interessa sortir a la gran pantalla i munta una oficina de talent, una oficina d'actors i actrius, que li va anar molt bé.
3: Ah, molt bé.
0: Li va anar beníssim. I els quatre que quedaren varen crear un personatge cada un per anar interpretant a totes les seves pel·lícules. Mm. Un parlanxí embaucador amb un capell.
3: Val, que aquest era...
0: Chico.
3: Chico, sí.
0: Exacte. Un seductor abogat liant amb el bigoti i les celles pintades i fumant puro. Pintades amb batú, sense pintar amb batú.
3: Sí, que era Groucho.
0: Que era Groucho. Un mut que parlava amb una bocina, que en realitat eres que parlava més de tots, vull dir, eres més xerrim i li varen dir, pues tu te calles a les pel·lícules.
3: I era Chico.
0: Aquest era Chico. I després hi havia el germà seriós de totes les històries de qui s'enreien constantment els altres tres, que era Cepo.
3: Que aquest era alt i guapo. Exacte. I pareixia d'una
0: altra pare molt guapos, de mare. Eh? Sí? Tots ho eren, tots ho eren. El que passa és que es vestien així com se vestien. Vull dir, de fet, si veus fotos en el diari dels anys 30, de quan actuaven en el teatre, no sé si els reconeixes, els junts, perquè són tots bastant iguals.
3: Clar, és que Groucho, sense aquest bigoti i aquestes celles i aquest puro, no el reconeixien.
0: I aquest pentinat.
3: I aquest pentinat.
0: No el coneixien. Quan varen canviar de productora, en aquesta Una noche en la òpera, va ser la primera pel·lícula que actuaren ells tres tots sols. A partir d'aquí, vuit pel·lícules més. Qualcunes millors, qualcunes pitjors, però cap com aquesta meravella amb escenes fantàstiques com aquella, la parte contratante de la primera parte, serà considerada com la parte contratante de la primera parte. Imprescindibles, m'encanten i... Ja ho sabem, no? Más madera es la guerra.
9: ¡Necesitamos madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Es la guerra! ¡Traed madera!
3: M'encanta, m'encanta a mi també. I d'un clàssic, un imprescindible de la comèdia d'embulls i n'hi ha més, però crec que ara vas per la direcció, no?
0: Exacte, sí, ara me'n vaig a la direcció i en el guió, que també va convertir l'acte d'embolica en un art una miqueta més tard, ja que dir, perquè ja estem al final dels anys 50, era un senyor que ell deia que volia morir a 90 anys, assassinat a tirs per un marit gelós perquè s'acabava de colgar en sa seva dona de 20. O sigui, és un acudit grosser, ho sé, però per Billy Wilder això era una actitud de viure.
10: Hola, Jerry. ¿Cómo salieron las cosas?
11: Tengo mucho que contarte.
10: ¿Qué ha pasado?
11: Me he prometido.
10: Enhorabuena. ¿Y quién es ella?
11: Ella soy yo.

0: Billy Wilder, el gran Billy Wilder, que diria esteu estimat Trueba, no?
1: Exacte, Déu, el gran Billy Wilder. És Déu, és Déu. Després en parlarem d'això. Això que escoltàvem és Con faldas y a lo loco, una de les traduccions més terribles de la història del cinema a la distribució espanyola.
0: Ara que dius això, me'n record d'aquella època, fa molts anys, en què TV3, que doblava les pel·lícules en català, cercava un títol per Con faldas y a lo loco i va fer una convocatòria oberta a tot el públic, oients i televidents, i va guanyar aquell Ningú no és perfecte, no?
1: Ningú no és perfecte.
0: Perquè era complicat de traduir.
1: Era molt complicat de traduir perquè el títol original és Some Like It Hot, que vol dir algo així com calent, que de fet és una frase que diu la directora de l'orquestra de dones a la qual ell tots s'enrolen i un moment donat li diu Play It Some Like It Hot. És una història també peculiar d'aquestes d'embolics i embolics. Són dos músics, diguéssim, no gaire talentosos, que toquen allà on poden i que un moment donat són testimonis per equivocació de l'assassinat de dos grups de mafiosos, de dues bandes mafiosos, i a partir d'aquí han de fugir.
0: Clar, les persegueixen.
1: Els persegueixen. I decideixen, per fugir, vestir-se de dones i enrolar-se a una banda de jazz que viatja pels Estats Units, que han de tocar a un hotel a la costa, i com a contrabassista i com a saxofonista. Ells són Tony Curtis i Jack Lemmon, i una de ses personatges femenins és Marilyn Monroe. Embolics i girs amb aquests tres actors i un que poca gent el nombra, però que des d'aquí li ho volem dir, que és George Raft, que era aquell que deia...
0: Que se volia casar amb Tony Curtis.
1: És una locura que els adorava situacions imprevisibles i actuar de la manera més impensable. La pel·lícula mesclava una història d'amor, moltíssim d'embolics, que a final dels anys 50 no era precisament ben vist. De fet, a Kansas City va tardar 2 mesos en estrenar-se perquè volien tear tota l'escena del vaixell de Tony Curtis i Marilyn Monroe.
0: Bé, espera un moment, és que ara me ven el cap. És que està tan sexy Marilyn Monroe en aquella escena.
1: Pues la volien tear. A Memphis se va estrenar amb l'advertiment que era una pel·lícula no recomanada per veure-la nins. I Espanya va ser molt pitjor.
0: Què vàrem fer aquí?
1: Espanya va ser prohibida 3 vegades i no se va arribar a estrenar a les sales de cinema. I el censor Francisco Ortiz Muñoz, membre del Consell de la Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i falangista, es col·laborador de debat, va qualificar la cinta de pornografia directament i sense adaptació possible. La distribuïdora la va presentar en 16 talls, fins i tot varen eliminar el final. Aquell magnífic
0: Ningú
1: no és perfecte, el final, aquella frase, la varen eliminar, però tampoc va passar la censura. La tercera vegada tampoc la va passar, i en el final la va acabar passant en els anys 70, però ja no se va estrenar en el cinema. Així tot, considerada la millor pel·lícula, una de les millors pel·lícules de tots els temps, s'ha presentat com un film històric, i el que tu deies abans, Billy Wilder és considerat un dels millors directors, tan important que fins i tot és més important que les mares i les famílies i les parelles de tots aquells que han premiat a l'Oscar a jutjar pels discursos que han tingut.
2: I would like to believe in God in order to thank him, but I just believe in Billy Wilder, so... Thank you, Mr. Wilder.
1: Quan Fernando Trueba, l'any 1994, va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa per Belle Époque, va dir: m'agradaria creure en Déu per agrair-li aquest premi, però només crec en Billy Wilder. Així que gràcies, Billy Wilder. I l'endemà de matí, quan se va despertar de ressaca després de la festa que s'havien pegat per haver guanyat l'Oscar, va rebre una cridada de telèfon a la habitació i quan va despenjar el telèfon li va dir: Fernando, soy Dios. Fantàstic. Era fantàstic en Billy Wilder.
3: And the Oscar goes to Cameron Crowe for Almost Famous.
1: Cameron Crowe, quan va guanyar l'Oscar el millor guió original per Casi Famosos, a l'any 2001 va tancar el seu discurs dient: i a Billy Wilder per tot.
3: So also,
4: wouldn't be complete without saying hello to the master himself, Mr. Billy Wilder. So here's to you, Audrey and Billy, and thank you so much, everybody.
1: I després n'hi va un altre que va ser Michael Havanicius, director de The Artist, que quan va recollir l'Òscar en el millor director, va agrair explícitament la inspiració de tres grans cineastes de la història. I va dir, vull agrair-ho a Billy Wilder, vull agrair-ho a Billy Wilder i vull agrair-ho a Billy Wilder.
0: Així que, amén, Billy Wilder, no?
1: Amén, Billy Wilder.
0: Quan diria exacte. Aquell que estàs en los cielos.
1: No? Exacte, Billy Wilder que estàs en los cielos. Sí, sí, poden dir que se censura com a mínim en el cas de Con faldas y a lo loco o Som like it hot, lo que volia realment era embolicar-nos. Exactament, igual que ho deia Billy Wilder en el final d'aquesta meravellosa pel·lícula que avui vos enduit.
5: Osgood! He de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
6: ¿Por qué no?
5: Pues, primero porque no soy rubia natural.
6: No me importa.
5: Y fumo, fumo muchísimo. ¿No es igual? Tengo un horrible pasado, desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
6: Te lo perdono.
5: Nunca podré tener hijos.
6: Los adoptaremos.
5: No me comprendes, Osgood.
6: ¡Soy un hombre!
5: Bueno,
6: nadie es perfecto.
1: Salud i cinema.
7: Entre avui i demà, Aresal i Bosch. IB3 Ràdio és participació.
8: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
9: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
7: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
10: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
11: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
7: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Treveria.

0: seguim embolicant, fent bolics i bolicats, però d'aquests que ens agraden, no dels que donen mal de cap. Na Catalina Sebastià és educadora ambiental i fa anys que gaudeix i fa gaudir de l'entorn natural, perquè ja ho sabem, quan més coneixes, més estimes. Així que ara vos convidarem a fer un bolic d'herbes. Podríem agafar un poquet de romaní, un altre poquet de farigola, una branqueta de mata, un bri de moraduix... No trobeu que això ja comença a fer bona oloreta?
1: Sempre em va resultar difícil presentar-me jo mateixa, però sí que som una persona que té molta curiositat. M'agrada molt aprendre. Tinc molt respecte i molt d'interès en saber com fan les coses un temps. Tens la sensació que avui en dia tot és molt complicat i molt ràpid. I admiro molt la forma que tenien un temps de viure les persones en relació a la terra i en el camp i a les plantes en el dia a dia. I també som docent, vaig estar uns anys donant classes amb els joves i hi havia molta dificultat que la matèria que jo donava era jardineria, en aquell moment, o agrària, en què els al·lots tinguessin un sentiment de proximitat en les plantes. I vaig començar a cercar sistemes perquè ells despertassin interès real. I en el final me'n vaig donar compte que l'interès real no és el coneixement en si, llegir, sinó que és fer, que és tocar, fer i sentir que tot allò sí que realment és interessant i té un profit i mos pot servir. I així vaig començar a cercar usos, utilitats, sistemes de fer i vaig descobrir un món que me va fascinar a mi, la primera, i a més que me resultaven les alumnes. I va néixer així, el que jo faig. Ara me dedico, a part de que la meva feina també està relacionada amb la natura, me dedico també a fer cursos i tallers utilitzats en les plantes, ja sigui remeeres, ja sigui artístiques, com tallers de cianotípia, tallers d'estampació, tints naturals, com sigui per usos casolans, fets un unguent, fets una crema, fets una pasta de dents, i sempre com a base principal fent servir les plantes. Desperta un cert poder amb una persona, desperta una sensació de control. No només és necessari anar a comprar, sinó que jo també puc fer-me un sabó o puc fer-me una cosa i això empodera, aquesta paraula. Per tant, és una sensació molt guapa compartir-ho, perquè ho vius en tu i ho ajudes a sentir també.
2: Clavins, clavells i flors pel seu cor.

Jo ara mateix estic envoltada de moltes plantes i les que sent més, bé, no sé si sentiu el renou, que també inspira l'olor, que són les cigarres que tinc aquí darrere ara mateix. Tinc un pinar i el pi crec que guanya l'olor de més. Ara mateix les olors de les resines del pi són les que més flaire que tinc més en el meu voltant, igual que el renou, que també és molt agradable. Però quan tu tens una mica de jardí i tens plantes aromàtiques en el teu voltant, és una mescla de dolors meravellosa, però mous cap a un costat o cap a l'altre, te venen olors diferents. No hi ha res millor que estàs a natura. La veritat és que t'acostumes i ja no ho notes, però si t'acompanya qualcú que sí, que te fan sumar aquesta o l'altra, després sí que és més fàcil que ho percebis per tu mateix, també.

0: I si tu pots fer un jardí amb plantes autòctones, o pots fer un jardí amb plantes aromàtiques, o pots fer un jardí que tu vulguis, però sí que donar-li un sentit cap al lloc on estàs habitant i un respecte de no introduir una cosa que s'ha vist que mai té un problema, o no fer un mal ús de l'aigua, o simplement sobre cats que tens sembrat, sobre quin nom té aquella planta o quina utilitat té, ja converteix aquell jardí en una cosa sentida i viscuda. No només decorativa, o no només perquè toca que hi hagi plantes. Pots fer molta de feina a través del teu jardí. No és necessari només anar a passejar per el bosc, que també és fantàstic, sinó en el teu rodolet, en el teu balcó, en el teu quatre cossiós damunt la finestra, ja hi pot donar molt de sentit a el que tens.
1: De tots els tallers que fas, els de sabors, de cremes, els d'ungüents, aquesta farmàcia a la verda, a quin sol tenir més èxit?
0: Aquest de fer una passejada per el camp i que les plantes silvestres que vas trobant els hi donis un ús, sobretot alimentici, crec que és el que més interès està despertant. Pensar que jo puc anar pel camp i puc tallar aquesta planta i me la puc endur a la cuina i me la puc menjar, du molta desconfiança, du molta sensació de me puc intoxicar, això està brut, això no sé, no farà bon gust. I crec que sí que desperta moltes inquietuds i molta curiositat i molt d'interès.
1: Per exemple, alguna d'aquestes plantes?
0: Ara mateix no és el millor moment, evidentment, per anar a recollir plantes a fora vila, però la verdolaga, per exemple, la verdolaga és una planta que qui més qui manco té, tal li pot sortir en el cossiol que té en el balcó com a sol. I és una planta interessantíssima, a nivell culinari és bona, a nivell nutritiu és molt interessant i assequible, fàcil de trobar, fàcil de distingir. Crec que és un bon exemple, per dir-te'n una.

0: nosaltres avui xerrem de bolic i embolicar, i això mos ha dut fins a tu. La tècnica japonesa furoshiki d'embolicar i transportar objectes. M'imagino que deu tenir molt a veure amb això de m'enduc aquesta planteta i aquesta i aquesta i aquesta, i així no, no la xafaré dins una motxilla o una bossa de plàstic. Però compta...
1: Sí, totalment. Jo, les manualitats sempre m'han agradat molt, i nosaltres a Mallorca coneixem el mocador de bolic, és un sistema que s'ha utilitzat sempre, i no és que sigui exclusiu, totes les comunitats, jo crec que d'Espanya han utilitzat aquest sistema, d'altres, i de tot el món, que m'atreviria a dir, que és simplement un mocador quadrat que formes per les puntes diagonals i després per les altres dues puntes diagonals, fent un farcell, un farcellet, un mocador de bolic, per transportar coses. I jo vaig conèixer que a Japó ho han duit una passa més enllà, com sol fer aquesta cultura en l'art, i té moltíssimes formes de fermar aquest mocador, no només de la manera que t'he descrit ara, sinó artístiques, i segons el que hagués d'embolicar cada cosa, la seva forma diferent, amb un simple mocador de quatre puntes. I me va fascinar, i vaig començar a estudiar, me vaig embolicar amb aquell tema, i vaig començar a fer cursos, perquè també me va aparèixer que tenia moltíssim de potencial. És no emprar bosses de plàstic ni papers per embolicar un regal o per transportar una cosa, i me vaig apassionar amb allò, i vaig estar fent tallers i no sé què fent quan me'n demanen, però quan vaig haver de triar un nom per posar el que jo feia, li vaig veure molt de sentit. Descrivia aquest sentit de cultura, aquest sentit d'usos ancestrals i aquest sentit de simplicitat i de transportar coses, que jo el que transporto és coneixements i il·lusió per compartir.
0: M'encanta. I d'avui aquest embolicar i aquest bolic mos ha duit fins a tu. I ara pensava també en aquest bolicat d'herbes que feim, per exemple, per posar, no sé, dins el brou de l'arròs brut, no? També fas, o dels caragols. Allà també fas un bolicat amb molta cura per donar-li aquell gustet i aquell olorat tan característic en el menjar, no?
1: Totalment, sí. Fas bolicats per ficar en el menjar, fas bolicats per posar a dins els roperos per els paperons, fas bolicats per cremar, per fer l'oreta, i es bolica és una paraula molt, molt relacionada amb tot aquest món.
0: Idò, escolta, jo crec que haurem d'estirar més de tots els teus coneixements, Catalina, haurem d'estirar bastant més. Nosaltres avui només agrair-te aquesta estoneta amb els oients d'IV3 Ràdio, aquesta estima per la natura, per el que ens envolta, i aquesta passiosa hora d'embolicar i embolicar-se amb totes aquestes herbes que tenim a l'abast i que moltes vegades ni en som conscients. Escolta, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer fer feina, contactar amb altres, i aquesta feina de divulgació que feis és meravellosa.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Ja que tenim les herbes aromàtiques a mà i el programa d'avui va d'embolicar i de bolics, li hem demanat a na Caterina Gilabert Perelló, del blog Taula Posada, si ens volia compartir la seva recepta de boliquets de pollastre amb poma. Preneu nota.
1: Aquesta recepta la vaig aprendre de fer amb mon pare, que la fa dies que teníem convidats o en dates així festives. És una recepta molt senzilla, que se fa amb ingredients fàcils d'aconseguir, econòmics i molt pràctica, perquè a més la pots versionar a partir de les verdures que hi hagi de temporada per posar-la a acompanyar. I després, com que era tan fàcil, senzill, econòmica, anava molt bé quan jo era estudiant i vivia fora de casa nostra per poder-la fer també en els pisos on estàvem, els dies que hi havia gent o un dia així que te volies entretenir una mica, encara que no gaire. I és una receta que li tinc estima per això, perquè m'ha dut molt bon record de certs moments. Com el seu nom indica, és un bolic, o sigui que embolica, és un aliment que n'embolica un altre, i això permet que a través de la cocció els gustos se mesclin i després te dona una presentació més acurada, te queda molt bé dins el plat i, vulguis o no, ja hi ha una dedicació i un temps per fer allò que no té a la vista un bistec dins un plat que bueno, pots posar un tros de poma damunt. Sempre és més guapo i queda més bé. De receptes de boliquets, en el nostre receptari en tenim diversos exemples. El més popular seria el llom en col, els tors en col. Tenim una altra recepta del segle XIX, que són les canefes, que apareixen a un receptari de manera molt singular. I són unes pilotes embolicades amb una teada de xua, teada molt prima, que embolica la pilota i que s'afregeixen i que després se cuinen com un aguiat. I després hi ha altres receptes com són els raviolis, els canelons, que realment són un bolic, perquè és un aliment que n'embolica un altre i s'acoben plegats. Per fer aquesta receta és molt senzill. A més, heu de tenir una teades primes de pitera de pollastre. Els atremparem en sal, prepebó i una mica de llimona, si voleu. I després embolicar quarts de poma o 8 en espars d'una poma, sense els pinyols. I quan tinguem tots aquests boliquets, els posarem a dins una palangana de forn. Hi posarem una miqueta d'aigua, un poquet un glopet de vi blanc, un culer d'una cervesa o fins i tot de cava que us hagués sobrat un altre dia perquè sigui humit i no s'aixugui. I després ho enfornarem i fins que sigui cuit a 180 graus no ha d'estar molt de temps, uns 10-15 minuts. I ho podrem acompanyar amb unes verdures saltejades, ara que es tens d'auberginis, de carabassó, de ceba, és un bon moment per acompanyar-ho amb aquestes verdures. Espero que sigui del vostre gust i bon profit.
2: A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
3: IV3 Ràdio és història.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raúl Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Actuals a les 9.
4: No, i no t'uram.
5: Aquí, a IV3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
6: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IV3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Arribem al final del programa, satisfets d'haver-nos embolicat amb aquesta nova paraula polisèmica que ens ha duit al cinema, al camp i a la cuina i que ara ens durà al teatre, a la lectura i a la imaginació. Convocam que ens ajudi a baixar la barrera del programa a la reina dels embulls.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
2: Aina Zuazaga, actriu de cinema, televisió, escriptora, contacontes, presentadora, manejadora de titelles, benvinguda, com estàs?
3: Caram, hola, molt bé. Quina rebuda.
2: I crec que podria dir més coses, eh? No sé jo tu com dus el currículum d'actualitzat.
3: Intent cada vegada treure més pedres de sa motxilla, però sí, podríem dir més coses i bueno, en fi.
2: Bé, en el final això te completa, eh? I sempre hi ha un trosset d'això que mos fa millors o te fa millor en el teu cas i més intens. A veure, si a tu te dic embolicar, Aina, que te ve al cap primer de tot?
3: Protegir. Just és que, sí, ara estava pensant en protegir. Pensant que... No, amb tota aquesta cosa de l'imaginari, de la reina d'embulls i de tot això, vull dir, al final, també pensava, caram, però quan vols protegir una cosa, també l'emboliques.
2: Fas un boliquet, no?
3: Boliquet, exacte. Una paraula més hermosa.
2: És hermosa, sí, un boliquet. Com feien les nostres predines amb aquell mocadoret de tela, de quadradets, feien aquell boliquet i així podien anar per tot.
3: Supos que aquesta ara polisèmia me ve recentment perquè està amb mare i Ventura abans jo m'embolicava, però ara he passat a embolicar.
2: Val. I també és un art, eh? Embolicar els menuts,
3: sí,
2: també és un art.
3: Sí que ho és. No, i això ho tenen molt clar que és un art, embolicar, empaparar, fer paquets, i ho fan amb una habilitat que sorprèn.
2: Que bo. Idò, és vera que la polisèmia mos dona tot això. Però embolicar-se o ficar-se en un embolic també té a veure amb els embulls. Sí, clar, tu ets la reina dels embulls, no?
3: Sí, ja m'han posat la corona i no hi ha manera de treure-me-la. He de dir que m'hi sento bé, eh? M'hi trob bé, estic a gust.
2: Sí.
3: Així com en un principi jo fins i tot, com el personatge, intentava lluitar contra els embulls, els embolics, i sembla que tot ho volem tenir controlat i que no volem ni dubtar, ni tenir pors, ni tenir inseguretats. És impossible erradicar-les. No pots eliminar-les perquè sense elles no avances. Mm. Sense plantejar-te si aquest és el camí, no hi ha un progrés, no hi ha ni una millora tan sols.
2: M'encanta, i ho relacionaré amb una altra paraula que hem fet aquesta setmana, que és acceptar. Que mos deia na Cati Lladrà, psicòloga, que acceptes com dius, val, això és el que hi ha, però a partir d'això és el que hi ha, avancem, no?
3: Just. De fet, durant molt de temps, clar, ara fent el camí cap a la novel·la i cap al llibre, que intentes explicar coses un poc més punyents cap al públic infantil, hi ha coses que, per més que tu cresquis, intentis esborrar, no s'esborren, eh? Són records, queden cicatrius, pentura més o manco marcades, però lo hermós és veure que en fas d'allò i un cop ja has pogut superar les fases, el dol, la ràbia, i només te queda tirar endavant perquè no n'hi ha d'altre i és acceptar, però no tampoc sense una martirització de perdonar, sinó no, de... acceptar, tal qual. No des d'una renúncia de no puc fer res, sinó amb una activació, com
2: exacte,
3: seria l'acceptació i amb un moviment intrínsec, no?, d'anar cap endavant. I això és el que tenim, idò, som-hi.
2: Això, amb aquest missatge mos quedam, mira, tant a l'hora d'embolicar com a l'hora d'acceptar. Jo que pensava que parlava del procés creatiu d'escriure un llibre, d'una obra de teatre, aquesta reina dels embulls, però en el final ho podem aplicar a qualsevol àmbit de la nostra vida, no?
3: Sí. I tot i així, encara que la mateixa polisèmia, la mateixa recerca de paraules a l'hora de definir, a mi personalment m'ajuda moltíssim en el procés creatiu perquè tiro molt de conceptes i els llibres perquè moltes vegades te demanen de què parla aquell llibre, dius, vinga, va, no m'ha resumit 200 pàgines amb una paraula, gràcies. Però sí que és vera que hi ha grans conceptes, hi ha grans paraules com a pilars que sostenen aquella història. I sí, en els processos creatius a vegades te n'adones que no és una paraula, sinó són dues, o a poc aquella se va transformant. Uh-huh. Ara mateix, en el moment en el que estem, el mateix procés creatiu de Naina com a escriptora, sí, no està en les mateixes paraules que fa 2 anys.
2: Clar, bueno, vas fent camí i jo te presentava en tantes coses que formen part de tu i de pots anar sumant, no? Escriptora també ho he dit, hi ha un moment que dius, som escriptora. Jo aquest moment trob que ha de ser com a molt de, no sé, com que creixis un pam, o no?
3: Mira, sí, la veritat és que en un principi ho deia amb boca petita, com quan deien no sóc cantant, sóc actriu. Com que només te dona aquella, o t'otorga d'aquella facultat, el fet d'haver estat graduada en, no? Mm-hmm. Aquesta manca de titulitis que a vegades mos posen les nostres mateixes pedres una altra vegada i amb ulls dins la nostra motxilla. Mm-hmm. Però és vera que força de fer camí un se va professionalitzant i així com quan un surt de sa carrera i no sap cap a on ha de tirar i comences provant i pico pala i comences fent aquelles primeres produccions. Sí, ara ja no me fa por dir productora o directora quan també són paraules que són titàniques.
2: Total.
3: Però és vera que en aquest trajo o en aquesta roba de cada vegada m'hi he sentit més, no sé si asfixiada, angoixada, jo no sé si també és un poc, o que tenia ganes de comunicar des d'una altra manera, uh-huh. des d'un altre punt. Uh-huh. O en ses paraules, que com veus m'enroll i molt i m'encanta.
2: No, a nosaltres mos encanta. I Naina Zuazaga, que com ja deies moltes coses, també la tenim supervista amb el viatge al món de l'Aina, de Naina. Jo pensava que s'hi fiquen més embolics. Naina Zuazaga, des DNI, com tu dius, de llinatge basc, o Naina del viatge al món de Naina? Qui s'hi fiquen més embolics? Entenent que és un embull, Aina.
3: Jo diria que sé que hi ha darrere de tot això, que soc del DNI, aquesta basca que no és basca, però que sí, aquesta, definitivament. De fet,
2: definitivament.
3: A casa t'ho poden corroborar tant el meu fill com la meva parella, el meu amo i tota la meva família i amistats que diuen, en sèrio, amb això, sí, no? No en tenies prou? Va, vamos.
2: Val, per tant, t'emboliques o t'emboliquen, o les dues coses?
3: Jo crec que m'embolic i a cap embullada.
2: I escolta, sí, sí. Però anant a lo positiu que ho és, i li estem traient molt de suc en aquesta paraula, quin projecte en què t'has embolicat o t'han embolicat t'ha agradat més fer o t'hi has sentit més a gust o no sé, t'ha obert portes o ha dit fins aquí me plantaré, no sé, conta'm-nos si ara te ven escap algun d'aquests projectes. Uh-huh.
3: Just amb l'escriptura, me pilleu ara que estic en el procés d'una altra vegada començar amb el nou volum, el número 3 d'aquesta col·lecció del món de Naina. I el que comentava abans, crec que ara allò que me fa més ganes és seure-me i escriure i abocar totes aquestes idees amb aventures narrades i estic disfrutant i gaudint moltíssim aquest procés perquè estàs llegint clàssics, a la vegada llegeixes altres llibres, altres autores, autors i tu mateix estàs cercant quina és la teva manera o per què no s'està xerrant d'això si fa aquests anys. Ara, per exemple, una altra vegada la ciència-ficció, perquè no queda en desús el costumisme, no?, que feia Elvira Lindo i per xarxes se comentava d'on està Manuel i d'agafotes? I tot aquest, i posar damunt la taula aquesta lluita de classes, que no s'està parlant i d'aquella manera tan innocent com ho feia un ninet. Uh-huh. I d'aquí estic, escrivint, i molt a gust, perquè sí, amb moltes ganes de xerrar amb altres editorials i de fer créixer també aquesta eina escriptora que té moltes ganes de contar coses.
2: I tant,
3: veig?
2: És sí. Que de viatge a Naina li passen milions de coses hermoses. I ara t'han de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Aina, si tens algun costum abans d'anar a dormir, algun hàbit que t'ajudi a dormir millor, nosaltres fem una llista a veure.
3: No sóc molt d'hàbits just abans d'anar a dormir, així com tenc altres rituals en altres moments del dia. A l'hora d'anar a dormir, jo crec que simplement, si hagués de ritualitzar-ho o de puntualitzar-ho, diria que anar-me'n amb el cap el més buit possible, no? El més tranquil·la. Deixo el mòbil de fora, jo ja ni me'l poso a l'habitació i ja està. Tombar-me, si no caic tot d'un ensom, començar a pegar cossetes en Jordi fins que me diu atura, jo sí tinc son. Però sí, bàsicament és intentar aturar. Donar-me de veres el permís de basta, fins aquí. I aquí, silenci.
2: Que bé. I de nosaltres ara farem silenci, però necessitem una cançó per baixar la barrera fins demà. Quina mos proposes?
3: I de la cançó que vos proposaria seria, ja que xerrem d'embullar-nos o d'aquests processos creatius, que a vegades estàs un poc estancada o que no saps per on tirar. A mi m'agrada, encara que sigui així dolça, la fa encara més trista, la de These Days, de Nanico, que just parla d'això, no de que hi ha dies que no té ganes de fer res o que hi ha dies que li costa tot moltíssim, i jo posaria, suposo, aquesta cançó que vos dedic i que espero que vos agradi.
2: I amb aquesta baixarem barrera i amb el nostre agraïment, gràcies per deixar-te també embolicar un poquet amb aquesta xerrada i una zuazaga, una abraçada.
3: A vosaltres, que va, a tu. Moltes gràcies.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Comencem una nova sessió de l'Eclèctic. Ja ho sabeu, la millor forma de tancar el dia és fer-ho amb música. I si és de qualitat, com la que vos oferim de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre, molt millor. Avui, aquesta música la posarà, de fet, ja hem sentit el primer tema, el saxofonista israelià Gilad Ronen amb l'àlbum Fractions of Light. Hidden Light és el tema amb el que hem encetat el programa i ara sentirem Be Lives.

En aquest Be Life, que acabem de sentir, es mostra més clarament la influència mediterrània en la música d'aquest saxofonista que, abans de la canya, ja havia posat les mans en les tecles del piano. De fet, als 8 anys va ser quan el començà a tocar i als 12 el canvià per al saxo, l'instrument amb el que podem dir s'ha fet pràcticament tota la seva carrera. Música carregada de textures diferents, amb una certa herència popular i tradicional, és el que ens ofereix Gilad Ronen en aquest Fractions of Light. I Red Mountain n'és un altre clar exemple.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclàctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, treballant les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclàctic, amb Ferran Pereira.

Out in the Open, una altra de les peces que trobem a l'àlbum Fractions of Light, un treball que s'ha reeditat aquest passat 2022, tot i que originalment es publicà el 2011. Gilard Ronen no és un músic que s'hagi prodigat gaire discogràficament. Després d'aquest Fractions of Light només edità un altre àlbum titulat Elegy, sinó que ell realment s'ha dedicat molt més a la producció per a altres artistes i al seu estudi d'enregistrament, a banda, això sí, de la composició per a cinema, teatre i televisió. Bé, però ja que el tenim i gaudim de la seva música, ho seguirem fent amb aquest Fractions of Light en dues peces de curta durada, Ma Awal i The Promise.

Ma Awal i The Promise, dues composicions de curta durada en les que ens mostra el vessant més ètnic de la seva música. A banda del seu país, la formació musical d'aquest artista ha passat també pels Estats Units d'Amèrica, tant per la Berklee College of Music de Boston com per l'Institut Thelonious Monk de Los Angeles, tot i que després d'aquesta etapa nord-americana tornà a Israel, establint-s'hi ja de forma definitiva. Tanquem aquest segon bloc del programa en Fractions Consolidate.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Fractions of Light, l'àlbum debut del saxofonista israelià Gilad Ronen, protagonitzant la sessió de l'Eclèctic. Un àlbum en el qual es barregen moltes textures sonores que ens duen perfums de la Mediterrània, així com també grans influències del jazz més occidental. Talcarem en el programa d'avui amb una llarga peça titulada Undefined Shadows. Eclèctic, ja ho sabeu, vos acompanyem de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre fins a la mitjanit amb aquelles músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció, Rafa Andrés. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1186. Heu de saber que avui fa 458 anys del tràgic assalt turc a Menorca que va donar nom a l'any de la desgràcia.

Bon dia, sí, va ser dia 9 de juliol de l'any 1558, quan va tenir lloc l'any de la desgràcia, el tràgic assalt i saqueig de Ciutadella per part d'una flota otomana que formaven 150 galeres. Els turcs varen destruir la ciutat, varen matar nombrosos defensors i es varen endur de més 4.000 persones com a esclaus cap a Constantinoble. Allà, aquests homes i dones, fets captius, varen ser venuts com a esclaus, tot i que alguns finalment varen poder ser rescatats per diversos mitjans. Arran d'aquest fet, el 1558 es coneix entre els ciutadellens com l'any de la desgràcia. Aquest episodi es commemora solemnament cada any a Ciutadella, avui, en diversos actes institucionals i religiosos, com la lectura al consistori de l'històric document conegut com l'Acte de Constantinoble. De fet, a Ciutadella hi ha una cronovia, un carrer que recorda aquesta tragèdia. És el carrer del 9 de juliol per recordar l'assalt turc que va patir Ciutadella tal dia com avui del 1558. L'obelisc també de Ciutadella, situat a la plaça del Born, es va erigir per commemorar els 300 anys d'aquell esdeveniment. De fet, encara es fa servir l'expressió «Això és de l'any de la desgràcia» per la magnitud dels fets d'ara fa més de 450 anys. Començam.

Com esteu? Ben trobats un dia més atent-te'l a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules, amb l'actualitat del dia i també amb els pobles de les Balears. Aquest programa, com sempre, té totes les lletres. Avui són dijous, dia 9 de juliol, i qui les saben totes són en Celestia Oliver i na Maria Pons.

0: Bon dia, com estem, Celestí Olivem?
1: Bon dia.
0: Bon dia, Maria Pons, com anam?
2: Bon dia, molt bé.
0: Bon dijous, ja són dijous.
1: Sí, sí. Dijous.
0: Se nota, no el notau?
1: Sí.
0: Ah, que sí? Mm. Ah, com avui hi ha molt de concerts, demà també, passat demà també, i per totes les illes.
2: Clar, perquè és dijous i és estiu, perquè és que això encara fa suma que hi hagi tant de plans i tantes coses per fer.
1: Totalment. Ganes de passar l'estiu.
0: Sí, així és. Sí. En parlarem d'alguns, no poden xerrar de tots, els que passen a Balears, perquè no mos bastarien.
2: No mos dona.
0: Aquestes 3 hores de programa, però així mateix, tindrem temps de fer un bon grapat de continguts. I, Maria, començant per tu.
2: Jugarem a la batussa de Tèntol, que varen començar aquesta setmana amb un poble de les Balears. Repassarem també l'actualitat del dia i parlarem amb la contrabaixista i compositora de jazz, Júlia Valle, per dos motius. Un és pel concert que farà aquest dissabte al Port d'Andratx.

0: I per altra banda, perquè Júlia Valle aprofitarà l'avinguda al Festival de Jazz d'Andratx per presentar el llibre Cervell en equip, neurociència per a l'exercici i la motivació a música. Perquè, a banda de la música, Valle també és una apassionada de la neurociència i d'analitzar el cervell quan fa música.
1: I de, que bé, parlarem avui amb ella de tot plegat, és un dels concerts que es fa aquest cap de setmana en Esport d'Andratx i jazz, però avui també hem de parlar de cine en aquest programa perquè vendrà la nostra col·laboradora Eugenia San Pedro i avui mos du una pel·lícula d'aquelles de tot el contrari d'allò que tenim ara, de muntanya, de fred, de neu, sí, sí, sí, sí.
2: Refresca.
1: Mos refrescarà una mica, tot i que és un drama absolut.
3: Avui a Pla Subjectiu vos duc una pel·lícula que m'ha deixat aferrada a sa butaca de principi a fi, Balandrau ben salvatge. Sa reconstrucció d'una història real, sa pitjor tempesta de sa història dels Pirineus, que un 30 de desembre de l'any 2000 va costar sa vida a 9 excursionistes. Un thriller de supervivència que està molt bé. Després el comentam.
4: Bona
3: Nadal!
4: Bona Nadal! Germanet,
5: bona Nadal!
6: I això vol dir...
7: Si et vols casar amb mi...
8: Pugem al Balandrau.
9: Potser després també ens veiem.
10: Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant...

0: Idò, sí, són els millors.
1: Són els més excel·lents.
0: Sí, parlarem amb qui ha tret la millor nota de selectivitat de tot Balears i llavors...
1: Que és una menorquina.
0: És una menorquina.
1: De Teresa.
0: Exacte. I llavors dos mallorquins que són les
1: segona
0: i tercera millors notes.
1: Molt bé.
0: Suposo que ja viuen aquest estiu de
1: plat. Ah, sí, aquests se'l passaran bé.
2: S'ho mereixen el banco.
0: Això mateix. Bé, i a la tercera hora de Tento, a partir de les 5, conversarem amb el músic porrerenc Joan Martorell, perquè demà divendres, dia 10, en el Castell de Bellver, dirigeix un concert molt especial amb la banda municipal de Palma, que celebra els seus 60 anys.

0: Ens visitarà Joan Martorell perquè dirigeix la banda municipal de Palma demà mateix en aquest concert especial per commemorar els 60 anys de la banda, però també el compositor campaneter Antoni Mairata, que de fet és qui està al darrere d'una de les composicions que sonarà, el Manco d'una, que sonarà en aquest concert de demà, que és de cinema simfònic. Ho fan per celebrar aquesta efemèride dels 60 anys i presenten aquesta proposta única dedicada a la música de cinema contemporània, amb especial protagonisme per compositors nascuts o vinculats a Mallorca i en el panorama audiovisual espanyol, amb bandes sonores o amb cançons de pel·lícules com, per exemple, el 47, el 47, d'aquí que sentim na Valeria Castro, que està inclosa dins aquesta banda sonora, però el programa inclou música de creadors a banda d'Antoni Mairata, com Joan Valent, Tolo Prats, Mercè Pons, Juli Reyer i Sergio Llopis, a part de Joan Martorell, que dirigeix tot aquest concert.
1: Exacte, i que també se tocarà una composició seva. Així que això serà demà en Castell de Bellva. Avui també hi ha un concertasso de simfònic en el Castell de Bellva. És que és massa, hi ha moltes coses. Massa. A partir de les 5:30, avui hem de parlar però de pagesia en aquest programa. I atenció, perquè en Tomeu Mesquida ha vingut a revolucionar el programa.
2: Bon dia, com anant? Com esteu? I d'avui, sense que servesqui de precedent i excusat amb aquesta calor que me farà perdre el boll, venc a polemitzar. Què fa que un trampó sigui un bon trampó? Què fa que un tombet, quan l'acabem, molt vol enllepar els dits? Idò, ja vos ho he dit jo, no penseu més. A ser fita neta no podria ser una altra cosa. És el producte, evidentment. I què farem aquest estiu per tal de determinar quins són els millors productes per a aquests plats tradicionals? Unes olimpiades, les olimpiades d'estrampó, on, ajuntant tècnics, pagesos i gent de fora vila, decidirem injustament, ja vos ho dic, serà injust, quins productes són essencials per fer aquestes elaboracions. Avui, es prova arròs. Fins ara.

0: comencen oficialment les Olimpíades del trompó.
1: Antoneu també s'hi ha posat, eh? Sí. També vol fer una batussa.
2: Sí. Margalida Celestí, m'encanta aquest tema, estic molt emocionada amb aquesta gran proposta que mos ha arribat. Sí, sí. Sí, que...
1: Jo, si n'he de dinar i n'he de sopar i n'he de berenar a trompó, ja me va bé.
2: Tot s'estiu, eh?
1: Sí.
2: Sots d'esteu, ja tornem.
1: Som de competir.
0: Avui competeixer el preva. En tots els seus formats.
1: Sí.
0: Com ha de ser el preva.

0: acabar un trompó.
1: Clar, quin ha de ser?
0: Quin ha de ser?
1: Com ha de ser? Sí, quin
0: comencem
1: ha de ser?
0: Per prova.
1: Bona cosa.
2: És un ja debat.
0: Altres ingredients.
1: Sí, perquè aquí hi ha...
0: Hi ha una olimpiada.
1: Hi ha una olimpiada i un bon tema. Un tema, com a mínim, de taula. Sí.
2: Polèmic.
0: I tant que sí. I de moltes ganes que vengui en Tomeu i comença aquesta olimpiada del trompó. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Ja ho sabeu, com sempre ho podeu fer per diferents canals a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
3: Sí. 646-93-45-01 al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: Ens podeu escriure a l'Instagram de Tentol, @tentolIV3. També tenim Facebook de Tentol.
4: O bé el correu electrònic.
0: Ai, sorpresa! Ai, que m'he avançat jo avui.
4: S'emoció, Margalida, per aquest gran moment que tenim.
0: Exacte.
4: Sempre, cada dia, que ja és tradició. Idò, que nosaltres, aquest correu electrònic, que tentol@ivetresradio.com.
0: Idò, si tot això teniu, per favor, contacteu amb nosaltres, si teniu vacances, si aneu a fer feina, si no, si torneu, si veniu a cinau, o a feis, o desfeis, o cuinau, o...
1: Quin preu posar un estrampó.
0: També.
1: Quina
4: que mos diguin coses, però de veres, eh? Sí. Que no es dic coses de ja te diré col i no te diré res.
0: Exacte. Molt bé, idò, ara el que hem de fer, però, és conèixer el nostre tècnic, la persona que avui maneja el so d'aquest programa, que seria incapaç de fer un trompó sense preva. Incapaç. És que, clar, això sí,
1: no
0: seria un sacrilegi.
1: És que, és que ja directament no se fa.
0: Avui.
1: No se pan de trompó.
0: Avui a les vies de so. En Lluís, portes-ho. Lluís, moltes gràcies. Se'ns han fet les 3 i 20 minuts i ara mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a la batussa de Tentol.
3: La rabiosa actualitat.

0: Idò, sí, avui, ara tot d'una coneixerem quin és el poble amb el qual jugarem avui. Atentos, ja sabeu que cada dia i durant aquests mesos de juliol i d'agost dedicam el programa a un poble de les nostres illes. L'objectiu és que el representant de cada poble venguin, facin el màxim número possible de punts, perquè a principi de setembre farem aquestes semifinals i sabrem quin és el poble més tentol de les illes a la gran final, que això haurem d'esperar al setembre. Mentrestant, anant rebent aquests pobles que estan entusiasmats, que juguen la mar de bé, i que ja han passat. Pollença dilluns va fer 56 punts, Montuïri dimarts en va fer 73, ahir dimecres Sant Joan en va fer 63 de punts. Per tant, ara sabrem quin poble jugarà avui i, per tant, qui se sumarà en aquesta classificació.
1: Veurem quina puntuació fan, si s'imposen, si queden més en va, més enrere, ja ho veurem. Bé, idò, el poble que avui fa la batussa, passa per la batussa de Tèntol, és Llubí.

0: I sí, no m'hauria demanat, perquè heu posat Honey Honey.
1: Que és un temazo, no hi havia res a dir, però no. Dic, man, quina ets, com hem filat aquí.
0: Això, Sant Filoi, ha estat perquè a Llubí fan sa fira de sa mel.
2: Clar.
1: I perquè fan molta mel, sí.
0: És un poble que, tot i que també se coneix per ses tàperes,
2: tenen tàperes i tenen mel.
0: També tenen mel. Avui, el poble de Llubí. Llubí, un poble i municipi del Pla de Mallorca, té una població de més de 2.500 habitants, molt semblant a la de Sant Joan, que hi va passar per aquí, i és el municipi famós per ses tàperes, tot i que ho comparteix en Campos, això sí. Gaudeix de tranquil·litat d'un paisatge de malers i garrovers i destaca també, com dèiem, per sa fira de sa mel. Llubí ve del topònim romà Castrolupino, que vol dir Castell Llubí, i el nucli urbà es troba entre dos promontoris, entre els quals passa el torrent d'Humedrà, que mor a l'Albufera de Muro.

0: al jardí.
1: I aquesta cançó que sentim és d'un grup que se diu Tàpera, així que mos venia prou bé també per xerrar d'aquesta població. Els habitants de Llubí són coneguts com a llubiners i llubineres, i les activitats principals dels pobles són les derivades de productes agraris, tal com conserves, que se fan de tot tipus, i molt especialment la comercialització de la tàpera amb moltes de les seves variants. En aquesta, probablement, la faceta industrial més coneguda de la vila, on tenen també les famoses destileries dedicades a l'obtenció i comercialització de licors de diversa índole. Dins el terme municipal de Llubí també s'han localitzat més de 30 jaciments arqueològics, 30, d'ençà del 2000 abans de Crist, èpoques pretalaòtiques i talaòtiques, coves naturals i artificials o d'enterrament i també poblats talaòtics, com per exemple els de Racons. I ara venen els refranys que tant li agraden en Celestí. Sí, començaré jo avui. A Llubí, per tocar l'orgue, posen dos porcs dins un sac. Un fanyic, l'altre fanyac, i se venen com un rellotge.
2: I jo te'n diré una altra, Margalida. A Llubí, dues fredines se deixant obrir a Espanya.
3: Troc que són molt verdes avui, aquestes propostes.
1: No sé què ha passat a Llubí. Això, la cultura popular, nosaltres només ho recull. Encara n'hi ha una altra. Llubí, és prop d'allà i lluny d'aquí.
2: Ah, clar.
1: Idò.
2: Bé, n'hi ha bola.
1: Sí, n'hem trobat. Avui jugarem amb el poble de Llubí.

moment per la pregunta, perquè avui també tenim pregunta, pregunta del dia. Ja sabeu que durant aquestes batusses de l'estiu de Tèntol, durant aquest programa, es demanam els pares gentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat o del seu redol. Avui, òbviament, vos demanarem quin és el malnom, el pare gentilici dels habitants de Llubí.

0: com sempre, per jugar a nosaltres, tereu dues opcions. La pregunta d'avui és quin mal nom tenen els habitants de Llubí.
1: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story, com sempre, de l'Instagram, @tentoliva3, o ens podeu telefonar al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Ja sí, són les 3 i mitja i tot no coneixerem els nostres concursants avui de Llubí, però abans m'ha telefonat en Joan de Palma. Joan, bon dia, com anem?
1: Bon dia, com va?
0: Molt bé, i tu?
1: Va bé.
0: Que coneixes gent de Llubí?
1: De Llubí em vaig conèixer un pillerista, però fa molt d'anys.
0: Ah.
1: Ja tenc 93 anys.
0: Uau!
2: 93.
0: Molt bé. Idò, gràcies per escoltar-nos, Joan.
1: Estic fent ses fiesta ara.
0: Ah, vols, això és bona,
2: bona cosa.
0: Bona cosa, va dinat. Amb aquesta calor, val més estar un poc ajuguts.
1: Sí, no és bo. Sí, bueno.
0: Joan...
2: I si vos endormissau en Tèntol, també va bé.
0: També,
2: sí.
0: Allò important és que hi sigueu.
2: Sí.
0: Que, quin mal nom creus que tenen els habitants de Llubí?
1: El gentilici.
0: El gentilici, venga.
1: Llubiner.
0: Llubiner, exactament. Correctíssim. Llubiner i Llubinera. I crec que també hi ha una... No hi ha una empresa que se diu? Que et fan... Olives...
1: Llubinense.
0: Sí, no és vera.
1: La Llubinense, que és un restaurant, no?
0: Ah, també?
2: També.
0: Teniu raó. Mm.
1: Mm.
0: També. Hi ha moltes coses. Sí. Cas Llubiner, se diu? Exacte.
1: Ah, això mateix.
0: Idò, Joan, moltes gràcies. Que passeu bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vos deixem descansar un poc.
1: Gràcies per programa. Gràcies,
0: Joan. Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu. En Joan, que mos telefonava de Palma, té 93 anys i ara és el moment de becar un pot també, però també d'escoltar la ràdio. És que tot se pot fer en aquesta
2: vida. Tot se pot fer, sí.
0: Clar que sí. Idò, com vos dèiem, dit això, també mos han contestat a Instagram. No només diuen Llubiner i Llubinera, sinó que també sabeu que tenen un mal nom que serien taparots. Així mos ho diu una Marta. Marta Matutano diu, Llubí són taparots. Mos podem imaginar per què?
2: Clar.
0: Per les tàperes.
2: Sí, és una evidència.
0: D'aquí, òbviament, amb un sentit un poc més gruixat. Poc, però bé, per això és mal noms, no?
2: Ara en xerrarem.
0: Ara en parlarem. Així que, tot d'una, coneixem els nostres convidats.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: ara sí, arriba el moment de conèixer els nostres convidats d'avui. Un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el poble de Llubí. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
7: Sebastià Lomà, de Llubí. Sebastià Vicenç, per d'haver fora vila.
2: Som parents? Som casats?
7: Parents no, i casats tampoc. Efectivament.
5: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
7: Tenc 30 anys, som Fredí, en Pere, i faig feina a unes oficines.
8: 34 anys, recentment casat, dues filles, i faig de professor d'història.
9: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Vaig anar a la de Llubí, a fer Pedro Durán Estrany, i després a Cid Cineu, i després a la de la UIP.
8: També a Llubí, després a Cineu, i després a la Universitat de Barcelona.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Això, faig feina en oficines que, de l'empresa familiar de Camelo.
8: I jo a l'escola d'adults de Serenal.
10: Té molta feina?
3: Què hi fa exactament?
7: Sí, per sort hi ha molta feina. Ja me'n cuido els temes de les compres, controlats d'estat i tot aquest trull.
8: Nosaltres tenim una feinada. Vull dir, a matar d'alumnes ja sabeu Serenal com és. I per tant, tenim molta feina.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: No m'ho puc queixar, la veritat.
8: Jo tampoc, gens.
12: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: Faig bicicleta. Ara que darrere estem mare en segona no tanta, però bicicleta.
8: Jo bicicleta i excursionisme, però amb un parèntesis gran per la paternitat, ara mateix.
13: Sap algun acudit?
7: Sí, però no se poden comptar en aquesta hora.
14: Conta una qualcun.
7: No ho sé.
8: Jo no en sé cap.
14: No?
7: No són molt bo.
15: De tan bons que són. Acudits. No se poden comptar.
7: Sí, no me'n recordo.
14: Ah, perquè són vers.
7: Són un poc vers. Ah. Són un poc vers.
16: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: El moment de la dutxa.
8: Ara mateix, que faig horeta.
17: Una actuació extraordinària.
18: Deixem-ho per avui.
19: Moltes gràcies.
0: I els heu sentit respondre al qüestionari electrònic i crec que poden saludar dos llubiners panxa contents perquè doncs, va, molt satisfets d'aquesta vida. Com en Sebastià.
8: Estem en el millor moment de la nostra vida.
0: I en Sebastià, exacte.
7: No me poden queixar ara mateix.
0: No me'n podeu queixar gens, no, eh? No, no. Benvinguts a Sebastià Lomà, Sebastià Vicenç, de Llubí. Sou amics?
8: Sí, ara que posis
20: sí. Amb amics.
8: Ha dubtat un poc.
20: M'ha fet dubtar.
15: No ha estat una resposta instantània.
7: Amb Sebastià fa molt d'any que ens coneixem i sempre hem compartit projectes i grollos junts.
15: Correcte.
0: I viviu a Llubí?
7: Sí.
0: De cap a cap d'any?
7: Sí, de cap a cap d'any. No hi ha segons residències que valguen.
8: No.
0: Però vos agrada? Vull dir, és per elecció? Voleu viure
7: sí,
0: a Llubí?
7: Ah, sí. No,
0: sí. No viuríeu tot
8: dos,
0: a cap altre.
8: Tots dos hem viscut a Barcelona.
7: Sí.
8: Vivíem a prop. També ens veiem allà a Barcelona.
7: Exacte, però...
8: I tots dos en qualsevol moment varen tornar.
7: Sí,
8: varen decidir tornar a Llubí.
7: I tornar a Llubí. Faig també per a Nord de Llubí i aconseguir que vingui a Llubí. Per tant, estic supercontent.
20: Gran mèrit.
14: Això té, sí, sí. Perquè tu tenies claríssim, Sebastià, que volies viure en el teu poble.
7: És que per viure en un altre poble.
14: Home, pot viure a Palma, també,
7: sí.
14: O...
7: No, però la ciutat està bé, jo crec que fins en el 27, o això, 20, quan tens aquesta edat un pot fer vetència, però quan ja toques en el 30 ja... Es costa demanar un poc més de... Sí.
15: Tranquil·litat
7: de poble. Un poc
14: de cert, de sortir amb bicicleta és molt més fàcil sortir.
7: Molt cert.
14: Que no de Palma.
7: Sí, tenen 20 minuts només per sortir, en canvi, allà surts i ja... I ja et deixarà
14: per amunt. Sí, sí. Per amunt o per avall.
7: No, jo vi sempre salsa per amunt.
14: Sí, eh?
7: És com on t'ho diré.
14: Tot fa per amunt, llavors. Exacte. I avui venen a representar el poble de Llubí. De fet, ja vareu venir l'any passat a concursar. Bueno, falta un.
15: Sí, Esteve Nicolau.
7: Esteve Nicolau també un altre company que justament no ha pogut venir, però ho farem el millor possible també per ell.
14: Clar que sí. Com passau l'estiu, vosaltres? Bé, supos que en Sebastià té vacances, en Sebastià Vicenç?
8: No. Guany soc cap d'estudis i me toca fins 31
14: de
8: juliol.
14: Clar.
8: Horaris, arreglar papers, memòries, tot això.
14: Mm-hmm. Sí, els cap d'estudis tenen això.
8: Mm-hmm.
14: Que tenen un mes.
8: Un mes.
14: Sí. Mes.
8: Començo a veure fotografies de meu company a la platja, de viatge... Però bé.
15: Clar, ara ja se fa feixuc.
8: Ara se fa un poc feixuc, amb aquesta calor.
14: Sí. I en Sebastià...
7: Fem feina. Si un poc agafa qualque divendres per fer un escapadet o el que sigui, però feina. Que ja va bé.
14: Sí, a més, en Sebastià Lomà és un dels organitzadors de Small Fest.
7: Sí, bé, ara aquest darrer any ja no tant, perquè ja vaig fer un poc de pas al costat, perquè no, la vida ja no me deixava dur tant de trulls, però bé, encara té molta bona relació amb ells i sempre
14: sí.
7: Que...
14: No ho dic perquè és el darrer, ara sí. Serà com un comiat.
7: Sí, no, encara que no hi participi activament de l'organització, sap greu perquè vulgui no vulgui, un tros d'escola que tens allà que ho estimes molt.
14: Exacte, i res, li queden dues setmanes.
7: Sí, dues setmanes, perquè no són com a conscient, però ja queda res.
14: A Sant Joan, tres dies d'actuacions,
7: sí,
14: no?
7: Sí,
14: passarà...
7: Sí. És un gust, a més, tornar a Sant Joan, ja crec que per tots és un... Hi havia aquell record de Sant Joan com a les primeres mobofets i poder-hi tornar darrere serà com aconseguir aquella nostàlgica per així que no havia d'arribar mai.
14: I a més, vosaltres com que reivindicau, no?, la part de del Pla de Mallorca, de la part forana...
7: Sí, sense bestiar també...
8: Correctíssim.
14: Sí? Sí. És com una identitat, com un sentiment.
8: Sí, a vegades m'hauran menys tingut i
14: hem
8: perescut com... Sí, moltes vegades. Ara ja no tant, a lo millor. Ha vingut molta gent a viure en els pobles, però un temps sí que era... Hi havia molt de joviners que s'anaven a Palma i pareixia que com detestàvem lo nostre. I això ha canviat radicalment els darrers anys i ha hagut com un amor propi, jo crec, de tots els pobles i del Pla de Mallorca en general, que és una cosa que hem d'estar molt orgullosos i hem de reivindicar.
15: Sí. I com a bon lluminers, cuiutabres.
8: Sí.
14: Sí?
7: Cada any? Jo no he cuidat mai perquè ma mare va cuir moltes i va quedar avorrida de cuina i no m'hi ha duit mai perquè se va cansar de cuina. Pobre dona. Ell em va cuir per jo i per els meus fills i per que venen.
15: És a dir, tenim un Sebastià que no n'ha cuit mai i un altre Sebastià que cada any
8: que en cuic, no moltes, per consum propi, però m'agraden molt jo les tàperes. I l'any passat també vaig inventariar en el Patrimoni Cultural i Material de Mallorca, l'inventari, el fet de cuir tàperes i la importància que ha tingut la tàpera Llubí, que supera la simple això, identitat de mal nom, de com ens coneixen. Té arrels de tota l'economia, la cultura, com qui s'ajuntava, amb moltíssimes coses, el tema de la tàpera.
14: És curiós que sigui també un cultiu tan específic com la tàpera.
8: Correcte. Sí,
14: Que compartiu en Campos, però la resta de pobles, supos que també n'hi havia, però no hi havia comercialització, no?
8: Se concentrava moltíssim a Campos i a Llubí, especialment. Tot i que també s'ha de dir, tristament, que de Mallorca ara n'hi ha poquíssimes que venguin. Les que menjam per consum, però les que se comercialitzen són poquíssimes, les
14: que
8: venen d'aquí. I això és un poc trist.
14: Mallorquines, sí. Em dic que la Llubinense, que és una empresa... Digueu-me l'altre.
8: La Llubinera.
14: La Llubinera és una empresa de...
7: Sí, s'han cuit això de
14: vinagrats. Sí, conserves, vinagrats, tot això. Després, en el barri de Pere Grau,
15: La Llubinense.
7: Exacte.
15: Un bar de tota la vida,
14: la duen Llubinets, ara ja no ho sabem.
7: Ara per mi que ja no.
14: I perquè mos ha de també el nostre oient, vull dir que encara també hi ha el vostre poble repartit arreu.
7: Sí, sí, amb el Llubí arribem, els tentacles Llubí arriben per tot.
14: Molt bé, ja els coneixem avui amb en Sebastià Lomà i en Sebastià Vicenç jugant amb Llubí.
10: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
14: I doncs, preparat per aquest concurs, en aquesta primera prova, haureu de filar paraules, una per home, Norbert?
15: Vinga, sí, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Ja ho sabeu, teniu un minut i obtendreu un punt per paraula encadenada.
14: Preparats? Començarem per la paraula motoret. Teniu lletra T, teniu un minut, temps.
7: Tribunal. Lira. Animal. Llum. Miquel. Llàntia. Estut. Tocar. Agafar. Ram. Màrtir. Roda. Acotar. Rellotge. Estimar. Resoldre. Entendre. Embat. Taca. Ambient. Tasca. Antic. Català.
19: Tenten.
14: Temps! Molt bé, molt bé, molt bé. Heu anat molt bé i han fet 23 paraules.
10: 23.
14: Molt bé. Doncs 23 punts.
8: Poc lento, no? Sí. La revista ja en poc lento.
14: Vos heu trobat lentos avui?
7: Sí. Sí. Hauríem de veure el que l'han fet d'altres anys. I
14: vos falta un pot d'engranatge encara.
7: Sí, sí. Mm. És que ja no perdona. No.
10: Clar, que ells tenen pràctica. Ells tenen pràctica i s'exigeixen molt, ja.
14: Uns joves sants. Va, 23 punts que comença el marcador de Llubí, però, òbviament, tenim més proves, com ara aquesta.
10: D'on m'has dit que és?
14: Molt bé, ara Sebastià Vicenç i Sebastià Lomà haureu d'identificar de quina illa de les Balears és la persona que sentireu xerrar i de quin municipi. D'acord? 5 punts i 5 punts. 5 punts illa, 5 punts municipi. I avui és graciós, estall. Ara l'escoltam.
15: Vinga, el sentim.
14: És aquest.
20: L'any 54, arreu d'un partit que hi va haver aquí contra el Mallorca, sí, va ser sonat perquè Mallorca ve aquí, fa un robo com una catedral, la gent va votar en el camp, van enllevar els partits dels correatges, perquè li van emprendre els correatges a la Guàrdia Civil. El Mallorca va acabar tancat dins l'Ajuntament, hi va haver una batalla campal allà. Aquí hi ha hagut molt d'anys, molta ràbia en el Mallorca per mort d'aquest partit i...
14: Tenta. És història, això, també, eh? Vosaltres que vos agrada la història. Història del futbol.
8: Sí, jo diria que és Mallorca.
7: Sí, sí.
14: Per tant.
7: Mallorca, sí.
8: I Manacor.
7: Sí, jo, però... Jo diria, però jo no tinc clar si Manacor o no, però... sí.
14: Creus que és Mallorca?
7: Sí, Mallorca. Mallorca gairebé 100%.
14: I per què creus que és Manacor i no un altre poble?
8: He sentit un parell d'aquies.
7: Sí, he sentit un parell d'aquies. Uh-huh. Això, no han fet cap tipus falenits.
14: Uh-huh.
7: I... per tant.
14: Sí, però l'any 54, el partit dels correatges, això va et sona?
7: Ja em sona que hi va haver un partit molt per campos, que hi va haver molt de lío, però no sé si el sistema acaba de sonar, m'acaba de sonar campaner.
14: I que varen tenir molt d'any ràbia al Mallorca, un equip de futbol.
7: Ahir hi va haver un any molt de ràbia al Mallorca, però
8: sí,
7: aquesta...
8: però no m'ha sonat gens, eh?
7: Aquesta lot no m'ha sonat gens. No he trobat que xerrar en la boca tancada.
10: Ja començam. M'hem adonat que hi ha un inquero. És que dic, ja sé cada dia rep per on sigui, per aquest fet.
14: Ja has rebut. Manacor?
15: Mallorca. Manacor?
7: Sí, sí, sí.
15: Segur?
8: Sí, no, sí, no tenc altre. No.
15: Segur?
8: Sí.
14: Aquesta persona és de Mallorca.
15: De Mallorca.
14: Però no només fan tot que Manacor. També la fan a Santanyí. Aquestes persones eren de Santanyí.
8: De Santanyí, molt bé.
14: Que hi va haver un partit de futbol, l'any 54, que encara se recorda amb intensitat, com podeu veure.
7: Sí. Ara també m'ho recordaré un altre.
10: Bé, no era fàcil, saps?
14: No era gent, però era Santanyí, el poble que avui cercàvem. I, per tant, sumam 5 punts més en el marcador de Llubí. Quants en duen?
10: Ara ja en duen 28.
14: 28 punts, així que tenim una altra prova, i és aquesta.
10: L'embarbussament.
14: En Sebastià Lamà diu, jo me queixo som molt xerac, molt xerac. És difícil, jo també si m'hagués de posar. Des d'aquí sac que reim, però quan s'ha de jugar no arriben tant.
15: No, i aquest d'avui...
14: Hauran de dir un embarbussament, sense interrupcions ni tampoc errades, si poden, no arribarem.
15: Exacte, són 10 punts si el deix perfecte, i si hi ha errades, ja ho sabeu, baixar en puntuació.
14: Esteu preparats, Sebastians? Mm. L'embarbussament que avui haureu de reproduir és aquest.
10: Qui menja poc, pot menjar. Qui pot menjar, poc creix. Però qui pot menjar i poc creix, potser és perquè no té peix.
19: Qui menja poc, poc menja. I qui poc menja, poc creix. Però qui poc menja i poc creix, pot ser, espero que no té peix.
21: Qui menja poc, poc menja. I qui poc menja, poc creix. Però qui poc menja i poc creix, pot ser, espero que no té peix.
22: Qui menja poc, poc menja. I qui poc menja, poc creix. Però qui poc menja i poc creix, pot ser, espero que no té peix.
23: Molt bona.
22: Jo no l'havia sentit mai, aquest.
23: Tampoc.
22: Ai, més encara.
23: Jo quasi no ho veig.
22: Jo llevat de ser despat blanc, pla...
15: Per ara ja ho hem passat bé, eh?
14: Sebastià, no veus aquesta cara?
15: Per ara ho hem passat bé.
14: Sebastià fa una cara com si jo sempre m'ho embestirem.
7: No, tu, Sebastià, no, jo estic...
14: Vols embestir out. Tu?
7: No.
14: Ah, vinga, l'home.
7: Qui pot menjar poc té, qui pot menjar poc creix, i qui poc creix pot ser perquè no té peix. Sembla una cosa així, eh?
15: Original ho ha estat,
10: eh? Veig la seva versió. Quan tu una lluvia ho diuen així. Ah?
7: No. Clar,
15: perquè ha estat una adaptació, una versió nova.
14: Sí. Mm?
15: Juc començar.
7: La primera trica que no tenia ser el
15: bar.
14: La vas tornar a dir? No.
7: No, és que ho diré igual, vull dir no.
14: Ho deixem així, no? Lluís, què trobes? 7 punts? Clar que sí, 7 punts.
7: Més que conforme.
14: Molt bé. Era qui menja poc, poc. Qui menja poc, poc menja. Qui pot menjar, poc creix. Però qui pot menjar i poc creix, pot ser perquè no té peix.
15: No sé si has endevinat. No m'haig de rir.
7: Sí, perquè per mig se posa de pot menjar i pot creix. Sí.
14: Però ha estat simpàtica. Sí, m'ho ha fet amb convicció.
15: I de tira. Que això s'ha de tenir en compte.
14: També
7: se valora, no?
10: Clar.
14: En Lluís ha trobat que 7 punts.
7: Molt bé.
14: Au, idò, quant de punt tenim? Ara mateix, en Lluís?
10: Ara tenim 35 punts.
14: 35 punts que té... El poble de Llubí, per aquí arriben, mos queden dues proves. Ara es reuen aquestes dues,
7: no? A tope.
14: Ah, mira.
24: Guanya qui la sap més llarga.
14: I ara vos farem dues preguntes relacionades amb el vostre poble, aquesta la sabreu segur. Que és Llubí, tindreu dues opcions de resposta. Jo he dit segur perquè tots dos heu estudiat història. No?
7: Sí, però no, això no...
14: Sebastià Lamà.
7: Això no m'ho asseguro l'èxit.
23: Jo, antropologia, però...
14: Antropologia, Sebastià Vicenç.
23: En el final. Faig professor d'història, però no és història.
14: I tu, Sebastià, vas
7: estudiar... Sí, vaig estudiar la carrera, però fa molt d'any ja. No vol dir que me'n recordi.
14: Bé, no, de repente no vols demanar per si història.
7: Qui sap.
14: Home, per on peguen aquestes preguntes? Bé, primera pregunta sobre el poble de Llubí. Un dels elements més identificatius del vostre poble de Llubí, ja ho han dit, són les tàperes. La taperera és una planta originària de la Mediterrània i neix i creix a zones especialment càlides i seques. Per això, perfecte, no? Ara mateix.
7: Sí.
14: Això sí que ho tenim. Normalment sol aparèixer a zones rocoses i sobretot a murs de pedra seca, que és allà on se'n fan més. Però la pregunta és sobre tàperes. Sabeu què vol dir eufemísticament una tàpera?
15: Se refereix en el llombrígol o se refereix en els genitals femenins?
23: Aquesta no ho sé.
7: Aquesta no l'he sentit mai ja. Genitals femenins, eh?
15: Femenins.
7: A llombrígol.
14: Una tàpera, que pot ser? Poden ser genitals, pot ser eufemísticament, òbviament, per referir-se a genitals femenins.
7: Ara que m'he de seguir això.
14: O per seguir això.
23: Per forma, jo diria seguir això.
7: Sí, no?
23: No ho sé. Seguir això.
7: Sí, vam jugar amb seguir això.
23: Vinga, seguir això.
7: Seguir això.
10: Pobret, mira que ho ha dit convençut.
23: Ai, no.
7: fet els enterros.
14: No, la tàpera són els genitals femenins. Hi ha gent que li diu tàpera. Bé.
7: Sí, no ho sé, no... Ara mateix no em ve.
15: No ho he sentit a dir.
7: No, no, no, no, no, no, no, tampoc. No. Altres coses sí, però tàpera això... no...
14: És que... Sí, ja sabeu que el món vegetal
7: és molt ampli.
14: És molt immens. Recurrent en aquest sentit. I bé, també per la forma...
7: Sí, és que clar, cada un és un món, dir-me, no sé...
14: Ho deixarem així.
15: Bé, deixem aquí, sí.
14: Ho deixarem en l'imaginari popular. Segona pregunta, mem. Ara parlarem d'economia de Llubí. Com a gran part de la resta de Mallorca, durant segles, Llubí va dedicar-se a l'agricultura, als cultius de secà, i al segle XVI també va ser important la vinya, però no va ser fins al XIX quan es va introduir la matlè i les tàperes. Així mateix, molt centrant en el segle XX i a la indústria conservera, és a dir, de conserves i de licors que s'ha desenvolupat en el vostre poble, a Llubí. De la indústria del licor va ser un motor econòmic pel poble i avui encara hi ha empreses que han arribat de llavors ençà, com per exemple l'empresa Dos Parellons, que és de Llubí. No sé si n'hi ha qualcuna més de licor.
7: Sí, hi ha un altre, que Jordi Parelló. No hi ha que estigui lluvia, però tots venen de la mateixa branca.
14: I de... parlem d'herbes, parlem de licors. Les herbes seques a Mallorca són fetes amb anís sec, el que col·loquialment deim cassalla, no? Farem una cassalla, és el nom genèric. Però la paraula cassalla mos crida l'atenció i volen saber de bon bé la paraula cassalla. Aquesta és la pregunta.
15: I doncs ve de la població andalusa de Cazalla de la Sierra, o és un derivat de caça, perquè era el que duien per beure els caçadors?
7: Jo diria que ve de Cazalla de la Sierra.
23: De Cazalla de la Sierra.
14: Clar que sí, fantàsticament bé. Exacte, que sempre m'ha quedat l'atenció, perquè cassalla és com una paraula super nostrada, genuïna.
23: Sí, segur que no. I no? L'origen no és d'allí.
14: No, però està bé perquè...
7: De fet, crec que aquí no poden etiquetar com a cassalla, perquè ja tenen com una idea o no sé què, per això etiqueten com a nís estressec, si vols fitxar unes...
14: A les etiquetes, i no posen cassalla.
7: No posen cassalla, crec que per aquest motiu.
14: Però es va crear aquesta cosa, vinga, farem una cassalla, que mos parec que és la més autòton del món.
7: I ho veia, la cassalla després de dinar en sol cassalla és com una cosa sagrada, hi ha molta gent que li agrada.
23: Sí, la botella de Trescaires és... És mítica.
7: És cultura popular, total.
14: Clar. Trescaires també és de Llubí.
7: Sí.
14: Els Dos Parellons. Sí.
7: De Jordi Parelló.
14: Ah, de Jordi Parelló.
7: Sí, de l'altre que havia comentat. Sí, sí.
14: Molt bé. Idò, sí, efectivament, Cazalla de la Sierra, això és a Sevilla, va tenir una producció vinícola i d'alcohol que va començar a fabricar la cassalla i després s'ha anat distribuint per tot, no només a Balears, sinó també a altres bandes, i nosaltres en deim cassalla, amb dues S's, i de fet ho escrivim així.
7: I molt agrada, dir-ho, així.
14: Exacte. Mos queda una prova. Darrere, quants punts duen els de Llubí?
10: Actualment 37.
14: 37 punts, ara sí, a les totes, darrere.
15: Vinga.
1: Amb la paraula a la boca.
14: I doncs, ara Sebastià Vicenç i Sebastià Lomà tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble, menys que els de toca.
15: Ara triarem, que sí, malnoms, topònims, nom de carrers, personatges de Llubí, noms de comerços o llinatges.
2: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Llinatges.
14: Llinatges.
15: Va no. Fer.
7: Sí, llinatges. No, no, perquè un any vam venir a un contracamp per jugar i me van tocar comerços i no volia comerços perquè, clar, jo vinc tenint pots.
14: Clar. I mira, està benèvol la màquina.
7: Sí, normal.
14: Com us ha dit, llinatges ni d'ova.
7: Sí, ja ho volen.
14: 2.500 habitants, ja n'hi ha. Va, tindreu un minut per enumerar llinatges de Llubí. Teniu un minut, temps.
7: Colomà,
23: Parelló,
7: Planes,
23: Ramis,
7: Ferragut,
23: Miquel,
7: Capó,
23: Vicenç,
7: Parelló,
23: Ripoll,
7: Galmès,
23: Sant Pol,
7: Llebrers,
23: Puig,
7: Martorell, Rosselló, Fial, Kegles, Mestre,
23: Fiol,
7: Ramis,
23: Mateu, Jaume, Puiggròs.
7: Mariano.
23: Picornell. Baltasar.
3: Penta.
14: Temps. Sí, no, que n'han repetit un. Per tant, crec que un total de 26 en sumat.
15: 26.
14: 26. 26.
23: Quin han repetit?
14: Llinatges. Que...
10: Fiol era, no? Sí. M'ho pareix.
23: Fiol, ah, sí, sí.
14: Però ho fem molt bé, eh? Us heu pas nerviosos, avui?
7: Sí, sí, sí. És... Ai, no. No, bé, ha anat bé, ha anat bé.
14: Ha anat molt bé. Sí, ha anat molt bé. Clar que sí. Per tant, ja sabem quanta... quina puntuació ha fet avui el poble de Llubí.
10: 63 punts.
14: Avui, Llubí, ha empatat en Sant Joan.
10: Anava a dir la mateixa puntuació que ahir.
15: Anava
10: a
15: dir això. Sí, sí, sí.
10: És correcte.
14: Heu empatat en tots Sant Joanès.
7: Bueno, som d'esplà, no mos brerem.
23: Mos tiren terra d'empat.
15: És un empat.
14: Exactament. I heu fet 63 punts. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sebastià, Vicenç. Sebastià, a la mà, un plaer, com sempre, de veure vos i que hagueu vengut a jugar. No, gràcies.
7: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
14: Un moment del vostre temps dedicar-lo a nosaltres. Ara aquest estiu, bé, ara bona nau a descansar.
7: Ara sí. Sí, bé, jo encara em vaig fer una estona més
14: de feina.
7: Sí, sí. Encara me toca un poc, però bé, res. Poca cosa.
14: I llavors, nau per la mà o vos estimeu més aixecar?
7: No, després de l'aire condicionat, que va de veure el Tour de França.
10: Això és molt important.
7: Molt cert. Que va de veure el Tour de França i ja estàs.
14: Així m'agrada. Moltes gràcies a tots dos. Gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
14: 63 punts ha aconseguit el poble de Llubí.
15: Bé, per ara hauran tornat a venir a desempatar.
14: Sí,
15: per ara.
14: Sí, de moment sí.
15: De moment.
14: Ara veurem què passa.
7: Vendrem.
14: Gràcies. Arriben els serveis informatius i nosaltres tornem a tot d'una.
4: IB3 Ràdio és... cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Heu de saber que aquest dies es fan els darrers exàmens universitaris per poder fer un alè i viure de ple l'estiu. I nosaltres avui en volem parlar amb les tres persones que han tingut les millors notes per accedir a la universitat en la convocatòria d'enguany de la selectivitat.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

començar amb aquesta segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres. Tenim en Miguel Soler aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb el poble de Llubí, ara mos toca saber, conèixer quina és la notícia del dia.

0: sí, per conèixer aquesta notícia, saludem a Maria Pons. Com anem?
1: Molt bé.
0: Anem, Celestia Oliver, com
1: som
0: estàs?
1: Som aquí, bé.
0: I avui també ja arriba en Eugenia San Pedro.
2: Què tal? Bon dia.
0: Molt bé.
2: Bones tardes.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Molta calor.
0: Pot dir bon dia, perquè fa sol.
2: Sí.
0: Diuen bon dia tot el dia.
2: No, és terrible, fa molta calor.
0: Sí, has arribat bé, però...
2: Sí, sí, però sempre venc amb autobús i l'autobús me deixa allà baix, just davant la platja.
0: Ah,
2: i és insuportable. Ah, o sigui,
0: trosset...
2: No hi ha ningú.
1: Ara sabia si dubtaves entre què t'he de fer, el Cafico o vaig a la ràdio.
2: No, jo soc de ràdio, no m'esperis a la platja. Menys en aquesta hora.
0: Exacte, ara mateix sí, tothom agafa refugi, agafa ombra, sí, perquè són les hores fortes de sol. Però bé, nosaltres aprofitarem aquesta notícia del dia per parlar de selectivitat. La setmana passada se va fer un acte consolat amb la presidenta i el conseller per donar a conèixer quines han estat les notes millors, les persones que les han tretes, no sé si ho vareu veure, si vos va recordar el vostre moment de fer selectivitat.
3: Jo ho vaig passar molt malament, no sé vosaltres, però...
1: Ja ho record cada any, però vaja, que també ho tenc una mica així borrós, perquè ja queda enrere.
0: Queda enrere, sí, ja fa anys, però bé.
1: Ja no sé què vaig treure de què millor nota ni de què pitjor nota.
0: Però sí, bé, són
1: sí,
0: moments que record, tant se'n recorda, no? De què va fer, de com hi va anar, de on la va fer,
1: sí,
0: amb qui va estar...
1: Sí. Sí.
0: Qui el va acompanyar...
1: Aquells tres dies intensos.
3: Sí, de matí a hora baixa, sí, fent exàmens i venc a escriure a mà. Sí. Ara ja no sé si és a mà,
0: sí,
3: però...
0: Sí. Ara ho demanarem. Però diria que sí. Tu, Eugenia, la vas fer?
2: No, no la vaig
0: no
2: fer.
0: La vas fer. No. Idò, mira, un tràngol que t'has estudiat.
2: Sí.
0: Però realment és un pas important aquesta de fer la selectivitat i nosaltres en volem parlar, com vos dèiem, amb els tres millors alumnes d'enguany.
4: Tu.

0: l'altra, la mitjana que se fa sobre 14 en Barberà, no? Aquesta et sobre 10.
1: I don Carlos m'ho ha fet una gran explicació d'aquest procés que ell va viure.
2: Com si hagués fet una redacció.
1: Sí, una persona totalment preparada per lo que hem pogut escoltar, que eren, recordam, en Carlos Fuentes i na Cristina Lladó, segona i tercera millor nota de la selectivitat d'enguany. Però volen saber de quines assignatures han tret les millors notes.
3: L'examen que me va anar millor va ser anglès, seguit de bastant a prop per matemàtiques del social i per història de la filosofia.
4: Respecto a mis mejores notas de la selectividad, en lengua castellana, matemáticas aplicadas en las ciencias sociales e historia de la filosofía, conseguí un 10. Y por ello, doy gracias a mi profesora de lengua castellana, Laura Rajoy, a mi profesor de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Berto Tomás, i a mi professor d'Història de la Filosofia, Gori Bullosa.
2: Idò, i aquestes han estat les millors notes que han entrat?
0: Anglès, matemàtiques, filosofia i castellà, matemàtiques, filosofia. Coincideixen tots dos. Matemàtiques, filosofia i llengües, clar, són bons en tot.
2: Sí, però bé, anem a escoltar...
0: Lletres i ciències, sí,
1: qui pogués. Té...
2: Anem a escoltar quines no han estat tan bones, perquè no han de dir dolentes ni pitjors, perquè, però no han estat tan bones.
0: No han fet un 10, bàsicament.
2: Exacte. Sentim.
4: Respecto a aquellos exámenes que no me fueron tan bien, puedo mencionar catalán, que saqué un 8, probablemente por mis faltas de ortografía, y economía, que saqué un 8,4.
3: L'examen que me va anar millor va ser anglès, seguit de bastant a prop per matemàtiques del social i per història de la filosofia.
0: Aquí la Cristina ha repetit ses que li ha anat millor.
2: Ah, clar, sí. Jo dic que sí.
0: I pitjor, sí. En Carlos m'ha dit català i economia són ses que ha tret més mala nota que ha tret un 8. Potser la seva mala nota és un 8 i un 8 i busques.
2: Ara ho tindrà mal de fer per recuperar estall de...
0: De na Cristina, de quines assignatures li havia anat.
2: Sí.
0: Bé, no havia tret tan excel·lent.
2: Però vaja, clar, la nota no tan bona d'en Carlos ha estat un 8,4. Atenció, atenció. Bé, amb aquestes notasses també volen saber en quina nota han acabat batxillerat.
4: Acabé batxillerato con un 10 de media. Conseguí un 9,76 en la fase general de la selectividad y después, teniendo en cuenta las ponderaciones y la fase voluntaria, conseguí un 13,53.
3: Vaig acabar el batxillerat amb un 10 de mitjana i en els exàmens de la fase general de selectivitat vaig obtenir un 9,27.
0: Doncs aquestes són les super, super, super mitjanes i notasses de na Cristina i d'en Carlos.
1: Increïble, sí. Però amb tot això mos demanam a veure
2: que
1: estudiaran aquests
2: al·lots
1: amb aquestes notasses.
3: Estudiaré matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya.
4: Quiero estudiar Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid.
0: Na Cristina estudiarà matemàtiques a l'Universitat Politècnica de Catalunya. Matemàtiques, que és una carrera que té molta demanda i també una nota de tall molt elevada, però clar, na Cristina amb això no tindrà problema, com
1: m'ha passat pena, comprovar. No?
0: I en Carles ha dit que estudiaria dret a Madrid, per tant, poden elegir, poden triar quins són els estudis, perquè s'ho mereixen amb aquesta feinada que han fet i per això són excel·lents en les seves notes i també en la seva disciplina. Hem pogut parlar amb Cristina Lladó i en Carlos Fuentes, mos han enviat aquestes notes d'àudio per explicar-nos la seva experiència a selectivitat, quines han estat les assignatures que els han anat millor, quines no tan bé, però en tot cas, alumnes excel·lents, excel·lents, com també ho ha estat la nostra següent convidada, que ha tret la millor nota de totes les Illes Balears. És menorquina, ella nom Teresa Comelles, ha cursat el batxillerat a l'Institut Josep Maria Cuadrado a Ciutadella i ha obtingut una nota de 9,878. Ja la podem saludar. Teresa, com estàs? Benvinguda.
5: Hola, molt bé.
0: Com va això?
2: I enhorabona.
0: Sí, sobretot.
5: Gràcies.
2: Primer de tot.
0: Passaràs un bon estiu, Teresa?
5: Sí, sí.
0: Què fas ara, per exemple? Ja vas a la mà? Has deixat un poc els llibres o així tot? Els tens encara presents?
5: Bueno, llegir m'agrada. No ho abandono.
0: No, clar que no.
2: Què llegeixes ara, per exemple? Quina lectura tens?
5: Bueno, novel·la, així.
0: Més Stephen,
5: ara mateix?
0: Sí.
5: Ara mateix?

0: Estic llegint en Eduardo Mendoza, però...
1: Que bé, quin llibre llegeixes d'Eduardo Mendoza?
0: Oh, El misterio de la cripta embrujada.
1: Que bé. Doncs,
0: Sí.
1: Teresa, com dèiem, ha estat la millor nota de les Balears. Teresa, quan t'ho varen dir, que vares pensar, que vares sentir?
0: Bueno, no ho sé, no m'ho vaig acabar de creure, no ho sé. Era raro.
1: Clar, perquè supos que ets un alumne excel·lent, has tret batxillerat amb molt bona nota, però clar,
0: Sí.
1: després un no sap com
0: Clar.
1: investir, com serà després la pau, no?
0: Sí.
2: Quina nota havies tret de batxillerat?
0: De mitja de batxiller tenia
2: Sí.
0: un 9,85.
2: 9,85.
0: Sí.
1: Quina assignatura te va anar més bé, tu? Ara en parlàvem amb en Carlos i en Cristina. I en el teu cas, quina és la que te va anar més bé?
0: Com a selectivitat.
1: Sí.
0: La que vaig sortir més contenta, curiosament, va ser castellà, que és la que vaig treure pitjor nota. Vull dir que, no
2: Ah,
0: ho sé.
2: vaja. Aquestes coses a vegades
0: Sí, va
2: passen.
0: ser
1: Sí,
0: raro.
1: la percepció a
0: Sí.
1: vegades.
2: Sí, la percepció falla.
1: I que vas treure un 10 de tot, manco de qualque...
0: Vaig
1: Sin...
0: treure
1: Sí, mem.
0: un 10 a tot, manco castellà, un 9,6. Val.
2: 9,6.
1: I tot l'altre
2: Se
1: un
2: nota
1: 10.
2: més baixa, 9,6, eh?
1: Sí, uau.
0: Sí.
2: Què vols estudiar?
0: Física i matemàtiques.
2: Física i matemàtiques.
1: També, mira, com la teva companya,
0: Sí.
1: la Cristina, que també ens ha dit que estudiarà matemàtiques a la
0: Ah.
1: Universitat Politècnica
2: On ho
1: de
2: estudiaràs?
1: Catalunya, tu, Teresa?
0: Cantàbria, la Universitat de Cantàbria.
1: Molt bé, ja, òbviament en plaça, no ho dubtam.
0: Bueno, fins dilluns no ho sé cert, però
1: Ah,
0: jo
1: va.
0: supos que sí.
1: Supos
0: I
1: que
0: ja
1: suposant
0: fes...
1: que sí.
2: I ja fent les maletes pràcticament bé, encara ha de passar l'estiu, però...
0: Bé, hi queda 6 dies, encara sí.
1: Sí. I ja vas poder passar un bon Sant Joan, tu, aquest de Ciutadella, perquè, clar, ja havíeu fet els exàmens, en guany van ser
0: Sí,
1: prou
0: sí, sí,
1: prests.
0: sí. Sí, vaig passar el Sant Joan molt bé, molt tranquil·la, molt satisfeta i vaig poder fer tot.
1: Clar, ja sabia la nota per Sant Joan o encara no?
0: Sí, ja sabia la nota, però encara no sabia que havia estat la millor de Balears.
1: Clar, això quan ho vas saber fa poquet.
0: Sí, fa un parell de setmanes.
1: Que te varen cridar i te varen dir Teresa, vol venir a Palma.
0: Sí, exacte.
1: Va ser així, sí? I amb qui varen
0: Sí,
1: venir? Te varen
0: així.
1: acompanyar qualcú?
0: Sí, m'ho m'ha acompanyat.
1: Clar, ta mare deu estar supercontenta.
0: Sí.
1: Què diu ta mare de tot plegat?
0: No res, estan molt contents, però jo crec que tampoc no ho acaben d'assimilar.
2: Com heu celebrat familiarment? Si heu fet qualque dinar, qualque sopar, qualque celebració?
0: No ho hem celebrat,
2: No?
0: no. No.
2: Clar, hi va haver aquest acte de la presidenta Proens que vos va
0: Sí.
2: rebre en els millors estudiants. Tu, evidentment, t'hi vèrem i, de fet, hi vares fer unes
0: Sí.
2: paraules.
0: Sí.
1: De fet, vares reivindicar l'escola pública, l'ensenyament públic, gratuït i també en català. No, Rebeca, Teresa?
0: Sí.
1: Com te vas
0: Sí,
1: preparar
0: sí,
1: aquest
0: sí.
1: discurs?
0: El vaig preparar el dia d'abans perquè m'havien telefonat un parell de dies antes que i m'han dit que com que havia estat la millor havia de fer un petit parlament de 2 o 3 minuts i jo el dia d'abans, bueno, el dimecres, abans d'anar a Palma, me'l vaig preparar i vaig pensar un poc abans què havia de dir i...
1: Molt bé. I t'ho vas escriure també, no?
0: Sí.
1: Vas venir tota sola de Menorca o també hi havia altres persones, millor notes de Menorca?
0: Bueno, a Palma van agafar no van agafar les 20 millors notes de Balears, diguéssim, van agafar les 10 millors de Mallorca, les 4 millors de Menorca, les 5 millors d'Eivissa i la millor de Formentera. Vull dir que realment de Menorca érem... havien agafat les 4
1: Els
0: millors.
1: quatre
0: N'hi va haver
1: millors.
0: un que no... Sí.
1: Digues, perdona.
0: N'hi va haver un que no va poder venir, però els altres 13 sí que hi van anar tots.
1: Les coneixies?
0: No,
1: No.
0: no, bueno, a un el coneixia de vista perquè és de Ciutadella, però no els coneixia com a tal.
1: No, del teu institut només has estat tu.
0: Sí.
1: Clar, si les teves professores, els teus professors, què te diuen, Teresa?
0: Sí. Bueno, estan molt contents també. Bueno, doncs enhorabona per tota la feina feta i els resultats.
2: I te vas haver de preparar d'una manera més específica selectivitat, o és una feina que consentíem ara a través d'Anna Cristina i d'en Carlos, que els han sentit abans, és una preparació de tot el curs, de tot l'any, que fins i tot comença abans de començar el darrer curs de batxillerat.
0: Sí, no, és tot el curs. Realment, te donen 3 setmanes per preparar selectivitat, no, abans, entre que acabes classe i això, però aquelles 3 setmanes realment és només repassar, perquè tota la feina ja la tens feta.
1: Clar. Tu havies estat 10 de tot, també, batxillerat?
0: Segon, sí.
1: A segon, sí. A primer, no?
0: Sí. A primer, no, però a segon, sí.
1: A primer, vas treure un 9, a primer.
0: A primer vaig treure un 9 i un 8.
1: Una.
0: Me va...
1: Uau. Has estudiat tot l'any, però... has hagut de posar molt de coses o també has tingut temps per fer vida social i per fer altres coses?
0: No, he tingut temps per fer vida. Sí que he estudiat bastant, però no m'he llevat de viure i de sortir i de fer coses.
1: És a dir, que ets una persona ben estructurada i t'agrada tenir-ho tot planificat, perquè m'imagino que part de saber molt també tard de saber organitzar.
0: Clar, al final... Per poder compaginar bé s'estudiar amb el resto de coses és organització, perquè es pot i no hi ha cap problema.
2: Clar, disciplina i organització.
1: Clar. Teresa, tu deies que sempre has estudiat una escola pública, és així?
0: Sí, sí, sí.
1: I reivindicaves això, no?, en el teu discurs. Per què?
0: Sí, perquè, bueno, jo trobo que, clar, fa molts anys que tothom pot estudiar a Espanya, que no hi ha barreres i que l'educació està garantida per tothom. I clar, com que fa tants anys ara ja, troc que ho tenim molt interioritzat i tabada no ho agraïm prou o no ho aprofitem prou, no? I és en donar-se en compte de que perquè l'escola sigui obligatòria per tothom fins als 16 anys i no hagis de pagar per anar-hi i a més ho puguis fer en la teva llengua materna, han hagut de lluitar moltíssimes persones que de vegades van sacrificar tota la seva vida i no van veure resultats, i nosaltres hem viscut aquests resultats sense haver de sacrificar res, no? I és aquest agraïment, aquest dir, ostres, tot el que ha costat i jo ho estic aprofitant sense haver de lluitar, sense haver de fer res només per ser aquí, no? I és un poc estar agraïda, sobretot.
1: Teresa, i d'enhorabona, sobretot.
0: Gràcies.
1: Gràcies per atendre'm-vos, que passis molt bon estiu i que vagi molt bé aquests estudis de matemàtiques. Ja t'has pensat un poc què t'agradaria fer en el futur de professió?
0: No, ara vaig a veure la carrera que tal i després ja veurem.
1: Exacte. Matemàtiques i física, has dit, doble grau.
0: Sí, doble grau,
1: és un doble grau. A Cantàbria, mira, allà estarà més fresqueta.
0: Sí, no sé. Sí.
1: Idò, enhorabona, Teresa Comelles, la millor nota.
2: Que passis bon estiu i que comenci bé aquest primer curs, que les lletres majúscules, no?
1: Sí.
2: Matemàtica i física.
1: Segur que li anirà molt bé, Teresa. Una ferrada, moltes gràcies.
0: Gràcies,
1: adéu. Idò, Teresa Comelles, millor nota, 9,878, de fet, ha tret tot 10, manco una assignatura. Aquestes són les notes de na Teresa. Ara hem de fer una pausa i Eugènia xerrant de cine.
3: Vinga.
1: Au, idò.

0: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: I de tres ràdios, humor. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: conseqüències d'una exposició prolongada al sol. Quan passam moltes hores al sol, sense la protecció adequada, la pell i la resta de l'organisme se'n poden ressentir. Per això la prevenció és tan important. L'exposició continuada a raigs ultraviolats, i no ultraviolates, com sovint sentim dir, poden tenir conseqüències diverses. La més coneguda són les cremades solars. Quantes vegades no han sentit dir «pareix una gamba»? Aquesta expressió fa referència, precisament, a la vermellor que provoquen les cremades. Però els efectes no acaben aquí. L'envelliment prematur de la pell també n'és una altra conseqüència, a més del dany ocular, pot ser menys visible. Si no ens protegim bé els ulls, hi ha una conseqüència que ens preocupa especialment: el càncer de pell. Per tot això, cal aplicar i escampar bé la crema protectora, seguint escrupolosament, amb O, les indicacions dels especialistes. I terme explicat, terme acabat.
1: La Subjectiu, amb Eugènia San Pedro.
2: Eugènia, te tornen a saludar avui per parlar d'una pel·lícula, però que no està en el cinema, sinó que sí, ja la poden trobar a les plataformes.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. A Filmin, concretament. Jo la vaig veure a Filmin.
2: A Movistar també.
3: A Movistar també, jo.
2: Sí, que ara ja l'han mollada. Arriba un moment que la mollen i diferents plataformes.
3: Sí.
2: Jo també ja la vaig poder veure ahir i Déu meu.
3: Ja.
2: Quin
3: crec
2: drama.
3: Que és el primer programa que et serà d'una pel·li que m'has fa tanta pena.
2: Sí.
3: Perquè al final és una història real que va afectar moltíssima gent, ja no només veïnats, sinó, no sé, és història de Catalunya.
2: Uh-huh.
3: I bueno, a dia d'avui s'enxerra i 26 anys després s'ha pogut fer la pel·lícula sobre aquesta història real.
2: 26 anys han passat d'aquell fet. És un succeït que va passar a unes muntanyes a Catalunya.
3: Sí.
2: Que bé, doncs hi va haver un problema que ara vos anirem explicant. I que ara s'explica en el cinema amb una òpera prima del director d'aquesta pel·lícula.
3: Sí, sí, sí, sí, el director és la primera pel·lícula que ha dirigit i és en Fernando Trullols, amb un guió de Daniel Schleif, que està basat en el llibre del meteoròleg Jordi Cruz. I la pel·lícula és Balandrau ben salvatge.
2: Balandrau ben salvatge és el títol i aquest és el tràiler.
4: Bon Nadal! Bon Nadal!
5: Germanet, bon Nadal. I això vol dir...
6: Si et vols casar amb mi...
7: Pugem al Balandrau.
8: Potser després també ens veiem.
9: Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.

0: Era ser Eugènia ja. Són d'aquelles pel·lícules de muntanya. De fet,
1: Sí.
0: jo n'he vist alguna perquè hi ha un cicle de cinema de muntanya aquí.
1: Aquí a Mallorca,
0: Sí,
1: sí,
0: que...
1: se mostra de cinema de muntanya, sí.
0: Exacte.
1: A Cine Ciutat feien sa inauguració.
0: I té sempre moltes persones que la segueixen. Hi ha molta gent
1: Sí.
0: aficionada en el cinema de muntanya.
1: Sí.
0: I aquesta seria una pel·lícula perfecta.
1: Sí, jo no sé si l'han posat, perquè aquesta pel·lícula se va estrenar dia 20 de febrer als cines. I això
0: No,
1: sol ser
0: no ho sé.
1: novembre, Pentura l'estrenaren, no, estic, no ho sé.
0: Pentura anirà a
1: Enguany,
0: l'edició
1: sí.
0: d'enguany.
1: Sí. Però bueno, vull xerrar d'aquesta pel·lícula perquè a mi personalment m'ha agradat molt. La pel·lícula reconstrueix una història real que molts recordareu, que és la tragèdia de Balandrau, la pitjor tempesta de la història dels Pirineus catalans. I va passar el 30 de desembre de l'any 2000 i varen morir 9 excursionistes. Com bé hem dit abans, és un fet que va marcar tota una generació de muntanyers i que, bueno, 26 anys després, ha arribat a la gran pantalla. I la veritat és que jo crec que ha funcionat molt bé, sense anar més enfora, és una pel·lícula que a mi m'ha fet molta pena no estrenar a Cine Ciutat, perquè al final, bueno, és el cinema que mos pega molt de prop, el cinema català, i té un repartiment que ho ha fet molt bé, i al final és una òpera prima, i això m'ha fet molta pena, però bueno, al final sabeu que és molt difícil poder entrar en tot el que mos agrada. És una pel·lícula que normalment crec que la fan els americans, no? Aquest tipus de cine, i... però
0: Sí.
1: bueno, al final és una pel·lícula catalana que s'ha atrevit amb un repte tècnic brutal i també emocional, que de fet ara quan venia de camí estava escoltant un podcast on el director contava pues, que al final va ser sobretot un repte emocional perquè... Bueno, al final, aquesta història, com bé hem dit, pues, li va agafar molt de prop en el director, ja no només... O sigui, no expressament perquè s'hagués mort algun familiar, sinó al final és un... Tot... Sempre, hi havia connexions, no?, amb tothom d'aquesta tragèdia i he sentit que abans de rodar va fer una excursió amb els seus amics i li va dur flors als morts i
0: Va anar a
1: bueno,
0: Baladrau, idò, que
1: sí.
0: és aquesta muntanya, que tampoc no és alta,
1: No, no,
0: però no és de les
1: no,
0: més
1: no,
0: altes.
1: de fet és,
0: 2.500 i
1: sí,
0: poc.
1: de fet és una muntanya, deia, molt senzilla i que fins i tot pugen les vaques i, o sigui, que és una excursió que pot fer tothom, el que passa és que aquest dia, el dia 30 de desembre de 2000, se van juntar totes les coses que fan que hi hagi una tragèdia, que és que justament durant els dies de Nadal havia fet molta neu, i hi havia com uns 6 metres de neu, i de sobte se va formar un torb, que és el que se diu quan existeix això, que és com una espècie d'un vent molt fort que el que fa és aixecar tota aquesta neu i si tu ets una persona que estàs per allà, tot aquest vent tan fort, tan congelat, se sent com si t'estiguessin pegant cada segon amb una pala en neu. I clar, contava que la gent, en el final, quan ha viscut això, jo ha pogut contar, conten aquesta sensació com està... Com si fos una rentadora, que no saps on estàs, que de sota te perds, que no pots caminar ni un segon, que perds, no sents res, estàs molt perdut i no veus a mig metre de distància. I a sobre baixa la temperatura com a 20 graus. Per tant, és impossible. De
2: Bé,
1: fet,
2: ja
1: no
2: ho
1: pots
2: diu,
1: ni caminar.
2: el tipus de vent,
1: Sí.
2: el nom que té Torb. Ja indica això. Clar,
0: Sí, i la
2: són com
0: pel·lícula...
2: afuetades
0: Sí, exacte.
2: de gel,
0: I ho resolen molt bé a nivell tècnic, la pel·lícula.
1: És que a mi em va impressionar molt, eh?
0: No ha de ser fàcil fer-ho.
1: No. És que, de veure, jo... la seqüència on se veu, no és cap tipus d'espoiler perquè surt en el tràiler, que comença la tempesta, jo crec que està superben filmat perquè, a més, no sé si és així, però a mi em dona la sensació que des de direcció se va dir que s'havia de rodar aquesta seqüència una mica de manera real, és a dir, respectant els temps d'estor, perquè jo no sé realment què pot durar això, però a la pel·li dura com a 20 minuts i són
0: Sí.
1: uns plans com a molt tancats on tu estàs veient tot el temps l'angoixa dels personatges que no poden fer absolutament res i l'únic que fan és intentar fer pinya.
0: Exacte,
1: És terrible.
0: agafar-se, que cap
2: Vosaltres
0: d'ells
2: que l'heu
0: caigui
2: vist,
0: dins la neu.
2: és molt angoixant, és a
1: Sí.
2: dir,
1: Aquest moment, bueno, en realitat
2: passes
1: tota la
2: pena,
1: pel·li,
0: tota la
1: sí.
0: pel·lícula
1: Clar, sí.
2: és una
1: És un
2: tragèdia.
1: drama, és de plorar.
0: I a més, la banda sonora encara fa plorar
1: Sí,
0: més.
1: està molt bé, eh?
0: Sí, un drama absolut. A més, no només per moment de muntanya, que de Eugènia, que està molt ben resolt a nivell tècnic i el moment que ho passen tan malament, sinó també el moment del lloc, allà on fan l'acampada, els bombers, tota la implicació de totes les persones de redol que van allà a fer de voluntaris per trobar aquests excursionistes, els dies que passa la gent a la muntanya, l'esforç de totes aquelles persones que van allà. I no només això, sinó el tema dels familiars. Això és duríssim, perquè posen tots els familiars dins una sala, d'un pavelló...
1: Sí, no saben què és realment. Sense ànima, molt fred, on va arribant, diguéssim, el que és el cap de l'equip d'investigació i de recerca, i va entrant durant la pel·li a dir, mira, han trobat això, no ho han trobat, tal i clar.
0: I cada vegada que entra...
1: Tots els familiars, que són els de totes les famílies, perquè se van perdre nou excursionistes, estan allà patint també si la notícia que arribes per ells o no.
0: És una angoixa, això de ser un moment. Sí. A més, un lloc inhòspit, que no és que teva, que... Sí que és veritat que ho comparteixes amb la resta de familiars, que tots estàu en la mateixa sensació i sentiment, però clar, perdre un fill o una filla...
1: Sí, i a més és un doble dol, perquè en el final eren quatre amics, el grup aquest, perquè després, o sigui, se van perdre nou excursionistes, però hi havia un grupet de quatre...
0: De cinc, sí,
1: és veritat. I sí, o sigui, terrible.
0: Terrible. I el protagonista, el Navarro Cervantes,
1: que ho fa superbé.
0: Que ho fa beníssim i que jo, sense barba, t'he de dir que no el coneixia. Aquest toc me sona molt.
1: Sí.
0: El Navarro Cervantes, s'ha llevat la barba, ho fa superbé.
1: Ho fa molt bé.
0: Ina Brunacusi.
1: Ina Brunacusi, de 1993. Sí.
0: Que és l'actriu protagonista i molt creïbles tots els actors, totes les actrius, però tampoc no ha de ser fàcil trobar-se en aquesta situació i interpretar-ho, perquè a més, clar, són tot molt d'efectes especials, per tant, ho fan molt bé.
1: Sí, degués ser un rodatge complicat. La veritat. Hi ha una seqüència també que és ja cap en el final, que ell està patint molt i que pareix que no arriba mai l'ajuda. És horrorós. Mm. Està molt ben filmat i també molt ben muntat.
0: I també històries humanes, no? Perquè hi ha els bombers que són, que encara són... Bé, de fet, el bomber que és com a l'heroi de la pel·lícula va morir crec que l'any passat, la pel·lícula ho diu, i que era un senyor de la muntanya, de tota la vida, que coneixia tots els racons i que se va esmerar fins que va aconseguir el seu objectiu i va estar allà lluitant amb el seu fill. Que com eduques a un fill tan jove en la tragèdia, en un moment tan conflictiu d'haver de trobar persones a la muntanya, vives o mortes.
1: Ja, ha de ser molt dur. També escoltava com el director contava que hi ha una xarxa molt, molt grossa de tots els muntanyes, de la gent que fa muntanya, que li agrada molt la muntanya i fer excursions i tal, que quan algú rep una notícia o un avís de que s'ha perdut una persona, siguis d'on siguis, si tu ets fanàtic, te fa moure't-te perquè coneixes el que pot passar i saps que hi haurà familiars que agrairan molt la teva ajuda i ho explicava també que és un fenomen fascinant que li va cridar molta atenció i també és un dels nuclis, diguéssim, que li va fer moure-se a fer aquesta pel·lícula.
0: I va ser una pel·lícula per plorar un poc, ho veu poc molt.
1: Sí.
0: Si voleu plorar i sentir sensació de fred aquests dies que fa tanta calor, vos posava a vostra a mirar-la.
1: I cinema en català, que això és molt important, eh? Per cert, que quan jo la vaig veure, jo sabia que estava en català, però la plataforma tot d'una te la posa doblada.
0: Sí, has de cercar la versió original.
1: Sí.
0: Sí, això no sé per què ho fan, perquè... Si tu estàs avasat a mirar pel·lícules en versió original, encara que siguin en l'idioma que siguin, és raro que moltes vegades, per defecte, te posi la versió que no és original, perquè d'aquí som, la miram en original, en aquest cas mos és més fàcil. Però sí, la teniu a les plataformes i se diu Balandrau, el vent salvatge, vent salvatge.
1: Sí.
0: i és d'enguany aquesta pel·lícula. Que ara que parlàvem de cinema, Eugènia també diu, ara estic mirant una sèrie que me té un pot també cor presa.
1: Sí.
0: Quina sèrie?
1: Sí, és que ara no sé si té la traducció en català. Jo, quan va començar tota la promo, tinc la sensació de que vaig veure que se deia Revalejant, però justament ahir ho xerrava i m'ara en corregir. Per tant, no sé si se diu Revalear o Revalejant.
0: Sí, Revalejar.
1: Sí. Uh-huh. El cas és que la història, bueno, jo vaig pel tercer capítol, però és una sèrie d'HBO, que això està superbé, o sigui, és la segona sèrie, si no m'equivoc, d'HBO catalana. La primera va ser...
0: Ambientada a Barcelona, aquesta?
1: Sí, la primera va ser de Letizia Dolera, la de Pubertat.
0: Ahà.
1: Per tant, estan apostant les plataformes, per no dir una de les millors plataformes d'Espanya,
0: i que tenen
1: després de Filmin.
0: Sí.
1: Per
0: i que tenen
1: rodar
0: molt de pressupost.
1: Sí, i sí. I, bueno, la història molt mostra una família que pateix una sèrie de conseqüències arrel de tota la bimbolla aquesta de...
0: especulativa.
1: Sí.
2: Urbanística, immobiliari del Raval.
0: Del barri del Raval de Barcelona. Sí, és una família tota sa vida del barri, que tenen un restaurant d'aquest que dius jo vull anar a menjar allà, per favor, que aquesta senyora me faci un calamars, que mama... És que veus aquella cuina tan casolana,
1: tot molt casolà,
0: tan ben feta...
1: I en tant d'amor cap a tot, cap a el que fan.
0: Que te promet que el que m'ha fet més ganes d'aquesta sèrie és poder anar a menjar allà i poder veure aquell espai amb les estovalles blanques, però un restaurant d'aquest de tota la vida que hi fan feina els pares, els fills i tothom, un negoci familiar. Però, clar, de cop l'edifici se ven i comença a haver-hi problemes, volen fer un hotel...
1: Sí.
0: I, de fet, sabeu que és una història de veres, que va passar de veres, d'aquest restaurant que se diu Can Mosques.
1: Can Mosques, sí.
0: A la sèrie. De veres, no sé si va ser de Can Mosques.
1: Però, bueno, que està molt bé i a més, és molt curteta, són com a 6 capítols, crec. O set. I no sé, està superben muntada.
0: És molt frenètica.
1: Sí, jo no sé si tu has vist la de D.B.R., la de Jeremy Allen White.
0: Exacte.
1: Perquè la realització és una mica semblant. Sé que no té res a veure una història amb l'altra, però al final són com a dos personatges principals que estan envoltats de tota la rapidesa de lo que és estar dins una cuina. Hi ha un munt de zoom, totes tens cap als personatges que te fan com estar més en tensió. I ser allà mateix, no sé, està molt, molt ben realitzada.
0: És vera, si això de la cuina, és vera que...
2: Està inspirat, veig, ara, sobre la història de Can Lluís.
0: Can Lluís Xavier.
2: El restaurant del Raval, en què en Pol Rodríguez,
0: que és el director,
2: la família d'ell va regentar durant dècades aquest restaurant històric Can Lluís del Raval, i que va patir la pressió immobiliària del Raval.
1: Pues mira.
0: I doncs, he basat en un fet real, també, com Baladrau. Si dues històries reals, ara duites en el cine, una en sèrie, l'altra en pel·lícula, que si voleu patir un pot també, perquè Revalejar ja també patireu, perquè les coses que arriben a fer els fills il·legals i desastres per salvar el restaurant, també és com... No,
1: ja. Està passat de rosca tot.
0: Pobre gent.
1: I vos heu fet ja el programa de l'Atlàntida?
0: Sí.
1: El vostre programa personal, sí?
0: Sí.
1: Molt bé. Avui justament han arribat les invitacions de la inauguració i la cloenda.
0: Sí, exacte, l'he rebut. I moltes coses, eh? Anem parlant en el programa, de fet, cada setmana intentem entrevistar qualcú.
1: Ah, molt bé.
0: Sobretot cineastes que presenten pel·lícules d'aquí.
1: Justament, avui hem hagut d'obrir una altra sessió a Cine Ciutat per 3.000 al mes. Una pel·lícula de talent balear, que la primera sessió se va omplir, i justament avui hem hagut d'obrir una altra sessió.
0: Sí. Que bé. I és un curtmetratge o un
1: llargmetratge? No, és un llargmetratge. És aquell perruquer, pot ser?
0: Sí.
1: Manuel Cortés.
0: És aquesta.
1: Sí,
0: un perruquer que, a més, diuen que és el perruquer d'en Cristiano Ronaldo, no?
1: Sí, de molta gent famosa.
0: Sí.
1: Que té la perruqueria
0: a la Vileta.
1: Sí. Pues sí, hem hagut d'obrir un altre pas, eh? Me fa gana, la veritat.
0: Sí, jo també tinc curiositat de veure aquesta pel·lícula, que això està ambientada amb aquest perruquer que s'ha fet superfamós, que és el perruquer de futbolistes i de gent així superconeguda.
1: Sí.
0: I li han fet aquesta pel·lícula.
1: Que bé.
0: Anirem repassant.
1: Sí. Res, com a anècdota, a Cine Ciutat hem instal·lat una màquina de crispetes.
0: Ho he vist.
2: Ah, mira.
1: Duíem molts anys sense tenir-ne.
0: Era ara.
1: Sí, i mos fa una il·lusió perquè, més a més, segurament arribarem a Atlàntida. Atlàntida sempre és aquest festival que mos fa... fer-ho tot de pressa per arribar a punt. L'any passat va ser amb el projecte 4K i enguany ets en la màquina de crispetes.
0: I d'ara, fantàstic, ja sabeu que podreu, si sí, no, a partir sí, de la setmana que ve a l'altra.
1: Sí, estem fent proves.
0: Ja la poseu en marxa, menys si són bones. I d'ara, Eugènia, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tenim pel·lícules i, sí, i feina.
1: I sèries.
0: Per veure i sèries i de tot. Gràcies, fins la
1: gràcies
0: setmana que ve.
3: IB3 Ràdio és informació. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale a play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: I així sona Júlia Valle, que participa en aquest festival Jazzy Mass del Port d'Andratx. Es tracta de la 8a edició d'aquest cicle de concerts, que és una proposta cultural i musical que té lloc a Studio Veil al Port d'Andratx des del 2019. La reconeguda contrabaixista i compositora Júlia Valle donarà el sus en el concert a les 9 del vespre, juntament aquest divendres amb dos també talentosos músics joves, Bial Harper i Andrea González.
1: I nosaltres volem parlar-ne de Júlia Valle. Júlia, com estàs? Benvinguda.
2: Què tal? Hola, Margarida, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Júlia. Moltes ganes de conversar amb tu d'aquest concert i també del llibre, perquè has fet un llibre,
2: sí.
1: Cerebro en
2: Equipo, sí.
1: I també el presentaràs en Drach.
2: I també ho presento en aquest espai meravellós, l'Estudi Whale, el dia 11, o sigui, el dissabte.
1: Mm-hmm. Que bé. És a dir, que tenim jornada doble, concert i presentació, perquè, clar, tu també estudies la música des del punt de vista de la neurociència, no, Júlia?
2: Bueno, la realitat és que jo vaig estudiar la neurociència, vaig fer un màster en neuromúsica, neurociència aplicada al so, etcètera, etcètera, però la meva finalitat no era tant desenvolupar un discurs de l'efecte que fa la música al sistema nerviós, perquè això ja és una cosa que s'ha estudiat molt, s'ha treballat molt. El meu discurs era de com nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro nos puede hacer ser mejores músicos, no? M'explico?
1: Sí.
2: Llavors, bueno, realment ha sigut una investigació molt llarga que ha donat fruit en aquest bebé, aquest llibre, molt més difícil que no pas fer un disc, eh? Jo estava acostumada a fer discos, sí. Però això ha sigut un part, realment, i estic contenta del resultat i de totes maneres el Jimmy Weinstein i Lily Santon, que són les dues persones, los huéspedes, no?, d'aquest festival, ells també tenen una trajectòria musical important i també han estat molt en la investigació, en el terreny de l'educació, no?, de les arts, de la música, etcètera, etcètera. O sigui, jo crec que serà una xerrada molt, molt amb contingut, diguéssim.
1: Segur. I quines conclusions has estret després d'haver fet aquest llibre, Júlia?
2: És que, clar, és una pregunta intensa, eh? Encara estic traient conclusions, vale? Encara estic traient conclusions, però hi ha una cosa que és important, que si em diguessin, podria sintetitzar amb una frase el todo, no?, tota aquesta feina de quasi 6-7 anys, vull dir, jo diria, sí, a través de la molècula he entendido más el espíritu, ¿no? No sé si m'estic explicant d'una manera...
1: Sí.
2: Com que tenim poc temps, saps? No vull tampoc enrotllar-me, jo sóc molt d'enrotllar-me, però m'ha portat a estudis en altres àmbits, no? Post-neurològics, no? Ara estic amb tot el tema de la supraconsciència, amb coses que ja... Evidentment, les persones que fem música tenim aquesta sort, no?, de poder a vegades convertir-nos en un vaixell, no?, a través del qual passa la música, no? Aquesta és la sensació més completa, no?, per un músic. Però és veritat que, clar, el dia a dia pot desgastar molt, no? Jo crec que ara mateix... es necessiten, no?, unes respostes, la gent que està en terrenys creatius, no només la música, no?, en qualsevol professió que aglutini, no?, la lentitud del procés, no?, i després la immediatez de l'escenari, per dir alguna cosa. Jo crec que és una lectura que pot ajudar a entendre coses, no?, de com funciona la nostra ment i quins factors boicotegen la creativitat, quins factors potencien la creativitat, no?
1: Ai, doncs, hauràs de dir això.
0: Clar, un factor que boicotegi, per exemple, un que sigui primordial o...
2: Mira, primordial, per exemple, l'estrès cronificat. És tan fàcil com si ara mateix hi ha un foc, ja a nosaltres se'ns oblida ràpidament l'entrevista, oi que sí?
0: Sí.
2: marxem corrents,
0: sí,
2: no? Imagina't viure amb aquest estat de ojo, incendio, no? Mental, eh? Que moltes vegades és degut a part que he fet... Bueno, he buscat una analogia desafortunada perquè realment en aquest moment, malauradament, hi ha bastants incendis, sobretot a Catalunya. O sigui que aprofito per dir... No lancéis cigarrillos en la maleza. Bueno, però dit això, tornant a la metàfora del foc. Quan estàs en estat d'alerta perenne, no? El teu sistema nerviós ja es desbalança i adoptes una postura de... a la espera de la catàstrofe, no? Perquè el teu cervell realment el que fa és planificar una fuita, no? O un trobar solucions. I llavors ja projecta el problema abans que el problema realment es presenti, no? Això què vol dir? Que moltes persones estan, a part de que estem en un moment complicat, no? Perquè hi ha un overbooking de informació tota l'estona, estem rebent inputs digitals, coses, Instagram, TikTok... O sigui, la informació que rep una persona en un dia correspon a la informació que rebíem en, no sé, 2 mesos, no? Abans de que hi hagués aquesta nova revolució tecnològica, diguéssim, no? Llavors, clar, aquest també és un factor que és com el pez que se muerde la cola, no? Quanta més ansietat, més busques l'alivio, no? La recompensa immediata que te proporciona pues, fer 2 hores de scrolling en Instagram, no? Que això empitjora les coses, perquè, a més, el nostre ment, el nostre cervell, necessita repòs per poder assimilar el que aprenem, no? O donar-li forma. O sigui, nosaltres, quan estem en divagació, ens pensem que no estem fent res, però en realitat estem... La ment està treballant, està ordenant la informació, està descartant coses inútils, està arxivant coses útils. Llavors, és molt important tornar, en certa manera, a lo que éramos antes de no? De tenir un mòbil en la mano, veritat, tota l'estona, i fer les meditacions com es feien abans, no? O sigui, abans d'estar assegut a l'autobús, mirant la finestra al carrer i observant les gotes d'aigua que caïen per el... No? Era una meditació. No podies fer res més, no? Llavors, en aquest sentit... Hi ha un overbooking de coses i hi ha un overbooking de... La gent està estressada, hi ha molta incertesa i, per tant, sí, clar, boicoteja.
0: Enxerraríem
2: hores. No ens queda més temps, ja.
1: Juliet, voltam al Port d'Andratx i també a la presentació del llibre. No fa res, moltes gràcies.
2: Sí, ens veiem allà. Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Júlia Valle actuarà al Festival de Jazz i Mas al Port d'Andratx.

0: Heu de saber que demà la Banda Municipal de Música de Palma fa un concert de cinema sinfònic per celebrar els seus 60 anys.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per obrir i encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Miguel Soler al control tècnic i avui dos compositors, dos músics, com són en Joan Martorell i en Toni Mairata.

0: Demà a les 9 del vespre, el Castell de Bellver serà l'escenari d'un viatge per l'univers sonor del cinema que farà la Banda Municipal de Música de Palma, durant el qual la música es convertirà tant en narració com en atmosfera i emoció. Sonarà la música de pel·lícules com El 47, Robin Hood, Tadeo Jones, Capitán Trueno o Nana de las Dos Lunas, que sentim, i amb compositors com el campaneter Antoni Mairata, entre d'altres, i sota la direcció tot del també compositor porrerenc Joan Martorell. Ara hi entram de ple.
1: En profunditat.
2: I són aquí els estudis de Beta Ràdio, en Joan Martorell. Joan, ben tornat.
3: Bueno, jo feliç aquí. Jo
2: Joan,
3: no puc estar millor.
2: L'hem de posar en nom. No?
3: Cada, jo crec que sí.
2: Cada mig any el feim venir, sí, però sempre té trulls.
3: Jo vendria de franca, tu ho saps. Si tu me dices, ja ve, lo dejo todo.
2: Ja estàs, perquè no vius a Mallorca.
0: Però era un contracte, si no... era un contracte.